0: Que això comença avui. O sigui, què comença avui exactament i per què avui? Què passa? A veure.
1: A veure, hi han diverses efemèrides. Avui sí. És l'aniversari de la J.K. Rowling, val, que és l'escriptora, i també d'en Harry, perquè l'escriptora va decidir que el Harry naixeria el mateix dia que ella. Avui faria 46 anys a Harry Potter.
0: A més, Harry Potter té 46 anys.
2: Sí, actualment sí.
3: Hòstia,
2: sí.
3: La meva edat, mira.
2: No, clar, és que...
0: és que tot són connexions.
3: Ostres, és que ara sí que acabaré sent jo Harry Potter, de veritat.
0: Sí, no moguis gaire el boli, perquè encara
3: podràs si aquí un
0: encanteri, ho veuràs tu.
3: Doncs que fos.
1: Aleshores, ara comença tot un mes de celebracions, també perquè justament aquest any fa 25 anys de la primera pel·li de Harry Potter i la Pedra Filosofal. Per tant, els més fans de Harry Potter, va, és un any en majúscules.
0: I són celebracions de tot el món, això, Mariona?
4: Sí, les celebracions més importants, les principals, sí que acostumen a ser el Regne Unit, clar, evidentment,
0: sí,
4: però aquí també ara en parlarem, que hi ha unes quantes celebracions i ens consta que hi ha tot d'esdeveniments arreu del món que els fans esperen amb candeletes.
0: Jo aquí tinc apuntat un concepte que és Potterheads.
1: Sí. És com s'anomena oficialment els més fanàtics de Harry Potter, que n'hi ha uns quants, i els que són fans de veritat, escolta, estan fins al final allà.
3: Potter què?
0: Head.
3: Head. De cap.
0: De head.
4: Sí, de
0: head.
4: De
0: Potter
4: cap.
0: Head. Potter head. Va, no el coneixia el concepte. Deixeu-me saludar a una persona que es diu Paula Castanyer. Ella és una Potterhead de manual, mira, i ens podrà explicar bé què necessites saber, conèixer, per poder-te considerar una Potterhead. Així és com això s'anomenen els fans de la saga. La comunitat de fans de Harry Potter és una de les més actives del món literari i del cinema, i llavors passarà això que hem encetat aquest mes amb aquests mesos de celebració, i que vull que la Paula, jo crec que ella ens pot explicar algunes coses més. Paula Castanyer, bon dia i moltes gràcies.
5: Bon dia, què tal?
0: A veure, primer deixa'm preguntar-te, tothom es pot considerar a si mateix Potterhead o ha de complir alguns requisits per poder-lo considerar part de la... anava a dir secta, però no.
5: Bona pregunta. Home, jo crec que alguna vegada a la teva vida has hagut de voler rebre la carta de Hogwarts.
0: Això és
5: no,
0: veritat.
5: Poc Potterhead pot ser.
0: Sí, per tant, o sigui, jo crec que cadascú que s'estimi una miqueta el personatge, que s'estimi una miqueta les pel·lícules, es pot considerar un Potterhead.
5: Sí, i tant que sí.
0: Val. A tu, Paula, d'on et ve aquesta passió per Harry Potter? Des del principi, allò et va enganxar llegint llibres? O
5: sí, a mi em va enganxar quan tenia 5 anys. El meu pare em va començar a llegir Harry Potter i la Pedra Filosofal.
0: Home.
5: I, bueno, era la tradició de les tardes. Ens sentàvem al sofà i em llegia el llibre. I llavors vam passar un parell d'anys així, va sortir la tercera pel·lícula als cinemes, i el meu pare va dir, va, som-hi, que hem llegit el primer llibre, anem a mirar la pel·lícula. I jo quan vaig sortir d'allà vaig dir, uau, o sigui, vull la quarta, vull saber més sobre això. I a partir d'allà ja va ser obsessió total. Anava col·leccionant els retalls dels diaris, de les revistes, feia la col·lecció de cromos, em comprava totes les edicions especials de les pel·lícules, tot. Així que va començar així tot.
0: Déu-m'hi-do.
5: Fins avui en dia, sí, que bueno, vaig obrir la meva compte de TikTok, Harry Potter en català,
0: sí,
5: i des d'allà doncs, vaig informant de tot el que va passant dintre del món màgic, les novetats que arriben, plans relacionats amb Harry Potter que es poden fer a Catalunya i totes les coses oficials que van sortint sobre la saga.
0: Harry Potter en català. Crec que també hi ha una altra data especial pels fans, que és l'1 de setembre.
5: Correcte.
0: Què passa,
5: el dia 1 de setembre és el Back to Hogwarts, la tornada a Hogwarts, que coincideix exactament amb el dia que comença el curs escolar a Hogwarts i en Harry torna a anar cap allà. Llavors aquest dia es fa una celebració mundial d'esdeveniments online però també físics, i aquest any el que comporta és que hi haurà la reestrena de la pel·lícula de Harry Potter i la Pedra Filosofal per celebrar els 25 anys de l'estrena als cinemes, però això no passa el dia 1 de setembre, sinó que ja comença abans. Llavors, lo interessant d'això és que podrem tornar a disfrutar de la pel·lícula com si fos el 2001, que és quan es va estrenar, i a més, aquesta vegada també tindrem 12 minuts de material inèdit que mai s'ha inclòs en lloc ni s'ha vist mai. Llavors, això és bastant potent per la gent que és fan. I justament avui han sortit les entrades a la venda.
0: A on?
5: Les podeu trobar a la web de Cinesa. Mm-hmm. I allà podeu comprar l'entrada per al dia 28 d'agost, que és quan es podrà veure. I a més també podeu comprar com a extra, doncs, els gots aquests personalitzats de Harry Potter edició limitada i col·leccionables, i el pot de les crispetes, que serà, doncs, el Hogwarts Express.
0: Que bo. 28 d'agost. Tothom qui vulgui ja, ja
5: pot anar a Cinesa. Sí.
0: Escolta'm, Paula, hem comentat totes aquestes activitats, ara més enllà de la restrena de la pel·lícula i això, però hem parlat que s'organitzen activitats a tot el món. Aquí a Catalunya se'n fan, també, entenc.
5: Sí, a part de la restrena de les pel·lícules, després les altres coses ja són més locals, és qüestió d'anar mirant les llibreries, les biblioteques o els clubs de fans, a veure si organitzen alguna cosa local. Normalment ho diuen quan falten pocs dies per l'1 de setembre, llavors encara de moment no ha sortit res, però el pròxim mes segurament començaran a sortir les coses. De moment el gros que ha sortit és el de la restrena de la pel·lícula.
0: Val. 28 d'agost.
5: Sí.
0: Important. Important, que tothom apunti. Tu, Paula, digue'm el que diries que és com el més boig que has arribat a fer per alguna cosa vinculada a Harry Potter, algun viatge, alguna, no sé, desplaçament, a buscar algú... Què diries que és el més boig que has fet?
5: Clar, unes quantes coses. A veure, la primera va ser agafar un avió per anar a una exposició de Harry Potter que van fer, que també va estar a Barcelona fa un parell d'anys. 2024. L'altra cosa va ser vestir-me jo d'Hermione Granger per Carnaval, que anava amb una perruca, bueno, va ser divertidíssim. I l'altra cosa va ser comprar-me els tiquets per anar a veure les pel·lícules com a tres cinemes diferents que feien les pel·lícules tres dies diferents.
0: Hosti.
5: I vaig fer marató com durant dos mesos, cada setmana anava tres vegades al cinema a mirar-me les pel·lis.
0: Home, prou bé, prou bé. No sé si vosaltres, sobretot els més fans, Mariona, Marc, Carles, heu fet alguna cosa mai així per Harry Potter?
2: Jo he viatjat.
0: Sí, eh?
2: Com la Paula, sí. Quan vaig fer 18 anys, uns pares em van regalar a Londres els estudis de Harry Potter i uns anys després vaig anar amb ma mare, que també és molt Potterhead, vam anar a Madrid a veure també una exposició especial que vam portar. O sigui que he viatjat per Harry Potter. Confesso.
0: Amb un gran motiu, sincerament. Paula Castanyer, Harry Potter en català a les xarxes. Moltíssimes gràcies i a gaudir molt d'aquests dies i setmanes que venen.
5: Moltes gràcies a vosaltres per donar-me veu i per convidar-me.
0: I tant. Una abraçada forta, Paula.
5: Igualment.
0: A veure, Carles, Mariona, fans de Harry Potter, que són tan entregats... Clar, fins i tot han arribat a protagonitzar algunes coses qüestionables, o polèmiques, podríem dir, polèmiques, no?
1: Polèmiques.
0: Diguem-ho tot.
1: Sí, diguem que han creuat algunes línies vermelles, en algun cas, fins i tot han arribat a contaminar per Harry Potter.
0: Com?
1: Us explico, segurament recordareu el personatge del Dobby, que és un dels més estimats de la saga, és un elf, que era el criat de la família Malfoy, i l'única manera d'alliberar-lo era que el seu amo li regalés una peça de roba. Doncs bé, al final de la segona pel·lícula passa això.
6: Dobby?
7: L'amo ha donat a en Dobby un mitjó.
6: Què? Jo no t'he donat.
7: L'amo acaba de regalar a en Dobby una peça de roba. En Dobby és lliure.
1: Per tant, amb aquest mitjó alliberen el Dobby i és un personatge important al llarg de la saga fins al final, que crec que ja em puc fer spoilers a dia d'avui, després de tants anys.
0: 25 anys ja de la primera, vull dir.
1: El Dobby...
0: Si no els has vist, és el teu problema. Ui, que hi ha gent que qüestionava que poguessis comentar coses de l'Odissea. Home, vull dir, ja... Que té 3.000 anys. Haver leído un poco.
1: La qüestió que el Dobby acaba morint, malauradament, en una platja...
0: Fa tanta pena.
1: És dels pitjors moments de la saga. Jo plorava, vamos. Fatal. Total, que...
0: el Dobby mor... Fins i tot.
1: No. Quedava el moll al terra. I abans de morir, el Dobby diu això.
7: Quin lloc més bonic per estar amb els amics. El Dobby és feliç amb el seu amic. Harry Potter.
1: És molt emotiu aquest moment. La qüestió és que això és una platja de Gales i s'ha convertit en un lloc de peregrinació pels més fans del Dobby. Els fans hi deixaven pedres pintades i fins i tot portaven mitjons, no?, en homenatge al fet que va alliberar el Dobby. La cosa se'n va anar tan de mare que la platja quedava brutíssima, al mar ple dels mitjons, i més és una platja que és patrimoni històric, i va haver de sortir una fundació a demanar que, sisplau, a la gent que deixés d'anar a la platja, que en tot cas es fessin fotos, però que no hi deixessin res més perquè l'estaven deixant fet un fàstic.
0: Però és que els fans, fins i tot, han protagonitzat problemes de tràfic d'animals.
4: Si no tot és tan bonic com això, que al final el tema dels mitjons podia tenir un rerefons una mica emotiu, no? Mm-hmm. Però és que hi ha un altre personatge molt estimat de les pel·lícules, que és l'Oliva d'en Harry Potter, la Hedwig, si la recordeu. Doncs bé, sembla que això va fer que molts fans volguessin tenir el seu propi mussol o Oliva, no? I l'any 2010, el govern de la Índia va culpar els fans de la saga d'impulsar el mercat il·legal d'ocells al país. I, de fet, fins i tot es va arribar a fer un estudi sobre el tràfic de mussols lligat al fenomen de Harry Potter. I no només passava a la Índia, sinó que a la vegada al Regne Unit hi va haver refugis d'animals completament desbordats perquè molts fans van abandonar els mussols l'any que es va acabar la saga.
0: Hosti, clar.
4: Pobres mussols.
0: Un altre dels fenòmens sorprenents, perquè ho és molt, que han nascut arran de Harry Potter, és el Quidditch. Home, tots el coneixem, a la pel·lícula és com superguai i tal, però és que passa una cosa que us explicarem. Si no sabeu exactament de què us parlo quan dic Quidditch, deixem que ens ho expliqui una persona que és ben entesa en la matèria, que és el Chema Hidalgo. No, encara no. Què ha passat? Chema surt volant, Chema. Escombra. Ah, si va amb l'escombra, potser no té gaire bona cobertura. Sí, Chema! Chema? Chema Hidalgo, bon dia.
8: Hola, bon dia.
0: Hola, Chema, perdona, que t'hem perdut per un moment. Tinc entès que tu hi has jugat a Quidditch.
8: Sí, i tant, una mica.
0: M'ho expliques una mica, aviam com... O sigui, perquè també tinc entès que és Quidditch o Quadball, no?
8: Quadball, sí.
0: Com funciona?
8: Doncs sí, fa una vintena d'anys, als Estats Units, uns estudiants d'una universitat van dir, a veure, això com ho podem portar a la vida real? I, òbviament, doncs hi ha certes limitacions, no?, que ho fan una mica impossible. Llavors van fer una adaptació de l'esport que implica com diversos jocs alhora, no? Tenim el joc dels caçadors que marquen, sí. Tenim els colpejadors que van colpejant amb les pilotes, tenim el que és el mocador i tot això. I això va arribar aquí a Barcelona el 2013. Ah. I des de llavors sí, es va fer aquesta passió esport, competitiu, total, i portem molts anys jugant aquí a Barcelona, internacionalment.
0: I com ens l'hem d'imaginar?
8: A veure, és difícil d'imaginar, perquè és bastant complex. Té aquesta part de marcar punts, que podria ser doncs, un handball, hi ha una mica de placatges, una mica així com a rugby.
0: Val.
8: Alhora, tens el joc dels colpejadors, que originalment doncs, batejaven aquestes pilotes que rebentaven el rival. Nosaltres utilitzem pilotes de dodgeball o baló presoner, es diu, que seria una manera doncs, de que un jugador estigui fora de joc, no? Tu el golpeges i el jugador aquest ha com de marxar.
0: D'acord.
8: I llavors tens jugadors específics que juguen amb cada pilota. I llavors, cap al minut 20, un àrbitre fa el paper del mocador. M'escolteu?
0: Sí, Xema, digues. Perfectament.
8: Sí, perdona, vale. Fa el paper del mocador, que s'ha de capturar, que és una mica un flac futbol que està amb un velcro enganxat i està intentant atrapar.
0: Val.
8: Llavors, ja... és difícil d'imaginar, perquè passen moltes coses al
0: món. Ja, això no va dir.
8: La primera vegada que algú ho veu, diu, no estic entenent res.
0: Home, què està passant aquí, no? Hi ha molt de moviment de quadbol aquí a Catalunya, Xema?
8: Aquí a Catalunya, bastant tranquil·let. La veritat que a Europa les potències així més equips estan al nord, a Regne Unit, a Alemanya, té un puti més equips, sobretot als Estats Units, és increïble. Aquí tenim l'equip de Barcelona, abans havíem tingut més equips per la zona, però bueno.
0: I tu hi jugues, recurrentment?
8: Sí. Sí, vaig jugar a la competició europea ara farà un mes, ja porto anys jugant, sobretot això, per aquí, per Europa.
0: Quants sou? És a dir, quants per equip?
8: Quan estem al camp som 7 per equip. Hi ha un guardià...
0: Quants, perdona, Xema?
8: Set.
0: Set.
8: Hi ha un guardià, hi ha tres caçadors, hi ha dos colpejadors i un cercador.
0: Bueno.
8: I llavors és un esport mixte, obligatori. Les normes et porten a tenir diversitat al teu equip.
0: Mm-hmm. I per si algú li ha picat ara una miqueta la curiositat i vulgui veure'n algun, hi ha algun partit de quadball o de quidditch organitzat aviat, properament per aquí o no?
8: Doncs mira, tot just ara a l'octubre a Salou tindrem la competició europea de seleccions.
0: Ah, home!
8: Que jugarem la selecció catalana i totes seleccions europees.
0: A l'octubre.
8: Que es diuen els European Games.
0: Ah, doncs molt. Ah, doncs mira. Doncs Salou, a l'octubre hi podrem veure l'europeu de quadball. Xema Hidalgo, moltíssimes gràcies.
8: De res. Vosaltres.
0: 6 minuts i les 12. Fem una pausa per la publicitat i rematem.
3: Selecció catalana, tenim.
0: Sí, clar. Ah. Rut, et sembla bé si vaig a publicitat?
4: Me sembla fantàstic.
0: Doncs vinga, si ho diu la Rut. Tira.

0: RAC 1. Tots som 1. RAC 1.
1: Vosaltres, aquest estiu, relaxeu-vos, sobretot.
2: Gaudiu de la vida com a les reines que sou.
3: Ni se us acudeixi menjar-vos l'oi amb problemes i mals de caps, eh?
4: No, que no és gens bo per la pell, nena.
5: Vosaltres aneu de terrasses amb els amics o torneu-vos tot el dia a la platja.
6: Feu tranquils, que ja ens quedem per fer-ho tot, no patiu.
7: Per quan vulgueu, posar la ràdio.
8: Sigui quan sigui, eh? A qualsevol hora, també al cap de setmana.
6: Perquè sí, també a l'estiu, la ràdio us acompanya.
9: Bon estiu.
0: Sigueu on sigueu, bon estiu amb RAC 1. Tots som un milió. RAC 1.
10: Els parla el capità Budio. Gaudeixin d'un vol tranquil. Tindrem cel clar i la durada serà d'unes 2 hores.
11: Ei, podeu sortir de l'aigua, si us plau, que hi ha bandera vermella?
12: Em poses una birra, si us plau?
11: I tant. Vols una copa o una mitjana?
0: Aquest estiu, el món a RAC 1, amb Sergi Ambudio, de dilluns a divendres de 7 del matí a 12 del migdia.
11: La ràdio, sempre al teu servei, també a l'estiu.
0: RAC 1, tots som un milió. RAC 1.
13: Digui? Marc, què passa?
14: Pots saber per què no som aquí? El programa comença en 10 minuts i estic sol com un mussol.
15: Que estem de vacances.
14: Però com de vacances? Que vacances ni que vacances? Que estem en ple capitalisme. Estem a la precarietat, però què us heu pensat? Que sou aristòcrates. Quina vergonya de vacances, diu. Immediatament cap aquí.
15: Marc, és que no et sento.
14: Escolta,
15: bé,
14: no em pengeu, Ni si us acudeixi penjar-me el telèfon. Vividors, bolxevics.
15: Marc.
14: Bandarres.
15: Marc.
0: De dilluns a divendres, d'una a dues del migdia, vostè primer, a RAC 1, amb Marc Giró.
14: Així va el país! Així va el país!
0: RAC 1. Tots som un milió. RAC 1.
16: L'estiu, la millor època per gaudir dels amics. Si en tens. Hola.
0: Cada dia, de 12 a 1, la competència especial 50 anys. Amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau. RAC 1. Tots som un milió. RAC 1.
17: Ei, què passa? Què feu?
18: Aquí, mira, preparats per l'eclipsi.
19: Ens hem comprat tots unes ulleres guapíssimes, mira.
20: I unes cadires de platja, que són la mar de xules.
17: Però si encara falta molt per l'eclipsi.
19: Ja, però si agafem lloc.
21: I que tampoc tenim res a fer fins llavors.
17: Com que no? Si hem de fer un programa tot l'estiu. Que tenim un país sencer per entretenir.
20: I què hem de fer?
17: Coi, doncs una mica de tot. Sèries, cinema, sexe, amors d'estiu, sang i fetge, política, ciència, música en directe, català per expats.
20: Ah.

0: Hi ha casos fàcils i després hi ha els que necessiten alguna cosa més.
1: A Clínica Pi Esteller fa 40 anys que resolen els que semblaven impossibles. Implantologia complexa amb tecnologia avançada, saber fer i un tracte exquisit. Perquè quan tot es complica, es nota qui en sap de veritat. Clínica Pi Esteller, experts a retornar-te el somriure. Més info a clinicapiesteller.com.
2: L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça.
3: Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha a la venda la loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí? Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
4: Ay, por fin un nombre fácil de pronunciar. Montse Martí. Dos sílabas, cortito, al pie, bien jugado.
5: Tot el que heu de saber aquest estiu us ho explicarem cada vespre a les 8.
6: Aquest estiu de 8 a 9, no ho sé, amb Montse Martí.
7: Vinga,
6: remàntamelo, careta de sortida i... RAC 1. Tots som un milió. RAC 1. Aquest estiu podeu recuperar els millors moments de tota la temporada de RAC 1.
5: Tant si us els vau perdre com si els voleu tornar a escoltar...
8: Regina Rodríguez Sirvent.
9: Sempre hi ha una,
8: professió.
9: Hi ha una pregunta.
10: No, és que jo no sento que la meva professió...
8: Porto sigui... Yankees a Barcelona, dius això.
10: No. Però sí, aviam, sóc escriptora perquè... No?
8: Ara, ara.
6: Cada vespre d'estiu repesquem el millor de tots els programes.
5: Les teves seccions preferides, entrevistes imprescindibles i moments únics.
8: Aquell llit que és igual. És comodíssim, és no. Millor que el de casa.
11: Però dorms, aquest és el fenomen. Estàs esperant dies i dies per arribar allà per dormir...
8: Sí.
11: I la primera nit,
8: hosti, aquest
11: llit, això serà espectacular.
8: Calor.
11: I no dorms.
6: Tots els bons moments radiofònics mereixen una segona oportunitat.
5: I a La Repesca els la donarem.
6: De dilluns a divendres, de 9 a 2 quarts d'11, La Repesca, amb Marina Arbós. RAC 1. Tots som estiu.
12: RAC 1.
6: A l'estiu potser tu descanses, però l'esport i el tu diràs no.
13: Bona nit, són 2:15 i a aquesta hora s'està resolent el grup.
6: Cada nit, tota l'actualitat esportiva. El mercat de fitxatges, la pretemporada de Barça i Espanyol, Girona i Sabadell, l'inici de la Lliga Primera i Segona, les cites poliesportives de l'estiu.
14: Senyores i senyors, bona nit, benvingudes i benvinguts.
6: Tu diràs, de dilluns a divendres a 2:15, els caps de setmana a les 11.
12: RAC 1. Tots som un milió. RAC 1.
9: Escolta, escolta, para la música, jo marxo.
15: Com? Però ja? Tant d'hora?
9: Sí, sí, no, aquí us quedeu. Jo me'n vaig a la platja, nens.
16: Doncs escolta, Bundó, nosaltres també fotem al camp.
15: Vinga, desfilant.
13: Però no es queda ningú o què? I allò del territori del cap de setmana i tot allò?
9: Apa, adéu.
15: Ala, a cagar tot.
13: Ei.
6: A l'estiu, Via Lliure, amb Arnau Mañé.
13: És la fórmula del Via Lliure, la de sempre. Informar-vos quan calgui i entretenir-vos sempre que es pugui.
6: Els matins de dissabte i diumenge, de 9 a 2, Via Lliure, amb Arnau Mañé.
9: Sí.
6: RAC 1. Tots som un milió.
17: Ara que hem acabat l'escola
18: i tenim més temps lliure,
19: ara que podem fer el que volem,
20: volarem els pares amb la pistola d'aigua
21: i menjarem gelats amb xocolata per sobre i unes xutxes
22: i escoltarem els contes de Reco
23: a la piscina,
24: al cotxe
25: o a l'hora de la migdiada.
26: A veure, senyor Ruc, quin és l'últim llibre que tu has llegit?
27: Els contes de Reco són dels Vivim del Cuento i són divertidíssims.
28: La rateta va trobar un dineret i va pensar: què en faré d'aquest dineret?
29: Els trobareu tots a l'aplicació i a RAC1.cat.
12: RAC1 Podcast.
30: Doncs a mi m'agradaria banyar-me en una piscina plena de nuvolets. Adeu!
12: RAC1.
6: A RAC1, els caps de setmana d'estiu també comencen amb La Primera Pedra.
31: I ara ampliem horari. 2 hores el dissabte i 2 el diumenge.
32: I a l'extrem encara més nord hi trobem el que se'n diu la Banyera de Ses Dones, que és una cala molt petita, és com un petit accés al mar, que és sempre molt calmat.
33: Des de ben petits, inculcar-los totes aquelles eines que els poden fer menys vulnerables. No els podem aïllar de la pressió social estètica, però sí que els podem fer més forts o menys vulnerables.
6: Els dissabtes i diumenges d'estiu, de 7 a 9 del matí, La Primera Pedra, amb Noemí Poll.
31: Perquè també a l'estiu en som molts amb moltes ganes de dir bon dia.

0: Aquí comença la repetició del Versió Estiu.
1: 5, 4, 3, 2, 1...
2: Des dels estudis centrals de RAC1 a la Diagonal de Barcelona, en directe per la Catalunya que matina de la Becaina, aquí comença una nova edició del Versió Estiu. Fent possible l'impossible i evitant que ens posin una denúncia, Lídia Dicipio i Marta Torrents. Fent-nos riure i també fent tot el possible perquè ens posin una denúncia, Pablo Puyalto i Eric Teixidor. Premem botons que no sabem per què serveixen i fent arribar les nostres veus de soprano, Marc Espejo. Equivocant-se amb els cafès que els fem portar, Noel Guarnido i Judit Esposa. Fent preguntes incòmodes i ajuntant lletres, Alba Castellví i Yael Brusca. Parlant de gent que sua malgrat tenir aire condicionat, el temps afegit, Martí Puig. Difonent informacions majoritàriament certes a través de les ones, Jordi Claret. Cometent usurpació d'identitat en directe i a plena llum del dia, Edu Mutante i Anna Drames. I al capdavant, el capità d'aquest vaixell a la deriva, Pere Mas.
3: Ai, que no em sento. Perdona, sóc jo? Sí, oi? Ah, perquè no havia apretat fort, ja està. Que no tenia els auriculars ben inserits al connector.
4: Llevamos 500 años.
3: Años haciendo no radio.
4: Posar les coses al forat.
5: Bueno, ja. 500 años haciendo una cosa que se llama sí. Radio. ¿O no?
3: Sí, efectivament. Són les 5 de la tarda. No, les 4 de veritat. Són les 4 de la tarda. Benvinguts.
4: Una hora menys a Canàries.
3: Efectivament. Benvinguts al Versió Estiu. Bona tarda a tothom. Bona tarda als oients. Gràcies per la seva amabilitat, als que ens estiguin escoltant des del cotxe. Avui devem molta gent rotllo cotxe cap a la costa, eh? Cap amunt i cap avall.
4: I tant.
3: A gaudir de Mad Max a l'autopista. Perquè amb aquesta merda d'autopista que ens està quedant...
4: Ui, sí.
3: La P7, però vaja, aquest és un altre tema. I a el Brusca. Bona tarda.
6: Hola.
3: Com estàs de la vida en general?
6: Doncs mira, molt contenta perquè avui hi havia cafè de franc.
3: Què?
6: Que no direm gratis.
3: Què?
6: Que... Sí, sí, cafè. Hi havia cafè de franc, no ho saps?
3: Però on cafè de franc?
7: No s'ha avisat els de la tarda.
6: Aquí...
3: Sí, sí.
6: Aquí a la màquina de vending, diguéssim, de la
3: sí,
6: màquina
3: ja no.
6: De cafè.
3: Sí, sí.
6: Encara.
3: Sí, sí.
6: Pots gaudir d'una no. Xocolata, del que...
3: Mira, mira,
6: cafè.
7: A veure, és que tenim una companya que porta una garrafa de 8 litres.
3: No, no, hi ha gent que ha anat a comprar un termo i està omplint cafè per tota la setmana vinent.
7: No direm el nom per no...
3: Bueno, però una cosa...
7: Deixar la Marta Torrents en...
3: Bueno, pot ser que hi hagi una nova veu en aquest programa des de fa 24 hores? Qui va ser ahir que va dir? Aquesta veu no la tinc localitzada. Qui va ser?
6: La Marta convidat? Ramon, pot ser.
7: No, la Marta Ramon. No, la Pont-Nou.
3: La Pont-Nou.
6: Ah, sí, la Pont-Nou, és veritat.
3: La Pont-Nou, que està allà a Síria, no, no està, no...
7: Home, 25 anys treballant de monologuista, però sí. Al final, no?
3: Bueno, vale, vale, ja està. Guardem la veu, desem la veu.
7: En teatres a tota Espanya.
3: Silencio, desem la veu. La Yael està contenta per una cosa tan material com és el sí. Cafè, però... Un moment. No dissimulis. Que el cafè potser surt bo, surt dolent, però la veritable notícia és demà a Tortosa.
6: Sí, sí, no, demà a Tortosa. La meva àvia fa 100 anys.
3: Home, un aplaudiment sí, per l'àvia de la Yael. És a Tortosa. I com es diu la teva àvia?
6: La meva àvia es diu Pietat Miralles.
3: Sí. I de segon? O ja diem Pietat Miralles ja...
6: Ja sabem, en Pietat Miralles.
4: Pietat Miralles, motomami!
3: Sí, 100 anys demà. Pietat, si ens estàs escoltant, o si ens està escoltant, la felicitem perquè vol dir que...
6: No, no, poca gent amb 100 anys, realment, si ho penses.
3: No, clar, si ho penses i si no ho penses també. Vull dir que hi ha molt poca gent, però li desitgem que passi un molt bon dia d'aniversari a la Pietat Miralles de Tortosa.
6: Sí, jo em dutxaré i m'arreglaré per una mica... Per presentar-me de
4: cent. Ja era hora.
3: La dutxa ja hi comptàvem i l'arreglar-se està molt bé. Que ho gaudiu en família. Avui també encara és un dia gairebé tan important com els 100 anys de la teva àvia, la Pietat. Demà. Uh-huh. Perquè avui, amics i amigues, torna per fi al Barça! I en aquest cas ho fa amb un partit amistós contra el Birmingham de la segona lliga anglesa. Però vaja,
6: per
3: torna
6: fi,
3: al Barça, torna al futbol.
7: Bueno, això no està per decidir.
3: Què està per decidir, home, senyor Florentino? No hi ha res per decidir, el calendari s'ha tancat fa dies, el partit
7: això avui.
8: En Barcelona acumula cientos de denuncias y tiene que pagar por el caso Negreira, que es el mayor escándalo de corrupción del mundo, que estamos preparando un dossier de 500 páginas para llevárselo a la UEFA y que puedan, pues que no quede impune, porque es el mayor escándalo de la historia del mundo del fútbol y deberían suspender su partido. Lo tengo por aquí, que me lo has preparado Butragueño, lo tengo por aquí. Que habría que suspender su participación en la Liga y deberían destruir la ciudad de Barcelona i este programa de carroñeros negreiratos.
4: Què
3: diu? Prou, ja d'aquest color. Per cert, vostè, presumptament, sempre presumptament, ha estat implicat en casos molt pitjors, començant pels xuricets del magatzem Castor i totes aquestes colles de coses, Vull dir que no...
8: Mira, han dicho muchas cosas.
3: Sí.
8: Hay un periodista por ahí de la ABC que dice que estoy cansado.
3: Bueno,
8: ¿cómo voy a estar cansado? Que le he dicho a mis más allegados... Que estoy cansado, que no, pero ¿cómo no voy a estar cansado?
3: No.
8: Si estoy aquí a las 4 de la tarde todos los días haciendo ese programa, dirigiendo mis empresas, dirigiendo el Real Madrid,
3: ya sé, pues eso que
8: y me voy a desuscribir de RACO 1 porque sois todos muy feos, joder.
3: Bueno,
8: que no dejáis hablar a las niñas de este programa, que están todas... Que están todas para mojar pan.
9: Que tiene derecho a hablar. Que todos vosotros sois muy feos, joder.
8: A ver, Martita, tráeme un café.
3: Bueno, pero ya de que...
10: A ver, ¿qué dice este bobo madridista?
3: Home.
10: El Barça es el millor club del món, pelotudo.
3: Efectivament, bona tarda, Sor Lucía Calen, com està? Està contenta, eh?
10: Pues clar que estic contenta, chupa tinta, vomito de mate.
3: Però, sisplau,
10: el Barça torna més fort que mai, el Madrid fa dos anys que no guanya ni a parxís.
3: Doncs és veritat. No juega Real Madrid.
8: Pero vamos a ver, esta monja de clausura, ¿dónde la han sacado?
10: Respecte.
8: El Real Madrid es el mejor club del mundo, lo ha dicho la revista Forbes, que ha valorado el Real Madrid en 10 millones de euros.
3: No, 10 millones de euros.
8: Y hay un periodista del ABC que dice que si estoy cansado. ¿Cómo voy a estar cansado?
3: Bueno.
8: Si el Barcelona es un club menor y corrupto.
10: ¿Te querés callar ya la boca, repelotudo? A ver si te agarro del pecho y te cago a palo, sorete.
3: Ya
10: ni a prou.
3: Sisplau, monja.
10: Visca el Barça i visca el Messi.
3: Calma els dos, que l'estudi és nou i no volem més obres i estem contents, com dèiem, pel retorn del Barça.
11: Barça! Espanya!
3: No, Espanya no, Barça, soy a la porta. Veig que s'ha recuperat del cor, quina alegria. Com es troba?
12: Bé, doncs, trobo molt millor que el de joc.
3: Sí, això no és molt difícil, però...
12: Avui mateix vaig cap a Anglaterra.
3: No, que es queda aquí.
12: Abans hem parat l'Enrique Tomàs a fer
3: uns
12: entrepats de pernil. Em sento també que igual jugo uns minutets, si el míster em deixa, que crec que estic més en forma que l'Araujo.
3: No estigui amb els altres jugadors, sisplau. I deixi de jugar, quedis aquí, que faci repòs, acabi de recuperar-se a casa. Ens alegrem, president, que estigui
6: molt
3: bé.
6: Està tothom
8: Exacte!
3: Exacte. Aviam, jo,
6: està tothom molt excitat,
3: sí, no, perquè torna la competició. Ai, torna la competició. Torna a haver-hi Barça avui i el Patsy mateix. Què et passa? Si ja vas venir ahir...
8: Però avui hi ha jornada de futbol, per tant, comencem un dia de partit amb la colla Passigolla.
3: No, això no és un dia de partit. No comencem a embolicar l'altre cop.
8: Avui, en un dia de partit, tenim l'expert en socialisme, Pere Mas. La professional que em fa veure que treballa Yael Brusca i en connexió des de casa seva, el tigre Jaume Creixell.
3: Jo Creixell no.
8: Jaume!
3: No.
8: Jaume!
3: Que no, que ja el vam tenir
8: l'altre dia. Jaume!
3: No, el vam tenir la setmana passada.
8: Jaume! Amb la parlant a la mà.
3: Patxi, calma't, sisplau.
8: Òscar Pérez Dols.
3: No, l'Òscar Pérez Dols tampoc hi és.
8: Núria Casas.
3: No, no hi ha ningú de tots aquests. I l'Edu Mutante. Aviam, no tenim el Creixell, que va venir l'altre dia a l'entrevista. Va anar molt bé, gràcies, Patxi.
8: Pere, disculpa un moment, tinc la dada
6: interessant.
3: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
6: no, no,
3: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
8: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
3: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, torni a sonar la dada.
6: Silenci.
13: Dada Jové.
3: Ara. Llevamos 500 años haciendo radio.
8: Es que me falla la dada sobre. Des del 2009, Espanya només ha executat un 57% del pressupost destinat a Catalunya.
3: Sí.
8: Suposa un dèficit de 13.000 milions d'euros pel nostre país.
3: És realment un molt bon titular, però... Però aquesta és la dada d'avui, diguem? O que,
11: no, 13.000 milions d'euros és el pressupost del Lleida de la temporada que ve.
3: No, no és veritat.
11: Gràcies a la injecció de capital privat estem preparant un nou estadi amb capacitat per 150.000 persones.
3: O sigui, un estadi... Però aviam, Oriol Jové. La dada, podem donar la dada sense fer un, deixar un retorçat de dada?
11: Espera, pensa que el Lleida ja té al voltant de 2 milions de socis de tota Catalunya.
3: Va, gràcies, Jové.
11: Més que el Barça i el Sevilla.
3: Deixem els esports, sisplau, deixem els esports. Aviam, que queden...
11: Teniu el Miquel Agut?
3: Torna avui, jo no sé, la setmana que ve. Ahir vaig parlar.
6: Crec que avui.
3: Sí, perquè el Recomora ja estava... Avui?
6: El Recomora ahir va acabar, no? Va fer l'últim Tu diràs.
3: Això de la nit, com es diu?
6: El Miquel Agut?
3: El Tu diràs. Això de la nit no és el Miquel Agut.
6: No, és que ara m'ho veig.
3: Doncs igual. Però el fa la setmana que ve i potser avui divendres, no sé, ens ho pot aclarir
6: algú. Sí, jo diria que avui. Avui el veurem, per això.
3: Fa molta il·lusió. Visca
6: el Tu diràs.
3: A veure, esports a banda, ja està, el Barça, tot això ja ha quedat clar, temps afegit a partir de les 7. Avui hem sabut que Rússia s'està plantejant obrir una ambaixada a Andorra. Ja estem amb això, ja estic acollonit. És que fa poc aquesta música, de veritat.
14: Привет, камера перестройка.
3: Sí, què?
14: Ja era hora.
3: Ja era hora, què era hora?
14: Ara més val que facin aviat, perquè el 12 d'agost acabarà el món tal com mai he avisat en aquesta ràdio.
3: Sí, no, això, passarà que no portem dies avisant sobre el tema. Ben tornada la professora Olivia Làctia, la científica especial de menys renom de la radiosfera. Però vaja, com anem?
14: Doncs estava una mica abatuda amb el tema, que en 13 dies, 3 hores, 50 minuts i 10 segons ens explotaran els ulls de les conques.
3: No passarà això.
14: I ens bullirà cervell com escudella per culpa d'eclipsi. Aviam,
3: si ha de venir amb la cosa aquesta alarmista cada dia sobre l'eclipsi, s'acaba el tema, eh? Primera, que no passarà això, però vaja, continuï.
14: Com anava dient, em sabia greu morir entre horrible patiment, però... Això d'Andorra m'ha alegrat.
3: Una salutació als oients d'Andorra, eh? Que hi ha una ràdio allà que se sent en RAC1 per FM, eh?
14: Sí, són amics meus.
11: Sergi Mas.
6: No va gaire...
11: Movint delantera.
3: Va perfectament bé.
6: Doncs jo vaig estar a Andorra aquest juny, m'estic posant molt repel·lent, discúlpa'm.
3: Sí, sí.
6: I no sentia una merda.
3: Perquè no s'havia sintonitzat bé, perquè hi ha una ràdio que es diu RPA7 no sé què.
6: Doncs no el vaig trobar jo, que m'ho expliquin.
3: Doncs la dic jo la freqüència, però vas per tota...
11: Sí.
3: Vas per l'Andorra la Vella, vas per...
6: Doncs mira, jo més vaig enganxar...
3: Perfectament, pujo de la...
11: L'any passat vaig anar a actuar 4 vegades...
3: Sí, va, prou.
14: Bé, si em permeteu seguir parlant amb el meu positivisme.
6: Ai, sí.
14: Estava dient que tot això de l'embargament a Rússia...
3: Sí.
14: M'alegra, perquè fot 5 anys que no menjo Toblerone.
3: No, perquè, per l'embargament, de veritat, eh?
14: Però bé, estic contenta, perquè si corren, veurem eclipsi des del millor lloc.
3: Però hi haurà
14: possible.
3: Bona visibilitat? Sí, hi haurà bona visibilitat a Andorra.
14: No es veurà res.
3: Ah, doncs què m'he de dir?
14: Però posats a morir, prefereixo morir a la piscina de Caldea. S'està muy a gustito.
3: No, també és veritat que no és mala idea.
14: Morirem entre terrible sofriment, però relaxats.
3: Molt bé, doncs relaxats.
14: I calentets.
3: Vale, silenci.
14: També...
3: Claret, posa ordre aquí, Jordi, de veritat. Tu que ets el d'informatiu.
11: A veure, va.
3: Bona
11: tarda.
14: No porta iogurt, Claret, avui?
11: Vostè ja ha parlat. Seguim. Què tenim ara, Pedro Sánchez?
3: No.
11: S'ha volat Pedro Sánchez?
3: No, calla, no, ja no és faltes tu ara, ja. No, no ha sortit amb Pedro Sánchez. Ah, bueno, hi ha la música, el Pedro Sánchez.
11: Ah, vale.
3: Però jo volia parlar, no sé per què sona, perquè jo volia parlar de l'atracament d'una joieria a un centre comercial de Mataró.
11: Ah, sí.
3: Sí, efectivament.
11: Sí.
3: Què?
15: Espera.
3: Què passa? Sí que hi ha Pedro Sánchez.
15: Mi más...
3: Yo no lo sabía,
15: Socialista, amigo.
11: ¿Qué pasa, Tarata?
15: No te reconozco.
3: ¿Qué pasa?
15: Estas insinuaciones me duelen en lo más profundo del alma.
3: En primer lloc, ja m'hi he dit...
15: I debajo del ombligo.
3: Ah, he afirmat que sigui socialista, jo.
16: Qui ha sempre sigut el PSC?
3: Prou. Marc Espejo, para de posar aquest tall.
16: Qui ha sempre sigut el PSC?
3: Com anava dient, ni he dit que sigui socialista, ni he insinuat res respecte a aquest atracament de Mataró.
15: Ni falta que hace. Sé lo que estás pensando.
3: ¿Qué estoy pensando?
15: ¿Ha sido José Luis Rodríguez Zapatero?
3: No, no.
15: Pues no. Esas joyas son un regalo.
3: Sí, siempre que surten las joyas...
15: Mi confianza en Zapatero es...
11: ¿De aquí?
15: Absoluta.
3: Sí. Molt bé, però ningú havia insinuat...
15: Joyas.
3: ...d'algú altre. Sí, ningú havia insinuat al contrari. Sí, ningú havia insinuat al contrari.
15: Joyas.
3: Va, per favor.
15: Aquí pone joyas.
3: Sí, no...
15: Joyas.
3: No. Ningú havia insinuat el contrari.
15: Insisto, Pere, és un regalo. Val. No es las pagó.
3: Com?
15: No las pagó.
3: Ah, per tant, és un regal.
15: És un regalo. Sí. Simplemente entró en una joyería y se las dieron. Por aprecio. Aprecio a sus vidas al ver la pistola.
3: Com? Zapatero va entrar amb una pistola en una joyería.
15: También era un regalo.
3: Ah, molt bé.
15: A los presidentes nos hacen regalos por el amor de Dios. Pere, ¿acaso sabes algo de política?
3: Mm-hmm. Sí. Perdoni, però, un moment. M'està... De les hores, el resum és... Zapatero ha tragat una joieria a Mataró?
15: Regalo! Un regalo!
3: Ah, marxi i menys alguna
15: cosa. ¡Un regalo!
3: Però què és això?
15: En tot cas, Zapatero
3: és
15: la víctima.
3: Bueno, prou.
15: Piénsalo.
3: Va, d'acord.
15: Si el producto es gratis, sí. El producto eres tú.
3: The...
15: ¡Un regalo!
3: If it's free, you're the product. Va, molt bé, gràcies. Retiris. Són
15: quarts de cinc. Què hora és?
3: Quarts de cinc, encara pinta que no dirà.
15: Pues me voy, que...
16: Bueno, vale. Son las cinco, me no he comido.
15: Sí, he comido.
3: Vale, pues, pues no són encara les cinc, és un quart de cinc.
15: Algo que va, tengáis para comer?
3: Ah, calli. Ja, el nostre... Prou, deixa, no li contestis. El nostre far matinal. Fot-li la música del món, va. Fort, fort, que la Iel vol cantar. Fot-li.
17: Chup, chup, chup, chup.
18: No!
17: Chup, chup al foc.
18: No ens posis això, sisplau, no posis això als oients.
17: What?
3: Sí, sí, posa, posa, que molesta molt a la Iel.
17: Chup, chup, chup, chup, chup, chup, chup.
19: Xup-xup, xup-xup,
18: xup-xup.
3: Va, quina hòstia,
18: això des de casa, llavors. No, no,
19: és el cotxe. És el cotxe. Sí, sí, ens
18: està
19: escoltant. Molts ànims, Sergi,
15: molts ànims. Així està la Pili quan salgo de la dutxa.
3: Vale, però, de veritat... Bueno, aviam, una cosa. No fem brometes. Quan surt el nom de Sergi Embudio, tothom s'ha de posar en peus. Estem davant del nostre professor, la masterclass de periodisme del Far Matinal de Catalunya a l'estiu. Sergi Embudio, per aprendre sempre una o dues coses sobre objectivitat, precisió... acuramenta i dades reals en antena. Escolteu i apreneu.
20: I si avui agafeu el cotxe i teniu el dipòsit mig buit, que sapigueu que us tocarà gratar-vos fort la butxaca. Ara us ho expliquem. Qui ho diria que és 30 de juliol?
3: Com?
18: Com?
3: Com? Eh? Moment, moment. Ha dit 30 de juliol? Rectificats de savis. I, evidentment, en Sergi és molt savi.
20: Vinga, va, peu a terra, que és divendres. Per fi és divendres. 31 de juliol del 2020.
3: Ah, amigo, 31.
18: Se li ha escapat el riure, eh?
3: Se li ha escapat el riure. Bé, doncs ja que estem posant, matisant i aclarint coses de la casa, perquè estem amb el moment Embudio, avui fa Pau Bonastre, el programa.
18: Ai, sí!
3: Perquè a més m'ho han dit a mi, m'ho ha dit algú.
19: Va debutar la setmana passada.
3: Bonastre!
19: D'una excel·lent forma.
3: Bonastre! Un grande, una excel·lent forma. Ja estem valorant.
19: Em porta 3 ja.
3: Bonastre, molt bé. Doncs missatge de socors pel Jaume Bonastre, que no se
19: trobai.
3: No es diu Jaume, es diu...
18: Pau Bonastre.
3: Que no t'oblidis que has de venir a fer el programa, Pau? Ja deu estar rondant per aquí, no?
19: No, sí, ja deu estar per aquí rondant.
3: Sí, que vingui a saludar.
19: Avui té partit, a més del Barça, avui té...
3: Sí, home, sí, avui ja hi apareix el reapareix el Molló, les xancletes, serà un festival de llum i color. Què, fem la trucada suïcida?
18: Per favor.
3: Ai, quins nervis, vinga.
18: El dia que no ens funcioni, deixarem de fer-ho?
3: No, no, no, ja ha passat, eh? Sempre hi ha algú que no ens l'agafa, aviam. El bombo va girant, no sento les boles, eh? Ah, ara sí. Per què et mires així? Ah, bé, ja, avui ha sortit molt ràpid, nena. Quina poca pacient. Vull dir, nena és la...
18: La Iel.
3: La Iel Brusca.
18: Què, aquest? El tens, el número 1?
3: Home! Pues, doncs fa molt de temps que no parlo amb ella. Mm. Però molt de temps. I mira que abans teníem una cita cada divendres.
18: Sí?
3: A la tarda.
18: Ep.
3: La passàvem junts.
18: Ep.
3: Quins temps aquells.
18: Ai.
3: Sí.
18: Ens fem nostàlgics.
3: Va ser... Esposa meva, segons com tu miris.
18: Ei!
3: La truco?
18: Va.
3: Va, posa l'altaveu, aviam si em surt per aquí. Atenció. Ara estem trucant una persona des del meu telèfon mòbil posat al micròfon aquí de la ràdio. Ai, Déu meu. No ens l'agafa, eh? Perquè no ens... Ai, Déu. Ai, Déu. Veus, ja has dit...
18: Ui, ui, ui.
3: Has dit que podia fallar?
21: Era.
3: Ah, ai! Hola!
21: Serà?
3: Sí, hola.
21: Hola.
3: Hola.
21: Hòstia, m'agafes en mal moment ara, tio, eh?
3: No, moment, que...
21: És que acabo d'arribar a Menorca i estic desfent maletes.
3: Ah, molt bé, bueno, després, després. Jo també estic en mal moment, estic fent un programa de ràdio, està sortint per la ràdio, eh?
21: Au, escolticot! I què estàs trucant?
3: Bueno, perquè estem fent la secció... No, veig que no ens estaves escoltant, eh?
21: No, no, tinc res, no, no.
3: Ex-esposa meva, perquè ja he dit per la ràdio...
0: Home, tio, acabo d'arribar a Menorca, deixa'm una mica de marge, no? Que tinc estrès post-vacacional.
3: Havies acabat vacances?
0: No, de fet, només he fet una setmana, però ja tinc la depre aquella de haver tornat a Barcelona. Quin horror!
3: Bueno, sabeu qui és, no? La veu se li reconeix molt fàcilment.
6: Uf. Anna Boadas!
3: Hombre!
0: Hola,
3: hola! Ui, man, que hi ha un follon aquí. És que com que no hi ha altaveu aquí... Anna! Sí, bueno, et preguntaria com estàs, però ja...
0: Et mato.
3: Què passa?
0: Estàs
3: sortint,
0: per...
3: Estàs sortint per RAC1, eh?
0: No, ja. Ara ets tipat, és veritat, clar, que tens
3: escolta,
0: programa.
3: Escolta, és que he dit...
0: Bona tarda a tothom.
3: Vale, molt bé. Bona...
0: Bueno, molt sempre, ràdio.
3: Sempre,
0: molt
3: sempre tan alegre i tan contenta. Escolta, he explicat aquí, quan ha sortit la bola amb el teu nom, he dit és que hi havia una època que passàvem cada divendres a la tarda junts. Jo ho he dit així en plan, com si tinguéssim un lío, però és veritat, hem estat molts anys compartint...
0: Sí, eres el meu espòs televisiu.
3: Veus? Veus? Sí, home, érem...
0: Sí, això ho corroboro, eh?
3: Érem parella televisiva. Fins i tot una vegada ens vam tirar un port vestits. No, no te'n recordes? A l'aigua? No sé on va ser?
0: Sí, a Tarragona.
3: A Tarragona mateix?
0: Que era Cambrils?
3: O Reus, algun lloc d'aquests, però va ser la primera. Sí, ens vam tirar l'aigua.
8: En Reus no hi ha puerto.
3: No, clar, Reus segur que no.
0: Cambrils. Sí, el port de Tarragona vestits fent una connexió del divendres.
8: Visca Tarragona.
3: I vam fer molts anys de tertúlia a la Riera. Bueno, escolta, en Boades, tu estàs ara a TV3? Estàs de vacances? Què estàs fent?
0: Sí, tots just ara les he començat. No, però és en sèrio, que acabo d'arribar.
3: Sí.
0: És que tinc el típic moment que acabes de... Fa 10 minuts que hem entrat per casa, fot una calda impressionant, has de començar a desfer maletes, posar rentadora...
3: Sí.
0: I com que m'ho ha passat tan bé, doncs estic com una mica de mala llet.
3: Ja tens el...
0: Mala llufa.
3: Sí. Bueno, calma, per si tu sempre estàs contenta i riallera. O sigui, tens una mica d'estrès post-vacacional, eh?
0: Sí, tot i que encara estic de vacances, eh? Però sí.
3: Fins quan estàs de vacances?
0: Fins gairebé final de mes, vull dir, no em puc queixar. Tinc bones vacances, sí.
3: Bueno, jo et preguntaria què fas la temporada vinent i què va tot, però jo sé que aquí hi ha una mica de secretisme i que estàs a moltes salses, però no vols acabar de dir-me la veritat d'aquest tema.
0: Sí, exacte. O sigui, continuarem a TV3, al servei de TV3, fent coses per TV3.
3: Bueno, ara m'estan trucant.
0: I fins aquí puc llegir.
3: Ah, molt bé. Perdona, és que s'ha sentit tot perquè m'estaven trucant. Bueno, una cosa
6: rara. Era de Múrcia?
0: Una altra persona.
3: No, sí, no. No, un grup de WhatsApp.
0: No,
3: era una videotrucada, un grup de WhatsApp de... uns amics meus, una cosa rara.
0: O sigui, que la gent realment no té ni idea que estàs en directe fent un programa. Jo crec...
3: Serà cabrona la tia, per favor.
0: Home, Pere, avisa els teus amics.
3: Bueno, escolta, jo crec que se li ha disparat perquè una videotrucada de tota la colla del col·le, diguem-ne, no sé què pretenia, així per sorpresa. Bueno, escolta'm, que tinguis un bon estiu, que gaudeixis molt del retorn a la temporada regular i nosaltres estarem de vacances, atents del que facis. I cuida't molt, estimada Boades.
0: Escolta, a partir d'ara que ja he tornat a Barcelona, us escoltaré per les tardes. Home. Molta sort, que ho feu molt bé. Ara sembla una fan. Ho feu molt bé.
3: Molt bé, va. Un aplaudiment per la Boades. Molt bé. Papa! Adéu. Bueno, tu, molt bé, veus? Hi ha 3 o 4 trucs, eh? Clar, si estàvem amb les maletes i tot això, i a ell...
6: Vinga, va, que ara és el moment de la cançó brusca.
3: El moment més esperat del dia, eh?
6: Exacte, ja sabeu que m'agrada treure pit, que jo estava a RAC 105, així que avui escoltem a l'Alba Farelo. El baby que tengo.
3: Alba Farelo?
6: Espera.
3: Això és una trampa, ets una desgraciada. De veritat, us ho diu tots, profundament. Jo no puc més.
6: L'escoltem perquè la cantant de Vilassar de Mar és una de les artistes més escoltades a l'estranger a Spotify.
3: Sí.
6: I Pere, suposo que tu... És com es diu aquesta artista.
3: Alba Farelo, evidentment.
1: Perdona, que però la Bad Gael, que vaig dir. Sou
3: una banda desgraciada.
6: Clar, tu li deies Bad Gael, no? Sí. I deies que hi havia un debat. Jo... He recuperat, saps això que fan els artistes d'autocitar-se les cançons?
3: Sí.
6: Doncs he agafat un tall d'ella, com es diu. Ja l'he de
3: Bad. La Bad Gael, que no ho he sentit perquè sordeix una mica. Molt bé, és que és una mica tard per connectar amb RAC 105. Bueno, passa un moment a veure què estan fent.
6: Mira.
3: Sí, aviam, espia un moment. La teva música. Sí, i tant.
6: Toma, ja. Ai, no hem agafat a la
3: Nayara. Qui és? Va, qui us ha? Les ombres davant que per darrere. Què? Ningú la reconeix, eh?
6: Tu saps qui és? Tantes pors per
3: sobrevolar. I tanta... Però ens agrada molt. És que sempre que connectem RAC 105 sona una cançó xula.
22: Va. Aquest no és aquell noi...
3: Aviam.
6: Julio Iglesias.
22: No, un noi que es diu... David, no sé què, que s'ha fet famós per una cançó que va fer per Sant Jordi a l'Instagram. Jo crec que és ell. Ara no em sortirà el nom.
8: Oh, sí.
22: Sabeu què vull dir? Herzog o algo així?
2: Hey, què vull dir?
5: Este.
3: Com es diu?
2: David Herzog.
5: Espera, que la tinc al meu Spotify.
3: Herzog, sí, home.
2: Sí, una cançó molt romàntica que va sonar per Sant Jordi.
3: Sí.
2: Em sona, la seva veu m'ha recordat això.
3: Doncs ja està, no se'n parli més.
2: Direm fem, el nom.
3: Fa tranquils. Fem el moment Guardino i ja està, i deixem el moment DJ.
2: Guardino. Com?
5: Quan? Et prometo Ivan Herzog.
2: Vale. Ivan Herzog, no David.
5: Però és,
2: Ivan,
5: és el fill, no? De...
3: Vale. Va, prou, ja net. Anem a aquest tema per tancat. Guardino.
5: Guarnido. Espera, bueno. El meu cognom té més minuts en antena que les aportacions del David Brock al temps afegit.
3: Oh, però bueno, però què passa?
5: No, com ve aquesta nit...
3: Endavant amb la mania del dia.
5: Que espavili.
3: Ve aquesta nit?
5: Al Barça, sí.
3: A robar?
5: A facturar.
3: De veritat, Això, sí. Jo crec que aquesta ràdio, la factura més alta és la del Broc.
5: Sort que estem als becaris.
3: Sí, exacte, efectivament. Recordem-ho, que el Noel Guardino
5: és un
3: dels becaris d'estudiants en pràctiques.
5: Avui no vinc amb una persona, vinc amb una frase que acaba malament, perquè és... Jo no sóc racista, però...
3: Bueno, ja, sí, quan comença
7: així... No sé pas per què m'estàs mirant.
3: No l'estic mirant. David, no l'està mirant ningú. Calli vostè.
7: Jo no sóc racista.
3: Vagi a ocupar-se els fills.
7: Sóc intolerant al color.
3: Ocupis de la família.
7: Ai, és diferent.
3: Tira.
5: Quan algú comença una frase així, ja saps que aquest però no ve sol, ve amb equipatge. Aquest però no és una conjunció, Pere, és un control d'alcoholèmia a l'ànima.
3: Ai, de veritat.
5: De veritat que sí, de veritat és que si algú activa l'airbag abans de donar la seva opinió, potser és que ja sap que condirà com un fill de fruita.
3: Sí,
5: bueno, aquest però és un intent de contractar l'assegurança 4 segons abans de tenir l'accident. Artista del matís, escolta, si has de començar defensant-te abans de donar la teva opinió, potser és que la teva opinió és una merda.
3: Bueno, va, però...
7: Està buscant problemes.
3: Sí. Hi ha un clima avui divendres, jo no sé què passa, si és el cafè gratis de la màquina, que tothom se n'ha fotut 70, és l'única...
5: És probable.
3: Sí, o que algú s'ha
5: traficat. Jo sé, més d'un que n'ha fet 3, 4... Bueno, Marta no Torrente.
3: Bueno, prou.
7: Marta Torrents.
3: Va, que tenim...
5: Guionistes d'aquest programa.
3: Una cosa, hem saludat un estudiant en pràctiques, però tenim un altre estudiant en pràctiques que apareix a tant, que és la Judit Espejo.
23: Es posa,
3: Judit, què passa?
23: Doncs mira, jo com a estudiant en pràctiques de producció, avui vinc a explicar-vos algunes de les virgueries que fem les productores d'aquest programa, la Marta, la Lívia i jo mateixa, que al final no deixa de ser complaure els teus desitjos i dèries, Pere.
3: No, mira, maca, que nosaltres aquí treballem pels oients, sisplau, una mica de respecte.
23: S'ha mogut cel i terra per trobar una senyora anònima de Gràcia. Vam estar hores i hores trucant a casals cívics, joieries, associacions de veïns, botigues de tota mena i fins a 13 farmàcies.
3: 13, de veritat?
23: L'únic que faltava era anar bústia a bústia a veure si trobaven el seu nom. Realment, jo vaig pensar que la línia entre el periodisme i l'assetjament era bastant fina.
3: No, estan fent les productores, fan la seva feina. Fins que no localitzen la persona que es busca, no es para. Això és aquí i a la República Popular Xina, tot arreu.
23: En tot cas, crec que RAC1 mai havia tingut tantes ganes d'entrevistar una dona.
7: Ara t'escolto!
3: Bueno, Aitana, bona tarda.
7: Bon matí.
3: Bueno, bona tarda, que són 2:45. Però quin problema hi ha amb aquesta...
7: No, res, que tot el que sigui reivindicar m'agrada.
3: La vam mig localitzar.
7: Canviar la Judit per al Noel?
3: Doncs jo reivindico el concurs dels Sons del Món. I qui ens acosta els guanyadors, els acudits d'avui, la normativa, el funcionament de la pesca, és la Lívia Discipió. Lívia, bona tarda.
24: Bona tarda, Pere. Bona tarda. I has dit concurs, però no és qualsevol concurs,
3: no.
24: Perquè és per guanyar entrades de franc pel festival Sons del Món a la Ciutadella de Roses.
3: Molt bé.
24: Per cert, avui és el gran dia amb el so d'una generació que pujarà a l'escenari Blaumut, Ramon Mirabet i els Amics de les Arts.
3: Sí.
24: Però aquesta setmana hem estat sortejant un concert diferent.
3: Avui aniran diversos oients convidats la setmana passada per nosaltres.

0: L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça.
1: Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí, Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
2: Aquest matalàs que s'obstina a no deixar-te dormir de dolor?
3: Ai!
2: Ni aigua.
4: Ibudol, el primer ibuprofen bebible en stick pack per alleujar el dolor, també en comprimits. Medicament sense recepta per adults i nens a partir de 12 anys. El dolor, ni aigua. Ibudol, havia de ser de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
5: Josep Maria de Tarragona.
6: Sabeu què li va dir Unai Simón al Trump durant l'entrega de medalles del Mundial? T'han disparat a ti más que a mi.
5: Anem amb el tercer, amb el Xavi de les Corts.
7: Posa vostè que en el currículum és una persona molt atenta, eh?
5: Basta clàssic, breu.
8: No, no, no, no està malament, i més són curtets. Vull dir que...
5: I el pal. I anem amb l'últim, amb la Conxi de Vegas.
9: És aquí el club d'estiquismiquis? Diu, associació.
5: Clar, no club, associació. Anem amb el guanyador, no?
8: Sí.
5: Va.
8: Sí, anem amb els guanyadors, són dos guanyadors.
5: Els guanyadors!
8: Estava pensant que en català es diu Pere Punyetes. I com que soc un Pere Punyetes, jo també estava pensant això, per això m'he distret.
5: Bueno.
8: Què fa l'Albert aquí? L'Albert? No es diu Valverde?
5: Sí, David Valverde.
8: Ah, hola, David.
5: Doncs no, que... treballa aquí. Sí, crec que no és tan estrany que avui...
8: No, però he entrat al locutori i pensava, no, ara deu passar algú.
10: Ja hi som, entrant
8: cosa.
10: De fora.
8: No, són de
10: això
8: fora.
10: És campixa.
8: No és campixa.
10: I entra tothom.
8: No, és tothom que treballa a la ràdio. Senyora Urriols, va. Els guanyadors.
5: Anunciem els guanyadors, eh? I... Els guanyadors d'avui que s'emporten aquesta entrada doble és...
8: A veure.
5: L'Isaac, de Barcelona.
8: Bravo.
5: I la Conxi de Vegas.
8: I la Conxi de Vegas. Felicitats, perquè se'n van a la Ciutadella de Roses, que és un lloc xulíssim, l'espai és molt maco, de veritat, si n'heu estat, us ho recomano, òbviament, hi ha pedres i aquestes coses a la Ciutadella, però a més, un espai molt maco per fer un concert, o per fer monòlegs, o per fer espectacles, per fer qualsevol cosa. Per tant, felicitats a tots.
11: Que llamin.
5: Sí, i si no han resultat guanyadors, recordeu que encara queden entrades disponibles i tota la informació necessària a sonsdelmont.cat.

0: Jo és que crec que ja no ens queda gairebé res a dir de la nostra convidada, perquè ja hem dit que venia de blanc. Jo crec que aquí sigui mínimament...
1: Avispat, no?
0: Avispat. Tu sí que ets avispada.
1: La podem aplaudir ja, sisplau.
0: Sí, home, sí. Vinga!
2: Jo també, m'agradeixo.
0: Hola, Meritxell. El Claret estava indignat perquè diu que no has portat ni una mica de vi, ni una mica de formatge, ni una mica de res.
2: Ja, els he dit, he vingut amb els meus amics, els he dit, havia de portar cava, però...
0: Cava?
2: O un vi, però enteneu-me que jo avui tinc una ressaca emocional molt forta, i llavors estic una mica tontadeta.
0: És que comencem pel final. Això que ens han dit és veritat? Ahir et vas casar?
2: Sí!
1: I què fas? La lluna de mel.
0: Sí, a RAC1. Sí, i sense... Bueno, contra qui et vas casar, es pot dir?
2: Sí, el Daniel Vázquez Sallés, escriptor.
0: Home, el teu marit de sempre, bueno, des de fa un temps ja.
2: Fa 4 anys, però som amics de tota la vida, els nostres pares i amics.
0: I és veritat, com és que n'estàs encara... Amb el Dale que te pego de la nit de noces, estàs aquí en un estudi de ràdio.
2: No, és que vam anar a signar a mitjans de juny.
0: Ah, o sigui, el casament real va ser el juny.
2: No, però vam anar només nosaltres dos i no ho sabia ningú. Llavors, ahir compartim aniversari, els dos hem nascut el 30 de juliol.
0: Ahir vas fer anys?
2: Sí, vaig fer 45 anys.
0: Quants?
2: 45.
0: Estàs estupenda.
2: I el Daniel va fer 60.
0: Molt bé.
2: Sí?
0: Mira,
2: llavors, la gent, entre ells, els meus amics de l'Erasmus, la família, tal, érem 70, van venir al nostre aniversari.
0: Ah, es pensaven que hi havia una festa d'aniversari?
2: Clar, i és que ho era el nostre
1: complet. Uau, el mateix signe de l'horòscop.
0: Sí, efectivament.
2: Sí. Som Shakira i Piqué, però
0: exacte.
2: Guai.
0: Sí.
2: Llavors, enmig de l'aniversari, vaig desaparèixer i vaig aparèixer vestida de núvia i tothom, doncs, sorpresa, ens hem casat allà.
1: Uau!
0: Però vestida de núvia, o sigui, de blanc o blanco,
2: sí,
0: que diuen,
2: sí,
0: bueno, ara
2: sí.
0: Vas a blanc però no vas
2: sí.
0: De núvia.
2: Que fort! Sí.
0: I la gent, clar, la gent que anava a una festa aniversari,
2: sí.
0: I llavors

0: Tenia sortir el típic ranci quan se n'ha assabentat de ai, que t'havia dit que no podia venir perquè no, no, no, no.
1: Que es fot, tia, s'ha perdut.
0: Si hagués sabut que us casava, hauria vingut. No,
1: no? Però espera, ens va casar el Pitu Roca.
0: Pitu Roca, Pitu... Quan no va venir a la ràdio aquí. Ahir va venir un germà Roca, sí.
1: El Josep.
0: Sí, tant.
2: Sí, va venir el Josep.
0: Va venir amb el Ferran Adrià. Va venir tots dos al programa del...
2: de l'Embudio. Al Monarracú.
0: No sé quin d'ells va venir, però...
2: Va venir el Josep Roca.
1: El Josep Roca, el sommelier.
0: Sí, sí, el pobre...
1: Molt amic.
0: Els confonc sempre, el Pitu, amb el...
1: Doncs, amb el Joan.
0: Amb el Joan.
1: Sí, doncs, ens va casar i... aprofitant que els meus pares fa una setmana van fer les noces d'or, els vaig fer recasar, també per sorpresa.
0: Però què és aquest cançol? Però un moment, el Pitu Roca, de veritat, va oficiar, eh? Va fer com d'allò, us declaro marit i muller.
1: Sí, sí, sí.
0: I es pot dir on ho vau fer o no?
1: A casa de la meva sogra, Valvidrera.
0: Ah, home.
1: Sí, de l'Anna Fallés, de la historiadora.
0: Sí, home, i tant. Bueno, és que, clar...
2: Normal que vinguis de ressaca emocional.
0: Bueno, i llavors va haver-hi banquet allà, clar, i s'havia...
1: Era una festa d'aniversari, la gent
0: portava...
1: Sí, i veure, veure.
0: Ah, veure supervisat...
1: Sí, anava a dir, la meva parella, no, el meu marit...
0: El meu marit, eh?
1: El meu marit, fort. És exalcohòlic, llavors també beguda sense alcohol per ell, i per la resta, doncs...
0: I tu, doncs, bueno, i els convidats en fotent... Hosti, és que jo, de veritat, m'ha deixat tan descol·locat això...
2: Que no entenc és què fa aquí.
0: És una mica estrany. Bueno, podies haver presentat el marit, pràcticament, eh?
1: Sí.
0: És un grande, també.
1: No, perquè han vingut amics nostres de fora per l'aniversari i...
0: I esteu gestionant amics un darrere l'altre, eh?
1: Sí.
0: Bueno, escolta, visca els nuvis, moltes felicitats a tu i al teu marit, en Daniel, i escolta'm, que per molts anys, eh?
1: Sí, sí.
0: Vull dir que... És que estic, de veritat...
2: No, és que és fort.
0: No et tenen ganes de casar-te tu i ell?
2: Sí, a veure... Tinc els meus dubtes, eh? O sigui, perquè... Lo de ser el centre d'atenció d'aquestes coses em costa. Llavors...
0: Però és veritat que
2: quan tu vas a un casament penses... És tan divertit. És que és una festa, saps?
0: Però què et costa de casar-te?
2: Ser el centre d'atenció... O sigui, ser el centre d'atenció...
0: Però si estàs aquí perquè sempre vols ser el centre d'atenció.
2: Sí, però ser el centre d'atenció a nivell cursi. A mi em fa vergonya fer les 40... O sigui, ser carinyosa amb la meva parella em fa vergonya davant de la gent. És una cosa que porto malament.
3: Doncs saps quan em pots casar?
0: No, calma, Olivia.
3: El dia 12 d'agost, que no hi haurà llum i no sabrà res.
2: Mira, perfecte, doncs.
3: És la professora
0: Olivia Làctia, que és la nostra experta en eclipsis, que és una mica catastrofista. Bueno, escolta'm, abans d'entrar en matèria, la Iel Brusca, que no vol casar-se, que acabem de descobrir, té unes preguntes per trencar el gel.
2: Va, sí.
0: Ja portem estona trencant el gel, aquí, eh?
2: Sí, està molt trencat ja.
0: Hi ha una manera d'avançar.
2: Però fem un test a tothom que passa per aquí.
0: És un test?
2: Bé, unes preguntes, les mateixes. No està bé...
0: No és el mateix un test que unes preguntes, però vaja.
2: És una manera de parlar.
0: Sí, sí.
2: Ai, va.
0: Va, tiri.
2: Gràcies. Si no t'haguéssim enredat per ser aquí avui, on series ara mateix i què estaries fent?
0: Ai, Déu.
1: La veritat, al sofà amb els meus amics, menjant llaminadures i amb els meus fills i mirant pel·lis.
0: Encara per això de menjar llaminadures?
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Podria ser tastadora de llaminadures i de vins, sí, però ja ho sé que és un moment que queda molt malament, i a més no m'agrada especialment el dolç, però és el meu esport preferit amb els meus amics. Criticar, comentar les jugades...
0: És que no se m'acut res més insalubre que les llaminadures, que és tot sucre, sucre, sucre i sucre.
1: Ja, però és que és una tradició de quan ens vam conèixer a l'Erasmus a Florència el 2003, i mira...
0: Doncs no se'n parli més.
2: Si no fossis sommelier, divulgadora, comunicadora, a què et dedicaries? Què faries?
1: Psicòloga. Sí.
0: Ah, sí?
1: Ah, sí. Sí, sí, sí. O, segurament, seria estilista. Jo crec que quan una té bon gust per tot. Ara, molt la moda, doncs, també.
0: Bon gust pel vi, bon gust pel vestir. Marta Pontnou, la nostra Marta Pontnou, seria.
2: Exacte. En un bar, aquesta hora, passats que són, bueno, gairebé falten 20 minuts per les 6,
0: sí?
2: Què faries? Un cafè, una aigua, un orange wine, o què prendries?
1: Doncs mira...
0: Orange wine, què és això?
2: Què?
0: Orange wine?
1: Un orange wine és els brisats.
4: Hola, família!
0: Hola.
4: Ja m'heu anomenat, doncs vinga, porto croquetes per tots.
0: No, Nando, no t'hem anomenat, eh?
4: Heu dit Nando Jubany.
0: No, qui ha dit Nando Jubany?
2: No, orange wine,
0: orange wine, hem dit orange wine, Nando. Bueno, et saludem molt cordialment, eh?
4: Em vaig al Dakar.
0: Molt bé, no, ja està, el Dakar ja ha passat, Nando.
1: Mira, Nando, t'agradarà molt aquests vins blancs que es deixen anar en contacte amb les pells, llavors tenen aquest color més ataronjat. I això són molt típics dels brisats de Terra Alta i són vins molt guais per maridar.
2: És que estan una mica de moda,
1: sí,
2: pot ser.
1: Sí, sí, sí, perquè és com un... tens la varietat blanca, tens el millor del blanc i del negre, xitxa, cos, aromes...
3: Sempre és millor però... el blanc.
0: No, sí, senyora Oriol, sisplau, però hi ha de racisme i tot això.
1: un té verd segurament estaria fent. Sempre em pregunta a Berta al dia.
0: Molt bé.
2: On veuràs l'eclipsi? Ara que mencionàvem el tema.
3: Veurà res.
0: No, sí que veurà, professora.
1: Me la xufla bastant.
2: Ara, per fi.
1: És que...
3: Per això que no ho ha fet tot ara, abans que arribi eclipsi. Ha celebrat el seu cumpleany i el seu casament.
0: Bueno, no faci alarmisme, sisplau. Prou de catastrofisme i alarmisme.
2: Estàs arribant a casa i et salta la reserva de la gasolina del cotxe. Què fas? Vas a posar-ne o ho deixes pel proper dia que hagis d'agafar el cotxe?
1: No. Jo sempre m'ho trec de sobre tot abans. Sempre.
2: Previsora.
1: Molt.
0: Molt bé, així m'agrada.
2: I hi ha algun tema del qual no vols que parlem avui aquí?
0: És que ho preguntem a tothom cada dia, eh?
2: Sí, és la pregunta.
0: S'ha quedat desconcertada, eh? Si vol dir que hi ha algun tema xungo.
1: No, de política, perquè no domino.
0: Molt bé, què en penses de l'actual crisi?
2: Va, és la veritat.
0: I el paper del Partit Popular. Ara farem un qüestionari 100% polític.
2: Sí,
0: T'ha agradat la gira de Salou d'Illa al Vietnam?
2: Tens
0: què en penses de la crisi de l'informe?
3: Que vulguis col·locar.
0: Què passa? Exacte, això de col·locar fills, al pis de la Ayuso... No, deixem... Va, no insultis, sisplau. L'últim... Bueno, és igual.
3: Pues muchacho, he dicho.
5: El primer mamarracho que se ponga por medio a calentar el ambiente...
0: No, no, no, no, no,
3: Allà ell.
0: Ja, l'última pregunta. Bueno, l'última d'aquestes preparatòries que portem aquí. Quanta estona fa que estem aquí amb la tonteria?
2: No,
0: 10 minuts ja, sí. Quan vols que duri el que queda d'entrevista? A partir d'ara. Vols 10 minuts? Vols 15 minuts? Vols 20 minuts? Vols 25 minuts? Vols quedar-te fins a les 8 i participar a la tertúlia del temps afegit? Que és una tertúlia esportiva?
1: Espera, jo amb tu fins a Menorca.
2: Ara.
0: Bé. Oh, però si t'acabes de casar, ja estem aquí tirant la canya el primer que passa.
2: No, home, això no és tirar la canya.
0: No.
2: Però tu fas de molt bé, ets molt bon conversador.
0: Com?
2: No sé què dir.
0: És que no, jo crec que...
2: No em facis cas.
0: I si li diem a la Iel que se'n vagi a casa...
2: Sí, i queda tu, Meritxell, millor.
0: Sí, o no sé, perquè no tenim dutxes aquí, perquè si no tinc una dutxeta fresca per intentar com resetejar-te una mica. Es nota un clima de divendres, avui. Es nota...
2: Sí.
0: Entre que avui a la màquina de cafè regala el cafè i, o sigui, si vas a la màquina no et cobra, dona un cafè.
1: Ens encanta.
0: Bueno, ens encanta. Ens encantaria que sortís un cafè.
2: Bo.
0: Més òptim, però vaja, escolta'm. Has mantingut en secret el casament, més o menys, perquè va ser aquesta...
1: No, sí.
0: No, la tàctica de la festa d'aniversari la trobo boníssima.
1: És que no volia l'estrès, volia només la celebració, les parts bones.
0: I la part de sorpresa per part de la gent em sembla extraordinària. Però també veu mantenir molt en sorpresa un altre secret que es va descobrir, crec que la setmana passada, que va ser que tu i el teu pare, el Toni Falgueres, sereu els pregoners de la Mercè.
1: Sí, i amb lo boques que sóc he pogut mantenir aquests dos secrets. No puc més, avui estic relaxada, perquè és que el que...
0: Oh. Però perquè això, crec que vam fer la trucada de suïcida no fa gaire,
1: sí.
0: I vam trucar així a la brava. Em vas dir que feia un mes que ho sabies?
1: I més, sí.
0: De veritat?
1: Sí, però em vaig trobar a l'alcalde, el Jaume Collboni, i el dia de Forbes, que vaig sortir com les 50 dones més influents.
0: Ja ens ho ha colat, eh?
1: T'ho he colat. Bueno. I li faig jo, quan? I em va fer... Silenci. I també m'enviava per Instagram en plan imatges de silenci. Clar, jo
0: dic... Sí, que no tens el mòbil de l'alcalde.
1: Té mon pare. Ah. Ens anem dient, i em anava fent la careta de silenci i llavors, clar, jo en plan, doncs sí, m'ho he pres molt seriosament. Jo crec que la gent està sorpresa de que hagi pogut aguantar aquests dos secrets tan forts.
0: Et costa d'amagar secrets. Bueno, doncs et felicitem per haver tingut...
1: Doncs sí.
0: I escolta, això realment com va anar? Perquè és un doble pregoner, sou tu i el teu pare, és un homenatge al
1: comerç.
0: Al petit comerç, a la botiga com el Gelida de tota la vida, sí. Que és casa vostra, que en un moment en què a Barcelona tots són tés, matxes i empanades i ungles i coses d'aquestes i no, va, ja no, sí, també és veritat, tés roba i kebabs i supermercats 24 hores i aquestes coses, i d'alguna manera és un homenatge a vosaltres, a la tradició i de més.
1: Tant el meu pare com el meu avi van néixer, però literalment la meva àvia els va parir a la botiga. Són d'aquests botiguers que vivien al pis de dalt i com hi havia molta feina...
0: Del celler de Gelida, estem parlant, que està a Sants.
1: Sí, al carrer Bellespí, 65. I, doncs clar, és un negoci familiar de fa 131 anys I, clar, doncs, imagina't, és que és molt surrealista. Mm. Aquest mes ha estat bastant estrany, tot plegat.
0: I una cosa aquí, clar, això d'haver-hi molt protocol, d'haver-hi moltes històries, vostè vingui tal, vesteixis de tal manera... Et diuen compte amb el que diu o encara no hem arribat a aquest punt? Clar, tu, perquè tu
1: parlarà
0: un text i el teu pare, no?
1: Sí, clar, com tenia aquest casament, que la gent no ho sabia, era com passem el 30 i a partir d'ara jo ja tinc les idees molt clares i estaré tot l'agost desenvolupant i sí, tinc pensades dues o tres versions i les passaré. Però era una mica, saps? Clar, a més tothom era com, per què estàs tan estressada? Clar, jo vaig treballar fins al moment abans, saps?
0: És que tu pots dir el que vulguis. I el... Sí. Com t'ho faràs per repartir-te amb el teu pare?
1: Mira, el meu pare té la saviesa, té la frescor, és molt autèntic, es nota tota aquesta tradició. Llavors jo el que vull és articular-li bé el discurs, fer-li preguntes intel·ligents que ell brilli.
0: Ah, serà com una conversa,
1: sí,
0: doncs.
1: Sí. És que ho vam fer així quan vam fer la celebració del 130 aniversari. Saps, així l'allibero de llegir...
0: No recordo que em convidessis.
1: No? Doncs no, escolta...
0: No,
1: et
0: convido moltes coses, però...
1: Et convido moltes coses, sí, Pere Mas, sí, i no vens mai de dones perquè... del vi.
0: Perquè em convides dies que no puc venir, però vaja, si vols un dia anem a dinar alguna cosa, i ja està.
1: Jo poso el vi, tampoc jo poso el que vulguis.
0: Tampoc m'ha convidat al casament.
2: Ai, va, Pere.
1: No, és que només érem 70, era, imagina't, família i els més... Sí.
0: Bueno, va, ja paro, ja està, ja no dic res més, ja que no es pot dir res ara aquí.
6: Siempre buscando el gañote.
0: Vostè no es queixi, i no s'hi fiqui. Has dit que porteu 100 no sé quants anys al celler Gelida.
1: Sí.
0: La gent encara hi pot anar, com has explicat. Veneu vins i també es pot comprar alguna cosa tipus bodega? O que ja acudíem. A veure, la gent seguirà venint a la vostra botiga i home, però ja que heu rebut aquesta...
6: Juan Poquí, todos los viernes.
0: Ah, sí, el Poquí, va? No m'ho crec.
1: Hem tingut i tenim clients molt il·lustres, O sigui, la Núria Feliu, que era de Sants, per exemple... Uau. El Manolo Vázquez Montalbán,
0: sí.
1: El Joan Manel Serrat, i tenim vins, tenim alguna cosa també sense alcohol, i el que tu parlaves, que et conec, que és teca, tenim catànies, carquinyolis, saps? Aquests que no es desfan quan els suques amb el cava i tal.
0: Sí? Molt bé, doncs ja passarem un dia a buidar les existències. Escolta, vosaltres sou molt conegut a Sants, el celler és molt conegut pels productes que veneu, perquè ara més tu estàs aquí i tothom et coneix a tu, per la tradició familiar, però també a Sants es coneix per una bestiola.
1: Sí. Jo sóc la neta del lleó de Sants.
2: Bueno. És que és molt fort, això.
0: Fia, el teu avi era un lleó o com va això? Explica'ns-ho.
1: Doncs és que el meu avi i la gent més gran de Barcelona, segur que se'n recordaran, del Vicenç Febrer, que feia lluita lliure, el Price, doncs, tenia un lleó al carrer Vallespí.
0: Un lleó? Com un lleó?
1: Tenia un lleó, doncs com el Currupipi.
0: Un lleó dissecat?
1: No, de veritat.
0: Però, bueno, a dins la bodega...
1: No, la bodega és per part de pares, és els Falgueres.
0: Va.
1: Febrer, jo em dic Meritxell, sí. Falgueres Febrer, la meva part materna, el meu pare es va casar amb la veïna al costat.
0: Vaja.
1: Bueno, darrere, de 65, i l'altre era el número 30, 40, saps? I això, i el meu avi tenia una botiga de bicicletes, de motos, de tal, i tenia allà el lleó. Llavors, clar, el meu avi era com Tarzan. Com vols que jo surti normal?
0: Però de quin any estem parlant? Perquè un lleó viu dins una botiga no és una cosa que... Ara no es pot tenir.
1: No, després el va donar al zoo de Barcelona i tal, però sí.
0: I d'on surt un lleó?
1: Crec que el va portar a Angola. És que jo no el vaig arribar a veure, però, per exemple, la gent del barri m'ho diu. Sí. Ell es deia Vicenç i el lleó es deia Vicentet.
2: Que fort. L'havien portat amb un Seat.
0: No, per què?
2: Lleó.
1: Tu imagina't, ara no va dir la meva parella, que dir-li nòvio amb 60 anys era com... El meu marit se'n recorda que el seu pare li deia que ell anava a veure aquest senyor del lleó.
0: El seu pare és molt conegut, és el Manolo Vázquez Montalbán.
1: Doncs li deia, sí, jo ensenyo amb un lleó a Sants, i quan va saber la meva història... Quan vam començar a sortir, saps? Sí. Però tu ets la neta del lleó de Sants.
0: És boníssim, això. I els veïns estaven una mica rebotats amb aquest tema?
1: No, doncs l'anaven a veure.
0: Bueno,
1: històries de Barcelona.
0: I d'altres temps. I tu, a la botiga, més o menys, hi has fet de tot, no, allà?
1: Jo porto més la comunicació, però sí, és que la meva àvia tothom...
0: Però de petita, perquè si és un negoci familiar segur que allà tenien...
1: Clar, els 10 anys feia ja els euros entre caixes, la meva mare treballava, la meva àvia, el meu pare, tot, doncs sí. Sí, sí.
0: Escolta'm, educa'ns una mica amb el tema del vi.
2: Sí, tenim moltes preguntes.
0: Volem fer un consultori del vi, aquí tenim molts experts en veure'l, no en saber, diguem-ne, coses bones. Primera, quan et conviden a sopar,
1: sí,
0: és obligatori presentar-te una ampolla de vi? En base a què la tries?
1: A mi m'agrada molt pensar que el vi també poden ser com unes flors embotellades. Llavors, varietats autòctones aquí, com el xarel·lo, més terpèniques, com poden ser Rieslings o Gewürztraminers o moscats, no? És com, mira, doncs, en comptes de portar un ron de flors, portes una ampolla de vi blanc. És veritat que per regalar queda normalment millor el vi negre perquè es manté més temps. A més, ara penseu que hi ha una crisi molt forta d'un 40% menys de ventes de vi negre.
0: Ah, sí?
1: I també fa més tuixé portar un tipus Magnum, que seria el doble de normal, que és un litre i mig. I si no, sempre un escumós ben fresquet, que sempre hi ha un maridatge que és decisiu, que és a l'estacional. És normal que a l'estiu ens vingui més de gust coses fresques, llavors ens hem d'anar aquests rosats, aquests blancs, aquestes bombolles.
0: Però, i una cosa, i aquesta ampolla de vi que portes, clar, vas bastant perdut, entres en un celler o el que sigui, quan arribes a la casa és el vi que es beurà aquella nit o no?
1: No té per què.
0: O s'ha de guardar. Sí,
1: no té per què.
0: És un tema d'educació, no saps ben bé si l'obrirem o el foten cap a la nevera i treuen
1: imagina't que portes
0: un nonsimón de 2 euros.
1: Clar, no. Normalment, això, si el portes, és que les bombolles, si les portes calentes, ja no podries.
0: Ja.
1: Clar, imagina que portes un vi negre i t'han preparat unes gambes de Palamós, o sigui, t'has cargat el vi perquè li aportes una salinitat que no toca i t'has cargat la gamba amb un vi megatànic, o sigui, al final el secret dels maridatges és com el de les parelles, saps? Intentar que no es trepitgin l'un a l'altre quan balla.
0: Teu marit, et recordo, eh? I una cosa, un que pugui quedar bé, clar, no et demano potser marques, o has dit abans que un Magnum era una bona idea, una cosa que sapiguem com encertar quan ens presentem a una casa.
1: A mi m'agrada molt els cabars rosats, la veritat,
0: sí?
1: Perquè trobo...
0: Te'l trobes a tot arreu.
1: Sí.
0: No sé què ha passat amb el cabar rosat?
1: Dalí ja les va posar de moda a les festes surrealistes, a Pol i Gat, i trobo que és molt glamurós, que al final, doncs, sempre fa alegria, saps? Rosa que l'amor s'hi posa.
0: Doncs ja està, un cabar rosat és una bona recomanació, per tant.
6: Bueno, mentre és de frío i se sirva en copa, el vino, sí, igual el que te ponga.
0: No, però no, senyor Rinyà.
6: No, perquè a veces te ponen un vino barato, sí, pero está bueno, sí, para... dentro.
0: Molt bé, doncs ja està.
6: Por cierto, ¿sabes cuál es el peor vino del mundo? El vino la suegra.
2: Ai.
6: Ipa.
0: Bé, no ho he sentit mai.
2: Per favor.
0: De veritat.
2: És una caixa de sorpreses, l'Arguinyano.
0: Sí. Escolta, m'has explicat abans, ho has fet deixar anar, que el teu marit,
1: sí,
0: ja no pot beure alcohol perquè és, bueno, ho ha deixat per addicció. I això com afecta? El anar a un restaurant, perquè tu deus seguir demanant vi.
1: Sí, per exemple, quan estem de vacances sí que també faig vacances de paladar, llavors aprofito i no bec, o si estem a casa, o... I quan en un restaurant jo sí que potser en demano, o si hi ha més gent, però el que sí que intento és no donar-li petons amb l'alè. Sí, abans em prenc un cafè, o prenc aigua, o prenc una mica de pa...
0: Que no recordi, no li vingui,
1: sí,
0: l'aroma...
1: Sí.
0: Però igualment l'olor sí que la deu sentir, més o menys, perquè quan et tapes una ampolla o el que sigui...
1: Sí, intento... M'acompanya a molts viatges de feina, llavors doncs intento... Vés-te a passejar per les vinyes, saps? No vinguis a les tines, allà fermentant...
0: Clar,
1: o, fa
0: aquell
1: no
0: olor
1: sé,
0: tan potent.
1: Això, no? Un tas de 40 copes. Escolta'm, ja m'esperes al bar davant, ja està.
0: Escolta, i el vi sense alcohol té sentit? Funciona? O hi ha coses que estiguin bé?
1: A mi m'agrada. Trobo que és una opció. Hi ha molta gent que és, home, és com un dia sense sol. Per mi, no. Jo que he estat embarassada, tinc 2 fills, però he tingut molts embarassos que no han anat bé, m'ha salvat la vida. I també et dic que jo, si haig d'anar al parc amb els meus fills, que ja va estar em costa o haig de conduir i amb lo despistada que sóc, m'encanta aquesta opció zero gastronòmica, sense anar-me a sucres, a carbònic, i s'estan fent vins molt bons. El secret, i això és el secret de per què la cervesa torrada ho està petant, és que quan tu treus l'alcohol d'una beguda, perd el volum en boca. Llavors, si tu utilitzes...
0: Ja comencem a parlar raro, eh?
2: No,
1: queda com a guatxirri. Tu la cervesa normal...
0: Això ja s'ha entès.
1: Okay?
0: Queda com a guatxirri.
1: No, que dius, ui, en canvi la torrada, i això ho sap molt el cafè, com com aporta com més cos, com més sensació de boca plena. Llavors, amb els vins desalcoholitzats, si tu agafes aquestes varietats molt aromàtiques, com els moscats, sembla, no?, que tingui aquest aroma en boca i et sembla, doncs, una sensació més explosiva. Però ara fins i tot s'estan fent vins negres sense alcohol, amb una mica de fusta, que almenys, no?, tenen com més postgust. I escolta'm, a mi em sembla molt bona opció. És que ha d'haver-hi de tot a la vinya del senyor.
0: I ara que has dit això d'en boca i tota aquesta cosa rara, i quan vaig als restaurants, no sé si us passa a vosaltres, apareix un senyor que en sap molt, sobretot si és un restaurant així...
1: Com el Pitu Roca.
0: Bueno, clar, el Pitu Roca ja en sap molt més que tothom. I et comença a dir, no sé què, del volum en boca, del floral, de la barrica, d'americà, de tot això, i jo vaig fent que sí amb el cap, però penso, és que no en sé tant com per entendre això, i fa com... O sigui, no sé si els somaliers són conscients, o algunes persones, a vegades no és un somalier, però és un bon cap de sala que sap el vi que està venent, són conscients que potser no acabes d'entendre-ho tot això tan important que t'està dient,
1: totalment.
0: I que t'ho diu molt convençut.
1: Totalment.
0: Ho saben, no? Que,
1: sí.
0: Que hi ha un nivell que dius, hòstia, no, mira, amb això no...
1: A la botiga tenim 5.000 referències, i la gent et diuen, vull una cosa que estigui bo, i dius, ja, si les hem tastat totes, però què és bo? Ens costa molt descriure les sensacions. Al final és com una pel·li, com una obra d'art, o sigui, t'agrada o no t'agrada. Llavors, però arriba a explicar el per què, o que un sommelier pugui convertir-se en el teu amic i de dir, no, és que m'agraden els vins, doncs més àcids, més suaus, no, quan més informació aportes, més et poden ajudar. Però això, o sigui, no drama, s'aprèn, al final és la praxis grega, és anar provant.
3: Quan et diuen les notes, jo entenc do, re, mi, fa, sol, no sé de què parlen, dels vins.
0: Mira, doncs, ja que et tenim aquí... Ara. Has anat a veure la Rosalía o no?
1: No.
0: Però saps que hi ha la cosa al confessionari, oi?
1: Sí.
0: Puja.
7: Es una perla, nadie se fía. Es una perla, una de mucho cuidado.
3: Arriba el moment del meu confessionari, Meritxell. Estàs preparada?
1: Sí.
3: Depèn, no?
0: Ha quedat acollonida,
1: la Meritxell. Després del tema d'ahir, saps? Pensava que venia de baixada i avui...
0: No,
3: tranquil·la, relax.
0: Sí, home...
3: A veure, jo faig passar la gent pel meu confessionari, llavors jo et vull preguntar si tens algú que hagi sigut un perla, que hagi passat per la teva vida, o si tu potser has estat la perla alguna vegada.
0: Ara.
3: Pillina?
1: Jo he tingut perles. Sí.
3: Sí, brillants.
1: Sí. Precisament ahir em vaig emocionar, els meus vots van ser que li vaig dir al Daniel gràcies perquè per fi sóc un plat únic i principal i no em sento un segon plat o un acompanyant.
3: Bravo!
1: Sí.
0: Que t'arriba a fer sortir la Rosalía al concert de Barcelona i et quedes a gust, eh?
1: Sí. Sí que aniré al concert de la Shaki. Jo sóc Team Shakira.
0: La Shaki?
1: Sí.
0: Pues és veritat. A Madrid, allò que munten tot un
1: tinc. Sí, amb la meva mare i els meus fills.
0: Ah.
1: També van al de Rigoberta. Ho donem tots, som molt bailongos.
0: Amb els teus fills, quan encenen els teus fills?
1: El Leo està a punt de fer 9 i la Vita 11.
0: Jo he sentit rumors sobre la manera de dormir d'aquests nens.
1: Ja, que dormim junts.
0: Almenys ho admet, és que ho admet tot, eh? No hi ha
1: sí, sí, el Daniel ja dorm en una altra habitació, ja, mira, ens posem al ramadassa, fem meditacions, quedem ja... Jo m'aixeco molt aviat...
0: I dius que dorm lluny?
1: El Daniel ronca, li encanta quedar-se fins molt tard, tenim diferents, i ja està, és que no drama. Vale, som living apart together, bueno, o sigui, jo seguiré visquent a Sants, a mi no em treus a Sants ni amb un llevataps, i ella va al vidrera.
0: Ah, o sigui, es manté... Ah, per tant, és living apart together.
1: Sí.
0: Ah, però llavors aquest matrimoni s'ha de consumar? Però
3: és molt còmode.
1: Sí, tranquil, que consumar. Som ara...
0: Ah, vale,
1: ja hem fet Pasqua abans de Rams, tranquil.
0: Vinga.
2: Escolta, deixa'm dir una cosa, perquè la Marta Torrents, la productora d'aquí del Versió Estiu, ens diu que ha trobat un oient dient que ella havia vist el lleó de l'aparador.
0: Ah, sí?
2: Sí, el Vicentet.
0: Home, tenim el telèfon? Home, no, posa'm la... No volia parlar. Ah, no volia parlar.
2: No, però... tenim un testimoni.
0: Ja ens ho hem cregut, eh?
2: I tant.
0: Ja que estàvem parlant de dormir, ja estem acabant, perquè s'acosten les 6, ven el butlletí de les 6, i llavors, si no... Vaja, vull dir, alhora em maten.
1: Sí.
0: I més tenim una menció, no, què tenim de públic?
2: Sí, tenim una menció.
0: I blog, queda algun blog? Ja veurem quan el fem, però la menció segur que l'hem de fer. Són temes que no interessen a ningú, però així els parlem i queden clars de cara al tècnic i a producció. Ara que parlem d'això de dormir, quin és el lloc més raro on has dormit?
1: Segurament d'Erasmus amb els meus amics. Amb una estació, no?, de tren, no?, a Venècia. Sí, que ens vam perdre l'últim tren.
0: Allà als bancs, o...? Sí. És molt típic això de l'Erasmus, dormir...
1: Sí, bueno. Sí, vam perdre el tren i valia una pasta dormir a Venècia, no?
0: Sí. Pues sí. I algun lloc d'animals?
1: D'animals? Però diu que el Parc Kruger.
0: No.
1: Sí, vaig anar amb la meva àvia, però... Què? Què he fet?
2: En una illa.
1: A Cofonícia. Vaig escriure allà a l'últim llibre amb el Daniel. Quin, ara m'he perdut.
2: Més jove, amb una amiga.
1: Ai...
2: És que nosaltres ens informem molt.
1: A Formentera. Sí, amb una casa del gos. Sí.
0: Però, com una casa d'un gos.
1: Sí.
0: Però no volia dir, eh? Que penses que no sabem les coses,
1: sí,
0: no?
1: Sí, perquè, mira, la meva amiga s'havia de casar, va ser nòvia a la fuga, jo estava a Eivissa amb el meu germà...
0: S'havia casat i va ser nòvia a la fuga?
1: Sí. I llavors vam acabar a Formentera, sense hotel, el 14 o 15 d'agost, i només vam trobar com una caseta d'aquestes com de fusta d'agost, i llavors ens dutxàvem al mar. I tal. Sí, és que veieu, vaig a Carri Bratxo i és que no...
0: Hi havia
1: una llitera, que havia una llitera, com típica... aquestes del jardí. Jo li deia la caseta del perro per posar-li més dramatisme.
2: Però clar, era una caseta allò, petita, molt normal.
1: Sí. Ens dutxàvem al mar i tot de fora. L'atura.
0: Eren altres temps.
1: Sí. No, altres temps no. Mira, el 2010.
0: Han passat 16 anys, ja.
1: Jo m'adapto molt. La gent pensa que sóc molt pija i tal, perquè faig assessoria.
0: Sí. No, però sí que fa una mica pinta pija, sí que la té.
1: No, però no, m'adapto moltíssim.
2: Ets tot terreny. Sí.
1: Totalment. També he anat a la Índia. He fet moltes coses també que no us imaginaria.
0: Va, explica-les. No, sí.
2: Perrita,
0: bueno.
1: No, dic que la filla havia... Has de fer els deures.
0: És una perla de les bones, eh? Escolta'm, ens hem d'acomiadar, és molt trist.
2: T'he de dir, perdona, eh? Tenim també el pare del Pablo Puyalto, que és guionista d'aquí al programa, que
0: el
2: també diu...
0: El Pablo és guionista?
2: O sigui, he fet malament la frase.
0: No, jo només pregunto.
2: Si volia dir, el guionista del programa del Versió, que és el Pablo Puyalto, sí? Doncs el seu pare li està
0: no
2: dient que no és guionista.
0: Perquè podria ser que fos guionista el pare, també.
2: Diu que ell havia vist el lleó, també, a la botiga.
0: Aquest lleó l'ha vist tothom.
2: I que el tio Pedro lo conocía, diu també. Diu que està al·lucinant.
0: Perquè no sabia que era el pare, ai, que era l'avi de la...
2: No, exacte.
0: La Meritxell Foguera.
2: Sí, està.
0: Clar, que és el que passa al Dani Vázquez Salles quan...
1: Sí.
0: És el primer cop en tota la setmana. Quan va conèixer tu, quan ets la neta del lleó.
1: Sí.
0: La lleona. La lleona, ella també. Bueno, escolta'm, tinc una pila de preguntes per fer-te, t'haurem de convidar un altre dia aquest estiu.
2: I tant.
0: No, l'últim dia la convidem i que es presentim els vins. No, només...
1: Tens raó. No, tens raó, tens tota la raó. L'amor amb amor es paga.
0: Mira, et diré preguntes que teníem pendents i si vols en contestes una.
1: Vinga.
0: Val? Que els del Boleto estan a puesto, per cert?
8: Hi som.
9: Sí.
0: Però bueno, que està obert el canal.
8: Sí.
0: Que poden entrar ells.
8: Hola.
0: A l'Albert, molt bé. Doncs mira, prepareu-vos una pregunta sobre vins, que també tindreu la bala de la pregunta al vi. Vull dir que ara en faig jo una i vosaltres una altra, d'acord? I després ja farem el butlletí. A veure, jo te'n proposo tres.
1: Sí.
0: Una és que això dels vins orgànics i fan pudor caca. L'altra és...
1: Pensava que no vas a dir orgàsmics.
0: No. L'altra és la irrupció dels vins als festivals, que cada cop veus més gent bevent vi als festivals de música,
1: sí.
0: Una cosa que no passava. I l'altra, si es fot de més mal humor, veure un noi o una noia bevent vi en un got de plàstic o agafant la copa per la part de dalt, que s'escalfa. Quina vols contestar a les tres?
1: L'última, perquè crec que això és servei públic.
0: Orden. Tothom d'en peus.
1: Sí. Quan tu agafes malament la copa, la calentes.
0: Sí,
1: i sobretot ara, això, no? I veus a vegades... Felices fiestas con... Que dius, escolta, agafeu almenys bé la copa, perquè si no passes les pezunyes, totes brutes d'oli o calentes.
0: Com el pal per on s'ha d'agafar, o sigui,
1: sí,
0: la tija...
1: O per la base, sí com la tija o la base estaria bé.
0: Val, però no mai pel cos de la copa, perquè escalfes el vi.
1: Totalment.
0: Pel que hi hagi dins.
1: Totalment.
0: I això posa de més mal humor que un tio bevent vi un got de plàstic, que també pot passar?
1: Clar, és que penseu que... és que el recipient és tan important, però mira, i ho enllaço, m'agrada molt que als festivals la gent begui poc però bo i amb algo gastronòmic i totèmic com és el vi. Per mi la cervesa i el vi no són competència, surt el sol per tothom. Per mi el vi és saviesa i tradició, i la cervesa pot ser llibertat i el primer glob, no?, amb aquest llúpol, aquest carbònic. Són diferents tipus de moment, però m'agrada això, no?, que també puguis estar passant-ho bé amb la teva copa de vi o de cava.
8: Lo important es que tenga grados.
0: Sí, no, l'important, no comencem amb la idea de pimplar i xuflar-nos. No.
1: M'agrada
0: degustar.
8: Venga, vamos a cantar una canción.
0: No, és la canción, és el... No, però, de veritat.
8: Lo que volen de pesadilla.
0: Sí, aquesta no sé si és de la graduació.
8: Ni gaseosa.
0: Vale, o dels ocados. En fi, Jordi Casals, dels serveis informatius. Hola. Roger Jofre, dels esports.
9: Bona tarda.
0: Us toca fer el butlletí a les 6, de seguida el farem. Però la pregunta dels amics d'esports informatius per la Meritxell Falgueres. Endavant.
9: No se'ns ha acudit res.
2: Per favor, heu tingut dos minuts.
9: A mi se m'ha acudit a veure quantes ampolles de vi t'hauríem de regalar per fer els butlletins en punt cada dia, cada hora.
2: Toma.
0: Doncs, aviam, depèn de quin vi sigui. A veure, si vull anem puntuals, tios, però és que de veritat...
9: Home, passen 4 minuts ja.
0: 4 minuts. I què ens queda? Bueno, ens queda acomiadar la convidada. Uh-huh. Ara t'acomiado. Mua, amb aquests tios, ja veus, eh? Ens queda una petita menció que hem de fer i Publi no ens en queda, no, d'aquest bloc. Fem la petita menció i després la posem, sí, va. Però després la posaré. Meritxell, moltes gràcies.
1: Gràcies.
0: Amb l'Alba. Com estàs, Alba?
10: Hola, bona tarda.
0: Molt bé, un aplaudiment per l'Alba Castellví.
10: Gràcies.
0: Aquest to del divendres... Bueno, vols que saludem també la Paula?
10: Sí, som-hi.
0: Ara no sé si surt si és Seuma o Seuma.
10: Seuma.
0: Ah, molt bé. Benvinguda.
10: Bravo.
0: Hola.
10: Molto mamis.
0: Ben arribada.
10: Pere, has vist la descripció que t'he posat aquí dalt de tot d'Alba Castellví?
0: Sí, perdona un moment, és que m'estan informant sobre... És que estem anant en diverses coses. Hi ha vingut el Claret, el Casals Informatius. Hi ha alguna cosa que haguem de saber sobre això? Perdona, l'actualització...
2: Tu que t'ha enviat un WhatsApp al Casals.
0: Sí, l'actualització, han actualitzat la xifra de persones, un afegitó sobre l'última hora que dèiem de Ceuta, i han marxat de Ceuta 48.300 persones, dades actualitzades, entenc jo, des del Ministeri de l'Interior. I també estàvem comunicant-nos aquí, a veure si algú sap què pot implicar en la pràctica per la gent que ja vol anar a Itàlia, tot això, que no hi hagi ara un embolic estrany per aquesta suspensió de la lliure circulació. També és veritat que aquesta mena de governs, quan fan anuncis d'aquests, hi ha una mica de Pedro Ladrador i després s'ha de veure què passa a la pràctica, perquè dins el context interconnectat d'Europa és molt complicat posar en aplicació una mesura d'aquestes. Però, sisplau, mirem a veure si això en la pràctica té alguna conseqüència o algú que ens ho pugui explicar. D'acord? Ara sí. Què vols que et digui? T'aparo tota l'atenció del món. Tota.
10: Tot i així, si van sortint coses, evidentment.
0: Sí, però no, ara sóc tot teu.
10: Així m'agrada, Pere. Doncs t'he posat Alba Castellví, la moderna de l'equip. Sí. No sé si esteu d'acord.
0: Ets la moderna de l'equip, però després del recital d'ahir del nostre estimat Alberto Gadel, és molt difícil estar al nivell d'Alberto Gadel, eh?
10: Tens
0: però...
10: tota la raó. A més, és la teva, com es diu, la teva querida, tu,
0: no,
10: tu todo.
0: No, mi querida, no, mi todo.
10: Tu amada.
0: No, mi todo. A veure, ja, l'any passat era mi perfecta.
10: Sí.
0: I ara és mi todo.
10: Ah, això, veus que anava per aquí.
0: Sí, sí, però què has dit, querida, que no sent bé el mateix, eh?
10: Què vol dir? Jo no sé què... No
11: és
10: sé
11: una
10: si
11: man.
10: Té segon...
11: La querida és la man.
10: Ai, no, per favor, jo no volia dir això,
0: Clar, aquí hi ha un desenfocament general, però mi todo. Això,
10: és tu todo.
0: No, mi todo, però és una cosa que és del moderneo, es diu així, mi todo.
10: Sí.
0: Tot i que, bueno, va pujar, és igual, deixem el pobre Gadel que descansi
10: un
0: la vida.
10: Un des d'aquí,
0: tu ets la més moderna en diferència a l'equip.
10: Vull pensar que sí.
0: Protagonista de la trama Nacho Motorcycle, que ja l'explicarem un dia per la ràdio. Mira,
10: Nacho,
0: això li hem d'explicar... A la Paula. Sí, Paula. Si ens dona temps, després t'expliquem la trama del Nacho.
10: Ai,
0: queda't, sí, queda't. No et saps res, aquest tema?
11: No, jo no en sé res.
0: No, és que tenim aquí un... com es diu això? Un...
10: Nacho, que no és de maíz.
0: La pel·lícula aquella, el Tom Cruise, i Oficial y Caballero. Tenim un Oficial y Caballero aquí? Sí.
10: El Pere, cada segon em pregunta per aquesta història. Està tothom atent.
0: Estem... Tu no saps a què va, oi? Don José María? Val, ja t'ho explicarem. Però abans, centrem-nos...
10: Sí.
0: A la més moderna del programa.
10: Exacte. Vull pensar que sóc la més moderna del programa, per això he preparat aquesta secció d'avui, que comença amb una sintonia que us quedareu de pedra.
12: El bar d'internet.
10: Doncs, nens, tenia moltíssimes ganes de començar.
0: Però bar és el bar del bar dels gintònics o quina mena bar és això?
10: No, el bar dels gintònics no.
0: I el pito aquest? Això està... Però què és això? Puja.
10: No, això compta, eh?
0: Sí, puja, puja, puja.
13: Mare de Déu.
0: A veure, bueno, ho estàs tirant tu o està incorporat?
13: Evidentment.
0: Vale, va, no, bueno, doncs, sisplau, no ens martiritzis ara amb això, només falta... Pobres oients, que estan tan... Hi ha una mica fins als nassos de nosaltres, només falta el tema del xiulet.
13: La cosa, Pere, és digue, que aquí porteu experts...
0: Sí.
13: Mira, al bar, al bar.
0: Sí, sí, al bar.
13: Aquí porteu experts de tot. Tenim aquí sí, la Paula, experta sí, en sexe, sexòloga.
0: I relacions sexoafectives, que es diu
14: ara. Bueno, és la teva opinió, no?
0: Home, no és mi opinió, si és l'experta, Sergio.
14: Ah, i l'expert ho soy jo.
0: Ah, sí, és veritat, perdona, és que el Sergio és tan expert. Bueno, és igual, deixem-ho aquí.
13: Cantant. Porteu gent experta en cinema, doncs jo sí, sóc l'experta d'internet. Ara em deies que si et refereixo, si em refereixo al bar de veure,
0: sí,
13: doncs no, em refereixo al bar del futbol.
0: Ah, amigo.
13: Aquesta cosa que ara tenen per anar a revisar les jugades. Mm. I l'àrbitre, molts cops, respecte al que vegi allà, traurà una targeta verda o una targeta vermella. I és el que faré jo aquí. Repartir targetes verdes i vermelles a tort i a dret.
0: Ah, molt bé. A nosaltres? Doncs, bueno, però del pito aquest que fotré...
13: Sí, no. És això que... és... Jo és que... Sí, sí. Si vas conduint és molt desagradable. Ui, bueno, doncs, això ens agrada més. Bé.
0: Bueno,
13: doncs aquest xiulet... Allà,
0: un moment, sisplau.
13: Aquest xiulet està previst que soni bastantes vegades durant la secció.
0: Però és quan és una targeta vermella?
13: Targeta, la que sigui.
0: Joder, però...
13: Ho acompanyarem d'aquest so tan agradable.
0: Molt bé.
13: Doncs...
0: Esperem no provocar un accident de trànsit amb el so aquest.
13: Esperem que no. Jo us portaré vídeos virals de la setmana
0: sí,
13: i els hi trauré, doncs, una d'aquestes targetes, si m'agrada o no m'agrada, així com un àrbitre.
0: Molt bé.
13: Evidentment, faig servir la metàfora del futbol
0: sí,
13: perquè es veu que en aquest programa de l'únic que es pot parlar és del futbol.
0: Bueno, bueno, però hi ha accions diverses.
15: Temps dels fregits, sempre.
0: Aitana, bona tarda.
13: La finestreta està buida, crec, ara.
0: Què passa? Bueno, però de rajar, tio, és de veritat, eh? Podem avançar en positiu?
13: Escolta, jo vull parlar de coses més intel·ligents, home, de coses més culturals.
0: Bueno, a les 7 farem el temps afegit, però... aleshores, de què vols que parlem?
13: Doncs a mi m'agradaria que parléssim d'internet, com dic, una cosa intel·ligent.
0: Com a concepte d'internet no té per què ser molt més intel·ligent que el futbol, però...
13: Ai, d'acord, Pere. Potser sí que és veritat que no ho és.
0: No.
13: Però, si voleu, anem a per la primera targeta vermella del dia.
0: Sisplau.
13: I sí que em plantejo seriosament si l'ésser humà és gaire intel·ligent.
0: Mm.
13: Parlem d'un noi que fa vídeos sobre finances i s'està fent bastant viral. S'està fent viral pel que aprens veient els seus vídeos? No. Sinó per les tonteries que diu i el cringe que fa.
0: Cringe?
13: Molt cringe, Pere. I saps què vol dir?
0: Jo sí que ho sé, però potser els nostres oients no saben.
13: Vergonya aliena.
0: Fàstic? No, tot, una barreja.
13: Vergonya aliena, està bé.
0: Cringe, molt bé.
13: Doncs em fa molta de vergonya sí, aliena. Escoltem aquest tauró de les finances, aquest llop de l'Upper Diagonal.
16: Por eso soy tan pesado con que no verbalices un negativo, con que no digas joder hoy como cuesta. No lo digas por tu voz.

0: subconsciente no detecta de real o no real. ¿Esto qué quiere decir? Las mismas partes del cerebro se activan. Por eso, cuando tú dices un negativo y lo verbalizas, lo estás haciendo real. Entonces, ¿por qué no manipulo mi subconsciente y todo lo que me parece negativo a través de mis ojos lo hago positivo a través de mi actitud?
1: Estic veient les vostres cares,
2: però... No, no, la cara de fàstic, bueno, que està fent bastant tothom en general, però la Paula particularment...
3: Qui és aquest home?
2: Sí.
1: Doncs aquest
2: com
1: tio...
2: Com és que es deia, aquest tio?
1: Es diu Carlos, el cognom no sé si... Bueno. Un tal Carlos pel TikTok, que segur que us ha sortit de veritat, perquè a mi m'està sortint tot el dia.
3: A mi les meves cookies, per sort, no me l'ensenyen.
1: Doncs ara que sàpigues que l'algoritme... Com
3: ara
1: que ha sortit
3: provocat,
1: aquí, no... De res, Catalunya. Ah, doncs escolta, sé que és una mica raro el discurs que fa, us el resumeixo.
2: Sí.
1: Diu que si estem de mal humor és culpa nostra, que nosaltres tenim tota la culpa de la nostra negativitat i que, de fet, està prohibit estar enfadat. No sé si us aneu assabentat que
2: sí,
1: està
2: sí,
1: totalment
2: sí,
1: prohibit.
2: Ens ha quedat clar. Sí.
1: Però si ell està enfadat sempre que parla cridant.
2: El tens controlat, tu, aquest tio?
1: No, però ara l'he escoltat i està emprenyat sí, i m'ha fotut una bronca.
2: No,
1: sí,
2: tio...
1: de fet, es parlava. Els seus vídeos deixen molt de desitjar.
2: És un xungo.
1: Puja una sintonia.
2: Calma, calma, també. Ara tothom ja t'està esverant tu. O sigui, de veritat, tothom s'esvera aquí. És, deu ser el
1: Pere,
2: fred.
1: Jo vinc esverada de casa. Jo vaig néixer esverada.
2: Sobretot arran de la Tremanacho, que vols fer gran.
1: Estem fent hype. Escolta, tinc un missatge pels ciutadans de Catalunya.
2: No, no hi ha màquines.
1: A partir d'avui està prohibit estar enfadat.
2: Sí.
1: Tothom està content ara mateix.
2: Val.
1: I si no ho estàs, és culpa teva.
2: Bueno, calma.
1: Si a la feina us exploten, penseu en estar a la platja i us passarà. Si teniu depressió, és perquè voleu. Mimats, capritxosos, prohibit sortir de casa sense un somriure als llavis i encara menys mostrar qualsevol tipus de vulnerabilitat.
2: No.
1: Prohibit.
2: Val.
1: Castigat amb penes de presó de per vida.
2: Bueno.
1: Quedeu avisats.
4: Val. Has dit jo penes?
2: No.
1: L'altre. És que clar. Per tant, targeta vermella.
2: A veure, aquesta estava cantada. Estava cantadíssima.
1: Doncs sí. Anem amb la següent, perquè
2: vinga,
1: vull esborrar aquest vídeo del meu cap.
2: Sí.
1: I el que també queda totalment prohibit és ser tan diva com la protagonista d'aquest altre vídeo publicat per IB3, la televisió pública de les Illes Balears.
2: Sí.
1: I ella és d'una dona ben cookie que s'emporta una targeta verdíssima. L'escoltem.
5: Jo curro no ho som, però guapa m'hi trobo. I som molt presumida. I després tenc el meu George Clooney de vora, pensa tu, no? Si després me passes o eres de sola damunt ses altres i ja està. Has vist? Se t'ha dit que jo som presumida.
1: Una dona molt presumida.
3: Bé. Ens agrada, no?
2: Sí,
3: una
2: guia.
3: Jo sí.
2: Jo
3: vull ser ella de gran. Jo em sento molt còmoda amb aquesta senyora.
2: I a més, per veure una certa edat, no? O no?
1: Sí, sí.
2: A més a més, em xapa pelante i bé.
1: Exacte. Per tant, m'aproveu la targeta verda?
3: I tant.
1: Feu targeta verda, la meva targeta verda?
2: No, és que tant...

0: Me fot, perquè no hi ha poder de decisió aquí, ja està.
1: Us recomano de veritat que aneu a visitar aquest vídeo a les seves xarxes socials, a les xarxes socials d'IB3, perquè la dona parla d'un tal George Clooney que té al costat.
0: És una broma.
1: No sé si és el seu cosí tercer llunyà, la veritat. Però val molt la pena.

0: Recordeu aquest hit de la Mètrica que a més va sonar en aquest programa el dilluns?
1: No.
2: Sí.
0: Ah, sí. No siguis gelosa, Rosalia, que ens coneixem.
1: Però això què és? No se l'entén.
0: A tu tampoc.
1: Però almenys afino.
0: Va centrar-nos en Toto de Loca.
2: Sí.
0: Perquè és... Ai, ai, ai, quanta cosa. Toto de Loca és un temón. Doncs ara la influencer Clers, que també es va pagar a la velada i va sortir acompanyada de la Mètrica.
2: Sí, sí, sí. La va mencionar l'Alberto
0: Gadeu,
2: però que es diu diferent, es diu, té un nom normal.
0: Clara,
2: però...
0: Clara.
2: Ah, Clara, val.
0: I a les xarxes Clers. De fet, sí. Podríem dir que la Clers està una mica en el seu prime.
2: Ah.
0: Fent una referència
2: doncs
0: al nostre
2: mira,
0: propi programa.
2: Connectant temes, els nens del prime o no prime, sí. El Marc Grabulosa i el Jan Coll.
0: Uau! Uau! Sí. Bravo!
2: Bravo! Ho he dit de memòria. Estan aplaudint perquè he dit el nom sense mirar cap paper i m'ha sortit bé.
0: No t'has aturat?
2: Calma, prova que et sentia, va, un mica respecte. Bueno, se'n recordeu que estaven a Itàlia?
0: I a més, dos noms, no.
2: Que ens han trucat des d'Itàlia, que estan acollonits perquè diuen que potser no poden tornar a Itàlia ara. No, home, és més fàcil sortir sempre d'un país que entrar-ne. Entrar-hi, sí, estan a Itàlia, ara diuen potser ens hem de quedar a Itàlia a viure. Però no, per sortir no hi haurà tant problema com per entrar.
0: Nois, molts ànims.
2: Sí, això tot ve per la suspensió de l'acord Schengen amb Espanya entre Itàlia, gràcies a la senyora Meloni, que és molt simpàtica. Perdona, eh?
0: No, seguim amb Mètrica. Ah, doncs ara la influencer Clers, que està en el seu prime, com diem, ha decidit acompanyar la cançó d'una manera molt especial i inesperada, que és fent claqué. Encara no he decidit encara quina targeta es mereix.
2: La Paula fa que sí, que ho has vist, això?
3: Sé que fa claqué, perquè bueno, li va millor el claqué que la boxa, no?
0: Sí,
2: sí,
0: ho va dir ella mateixa. Jo no sé si ho fa bé o no del tot. De veritat que necessito la vostra ajuda. Escoltem-la.
3: Mira, Mètrica, mira esto, ¿cómo vas a decir que no?
2: És bastant ruïnós, això, eh?
0: Estava fent una pedregada, o
2: sí,
0: què?
2: Efectivament.
0: Perquè tu veus el vídeo i veus que té unes sabates de claqué, no? Que té la superfície on balla.
2: Tu també l'has vist, el vídeo,
0: sí,
2: què? Però que està tot el dia al TikTok, tots aquí.
0: No, però la Clares és una creadora de contingut que a mi m'agrada, em relaxa.
2: Sí,
0: I és fet que jo quan la veig penso, és el que dius tu, no tens clar... Si ho està fent bé, si encaixa alguna nota, no sé. Sí, de fet, a vegades els influencers trien fer aquest tipus de contingut perquè enganxa més. El que ho està mirant no sap si ho està fent de broma o no, i llavors es queda enganxat.
2: Bueno, jo estic enganxat a llegir La Vanguardia, que és més entretingut que aquesta cosa, i ja està.
0: Coses més intel·lectuals.
2: Què?
0: Doncs, nens, anem amb el següent, perquè parlant de propostes musicals hem de parlar, sí o sí, del concert del productor i cantant Timbaland, i dels vídeos virals que ha generat. Aquest tio, ja us ho dic ara, li dono una targeta verda gegant per tenir la cara més dura del món. Us explico la situació. Aquest artista va anar a un festival de Polònia i com que moltes de les seves cançons són col·laboracions, es trobava que amb algunes cançons senceres no tenia lletra per cantar. Home. Per tant, es limitava a fer sorolls per acompanyar la cançó.
2: Però, perquè se l'oblidava la lletra o perquè no hi ha lletra?
0: Imagina't que tu i jo, Pere, fem una cançó.
2: Sí.
0: I tota la lletra la canto jo.
2: Sí.
0: Tu només has fet la producció.
2: Ah, val.
0: Clar, tu surts a cantar-la en un escenari i no tens lletra a cantar.
2: Balles i fas cors, potser, no? Com molt.
0: Ah, aquí està el quid de la qüestió. Ell va sortir a l'escenari a cantar uns cors una mica ruïnosos, com dius tu, i us l'heu d'imaginar sol a l'escenari fent això.
2: Què?
0: Com
2: és? Ah, ho estàs fent tu. Ah, pensava que no entrava el tall i no tenia res, jo.
0: Volia fer-vos una prova primer, escoltem-lo.
2: Ah. Què és aquesta merda?
1: Pobre Nelly Furtado.
2: No entenc res, no entenc res. No, sí, però aquí ha preparat de fer...
0: Aquest senyor va sortir a l'escenari i només podia cantar i els vídeos són realment molt divertits i s'han fet molt virals perquè és una situació esperpèntica.
2: I li has una targeta verda?
0: Sí.
2: Li
0: he donat targeta verda per la cara que té i que ens demostra que no cal ser molt bo per triomfar en alguna cosa.
2: Molt bé, doncs el jet és el dia, targeta verda.
0: Exacte, per tant, perseguiu els vostres somnis, home.
1: Que es dediqui a fer sabates, home, el Timbaland aquest.
2: No, és una altra cosa, això. És
1: una... No és de Timbaland, les sabates?
2: No, no, no, Timbaland. Va, l'últim.
0: No, tenim temps per l'última?
2: L'últim i tant.
0: Doncs som-hi. Avui em sento molt generosa i us vull obrir la porta.
2: Ha entrat el Manyer aquí, que ja ve a estar neguitós. Per explicar-nos això del cap de setmana, que ens ho explicaràs.
4: Sí.
3: No estaràs avorrit
2: el cap de setmana? Vols que posem la sintonia del programa? Està... Quina vols que posem?
4: Després, acabeu la secció, després ja parlem.
2: Tu, ara et manes tu, també. Bueno, això és un cachondeo.
4: És que es poden fer cops d'estat, també, aquí, eh? Vine tu dissabte, diumenge, fes el cop d'estat. Sí, vine tu dissabte al matí.
2: Ja em trobaràs. Diumenge al matí, millor.
0: Si vols comentar sobre la secció, pots,
4: Vinga, va, som-hi.
0: Doncs som-hi. Em sento generosa i us vull obrir una porta a un món fantàstic. Parlo del perfil AX de Il Donaldo Trumpo. És un perfil...
2: Donaldo Trumpo?
0: Sí, no m'he equivocat.
2: Això existeix? Però d'on has tret això? D'on treus això?
0: Navegant per les xarxes, espera. Sí? Soc una experta.
2: Molt bé.
0: És un perfil que a través de la intel·ligència artificial es burla de Donald Trump. L'últim vídeo que ha penjat és d'en Donald espanyolitzat. Sí? Surt amb un vestit de torero, intentant parlar castellà i es presenta com el president d'Espanya. Escoltem-ho.
5: Hola, amigos. Yo soy su new presidente, el señor Donaldo J. Trumpo. I'm here to deport all these illegal aliens from El Morocco. Ay, ay, ay, amigos. El Morocco es mucho loco. Anyway, don't worry. Me and señor Tom Homano are going to deport all these illegal alienos and make Spain great again. Comprende, muchachos. All you got to do is give us back the World Cup that we clearly won this summer. Adiós, pichachos, y muchos nachos.
0: Una de les coses que diu en aquest vídeo és que els haurien de tornar la Copa del Món que va guanyar Espanya, i d'aquesta manera ell ens podria ajudar amb la situació actual, evidentment amb un context racista que el caracteritza, doncs, en aquest senyoro. El que sí que passa que li dono la targeta verda al creador d'aquest conte per enriure-se'n d'aquest personatge.
2: Doncs sí, doncs targeta verda per aquest senyor. I
0: amb aquest xiulet arribem al final del partit.
2: Molt bé.

0: Paula, digues la veritat. No te'n recordaves com de xula era aquesta sintonia, eh?
1: És que és preciosa, o sigui, t'invite...
0: Sí?
1: T'activa la imaginació.
0: Paula, m'has dit com s'havia dit? M'heu de posar el guió, perquè si no, amb accent, seu-me.
1: Seu-me.
0: Vale, disculpa. La nostra sexòloga de capçalera.
1: Sí, no?
0: És que deixo que soni la música aquesta perquè hi ha una mica d'intriga.
2: És molt hot.
0: Sí, no. D'on era, Marc? D'on la vam treure? És una pel·lícula.
2: The Weeknd.
0: Ah, The Weeknd. No, perdó, The Weeknd, que és un grup molt modern i molt... tu que és la moderna, és un grup molt modern, The Weeknd. Sí, sí.
2: Sí.
0: Sí, no, no cal, no cal, ja està. Amb sí ja tenim prou. Marta Torrents, la nostra amoi sense té.
2: Correcte.
0: Ve aquí. Una de les productores del programa ens acompanya amb el dubte de si les vacances d'estiu, que per molts comencen avui, justament amb el canvi de mes, 1 d'agost demà, reforcen la parella o si al contrari la posen a prova i es complica tot.
2: Sí, perquè clar, la setmana passada parlàvem que l'estiu és un bon moment per enamorar-nos, però ens preguntàvem també que què passa amb les relacions que ja existeixen i que també hi ha el mite aquest, no?, que a l'estiu hi ha més ruptures, no?, hi ha més parelles que ho deixen. I de fet, ja ho deien els Amics de les Arts, que ja saps que a mi m'encanten, no?, sí, que tenen una cançó que precisament es diu Tothom es separa.

0: Fan l'agost als advocats, al setembre. Bueno, jo no sé valtros, però jo tinc la sensació que realment és així, que moltes parelles del meu voltant, no, a l'acabar l'estiu, ho acaben deixant.
1: Sí.
0: Oi?
1: Sí. Bueno, jo ho he vist també.
2: Bueno, que ens ho digui l'experta.
0: Exacte.
3: Jo us he de dir que les dades ens diuen que, efectivament, els amics de les dades tenen la raó, i és que a l'estiu, sobretot de cara a setembre, és quan ens podem trobar més ruptures amoroses. I és que el que passa és que quan comença l'estiu, doncs les parelles comencen a ser conscients que hi ha alguna cosa en la relació que no funciona.
0: Oh.
3: Amb les vacances, dèiem la setmana passada, no?, que s'afavoreix el relax, el descans, tot el que és el temps compartit. Trenquem amb la rutina i connectem més entre nosaltres. Què passa? Que és aleshores quan veiem que hi ha problemes. La rutina, els ritmes accelerats, amaguen diferències que quan ens trobem de veritat un davant de l'altre, doncs, bueno, comencen a sorgir i aquests inconvenients.
2: Mm-hmm.
0: Clar, i a sobre, a l'estiu, socialitzem més, coneixem gent nova, anem més lleugerets de roba, i potser també això és un punt que fa augmentar les infidelitats, que potser també és un detonant de ruptures, no?
3: Sí, és un altre dels factors que pensem que pot ser un mite, però continua sent una realitat i bastant comprovat. I és que les xifres aquí, amb el tema de les infidelitats durant l'estiu, també ens demostren que són molt altes. Això no vol dir, però, que a l'estiu, el fet de l'estiu, la calor, ens predisposi a ser infidels. El que passa és que aquest relax, la llibertat, tornar a passar aquestes hores amb la parella, quan hi ha dificultats que comencem a ser conscients d'aquestes, veiem que la distància en la parella és insalvable, i el fet de conèixer gent nova el que fa és predisposar-nos amb aquest desig per altres persones que si no saps reprimir...
2: És molt diplomàtic, quan dius això de conèixer gent nova...
3: Bueno, coneixen gent nova o altres que poden formar part de la nostra vida ja, però bueno, és com que aquest desig es pot reactivar més fàcilment, i si no sabem reprimir-lo, doncs és quan apareixen infidelitats. Què passa? Que moltes persones veuen l'estiu com un stand-by, com una època en què no passa res, no? I aleshores és quan, bueno, pues, potser són més proclius a posar les banyes. I el que es veu també, les xifres ens demostren que les banyes que es posen a l'estiu és com que no compten.
2: Com que no compten?
0: Es veu que són de sucre.
3: Sí. El remordiment no és tan alt com quan es posen les banyes en altres èpoques.
2: Què és aquest cuento?
1: O com quan estàs d'Erasmus, per exemple, no?
3: Exactament.
2: Què vol dir quan estàs d'Erasmus?
1: Són parèntesis de la vida.
2: Bueno, silenci. Si tu estàs d'Erasmus, ha de quedar clar, quan te'n vas lluny, si niqui-niqui sí o niqui-niqui no, si l'altre es queda aquí. Però no vol, no són parèntesis de la vida, no? Ha de quedar clar aquest punt.
3: Exacte, hauria de quedar clar. Aquest és el tema.
1: Jo és igual, jo prefereixo que no m'expliquin.
2: Bueno, perdó, deies que no compta tant. Tot això ha vingut a compte, perquè deies que no compta tant una infidelitat si es produeix a l'estiu.
3: No, que per moltes persones el fet d'estar en estiu és com un stand-by, i que el remordiment no és tan alt, en molts casos. El remordiment.
2: Però el delicte és el mateix.
3: El delicte és el mateix, però moltes vegades el remordiment o el sentiment de culpa no es viu de la mateixa manera.
2: Molt bé.
3: Uh-huh. I clar, què passa? Que després venen les altres dades, i és que el que es veu és que de cara a finals d'estiu i sobretot setembre-octubre hi ha un índex molt alt de ruptures de parella i de divorcis. Ja ho deien, no?, a la lletra aquesta
1: dels amics. De és que els amics tenen tota la raó del món.
3: Sí, que, bueno, de cara a setembre, pues, es fa la butxaca.
1: Per tant, hem de treballar l'estiu, no?, per exemple, per evitar separacions.
3: Sí, sí, sí. De fet, bueno, el que seria l'estiu, pues, és un bon moment per reforçar els vincles.
0: Ara. Clar, perquè en teoria passes més temps amb la parella, no? Llavors, això hauria de, teòricament, reforçar aquest vincle.
3: Clar. Teòricament. El que passa és que l'estiu, no? Durant l'any fem una mica la nostra, no? Mm-hmm. Tenim els nostres ritmes, les nostres aficions, les nostres amistats. I què passa? Que quan estem de vacances, que això implica, no?, tornar a estar amb la parella, compartir-hi temps, poden sorgir més discussions. I a l'estiu tenim un tema estrella en quant a discussions, que són les vacances, no?
0: Ai!
2: Sí.
3: Clar.
0: Ai! Salí del gordo.
3: Claro. Què passa? Que hi pot haver una persona de la parella que diu, no, per mi les vacances és relax. És estar en una tombona, a la piscina, a la platja, a mi posa'm un mojito i no me molestis. I per l'altra persona pot ser, no, jo vull explorar, jo vull anar de viatge, jo vull caminar tot el dia, matina aixecar-me a les 5 del matí i no tornar a l'hotel fins a les 10 de la nit. Clar, després tenim el tema de les despeses.
2: Sí.
3: De les vacances, no? Quan ens gastem, on anem, passem les vacances en parella, amb amics, amb la família... Clar, el que veiem és que no només les vacances poden posar de relleu problemes que ja existeixen en la parella, sinó que en poden crear de nous.
1: Però quan tu comences amb una parella, o sigui, tècnicament

0: L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça.
1: Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí, Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
2: A les escales que temen els teus genolls i semblen més altes. Ui! Ni aigua.
3: Ibudol, el primer ibuprofen bebible en stick pack per alleujar el dolor, també en comprimits. Medicament sense recepta per adults i nens a partir de 12 anys. El dolor, ni aigua. Ibudol, havia de ser de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
4: Que s'ha vist que això el que fa és reactivar també la passió. S'ha vist que els índexs ens demostren que arriben a finals d'any amb un índex de satisfacció major.
5: Ah, però una cosa, si la parella es discuteix tot l'any, seguirà discutint-se a l'estiu. I a sobre estaran més temps junts.
4: Clar, és el que dèiem.
5: Si voleu estar en crits pelat tot el dia pel menjador o per la cuina o pel que sigui...
4: Que l'estiu no és una excusa.
5: A l'estiu encara és pitjor, perquè estan més estona junts.
4: Clar, per això, si ho veiem des del costat positiu, és un moment per sentar-nos davant un a l'altre i treballar aquests aspectes.
6: Perquè si no estem bé, millor deixar-ho l'estiu perquè lligarem més.
5: Sí,
4: bàsicament és això.
7: És un bon resum.
4: Perfecte.
7: Un bon resum.
6: Jo tinc un dubte, que té a veure... Canvio de tema una mica. A l'estiu, bueno, no, en general, dorms amb la parella, no? Jo dormo amb parella. Llavors, amb aquesta calor, és complicat dormir amb parella.
4: Sí.
5: Depèn de la temperatura... Depèn de la mida de la parella i depèn de la temperatura de l'habitació. Però vaja, digues.
6: La mida de què? No, escolta'm. No, Paula, de veritat. Com ho fem? Com amb aquesta calor, com ho faig per dormir?
8: Doctora.
4: Clar, és complicat, no? Perquè vosaltres realment què penseu? Que és millor dormir junts o dormir separats a l'estiu?
9: No, jo, en general, jo estic a favor una mica de dormir separats, eh?
4: Sí, eh?
9: El dormir és dormir.
4: Dormir és dormir.
9: O sigui, és molt bonic, eh? Compartir llit i tot el que tu vulguis, però quan es va cansat i es vol dormir de veritat, no em molestis, sisplau. Mm-hmm.
7: Depèn una mica de l'acomodat que estiguis. Si tu a l'habitació tens aire condicionat, dorm amb 2, 3 i 4 persones, si vols. Ara, si no tens aire condicionat i tens un ventilador, com el que tinc jo, que fa nyi, nyi, nyi, nyi, home, jo prefereixo dormir sola.
5: José María?
10: Es católico, apostólico y románico que hay que dormir juntos y en una cama de 1,35 m.
5: No, millor metre i mig. Aviam, què diu l'experta?
4: Clar, a veure...
8: És doctora.
5: No, doctora?
4: Jo doctora de moment no sóc, eh? Però bueno.
8: Però home, sabeu, lleva bata blanca.
5: No, va, mira.
8: I és experta, pues, coño, doctora.
4: Doctora,
5: va, vinga,
4: no?
5: Va,
4: doctora.
5: No digui grnex.
4: A veure, és evident que si les nits d'estiu són tòrrides, i això ja és
8: bueno,
4: difícil de superar...
6: Mira el Ramos.
4: Ben calentes. No, dormir acompanyats, aquest fet, pues, encara ho dificulta més. Perquè a la nit alliberem calor. Clar, la càrrega tèrmica és encara major si dormim acompanyats, no? Clar, què veiem? Que dormir junts pot afavorir el vincle de parella.
5: Ara.
4: Claro, i trobem molts beneficis emocionals. Sobretot perquè, bueno, augmenta la sensació de seguretat i també hi ha més oportunitats pel contacte físic.
8: La cucharita.
4: Claro, i el que no és la cucharita. Claro. I el contacte físic també ens afavoreix la disminució de l'estrès i molt benestar emocional, no? I, a banda d'això, curiós, quan dormim en parella, quan dormim amb algú a la vora, es sincronitza el son. És més fàcil.
6: Ostres.
4: Sí, és molt curiós. És com que els cervells entren en un estat de Bluetooth.
6: Què?
5: Això és de veritat o estàs inventant?
4: Com? T'hi juro. Claro, per exemple, si hi ha algú...
8: A mi m'agrada més connectar per el USB.
5: No.
6: Bravo. Sí, clar.
4: Si hi ha algú que té dificultats per dormir, dormir acompanyat amb algú... Clar, la respiració s'acompassa.
6: Sí, sí, sí, a mi això em passa, eh?
4: Veus? Mira.
6: Carai. Sí, sí, i a la meva parella també. Sí, sí, de veritat. Sí.
8: Ojo.
4: Sí, sí, s'acompassen les respiracions i és més fàcil caure en estat de son.
7: I al revés, si un no es para de despertar, l'altre se li enganxa?
4: Clar, aquí tenim l'altre equip de la qüestió, vale? Que és que dormir en parella afavoreix els microdespertars i molt moviment durant la nit. Claro. Per no parlar de si la parella ronque, fa apnea del so, o té algun tipus
6: horrible
4: de trastorn del son.
7: Deixa'l. Hola.
4: Literal, o sigui, ja està. Adeu.
7: És que si no pots dormir...
4: Veus? Doncs llits separats.
8: No.
4: Clar, és una opció.
8: A habitacions.
5: Però, home, llits separats o habitacions separades?
4: Bueno, això ja depèn de cadascú, perquè... Bueno,
5: home,
4: el tema de l'habitatge avui ja és complicat.
6: Ara va dir, en una habitació tenir dos
8: llits. Ja estan los de Esquerra Republicana. Siempre separando.
5: No, Maria, va.
4: Això ja depèn de les casuístiques de cadascú. Però el

0: que s'està veient és que cada vegada més parelles decideixen dormir separats.
1: Bueno, avui la nostra convidada ens ho ha explicat.
2: Sí, jo tinc una amiga que dormia en llits separats.
1: La Maria Falgueres ho ha explicat, que dorm amb els seus fills i que el seu marit, que s'hi va casar ahir, curiosament, bueno, curiosament no, es va casar ahir, dorm un altre... Bueno, a més, fan un living apart together. En el seu cas, més aviat és living apart together.
0: Vale, i
3: jo només vull afegir que jo conec un cas que són dues persones que dormen en llits separats, però llavors en tenen un tercer pel sexe.
2: Què?
3: Però són rics, no? Aquesta gent...
4: Ahí están los amigos de Alba Castelvil.
1: Bueno, vale. Anaves a dir alguna cosa per concloure el tema de dormir junts, que hem de fer la consulta de la Alba.
0: Res, més que res que dir que el fet de dormir separats no perjudica la relació, tot i que dormir junts tingui molts beneficis. Dormir separats no perjudica. Si una parella que descansa bé és una parella que s'estima millor.
1: I que anirà millor durant el dia, i es barallaran menys.
0: Ah, que bonic,
1: doncs ja està. Que ningú tingui mal rotllo, per tant, o sigui, que quan t'assabentes que una parella dormen separats, no ho critiquis.
0: No.
1: Perquè també, no, perquè també des de fora, aquests dos dormen separats...
2: Hi ha molta gent que...
1: No. No.
2: Sí.
1: Digue, pensa, doncs pues no, descansen millor que tu i l'endemà estan de més bon humor.
0: Exactament.
1: I la cosa del frufru els hi va millor.
0: No és rebuig emocional.
1: No.
0: No és distanciament emocional. Va, és desig de descansar.
1: Però això a la gent més gran li costa d'entendre, també. La gent d'una certa altra generació...
2: Bueno,
4: jo recomiendo el beso negro en verano.
1: No, va,
2: Sergio Ramos està passant
1: de voltes avui. I arriba el temps afegit d'aquí 4 minuts, per tant, hem d'enllestir. Tenim el dubte del que li està passant a l'Alba. Necessitem el teu consell. Tu no saps la història?
0: No, jo necessito saber.
1: Explica-la sintèticament i fins allà un moment.
3: Vale, així també actualitzem els oients. L'altre dia vaig conèixer un noi perquè ell va caure amb la moto i jo vaig ajudar-lo a que s'aixequés.
0: Que romàntic.
3: Molt romàntic.
2: Netflix ho comprarà, això.
3: Un cop em vaig assegurar que estigués bé, no estigués ferit, tal i qual, vaig veure que era guapíssim. I vam parlar una mica i ella
2: abans
3: em va preguntar...
2: Abans no ho havies vist, Alba. Sí, que ho havies vist.
3: Potser m'hi vaig fixar més especialment en aquell moment.
2: El va tirar ella, que es va ser adrede.
1: Va, deixeu-la parlar.
3: Doncs això, ella em va preguntar inclús que com em dic, que tal... Jo sé que es diu Nacho, però no sé res més d'ell. Creiem que treballa per la zona, però no ho sabem.
0: Ah, perdona, que no vau fer intercanvi de telèfons?
3: No. Clar, ell acaba de tenir un accident de moto, no em va semblar el moment més idoni per demanar-li el telèfon.
0: Però l'excusa, no, per si estàs bé, per si necessites...
1: No, per si l'assegurança.
3: No,
1: és veritat, podries dir per si l'assegurança necessita alguna cosa.
3: Mira, nois, és molt fàcil parlar per aquesta boqueta.
2: No, tens tota la raó,
3: I en el moment és molt difícil connectar dues neurones juntes, la veritat. Llavors, jo vaig marxar i quan vaig arribar aquí a la ràdio vam començar el programa a les 4, vam fer una crida buscant aquest Nacho per a veure si algú, tant ell com algú del seu voltant, es podia posar en contacte amb nosaltres i pues, finalment pogués tenir jo el contacte d'aquest noi. Què passa?
1: Tira.
3: Jo me la menjo sencera, eh? A vegades amb pell i tot. Això ha sigut a traïció.
2: Sí. Es referia a la llimona aquí, per posar context, Paula, perquè...
0: Bueno, la llimona i altres coses, i el plàtan també pot ser.
3: Serà el primer àudio que li envia el Nacho. Bueno, doncs escolta'm, la recerca continua i quan vaig marxar ahir, vaig anar a la seva moto i li vaig deixar una noteta. I jo, a dia d'avui, estic esperant que a mi m'escrigui algú pel WhatsApp perquè finalment el Nacho ha vist la noteta. La noteta segueix allà, vull dir que no l'ha vist, eh? Encara no està passant de mi.
1: És que el
0: misteri
1: és que...
0: Ai, a veure si estarà de vacances.
1: Què vols dir, que ha deixat la moto al carreta d'aquest temps?
0: Jo bueno,
2: sí. Esperem que no plogui.
3: Vacances o fins i tot s'ha especulat sobre un possible ingrés hospitalari.
1: Bueno, en tot cas...
3: Accident.
1: El marge del Nacho, que no apareix, que seria el resum de la qüestió, tens res a dir-li sobre aquest comportament seu o sobre això, que aquesta mena d'impuls...
0: Ai, a mi em sembla fantàstic, visca l'amor...
3: Amor no, eh?
0: Bueno, visca el sexe.
1: Bueno.
2: Lo que surja.
0: Lo que surja. Ai, però és superromàntic.
2: I visca aquestes trobades espontànies, no? Més que allò del Tinder i aquestes coses, que són ja avorrides.
0: Totalment.
3: Sí, de fet, ara jo em sento una mica que l'univers decidirà. Si l'univers vol que ell vegi aquesta nota i es posi en contacte amb mi, doncs passarà. I si no, doncs ha quedat aquesta cosa efímera que forma part del meu passat.
0: És com un amor d'estiu que no ha pogut ser.
3: Exacte. Però jo sé que l'univers actuarà.
1: Tot depèn que agafi la moto i vegi la nota del telèfon de l'Alba.
3: I no tingui nòvia, i li agradés també. Hi ha unes variables que...
0: Sí, no sigui homosexual, per exemple.
3: Per exemple.
1: Molt bé, doncs la setmana vinent actualitzarem aquesta qüestió tant per tu,
0: sisplau,
1: Paula, com per als nostres oients. Què? Teniu bon cap de setmana?
0: No ho sé, suposo, no ho sé.
1: Sí, feu tot el que us aconsella aquí i... Bueno, anava a dir una altra cosa, però no la dic.

0: RAC 1. Tots som 1. RAC 1.
1: Vosaltres, aquest estiu, relaxeu-vos, sobretot.
2: Gaudiu de la vida com a les reines que sou.
3: Ni se us acudeixi menjar-vos l'olla amb problemes i mals de caps, eh?
4: No, que no és gens bo per la pell, nena.
5: Vosaltres aneu de terrasses amb els amics o torneu-vos tot el dia a la platja.
6: Feu tranquils, que ja ens quedem per fer-ho tot, no patiu.
7: Per quan vulgueu, posar la ràdio.
8: Sigui quan sigui, eh? A qualsevol hora, també al cap de setmana.
6: Perquè sí, també a l'estiu, la ràdio us acompanya.
9: Bon estiu.
0: Sigueu on sigueu, bon estiu amb RAC 1. Tots som un milió. RAC 1.
10: Els parla el capità Budio. Gaudeixin d'un vol tranquil. Tindrem cel clar i la durada serà d'unes 2 hores.
11: Ei, podeu sortir de l'aigua, si us plau, que hi ha bandera vermella?
12: Em poses una birra, sisplau?
11: I tant. Vols una copa o una mitjana?
0: Aquest estiu, el món a RAC 1, amb Sergi Ambudio, de dilluns a divendres de 7 del matí a 12 del migdia.
11: La ràdio, sempre al teu servei, també a l'estiu.
0: RAC 1, tots som un milió.
13: RAC 1.
14: Digui? Marc, què passa?
15: Pots saber per què no sou aquí? El programa comença en 10 minuts i estic sol com un mussol.
14: Ah, que estem de vacances.
15: Però com de vacances? Que vacances ni que vacances? Que estem en ple capitalisme? Estem a la precarietat? Però què us heu pensat? Que sou aristòcrates? Quina vergonya de vacances, diu! Immediatament cap aquí!
14: Marc, és que no et sento.
15: Escolta,
14: bé, eh?
15: No em pengeu, eh? Ni si us acudeixi penjar-me el telèfon. Vividors! Bolxevics!
14: Marc!
15: Bandarres!
14: Marc!
0: De dilluns a divendres, d'una a dues del migdia, vostè primer, a RAC 1, amb Marc Giró.
15: Així va el país! Així va el país!
0: RAC 1. Tots som un milió.
13: RAC 1.
16: L'estiu, la millor època per gaudir dels amics. Si en tens. Hola.
0: Cada dia, de 12 a 1, la competència especial 50 anys. Amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau.
13: RAC 1. Tots som un milió.
0: RAC 1.
17: Ei, què passa? Què feu?
18: Aquí, mira, preparats per l'eclipsi.
19: Uau, ens hem comprat tots unes ulleres guapíssimes, mira.
20: I unes cadires a platja, que són la mar de xules.
17: Però si encara falta molt per l'eclipsi.
19: Ja, però si agafem lloc.
18: I que tampoc tenim res a fer fins llavors.
17: Com que no? Si hem de fer un programa tot l'estiu, que tenim un país sencer per entretenir.
20: I què hem de fer?
17: Coi, doncs una mica de tot. Sèries, cinema, sexe, amors d'estiu, sang i fetge, política, ciència, música en directe, català per expats.
20: Ah, de conya.
19: Som-hi, doncs. Però, escolta, i el 12 d'agost, què? Vindrem a cobrir l'eclipsi o no?
17: Que sí.
0: Aquest estiu, de dilluns a divendres, de 4 a 8, versió estiu.
17: Amb Pere Mas, jo mateix.
13: RAC 1.
0: Tots som un milió.
13: RAC 1.
3: Escolta, Alba, passa'm aquella caixa, que crec que està al caset de la gravació del dia 15 d'agost. Passa'm-el, sisplau.
19: Estadella, una cosa, en sèrio hem de vindre cada dia a posar el caset amb les gravacions dels millors moments de l'any?
3: Home, clar, si no, qui ho farà? Ho hem de fer nosaltres, collons!
19: Però que no hi ha gent treballant a l'estiu.
20: Hi ha gent i el Pere Mas.
0: Cada tarda d'estiu, de 3 a 4, els taloners millors moments.
19: Pues que posi el caset al Pere Mas, tu, que jo cada dia he de vindre amb l'Alzina Graells per posar el caset des de la Foliola, saps què és això?
0: A l'estiu, la tonteria tampoc s'acaba.
13: RAC 1. Tots som un milió.
0: RAC 1.
21: Este verano, lo bueno y lo malo os lo cuentan en la radio, ¿vale? Cada noche a las 8, con ese copazo de sangría bien fresquita, nos relajamos y escuchamos el, ¿cómo es, compañeros? El, no lo sé, ¿con quién?
22: Escolta, un moment. ¿Tú también a la promo del 9C de l'estiu?
21: Hombre, tú, ay, ay, ay. Por fin un nombre fácil de pronunciar. Montse Martí. Dos sílabas, cortito, al pie, bien jugado.
22: Tot el que heu de saber aquest estiu us ho explicarem cada vespre a les 8.
0: Aquest estiu de 8 a 9, no ho sé, amb Montse Martí.
21: Vinga, remàntamelo, careta de sortida i...
13: RAC 1.
0: Tots som un milió.
13: RAC
0: 1. Aquest estiu podeu recuperar els millors moments de tota la temporada de RAC 1.
22: Tant si us els vau perdre com si els voleu tornar a escoltar...
1: Regina Rodríguez Sirvent.
2: Sempre hi ha una,
1: professió.
2: Hi ha una pregunta.
4: No, és que jo no sento que la meva professió...
1: Porto sigui... Yankees a Barcelona, digues això.
4: No. Però sí, aviam, sóc escriptora perquè... No?
1: Ara,
23: cada vespre d'estiu repasquem el millor de tots els programes.
22: Les teves seccions preferides, entrevistes imprescindibles i moments únics.
1: Aquell llit és igual.
24: És comodíssim, és no. millor que el de casa.
1: On dorms, aquest és el fenomen. Estàs esperant dies i dies per arribar allà per dormir sí, sí. i la primera nit, hosti, aquell no, llit, això no. serà espectacular.
24: Calor.
1: I no dorms.
23: Tots els bons moments radiofònics mereixen una segona oportunitat.
22: I a la repesca els la donarem.
23: De dilluns a divendres, de 9 a 2 quarts d'11, La Repesca, amb Marina Arbós. RAC 1. Tots som estiu.
25: RAC 1.
23: A l'estiu potser tu descanses, però l'esport i el tu diràs no.
26: Bona nit, són 2:15 i a aquesta hora s'està resolent el grup.
23: Cada nit, tota l'actualitat esportiva. El mercat de fitxatges, la pretemporada de Barça i Espanyol, Girona i Sabadell, l'inici de la Lliga Primera i Segona, les cites poliesportives de l'estiu.
27: Senyores i senyors, bona nit, benvingudes i benvinguts.
23: Tu diràs, de dilluns a divendres a 2:15, els caps de setmana a les 11.
25: RAC 1. Tots som un milió. RAC 1.
2: Escolta, escolta, para la música. Jo marxo.
28: Com? Però ja? Tant d'hora?
2: Sí, sí. No, no, aquí us quedeu. Jo me'n vaig a la platja, nens.
29: Doncs escolta, Bundó, nosaltres també fotem al camp.
28: Vinga, desfilant.
26: Però no es queda ningú o què? I allò del territori del cap de setmana i tot allò?
2: Apa, adéu.
28: Ala, a cagar tot.
26: Ei, ei, ei.
23: A l'estiu, Via Lliure, amb Arnau Mañé.
26: És la fórmula del Via Lliure, la de sempre. Informar-vos quan calgui i entretenir-vos sempre que es pugui.
23: Els matins de dissabte i diumenge, de 9 a 2, Via Lliure, amb Arnau Mañé.
2: Sí, sí.
23: RAC 1. Tots som un milió.
30: Ara que hem acabat l'escola i tenim més temps lliure,
31: ara que podem fer el que volem,
30: volarem els pares amb la pistola d'aigua i menjarem gelats amb xocolata per sobre i unes xutxes.
32: I escoltarem els contes de RAC1.
30: A la piscina!
33: Al cotxe!
30: O a l'hora de la migdiada!
34: A veure, senyor Ruc, quin és l'últim llibre que tu has llegit?
35: I... Oh?
30: Els contes de RAC1 són dels Vivim del Cuento. I són divertidíssims!
36: La rateta va trobar un dineret i va pensar, què en faré d'aquest dineret?
32: Els trobareu tots a l'aplicació i a RAC1.cat.
37: RAC1 Podcast.
30: Doncs a mi m'agradaria banyar-me en una piscina plena de nuvolets. Adeu!
25: RAC1.
23: A RAC1, els caps de setmana d'estiu també comencen amb La Primera Pedra.
38: I ara ampliem horari. 2 hores el dissabte i 2 el diumenge.
39: I a l'extrem encara més nord hi trobem el que se'n diu la Banyera de Ses Dones, que és una cala molt petita, és com un petit accés al mar, que és sempre molt calmat.
40: Des de ben petits, inculcar-los totes aquelles eines que els poden fer menys vulnerables. No els podem aïllar de la pressió social estètica, però sí que els podem fer més forts o menys vulnerables.
23: Els dissabtes i diumenges d'estiu, de 7 a 9 del matí, La Primera Pedra, amb Noemí Polls.
38: Perquè també a l'estiu en som molts amb moltes ganes de dir bon dia.
25: RAC 1. Tots som un milió.

0: Hi ha casos fàcils i després hi ha els que necessiten alguna cosa més.
1: A Clínica Pi Esteller fa 40 anys que resolen els que semblaven impossibles. Implantologia complexa amb tecnologia avançada, saber fer i un tracte exquisit. Perquè quan tot es complica, es nota qui en sap de veritat. Clínica Pi Esteller, experts a retornar-te el somriure. Més info a clinicapiesteller.com.
2: L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça.
3: Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha a la venda la loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí, Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.

0: RAC 1. Tots som 1. Actualitzada al minut.
1: Alertes d'última hora.
0: Tot el que sona a RAC 1.
1: Contingut exclusiu.
0: RAC més 1.
1: Fàcil.
0: Ràpid.
1: Còmode.
0: RAC1.cat.
2: RAC1.cat.
0: RAC1.cat.

0: Gas, amb Pau Bonastre.
1: Bona nit, 17 minuts per sobre de les 11. Benvinguts al Tu Diràs d'aquest divendres 31 de juliol, el dia que el Barça ha disputat el primer amistós de la pretemporada en públic. Ha estat al camp del Birmingham, un partit que hem seguit aquí a RAC1 amb el Barça en xancletes. Ha empatat a 2 l'equip de Hansi Flick, però ha acabat perdent a la tanda de penals per 3-2, cosa d'aquests partits de pretemporada que s'acaben resolent inexplicablement a la tanda de penals. S'ha avançat el Birmingham, però el Barça ha capgirat el marcador gràcies a un doblet de Hams Abdelkarim, una de les sensacions del partit. Primer ha marcat de penal, just abans del descans, i el segon ha estat caçant un rebuig dins de la petita rapidíssim per fer l'1-2 al quart d'hora de la segona. Però, més tard, ha tornat a marcar el Birmingham mitjançant John Solís, ex del Girona, ja quan el Barça jugava amb molts joves. Avui que hem vist els primers minuts, ja en teníem ganes, de Karim Adeyemi. Com a blaugrana se l'ha vist actiu, generant perill, amb ganes de tenir protagonisme. Podríem dir bones sensacions del seu debut, encara no oficial, però debut amb la samarreta del Barça. I els joves, avui molta presència pels joves, com era de preveure, tant del filial com del juvenil. N'han destacat uns quants, en parlarem en el Tu Diràs, Ebrima Tunkara, Àlex González, Orian Goren, ho repassarem d'aquí uns minuts, en tertúlia amb el Javi Muñoz i amb el Carlos Martínez, que li hem demanat que es quedi més enllà del partit del Barça, i també el Jaume Molló. També trucarem d'aquí una estona el Jaume Marcet, especialista en les categories inferiors del Barça. Avui, en un partit on ja no hem vist a Ter Stegen, sí que va jugar l'altre dia contra l'Europa porta tancada, però aquesta tarda ha volat des de Birmingham cap a Amsterdam. Encara no és oficial, però ha de ser a les pròximes hores. Serà una sessió en què el Barça es farà càrrec del 90% de la fitxa, l'operació que s'havia encallat per la divergència de criteris sobre qui havia d'assumir els impostos que havia de pagar l'Alemanya als Països Baixos. Ara sí, tema resolt, i Ter Stegen jugarà a l'Ajax. Això en el capítol de sortides, mentre que en l'arribades la notícia la protagonitza Jess Bissibú, que ja ha fitxat pel Barça, per fi, procedent del Bruges, a canvi d'uns 8 milions i mig d'euros. Ha vingut a Barcelona, de fet ja l'hem vist per la ciutat esportiva Joan Gamper, i al vespre ha viatjat cap a Anglaterra. Just abans del partit hem tingut l'anunci oficial d'aquest fitxatge d'un futbolista belga, que és extrem, que tindrà fitxa del filial, però es preveu que estigui en dinàmica de primer equip. Signa per 5 temporades fins al 2031. I encara sobre l'actualitat blaugrana, avui el president Joan Laporta ha rebut l'alta mèdica, ho ha explicat ell mateix en una publicació Instagram on ha agraït l'atenció dels metges aquests dies a l'Hospital de Barcelona. Recordem que a Laporta li van revertir una arrítmia, tal com va explicar ell mateix. Per tant, bona notícia que avui ja hagi pogut anar cap a casa.
2: RAC 1. Vosaltres, aquest estiu, relaxeu-vos, sobretot.
3: Gaudiu de la vida com a les reines que sou.
4: Ni se us acudeixi menjar-vos l'olla amb problemes i mals de caps, eh?
5: No, que no és gens bo per la pell, nena.
2: Vosaltres aneu de terrasses amb els amics o torneu-vos tot el dia a la platja.
6: Feu tranquils, que ja ens quedem per fer-ho tot, no patiu.
7: Per quan vulgueu, posar la ràdio.
8: Sigui quan sigui, eh? A qualsevol hora, també al cap de setmana.
9: Perquè sí, també a l'estiu, la ràdio us acompanya.
10: Bon estiu.
0: Sigueu on sigueu, bon estiu amb RAC1. Tots som un milió.

0: Un quart i mig de 12. Saludem ja en tertúlia aquí al Tu diràs, al Javi Muñoz. Hola, Javi, què tal? Bona nit.
1: Què tal? Molt bona nit.
0: I encara tenim per aquí, d'una banda, el Carlos Martínez, que no sé si encara li queda veu després de tanta sona xerrar durant el Barça en xancletes. Hola, Carlos, de nou.
2: Hola, bona nit. I tant, Jaume... que em queda veu.
0: I tant, que em queda veu. Perfecte. Així m'agrada, perquè encara tenim unes quantes coses per explicar. I també el Jaume Mulló, que el teníem de vacances aquests dies, però ell, això del Barça en xancletes, sí, és la seva passió.
1: Tradició.
0: I el tenim aquí i també ens acompanyarà el Tu diràs. No sé si tenim la Marta per aquí. Encara no, després intentarem connectar amb ella. En qualsevol cas, n'hem anat parlant, ara sentíem Hansi Flick al final del Barça en xancletes, però Javi, amb quines sensacions et deixa doncs, aquest partit, aquest primer partit que hem pogut veure? Parlàvem l'altre dia aquí al Tu diràs, sí, després del duel contra l'Europa, que no havíem pogut veure absolutament res. Avui és veritat que és un Barça, continua sent de circumstàncies, però ja la primera part hem pogut veure coses que podrien tenir una rèplica durant la temporada.
1: Sí, jo sóc de posar força en quarantena les conclusions de les pretemporades i més d'un primer partit en el que, si bé l'11 de la primera part doncs, té una mica més de cara i ulls, no perquè es pugui semblar un 11 que puguem veure fil per randa durant la temporada, però sí perquè hi havia jugadors que evidentment tindran molts minuts i que fins i tot doncs, és un dels grans fitxatges com és Adeyemi, o jugadors que podran tenir números de ser titulars com és el cas de Bernal o futbolistes del filial que fan molt bona pinta com Tunkara, però era el primer amistós, jugues contra un equip que està molt més rodat, així que a mi les conclusions m'agrada posar-les molt en quarantena més en un partit així, però bé, algunes coses m'han agradat, bé, algunes d'elles les citava ara, Tunkara, Bernal, els joves quan al segon tram de la segona part han estat capaços d'imposar-se més amb la pilota, crec que ha coincidit amb els canvis del Birmingham, evidentment amb aquesta baixada de nivell perquè estava sent al contrari fins a aquell moment, però bé, s'ha de tenir la personalitat de vestir la samarreta del primer equip del Barça i tot i així fer-ho bé, i després que amb Hansa, que és un jugador del que ja parlarem, però en parlàvem la setmana passada i jo et deia que algú de dins del Barça i que el coneix bé i que el tractarà durant la temporada em deia el que té, t'ho resumiré amb gol, té gol, i crec que el partit d'avui justament és això, crea un penal d'una acció en la que està malament el defensa però ell el crea i el fa i després també està encertat per marcar el segon gol.
0: I molt posat, jo l'he vist en la pressió molt agressiu a l'hora de defensar, en parlarem aquí al Tu diràs, també després trucarem com dèiem ara al Jaume Marcet per repassar també els noms més destacats pel que fa doncs, a futbolistes del Barça Atlètic, del juvenil que estan cridant l'atenció de Flick aquests dies i que tenen el premi doncs, de fer un estatge de pretemporada amb el primer equip. Carlos, t'hem anat sentint, però ja d'entrada Karim Adeyemi, primers minuts amb el Barça, la primera part perquè el descans ha marxat, igual que Ibrahima Tunkara, tots dos han estat titulars, però després a la mitja part Flick els ha enviat cap a la banqueta. Què t'ha semblat l'estrena no oficial d'Adeyemi amb el Barça?
2: Crec que sense fer un partit espectacular i sent bastant curós en treure conclusions precipitades d'un amistós de pretemporada en el que ha jugat 45 minuts, crec que s'ha vist el que és Adeyemi. O sigui, les 3-4 característiques que més criden l'atenció d'ell s'han vist avui al partit. O sigui, és a dir, la capacitat que té per accelerar, això ho ha vist tothom avui, ha accelerat 3 cops i inclús en pilota és més ràpid que el rival. La capacitat per superar l'1 contra 1, o sigui, aquest desequilibri en carrera. Per repetir esforços, perquè hi ha hagut accions que sent un primer amistós de pretemporada i tal, ha fet defensar, atacar, tornar a defensar, tornar a atacar, que és aquella acció que acaba tirant, que va forçat i tal, que dius, aquesta capacitat la té. I després el mostrar-se molt, que vol estar molt en contacte amb la pilota, no? Jo crec que aquestes són les coses que ell, com a jugador, va ser el que a Salzburg el va fer explotar, anar a Dortmund, fer una bona primera temporada a Dortmund i tal. Que en aquest últim any i escaig potser no s'hi ha vist tant. No, però jo crec que són les... Llavors, sense dir, és que ha fet un partit extraordinari. No és cert. Però crec que s'ha vist el que és ell com a jugador i el que pot aportar ell de diferencial a un equip com el Barça.
1: De fet, Carlos, crec que s'ha vist per la part bona, que és la que tu esmentes, i estic d'acord posant-ho molt en el context, com diem, sí. sense aquí anar a tirar campanes al vol, perquè tot just és un primer amistós, aquesta velocitat, aquesta capacitat en l'1 contra 1, i també s'ha vist algunes de les mancances que crec que se li aniran notant durant la temporada, que per mi són, per exemple, el joc associatiu. Quan ella al principi del partit volia baixar, rebre d'esquena i jugar, no? Rebre de lateral per jugar en mig centre, aquí li veig unes mancances tècniques que em sorprèn. Tècniques, és un gran jugador tècnicament, però són més de comprensió del joc i tècniques a l'associació amb els companys. Que em sorprèn que Flick li vulgui reservar aquest rol més associatiu. Jo a Karim Adeyemi me l'imagino més sostenint-se a la banda, obrint el camp, intentant explotar l'opció de l'1 contra 1 contra el seu lateral, intentant buscar la passada llarga i la velocitat, que no pas venint a buscar-la per dins, perquè aquí és on avui l'he vist i m'ha ressonat a les coses que a mi més em fan dubtar d'Adeyemi adaptant-se al Barça.
2: Bueno, jo crec que ell té més capacitat associativa de la que ha mostrat avui, però és veritat que a l'hora d'associar-la, sobretot pel que fa als timings i tot això, es nota que és al principi, perquè no ha estat només ell, hi han hagut diverses jugades de Brima, de Shane Kluivert, de Hamza, que això els primers partits es nota molt, és una cosa que, o sigui, em costa d'explicar, però és com el timing de l'associació, no és fàcil trobar-lo. Llavors, de seguida que en aquesta cadena hi ha algun eslabó que cau, és complicat. I jo crec que també va una mica... O sigui, sense ser un especialista en el joc associatiu, crec que és millor del que ha mostrat avui. Però sí, jo me l'imagino en el mateix context que tu. O sigui, jo me l'imagino en un context d'estirar molt l'equip contrari per rebre en situacions on tu puguis desequilibrar o bé per 1 contra 1 o bé per velocitat. Però bueno, ja dic, jo crec que és un jugador que poc a poc, i quan jugui rodejat de molt bons, perquè una cosa és...
1: Si sí, no és el mateix rebre i clar, donar als titulars, on tot flueix...
2: Clar, dona-li a Pedri.
1: Clar, sí. O rep de Pedri, segurament rebràs amb l'avantatge només per la passada que et farà ell.
2: La farà bona.
3: I fins i tot la posició, perquè avui jugava a la dreta. Clar, a la dreta veurem, però en principi no ha de jugar molts partits.
2: Sí, sí.
3: Hi ha l'opció que Lamine Yamal vagi cap al mig, però clar, d'entrada Lamine Yamal comença el curs a la dreta, per tant, a la dreta jo crec que, clar, d'entrada el veurem ja, pocs però, minuts, no?
2: Però a la dreta, si no surt... Sí, vale, contem que a la dreta no juga. Vale,
1: on juga? Perquè, si no surt Rafinha, que era el
2: si no surt Rafinha, és Rafinha, Gordon i Adeyemi per una posició. Tres bèsties, entén-me, eh?
1: Tres jugadors que podrien ser titulars i que voldran ser titulars.
2: Exacte.
3: Sí. Potser ho farà de nou.
2: No, és que potser...
3: Però ho sabem.
2: Jo crec que va relacionat amb que algú d'aquests acabarà jugant per dins, jo crec que en el cap de Flick. Jo soc molt passat amb el de Lamine, però segur que ell té una altra idea. Vale? I jo crec que també va molt relacionat de dir... jo crec que Flick està més per donar, o sigui, està per donar-li més descansos a Lamine dels que els ha donat fins ara.
0: Ah. A veure, un moment que em demana pas la Marta Ramon des dels budells de l'estadi de Birmingham. Marta.
4: Sí, estem amb un dels jugadors del Birmingham, estem amb Carlos Vicente, que ens podrà atendre un parell de minuts aquí a la gespa de l'estadi on acaba de jugar el Barça. Carlos, què tal? Buenas noches.
5: Buenas noches.
4: Bueno, ¿cómo ha ido el partido? ¿Cómo lo habéis visto? Ha estado muy igualado, al final penaltis, ¿cómo lo habéis vivido?
5: Bueno, pues yo creo que bien, era una prueba bastante real para nosotros y también pues la gente para que disfrutase, que yo creo que lo ha hecho, porque al final pues nos hemos llevado el partido en penaltis, que quieras que no, pues también cuenta y la gente se ha puesto muy contenta, así que contento, ahora ya nos toca partido oficial, así que...
4: Muy bien, si me permites, te voy a poner los auriculares y así te pueden saludar desde el estudio y te pueden hacer unas preguntas, ¿vale? A ver, un momentet, a la ràdio en directe. Som-hi.
0: Ens esperem. Tenim a Carlos Vicente, exfutbolista de l'Alavés, que va deixar una empremta important a l'Alavés, ara al Birmingham. Hola, Carlos, buenas noches.
5: Buenas noches.
0: Que, bueno, ahora explicabas tus primeras sensaciones en este partido. No sé cómo os lo planteabais, lo que habíais hablado antes del partido, por dónde podían ir los tiros para plantar cara al equipo de Hansi Flick.
5: Bueno, yo creo que sobre todo lo hemos planteado, aparte como la prueba final de pretemporada, que nos viene bien siempre, ahora que empezamos partido oficial, pues a plantear el partido más físico posible. Creo que nos ha salido bien, sobre todo la primera parte, y sobre todo teníamos ganas de dar una alegría a la gente, entonces yo creo que lo hemos conseguido, así que muy contento.
0: Claro, pensaba, quizás tú podías dar consejos a tus compañeros, porque algunos jugadores ya los tenías visto, pero es que hoy había muchos jóvenes en el Barça.
5: Bueno, a ver, contra el Barça pocos consejos se pueden decir. Hay muy buenos jugadores y realmente tienes que ser muy, muy físico, intentar ser lo más eficiente posible en ataque y ser sólido en defensa. Yo creo que al final poco más se puede hacer.
0: No sé si hay algún jugador en concreto que te haya sorprendido. Hay varios jóvenes que están despuntando estos días. No sé si te has quedado con alguna cara.
5: Bueno, quitando un poco los que ya sabíamos, también la expectación del nuevo fichaje de Yemi. A mí me ha gustado mucho, no sé si lo digo bien, Bardaggi.
0: Sí, sí.
5: Y al final, pues, incluso los jóvenes son muy buenos jugadores, ya lo hemos visto, pero bueno, creo que también hemos demostrado que nosotros tenemos un buen equipo.
0: Y, por ejemplo, Hamza, que ha marcado 2 goles hoy, que es un jugador egipcio que lleva poco tiempo en Barcelona, pero que también hoy ha dejado buenas sensaciones.
5: Sí, sí, yo creo que de todas formas igual se lleva algún que otro golpe, que los centrales en Inglaterra son bastante duros, pero sí, si el chaval se va contento con 2 goles, pues mira, eso le hará crecer y mejorar aún más.
0: Voy acabando, Carlos. Esto es verdad, lo hemos contado aquí en la retransmisión, esta agresividad que no era por hoy, sino que es propia de, como decías, de la liga inglesa.
5: Sí, sí, esto aquí es el día a día, hay mucha intensidad. Los partidos luego en Liga quizás suelen ser un pelín más directos, ¿no? Pero como el Barça es un equipo que, o en España se suele tender a jugar más, pues quizás nosotros también nos venía un poquito mejor. Pero sí, aquí el fútbol es así.
0: No sé si has podido hablar con algún jugador del Barça. Intercambiar camiseta, entiendo que no, porque son camisetas de pretemporada, a no ser que me digas lo contrario.
5: Sí, sí, sí, cambié. Ah. Es que no sé exactamente el nombre del central zurdo que jugó la segunda parte.
0: ¿Cortés?
5: De Zaragoza.
2: Sí, Álvaro
0: sí,
2: Cortés.
0: Claro.
5: Sí. Sí, sí, sí, pues bueno, hemos estado hablando
0: de ahí, de tu tierra.
5: Sí, jugamos en el mismo equipo de pequeños, lo que pasa es que con unos cuantos años de diferencia y ahí cambiamos la camiseta.
0: Pues mira, aquí se han intercambiado las samarretas de Carlos Vicente y Álvaro Cortés. Ya la última, ¿cómo te están yendo estos meses en Inglaterra? Te teníamos visto mucho aquí por el Alavés, pero ¿cómo te está yendo en el Birmingham?
5: Pues muy bien, la verdad, muy contento. Desde que llegué me han tratado genial. Además creo que pues, el proyecto y el club y como lo vive aquí la gente, pues la verdad es que estoy muy contento, muy motivado y esperemos que sea la temporada, ¿no? No una temporada buena, sino la temporada del ascenso.
0: Pues muchas gracias, Carlos, por atendernos aquí en RACU, muy amable y que vaya muy bien la temporada. Mucha suerte.
5: Gracias a vosotros, un abrazo.
0: Doncs les paraules de Carlos Vicente, jugador al Birmingham, una magnífica feina de la Marta Ramon, que ha pogut posar-li el micro a un futbolista espanyol, l'únic futbolista espanyol del Birmingham, que avui s'ha enfrontat al Barça, ex de l'Alavés, havia deixat empremta al conjunt de Vitoria i que avui ha jugat la primera part i part de la segona amb el Birmingham. Si, tenim la Marta per aquí encara. Marta?
6: Soc.
0: Anava a dir, boníssima la gestió. Per anar tancant una mica les sensacions que hi ha hagut per aquí, també amb les paraules de Flick, ara amb el que deia Carlos Vicente, amb què et quedes de tot plegat?
6: De tot plegat, amb el que em quedo és sobretot veure que en la feina que es fa al planter del Barça, tant amb els nanos que hi han anat creixent com amb les noves incorporacions joves que ha fet el club, doncs el talent és espectacular perquè amb el segell de la identitat futbolística que hem vist a la segona part, doncs jo crec que és amb el que ens hem de quedar més i crec que Hansi Flick n'ha tret conclusions molt, molt positives, li està agradant molt el que està veient dels joves aquests dies en aquesta mena de laboratori de talent, aquest màster que estan fent els nanos més joves aquí a Anglaterra. Després també, sobretot, em quedo, teníem molta expectació, moltes ganes de veure Adeyemi i encara l'hem vist molt verd. El mateix Hansi Flick també ho ha remarcat a la sala de premsa, que se l'ha d'ajudar, que és veritat que els entrenaments ja està demostrant més, però que avui encara se l'ha vist una mica verd, però és normal, porta molt pocs dies entrenant-se amb l'equip. Després m'ha agradat molt la personalitat de Hamza Abdelkarim i després, no sé, m'ha agradat una mica tot. Jo crec que les notes són positives. Clar, evidentment, el Barça, amb tants jugadors joves, faltant molts pals de paller de l'equip i contra un equip anglès de Championship, amb gent experimentada, etcètera, etcètera, doncs al final pot acusar en certs moments de partit doncs, febleses o debilitats que avui s'han vist, no?, també. Però en general, jo me'n vaig d'aquí amb sensacions més aviat positives.
0: Sí, sí, ara ho comentàvem aquí a la taula aquestes primeres notes a la temporada que comencen a ser positives. Marta, no sé si hi haurà alguna novetat més per aquí o anem tancant línies.
4: Jo aniria tancant línies, si hi ha alguna novetat més, ja demanaria pas, però per qüestions logístiques i tècniques hauríem d'anar abandonant l'estadi perquè estan a punt de fer-nos fora de manera literal i de fet ja hi ha jardiners arreglant la gespa
0: i encara
4: alguns focus començant-se a apagar.
0: I encara teniu una estona cap a Sant George's Park, a la zona de l'hotel.
4: Sí. Efectivament. O sigui que anirem passant, però evidentment si hi ha qualsevol novetat l'explicarem puntualment aquí a l'antena de RAC1 gràcies a aquestes tecnologies meravelloses que tenim al segle XXI.
0: Perfecte, Marta, moltíssimes gràcies per la feina i bona tornada. Parlem fins
4: gràcies.
0: Ara.
4: Gràcies.
0: Doncs el micròfon de la Marta Ramon, Carlos Vicente, Hansi Flick, avui doncs, protagonistes d'aquest partit. Com deia la Marta, aquestes sensacions positives. Feia gràcia que el mateix Carlos Vicente, tu ho has dit a la transmissió, destacant aquesta agressivitat, ells mateixos en són conscients, de dir algun golpe s'haurà llevado a Hamza.
2: Sí, perquè al final, tant Neumann com Clarke, els dos centrals, són dos animals, però que tenen aquesta, o sigui, per la filosofia de l'entrenador, tenen aquesta valentia per sortir a apretar situacions d'entre línies, situacions allunyades de l'àrea, perquè ells van a això, van a duels individuals i tal. I clar, en alguna d'aquestes, quan arriben tard, doncs passa la de la targeta i li ha passat un parell de tres, com a Clarer, que ha fotut dues llesques, allò arriba tard, i clar, és un bitxo de 2 metres gairebé.
3: Sí, sí. Si t'enganxa, el que està bé, Carlos, és que Hamza no s'ha arrugat i que també ha fet una entrada que li ha costat una groga amb ell. Vull dir que està bé que el nano, no?, que a vegades pots pensar, ostres, en un primer partit amb el Barça, no?, encara que hagi jugat al Mundial, però al camp del Birmingham amb l'ambient i tal, foten dues entrades i no, ell, vaja, ha continuat com si res.
1: A més, el primer tram del partit era molt evident que ell els el volien fer molt físic, sabent que estan dos i tres esglaons per damunt, perquè per ells avui era l'últim amistós abans de que comenci la temporada, pel Barça era el primer, el joc anglès és molt físic, el Barça no estava jugant amb els seus millors jugadors, sabien que si portaven el partit cap aquí, doncs tenien les de guanyar i s'ha fet molt, molt evident. De fet, a mi el Barça la primera part no m'ha acabat d'agradar, que és raonable que hagi estat així, perquè són molts jugadors nous, perquè el Birmingham planteja aquest partit, perquè tot costa el primer dia, però era molt evident, i el que sí que m'ha agradat és el canvi que jo he detectat, que després, a més, el verbalitzava Flick a la roda de premsa, que els ha dit que intentessin ser més fluïts i més protagonistes amb la pilota, perquè en alguns moments a la primera part he trobat que abusava massa de la passada llarga, potser de buscar massa la transició, i em sembla que apel·la a un debat que tindrem durant la pretemporada i que el tindrem durant tota la temporada amb el Barça. Aviam cap a on va aquest Barça 3.0 de Flick, aquesta tercera temporada del Barça de Flick, que ell sempre que parle expressa la voluntat de que l'equip tingui més control, de que governi més els partits, de que pesi més des de la possessió, etc. Però després al camp, normalment, veiem una cosa diferent. I ara, que el que podem jutjar al cap és pràcticament insignificant, és això d'avui, però si ens atenem als fitxatges, per exemple, clar, el perfil dels jugadors que s'han fitxat, també fa la sensació que potser l'equip va cap aquí. És un debat interessant, més enllà de gustos de cadascú, però crec que ara és de les primeres coses que podem començar a pensar.
0: Ara en continuem parlant, però ens centrarem en alguns dels noms propis que han aparegut en el partit d'avui, i per fer-ho parlarem amb el periodista que, per exemple, dilluns el teníem aquí, el tu diràs, el Jaume Marcet. Hola, Jaume, bona nit.
7: Hola, què tal? Bona nit.
0: Vaja, després parlàvem aquí de les sensacions positives que havia tingut aquest partit, amb moderació, lògicament, però no sé si tu comparteixes aquesta lectura dins de les limitacions que té un partit de pretemporada i amb totes les pinces que hi volem posar, però si comparteixes aquesta lectura, doncs que el partit ha deixat conclusions en alguns aspectes positives.
7: Sí, són partits on jo crec que no han d'haver-hi grans expectatives a nivell del col·lectiu, i t'has de fixar més en detallets individuals, no? Perquè segurament són jugadors que mai més tornaran a jugar junts, no? Alguns del primer equip, altres de Barça Atlètic, fins i tot de juvenils, i contra rivals que no et tornaràs a trobar. Llavors, jo crec que ha estat un partit com molt irregular, de pujades i baixades, però jo crec que amb detallets interessants. Jo em quedo amb detallets interessants d'alguns jugadors.
0: Uh-huh. Com quins, per exemple? Quin jugador t'ha, no sé si impactat o t'ha agradat més en el partit d'avui?
7: No és que impactat, però crec que, per exemple, a Álvaro Cortés, per mi, ja al final de la temporada passada, crec que el partit que va jugar a titular a la Lliga, crec que va ser el camp de l'Alavés, sí, em va convèncer totalment, i avui també. Crec que si no el Barça, si no troba un central bestial a nivell mundial, vull dir, un central que diguis incontestable, per mi Álvaro Cortés té nivell per ser una alternativa molt, molt vàlida en aquesta posició. A mi m'ha agradat moltíssim. Jo crec que Xavi Espar també m'ha agradat molt com a lateral dret. Crec que també pot ser una alternativa. Ja sé que està Koundé i està Eric, però podria ser una alternativa. Jo crec que a Ebrima hi ha moltes expectatives i potser hi ha algú que s'ha pogut decebre una miqueta perquè la primera part ha estat complicada, però ha deixat algun detallet interessant.
0: Ha tingut un parell o tres accions destacades.
7: Un parell de detalls bons. Sí. Un parell de detalls bons. S'ha de tenir en compte una cosa, que jo crec que aquest escenari, quan juguen tants nois del planter, no és el millor per ells. En quin sentit vull dir? Si el millor escenari, per exemple, per Ebrima és que juguin 8, 9, 10 jugadors del primer equip i llavors que ell sigui el jugador del B. Quan hi ha tants jugadors del Barça Atlètic contra un rival que vulguis o no és exigent, és més complicat. Però tot i així, a mi m'han agradat. Per exemple, hi ha un jugador, Jordi Pasqué, que la temporada passada jugava al juvenil B. És que clar, és molt bèstia. Estava jugant al juvenil B, a la Lliga Nacional Juvenil. Fa un any era cadet. Llavors dius, ha hagut de xutar un penal, que pobre, no l'ha marcat, però era un titular del juvenil B que participava algun partit amb el juvenil A, i avui estava jugant amb el primer equip. Llavors jo crec que això és molt bèstia. A mi hi ha un jugador que potser no ha brillat molt, però si algú s'ha fixat, ha deixat detalls interessants, és Orian Goren. Crec que és un jugadoràs espectacular. Per exemple, Diarra, crec que també és un molt bon jugador i ha deixat també bons moviments. Evidentment, Hamza, no, del que tothom parlarà, els seus dos gols. Jo crec que Gistau també és un davanter que s'ha vist que pressiona molt, que jo crec que pot agradar força a Hansi Flick. L'avantatge que té el Barça amb la Masia és que no és un o dos jugadors que surten i dius, mira, tenen bona pinta, sinó que hi ha molts. Sí, i que si tu tens una necessitat concreta en qualsevol posició, en qualsevol, tens una alternativa de nivell. Després ja que es consolidin ja és una altra història, però això per mi és un gran avantatge, de que tu poses a qualsevol jugador, ho hem vist avui amb Jordi Pasqué, és un jugador, insisteixo, que la temporada passada jugava el juvenil B del Barça i jo crec que no ho ha fet malament, que ha demostrat bons detallets també. Això jo crec que té molt mèrit.
0: I tenint en compte les circumstàncies del primer equip, per exemple, citaves el cas d'Álvaro Cortés, de perfil esquerrà, que és un perfil que la plantilla del primer equip segurament es necessitaria. No sé si és, per exemple, el futbolista que veus que pot tenir més protagonisme en potser a l'inici de temporada, tenint en compte que hi ha uns quants mundialistes que s'incorporen més tard i que, per tant, aniran a curs d'entrenaments. No sé quin veus amb més possibilitats, com a mínim, de començar la temporada a la Lliga amb el primer equip.
7: Clar, no sé què dir-te, perquè aquí, en aquesta posició d'Álvaro Cortés, està Gerard Martín, no? que jo crec que ara mateix és el titular, i tens Christensen, i Araujo també ha començat. O sigui, jo, el tema d'Álvaro Cortés, no el veig tant que pugui tenir un protagonisme com a titular a l'inici de temporada, sinó que pugui ser una opció al llarg de la temporada com una alternativa. Llavors, jo crec que on faltaran més jugadors al principi és al mig del camp, no? Que no estarà Gavi, no estarà Pedri, Fermín ara a poc anirà entrant, Olmo tampoc. Llavors jo crec que la zona de mig del camp és on pot haver-hi alguna sorpresa, no? On un Ebrima, un Orian Goren, un Brian Fariñas siguin jugadors que en les dues primeres jornades puguin estar convocats i fins i tot puguin jugar. Perquè jo crec que és veritat que a llarg termini és una posició ben coberta, però que en aquest inici de temporada, tenint en compte el Mundial, i que tens molts jugadors que estan allà i tens la lesió de De Jong, doncs Flick jo crec que no arriscarà, no me'l veig arriscant amb Pedri, és un jugador fonamental, arriscant amb Gavi. Llavors, aquí jo crec que en aquesta zona de mig del camp és on poden tenir aquestes oportunitats.
0: I veient avui l'actuació de Hamza, més enllà dels dos gols, és un futbolista que va arribar a mitja temporada, que ha entrat, diguem-ne, en dinàmica de juvenil, per tant, encara situant-se, no?, i adaptant-se al que és a l'esquema Barça, però també tenint en compte el tema del nou, no?, el cas nou del primer equip, no sé si per aquí també li veus un camí a Hamza o encara és molt d'hora.
7: A veure, jo Hamza, evidentment, quan estava a Egipte no el vaig veure, no el coneixia, però l'any passat el vaig veure als partits que va jugar amb el juvenil A, i tots els partits que li he vist tinc la mateixa sensació, que és un jugador que no entra molt en joc, que no participa gaire, i que és un davanter molt pur, molt referencial, però que no necessita estar en contacte gaire amb el joc per marcar. Té una gran capacitat en el joc aeri, i després és que és molt oportunista. El gol que ha marcat avui és el típic gol de Hamza, i en això era molt Lewandowski també, no?, que a part de tenir molta classe, però que qualsevol pilota que quedava solta sabies que anava dins. Avui pot semblar un gol fàcil, però no ho és tant, l'has de col·locar bé. Jo crec que això Hamza ho té, que no necessita sentir-se important durant el partit, participar gaire, i té gol. I crec que allò que sempre hem parlat del pla B, d'aquell davanter centre una mica poderós, que et pot entrar els últims minuts, crec que ell pot fer aquest paper, no? Una mica el que sembla que el Madrid ha volgut amb Carlos Espí, no?, buscar aquest jugador de més de 1,90 m. Jo crec que Hamza és un jugador que té això, que amb poca cosa et pot fer un gol. Ara, que jo no el veig per ser una alternativa seriosa, per ser titular, però per ser un davanter que et surt en minuts importants, amb centrades i a l'àrea, per què no? Per què no pot tenir minut?
0: I ja per anar acabant, mira, aprofitant que estem parlant de la posició davanter-centre, tu també el mencionaves, Òscar Gistau, ho dèiem a la transmissió, que és un jugador que ha tingut lesions en els últims anys, però malgrat tot ha tingut la confiança del club per fer la pretemporada amb el primer equip.
7: A mi Òscar Gistau és un jugador que, a veure, no sé si potser hi ha gent que quan digui aquest nom li agradarà, o altres potser no, però em recorda molt, és un perfil molt Morata. Què vull dir? Que és un davanter centre, no el Morata últim que ja havia baixat de nivell, sinó la millor versió de Morata, perquè la gent ho entengui. Què vull dir? Un jugador primer que pressiona molt, que es desmarca molt, que no para de demanar-la, que és molt pesat, que després també és combinatiu. Vull dir, segurament no és un jugador superbrillant, però que és un davanter completíssim, perquè cau a les bandes, perquè no para de buscar-la, perquè és molt lluitador, que té bon físic, que té bon xut. Vull dir que és un davanter centre, per mi, molt complet. No és tan d'àrea fixa com Hamza, té molta més mobilitat, pot caure a la banda, llavors jo crec que a Flick jo crec que li pot agradar. El problema, entre cometes, ho has apuntat tu, de Gistau són les lesions. Porta dues temporades que pràcticament no ha tingut continuïtat. Llavors jo crec que Gistau necessita aquest any ser titular o jugar moltíssim amb el Barça Atlètic, i a partir d'aquí ja veurem, perquè no oblidem que aquesta temporada que ara comença encara és un juvenil, vull dir, és un juvenil de tercer any, per tant és un jugador que ha anat molt per davant, però que les lesions l'han matat molt. Però a mi em sembla que sense ser un crac, sí que és un davanter centre interessant, perquè físicament també és molt potent, no para de córrer, no para de tirar-se de tirades marcades, llavors bé, pot ser un jugador interessant. Jo crec que veurem si li dona per arribar i tenir minuts de qualitat a un Barça, però que serà un jugador de primera divisió, això no en tinc cap dubte.
0: És un dels noms que ha aparegut en el partit d'avui al camp del Birmingham, i que hem anat comentant amb el Jaume Marcet aquí al Tu Diràs. Jaume, moltes gràcies i bona nit.
7: A tu, Pau, vinga, bona nit.
0: Bona nit, bona nit. Doncs de seguida repassem algunes qüestions més sobre aquest Birmingham-Barça. 11 minuts per la mitjanit, fem una pausa i ara tornem. I've been sleeping in a cardboard box, spending every dollar at the liquor shop, and even though I know I haven't got a lot, Tu Diràs, amb Pau Bonastre.
1: Tu
0: Continuem aquí al Tu diràs aquest divendres 31 de juliol fent l'anàlisi d'aquest primer partit de pretemporada en públic del Barça, que ha empatat a 2 al camp del Birmingham, malgrat que la tanda de penals ha acabat caient. Ara en continuem parlant, però abans deixeu-me explicar-vos una cosa, i és que si esteu pensant a canviar de cotxe, pareu atenció, Molló, sobretot tu, que em sembla que hi estàs barrinant. Hyundai Link Motor estrena un nou concessionari a Barcelona, al costat de la Fira de Gran Via de l'Hospitalet, i trobareu tota la gamma Hyundai, servei oficial de postvenda i ofertes exclusives d'obertura. Passeu pel carrer de la Botànica 57 i descobriu tot el que us ofereix la nova Hyundai de Barcelona. Hyundai Link Motor.
3: Apuntat.
0: Vuit minuts per les 12 de la nit amb el Jaume Marcet, que hem repassat alguns noms. Ell treia també, per exemple, el d'Orian Goren, que l'hem vist, Carlos, a la segona meitat, aquest futbolista internacional amb les categories inferiors d'Israel, deixant alguns detallets de qualitat.
2: Sí, per mi aquest noi és un perfil també interior super talentós, però per mi està en un altre nivell, per exemple, de Brima. O sigui, jo crec que Orient, a nivell talent, ja dic, per mi serà top, però encara li queda evolució física, i crec que no és un jugador que pot ser d'impacte relativament ràpid al primer equip del Barça. Crec que és un jugador que amb evolució, doncs, al final acabarà estant allà a prop, però crec que ara mateix el veig un parell de passes més enrere. Tot i que, com a talent, el considero un supertalent, però crec que, en el cas de Brima, per exemple, és el talent unit a la capacitat física també. O sigui, té aquesta capacitat per aguantar situacions de disputa, per superar situacions d'un contra un, que això en el futbol professional també hi compta.
1: Jo, estant totalment d'acord amb el Carlos, per intentar expressar-ho amb una frase, diria que Goren ha fet la sensació de que és un bon jugador ara mateix de categories inferiors, i que el veus i dius, aquest noi a categories inferiors deu marcar les diferències, i ho fa, i podrà marcar-les encara més en el futbol formatiu si segueix aquesta evolució, i ja veurem què passa. A Ebrima Tunkara, quan l'he vist i l'he vist algunes accions tècniques i alguns gestos i algunes qüestions futbolístiques, m'ha semblat que és un jugador amb la qualitat per ser diferencial al futbol professional. Després, per ser diferencial al futbol professional, als 16 anys, entre que tens 16 anys i ho aconsegueixes, si és que ho aconsegueixes, hi van qüestions físiques, que també fa la sensació que les té, però que s'ha de seguir veient com va, no només de capacitat pròpia, sinó de respecte de les lesions, de capacitat d'enllaçar molt temps jugant al primer nivell, psicològiques, mentals, hi ha un punt de sort, i entren molts factors, i jo no m'aventuraria a dir, perquè l'he vist molt poc, com per dir-ho, on estarà i on arribarà Ebrima Tunkara d'aquí a 3 anys. Ara bé, futbolísticament té detalls que estan a l'alçada de futbolistes professionals, que marquen les diferències al futbol professional. És aquelles coses, aquells jugadors que els veus, i no vull posar noms perquè seria una salvatjada, però d'aquells jugadors que els veus algunes actuacions un dia concret, que és un torneig estival o que és un partit de pretemporada, que dius, què és això? Perquè si això evoluciona en la direcció en la que podria evolucionar, podem parlar d'una cosa seriosa.
3: Abans, quan parlàvem, perdona, Carlos, de l'Àlex González, durant el Barça en xancletes, que dèiem que l'havíem vist a l'Adam i que de seguida havia impactat, entenc que si ets un scouter i vas a veure un partit en què juga Brima, de seguida dius, ostres, aquest.
2: Clar.
3: O sigui, els no...
2: És que Brima el coneix tothom, a nivell professional el coneix tothom, i no és cap sorpresa, i jo vull, o sigui, estic completament d'acord, o sigui, per mi el pla del Barça aquest any amb Brima és molt clar, o sigui, és, entrenes amb el primer equip, competeixes tot el que puguis amb filial i Youth League, perquè el que necessites és jugar, i si puntualment el primer equip et necessita i tal, però clar, té molta competència per davant, llavors per mi el tema és que entrenem primer equip, que es farti de jugar amb el filial i la Youth League amb el juvenil, i a veure, perquè posar-li pressa ara de dir... No, és que ni una cosa ni altra. O sigui, igual que et dic que em sembla, i ho he dit durant la transmissió, ho hem dit ara, el Javi ho ha dit també, o sigui, igual que em sembla que té detalls de jugador diferent, també és un jugador que és molt jove, no vulguem cremar-lo demà.
1: És que t'anava a dir, i està molt bé que aquest sigui el plan, és a dir, que com que hem vist a Lamine fer el que feia amb 16, 17 anys i ara evidentment amb 18, no creguem que tots els jugadors que amb 16 anys fan la sensació de tenir un talent diferencial com és òbviament el de Lamine, podran tenir aquesta trajectòria, perquè...
3: Per mi és l'excepció, Lamine.
1: Evidentment, és l'excepció, perquè és que no n'hi ha, i a la història del futbol n'hi ha molt pocs assumint les responsabilitats i el paper i el rol de crack.
0: Cobercí assumeix... una mica també.
1: Sí, Cobercí. És veritat que en una altra posició i en un altre focus mediàtic, per exemple, que també és una cosa a tenir en compte, però em sembla que ha de ser aquest el plan del Barça, que no s'ha de voler córrer més pel cas de Lamine per dir, epa, igual és que com que amb Lamine ha sortit també i als 17 anys ja està liderant el primer equip del Barça, també ho hem de fer amb Ebrahim Atuncara. No, Lamine és una gran excepció, ha funcionat, ha sortit a la perfecció, però amb Ebrahim Atuncara crec que el Barça faria bé de respectar els terminis lògics de creixement d'un futbolista, dins de que fa la sensació que estem parlant d'un jugador que tirarà per mèrits propis la porta del desenvolupament habitual dels jugadors.
0: De fet, és un jugador que ja a les categories inferiors ha anat cremant etapes molt més ràpid. De fet, quan ell era infantil ja jugava amb jugadors cadets de 2 anys més. De fet, va guanyar la final del MIC, ell marca, diria que un doblet. Llavors hi havia entrenador el cadeta del Barça, Arnau Blanco, que ara és assistent de Flick, s'han acabat retrobant, però que és un jugador que, com a mínim, a les categories inferiors ha anat cremant etapes ràpidament. Però sí que és veritat que un cop arribes a aquest nivell de primer equip, s'ha de tenir un punt de calma, i a més... que tampoc tens pressa, perquè és una posició que a priori tens prou ben coberta, que no tens l'urgència de produir aquest talent ara.
2: Per això et dic que no tens urgència, i a part, això que deies de futbol base, en el cas de Brima ve condicionat per les coses, una evidentment pel talent i una altra també era pel tema físic.
0: Totalment.
2: O sigui, ell a nivell físic era diferencial, llavors el club, amb bon criteri per mi, decideixes exposar-lo a jugar amb gent més gran perquè s'iguali això i tingui més dificultat, perquè si no al final si juga amb els de la seva edat és un passeget.
1: I deixa de millorar i de créixer.
2: Llavors, el que has de fer, que és una de les coses que està fent, que ho va fer el Girona en el seu moment i que ho està fent el Barça ara en molts casos i tal, és exposar els jugadors a jugar, sobretot quan, a jugar amb gent més gran. Perquè si no, al final, si jugues amb els de la teva edat, ara que hi ha la Federació Catalana, hi ha la diferenciació per edat, per anys, perdó. No,
3: escolta'm, en temps de tu diràs. No hi és encara, eh? Doncs ara, de seguida, amb en Pau l'escoltem ja en temps de tu diràs.
0: Se'ns havia colat aquí el Molló. No és que m'estigués fent la guitza, és que s'ha disparat.
2: Oigo Jaume.
1: Encara li queda xerrera, Jaume.
3: Sí, no.
0: Dic, a veure si ens hem tornat tots bojos. Jo el veia callat, el Molló.
3: Sí, no, jo no deia res.
0: Però no.
3: Pensaves que era José Luis Moreno, eh?
1: Jo volia afegir una cosa al que deia el Carlos, i és que es diu habitualment, i és cert, que els moments de crisi en les institucions esportives o en els equips són grans moments per donar oportunitats als joves, i és veritat, i sol ser, i crec que la història del Barça demostra com mals moments han servit per donar oportunitats a jugadors joves que després han acabat assentant el primer equip, però també són moments molt propicis per cremar futbolistes, perquè un primer equip urgent necessita tirar del filial i li dona oportunitat a jugadors que encara no estan prou madurs per tenir-la, i sembla que els jugadors tenen una mala temporada, no ho fan bé els 3, 4, 10 partits que li dona el primer equip, insisteixo, el primer equip en crisi, i ja no serveixen, són jugadors que acaben sortint i no acaben fent carrera al primer equip. El Barça hauria d'aprofitar que ara està en un moment d'èxit esportiu, de solidesa institucional, de bones sensacions a tots els nivells, per poder gestionar amb la calma i amb els tempos necessaris un talent com el d'Ebrahim Atuncara i no córrer més del que s'hauria. És a dir, crec que s'ha d'aprofitar el que tu deies, que hi ha talent, sobretot en aquella posició, que està ben coberta, que no fa falta que Ebrahim Atuncara corri més del que ha de córrer per gestionar-ho com cal i per seguir desenvolupant un talent que és cert que quan el veus jugar fa la sensació que pot ser diferencial.
0: Avui no l'hem vist perquè encara no era Anglaterra, Birmingham, però hi ha un futbolista que ja és oficialment nou jugador del Barça, amb fitxa del filial, tot i que es preveu que estigui en dinàmica de primer equip, que és Jesse Bissibou, que és un jugador que a mi m'ha cridat l'atenció, que és veritat que ve teòricament pel filial, però s'ha anunciat des dels perfils de les xarxes socials del primer equip. Normalment, si és un fitxatge pel filial, s'anuncia des del filial i ja està. Sí que és veritat que aquí el Barça s'ha gastat 8,5 milions d'euros. És un jugador que signa per 5 temporades, és una aposta important que fa el club. Veurem si té minuts, difícilment dilluns, contra el Preston, aquest partit a porta tancada, a veure si la Marta Ramon hi pot accedir, pot ser als nostres ulls i explicar-nos-ho des de Sant George's Park, però si no, ja hauria de ser el triangular de dissabte, dia 8 d'agost, que també seguirem el Barça en xancletes amb el Molló, un futbolista que veurem quin paper té d'entrada, Carlos, però com a mínim és una aposta que fa el club, gastant-se uns calés i esperant, lògicament, que tingui un recorregut. Veurem si hi ha d'entrada amb el primer equip o primer passa pel filial.
2: Sí, jo crec que això va relacionat amb que, al final, si el Barça, amb la situació econòmica que té, no pot optar a anar per aquest jugador quan aquest jugador hagi explotat i valgui 80. Has d'anar a intentar comprar-lo abans. Llavors, al final, és, ho he dit abans a la Transmi, és la filosofia que va seguir el Madrid fa uns anys quan firma els Asensio, Vallejo, Odegaard, Takekubo i tal, que pagues 5, 6, 1,5 per Odegaard, 4 per Marco Asensio, 6 per Vallejo, tal. Si et surt un bé, l'has rebentada. Si et surt un que et pugui quedar al primer equip, ja no et parlo dels que puguis vendre i tal, que això ja són... Jo, quan es parla de coses comercials, ja no m'interessa.
0: No, però el negoci també influeix.
2: Sí, influeix, però jo d'això jo no hi parlo. Però de la part futbolística, és a dir, si et surt un bé, ja la rebentes, ja has justificat. Sí, i en el cas de Gest Visiu, és un fitxatge car o barat? Ho dirà el temps i el rendiment. O sigui, si aquest noi la rebenta fortíssim, doncs serà un fitxatge baratíssim. Si resulta que no compleix expectatives i juga 10 partits amb el primer equip i no acaba de... serà caríssim. I igual te l'has d'acabar traient de sobre per 5.
1: Sí. Bueno. Jo t'escoltava abans amb molta atenció i em sembla bé, molt, molt correcte el que deies, però és cert que sóc una mica escèptic i una mica crític amb aquest tipus de fitxatges. D'entrada, perquè crec que fan d'etap pel rol que van a complir, fan d'etap a jugadors de la Masia que podien complir el mateix rol i que un, estan formats a casa, dos, si ho volem veure des de la qüestió econòmica, i has invertit també molts diners perquè portes formant-los i invertint en ells durant molt temps i sobretot això, perquè estan tapant la progressió d'un futbolista de la Masia. I després, per mi la gran diferència, sobretot amb els noms que tu esmentaves, que és el que em sembla interessant, amb els Asensio, amb els Odegaard, és que a mi em fa la sensació que allò eren jugadors, en aquest cas al Madrid, que se'ls creia a nivell esportiu, de la progressió esportiva que podien tenir. Odegaard era un futbolista que va ser el primer jugador que jo sé, i potser únic cas de la història, que ell va fer càstings als clubs de futbol, sí, sí, per veure on es quedava. No, sí. no el van triar, és a dir, ell va triar el club on es volia quedar. Marco Asensio era un jugador que la gent que el tenia en el dia a dia ja veia que pues el que estem dient una mica de Brima Tuncara, un futbolista amb sí, qualitats per ser diferenciat.
2: Jo recordo el cos tècnic de Lluís Carreras, que quan va estar a Mallorca, que en parlàvem amb Sergio Grado, que era preparador físic, que em deia, aquest noi és diferent.
1: Sí, sí, és primer nivell al
2: futbol. Primer nivell i tal, al copeig, tal, no sé què.
1: Bueno. Sí, el que vull dir és que si tu, sota un criteri esportiu, fas l'aposta prèviament, perquè evidentment, com tu deies, ja no pots anar a pagar 80 milions quan ja estiguin confirmats, mira, puc arribar a comprar-ho, és a dir, t'has d'anticipar, com que hi ha gent amb més diners que tu has de fer l'escout abans i t'has d'anticipar i dius, jo crec que aquest jugador pot fer la progressió esportiva i pot petar-ho, per dir-ho ras i curt, i faig l'aposta abans de temps. Ara bé, si tu fas més sota un criteri empresarial, econòmic, com a mi em fa la sensació que es llegeix normalment el criteri de Roni Bardaggi, per exemple, que es diu, per quan va venir Roni Bardaggi?
8: Un i mig,
1: va ser per un,
8: sí.
1: Clar, per un i mig, no? I dius, bueno, ve un jugador que per un i mig jugarà al Barça, això ja li farà nom, tindrà 2-3 bones actuacions, farà 4-5 gols, perquè 4-5 gols en atacant del Barça gairebé que et cauen de les butxaques, no diria que els faré jo perquè em van posar la cama esquerra a la dreta i a l'inrevés, però bueno, un jugador professional els farà, i ja el revaloritzarem, i mira, si el venem per 6 milions, doncs ja n'haurem tret 5,5. A mi això, jo aquí no estic gens d'acord, perquè crec que estan tapant la progressió, com deia, els jugadors del planter.
2: Però és planter. Que jo vull matitzar, i ho he dit abans.
1: No dic que ho diguessis
2: jo,
1: tu,
2: A més, ho he dit abans, també.
1: Sí.
2: Jo no estic d'acord.
1: Sí,
2: intento és buscar-li una explicació al comportament del club, és a dir,
1: sí.
2: Per què el club fa això? Després jo tinc la meva pròpia opinió sobre si ho han de fer o no ho han de fer, però dic, jo el que intentava era buscar-li una explicació una mica al que crec que està intentant el Barça.
1: I em semblava l'explicació encertada és aquesta, perquè jo, insisteixo, crec que si ho fas des de la confiança esportiva de que potser acaben sortint-te bé, doncs entenc, pels arguments que tu deies, que em semblaven molt encertats, que la facis. Si ho fas gairebé més fent una especulació econòmica, perquè és molt fàcil que un jugador que vesteix la primera samarreta del Barça es revaloritzi en una temporada. Si ho fas així, em fa la sensació que no té massa sentit.
3: Jo no cas de Visibú, però clar, gastes 8 milions, no és...
1: Clar, és que aquí ja...
3: Amb la qual cosa entenc que hi ha...
2: Sí.
1: Vull creure que
3: una
1: sí.
3: Una esperança que aquest nano, que a més ja doncs, ha demostrat a la Youth League que té un gran nivell, doncs podrà arribar al primer equip. Si no, hòstia, 8 milions em sembla
2: no, sí, una quantitat... Si et puc garantir que hi ha una explicació esportiva, o sigui que no m'ha relacionat amb els diners i tal, perquè a més no és el mateix revaloritzar el que dèiem de Roni, que són 1,5 milions, 2 milions, que és el que diu ell, si s'equivoca un dia i fa 3 gols, el vendràs per més. Però en el cas de Bici estem parlant ja de 8 i pico, més variables, més el 20% d'una futura venda i tal, o sigui, compte. Ja no, o sigui, ja no és un tema de dir, és que el faré rentable jugant res, no. Llavors, ja, o sigui, a més, qui coneix el jugador, si coneixes algú que es mogui en aquest àmbit, pots preguntar-hi. És un jugador que tothom el destaca moltíssim. Altra cosa és després el que parlem sempre. Després no és... Perquè tu pots ser molt bo, però no encaixar al Barça.
8: Sí, sí.
2: Que és el que diem sempre. És a dir, després hem de veure quin encaix tens tu al joc del Barça. Però les condicions naturals que té aquest nano, o sigui, si parles amb qualsevol persona que es mogui en l'àmbit Bèlgica, Holanda... Bueno, parleu amb el Joan Camí.
3: Sí, sí, sí.
2: Company de RAC1.
3: Mira, i... Roni, 15 milions, valor de Transfer Market.
2: Clar. Sí, sí.
1: Bueno, perquè ha vestit durant una temporada, és una, la
3: sí,
1: samarreta,
3: sí, sí,
1: una temporada, la samarreta del Barça.
3: Sí, sí. I va fer dos gols al Villamarino, un, i va donar no sé
0: quant. Clar, però com deia, dos gols i quatre assistències. Sí.
1: Això, si costes 1,5 milions, si en costes 8, si donen 15 encara en trauries diners, però ja és una altra cosa.
0: De seguida acabem de repassar qüestions vinculades amb el mercat de fitxatges i altres aspectes de l'actualitat futbolística. Encara hem de fer una pausa, 7 minuts per sobre de les 12 de la nit. De seguida tornem.
9: Tu diràs, amb Pau Bonastre.
10: Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus, ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
11: Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
12: Aquest estiu t'esperem els vespres a Ideal Montjuïc, amb els últims dies de Pompeia. Més d'un milió de visitants d'arreu del món han viatjat en el temps fins a l'antiga ciutat sepultada en un espectacular recorregut immersiu de més de 2.000 metres quadrats. Els últims dies de Pompeia, oberta cada dia a Ideal Montjuïc. Reserva les teves entrades a idealbarcelona.com.
9: RAC1 i Forn de Nulles presenten Castells de RAC+1 en la Diada de les Neus a la Festa Major de Vilanova i la Geltrú.
13: Pues venga, va, vinga, som-hi!
9: El dissabte 1 d'agost, des de 5:45 de la tarda, en directe des de la plaça de la Vila de Vilanova, amb Benet Íñigo com a cap de colla i tot l'equip de Castells de RAC1.
14: Vilanova ha estat l'escenari del primer castell de 10 pisos els últims anys. Vilafranca podrà repetir aquesta gesta i la Jove de Tarragona hi portarà gama extra. Els bordegassos locals i els Nens del Vendrell completen un cartell de luxe.
9: El dissabte 1 d'agost, a 5:45 de la tarda, Castells de RAC+1 en directe des de la plaça de la Vila de Vilanova i la Geltrú. 3
15: a 10,
9: fent pinya, tots som un milió. Amb la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya i amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Tu diràs, amb Pau Bonastre.

0: De les 12 de la nit, encara algunes coses que hem de repassar aquí al Tu diràs post Birmingham Barça. I més enllà de l'actualitat blaugrana, posem ara el focus amb el Real Madrid, perquè també està produint contingut aquests últims dies. Ahir, amb aquest moviment sorprenent, segurament, de Carlos Espí com a jugador del Madrid, que Rubén Pérez, hola, bona nit.
1: Bona nit,
2: Pau.
0: Bona
2: nit, Pau.
0: Ara sí.
2: Ara sí.
0: Que després de, com dèiem, de l'anunci d'ahir, avui s'ha entrenat per primer cop a les ordres de José Mourinho.
2: Sí, després del seu fitxatge i amb Pec pel Club Blanc, el davanter valencià ja s'ha exercitat amb la resta dels seus companys, que ha conegut avui, en declaracions als mitjans del club, Espí s'ha mostrat molt emocionat pel seu fitxatge pel Madrid i ha reconegut que no s'ho esperava.
3: Ha sido todo muy rápido, increíble, no me lo esperaba. Todo muy buena gente, me han acogido muy bien y muy contento por el primer día. La verdad que es único trabajar con todos los jugadores del Madrid, con toda la gente que, del staff, de todo, que están muy con nosotros y la verdad que es increíble. Cuidan cada detalle.
0: La mania d'aquestes declaracions amb música de fons...
1: No pensen a les ràdios.
0: Que tant ens agrada a les ràdios.
4: Es deuen pensar que no els citarem, no? Real Madrid Televisió, si no posen la música.
0: Encantats de dir, no? Per això, declaracions per això, de Real Madrid Televisió.
4: Sí, sí, és que sempre ha de passar. Jo crec que els mitjans en general els citem. Vull dir, no sé per què hem de posar la música. A més, sempre és la mateixa música de piano, sí, que no ho portes. Vull dir, és que no.
0: Quedaria més bé, jo crec,

0: L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça.
1: Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí, Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
2: Ho sents? Són les marietes sobrevolant els nostres camps, que cultivem respectant-ne la fauna i la flora i que us ofereixen una producció amb garantia certificada. No deixis escapar la marieta. Aposta per una agricultura més sostenible. Més informació a produccióintegrada.cat. Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027. Cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
3: Si estigui el Bernabéu apretant i hagis, doncs això, de posar centrades i tal, sí que Carlos Espí té una envergadura física i té una contundència que pot ajudar-te més potser que la de Gonzalo, que ja l'estàvem fent servir una mica per això, però és veritat que a nivell físic és més limitat. Però és que tu deies, ara, Carlos Espí fins al mes de febrer portava un gol. Era un davanter suplent, de llevant, era un futbolista...
4: O no convocat.
3: O no convocat, era un futbolista, vaja, que poca gent crec que coneixia a la Lliga Espanyola a nivell usuari, vull dir, la gent que mira el vol, que passa que després el Llevant arriba un entrenador nou, comença a jugar bé, ell les comença a enxufar, li comencen a caure, està tocat per la vareta la segona volta i salve el Llevant, i té tot el mèrit del món i insisteixo, és un bon nou rematador. Ara bé, crec que Gonzalo és més jugador, tot i que a mi Gonzalo semblava quan volien fer des de Madrid una campanya de màrqueting perquè penséssim que era el nou Raúl González Blanco i hi havia un oceà de distància i mira que ràpid, si és que això sí, és sí. El més interessant de tot això és
5: home, el Mundial de Clubs, no? Aquella explosió que va tenir el Mundial de Clubs ens el van vendre com un davanter, vaja, referència pels pròxims anys.
3: Sí, sí, el nou Raúl era la idea per jugador sortit de la fàbrica i amb aquest carisma que marcava gols al final. Per resumir, a Carlos Espí l'entenc més que a Gonzalo en el context determinat en el que m'imagino Espí jugant als partits de Mourinho, que és això que dèiem. A Gonzalo crec que és més futbolista i el que més em crida l'atenció de tot això, com el Fulham de sobte pague el que està pagant per Gonzalo amb un entrenador com Álvaro Arbeló, que mira, això de que sigui Arbeló fins i tot és lògic, no? Dius, qui coneix a Gonzalo i qui ha cregut una mica en Gonzalo? Arbeló, doncs el porta el nou destí. El que ja hauríem de parlar més són de les relacions econòmiques i empresarials entre el president del Fulham i l'empresa del president del Madrid, de Florentino Pérez. Això seria una conversa bastant entretinguda de tenir. I l'altra, el relat que s'ha explicat durant molt temps des de Madrid sobre quin tipus de jugador era Gonzalo i com gairebé des de Barcelona inflaven els jugadors de la Masia del Barça i la Minya Mal no era per tant, i Gonzalo sí, i ara Gonzalo 40 milions i si t'he visto no m'acuerdo què dirien.
5: Sí, sorprèn com, vaja, l'han deixat anar, és veritat que sorprèn, vull dir, per tot el relat que havien creat.
3: Exacte,
5: no sorprèn
3: sí.
5: Tant veient les xifres que es mouen.
3: La lògica, si paguen 40 milions per Gonzalo, entenc que el propi Florentino l'hagi portat ell amb cotxe fins a Anglaterra, però tens el relat que se'n venia, doncs pensava que anava a ser el nou jugador de referència del Madrid.
5: Sí que és veritat, faltaria recollir les dades, però la sensació és que a l'hora de vendre al Madrid jugadors que surten del planter o que han tingut mínima presència al primer equip, que els saben vendre bé, per exemple César Palacios, futbolista del filial, que també han tret, diria que uns 10 milions d'euros i no és pel 100% dels drets del jugador. Vull dir que acaben traient calés de tot arreu, aquesta gent.
3: El que sobretot no saben fer, diria, és fer-lo servir al primer equip.
6: Sí, això sobretot.
3: Vendre'l sí, donar-los-hi cabuda al primer equip, molt menys. És veritat, és un tema que a mi em crida l'atenció i m'agrada parlar amb madridistes, perquè un ho veu des de l'òptica de Barcelona i escoltant la gent barcelonista i se n'adona que li dona una importància molt gran a aquells jugadors de la Masia i que això té una importància en la valoració que l'aficionat del Barça en fa d'un jugador a un jugador de fora. L'aficionat del Barça li dona 3, 4, 5 partits, a un jugador de la Masia està disposat a donar-li 15, 20, si cal.
5: Sí.
3: Però a Madrid no. Jo no els veig massa preocupats.
4: Jo crec que això que deia el Pau, de que ells tenen l'habilitat de vendre el jugador de la cantera molt més car del que ven el Barça, jo crec que va molt relacionat també de dir, al final, en l'estructura de futbol base del Madrid no hi ha una filosofia de joc marcada. És a dir, allà cada entrenador marca una filosofia, marca el sistema, marca tot. En canvi, en el Barça sí. Llavors, jo tinc la sensació que el Madrid produeix jugadors pel futbol professional i el Barça intenta produir jugadors pel primer equip.
5: Sí, sí.
4: I sembla el mateix, però no ho és.

0: sí, perquè no és el mateix intentar fer un jugador pel futbol professional que intentar fer un jugador pel primer equip del Barça.
1: El que passa és que jo entenc la lògica de les pedreres, de les categories inferiors, com l'entén el Barça. És a dir, és per crear jugadors que em serveixin a mi, no per crear jugadors per la resta d'equips del futbol espanyol o mundial.
2: És que ara estic pensant, és que no em surt ni el nom, el migcampista que va...
1: Pitard.
2: Aquest.
1: Thiago Pitard.
2: Thiago Pitard. Thiago Pitard. On és Thiago Pitard?
3: Està lesionat.
2: Està lesionat al genoll.
3: Es va lesionar el primer entrenament i crec que estarà unes 6 setmanes.
2: No, se m'havia escapat, perdó.
1: Però és un nom que ve molt al cas.
3: Algú havia dit que ve al Mundial. Vull dir que...
1: Anem a parlar d'opinions serioses.
3: No.
1: Sí, però...
3: Però entén-me, el relat és aquest. En el seu moment amb Gonzalo, el mateix.
2: Doncs, vaja, no sé, potser em farà callar, però dubto molt que Mourinho li doni massa. Vull dir que segurament d'aquest nano en sabrem poca cosa més.
0: Jo, a mi em sembla...
2: Tu no és que sí, Carlos?
0: No, jo no seria capaç d'apostar a res del que faci Mourinho. Però a mi aquest em sembla un futbolista interessant.
2: Sí,
0: a mi... I no sóc sospitós de... És que, no. O sigui, per mi, a mi Thiago em sembla un molt bon jugador. Ah, d'aquí al que vulguin vendre, jo aquí ja sabeu que em desmarco.
2: Sí, no.
0: Però que a mi... personalment em sembla un jugador molt interessant, i no sé si jugarà al primer equip del Madrid perquè al final hi ha moltes coses pel mig, però que és un jugador que jugarà a primer nivell europeu, no tinc cap dubte.
3: Per cert, Rubén, demà el Madrid juga a Àustria contra la Fiorentina, eh?
4: Sí, i Carlos Espí podria tenir els seus primers minuts com a madridista. El partit començarà a les 6 de la tarda, serà el tercer partit amistós dels de José Mourinho, que s'han portat 21 futbolistes a la convocatòria i absències destacades. No viatja Hausen per unes molèsties musculars a la cama dreta, tampoc Rüdiger, que s'ha incorporat fa 2 dies. Gonzalo, òbviament, no ha anat perquè, com hem dit, està a punt de tancar el seu traspàs pel Fulham d'Álvaro Arbeloa, i Mastantuno també s'ha quedat a Madrid, potser és l'absència més destacada a l'espera de resoldre el seu futur, que tot apunta que l'argentí marxarà cedit a un altre club europeu. I qui també ha marxat, com dèieu avui, el tema de les vendes dels jugadors del filial, ha marxat Víctor Valdepeñas, precisament a la Fiorentina, contra qui s'enfronta demà al Madrid, a canvi de 8 milions d'euros pel 50% dels seus drets.
3: Doncs una altra venda, fent caixa a través del seu filial, el Madrid, que juga demà a les 6 de la tarda contra la Fiorentina en aquest partit amistós. De fet, demà hi ha uns quants partits amistosos que ara acabarem de repassar abans que acabem aquest Tu diràs, i demà a la nit, lògicament, amb el Miquel Agut, ja explicarem com ha anat tot plegat. 19 minuts per sobre de les 12. Haig d'acomiadar Rubén Pérez, bona nit.
4: Fins ara.
3: Javi Muñoz, gràcies, bona nit.
1: Com sempre.
3: Amb el Carlos Martínez, que porta aquí una estona llarga, però aguantant, eh?
0: Sempre.
3: No t'he vist badallar...
0: No, aguanta com un
3: professional.
0: Campió.
3: Un professional.
0: Sí, a més m'haig d'anar acostumant a treballar de nit.
3: Carlos, bona nit.
0: Bona nit, gràcies.
3: I el Jaume Molló, que ara torna a descansar uns dies, no? O no?
2: Sí, fins dissabte que ve.
3: Doncs mira, fins dissabte que ve, dia 8, aquest triangular amb el Barça en xancletes. Gràcies, Jaume.
2: Que vagi bé, Pau.
3: Una pausa i de seguida rematem aquí el Tu diràs.
5: RAC 1. A RAC1, els caps de setmana d'estiu també comencen amb la primera pedra.
6: I ara ampliem horari. 2 hores el dissabte i 2 el diumenge.
7: I a l'extrem encara més nord hi trobem el que se'n diu la banyera de ses dones, que és una cala molt petita, és com un petit accés al mar, que és sempre molt calmat.
8: Des de ben petits, inculcar-los totes aquelles eines que els poden fer menys vulnerables. No els podem aïllar de la pressió social estètica, però sí que els podem fer més forts o menys vulnerables.
5: Els dissabtes i diumenges d'estiu, de 7 a 9 del matí, la primera pedra, amb Noemí Polls.
6: Perquè també a l'estiu en som molts amb moltes ganes de dir bon dia.
5: RAC 1. Tots som un milió. RAC 1.
9: Escolta, para la música, jo marxo.
10: Com? Però ja? Tant d'hora?
9: Sí, no, aquí us quedeu. Jo me'n vaig a la platja, nens.
11: Doncs escolta, Bundó, nosaltres també fotem al camp.
10: Vinga, desfilant.
12: Però no es queda ningú o què? I allò del territori del cap de setmana i tot allò?
9: Apa, adéu.
10: Ala, a cagar tot.
12: Ei.
5: A l'estiu, Via Lliure, amb Bernau Mañé.
12: És la fórmula del Via Lliure, la de sempre. Informar-vos quan calgui i entretenir-vos sempre que es pugui.
5: Els matins de dissabte i diumenge, de 9 a 2, Via Lliure, amb Bernau Mañé.
9: Sí.
5: RAC 1. Tots som un milió. Tu diràs, amb Pau Bonastre.
3: de 12:45. Abans encara hem de repassar unes quantes coses, entre altres, per exemple, l'actualitat del Barça femení. Pau Bombardó, bona nit, que bona nit. Ja coneixem el seu rival del trofeu Joan Gamper.
13: Sí, de fet serà el Brighton que visitarà l'estadi Johan Cruyff en la que serà la cinquena edició del trofeu Joan Gamper femení, un partit que jugarà el pròxim divendres 21 d'agost a les 8 del vespre. I també avui el club ha fet oficial la marxa de Giulia Dragoni al Chelsea, la jugadora italiana que va arribar al Barça amb 16 anys, feia dues temporades que jugava cedida a la Roma. El Barça va jugar majoritàriament amb el filial, tot i que va arribar a debutar amb el primer equip, on inclús va arribar a fer-hi un gol. Tot plegat el dia en què el Barça s'ha entrenat per primera vegada amb tot el grup a la ciutat esportiva.
3: Doncs aquest partit del Barça femení serà el 21 d'agost, encara queden dies. Anem a fer una mica d'agenda de demà. Per exemple, juga l'Espanyol a Rubén Pérez, que continua amb la seva estada a Anglaterra.
13: Sí, i ja és a Middlesbrough, on jugarà el cinquè amistós de pretemporada, precisament contra el Boro, demà a les 4 de la tarda, un equip de la Championship anglesa que la temporada passada es va quedar a les portes de pujar a la Premier League. De moment, l'Espanyol encara no ha conegut la derrota, un balanç de dues victòries i dos empats, això sí, sense les sensacions desitjades, sobretot a l'últim partit contra el Burnley, on es va notar que clarament es necessiten reforços. Avui l'especialista en el mercat de fitxatges, Mateo Moreto, ha avançat que l'Espanyol està negociant amb el Brighton anglès per incorporar el defensa brasiler Igor Julio. En cas de concretar aquest fitxatge, seria la quarta incorporació a banda dels jugadors que tornen de sessió que fa el club blanc i blau en aquest estiu, després de Harman, Calatrava i Moscardo.
3: Doncs l'Espanyol, que juga demà a les 4 i una estona més tard, ho farà el Girona, perquè Miquel Agut, hola, bona nit.
14: Bona nit, Pau, bona sort.
3: Estic molt content de tenir-te aquí.
14: Bé, escolta'm, jo no puc dir el mateix.
3: I perquè encara no ens havíem vist, feia dies que estaves de vacances, sí. I has tornat, però amb aquest somriure que sempre et caracteritza, ara, malgrat que et toqui treballar, amb aquest... amb home, il·lusió, que deia aquell.
14: Home, és que escolta'm, si no ho fa amb il·lusió...
3: A veure, el Girona que es presenta davant l'afició a Montilivi amb un senyor partit, perquè rebrà l'Arsenal a l'edició d'enguany del Costa Brava.
14: Sí, esperem que acabin també amb un somriure a Montilivi. Si pot ser la temporada, fins i tot més que demà el Costa Brava, ja t'ho dic ara. 49a edició, recordo que és un partit que el 29 de gener del 25 era de Lliga de Campions, va ser oficial, va ser un 1-2 aquell dia que Estuani va marcar un gol que es va acabar anul·lant a instàncies del VAR, que hauria estat el seu primer i únic gol a la màxima competició continental. Demà estadi ple, ja no queden entrades, i presentació dels fitxatges Ethan, Pichur i Morante. Encara no s'han fet més incorporacions i es manté de moment el gruix de la plantilla de la temporada passada amb moltes fitxes que veurem si continuen sent o no gironines quan comenci la Lliga i s'hagi tancat el mercat. Ara bé, sembla que Arnau, Unahi i Sigankov són els que més perillen i que podrien desencallar moviments en el mercat de fitxatges gironí. La plantilla canviarà, sí, però Quique Álvarez, l'entrenador, està molt tranquil.
15: El neguit no existeix perquè jo des del primer moment sé la situació en què estàvem, que pot passar, que ara mateix tenim molts jugadors i bons i ojalà es quedessin tots, però sé que pot passar que no sigui així i que a partir d'aquests moviments es pot moure la plantilla. Com a entrenador et diria, ojalà la tingués ja els que es queden i pogués treballar ara mateix amb tots els d'allò. Sé que no serà així, però de moment estic molt content amb els que tinc i sobretot amb l'actitud que està tenint tothom en el dia a dia.
14: Demà, per cert, quedaran 15 dies justos pel debut a la Lliga contra el Leganés, també a Montilivi. El Costa Brava d'enguany serà una nova oportunitat per retrobar-se amb Estuani, perquè ara fa unes setmanes no era tan clar que aquesta temporada continués vestint de blanc i vermell i ha ampliat contracte una temporada més. El 12 d'octubre farà 40 anys i completarà la desena temporada vestint la samarreta del Girona. Avui ha reconegut que li feia molta il·lusió continuar a Montilivi.
15: Significa mucho más que un contrato, ¿no? Poder estar aquí, poder ayudar al equipo tanto dentro como fuera. Yo creo que, bueno, en mi caso, desde el primer momento, mi intención estaba muy clara, que era continuar. Me veía personalmente que todavía tenía fútbol para dar y creo que todavía tengo algunos goles guardados por ahí, así que ojalá que puedan llegar pronto.
14: Al vestidor no estan angoixats, però és veritat que l'afició està intranquil·la. Es percep al carrer i també a les xarxes socials, que són una micropart de la realitat. Però no hi ha una afició contenta a dia d'avui després del descens i del mercat de fitxatges, que de moment és de sequera, en el cas del Girona, gairebé. I Estuani, a l'afició, els envia aquest missatge.
16: y quiero trasladarle también la tranquilidad de que de nuestro lado vamos a darlo todo para intentar devolver al Girona donde se merece, que es a Primera División, y bueno, tenemos que mirar hacia adelante todos juntos.
14: Això, tots junts, aviam si és que ho fa el Girona. Aquesta temporada seria un bon ingredient per acabar bé una temporada que començarà contra el Leganés d'aquí 15 dies i que demà té aquest Costa Brava amb un Tilibi a les 8, Girona-Arsenal.
3: Demà ens ho explicaràs, el tu diràs, espera't, no marxis, perquè a banda del Girona demà també juga el Sabadell. Avui ha tornat a jugar, ha guanyat 1-0 contra l'Inter d'Escaldes a Andorra, segona victòria del Sabadell en aquesta pretemporada, després de dimecres passat contra el Manresa. Els arlequinats, com diem, demà a les 8 del vespre s'enfronten a l'Andorra, al Car de Sant Cugat, equip amb el qual competirà la temporada vinent a segona divisió. I Miquel, et deia que no marxessis perquè encara m'has d'explicar alguna cosa de l'actualitat del món del futbol.
14: Sí, perquè hi ha diverses coses interessants que han passat durant el dia d'avui. Començo per aquesta nit, perquè hem sabut que el Rayo ha triat l'estadi del Burgos, el Plantío, per jugar els partits com a local si la Comunitat de Madrid no l'autoritza a jugar a Vallecas.
3: A Burgos, eh?
14: A Burgos, que fa calor durant gran part de la temporada. A Burgos, a cap estadi més proper, a Burgos, que és un equip de la segona divisió. Caldrà veure, però, si acaba jugant a Vallecas, no, en aquest conflicte que té amb la Comunitat de Madrid. El TAS ha aixecat la sanció per dopatge al migcampista ucraïnès del Chelsea, Mudryk, que ja es pot incorporar a la pretemporada. I aquesta nit a Bèlgica, l'Unió Saint-Gilloise s'ha proclamat campió de la Supercopa després de superar el Bruges. A la tanda de penals, el partit s'havia acabat amb empat a 1. A Escòcia, per cert, ha començat la Lliga amb el Dundee United 1, Glasgow Rangers 1. I pel que fa al mercat de fitxatges, un dels noms del dia és Julian Brandt, migcampista ofensiu alemany internacional, que arriba a l'Ajax de Mitchell, procedent del Borussia Dortmund. En un divendres, amb amistosos destacats, com el NEC Nimega 1, Sevilla 2, l'Alavés 3, Castelló 0, i el Toulouse 2, Reial Societat 1, i acabo amb una notícia que ens ha colpit aquest matí, que és la notícia trista del dia: la mort de Franco Baresi als 66 anys, el llegendari capità del Milan de Sacchi dels 90, també de la selecció italiana. Va jugar 20 temporades al Milan, en les quals va guanyar, entre d'altres, 6 lligues i 3 Champions. També va ser campió del món amb Itàlia en una ocasió.
3: Una llegenda, sens dubte, del Milan i del futbol italià. Miquel, gràcies. Demà t'escoltem el tu diràs.
14: Correcte, sí, demà m'asseuré aquesta cadira.
3: Tornes amb força.
14: Home, el que digui la planilla. Jo, Pau, si la planilla diu que he de seure aquesta cadira, aquí em tindràs demà a la nit.
3: Bona
14: nit. Ens escoltaràs, no, demà?
3: Sí, jo treballo el cap de setmana, eh?
14: Sí, sí, però demà seràs un
3: oient, sí, sí, oient número 1.
14: Perfecte. Ja trucarem.
3: A veure, pàgina de bàsquet, Pau Bombardó, el Barça, que ha canviat el rol de Juan Carlos Navarro a l'organigrama de la secció de bàsquet. Ara serà el nou ambaixador i mentor.
17: Sí, la llegenda blaugrana ha arribat a un acord finalment amb el club per una adequació contractual fins al 2029. Recordem que el contracte com a director general de la secció acabava aquest 2027, però aquest acord amb el club, doncs, ha fet que se li diferís aquest any que li quedava de contracte durant els pròxims 3 cursos, com dèiem, fins al 2029. Tot plegat assumint aquestes noves funcions a l'estructura de la secció. I a la penya, Ricky Rubio continuarà una temporada més vestint la samarreta verd i negra. Aquest era un dels objectius principals de la directiva de cara a aquesta temporada vinent. N'ha parlat el director general de la penya, Ferran Lavinya, a Badalona Comunicació.
18: Podeu imaginar que estem molt contents i molt satisfets i molt orgullosos. Crec que tota la família de la Sisa Joventut, tota la gent de la penya de Badalona, està molt contenta amb aquesta notícia, perquè van poder gaudir d'un jugador com el Ricky a la pista durant la propera temporada. Era una de les nostres prioritats.
17: Doncs el Barça del Masnou, que complirà en la segona temporada a la penya després del seu retorn a Badalona en la temporada passada. I un últim apunt, perquè el fins ara jugador del Madrid, Mario Hezonja, ja ha estat oficialment anunciat com a nou jugador dels Cleveland Cavaliers de l'NBA.
3: Un minut per sobre de 2:15. Pau, no marxis encara, perquè fa menys d'una setmana que va acabar el Tour de França masculí i demà ja comença el femení, i a més, amb representació important catalana.
17: Correcte, sí, sí, seran Paula Blasi, Mireia Benito i Laura Molinar, que per cert, curiosament, el seu germà, l'Àlex Molinar, també va participar al Tour masculí. Poques vegades s'ha donat aquesta coincidència que els dos germans participin en l'edició masculina i femenina. I en aquest cas, doncs, Molinar Àlex, que va haver de retirar-se per una caiguda. Doncs aquestes que dèiem seran les tres catalanes que participaran a la cinquena edició del Tour de França femení, un Tour que surt demà des de Lausana i acabarà diumenge vinent a Nice. En total, per tant, seran 9 etapes amb un desnivell acumulat de 18.795 metres, que es diu aviat, amb ports mítics com el Mont Ventoux. I parteixen com a favorites el mallot groc, com no pot ser d'altra manera, doncs la vigent campiona, Pauline Ferrand-Prévot, però també, evidentment, Demi Vollering, i tampoc podem oblidar-nos de la catalana de l'UAE, Paula Blasi, que ve de guanyar la Vuelta femenina i que, per tant, arriba amb la fletxeta cap amunt i en el millor moment de la seva carrera. Veurem si ens dona una alegria.
3: N'estarem molt pendents de Paula Blasi en aquest primer Tour de França en què participa, una de les esperances, sens dubte, del ciclisme català. Gràcies, Pau, bona nit.
17: Bona nit.
3: I Carlos Roger, hola, bona nit.
19: Hola, bona nit.
3: A veure, què ens deixem? Alguna cosa que ens haguem deixat de l'actualitat poliesportiva?
19: Doncs pues mira, si sí, en uns minuts Rafa Hodder disputarà els quarts de final de l'Open de Washington contra l'italià Lorenzo Musetti. Qui passi a semifinals s'enfrontarà al guanyador del partit entre Ben Shelton i Alejandro Tavilo. En natació, el català Denis González es queda a les portes del podi de l'Europeu de Natació Artística després d'acabar quart a la prova de sol tècnic, i demà serà torn de la catalana Iris Thió i Lilo Lluís, que disputaran la final de duo tècnic. I per acabar en motor, Tailàndia tornarà a donar tret de sortida al Mundial de MotoGP, però aquesta vegada amb un valor afegit. Serà l'inici de la nova era tècnica de la categoria amb l'entrada en vigor del reglament del 2027. El circuit de Buriram obrirà el campionat i també serà protagonista pels últims tests de pretemporada, convertint-se així en el primer gran examen dels nous prototips.
3: Molt bé, ara sí, actualitat esportiva repassada. Gràcies, Carlos. Bona nit.
19: Bona nit.
3: I amb això acabem aquest tu diràs que hem fet posterior al Barça en xancletes. Avui que el conjunt blaugrana, l'equip entrenat per Hansi Flick, ha jugat al camp del Birmingham, empatat a 2, i a la tanda de penals ha acabat caient 3-2 en un partit que ha deixat conclusions prou positives, especialment amb el protagonisme dels futbolistes joves. Nosaltres ho deixem aquí, gràcies a la Laia Biorrun, a la part tècnica, i a tota la redacció d'Esports de RAC1. Demà tornem, demà amb el Miquel Agut, que ja heu vist que té ganes de micro. Descanseu, fins demà.
20: Tu diràs. Estiu.

0: RAC 1. Tots som 1. RAC 1.
1: Vosaltres, aquest estiu, relaxeu-vos, sobretot.
2: Gaudiu de la vida com a les reines que sou.
3: Ni se us acudeixi menjar-vos l'olla amb problemes i mals de caps, eh?
4: No, que no és gens bo per la pell, nena.
5: Vosaltres aneu de terrasses amb els amics o torneu-vos tot el dia a la platja.
6: Feu tranquils, que ja ens quedem per fer-ho tot, no patiu.
7: Per quan vulgueu, posar la ràdio.
8: Sigui quan sigui, eh? A qualsevol hora, també al cap de setmana.
6: Perquè sí, també a l'estiu, la ràdio us acompanya.
9: Bon estiu.
0: Sigueu on sigueu, bon estiu amb RAC 1. Tots som un milió. RAC 1.
10: Els parla el capità Budio. Gaudeixin d'un vol tranquil. Tindrem cel clar i la durada serà d'unes 2 hores.
11: Ei, podeu sortir de l'aigua, si us plau, que hi ha bandera vermella?
12: Em poses una birra, sisplau?
11: I tant. Vols una copa o una mitjana?
0: Aquest estiu, el món a RAC 1, amb Sergi Ambudio, de dilluns a divendres de 7 del matí a 12 del migdia.
11: La ràdio, sempre al teu servei, també a l'estiu.
0: RAC 1, tots som un milió.
13: RAC 1.
14: Digui?
15: Marc, què passa?
14: Pots saber per què no som aquí? El programa comença en 10 minuts i estic sol com un mussol.
16: Ah, que estem de vacances.
14: Però com de vacances? Que vacances ni que vacances? Que estem en ple capitalisme? Estem a la precarietat? Però què us heu pensat? Que sou aristòcrates? Quina vergonya de vacances, diu! Immediatament cap aquí!
16: Marc, és que no et sento.
14: Escolta,
16: bé, eh?
14: No em pengeu, eh? Ni us acudeixi penjar-me el telèfon. Vividors! Bolxevics!
16: Marc!
14: Bandarres!
16: Marc!
0: De dilluns a divendres, d'una a dues del migdia, vostè primer, a RAC 1, amb Marc Giró.
14: Així va el país! Així va el país!
0: RAC 1. Tots som un milió.
13: RAC 1.
17: L'estiu, la millor època per gaudir dels amics, si en tens. Hola!
0: Cada dia, de 12 a 1, la competència especial 50 anys. Amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau.
13: RAC 1. Tots som un milió.
0: RAC 1.
18: Ei, què passa? Què feu?
19: Aquí, mira, preparats per l'eclipsi.
20: Buah, ens hem comprat tots unes ulleres guapíssimes, mira.
21: I unes cadires a platja, que són la mar de xules.
18: Però si encara falta molt per l'eclipsi.
20: Ja, però si agafem lloc.
19: I que tampoc tenim res a fer fins llavors.
18: Com que no? Si hem de fer un programa tot l'estiu, que tenim un país sencer per entretenir.
21: I què hem de fer?
18: Coi, doncs una mica de tot. Sèries, cinema, sexe, amors d'estiu, sang i fetge, política, ciència, música en directe, català per expats.
21: Ah, de conya.
20: Som-hi, doncs. Però, escolta, i el 12 d'agost, què? Vindrem a cobrir l'eclipsi o no?
18: Que sí.
0: Aquest estiu, de dilluns a divendres, de 4 a 8, versió estiu.
18: Amb Pere Mas, jo mateix.
13: RAC 1.
0: Tots som un milió.
13: RAC 1.
3: Escolta, Alba, passa'm aquella caixa, que crec que està al caset de la gravació del dia 15 d'agost. Passa'm-el, sisplau.
20: Estadella, una cosa, en sèrio hem de vindre cada dia a posar el caset amb les gravacions dels millors moments de l'any?
3: Home, clar, si no, qui ho farà? Ho hem de fer nosaltres, collons!
20: Però que no hi ha gent treballant a l'estiu.
21: Hi ha gent i el Pere Mas.
0: Cada tarda d'estiu, de 3 a 4, els taloners millors moments.
20: Pues que posi el caset al Pere Mas, tu, que jo cada dia he de vindre amb l'Alzina Graells per posar el caset des de la Fuliola, saps què és això?
0: A l'estiu, la tonteria tampoc s'acaba.
13: RAC 1. Tots som un milió.
0: RAC 1.
22: Este verano, lo bueno y lo malo os lo cuentan en la radio, ¿vale? Cada noche a las 8, con ese copazo de sangría bien fresquita, nos relajamos y escuchamos el, ¿cómo es, compañeros? El, no lo sé, ¿con quién?
23: Escolta, un moment, ¿tú también a la promo del 9C de l'estiu?
22: Hombre, tú, ay, ay, ay, por fin un nombre fácil de pronunciar. Montse Martí, 2 sílabas, cortito, al pie, bien jugado.
23: Tot el que heu de saber aquest estiu us ho explicarem cada vespre a les 8.
0: Aquest estiu de 8 a 9, no ho sé, amb Montse Martí.
22: Vinga, remàntamelo, careta de sortida i...
13: RAC 1.
0: Tots som un milió.
13: RAC 1.
0: Aquest estiu podeu recuperar els millors moments de tota la temporada de RAC 1.
23: Tant si us els vau perdre com si els voleu tornar a escoltar...
24: Regina Rodríguez Sirvent.
25: Sempre hi ha una
24: professió.
25: Hi ha una pregunta.
26: No, és que jo no sento que la meva professió
24: porto
26: sigui...
24: Porto Yankees a Barcelona, dius això. No.
26: Però sí, aviam, sóc escriptora perquè... No?
24: Molt bé.
25: Ara, ara.
1: cada vespre d'estiu repesquem el millor de tots els programes.
2: Les teves seccions preferides, entrevistes imprescindibles i moments únics.
4: Aquell llit és igual.
5: És comodíssim, és millor que el de casa.
4: Però dorms, aquest és el fenomen. Estàs esperant dies i dies per arribar allà per dormir i la primera nit, aquell llit serà espectacular.
5: Calor.
4: I no dorms.
1: Tots els bons moments radiofònics mereixen una segona oportunitat.
2: I a la repesca els la donarem.
1: De dilluns a divendres, de 9 a 2 quarts d'11, La Repesca, amb Marina Arbós.
15: RAC 1.
1: Tots som estiu.
15: RAC 1.
1: A l'estiu potser tu descanses, però l'esport i el tu diràs no.
25: Bona nit, són 2:15 i a aquesta hora s'està resolent el grup.
1: Cada nit, tota l'actualitat esportiva. El mercat de fitxatges, la pretemporada de Barça i Espanyol, Girona i Sabadell, l'inici de la Lliga Primera i Segona, les cites poliesportives de l'estiu.
26: Senyores i senyors, bona nit, benvingudes i benvinguts.
1: Tu diràs, de dilluns a divendres a 2:15, els caps de setmana a les 11.
15: RAC 1.
27: Tots som un milió.
15: RAC 1.
28: Escolta, escolta, para la música, jo marxo.
29: Com? Però ja? Tant d'hora?
28: Sí, no, aquí us quedeu. Jo me'n vaig a la platja, nens.
30: Doncs escolta, Bundó, nosaltres també fotem el camp.
31: Vinga, desfilant.
32: Però no es queda ningú o què? I allò del territori del cap de setmana i tot allò?
28: Apa, adéu.
29: Hala, a cagar tot.
32: Ei.
1: A l'estiu, Via Lliure, amb Arnau Mañé.
32: És la fórmula del Via Lliure, la de sempre. Informar-vos quan calgui i entretenir-vos sempre que es pugui.
1: Els matins de dissabte i diumenge, de 9 a 2, Via Lliure, amb Arnau Mañé.
28: Sí.
1: RAC 1. Tots som un milió.
33: Ara que hem acabat l'escola
34: i tenim més temps lliure,
35: ara que volem fer el que volem,
34: volarem els pares amb la pistola d'aigua i menjarem gelats amb xocolata per sobre i unes xutxes
36: i escoltarem els contes de RAC1
34: a la piscina,
37: al cotxe
34: o a l'hora de la migdiada.
38: A veure, senyor Ruc, quin és l'últim llibre que tu has llegit?
39: I oh!
34: Els contes de RAC1 són dels vivim del cuento i són divertidíssims.
40: La rateta va trobar un dineret i va pensar: què en faré d'aquest dineret?
41: Els trobareu tots a l'aplicació i a RAC1.cat.
15: RAC1 Podcast.
34: Doncs a mi m'agradaria banyar-me en una piscina plena de nuvolets. Adeu!
15: RAC1.
1: A RAC1, els caps de setmana d'estiu també comencen amb La Primera Pedra.
42: I ara ampliem horari. 2 hores el dissabte i 2 el diumenge.
43: I a l'extrem encara més nord hi trobem el que se'n diu la Banyera de Ses Dones, que és una cala molt petita, és com un petit accés al mar, que és sempre molt calmat.
44: Des de ben petits, inculcar-los totes aquelles eines que els poden fer menys vulnerables. No els podem aïllar de la pressió social estètica, però sí que els podem fer més forts o menys vulnerables.
1: Els dissabtes i diumenges d'estiu, de 7 a 9 del matí, La Primera Pedra, amb Noemí Polls.
42: Perquè també a l'estiu en som molts amb moltes ganes de dir bon dia.
15: RAC 1.
27: Tots som un milió.
15: RAC 1.
25: Tot el contingut de RAC 1 també a les xarxes socials.
45: Vídeos i històries exclusives.
25: Notícies.
45: Entrevistes.
25: Reportatges.
45: Descobriu com és la ràdio per dins.
1: Twitter.
25: RAC 1.
1: Instagram i TikTok.
45: RAC 1 oficial.
15: RAC 1.
45: Seguiu-nos.
27: Tots som 1.
1: L'aplicació de RAC1 ara actualitzada.
42: Amb totes les notícies de RAC1.cat.
1: Escolta'ns al cotxe amb l'aplicació connectada
45: a Android Auto
1: i a Apple CarPlay.
42: Tots els podcasts de RAC1.
1: Desa i endreça les teves preferències i escolta el que vols quan ho vols.
45: Noves funcionalitats premium.
1: Juga i posa't a prova amb els jocs de RAC1.cat.
45: Fàcil, intuïtiva i renovada.
1: Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació.
25: Notícies, entrevistes, temes virals, podcast.
42: Tot ho trobaràs a RAC1.cat.
1: El portal de RAC1. Així sona l'estiu a RAC1.
27: Tots som

0: Bon dia, són les 7 i des d'ara i fins les 9. Com sempre, aquest estiu en serem molts amb moltes ganes de dir bon dia. Acceptar-nos tal com som i estimar el nostre cos és un bon hàbit que ens ha d'acompanyar tota la vida, especialment en l'adolescència. En parlem avui amb l'Anna Figuer, però també coneixerem l'obra literària d'una de les grans, la Úrsula K. Leguin. Repassarem el curiós món dels insectes amb Roger Vila, que ens recordarà la diferència entre les vespes i les abelles. Desxifrarem alguns dels crims contra el patrimoni cultural comesos a l'època de Napoleó amb el criminòleg Marc Balcells i també sabrem què mengen els astronautes a l'espai. Així que comencem.
1: La primera pedra, dissabtes i diumenges, amb Noemí Polls.
0: En els darrers anys, l'impacte de la pressió estètica, la voluntat de buscar aquests cossos perfectes, principalment a través de les xarxes socials, ha anat creixent cada vegada més. I cada vegada s'observen casos més precoços d'un augment de la insatisfacció corporal en edats primerenques. Això és un factor de risc per als trastorns de la conducta alimentària. Anna Figuer i Benavent és psicòloga especialitzada en aquests trastorns, autoestima, imatge corporal i autoestima, autora del llibre Tal com ets. Molt bon dia, Anna.
2: Hola, bon dia.
0: Estem parlant d'un llibre que parla justament d'un malestar amb el cos, podríem dir. I què és el que hi ha darrere d'un malestar en el cos? Algú tan simple que potser fins i tot tots hem patit alguna vegada.
2: Bueno, la insatisfacció corporal forma part de la vida, sobretot a l'adolescència, no? En el moment en què el cos comença a tenir els canvis de la pubertat i també guanya molt de pes el grup d'iguals i les primeres relacions sexual afectives, però avui en dia, donada la forta pressió estètica, no? Vinculada a unes característiques molt concretes i la divulgació i l'amplificació d'aquesta pressió estètica a través de les xarxes socials, dona lloc a moltes conductes de risc que poden acabar desenvolupant un trastorn de la conducta alimentària.
0: I podem dir que els infants i els adolescents són les principals víctimes?
2: Sí, és la població més vulnerable, exacte. Mm-hmm.
0: El llibre Tal com ets, publicat per Salvatella, és un llibre que justament, probablement, va justament destinat a aquest públic, no? Podríem dir?
2: Bueno,
0: per les il·lustracions, pel contingut...
2: Sí, pretén ser això, una eina per poder ajudar tant a famílies com a docents, com a professionals, en l'acompanyament d'infants i joves amb el desenvolupament d'una autoestima saludable, la construcció d'una imatge corporal positiva, desenvolupar aquest sentit crític cap a la pressió social estètica i aquesta vinculació amb unes determinades característiques, vincular-ho també amb una correcta gestió emocional. Al final, tot això són factors protectors de cara al desenvolupament d'un possible trastorn de la conducta alimentària.
0: Uh-huh. Perquè, en principi, en el llibre parles de pràcticament tres eixos, no? Coneixes, acceptar-se i estimar-se tal com ets. Tan difícil és? Coses que semblen tan bàsiques?
2: Sí, però realment tenim, socialment, no? Tenim una construcció de la identitat que som molt crítics nosaltres, no, amb nosaltres mateixos. És molt habitual, no?, que la veu més crítica sigui la d'un mateix, però perquè naixem, al final no naixem odiant el nostre cos, sinó que a través dels missatges, dels comentaris, de les dinàmiques que veiem, no?, mentre anem fent-nos grans, acabem interioritzant aquesta idea, no? Que hi ha unes característiques que són vàlides, unes característiques que són correctes, que estan associades a l'èxit, a la felicitat i, el que és més preocupant, també a la salut, i el que s'allunya d'aquestes característiques llavors ja està mal vist, rep crítiques, rep comentaris negatius.
0: És curiós que diguis això, que un no neix odiant el seu cos, sinó que acaba passant a odiar-lo a través d'això, d'aquesta pressió social. I no només se'n ressent el qui ho pateix, sinó també, en aquests casos, moltes vegades les famílies, l'entorn. Lluitar contra tot això és lluitar contra grans monstres. Les xarxes socials no les traurem. Per on comencem? I per on explica el llibre també que s'ha de començar a construir aquesta nova visió del teu propi cos?
2: Bueno, des de ben petits és treballar amb això, no? Que tinguin una autoestima desvinculada de l'aspecte físic, de l'aparença, reforçar molt tots aquells aspectes de la persona que el fan ser únic i especial per com és, independentment del seu cos. També donar molt, molt èmfasi o fomentar molt el respecte per la diversitat corporal, no? Hi ha molts tipus de cossos i tots els cossos i totes les característiques són igualment vàlides.
0: Ja, perquè estem parlant, pensant moltes vegades en només en tema de pes i no es tracta només d'això, sinó que hi ha nòdies cap al propi cos o qualsevol cosa que et faci semblar diferent
2: fora de la norma.
0: Exacte, fora de la norma.
2: I bueno, al final és això, no? Des de ben petits, inculcar-los totes aquelles eines que els poden fer una mica més resistents o menys vulnerables, perquè com bé dius, no els podem aïllar de la pressió social estètica, és evident, és omnipresent, està a tot arreu, però sí que els podem fer més forts o menys vulnerables.
0: Uh-huh. En el llibre parles d'imatge corporal positiva, de respecte per un mateix i pels altres, perquè és clar, aquí justament ja comença amb un grup de nois i noies que són de pells diferents, els hi falta una cama, van amb cadira de rodes i tots ells saben la mar de bé.
2: Exacte, vull dir, la Txell Ribas, que és la il·lustradora, va captar molt bé la idea.
0: Uns dibuixos fantàstics,
2: sí, realment són molt bonics. Li vaig voler transmetre això, no? Que volia que fos molt respectuós amb la diversitat i que hi apareguessin tot tipus de característiques perquè tothom es pogués veure reflectit, no? I emmirallat amb que realment a la societat, quan tu vas pel carrer, hi ha moltíssimes característiques, no? Però estem acostumats a unes molt normatives, no? Molt concretes, que són les que veiem a través dels mitjans de comunicació, de les xarxes...
0: Ara ho deies, vas pel carrer i veus tot tipus de cossos i en canvi entres en el món de les xarxes socials i desapareixen. En aquest llibre estan tots, no tots, però com a mínim
2: pretén reunir
0: cossos diferents. És molt difícil de lluitar contra això, però aquí, en aquest cas, aquest llibre, tal com ets, han fet aquesta aposta per aconseguir-ho. A més, al final del llibre, amb tot d'exercicis que permeten, doncs això, intentar aconseguir estimar el teu cos tal com és.
2: Sí, bueno, són petites idees, petits exercicis pràctiques per reforçar l'autoestima i poder treballar amb els infants i amb els joves, això, el poder construir una autoestima molt més saludable i una valoració positiva i que es puguin acabar acceptant. Perquè jo dic que al final no t'ha d'agradar tot. Tenir una bona autoestima no és que t'agradi tot de tu, sinó que acceptis tant les coses que t'agraden com les que no t'agraden.
0: Va dirigit també a centres escolars i també a famílies que són l'entorn per tal de facilitar aquests joves i aquests nens a sentir-se bé.
2: Uh-huh. Per docents, per professionals que al final estiguin en contacte amb població infantil juvenil, que és la població de major risc. Perquè moltes vegades no som conscients i a través del modelatge acabem, no, reproduint tot aquest tipus de missatges, no, amb comentaris tan simples com ai, haig de fer, no, el típic, l'operació en biquini ara que ve l'estiu o ve la calor, o ui, m'he engreixat una mica, o avui no sopo perquè he dinat molt. Tot aquest tipus de comentaris que aparentment són inofensius i que socialment estan molt normalitzats, acaben transmetent aquesta idea, no, als infants, el que si menges determinats aliments, com tens por a engreixar, tens que compensar, perquè engreixar-se és dolent, perquè tenir sobrepès o tenir un cos que no és normatiu no és correcte, i tot això al final ho acaben interioritzant de manera inconscient.
0: I afecta més a nenes que a nens?
2: Sí, la proporció encara és majoritàriament femenina. Parlem que de cada 10 casos, 9 són una noia i un és un noi. Sí que és veritat que aquesta dada segurament es anirà equilibrant una miqueta, perquè malauradament avui en dia la pressió social estètica també és molt agressiva cap a la població masculina.
0: Uh-huh. Hi ha tot d'exercicis en aquest llibre, aquestes guies d'activitats, que és aquesta llista, per exemple, d'agraïments, que tu dius, escriu una llista amb 10 coses que pots fer gràcies al teu cos. És una manera de reconèixer el teu cos i agrair-li el que et dona, no?
2: Per la funcionalitat. Al final, el cos és aquell vehicle que ens permet, pues, moure'ns, traslladar-nos, abraçar, saltar, gaudir, fer les coses que ens agraden, no? Però moltes vegades només el valorem per una estètica i sobretot amb aquesta crítica o amb aquesta visió, no?, del que només pot tenir una estètica molt concreta.
0: Mm-hmm. Les mans màgiques també parles, i dius, dibuixa les teves mans i escriu totes aquelles habilitats que fas bé amb elles. Per tant, és una manera també de fixar-te en un punt del cos que t'ajuda a viure, a fer les coses de cada dia.
2: Sí,
0: no?
2: També la idea de que és molt important no comparar-se, perquè al final tots tenim unes habilitats ni unes capacitats diferents, i no és millor una que una altra, no? Però a vegades de petits ens costa, no? No... no comparar-nos o no veure'ns amb el del costat. Pues al final, cadascú hem de valorar les coses que a nosaltres se'ns donen bé, aquelles coses per les quals tenim facilitat, i potenciar-ho.
0: Estem parlant de joves i nens, però hem de començar a vegades des d'amunt, no?
2: Bueno, de fet, a l'inici ho comento, no? Dic que segurament molts adults, no?, els hi pugui servir per començar a reflexionar i donar-se compte de que moltes vegades, això, de manera inconscient, transmetem i a través del modelatge acabem, no?, pues volcant la nostra insatisfacció o el nostre disgust amb el propi cos als fills.
0: Mm-hmm. Doncs avui hem volgut parlar d'aquest llibre Tal com ets, un llibre que ha fet aquesta aposta per parlar de com fomentar la relació més saludable amb el cos i l'alimentació, i que cada vegada patim més les conseqüències d'aquesta pressió a través de les xarxes, a través de la societat. Moltíssimes gràcies, Anna, per haver estat aquí.
2: Gràcies a vosaltres.
0: I ara va, que entrem a la cuina com cada dissabte d'estiu.

0: Doncs si ens agrada cuinar també durant l'estiu, posar-nos davant dels fogons i fer doncs aquells plats del receptari de la nostra terra, del receptari català, com aquest llibre de l'Enric Herce, que recull unes quantes d'aquestes receptes. Paisatge a la cassola és el títol del llibre. Enric, bon dia.
1: Bon dia.
0: I un plat molt nostre és el conill, que en aquest cas és el conill amb olives i picada d'ametlles. Que bo.
1: Sí, és un guisat de conill. Uh-huh. És un guisat, perquè a Catalunya sempre s'ha menjat molt de conill, s'està deixant de menjar cada vegada més, tot això per les qüestions culturals de la globalització, que estem imitant a països, sobretot anglosaxons, que el conill és un animal de companyia, no se'l mengen, i com que, per desgràcia, ens agrada imitar masses coses foranes, doncs ens estem trobant això, per problema de la gent que es dedica a la criança del conill, que estan passant molt malament.
0: I nosaltres hem dit, doncs va, fem aquest plat tan català, recuperem com era la recepta i anem a fer una recepta per 4 persones, ingredients, quins serien?
1: Doncs mira, per fer un conill guisat, que és el que a la fi seria aquest plat, farem servir això, farem un conill. Mm-hmm. Un conill sencer, ja n'hi haurà pau. Un conill. Farem servir un parell de grans d'all, una ceba gran, un parell de petites, 2 tomàquets madurs o uns 150 grams de tomàquet ja triturat, preparat, una mica de vi blanc, sec, si pot ser, una copa, uns 200 grams de les olives, l'altre ingredient fonamental del plat. Les olives, preferentment, d'aquelles d'Aragó, aquelles seques, que són tan aromàtiques, mm-hmm. perquè al ser tan aromàtiques, llavors li transmetran això al guisat de conill.
0: Que bo.
1: I tindrà el conill de gust d'oliva. Mm-hmm. Unes herbes, una branqueta de romaní, també podem posar una fulla de llaurer petit o un trosset d'una gran, una mica de farigola, sempre és de gust, el conill viu al bosc, per tant, herbes del bosc, les que vulguem. Llavors, una picada, la picada tradicional catalana, en aquest cas la farem amb un grapat d'ametlles, 25-30 grams, i una dendai, un gridai, unes fulles de julivert fresc, i això ja ho tindrem. Per cuinar, com sempre, poso oli d'oliva, verd extra, i si volem, i ens ve de gust, com sempre a la cuina catalana, una cullerada de mantega de porc li quedarà molt bé. Uh-huh. Sal i pebre.
0: Sal i pebre, i elaboració. Primer salem i posem pebre en el conill.
1: En el conill, com sempre, el salpebrem bé, i llavors posem la cassola al foc, li posem l'oli, i el que deien, si volem, la mantega de porc, i que això li afixi sabor, i aquí li posarem el conill, i li donarem unes voltes a foc viu per enrossir-lo. Només per enrossir-lo, llavors ja es cuinarà amb la salsa, amb el suc. El triem de la cassola, el reservem. Allà on hem sofregit el conill, farem el sofregit. Trinxem la ceba ben petit, la posem a foc suau, a poc, fins que quedi ben confitadeta, no massa color, no cal un sofregit d'aquells empordanesos, color normalet, carmel. Afegim els alls només que els aixafem, i ja està, ja en tindré prou. Això és un guisat tradicional, un guisat sense gaire refinament, diguéssim. Mm-hmm.
0: De tota la vida.
1: De tota la vida. Rústic, volia dir, no m'ha sortit la paraula.
0: Exacte,
1: un guisat rústic. Com el conill, no?
0: Sí.
1: Forestre. Els alls aixafats i posem el tomàquet, també. Mm-hmm. Això ho deixem que acabi de coure, que el sofregit acabi tenint l'aspecte propi del sofregit, que sempre sigui com una confitura, i llavors en aquell moment tornem a posar el conill a dins de la cassola. Afegim l'oli blanc, i com sempre que posem un vi o un alcohol, el deixem reduir fins que s'evapori. Jo sempre dic allò de que quan la cassola ja no fa olor de bar, llavors és que ja l'alcohol ja no hi és. Afegim les herbes, si l'haguéssim afegit abans, potser s'haguessin cremat una mica, amb l'alcohol, i una mica d'aigua. L'aigua la suficient, que apenas cobreixi el conill, perquè si posem més aigua, llavors el sabor també quedarà més diluït. Mm-hmm. També podem canviar l'aigua, si volem, per un brou de can, de pollastre, fins i tot de verdures, que sempre quedarà més gustós.
0: Sí.
1: Però amb l'aigua queda perfectament.
0: Mm-hmm.
1: Tapem la cassola i la deixem coure a poc, uns 35, uns 40 minuts, depèn de si és un conill petit o és un conill gros. També la podríem posar al forn, a temperatura baixa, 160 graus, 150, trigaria una mica més i quedaria també molt bé.
0: Uh-huh. I mentrestant podem anar preparant la picada.
1: La picada, agafem el morter, posem les ametlles a l'all julivert i d'aquella manera, pom, fins que quedi ben xafat, tampoc cal fer una picada fina.
0: Uh-huh.
1: Tornem a la rusticitat, que en aquest plat queda millor.
0: Sí, ens agrada trobar uns trossets d'ametlla.
1: Trobar cosets a la boca,
0: sí, està bé.
1: Quan falti uns 10 minuts perquè el conill, el temps que hem calculat per la cocció del conill, posem a la cassola les olives i la picada.
0: Uh-huh.
1: Barregem una mica en compte perquè se quedi tot una mica barrejat, i deixem acabar uns 10 minuts més a la cocció del conill. I ja està. Queda bé, i és important, deixar reposar una mica el conill tapat fora del foc abans de menjar. Mitja horeta, una hora, o fins i tot des d'aquests plats, que queda perfecte al cap
0: d'un dia per l'altre, eh?
1: D'un dia per l'altre, sí. Ideal.
0: Doncs mira, si volem ja tenim el dinar fet per demà. El fem avui per demà.
1: No és mala idea.
0: Doncs mira, el conill amb olives i picada d'ametlles. Enric, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres, com sempre.
2: La primera pedra, amb Noemí Polls.

0: Bé, un recorregut per cases estrambòtiques ens ha semblat un viatge apassionant que volem fer durant aquest estiu amb la Queta Champagne. Queta, molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia.
0: La Queta està al capdavant de la immobiliària Orri i avui doncs fem un altre recorregut amb cases ensucrades.
1: Ensucrades, molt, molt roses. Aquesta sí que t'he de confessar, és un, com un guilty pleasure d'aquests que sí que m'encantaria tenir-les totes a la meva immobiliària, perquè faníssima el rosa.
0: A veure, explica'ns doncs, quines són.
1: Aquestes cases amb ànimes esbojarrades que us proposo, són cases ensucrades, cases roses, cases molt, molt cursis, que us faran disparar els nivells de glucosa només de pensar-hi. I començarem per una nova iniciativa d'aquestes que vam parlar d'Airbnb, de la plataforma de cases vacacionals, que sota l'epígraf Icons posa a disposició de forma puntual amb motius d'aniversaris de pel·lícules o així, cases doncs molt, molt, això, molt especials. Mm-hmm. Val? I començarem per una... per la casa de Barbie, val?
0: Home, o sigui, no ens hi posem per poc. Clar, clar, si hem de parlar d'ensucrats, doncs Barbie, no podria ser d'altra manera.
1: La seva mítica mansió Dream House, amb Malibu.
0: Que m'imagino durant... molt rosa, no?
1: No,
0: molt
1: bueno,
0: rosa,
1: bueno.
0: El rosa serà el color predominant.
1: Molt rosa, però és que molt boja, és una fantasia total.
0: Ja.
1: Com dèiem, a Malibu, i durant unes setmanes, amb motiu de l'estrena de la pel·lícula Barbie fa un parell d'anys, i també l'any 2019 va estar disponible aquesta casa com a celebració dels 60 anys de la mítica Nina de Mattel. O sigui que a la White, perquè pot ser que torni a, no sé, a trobar-se una ocasió per tornar a estar a disposició, i no em digueu que no val la pena passejar-se per aquesta mansió de color fúcsia on podem gaudir amb el Ken com a anfitrió. Tindrem una piscina infinita. Ara estic pensant en tot això que hem anat dedicant durant el curs a Feng Shui i ordre,
0: sí,
1: doncs
0: sí,
1: aquí
0: sí,
1: és
0: sí.
1: Que ens ho patem del tot, eh? O sigui, és molt heavy, és un monument al plàstic i al neon.
0: Apa, apa.
1: Una pista de ball a l'aire lliure per fer allà uns dancings envoltat dels colors més estridents, on no pot faltar, com no, una bola de miralls. També podem admirar la cambra del Ken, on hi ha tots els seus outfits de cowboy, de patinador, d'estrella del rock, sí o no? Tu t'hi aniries,
0: veient,
1: amb la teva família, jo t'hi veig.
0: Home,
1: home. Doncs això, es tracta de també una iniciativa amb caràcter benèfic i solidari, amb beneficis generats destinats a Save the Children, i com us dic, ull, perquè són cases que, bueno, doncs que ara no estan disponibles, però que amb una edició especial tornen a estar-ho, val?
0: Mm-hmm.
1: La segona casa, escala d'aquest viatge per cases ensucrades és una altra iniciativa d'Airbnb i posa a la disposició dels seus viatgers i de Mattel, perdó, Airbnb i Mattel, a viatjar i allotjar-nos a la caseta cofre Polly Pocket.
0: Ah, home, jo havia jugat molt amb la Polly Pocket, eh?
1: Home, és allò, aquest maletí,
0: sí,
1: doncs,
0: sí.
1: Convertit en una casa de 12 metres d'alçada, un dúplex, val? En forma de maleteta. O sigui, és que molt, també, una fantasia bogíssima.
0: Sí, perquè més, imaginar-te tu dintre és com un xoc, ha de ser un xoc,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, sí, és com una mica, sí, sí, bueno, és aquestes coses que sí. Bueno, que passen només a Amèrica, jo crec.
0: Exacte,
1: no?
0: Exacte, sí, sí.
1: Això ho podem trobar a Little Town, a Massachusetts, i com dèiem, la casa disposa de 3 habitacions. El preu és un preu mòdic de $89, perquè es commemora aquest aniversari de la casa que Polly Pocket va néixer l'any 1989, i l'estança ens permet descobrir cada racó d'aquest acolorit cofre a casa, on podem posar-nos guapos els tocadors de la Polly, que estan, com no, ple d'accessoris, de cabell, d'ungles postisses, amb uns trajets de plàstic, d'allò també molt sostenible.
0: Sí, sí, sí.
1: Molt.
0: Sí, sí, sí.
1: I vaja, alegria i fantasia,
0: clar que
1: vamos,
0: sí.
1: Que no falti.
0: Doncs
1: aquest
0: això
1: any,
0: que
1: això que us dic, que, clar, això són iniciatives que tingut aquest moment puntual i que ara no estan a la plataforma, però aquest any, alerta els que sigueu fans de Hannah Montana, perquè a motiu del seu 20è aniversari es podrà visitar la casa de la Hannah Montana de Disney a la seva casa de Malibu.
0: Ah, veus? Doncs mira,
1: sí,
0: també.
1: Que si teniu ganes de fer aquest viatge i sou així de friquis, doncs també teniu aquesta possibilitat. Ja ens posem una mica més seriosos i no ens cal anar tan lluny, perquè us parlo d'una casa on el Rosa també és el protagonista. Es tracta de la casa Muralla Roja a Calpe, a Alacant, obra de l'arquitecte Ricardo Bofill, que potser ara no us ve amb el nom, no us ve al cap quina casa és, però que si veieu una imatge veureu que l'heu vist 138.000 vegades a Instagram, perquè és una casa super instagramejable. Es tracta d'un edifici que es va completar l'any 1973, d'estètica constructivista, que recrea i s'inspira en l'arquitectura popular mediterrània i àrab, en particular amb les torres d'adob de les caixbes del nord d'Àfrica, i la seva gamma cromàtica és vermells, rosats, inclús turqueses, bueno, és uns contrastos superestridents i, bueno, molt, molt màgic. La veritat és que és un edifici supermàgic, recorda una mica el Walden, però com més estrident. És molt bonic, realment, és molt impressionant. I com us deia, és una obra infinitament fotografiada a Instagram. L'hem vist també amb numeroses campanyes publicitàries i les seves escales recorden a les escales aquestes infinites d'Escher, saps?
2: Sí, és un
1: entorn molt màgic. Pel que he llegit, degut al fet que hi havia tanta gent intrusa fent-se fotos, ho han restringit una mica, és un recinte privat, òbviament, però hi ha allotjaments d'aquestes cases disponibles per al lloguer turístic, o sigui que si esteu per la zona d'Alacant
2: teniu ganes d'estar-hi,
1: val la pena fer-hi una ullada.
2: Doncs ho mirarem. Doncs escolta'm, déu-n'hi-do, aquest recorregut de cases estrambòtiques, sí, en aquest cas ensucrades, aquesta darrera tant, però...
1: Cases d'aquestes cotó de... Com es diu
2: aquest? Sí, de cotó fluix d'aquests de sucre. Sí. Doncs, Queta, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres. La primera pedra, amb Noemí Poll.

0: A l'estiu potser tu descanses, però l'esport i el tu diràs no.
1: Bona nit, són 10:45 i a aquesta hora s'està resolent el grup.
0: Cada nit, tota l'actualitat esportiva. El mercat de fitxatges, la pretemporada de Barça i Espanyol, Girona i Sabadell, l'inici de la Lliga Primera i Segona, les cites poliesportives de l'estiu.
2: Senyores i senyors, bona nit, benvingudes i benvinguts.
0: Tu diràs, de dilluns a divendres a 10:45, els caps de setmana a les 11.
3: RAC 1.
4: Tots som un milió.
3: RAC 1. Escolta, escolta, para la música. Jo marxo.
5: Com? Però ja? Tant d'hora?
3: Sí, sí. No, aquí us quedeu. Jo me'n vaig a la platja, nens.
6: Doncs escolta, Bundó, nosaltres també fotem al camp.
7: Vinga, desfilant.
8: Però no es queda ningú o què? I allò del territori del cap de setmana?

0: Sol, mar o muntanya, vacances i RAC1. Gaudiu de l'estiu amb RAC1. Tots som u.
1: Si us agrada endinsar-vos en nous mons literaris, atenció a la proposta que us fem. Avui us volem proposar una lectura d'una de les grans. Avui parlem d'una de les grans veus de la ciència-ficció i la fantasia, però ja veurem que no només d'això. Úrsula K. Leguin, que és una escriptora americana, autora d'obres que han redefinit el gènere amb una profunditat filosòfica i una mirada social. Traduït a més de 60 idiomes, més de 40 idiomes, perdó, va morir als 88 anys i va deixar tot un llegat literari. L'editorial Raig Verd ha publicat bona part en català d'obres d'ella i tenim amb nosaltres a la Laura Huerga. Laura, molt bon dia.
2: Bon dia.
1: Que li hem dit, vine i explica'ns de la importància. Vosaltres heu publicat títols com Els desposseïts, La mà esquerra de la foscor, però és que nombrar-los ara, en teniu gairebé més d'una dotzena, no té sentit, perquè l'obra de la Úrsula va ser tan extensa que ens agradaria primer que ens situessis amb el personatge. Qui era ella?
2: Doncs ella era, per començar, filla d'antropòleg, que això és molt interessant perquè crec que és una de les coses que es pot veure en tota la seva obra, no? Com ella analitza i intenta entendre l'ésser humà.
1: I psicòloga, no? La mare també era psicòloga.
2: I la mare psicòloga, i a més treballaven junts en la identitat dels indígenes americans, en la identitat, en la visibilització i el reconeixement a les seves cultures. I aquesta obra dels seus pares va influir moltíssim en ella i en la seva pròpia obra.
1: Mm-hmm. Ella, com deies, era una persona que va aprofundir, va anar molt més enllà del que pot semblar algunes de les seves obres, doncs simplement ciència-ficció i ja està, sinó que era una ciència-ficció que plantejava fins i tot debat filosòfic.
2: Sí,
1: dilemes filosòfics.
2: Sí, era una persona que utilitzava la ciència-ficció, o la ficció en general, la utilitzava com a excusa per parlar de la naturalesa de l'ésser humà, no? Mm-hmm. Per parlar del bé i el mal, no com a contrari, sinó com a coses que podem fer les persones, podem fer coses bones, coses dolentes. Era una persona més de parlar del dubte que de les certeses, dels matisos, dels grisos, no del blanc i del negre, no? I ara, en una època tan polaritzada com aquesta, em sembla que és més necessari que mai, no? Aquesta capacitat que tenia ella de fer-nos pensar per entendre que era molt important lluitar per la justícia social.
1: Uh-huh. També va parlar de temes feministes, malgrat que no gairebé ni te n'adonaves, de temes de gènere, i per tant la fa supervigent avui dia. És a dir, no ha caducat res del seu contingut. Al contrari, a vegades fins i tot va per davant de molts autors actuals.
2: Clar, utilitzava la ciència-ficció i la fantasia precisament per plantejar coses que l'envoltaven. El feminisme, evidentment, era un dels grans temes dels anys 70, i ella era una de les persones que s'implicava més en el moviment feminista, una persona que anava a moltes manifestacions, amb l'ecologisme, antibel·licista, i s'implicava molt en els moviments socials, però a més també ho traslladava a la seva obra, no? A través de, doncs, generar dubtes, preguntes en els seus lectors i plantejar dilemes que avui en dia segueixen vigents i que són importantíssims.
1: Per això pensàvem que era una bona lectura per l'estiu. Moltes vegades aprofitem quan tenim temps per agafar clàssics. Ella és un clàssic.
2: Ella és un clàssic. Sí, sí.
1: I per tant, ens agradaria que ens fessis una mica recorregut, si comencem a introduir-nos en el seu món, per on començaries? Quina seria una de les seves obres que podríem triar?
2: Clar, hi ha tres obres que per mi són imprescindibles, dos de ciència-ficció, però ja dèiem abans, la seva ciència-ficció és molt, molt lleugera, és a dir, no té molt tecnicisme ni molta ciència, sinó que ella el que fa és plantejar més debats filosòfics, i el que fa és plantejar-ho en un planeta similar a la Terra, però on hi ha alguna diferència, no? Per exemple, a La mà esquerra de la foscor no hi ha gènere, les persones no tenen gènere, per tant, són hermafrodites, no? I en l'època de Zell es plantegen com a homes o dones i llavors s'aparellen, no? I una de les frases més famoses de la literatura és aquesta frase de la Leguinda: el rei estava embarassat, no? Que clar, és curiosa perquè plantejava ja

0: els primers debats de gènere. Aquest és un gran llibre on no planteja només la qüestió de gènere, sinó també les qüestions polítiques, no? De manipulació mediàtica, de manipulació de l'opinió pública, de com d'important és tenir un enemic per poder manipular el poble, no? L'odi contra l'altre, l'alteritat... Bueno, planteja moltíssims temes que són interessantíssims i és una obra mestra. L'altra, que és potser la meva preferida, és Els esposaïts, on planteja un planeta anarquista i un capitalista, i llavors es contraposa per veure on col·lapsa cada sistema, no? I quins problemes té. Clar, l'anarquista que viatja, diguéssim, al planeta capitalista veu que en el seu planeta no existeixen sense sostres, ni prostitutes, ni presons, ni exèrcits, i s'aclapara en un món on tot això ho veu en el carrer, no? I la tercera obra que us voldria recomanar és En el pla de la fantasia, Un mag de Terramar, que és, de fet, l'obra en què segurament es va inspirar Harry Potter, no? Però amb una literatura més elevada, amb moltes més capes de lectura. És una obra d'aquelles que quan es llegeixen amb 13-14 anys et canvien. Marquen. Sí, et marquen moltíssim, perquè et canvien el que veus que pot oferir un llibre, no? Totes aquestes capes de lectura, de fer-te pensar, de... Aquesta obra és el creixement, no? d'un nen adult, de com es fa adult i amb què s'ha d'enfrontar, per no fer spoilers, per fer-ho, no? La clau de tot plegat és que el seu pitjor enemic pot ser ell mateix, i jo crec que això per la gent jove és un gran aprenentatge.
1: I tant, i per això, per tant, la relectura de les obres d'Úrsula K. Leguin és fonamental avui dia, és a dir, és revisar molts dels valors que a vegades es desdibuixen amb el temps.
0: Sí, moltíssim, perquè de fet, en aquest llibre, en el del Mag de Terramar, ella planteja aquesta dicotomia, no? que tenim tan present del bé, del mal, i de jo estic en el costat bo i l'altre és un traïdor, el que fa és que et facis és replantejar tot això, no? I jo crec que la literatura ha de servir per això, no? La literatura ha de ser conflicte com l'art, no? La bona literatura ha de ser conflicte i t'ha de generar coses, t'ha de deixar posi, t'ha de deixar preguntes, no? Jo crec que és de les grans habilitats que té ella, no? Que tu llegeixes un llibre seu, potser no és un llibre còmode, t'ho passes molt bé, això sí que ho té, perquè fa molta aventura,
1: i
0: molta acció,
1: des del principi no pots deixar-lo, sí, perquè vols saber més.
0: Són els grans clàssics, fan això, no? Que t'enganxen, estan ben escrits, no? Amplien el teu vocabulari, amplien el teu món, i alhora doncs generen preguntes que t'obren mons.
1: Ella va rebre el reconeixement merescut en vida?
0: Sí. Va ser una de les poques dones que en vida se les va reconèixer, sobretot en un gènere com a ciència-ficció que era
1: molt masculí.
0: Molt masculí, molt masclista, no? Que era el moment de l'Asimov, del Frank Herbert, amb Dune, del Clark, del Bradbury, no? I ella va ser una de les poques dones reconegudes al seu nivell, no? Al final de la seva carrera va rebre el National Book Award, on de fet el discurs va fer una gran crítica al capitalisme i com la literatura s'estava sotmetent als, bueno, als desitjos, no? De la producció comercial, no? I de com la literatura perdia valor en aquest camí de voler vendre més.
1: Doncs absolutament vigent, ja només dient això és evident que l'hem de rellegir, l'hem de retrobar, i a més des de Raig Verd proposeu també nous títols, no?
0: Sí, Terramar de fet és el primer d'una col·lecció de 6 llibres, els dos que us he parlat de l'Ecumens, n'hi ha 6 llibres i encara queda un 7è per fer. Hem començat una col·lecció que és Els Anals de la Costa Occidental, que també és de literatura juvenil, super recomanable, perquè aquests protagonistes joves que ella planteja són, no els menysté, com crec que a vegades fem nosaltres una mica amb la gent jove. Els hi dona tant de valor i tanta capacitat, no? com la que és realment la que tenen, no? De poder canviar el seu destí, de canviar el curs de les coses, el seu i el dels altres, que és molt important tornar-ho a posar en valor, crec.
1: Que, clar, empodera justament les generacions, sí, que al final és amb qui depositem la nostra confiança en el futur, perquè nosaltres no hi serem i ells sí.
0: Clar, en el seu propi futur i com l'han de construir ells, no? Pues, confiem-hi perquè perquè segur que ho poden fer.
1: Doncs avui volíem parlar d'aquest gran personatge de la literatura universal, que és la Úrsula K. Leguin, que a més té poesia, que això no ho hem dit,
0: sí,
1: però
0: que fins
1: i tot té poesia, per tant,
0: poesia,
1: ha tocat totes les tecles, assaig,
0: sí, sí,
1: absolutament tot, i que a través de Raig Verd el podeu recuperar molts dels seus títols. Una lectura perfecta, creiem, per aquest estiu, i segur que la Laura Huerga ho compartirà amb nosaltres, una bona lectura per l'estiu. Doncs moltíssimes gràcies, Laura.
0: Gràcies a tu.
2: La primera pedra, amb Noemí Polls.
1: Doncs sí, la primera pedra és la nostra dosi d'història, perquè tenim el Marc Segués, el Pau Subirà i l'Albert Colell. A tots tres, bon dia, senyors.
3: Hola, bon dia.
1: Ells són els Ulls de Clio, i és que és un podcast de curiositats històriques, i avui ens en porten unes quantes. De fet, ens en porten tres de curiositats. I començarem ara amb l'Albert. Albert, ens expliques...
3: Sí, la setmana passada vam tenir una guerra,
1: sí,
3: que
1: sí,
3: no hi va haver morts, però avui sí que us porto. Bueno,
4: va morir un porc.
3: Va morir, ah, un
1: sí,
3: porc,
1: veritat, pobre porc. Pensava molt porc.
3: De fet, avui us porto una guerra que va haver molts morts, doncs porto un episodi on qui va morir van ser animals, també.
1: Vinga.
3: Per tant... Ai, a poc a poc.
5: Vigila, que si gent... ja els matem d'entrada...
4: Sí, la gent està allà amb la tasseta de cafè a casa seva.
3: Molts tiros de bon matí, eh? 1942. Govern de Churchill. Havia plantejat una operació extrema per guanyar la Segona Guerra Mundial. Enverinarien amb àntrax totes les vaques d'Alemanya.
4: No s'hi val inventar-se coses perquè estem a RAC1.
3: No, que va passar. Era una idea sofisticada, truculenta, perquè a més d'enverinar les vaques, la bactèria es transmetria als soldats que es mengessin la carn de les vaques, es moririen ells, es moririen les vaques, provocarien una carestia d'aliments per tot el país. Ja veieu, una idea...
4: Per tant, les vaques eren el mitjà, no l'objectiu final. No lluitaven contra les vaques.
3: No, les vaques jo crec que no els importaven. Era el mitjà.
1: Ves a saber.
3: La idea, doncs, era bombardejar Alemanya amb bales de pinso i farratge contaminat, que les vaques se'l mengessin, i a partir d'allà iniciar una reacció en cadena que minvés l'exèrcit nazi. Quelcom inimaginable, però estaven disposats a fer-ho. Així que van decidir provar-ho, provar l'operació, en una petita illa de 2 quilòmetres quadrats al nord d'Escòcia, anomenada illa Greenard. Com que l'illa estava deshabitada, uns quants científics i militars van anar-hi amb 80 ovelles.
1: Vinga.
3: Ja, les ovelles estan desembarcant a l'illa.
1: Són aquí.
4: No havíem dit vaques.
3: No, ovelles. He dit vaques? Ah, sí. Però sí, però la prova la fan amb ovelles. Perdona.
5: Clar, perquè si es moren ja les vaques, després ja ho podrem fer.
3: Clar. Provarem amb ovelles, també per veure la quantitat de verí que fa falta. Per tant, què fan? Senzillament, les bombardegen amb un núvol d'àntrax. Pensaven que les ovelles moririen en 2-3 setmanes, el temps suficient perquè, clar, que s'ho poguessin menjar els soldats, perquè si es mor de cop, tu ja no et menges un animal que es mor de sobte.
4: Clar.
3: Doncs resulta que no, perquè la soca d'àntrax que havien triat era tan virulenta que les ovelles van morir en 3 dies.
4: Collons.
5: Tornem
3: a la guerra. Els hi van fer l'autòpsia, algunes, i la resta de cadàvers els van cremar i enterrar. Tot i això, les ovelles no van ser les úniques afectades. Després de fer diverses cates, van comprovar que la major part del sòl de l'illa estava contaminat per àntrax.
4: Com es cata un sòl d'una illa? Vas allà amb la cullereta, el Joan Roca...
3: Cullereta no, jo crec que fas un bon forat, però vas mirant la terra com està baix de tot. Però és que no només l'illa estava contaminada, fins i tot s'havia traspassat a la zona de la costa d'Escòcia. Així que el 1944 van prendre una decisió: prohibir terminalment l'accés a l'illa. Ningú podia anar-hi perquè ningú podia tornar. I la Segona Guerra Mundial finalment va acabar.
4: Ho van anunciar així, que s'acabava.
3: Perquè van guanyar. Quan guanyes, m'ho anuncies amb més pompa. Tot això que us explico va romandre ocult de l'opinió pública durant dècades. Tot el que se sabia eren xafarderies locals, contes per espantar els nens, no t'apropis a la costa, que allà es moren les ovelles. Fins que el 1981 un grup de científics i activistes es van colar a Greenard, l'illa que us comentava, i van agafar 150 quilos de terra. Sí, era una bona colla, per agafar tants quilos. I van començar una operació semiterrorista per obligar el govern a netejar l'illa. Es van fer dir Dark Harvest Commando. Comando collita fosca.
4: És poc èpic.
5: Poc èpic.
3: En català...
5: Molt poc èpic que facis una acció semiterrorista i que et diguis així, saps? Sí, sí,
3: van enviar aquestes mostres al Centre d'Investigació Militar de Portondown. Van enviar-hi un contenidor de terra contaminada. però no els hi feien cas. Però finalment ho van enviar a la recepció de l'hotel on es celebrava la convenció anual del Partit Conservador.
4: Devien flipar. Ja sí... No devien entendre res.
3: Però aquí ja sí que van saltar les alarmes.
1: Clar.
3: El govern va saber que altres sabien el que havia passat a Greenard durant la Segona Guerra Mundial. Per tant, el 1986 van enviar un equip de descontaminació amb 280 tones de formaldehid, que és un químic que destrueix l'àntrax, i el van escampar per tota l'illa. També van arrencar tota la capa superior del sòl de les zones més contaminades. I què van fer per comprovar si tot estava bé? Van tornar-hi a portar un petit ramat d'ovelles.
1: Pobres
3: ovelles. I al cap d'un mes van comprovar que les ovelles estaven vives i saludables.
5: Visca!
3: I finalment van donar per acabada aquesta quarantena llarguíssima de l'illa de Greenard. Havien passat 48 anys des de l'experiment i, de fet, fins al 1996, 6 anys després de reobrir l'illa, no es van desclassificar tots aquests documents relacionats amb aquest bombardeig d'àntrax de l'illa de Greenard.
1: Ara us he de dir que molt poc espavilats, aquests d'àntrax.
4: Els militars no serien les persones més intel·ligents de la història.
1: No, no, en aquest cas especialment. Escolta'm, i Pau, què? Tu cap on ens portes?
5: Mira, ara tocarà posar-nos una mica monàrquics. Només una mica.
4: Ah, no en som gaire.
5: I marxem cap a Rússia, dia 18 de maig de 1896, que és el dia de la coronació del tsar Nicolau II.
3: Apa! Aquesta havia, música ja el coronaven.
5: Hi havia aquesta gent allà tocant.
3: Mentre baixava la corona.
5: Sí, sí, sí. Estem a l'esplanada de Jodinka, als afores de Moscou, i està tot preparat per la gran festa de coronació. Vigileu perquè tenim 5 escenaris, molts espectacles, molt veure i regals per tots els assistents.
4: Això que era el Primavera Sound.
5: Sí, sí, més barat, crec. Concretament hi havia, per cada persona que anés allà, teníem una tassa, una salsitxa, un brioix, un pa de gingebre i un pretzel.
4: Molt sec, tot plegat.
5: Què? Però amb qui us quedaríeu de tots aquests regals? A veure.
1: Home, el pretzel està bé, eh?
4: Sí, jo també, jo també. Ens barallarem, però el pretzel, tu i jo.
1: No
4: sí,
3: ja em quedaria amb la salsitxa, no patiu, sóc el carnívor.
5: M'imagino el tsar Nicolau II abans de sortir cantant això, saps? Com mentre es vestia, eh?
4: El Lluís Gavaldà sí. Copiant el tsar Nicolau
5: clar.
4: II.
5: I dient-se, no, és que ja ho ets.
4: Clar,
5: una mica, sí. Però bé, s'obren les portes del recinte de la coronació i la gent hi comença a entrar en massa. I direu, pel tsar? Potser sí, però sobretot pels regals.
4: Ah.
5: Pensem que l'aforament del recinte és d'unes 50.000 persones, però veient les cues que hi ha just quan obren la porta, sembla que n'hi volen entrar de cop més de 500.000.
4: Això és com quan els avions venen més bitllets dels que tenen a dins de capacitat, no?
5: Sí, sí, una mica.
3: Passa que ja et fan deixar a terra, no t'embuteixen potser directament a dins
5: clar,
3: de l'avió.
5: Ja. Aquí no, aquí tots cap dins. I un cop hi són tots, com era d'esperar, els regals s'acaben en un tres i no res, i el menjar dura menys que un caramel a la porta d'un col·legi. La gent s'empeny, es trepitja i es desespera, i tot per aconseguir la dichosa salsitxa aquella.
1: No era el bretzel, no sabem.
5: Ah, vés a saber, vés a saber. I amb aquesta situació de caos absolut, comencen els accidents. Els desmais arriben un darrere l'altre i es reporten un munt de morts per asfíxia i aixafament. I mentre això passa a una banda, a l'altra, com que el recinte era tan gran, el rei comença a saludar els seus súbdits per evitar que tothom s'adoni de la situació i el caos es faci encara més gran.
3: No, sorpresa. No fa pinta que estigui funcionant.
5: El caos es fa encara més gran. Malgrat l'intent d'evitar que la gent no s'adonés, les notícies són fatals i les festes de coronació del tsar Nicolau II de Rússia acaben amb més de 1.389 morts. Només el dia de començar el regnat. Primer dia, 1.389 morts.
4: Només pots anar millor.
5: Què faràs el segon, saps? De fet, hauríem de fer doncs, no sé, una altra secció un altre dia per veure quin número de morts va ser el del final del regnat.
3: Sembla que va ser bastant gran, eh?
5: Però, clar, imagina't, si comences així... Per tant, res, haurem de veure si, com diu l'Albert, ha augmentat gaire o no del tot.
1: O què ha passat? Doncs ara el Marc ens portarà cap a un altre territori, no?
4: Sí, no molt diferent, perquè no? Ens quedem en el terreny monàrquic...
1: Sí...
4: I en les notícies negatives dels monarques...
5: Bé, en les notícies dels monarques, deus voler dir.
4: Exacte, és redundant. Però jo us ho aterro més a prop. No hem de marxar de Rússia, hem de tornar més cap aquí, perquè el monarca en qüestió del qual parlarem per acabar aquesta secció d'avui és Felip V. Aquesta música...
5: Acabes de fer això, eh, Marc?
3: Jo no seria la cançó que associaria a Felip V.
5: Bé,
4: quina cançó associaries o quins conceptes et venen al cap quan diem Felip V?
3: És el rei que guanya la guerra de successió.
5: Clar, però això, Albert, perquè tu ets historiador. La resta de la gent, no.
4: És, no,
3: és el famós rei del 1714, no. Ara millor.
4: El quadre de cap per avall, que les institucions catalanes, el català...
3: El decret de Nova Planta...
4: Ens va treure les universitats...
3: Més o menys, que ens va sonant una mica tots.
4: Tots, però no, perquè no és el pitjor que va fer. Tot plegat. Imagina't, i amb molt de perdó i respecte dels historiadors, he dit aquesta frase, ja se m'entendrà més endavant.
3: Molt gros, això que dius, eh?
4: Perquè el Felip V era, literalment, el boig no de la ciutat, sinó de l'imperi.
3: Ui.
4: I ara, espereu 5 minuts i em donareu la raó quan acabi la meva secció. Felip V, Noemí, prepara't.
0: Sí.
4: I amb aquesta música... totalment entendreu per què la posem.
0: Música de circ, eh?
4: Era un circ
3: al
4: seu cervell.
3: Feia malabars.
4: Les seves tres neurones feien malabars. Jo us vaig llançant factos, dades, i vosaltres reaccioneu a les que vulgueu.
0: Sí.
4: Era un rei nefast. Parlava poc, no es llegia cap informe, no contestava mai a les cartes, no proposava mai res, i al final dels consells de ministres s'asseia en una cadira i començava a plorar sol.
3: Fins aquí, mira, crec que hi ha coses... Crec que alguna d'aquestes coses encara pot passar a l'actualitat.
4: Salvador Illa no sé si ho fa.
3: Jo no posarem el dit acusador.
5: Ja li preguntarem.
4: Més, diversos biògrafs asseguren que Felip V era addicte al sexe.
5: Bé, seguim. Fins aquí.
4: Si la reina... Bueno, això els Borbons no...
5: Per això, què?
4: No seguim. Si la reina es negava a mantenir relacions sexuals amb Felip V, el monarca es passava hores sense dirigir la paraula a la reina.
3: M'enfado i no respiro, eh?
4: Potser passa en algunes cases de Catalunya, també. Exacte. Les males llengües fins i tot expliquen que dues històries seves bastant tèrboles. La primera, que quan va morir la seva primera dona, abans que se l'emportessin de la cambra, ell hi va tenir relacions sexuals.
3: No.
4: I la segona encara és pitjor. Quan va morir la seva primera dona, repetim, la mateixa dona, no és que se li morin tantes dones, el Borbó va fer clausurar l'habitació amb l'olor d'ella morta dins. I va manar que no la reobrissin fins que ell hi va entrar amb la seva segona esposa per tenir-hi relacions sexuals.
0: Noi.
4: Per què? Era la forma de tenir relacions sexuals amb les seves dues dones a la vegada. Amb la nova i amb l'olor de la vella.
5: Va, que algú li digui, va.
4: Sí. Tirem endavant, que és molt d'hora. Més coses.
3: M'està removent el cafè de bon matí. Sí.
4: Felip V vivia paranoiat de la por que tenia que l'enverinessin. Només es posava camises que hagués dut la reina. Només es deixava servir menjar per oficials francesos, perquè recordem que els seus avantpassats, doncs, i ell
3: venia de França. Havia nascut a França.
4: I només dormia 3 hores al dia, que això aquí RAC1, Jordi Basté potser també ho fa, però, a diferència d'ell, Felip V vivia de nit i dormia de dia. Vull dir, anava girat totalment.
3: Tenim amics que segurament també segueixen aquest horari, els estius.
4: Moltes discoteques.
5: Quan dius amics, Albert...
3: Amics, en general. Cadascú que se senti interpel·lat, si vol.
4: Encara n'hi ha més, perquè Felip V patia tants atacs de tristesa constant que es necessitaven 3 persones per moure'l del llit, on estava setmanes estirat i amb la mirada perduda, com si ja l'haguéssim perdut completament a ell.
3: Aquest senyor estava depressiu, però
0: sí,
3: no ningú ho veu.
5: Crec que no.
3: Vale, aquest és el problema, sí, que ningú ho veia.
4: Potser ningú podia dir.
3: Sí.
4: A més, Felip V podia estar 15 dies sense dir ni una sola paraula. Només s'expressava cridant i cantant. Fora de la dutxa, cantant.
0: Ens has deixat muts, eh?
4: Sí, més enllà d'això, es pixava i es cagava a sobre.
0: Ai, per favor,
4: i tot sovint es pensava que estava mort i es preguntava, com enfadat en els seus súbdits, per què no m'heu enterrat si estic mort?
5: Va, és que ha de ser un trauma, això.
4: Clar,
5: què faig jo aquí?
0: Ha quedat clara la cançó, eh?
4: Dissociat totalment.
3: Era el boig de la ciutat. Bueno, sí, el boig de Palau, però...
0: De Palau.
3: Sí.
4: I us ho puc rematar, per si no en teníeu prou a casa, amb 2 cireretes del pastís final. Primer, es passejava pel Palau Reial sense pantalons tot sovint, però no només quan estava sol o en la seva rutina habitual amb els de sempre, sinó quan tenia recepcions oficials o cerimònies, també anava sense pantalons. I s'explica que en més d'una cerimònia oficial, la reina li havia hagut de tapar les parts íntimes amb un ventall perquè, és clar, anava amb el que Déu el va portar al món. I per si jo no en tinguéssiu prou, imagineu-vos a Felip V, el dels quadres cap per avall, anant despullat pel Palau Reial, i creient-se que era una granota, perquè sí, dissociava tant la seva percepció que es passava hores i hores a ulls de tothom, no se n'amagava, saltant pel palau com si fos una granota. És a dir, potser el titular seria Felip V és el primer Tyrion de la història.
5: Uau, clar, i no el podien fer fora perquè era el rei,
1: saps? Era el que manava.
4: T'imagina't que una granota mana decapitar-te a tu. És que...
1: Ja. Doncs està molt bé que ens expliqueu aquestes coses, perquè molta gent no les sap i no les ha de saber.
4: Compte amb els Borbons.
1: Sí, senyor, les han de saber. Doncs escolteu-me, Marc Segués, Pau Sobirà, Albert Colell, si us volen seguir, que busquin Els Ulls de Clio, no?
4: Sí. Busqueu-ho tot arreu, per internet.
5: A tot arreu.
3: A l'internet, com que dirien els meus padrins.
5: Ho poses al Google
4: i ens trobareu.
3: A Instagram, Spotify, iVoox.
4: A RAC més un encara no, però a veure, potser si truquem alguna porta d'algun despatx en sortir...
1: I de moment, la setmana que ve, que posin la primera pedra, no?
5: Aquí sí que hi serà.
1: Aquí serà. Doncs vinga, fins la setmana que ve.
5: Molt bé, adéu.

0: Doncs si parlem de tendències, aquest estiu hem decidit trencar tòpics en el món de la moda, en el món de les tendències, de la sostenibilitat. En parlem amb la Sònia Flotats, que ella és directora de MOOF, Moda en Moviment, aquesta iniciativa per canviar el negoci de la moda cap a un negoci més sostenible, més innovador. Sònia, bon dia.
1: Bon dia.
0: Avui volem parlar dels grans grups de moda, que moltes vegades hi ha qui diu és que, clar, fan la roba de mala qualitat perquè així en venen molt més. I tu deies, no, això és un tòpic que s'ha de trencar.
1: Exacte, és un tòpic, estic, sí, sí, aquest estiu ja us vaig dir que vinc disposada a trencar tòpics. Potser sí que anys enrere, fa molts anys enrere, amb tota l'arribada del fast fashion, doncs, bueno, com tots els processos, no? Van pujar, aviam quin era el límit de produir el més econòmic possible, amb el mínim de despesa en matèries primes, i sí que va arribar el punt aquell de trencament que, literalment, potser sí que se'ns trencava la roba i dèiem, ostres, que mala qualitat. Però sí que és cert que això ja fa molts anys que ha anat canviant. Aquests grups de moda, com qualsevol empresa de qualsevol producte, l'últim que vol és que el client no estigui content amb la compra, amb la qual els mínims de qualitat són uns mínims ja prou elevats, hi ha un tema reputacional, però a banda hi ha un tema legislatiu. Europa obliga i cada vegada obligarà més a que la roba tingui una, la roba i qualsevol producte, que ja ho hem explicat algun cop, una durabilitat mínima, que aquest mínim és prou alt, amb la qual aquí ja està al marge. I a banda, per si no fos poc, us porto 3 o 4 exemples d'iniciatives de grans grups que estan fent per no només que la seva roba duri més, sinó per ensenyar a l'usuari, a la persona que s'ha comprat aquesta peça de roba i que la vesteix, a reparar-la.
0: Ah,
1: quanta gent, i sobretot jove, i bueno, no tan jove, sap posar un botó...
0: Això de cosir els botons,
1: exacte.
0: Fatal, la gent ho porta fatal.
1: Sí, i un botó encara potser ens atrevim, però ja fer uns baixos,
0: no,
1: a canviar una cremallera, que una cremallera, uns texans, és ja mort perquè hi ha peça de roba, perquè ja no te la posaràs. Doncs, per exemple, grups com Zara, estem veient que han tret tota una sèrie de vídeos amb influencers, que són vídeos curts en els quals t'ensenyen específicament com fer aquestes cosetes. Inclús si se't fa un trencat en una peça de roba...
0: Sorgir, el que abans sorgit, es deia, sí.
1: Exacte, i un sorgit també a vegades inclús innovador.
0: Creatiu.
1: No? Perquè, sí, exacte.
0: Cada vegada està més de moda també,
1: sí.
0: Això. M'agrada molt aquesta idea de fer sorgits creatius.
1: Exacte, doncs hi ha uns vídeos a la web de Zara, a Preloved, que és el portal de Zara de tota la iniciativa de durabilitat, de segona mà, etc., Preloved, que ja trobareu, si busqueu a Google directament, no us dic l'adreça perquè és d'aquestes complexes, si busqueu Zara reparació de roba, trobareu un munt de vídeos superinteressants. No només és d'ells exclusiu, sinó, per exemple, un Primark, que també dius, ui, Primark. Doncs Primark, a part que té uns estàndards de durabilitat molt elevats, sembla broma, però és veritat, també una iniciativa similar de fer tot això, posar botons, canviar cremalleres, inclús han estat fent tallers a molts països del món, entre ells a l'estat espanyol, passa que ara mateix crec que no n'hi han d'oberts, però estigueu atents a la web perquè fan tallers presencials gratuïts per ensenyar a, sobretot a gent jove, aquestes reparacions. Mm. També Levi's, per exemple, Levi's, va posar en marxa aquest curs una sèrie de tallers presencials, sí que els han començat als Estats Units en aquest cas, de com reparar peces de roba, també com arreglar sorgits que quedin macos en un texà.
0: És molt difícil,
1: sí,
0: també,
1: sí.
0: Perquè quedi igual.
1: Exacte, i també tenen vídeos a la seva web que expliquen tot això. Inclús han elaborat tota una sèrie de materials curriculars per les escoles, que això s'ho pot mirar qualsevol docent, que és com xulo perquè l'estan en anglès, que sí que és un hand potser una dificultat, però també és interessant.
0: Clar, introduir les dues coses alhora.
1: Exacte,
0: no?
1: Introduir-ho a les classes d'anglès, doncs fer tallers, potser l'alumnat es sent més inspirat.
0: Mira,
1: i més motivat.
0: Mira, des d'aquí ho direm, aquestes classes curriculars, no?, per aprendre a reciclar, a mantenir la roba.
1: Clar, perquè a més això també divulguen molt el crear una connexió amb aquella peça de roba, que la tinguis com quelcom especial i la vulguis fer durar i no tinguis necessitat de comprar tantes vegades. Mm-hmm. I allò que no arribis tu a reparar, sí que és veritat que moltes d'aquestes empreses i moltes altres com Camper, com Veja, etc., han posat en marxa iniciatives per tu portar a reparar la roba o el calçat que no ets capaç de fer a casa amb un preu, és a dir, l'empresa també guanya diners, però és molt més interessant que estiguin guanyant diners arranjant les nostres peces que no fabricant-ne i venent-ne de noves.
0: No? Sí, sí, absolutament.
1: Amb la qual no tot és blanc i negre, sinó posem-li grisos.
0: Exacte, posem-li grisos i trenquem tòpics, perquè moltes vegades ens basem en tòpics que són erronis. Sònia, moltíssimes gràcies.
1: A vosaltres, bon dia.
2: La primera pedra, amb Noemí Polls. RAC 1. Aquest estiu podeu recuperar els millors moments de tota la temporada de RAC 1.
3: Tant si us els vau perdre com si els voleu tornar a escoltar...
4: Regina Rodríguez Sirvent.
5: Sempre hi ha una,
4: professió.
5: Hi ha una pregunta.
6: No, és que jo no sento que la meva professió...
4: Porto sigui... Yankees a Barcelona, no diguis això.
6: No. Però sí, aviam, sóc escriptora perquè... No?
4: Ara,
2: cada vespre d'estiu repasquem el millor de tots els programes.
3: Les teves seccions preferides, entrevistes imprescindibles i moments únics.
4: Aquell llit és igual.
7: És comodíssim, és no. millor que el de casa.
4: Però dorms, aquest és el fenomen. Estàs esperant dies i dies per arribar allà per dormir...
7: Sí.
4: I la primera nit, hosti, aquest llit, això serà espectacular.
7: Calor.
4: I no dorms.
2: Tots els bons moments radiofònics mereixen una segona oportunitat.
3: I a La Repesca els la donarem.
2: De dilluns a divendres, de 9 a 2 quarts d'11, La Repesca, amb Marina Arbós. RAC 1. Tots som estiu. Estiu.

0: RAC 1. Tots som 1. RAC 1. Notícies. Violeta Martos.
1: Bon dia, són les 8. La majoria de les persones que van arribar a Ceuta fa 48 hores ja haurien tornat al Marroc. Les últimes dades situen a més de 48.000 els migrants que haurien tornat, una pràctica totalitat, segons el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez. L'onada de persones que va arribar dijous a Ceuta ja gairebé s'ha dissipat i ara el govern espanyol reconeix que no va veure venir la crisi migratòria. Fons de l'executiu han explicat al País que el govern espanyol estava principalment centrat en la lluita contra els incendis que han cremat els últims dies i no va considerar que el degoteig d'entrades fos especialment cridaner. De fet, els informes del Ministeri de l'Interior destaquen un augment notable en els intents d'entrada hores després que el rei del Marroc fes un discurs on feia una crida a defensar l'estabilitat del seu país utilitzant la força estratègica. Això mentre les últimes hores la xifra de morts ha augmentat i ja són 57 les persones que haurien perdut la vida intentant arribar a la ciutat espanyola. Ara sembla, però, que part de la pressió s'ha traslladat a Melilla. Aquesta matinada ha sigut molt intensa i almenys una quinzena de persones haurien aconseguit entrar a la ciutat, xifra molt reduïda comparada amb les que ho van fer a Ceuta. Això sí, haurien intentat entrar saltant una tanca. Mentrestant, la comunitat internacional continua seguint de prop la situació a Ceuta. Itàlia ha suspès l'acord Schengen amb Espanya pels ciutadans de fora de la Unió Europea, és a dir, que la decisió del govern de Giorgia Meloni no afecta els europeus que aquestes vacances viatgin al país. De fet, aerolínies que volen entre tots dos països, com Vueling o Iberia, han explicat que no faran cap canvi en com tracten els passatgers. De moment, Itàlia és l'únic país que ha fet aquest pas. Ahir el va intentar seguir la ministra de l'Interior de Finlàndia, encara que el primer ministre d'aquell país va sortir al pas per defensar la gestió de Pedro Sánchez. Precisament, el govern espanyol ja ha respost a Meloni. En una publicació a Twitter, Sánchez recorda que entre el 2021 i el 2026 més del doble de persones han entrat irregularment per Itàlia que per Espanya. Qui ja hi ha sucat pas són els Estats Units. El Departament d'Estat del país s'assegura que l'arribada massiva de migrants a Ceuta és culpa del govern espanyol i Donald Trump ha fet un pas més enllà i assegura que la situació podria replicar-se als Estats Units en uns mesos.
2: Vaig veure el que va passar a Espanya, vaig veure la catàstrofe que va passar. Semblava una invasió d'un país. Vaig veure com centenars de milers de persones entraven i el mateix ens passarà a nosaltres. Si els republicans no guanyem, serà pitjor, molt més gran. Serà molt més fàcil d'entrar. Much bigger, much
1: easier to get into. L'altre gran tema que ha mantingut ocupat a Donald Trump les últimes hores és el conflicte a l'Orient Mitjà. Segons apunten diversos mitjans nord-americans, el govern dels Estats Units ho tindria tot preparat per executar una nova onada d'atacs contra l'Iran aquest cap de setmana. Tot plegat, mentre aquesta matinada un patruller ha rebut l'impacte d'un projectil mentre navegava per l'estret d'Hormuz, la nau ha perdut el control i ha quedat varada davant la costa d'Oman. Aquest nou atac arriba hores després que la força militar de l'Iran hagi reconegut que ha atacat dos altres vaixells. Els patrullers intentaven creuar Hormuz escortats en aquest cas per avions nord-americans. A casa nostra, Protecció Civil ha desactivat l'alerta per calor i posa en marxa l'Inuncat davant la previsió de fortes tempestes. En principi, l'episodi de calor més intensa, que va començar dimecres, ja seria història. Malgrat això, els agents rurals demanen mantenir la prudència perquè les temperatures elevades dels últims dies han assecat molt les zones amb vegetació. De fet, avui continuen les restriccions per accedir a 7 espais naturals. Són el Montmeny Marballà, el Montsant, Prades, la Baronia de Rialb, el Montsec de Rúbies, el Montsec d'Ares i la Ribera Salada. I es manté la vigilància per calor nocturna en alguns punts del país. Des del 29 de juliol s'han registrat gairebé 40 atencions del servei d'emergències a persones amb problemes derivats de la calor. La meitat han hagut de ser traslladades a un centre hospitalari. I ara els esports, amb Roger Jofre.
3: Fa tot just unes hores s'ha esvaït el somni de Gianni Infantino. La FIFA ha fet marxa enrere i renuncia a crear una filial per gestionar i comercialitzar competicions com el Mundial. El president de l'organisme admet que la proposta havia generat massa divisió i que ja no beneficiava l'objectiu inicial. Per això el projecte queda definitivament descartat. En clau blaugrana, el Barça va empatar contra el Birmingham 2-2 en el primer amistós en públic de la pretemporada. Això sí, va acabar perdent 3-2 als penals. El jugador més destacat del partit va ser Hamza Abdelkarim, que va marcar un doblet i continua deixant bon sensacions. Tot plegat en un dia que ve ple d'amistosos. L'Espanyol continua amb la seva estada a Anglaterra i avui juga contra el Middlesbrough a les 4 de la tarda. Encara a casa nostra, el Girona es presentarà davant l'afició amb un partidàs contra l'Arsenal. Serà la 49a edició del Trofeu Costa Brava i començarà a les 8 de la tarda. A la mateixa hora, el Sabadell s'enfrontarà a l'Andorra, equip amb el qual competirà la temporada vinent a segona divisió, i fora de Catalunya, el Real Madrid juga a les 6 de la tarda el seu tercer amistós de pretemporada contra la Fiorentina.
1: I pel que fa al temps, comencem l'agost amb unes temperatures entre 5 i 7 graus per sobre del que tocaria per l'època època. La calorada continua i avui tornarem a parlar de valors màxims al migdia, que es trobaran al voltant dels 38 o 39 graus a ponent, fins i tot arribant de manera puntual als 40 graus. De cara a la tarda creixeran nuvolades al Pirineu i Prepirineu, que faran descarregar alguns ruixats i tempestes que afectaran sobretot les comarques del Ripollès, la Garrotxa, Osona i punts de l'est de la Catalunya central. Això és tot per ara. Més informació d'aquí una hora al Via Lliure amb Arnau Mañé.
4: Va, i seguim ara coneixent una mica més els insectes que ens envolten. I a l'estiu tota cuca viu, això ens agrada dir-ho, i els insectes troben les condicions climàtiques perfectes per acampar, i dèiem, ens agrada dir-ho, però moltes vegades aquests insectes no ens cauen gaire bé. I no volem que ens piquin, i per això volem parlar avui de les vespes amb el Roger Vila, que és biòleg. Roger, molt bon dia.
5: Hola, bon dia.
4: Diferenciem-les de les abelles. Què és una vespa i què és una abella?
5: Sí, en aquest sentit, els que ja tenim una edat, l'abeja maia...
4: Sí, ens ajuda.
5: Ens ajuda, però ens va fer mal, també.
4: Ens ajuda a confondre.
5: Sí, perquè quan veiem aquell groc i aquell negre intens, sí, ens pensem que són abelles i són vespes, normalment. Sí. Llavors, per diferenciar vespes i abelles, és relativament senzill. Les vespes són peludes, les abelles no tenen pèls, vale? I lo típic que veiem bandejat de negre i groc, tot això són vespes.
4: I les vespes són les que tenen la cintura estreta o aquestes són les abelles?
5: Sí, nosaltres veiem una cintura estreta, en realitat la tenen totes dues, però sí. La que veiem la cintureta estreta i de més és les vespes. Les abelles són d'un color molt més marronós, molt més peludes, mm-hmm, i les vespes, en canvi, són d'aquest groc estrident i de més.
4: Les abelles podríem dir que són amigues, no? És del que anem més mancats...
5: Uf,
4: Ja sabia jo.
5: Aquí hi ha molt a parlar.
4: Les jo que crec, fan la mel, com
5: sí,
4: a mínim.
5: Sí, falta molta cultura i molta ciència que es divulgui, perquè el que ens interessa, el que no podem faltar, són els pol·linitzadors. Vale? I els pol·linitzadors són un grup d'insectes que abarca abelles i vespes, també. Vale? De fet, al voltant d'un 70% de les plantes que tenen flor les pol·linitzen insectes, val? Què passa? Les abelles de la mel són pol·linitzadors generalistes, és a dir, segurament poden pol·linitzar molt tipus de plantes, però com que la pol·linització és un esdeveniment que ha evolucionat durant molts anys, molts milers d'anys, han coevolucionat planta amb l'insecte pol·linitzador, val? Llavors, hi ha una especificitat i certes flors necessiten, doncs, per exemple, dels abellots, que pesen més i obren la planta perquè es pugui pol·linitzar. En canvi, una abella de la mel no podrà. O poden necessitar, que la llengua sigui una mica més llarga que l'abella de la mel, perquè si no, no arriben a xuclar el nèctar, etc. Llavors hi ha una coevolució entre planta i insecte pol·linitzador. I aquí és on anem a que la societat hem simplificat molt amb les abelles de la mel, però en realitat necessitem tots els pol·linitzadors. Uh-huh. I les vespes també ho són. També tenen les seves plantes específiques.
4: Reconcilia'ns amb les vespes, però abans haurem de saber per què ens piquen, perquè aquestes sí que ens piquen.
5: Llavors això també jo sempre poso un altre exemple que la gent m'entendrà molt fàcilment. La gent veu una vespa i s'espanta. Mm. Que no em piqui. Veiem un policia que porta una pistola i no diem que no em dispari.
4: Clar.
5: El policia porta la pistola per seguretat, per defensa personal, el que sigui. Vale? Pues la vespa és el mateix. Les vespes només piquen, només per defensar el seu vesper. Llavors, si accidentalment ens acostem a un vesper, pues evidentment ens picaran. Vale? O si hi ha una vespa a la cadira i me sento a sobre, pues m'aixecaré de seguida.
4: Clar, vale? És el que vol ella.
5: Exacte. Però, és a dir, si ens poséssim al cap de la vespa no és com un mosquit que està pensant tot el rato qui pot picar. El mosquit necessita picar perquè ho necessita per viure. La vespa només pica per defensar-se. I quan estem al típic restaurant, a la terrassa, fent una cervesa, un refresc, una aigua, el que sigui, i ja ens para aquella vespa punyetera allà, jo l'he arribat a agafar amb els dits. No apretant-la, però sí que posar-li el dit, se't puja el dit, menja... No, són gens agressives, zero. Estan buscant menjar, o si tu l'espantes amb la mà, el típic que fem lentament, això sí que ho recomano molt, doncs se'n va, o tornarà, ja sé que són pesades i que tornen perquè necessiten aquell sucre, però si la deixem que s'alimenti d'aquell sucre i se'n vagi, No,
4: perquè
5: hi ha zero risc de
4: picades. Pot ser que siguin carnívores? És a dir, que a vegades es posen sobre la llangonissa i sembla que se l'estiguin menjant.
5: Sí, clar. Els insectes, en aquest cas les vespes, quan neixen, neixen amb la mida final ja. Per tant, l'únic que necessiten és energia, sucre.
4: Manteniment.
5: Exacte, el manteniment perquè allò funcioni, gasolina, com un cotxe. Quan estan amb el vesper que hi ha larves, les larves sí que necessiten desenvolupar doncs, les potes, les ales, totes les estructures, i per això necessiten proteïna. Llavors, la proteïna prové de doncs, la carn o totes aquestes coses que a vegades també se'ns hi posen vespes, i que jo ho dic i és meravellós, i amb els nens ho disfrutem moltíssim. Quan tu tens un tros de carn i veus una vespa, és espectacular quedar-te a mirar com la retallen, com agafen un tros de carn i se'n van volant. Jo l'estiu passat reia amb els nanos perquè va agafar un tros de carn, una vespa tan gran que no es podia aixecar. I aquí és on canviem. Quan observem, és on canviem una mica la perspectiva. Coneixem i a vegades el que ens fa por és el no conèixer.
4: Mm-hmm. I no? Això és molt l'actitud dels que som de ciutat, eh?
5: Sí.
4: Que veiem els insectes com enemics sempre.
5: Sí.
4: I a vegades, doncs això, ens aporten molt, molt més del que en un principi pensem. Mm. Els necessitem.
5: Sí, sí.
4: Les vespes
5: sí,
4: també.
5: Sí. La biodiversitat és superimportant. Ara fa una estona parlàvem de xinxes i, per exemple, jo també ho explico a vegades, no? La gent ens diu, oh, és que a tu t'agrada els bitxos, i tu t'ho passes bé a la natura, però a mi m'agrada anar al teatre, o a mi m'agrada, jo què sé, anar a futbol, o el que sigui, l'activitat que sigui. I jo dic, sí que és veritat això, però també ho preservem no perquè ens agradi, sinó perquè és el nostre primer filtre de salut. Eh? Està demostrat, sobretot, amb tema de paparres, que algun dia, si voleu, en parlem.
4: No, és un altre tema, sí.
5: Doncs que el fet de que hi hagi menys biodiversitat d'insectes fa que les paparres siguin molt més portadores de virus.
4: Ah, ja.
5: Llavors, si no conservem tota aquesta biodiversitat, és el primer filtre que tenim de vida, de salut. Llavors, si no conservem aquesta biodiversitat, doncs tindrem moltes més malalties, molts més problemes, independentment de que alguns ens encanti i ens entusiasmi.
4: I després hi ha varietats moltes vegades que són les que se'ns carreguen la biodiversitat que tenim aquí. Mm-hmm. S'ha passat amb les vespes asiàtiques?
5: Sí, correcte. Sí, bueno, en el món globalitzat que vivim, doncs, amb l'augment, el mateix que amb els xinxes, amb l'augment de transport brutal que hi ha hagut de mercaderies i de persones, doncs estan augmentant molt el número d'espècies exòtiques que arriben de fora, també. És a dir, amb un palet de material doncs ens arriba X bitxo. Aquestes espècies exòtiques poden adaptar-se al medi nou on arriben, venen de clima, imaginem-nos que ve d'un clima tropical i arriba al clima mediterrani i no s'adapta, doncs no passa res, ha hagut una entrada, es morirà i ja està, però a vegades s'hi adapten i es queden, i quan provoquen danys, perjudicis greus, doncs parlem d'espècies exòtiques invasores. La vespa asiàtica, malauradament, va arribar a França.
4: Són aquestes tan grans, sí, també no les hem descrit, però com les reconeixem, com les diferenciem?
5: Bé, mira, aquí tenim una vespa... És que el terme en català, no sé... En castellà en diuen avispón, però en català... No, la veritat és que no sé com es diu.
4: No sabria ajudar-te, però segur que com a mínim podem descriure.
5: Sí, per la mida és molt més gran, és negra i té una banda taronja a l'abdomen, a la panxa, per entendre'ns, vale? Té una banda taronja. Jo crec que a dia d'avui ja més o menys tothom la reconeix, i passa el mateix que deia abans amb les vespes. Si tenim una vespa asiàtica a la taula d'una terrassa, no ens picarà. El risc realment que hi ha amb els vespers és quan t'acostes a un vesper accidentalment, que tu no ho saps, que tu no ho veus, o que, per exemple, hi ha hagut casos de nanos que se'ls ha penjat la pilota a un arbust, s'han acostat, i allà a l'arbust hi havia un vesper, i llavors els han picat. I aquestes vespes tenen un funcionament, com em deies abans, que agafen carn i agafen proteïna, tenen un funcionament que és que capturen insectes perquè les larves del vesper els hi demanen, que fan un soroll amb les mandíbules, rascant en el niu, que es pot sentir, que tu t'acostes a... Que la gent no ho faci, perquè ha d'estar mort, eh? Quan tenim el vesper sense vespes, tu t'acostes i se sent com... Bueno, que rasquen el cartró del vesper amb les mandíbules.
4: Això estan demanant menjar.
5: Menjar, correcte. Llavors, què fa l'obrera? L'obrera, la vespa, se'n va, captura un insecte, en aquest cas a vegades molts cops passa amb abelles, quan, clar, quan troben, quan han d'anar per un bosc a buscar insectes, doncs els hi costa més. Quan van a una explotació apícola, que ja hi ha diverses arnes, diverses caixes d'aquestes d'abelles, doncs tenen, és com un supermercat, un self-service, vale? Van agafant una abella, es queden només, només la musculatura del tòrax, només es queden al tòrax, el digereixen i tal, i el porten a la larva, vale? A la larva li donen la proteïna i la larva, com a premi, li dona una substància ensucrada a la vespa, que és el que dèiem, que necessiten, doncs, activitat, necessiten energia. Llavors, la larva li retorna i la vespa té energia. I, evidentment, es torna boja per anar a buscar més proteïna perquè vol que les larves les alimentin.
4: Quin sistema més ben pensat,
5: sí, sí,
4: eh?
5: Sí, sí, sí, és molt sofisticat.
4: Molt sofisticat.
5: A vegades és molt complex i penses com pot haver-se arribat a desenvolupar això.
4: Clar, i això fa que les abelles, allà on hi hagin aquest tipus de vespa, doncs desapareguin pràcticament.
5: Exacte, exacte. Per sort, aquí, a la Universitat de Girona, han adaptat unes trampes i que si es col·loquen davant de les arnes, de les abelles, tenen uns resultats brutals, boníssims. És a dir, es segueix produint mel. Hi ha casos descrits en què aquestes trampes han capturat en una setmana, no, en una setmana no, diria que diàriament 1.500 vespes asiàtiques.
4: Caram,
5: o sigui, imagina't,
4: n'hi
5: ha moltes. Quina pressió hi ha, i les abelles han seguit treballant sense problema. Vale? Per tant, mica en mica s'estan coneixent mètodes que ajuden a controlar i que és molt important també que no fan ús de productes químics, perquè els químics, per exemple, s'ha vist que a la llarga acaben afectant les abelles. Llavors, si tirem químics per protegir les abelles de la vespa asiàtica, però a la llarga els acabaran afectant, estem perduts.
4: És un remei a curta distància,
5: sí, diguem-ne. Sí, el mateix que les trampes, eh? Aquestes trampes casolanes que es fan, que es posen als jardins i tal, això ho desaconsellem totalment, perquè per cada vespa que capturen, 100 insectes acompanyants, allà queda un caldo de cultiu terrible, i a més, potser estem fent més mal que bé posant aquestes trampes. Hi ha trampejos que es fan per professionals i estan molt ben fets, però a la ciutadania, des del veu, està desaconselladíssim que ho faci.
4: Doncs, com sempre, si teniu una plaga d'aquestes, aviseu un professional que us ajudi, i això, que n'hi ha molts d'aquests insectes que ens els hem d'estimar.
5: Exacte.
4: Perquè molts d'ells, la majoria, fan més bé que mal.
5: Els necessitem.
4: Els necessitem, i n'hem volgut parlar amb el Roger Vila, que ell és biòleg. Roger, moltíssimes gràcies.
5: Gràcies a vosaltres, com sempre. Un plaer també.

0: Doncs sí, a l'estiu ens agrada parlar de crims, de delictes contra el patrimoni cultural i avui, evidentment, si parlem d'això, tenim el Marc Balcells. Marc, molt bon dia.
1: Hola, Noemí, molt bon dia.
0: Ell és professor d'Estudis de Dret i Ciència Política de la UOC i, a més, és criminòleg, evidentment, expert en delictes contra el patrimoni cultural. Avui, quin delicte anem a...
1: Avui fem un salt temporal, si us en recordeu. Vam fer l'últim cop a l'Imperi Romà, perquè recordeu que aquesta temporada la dediquem als espolis i la destrucció que hi ha hagut, per desgràcia, a conseqüència dels conflictes armats.
0: Que hi ha hagut i hi ha.
1: Que hi ha hagut i hi ha, perquè ho estem fent per ordre cronològic.
0: Sí, sí.
1: I llavors, entre la setmana passada, la d'avui, la que ve, fem tres salts temporals molt bàsics per entendre el que vindrà a partir d'aquí. Setmana passada vam fer l'Imperi Romà, aquesta setmana fem Napoleó i la setmana que ve ja us ho diré a l'acabar. Ja us ho diré a l'acabar, tot i que ja us ho podeu anar imaginant. Partim una mica de la mateixa premissa tot aquests sis casos que el que dèiem la setmana passada, eh? Imagineu que vosaltres entreu a casa d'algú, li preneu tot el que té, posem que li preneu quadres, escultures, llibres, joies, i quan us demanen explicacions li responeu que això ho heu fet pel seu bé, eh? Que aquells objectes vosaltres ho feu perquè estaran millor amb vosaltres, que els cuidareu millor, que en el fons els esteu fent un favor. Doncs això, resumit molt brutalment, era el que va fer els emperadors que vam veure l'altre dia i el que va fer Napoleó Bonaparte a mitja Europa durant quasi dues dècades. El millor o el pitjor, depèn de com es miri, és que bona part d'aquell botí encara el podeu veure avui en dia, ben exposat, ben il·luminat, ben catalogat en un dels museus més visitats al món, que és el Louvre, perquè és aquest paradigma de museu enciclopèdic en el qual tu pots veure tot l'art que han generat totes les civilitzacions humanes en aquest planeta al llarg de la història. Però bé, anem per parts, perquè la història, com sempre, ha d'estar explicada bé. Mireu, quan Napoleó comença les seves campanyes militars a finals del segle XVIII, no només porta amb ell soldats i canons, porta comissions d'experts, científics, artistes, arqueòlegs, historiadors, gent que van amb llibretes, que van amb caixons de fusta folrats de palla per transportar escultures, que fan uns inventaris meticulosíssims. La missió, per tant, no és només conquerir territoris militarment, sinó buidar-los del seu patrimoni. Per tant, això ja us hauria de sonar el que vam veure la setmana passada. Buidar-los de patrimoni, que vol dir, en certa manera, buidar-los de la seva memòria, perquè quan se t'emporten els símbols, se t'emporten part de la identitat. Itàlia és la primera gran víctima de Napoleó. El 1796-1797, durant la famosa campanya italiana, un jove general, Napoleó, que encara no és emperador, però que ja apunta les maneres, va firmar un tractat de pau a tort i dret on les condicions de capitulació inclouen sistemàticament la cessió d'obres d'art. Parlem d'una campanya italiana quan encara Itàlia no existeix. Per tant, ell va pactant amb els Estats Vaticans, amb Venècia, amb Milà, amb Bolonya, amb Florència, amb Màntua. És a dir, que són ducats o parts geogràfiques de propi dret. I tots van haver de lliurar peces, tots, centenars de quadres, desenes d'escultures, manuscrits, medalles. Imagina't Itàlia si podia trobar i recollir. No era un saqueig salvatge, d'allò d'ara entrem a fuego i cuchillo, sinó que era un saqueig burocràtic, com us deia abans, documentat, amb rebuts. Amb rebuts. I potser justament això el que fa més inquietant tota la situació, no? Que estava pensat, planificat, racionalitzat i amb una ideologia al darrere. Aquella ideologia tenia un nom, és l'universalisme il·lustrat. La idea de que les grans obres de la humanitat pertanyen a tota la humanitat i que, per tant, han d'estar allà on puguin ser millor estudiades, millor conservades, millor admirades. I quin millor lloc que París, capital de la llibertat, de la raó, de la il·lustració, de la revolució. És un argument fascinant, que ja no s'aguanta, però en aquell moment és un argument fascinant perquè és molt intel·ligent, perquè la humanitat a qui s'obria el museu, evidentment, era la humanitat que vivia a França llavors, clar, o la que podia permetre's viatjar fins a París en el segle XVIII.
0: L'èlit,
1: per tant, la humanitat italiana, la humanitat flamenca, la humanitat egípcia, aquesta en l'equació no hi figurava gaire. I aquí és on entra el personatge que per mi és el més fascinant de tota aquesta història. Més que Napoleó, que al cap i a la fi és un conqueridor com n'hi ha hagut tants i que per tant aquest no ens suma res. El personatge que a mi m'obsessiona és Dominique Deno Vivà, que si no el coneixeu, preneu nota del nom, perquè és aquells personatges del segle XVIII que semblen inventats. Deno ho és tot. És diplomàtic, és gravador, és escriptor, és col·leccionista, fa fins i tot una mica d'espia, viu a Itàlia, a Nàpols, té una carrera plena de girs imprevisibles, haurem d'algun dia llegir bé aquesta biografia, i va escriure, entre altres coses, una de les primeres novel·les eròtiques de la literatura francesa, Point de l'endemain, que voldria dir sense endemà, que dius, bueno, sí, sense endemà el patrimoni artístic, però bueno, en fi, demostra que l'home era un il·lustrat que tenia talent per moltes més coses, Napoleó el nomena el primer director del Louvre l'any 1802, Deno es converteix en el gran arquitecte intel·lectual d'aquests museus imperials, però el seu paper va molt més enllà de penjar quadres i redactar catàlegs. Acompanya les tropes a Egipte, acompanya les tropes a Espanya, a Prússia, a Àustria, a Polònia, i literalment des del camp de batalla va seleccionant personalment quines peces valen la pena pel Museu Imperial de París. I per tant us heu d'imaginar l'estampa, els canons encara calents, els soldats negociant la rendició i Deno passejant per les sales de palau en palau amb una llista assenyalant aquell d'allà, aquesta marina, sí, aquest paisatge, i vinga, me lo llevo todo. Deno no és un brut, no és un pòtol, no és un curt de gambals que agafa el que podia. És, en francès, un connaisseur, és un expert amb un criteri refinadíssim, sap exactament el que vol i per què ho vol, i justament per això era tan perillós, perquè donava un vernís de refinament cultural, d'empresa civilitzadora, allò que en essència era l'espoli sistemàtic de nacions derrotades. Clar, si un soldat saqueja, diem, és un soldat que saqueja, però quan ho fa de nou, és un acte quasi bé filantròpic. Si hi ha una campanya que resumeix molt bé tot aquest fenomen, que el porta ja al paroxisme, és la campanya d'Egipte. Estem al 1798, Napoleó desembarca al nord d'Àfrica amb un exèrcit de 38.000 soldats i 167 experts. 167, matemàtics, físics, botànics, enginyers, artistes, lingüistes. Porten una impremta amb caràcters àrabs, amb instruments de mesura, amb materials per fer experiments in situ, i l'objectiu declarat, no amagat, és científic, estudiar Egipte, comprendre'l, documentar-lo. El resultat és la famosa i monumental Descripció de l'Egipte, una obra de 23 volums, que és una de les fites de la ciència europea, és això que té ser un il·lustrat, i un acte de possessió simbòlica d'una civilització mil·lenària, de plantar bandera, patapam. Nosaltres us estudiem i, per tant, doncs, us posseïm, us cataloguem i, per tant, doncs, en part, us estem controlant. I com totes i tots bé sabeu, i si no us ho expliquem ara, en aquella campanya apareix un dels objectes més famosos de la història de l'arqueologia, que és la famosa Pedra de Rosetta, una estela de basalt negre amb el mateix text escrit en tres escriptures diferents, jeroglífic, demòtic i grec, que va ser la clau que va permetre desxifrar els jeroglífics egipcis a Champollion. Els francesos la troben, però els britànics els derroten a la batalla del Nil, la pedra acaba al British Museum, on continua generant un debat sobre la restitució, disculpeu-me, que és de la Pedra de Rosetta, un dels més acalorats de la museologia contemporània. Tornant al Louvre, la pugeu arriba entre el 1803-1815, Deno el bateja el Musée Napoléon, i és en aquells anys senzillament el museu més important del món, ras i curt, no n'hi ha cap altre que li pugui fer ombra. No per tradició, no per profunditat de col·leccions pròpies, sinó per una mera acumulació, per la capacitat de succionar el millor d'Europa i presentar-ho com una ofrena a la civilització universal. S'hi arriben a exposar les escultures del Vaticà, l'Apolo del Belvedere, el Laocoon, obres que Itàlia havia trigat segles a acumular i que ara estan a París. I l'argument que es va repetint, sempre el mateix: París és capital de la llibertat, les obres estaran millor, aquí seran per tothom, que és un discurs que encara ressona en els debats actuals al Pèrgamo de Berlín, al British Museum, al Louvre, i per tant, doncs, clar, ells diuen, hem construït la nostra grandesa sobre col·leccions i, per tant, doncs,
0: la pregunta... L'hem conservat.
1: Clar, la pregunta que es fa al món és fins quan l'has de conservar. Mm-hmm.

0: L'autèntic gust de la fruita d'antes només el trobaràs a Aitona Gourmet. Madurada a l'arbre, tal com es feia abans, collida al seu punt, sense passar per cambres frigorífiques ni per supermercats. Directe dels nostres camps a la teva taula en només 24 hores. L'autèntic sabor que encara recordes de la fruita de Lleida. Un luxe al teu abast. aitonagourmet.com. La fruita d'abans, collida avui.
1: Polèmic, cada any el visiten uns 8 milions de persones amb una vall que s'aturen davant de la Venus de Milo, que és de l'època postnapoleònica, però tot i així és saborosa, davant de la victòria de Samotràcia, etc etc. De nom morirà el 1825, amb 80 anys, rodejat de la seva col·lecció personal immensa, immensa, respectat, condecorat, llegit, mai, evidentment, jutjat per res, i la història el recorda com el fundador de la museologia moderna, el creador del museu enciclopèdic com el coneixem avui en dia, i potser té raó la història en cert sentit, perquè el model que ell va imposar és el model que ha dominat en els últims dos segles, amb un únic problema, que ningú ens va consultar. Clar, en aquell moment.
2: Sí, senyor.
1: I així va la cosa fins que tornem a trobar a un altre dictador de 3 al quarto, que estava l'altre dia a l'exposició de Rodoreda al CCCB i deia allò de que pesats els homes, que volen manar i volen manar malament. Doncs ens trobarem un altre home que el mateix trobarem. El mateix que Napoleó ni Denou, però en alemany. Ah. I serà en Hitler i en Rosenberg.
2: Doncs tenim cita la setmana que ve, així que, Marc, moltíssimes gràcies.
1: A vosaltres per voler donar espai a aquest tema.
2: Sí, senyor, ens agrada molt. Que vagi molt bé.
1: Adéu, adéu.
3: La primera pedra, amb Noemí Polls.

0: Mirar el cel, i ens agrada fer-ho de la mà de la Laia López, que ella és física i amant de l'astronomia. Laia, molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: I li hem dit aquest estiu també volem seguir mirant el cel, especialment a l'estiu, perquè no sé per què, ens agrada encara molt més, potser per la temperatura, no?
1: Tenim temps lliure, fa bon temps.
0: Sí, i ens agrada mirar el cel. I aquests últims mesos hem mirat molt el cel, però pensant en Artemis, en aquest Artemis 2, i pensant en els astronautes, i com deu ser això d'estar mirant-ho tot des de l'altra banda, i hem pensat, mentre estaran allà, què mengen? A vegades hem comentat que tenien uns menús concrets, però què és el que mengen els astronautes?
1: És un tema que es parla molt poc, però realment és molt interessant i hi ha molta gent que treballa doncs, a preparar el menjar d'aquests astronautes. El menjar dels astronautes, també a l'Estació Espacial Internacional, han de complir certes característiques. Han de ser compactes, perquè l'espai a bord de la nau és limitat. Han de ser lleugers, per evitar enviar càrrega a l'espai molt pesada, perquè és molt car. Després han de ser nutritius, han de contribuir a una dieta saludable de la tripulació, sabrosos, perquè, ja parlarem després, que el sentit del gust es redueix en microgravetat. Mm. I després també han de tenir poques molles, perquè sense gravetat les molles no sortirien disparades.
0: Clar.
1: I han de poder-se conservar durant bastant de temps, no? Doncs si estan allà certs mesos, doncs sí que és veritat que en el cas de l'estació especial, doncs van haver-hi naus que van pujant i baixant i els hi envien menjar més fresc, però hi ha altres doncs, que sí que estan planejats perquè durin i aguantin diversos mesos.
0: Uh-huh. I quin és l'impacte psicològic del menjar?
1: Tant a terra no? com a l'espai, compartir un àpat és una experiència social, per tant és un moment per recuperar energia, relaxar-se i connectar amb els seus companys. I diuen estudis psicològics que en aquests entorns tan aïllats com les naus espacials, la qualitat del menjar, la quantitat, realment influeixen molt en el rendiment i el benestar. Per tant, el que s'ha fet en aquestes missions espacials és també pels astronautes incorporar aliments típics del seu país, no? Per exemple, l'Agència Espacial de Canadà en els seus menús especials ha inclòs galetes típiques del país, salmó fumat de l'oceà Pacífic, dolços de sucre típics d'allà, no? Perquè els seus astronautes es puguin sentir com a casa.
0: Clar, té una part psicològica. I com es menja a l'espai?
1: Hi ha dos tipus de menjars.
0: No poden per a taula, evidentment.
1: Clar. Hi ha el menjar hidratat i el menjar deshidratat, no? Que no porta aigua. Llavors, què fan ells? Doncs rescalfa el menjar, tot el menjar ja està cuinat, el rescalfen i també, si no té aigua, doncs el rehidraten. No? Ells tenen com unes bosses de plàstic en els quals les posen a l'estació espacial en una màquina

0: que surt aigua, poden triar si és aigua calenta o aigua a temperatura ambient. I afegeixen aquesta aigua al menjar, després preparen la beguda, també tenen sucs, etc. I on amb les estisores tallen l'envàs, aquesta bossa de plàstic que comentàvem on hi ha el menjar, i mengen o directament del paquet, o també els agrada molt utilitzar aquestes tortilles mexicanes, no? Com que no tenen plats,
1: clar,
0: com a suport per posar, no?, després el menjar a dintre.
1: Clar, ha de ser tot un art també, saber col·locar bé el menjar, etcètera, manipular-lo. Com s'empaqueta el menjar?
0: Doncs els astronautes proven els aliments mesos abans del llançament. Hi ha un laboratori que s'encarrega d'això, es fan, no?, testejos, veure quins menjar els agrada més o menys. Alguns aliments viatgen en envasos originals, però la majoria es preparen i s'empaqueten específicament, no? Hem comentat, no?, aquestes bosses per als aliments que s'han de tornar a hidratar. I les begudes, això és molt curiós, solen anar en pols. Per exemple, jo estava buscant i vaig veure que inclús tenen xocolata desfeta, no? Com ho fan? Doncs tenen llet i xocolata en pols, i on simplement això ho barregen amb aigua i doncs tenen la seva xocolata.
1: Mm-hmm. I com afecta la microgravetat al gust? Perquè tu deies que en perdien, no?
0: Exacte. El menjar no té el mateix gust a l'espai. Quan arriben, de fet, molts astronautes tenen la sensació de tenir el nas tapat, com si estiguessin refredats, i això fa que el menjar sembli més insípid. Això passa perquè, sense gravetat, els fluids del cos es desplacen cap al cap, i és veritat que la majoria d'astronautes, no, diuen que troben més bo els menjars que són amb sabors més intensos. Per exemple, plats amb curri, amb espècies, picants, per ells és el que, no, troben que té més sabor al ser més picant, i per tant els hi agrada més.
1: Mm-hmm. Doncs ben curiós el món del menjar en els astronautes mentre estan, evidentment, en la seva nau, no? Perquè és allà on no tenen gravetat. Laia, moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Sou vergonyosos? Va, que en parlem. La vergonya és una de les sensacions més autoboicotejadores, ja la paraula és complicada, però és una de les sensacions que més hem sentit. Qui no ha viscut en primera persona o en situació aliena? Que és allò de la vergonya aliena. No ens agrada passar vergonya, i avui en volem parlar amb la Meritxell García Roig, que ella és l'autora de Sinvergüenza. Meritxell, molt bon dia.
2: Bon dia.
1: I teníem moltes ganes de parlar de la vergonya, perquè realment és una sensació que jo crec que ens incomoda, però que en canvi ens controla. És a dir, quan la sents no pots fer res.
2: Absolutament, és una emoció que en parlem poc perquè la mateixa vergonya fa vergonya.
1: És veritat.
2: No en parlem gaire, hi ha molt poques frases que comencin. Saps que m'ha fet molta vergonya avui? És a dir, és una cosa que no surt. Però alhora ens limita molt, perquè és aquesta emoció que ens fa pensar que no som capaços, que ens limita per fer coses que ens agraden. Hi ha moltes vergonyes, no? Hi ha vergonya al ridícul, vergonya en semblar no intel·ligent, hi ha vergonya física del cos, cadascú té la vergonya en diferents llocs, però és una emoció universal. El que passa és que ens costa molt posar-nos en el lloc de la vergonya de l'altre, no? Que a vegades li traiem ferro, que algú ens diu: ostres, he d'anar a parlar en un lloc, em fa vergonya parlar en públic, i no? Que diem, va, no, tranquil, no? Que no passa res, no? Llavors, moltes vegades, com ens trobem com amb aquest judici o amb aquest treure ferro les nostres vergonyes, deixem de dir-les. I quan la vergonya creix en el silenci, no?, en aquest tabú, amb aquestes coses que no expliquem. I l'antídot és expressar la vulnerabilitat, no? Jo per això em despullo molt en el llibre i parlo de les meves vergonyes.
1: Sí, senyor. I a més a més parles d'experiències pròpies que ajuden molt, acompanyen molt en aquesta introspecció que tu mateixa fas de la pròpia vergonya, que suposo que també t'ha servit a tu per treure-te-la, no?
2: Sí.
1: Té una teràpia, el llibre.
2: Sí, clar. A més, aquest llibre jo l'he escrit mentre jo estava transitant a la vergonya, i sempre dic que ha sigut com un accident. Jo vaig anar a veure una obra de teatre que es deia La vergonya i jo, de la Maria Calvet, i quan vaig sortir allà vaig pensar, ui, aquí hi ha un tema, no? Jo no era conscient que tenia vergonya. Jo li donava altres noms, no? I estic molt treballada, jo soc terapeuta, acompanyo persones, soc coach expert en empatia, vull dir que no és una cosa nova a nivell conceptual, però a vegades hi posem un altre nom, li posem por, li posem falta de capacitat, i una vegada vaig posar la vergonya com al centre de la meva vida, ens hem convertit tots a casa en caçadors de vergonya, perquè anàvem buscant la vergonya. És a dir, no, en forma era com, estic escrivint un llibre de la vergonya, i la gent començava a explicar-me vergonyes, es va com obrir com un espai segur molt bonic, no?, en el que tothom compartia les seves vergonyes, i a part de ser un procés personal, òbviament, que m'ajuda a entendre quina és la meva vergonya, on la tinc i com amigar-me amb ella, perquè realment no marxa la vergonya.
1: No,
2: jo esperava que sí, saps? Al principi de començar a escriure, pensaves que al final serà que això marxarà, però no, en realitat el que t'has de convertir és en un sense vergonya, no? En fer-ho amb vergonya igualment, i al final doncs baixa molt la intensitat.
1: Mm-hmm. I a més, tu parles de que aquesta vergonya respon a ferides, també.
2: Sí.
1: I tu parles de l'abandonament, la humiliació, la traïció, la injustícia, la invalidació. Això tots ho hem patit una mica, per tant, ho tenim tots a trossets, a petits trossets per dintre, no?
2: Sí, clar. El que passa és que potser a vegades no hi posem el nom, sobretot amb la vergonya, perquè és una cosa com que no es parla gaire, però tots tenim experiències de quan érem petits i llavors connectem amb això, no? Mm. Jo parlo, per exemple, de la meva primera vergonya va ser anar a comprar el pa, no? I allò, la meva mare em va dir, vés a comprar un pa de mig, no? I jo... Clar, jo no tenia clar, i si no hi ha pa de mig, mama, saps? O sigui, clar, tenia 12 anys i em anava repetint pel camí un pa de mig tallat, no sé què, i em generava pànic, em generava vergonya sentir-me tonta a la panaderia, saps?
1: Sí, sí.
2: Si no hi ha allò, què faig, no?
1: Jo crec que tots hem patit una situació similar quan érem joves o petits, no?
2: Clar, però és això, o sigui, sí, ara sí. En tinc 37, fa més de 20 anys d'això,
1: i
2: ho recordo com si fos avui. Llavors, aquestes situacions de vergonya en què ens hem sentit ridiculitzats, no? I això ho veig molt, doncs, als tallers que faig sense vergonya o als acompanyaments terapèutics que faig a persones, que la gent ve amb una escena, amb una escena clara. L'altre dia hi havia una dona que acompanyo, no?, que em deia... Jo recordo la vergonya que sentia quan em feien llegir en veu alta a l'escola, no? I veies que hi tornava allà, eh?
1: Sí,
2: de cop
1: sí.
2: I volta tenia 5 anys, no? Això ens passa.
1: I en el moment en què recuperes aquests 5 anys et tornes absolutament feble, vulnerable.
2: Clar.
1: Ets no res.
2: De cop i volta tots els recursos que tens com a persona
1: desapareixen.
2: I la gràcia, no?, d'aquest procés i aquest acompanyament que intento fer amb el llibre és tornar en aquell moment, però alhora utilitzar tots aquests recursos que tenim ara, no? Com no quedar-nos només amb la sensació que sembla que opaca la realitat que vius avui, no? Perquè ara mateix ja no tens 5 anys, ja no estàs en aquella classe, ja has viscut altres experiències, però el teu sistema s'ha quedat amb aquella creença de que això és perillós, de que moriràs si llegiràs davant de la classe, no?
1: Sí, sí.
2: Llavors, és com tornar a... reparentar-nos una mica, no? Fer dels nostres papes i mames, no? Jo parlo molt també de l'herència familiar, de com tot allò que hem viscut, tot allò que hem après a casa, les creences, això, van formant una personalitat en la que això s'aguanta. I amb la vergonya, la dificultat, diguem-ne, que jo m'he trobat en aquest procés personal meu, és que has de bàsicament carregar-te estructures internes a les que et sents molt còmode, perquè has generat com la teva identitat a base d'això, no? En el meu cas és el perfeccionisme que he tingut que carregar-me'l, no?, a martell.
1: Que suposo que és una de les coses que també ens acompanya molts, aquesta necessitat de ser perfectes.
2: És un escut fantàstic. Mm. És a dir, clar, d'alguna manera, si tu ets perfecte, t'allunyes molt de la vergonya, perquè el rebuig minva molt. Ningú, no tens una tatxa a l'expedient,
1: que
2: ningú pot venir a dir-te alguna cosa, no? Però clar, a mi això em va funcionar durant molt de temps, es va aguantar tota aquesta estructura, no? Però quan arribes a cert punt, dius, és que ningú em lliurarà del dolor, no? És a dir, a vegades el que volem és fugir de la conversa incòmoda, de trobar-te que l'altre no t'estima, de trobar-te que hi haurà, no podràs arreglar a tothom, no?
1: Uh-huh.
2: De trobar-te que arriba un moment que és millor decepcionar els altres que decepcionar-te a tu mateix, no? Perquè llavors deixes de ser tu per conservar, vés a saber què, no? Per conservar una relació, per conservar un estil de relació concret que potser no va amb tu, no? I jo crec que la vergonya ens ajuda com a tornar a aquesta part autèntica, tornar a qui som nosaltres de veritat i no qui ens hem cregut que som, no? Perquè d'alguna manera...
1: Ho ens han fet creure.
2: Clar, ho ens han fet creure, però clar, al final ens ho hem fet nostre,
1: sí, sí.
2: No? Quan rebem una crítica, quan algú ens diu una cosa i fa aquest mal, és perquè hi ha una part de nosaltres que també ho pensa,
1: Que hem de fer una revisió de nosaltres mateixos, de com ens parlem i de com ens sentim nosaltres mateixos amb nosaltres mateixos. Però m'agrada molt que comences el llibre i tu dius que hem de mirar el nostre infant, hem de... trobarem ajuda a vegades tornant a ser nens.
2: Sí.
1: I expliques una anècdota que m'ha fet ja riure només començar el llibre, que parles de la teva pròpia experiència amb superar una vergonya i convertir-te en nen trapella, jo diria, no? Sí. La versió més trapella d'un mateix, per sentir-te molt millor, i una cosa que potser et faria empetitir o et faria malhumorar-te, doncs ho converteixes en una mena d'acudit, no? Gairebé.
2: Sí.
1: Explica l'anècdota. Sí. Estàveu en un supermercat, no? I el teu marit i el teu fill estaven per una banda i tu estaves per una altra.
2: I jo estava per una altra i anava a carregar amb totes les bosses i el trucava, no? Perquè en teoria, clar, havia de posar les bosses al cotxe, no tenia la clau, no? Saps aquest moment que ja et comences a emprenyar ja, no? Perquè no m'agafa el telèfon, sí. No? Si és que sempre igual, saps? No escolta, no sé
1: era
2: què,
1: mentida, tal. Que sabia que passaria,
2: sí. Sí, saps allò que ja comences a sufurar-te i bueno, vaig dir, va, seu un moment, saps? Seu un moment i anem a reconduir aquesta situació perquè acabarem un dia fatal, acabarem discutint i tal. I llavors se'm va acudir la idea i vaig pensar, i si truco al supermercat i faig que el cridin per megafonia? I llavors ja vaig començar a riure, vaig pensar, va, anem bé. Aquest és el sense vergonya, no?, que surt, que és com que a vegades l'antídot a aquest bucle és normalment la part infantil, no? I sí, em vaig trucar a megafonia. Clar, la noia va al·lucinar pepinillos, no? Clar, la truco i li dic, escolta, tinc el meu marit, no? Clar, i normalment, pues, què fan? Diuen nens perduts, no? Per el megàfon.
1: No, mare.
2: Marits perduts, no.
1: Ni marits perduts, tampoc.
2: I sí, la dona va entrar en el meu joc i li vaig dir, escolta, és que estic aquí tirant amb les bosses, o sigui, donem un cop de mà i tal. I sí, el van cridar per megafonia. Jo vaig anar cap al pàrquing perquè pensava, bueno, segurament baixarà i tal. I sí, se sentia, no? Daniela, Gé, la seva dona el busca, no sé què. I la meva filla, mama, ens criden, hem de tornar, que ens criden. I vam acabar rient i vam acabar cantant al garatge una escena que hagués pogut ser ell i jo emprenyats,
1: sí.
2: Amb les bosses, ja de mal humor i tal, i vam acabar rient, no? Jo penso que estem molt desconnectats d'això. I s'ha de tornar a connectar amb aquesta part trapella, amb aquesta part espontània, perquè la vergonya, no?, de si no, no hagués trucat, no hagués trucat. No l'haguéssim trucat per megafonia, no haguéssim tingut un moment divertit, no? A vegades és com... quan se't posa aquella cara de fullet, saps? De fullet trapella.
1: Sí,
2: jo penso
1: sí.
2: Que aquí has d'anar a fondo, aquí, no?
1: Sí.
2: Has d'anar a per això.
1: I el sentit de l'humor també moltes vegades ajuda.
2: Sí, home, i tant. I que ens connecta amb aquesta part que moltes vegades hem silenciat. I jo penso que quan érem petits, no? Nen, no facis, no diguis, estic et quieta a la cadira, no sé què, tant. Que llavors quan ets adult també tens aquesta retenció, no? I potser no cal, no? És com anar alliberant a poc a poc aquesta part. I que la vida, si no, és que, clar, és molt seriós tot, no?
1: Sí, és molt avorrida, a més a més.
2: Sí.
1: I acabes parlant dels 10 principis de la sense vergonya.
2: Sí.
1: Que al final és on te volem arribar, en aquesta sense vergonya.
2: Clar,
1: no?
2: Tots volem arribar a ser nosaltres, mateixos, no? Autèntics, sense vergonya. I doncs aquí parlo una miqueta del procés, no? És a dir, saber on tens tu les vergonyes, ser conscient de l'herència familiar, no només heredem pisos i cases, heredem també creences, maneres de fer, i arriba un moment que tu també has de decidir què és el que vols acceptar o el que no, no?
1: Mm-hmm.
2: Com anar fent aquest procés, que una mica, ja et dic, això no és una cosa que jo vaig pensar, farem els 10 principis del sense vergonya, sinó que a base d'anar escrivint totes les meves vergonyes, jo cada dia que tenia la vergonya escrivia, i jo pensava que això no em donaria per gaire, però a mi m'ha donat per un llibre sencer.
1: Sí.
2: I a partir d'aquí, no, veure quins són els fils conductors, no? Tenir la conversa incòmoda, treballar amb el cos, no? El cos és el que primer sempre es dona compte que alguna cosa no va bé, i moltes vegades no l'escoltem prou. Saps? A vegades entres en un lloc i no estàs a gust i no saps ben bé per què, i tampoc importa, perquè realment l'autenticitat també passa per estar en un espai segur, que és també un dels punts importants del llibre, no? De com podem ser un espai segur per nosaltres mateixos i buscar un espai segur a fora també, no?
1: De fet, tu parles de crear el teu propi espai, com ara deies, segur, reconcilia't amb la teva espontaneïtat i vitalitat, seria una mica retrobar-se amb aquest nen que estàvem dient.
2: Sí.
1: Desinstal·la la creença de que el problema ets tu. Aquesta també és una actitud molt recurrent, no? Que acabes pensant sempre que el problema ets tu, de tot el que passa, no?
2: Clar, la vergonya té una cosa tan interna, tan bèstia, que et diu que tu ets l'error.
1: Mm-hmm.
2: Llavors, hi ha alguna cosa que està malament en tu. Clar, això és molt fort, perquè et rebutges des de dins, saps? Llavors, és una cosa molt interna que que has de pensar que, bueno, que tu tens un objectiu o vols fer una cosa, no cal arribar avui, no? Uh-huh. A vegades és suficient en saber quin és el problema, a vegades és suficient simplement en tornar a intentar i tornar a començar, no? Ser més amables amb nosaltres mateixos, més empàtics.
1: Uh-huh. Parles també d'acceptar aquesta imperfecció i perdonar-te. Després dius, desafia la mirada invisible de l'altre. Ui, les mirades dels altres també com ens bloquegen, no?
2: Moltíssim. Les que hi són i les que ens imaginem.
1: I les que ens imaginem, que moltes vegades ens les imaginem,
2: sí,
1: només.
2: Sí, ens les imaginem, generem aquesta pròpia autocensura de no sigui que diguin, no sigui que em mirin, no sigui que pensin, no? Jo crec que el més important és el que tu penses.
1: Uh-huh.
2: I els altres poden pensar que estàs absolutament boig, però si tu penses que allò està bé, endavant, no?
1: Uh-huh. I també pares d'enfrontar aquest síndrome de la impostora, que també tant ens limita i tant ens capa, no?
2: Sí, sí, sí. A més, és que passa que el síndrome de la impostora també, com viuen al silenci, són pel·lícules que tu et fas al cap i que segurament no li expliques a ningú, allò va, és com un monstre que va abarcant, no? Tot l'espai.
1: Va més,
2: sí,
1: creix.
2: Sí. Jo explico en el llibre una cosa que ara que ja porto moltes entrevistes i vaig xerrant del tema, cada vegada que ho dic, cada vegada em sembla més absurd, saps? Però quan ho vaig escriure em semblava superreal. Jo sempre he pensat, aquest és el meu cinquè llibre, sempre he pensat que un dia el meu agent em trucaria i em diria, mira, Meritxell, ens has enganyat, però en realitat no saps escriure.
1: Ets un bluff.
2: Sí, sí. Ets absolutament un sí, sí. I ho pensava de veritat. I quan vaig començar a dir-ho, allò anava perdent una força, no? Clar, ara ho dic i em sembla absurd, això no té cap sentit.
1: Però I més després d'haver escrit cinc llibres, no?
2: Sí,
1: i que hagi
2: sí,
1: tingut
2: però és igual, dintre del teu cap tot això funciona, no? I em preguntaven l'altre dia si tenia que veure amb l'autoestima. Jo penso que no, perquè és una pel·lícula de Hollywood que tu et montes que no s'aguanta amb res. És a dir, no s'aguanta amb res real, però com no surt de tu, ningú qüestiona allò tampoc, mm-hmm. saps? Llavors, tu creus, tu tragues com una pastilla, no? I ja està, no? I és el moment quan surt a la llum que et dones compte que allò no té cap sentit, no? En aquest moment ja.
1: I és molt important que un mateix s'ho digui i s'ho cregui també.
2: Sí.
1: Hem volgut parlar avui d'aquest llibre de la vergonya, sobre la vergonya, sense vergonya, sin vergüenza, de la Meritxell García Roig, que ella és divulgadora, et presentes com a divulgadora neurodivergent, de la neurodivergència, concretament d'això.
2: Sí, sí, sí, jo vaig començar a escriure sobre alta sensibilitat i empatia. Jo sóc altament sensible i he anat descobrint en el camí, no, d'estudiar neurodivergències, que tinc altres neurodivergències també, i això m'ha ajudat molt a entendre'm a mi mateixa, i el fet de ser diferent fa que la vergonya ocupi un espai molt gran a la teva vida, mm-hmm. perquè tu ja et saps diferent, és a dir, ja ho veus que alguna cosa no és exactament com els altres, no? Tens un cablejat diferent, penses diferent, processes diferent. Llavors, clar, això també et matxaca molt, no? En la infància o l'adolescència. Clar, els meus companys a l'escola, a l'hora del pati, doncs, jugaven, saltaven, xerraven. Per mi això era una sobreestimulació absolutament fora de... No podia lidiar amb això. A mi, jo hauria sigut molt feliç si m'haguessin deixat estar a la classe, però com no em deixaven estar a la classe, doncs em posava a llegir amb una escala, no? Llavors, clar, ja, tu ja veus que hi ha una cosa que...
1: Que no encaixa que, no, amb la resta, diria.
2: Que no encaixa amb la resta, i en aquell moment tampoc ho saps, que és un tema d'estímuls, és un tema de soroll, és un tema de moltes coses, no? Però, clar, això et sumeix amb una vergonya de per què no puc ser com els altres, per què no puc tenir una experiència com els altres. Sí, anem a un centre comercial, no? Quan ets adolescent, em tornava boja en un centre comercial, o sigui, llums, gent, olors... No, o sigui, no? Les amigues volien entrar a una perfumeria, per mi allò era el més similar a un infern.
1: Clar, clar.
2: És a dir, clar, jo noto cada nota del perfum, no? M'estic morint allà, m'ofego, literalment m'ofego. Clar, en aquell moment tu dius, per què jo no puc, no? Si tothom pot, jo he de poder, no? I potser no, saps què vull dir? Mm-hmm. És a dir, has de ser conscient, no, de les teves diferències i estimar-les per això, no? Perquè aquí també hi ha les fortaleses, darrere la vergonya hi ha tresors que formen part de qui tu ets, que no surten a la llum perquè no els has donat una possibilitat, no?
1: Mm-hmm. Doncs aquest també és un tresor, aquest llibre, que us permetrà conèixer-vos a vosaltres en molts aspectes que probablement moltes vegades no hi havíeu prestat atenció, i que us serà molt útil, perquè tots volem perdre aquesta vergonya que al final ens bloqueja. Ho hem fet de la mà de la Meritxell García Roig, que és l'autora d'aquest llibre. Meritxell, moltíssimes gràcies, de veritat, un plaer.
2: Moltes gràcies, un plaer.
3: La primera pedra, amb Noemí Polls.
1: Doncs sí, moment ara de dir bon dia a l'Arnau Mulet. Arnau, bon dia.
4: Bon dia, què tal? Com esteu?
1: Que el coneixeu, perquè aquesta veu segur que us és molt familiar, de RAC 105, i li hem dit, vine, i explica'ns la història d'algun grup de música, no?
4: Sí, senyor. De fet, vam començar l'altre dia, que vam fer la història d'un grup també bastant important.
1: Els Pets.
4: Els Pets.
1: Els Pets, sí, senyor, molt nostre.
4: Sí, senyora. I avui, doncs, us porto un altre grup. No sabrem qui és fins al final, eh? Aquesta és la idea
1: aquí
4: de la secció. Jo començo a explicar una mica la història de com van començar i acabem una mica quan van arribar a l'èxit.
1: Que sapigueu que esteu a la primera pedra, perquè veureu la samarreta, no, els que veieu el reel, doncs, que porta els taloners, els talonaires.
4: Sí, sí. Soc molt fan.
1: Ja ho veig, ja ho veig.
4: Dels taloners, doncs, de l'Estrella del Bala, l'Alba i tota la pesca.
1: Exacte.
4: Sí, sí. Doncs, programa, escolta, de referència, més o més.
1: De referència, tant que sí. Però ells no tenen aquesta secció?
4: No, no, no, no.
1: La tenim nosaltres, a la primera
4: pedra. Sí, senyora.
1: I on ens situem? A quina època, va?
4: Mira, va, doncs, portes? Comencem. Anem a l'any 1994. Dos amics es coneixen a la Universitat del País Basc. Són estudiants de dret, però, a més de lleis, comparteixen una altra afició, la passió per la música. Els encanta escoltar, entre d'altres, grups com els Beatles, U2 o Radiohead. But I'm a
1: aquesta també m'agradava a mi, eh?
4: I a mi.
1: I a tu. I ens agrada. Ens agrada.
4: Va, aquells anys al País Basc hi ha una gran tensió política envoltada per la violència d'ETA. Un dels joves és el fill d'un polític de primera línia que està amenaçat de mort per la banda armada. Sempre ha d'estar vigilat i té una joventut una mica marcada per la por, l'angoixa que li provoca aquestes amenaces. Per això troba una vàlvula d'escapament a la música. Ens situem ja l'any 1995. Després de parlar-ho, els dos amics decideixen formar un grup. Saben que hi ha un noi que coneixen, que toca el baix. El conviden a unir-se al projecte i accepta. Comencen a assajar i de seguida els hi surten algunes oportunitats de tocar en directe a petits locals i festivals universitaris. A poc a poc van perfeccionar el seu estil i comencen a trobar el so pop-rock que tant els caracteritza. Tot i que no fan lletres reivindicatives ni polítiques, comparteixen l'oposició a la violència i el desig de pau. Això els uneix molt i participen activament al moviment Gesto por la Paz. No sé si el recordes, assistint a manifestacions i concentracions junts. No sé si amb aquestes dades...
1: Vaig molt perduda, eh?
4: Vas perduda, eh?
1: Totalment. Necessito més, Arnau.
4: Doncs va, anem a l'any següent. 1996. Després de fer diferents concerts, s'adonen que si volen sonar una mica contundents i assemblar-se als referents que escolten, la banda necessita un bateria. Així que contacten amb un amic que la toca i comencen a assajar regularment. Cada cop tenen més concerts a petits locals de Sant Sebastián. Ens situem més encara.
1: Una miqueta més, sí, però necessito...
4: Alguna però idea ja?
1: No m'atreveixo, no goso.
4: Va, 1997, els dos amics que han fundat el grup són els que canten, però fan el que poden. Podríem dir que el cant no és el seu fort, eh? Per això decideixen buscar una vocalista principal. Coneixen una noia que estudia química a la mateixa universitat que ells. Després de sentir-la cantar, queden totalment enamorats. Li demanen si està interessada en ser la cantant principal del grup i accepta. Amb aquest nou fitxatge, la seva música comença a guanyar popularitat a nivell local i cada cop el projecte es va fent més gran.
1: Què? Ella com es diu?
4: Oh, encara no, clar, home. Si dic el nom, jo crec que...
1: Em sembla que vaig ja acostant-me.
4: Sí, eh? Ara ja ens comencem a saber una mica de què va la història.
1: Bueno, no ho sé, a veure, que potser m'equivoco.
4: Va, decideixen apuntar-se a un concurs musical anomenat Concurso Pop Rock Ciudad de San Sebastián. Per fer-ho, han de gravar una maqueta i com que no tenen mitjans, ho fan de manera molt casolana al seu propi local d'assaig. Tot i aquestes mancances tècniques, aconsegueixen seduir el jurat i guanyen el concurs. Ens situem ja al 98, la maqueta que han gravat pel concurs comença a córrer i arriba en mans de la directora artística de Sony Music. La cosa comença a escalar, eh?
1: Sí.
4: L'escolta i li encanta, però quan proposa fitxar-los, molts dels seus companys diuen que sonen poc professionals i que no saben tocar del tot bé encara. Que necessiten practicar. Tot i això, ella ho veu molt clar i al final acaben convencent els seus companys per produir-los el que serà el seu primer disc. El problema arriba en el moment de gravar-lo. El productor del disc diu que no toquen prou bé i que haurien d'assajar molt dur i durant molt temps per poder fer aquest disc. La discogràfica diu que no tenen temps, que han de sortir en menys de 2 mesos. Llavors se'ls acudeix una solució.
1: A veure...
4: La cantant serà la mateixa, perquè ja els hi agrada, perquè canta prou bé, ja té el nivell necessari, però els músics seran professionals que posarà la discogràfica.
1: Ah,
4: sí.
1: Sí?
4: D'aquesta manera, el disc es podrà produir i sonarà amb uns mínims de qualitat que s'exigeix per la part de la productora. Després de parlar-ho molt, evidentment això és un xoc per tota la banda.
1: Home,
4: com comprendràs, diuen, ostres, què fem? Tirem endavant o no? Creuen que és una gran oportunitat i que ho han de tirar endavant sigui com sigui. I aquell 18 de maig de 1998 surt el que serà el seu primer disc.
1: Però que no són ells.
4: No toquen ells, però després, evidentment, els concerts sí que acaben tocant ells.
1: Clar,
4: el primer
1: clar.
4: Disc... gravada d'aquesta formació, que de seguida quan soni la cançó sabreu perfectament de qui estem parlant, doncs no toquen ells, toquen músics professionals.
1: Ah, sí? Què? Però sentim alguna cosa o encara no?
4: Anem a escoltar ja directament la cançó.
1: No ho sé. Què, tenies encara més cosa?
4: No, no, ja podem escoltar el que és el seu primer single del seu primer disc. A veure si us sona, va. Comencem.
1: He hagut de dir així, susurrant, perquè no confio en mi. Clar, l'oreja de Van Gogh.
4: Okay. Sí, senyora, sí, sí, l'oreja de Van Gogh.
1: Menys mal. Perquè estava dubtant de si Amaral...
4: Ja.
1: Però no. Era l'oreja
4: de Van Gogh.
1: Clar.
4: Això és una història que va explicar un dels components fa poc, que va dir, és que és veritat, o sigui, quan nosaltres vam començar a tocar no teníem el nivell necessari i ens van dir, mira, podem tirar el disc endavant, però anem a fitxar músics externs.
1: Veus?
4: Perquè no, si no, no sonarà com ha de sonar.
1: No arribem al nivell. Després
4: per tant,
1: ja van
4: el que està sonant aquí no són els components
1: del
4: grup.
1: Ernest, la cantant sí, eh?
4: La cantant sí, la Maia Montero.
1: Sí.
4: Que
1: sí,
4: després hi va haver tota la polèmica amb l'Ere Martínez perquè la Maia va sortir de la banda, va entrar a l'Eire, ara ha tornat a sortir a l'Eire, ha tornat la Maia...
1: Sí.
4: I estan en una gira immersos ara mateix, però en fi, de les formacions importants.
1: Exacte, perquè fa molts anys ja que volten. Arnau, moltíssimes gràcies.
4: Gràcies a vosaltres.
1: Que vagi bé.
4: Adéu.

0: Què tal, com esteu? Benvinguts al Via Lliure en aquest matí de dissabte 1 d'agost del 2026. Primer dia d'agost, primer cap de setmana d'agost, ja el tenim aquí. Primer cap de setmana amb temperatures altes, fins i tot per aquesta època de l'any. Avui tornarem a parlar de temperatures que al migdia poden rondar els 39 o 40 graus a Ponent, tot plegat amb vent del sud, que es notarà a les Terres de l'Ebre, i ja de cara a la tarda alguns ruixats i tempestes al nord-est del país que poden anar acompanyades un cop més de calamarsa i pedra. El focus ara mateix, però, continua a Ceuta, amb una crisi humanitària que encara cueja. Ara hi posarem xifres, amb milers i milers de persones que dijous van entrar irregularment a territori espanyol i milers de persones, de fet, pràcticament totes, que ja han fet mitja volta i han tornat al Marroc. O això, com a mínim, és el que diu a hores d'ara el Ministeri de l'Interior. El govern espanyol parla de sortides de Ceuta cap al Marroc, sense especificar per què desfan el camí ni, sobretot, quin paper té la policia i l'exèrcit en tot plegat. Hi ha una xifra, però, que sí que cal dir, cal concretar, i que mediàticament està passant desapercebuda. Avui, en la majoria de portades, està un segon pla. Són 57 morts. De fet, 57 cossos que la Guàrdia Civil ha recuperat durant aquesta tragèdia. 57 persones, com a mínim, que segur que no podran desfer aquest camí. 57 vides. I malauradament, veient les imatges de dijous, el número segur que pot enfilar-se aquest cap de setmana. Un altre cop, el Mediterrani torna a ser aquest cementiri humà, aquest cementiri de cossos que torna a ser el Mediterrani. Doncs bé, ara mateix, com passa quan hi ha un conflicte bèl·lic a l'altra punta del món o quan Donald Trump simplement va de boca des de la Casa Blanca, les conseqüències d'aquesta crisi humanitària a Ceuta poden afectar-nos directament. Ahir a la tarda, Itàlia va anunciar que suspenia l'acord Schengen amb Espanya per intentar controlar qui entra i qui surt del seu país, d'Itàlia. Un estirabot de Giorgia Meloni que va desinflar-se en poques hores perquè, en principi, ho intentarem aclarir, no tindrà conseqüències greus ni canviarà els plans de ningú. És a dir, que si heu de volar avui, demà o aviat a Itàlia, si teniu la sort d'anar de vacances a Itàlia, tranquils. Com a molt, us trobareu algun control policial a l'arribada i res més. Amb el DNI, amb la documentació habitual, en tindreu prou. Meloni, un expert en això, torna a gesticular per intentar escenificar aquesta madura. I enmig de tot plegat, enmig d'aquesta crisi humanitària, fa unes hores ha tornat el Barça de Hansi Flick, tercera temporada de Flick. Ha debutat en pretemporada en un partit que s'ha resolt als penals, amistós, sense pena ni glòria, en un partit que efectivament s'ha resolt els penals i que a l'últim instant s'ha decantat cap a la banda dels anglesos. Carta sobre la taula, debut de Karim Adeyemi, els dos gols de Hamza Abdelkarim i de Raúl, l'arribada d'un nou fitxatge i la cessió de Ter Stegen. Per tant, el Mundial, que ja queda lluny, pràcticament no hi ha hagut pausa, però que pels més cafeters torna al futbol de clubs i torna al Barça. Ho analitzarem d'aquí una estona. De fet, d'aquí una estona anirem a Birmingham, ja ho direm bé, amb la Marta Ramon, i ho analitzarem a la tertúlia també amb el Ferran Martínez. En tot cas, menú variat al Via Lliure, ja ho veureu, literatura, cinema, amb l'Spiderman, tindrem història, el que faci falta, com sempre, aquí al Via Lliure. Ens hi posem, passen 4 minuts de les 9 del matí, això és el Via Lliure de RAC1, sou al territori del cap de setmana.
1: Via Lliure, cada cap de setmana, el programa més escoltat de Catalunya.

0: l'hora del matí, l'Alba Carnicer i el Roger Jofre són a la sala de màquines. De què hem d'estar pendents, Alba?
1: Pendents de la crisi humanitària a Ceuta després de l'arribada de més de 50.000 persones des del Marroc. Segons el govern espanyol, pràcticament la majoria ja han tornat. El balanç de víctimes mortals per aquesta crisi és de 57 persones ofegades mentre intentaven arribar nedant a la costa de la ciutat espanyola. Les autoritats alerten que la xifra encara podria créixer perquè els equips de busseig continuen les tasques de recerca.
0: Pendents també de la situació als ports i aeroports després que Itàlia hagi suspès temporalment l'espai Schengen amb Espanya. Des d'avui s'intensifiquen els controls a les arribades procedents de l'Estat. Ara bé, a la pràctica hi haurà pocs canvis. Els controls només afectaran els ciutadans de fora de la Unió Europea. De fet, les companyies aèries hi treuen ferro i assegura que operaran amb total normalitat.
2: La FIFA fa marxa enrere i renuncia a crear una filial privada per gestionar i comercialitzar competicions com el Mundial. Gianni Infantino admet que la proposta havia generat massa divisió i per això el projecte queda descartat. Recordem que la iniciativa preveia vendre el 20% d'aquesta nova empresa per impulsar el negoci comercial de la FIFA.
1: A Barcelona, alguns dels veïns afectats per l'esbronc del Putxet no podran tornar a casa fins com a mínim al setembre, tot plegat després de l'aparició d'una nova esquerda al soterrani d'un edifici per les obres de la línia 9 del metro. Afecta les quatre finques que encara no tenien data per tornar a casa i on viu prop del 40% dels desallotjats. Ara els treballs se centren a estabilitzar el bloc.
0: I també a Barcelona avui arrenca el Circuit Festival, una de les grans cites més importants del col·lectiu LGTBI. Hi haurà una dotzena d'actes repartits per la ciutat i es preveu que hi participin unes 60.000 persones d'arreu del món. El festival s'allargarà fins al 9 d'agost.
2: Pel que fa a la resta dels esports, el Barça va empatar contra el Birmingham 2-2 en el primer amistós en públic amb un doblet de Hamza Abdelkarim. Això sí, va acabar perdent els penals. Avui l'Espanyol juga contra el dels Broc a les 4 de la tarda, el Girona s'enfronta a l'Arsenal a les 8 i a la mateixa hora el Sabadell es veurà les cares amb l'Andorra, mentre que el Madrid juga contra la Fiorentina a les 6.
3: I pel que fa al temps, avui comencem un dia amb unes temperatures semblants a les d'ahir, també núvols baixos a la Costa Daurada i unes màximes que al migdia rondaran els 38-39, puntualment 40 graus a Ponent. Xafogó a la costa i de cara a la tarda, ruixats i tempestes al Pirineu, Prepirineu Oriental i a l'est també de la Catalunya Central, interior de comarques de Girona.
0: Són les 9 i 7 minuts. La crisi humanitària a Ceuta sacseja la política espanyola i fa trontollar els fonaments de la Unió Europea.

0: De seguida us expliquem les conseqüències que pot tenir la crisi humanitària a Ceuta si heu de viatjar a Itàlia. Poca cosa, ja us ho hem dit. De seguida també en repassem totes les reaccions polítiques, però abans, ara mateix el focus continua estant en la frontera amb el Marroc. 48 hores després de l'arribada massiva de migrants, continua augmentant el balanç de víctimes mortals. El govern espanyol eleva a 57 el nombre de persones que han mort ofegades intentant arribar a la costa de la ciutat espanyola a través de la platja del Tarajal. Són cossos que s'han recuperat directament del mar. Les autoritats, però, alerten que la xifra encara podria anar més perquè els equips de busseig continuen buscant més morts. De fet, hi ha persones que encara no saben què ha passat amb els seus familiars després de perdre'n el contacte durant la travessia. Tot plegat mentre Ceuta intenta recuperar a poc la normalitat, les entrades s'han aturat i no hi ha hagut incidents destacables. Això després que les últimes hores la ciutat, Ceuta, s'hagi vist completament desbordada per l'entrada de desenes de milers de persones, però la gran majoria, com dèiem, ja han girat cua. Segons el Ministeri de l'Interior, de les 50.000 persones que van entrar-hi dijous a la nit, entre dijous i divendres, 48.300, és a dir, pràcticament totes, han tornat al Marroc, diuen voluntàriament. Voluntàriament, però també amb la pressió policial i militar que s'ha desplegat a la ciutat nord-africana i després que Espanya anunciés un acord per facilitar les repatriacions. Moltes d'aquestes persones migrants també han desfet el camí perquè a Ceuta no hi han trobat una solució. La ciutat continua pràcticament aturada, amb comerços, bars i molts serveis tancats. En tornar, però, s'han trobat amb la policia marroquina que els ha dispersat amb gasos lacrimògens i amb canons d'aigua. Aquest degoteig de persones tornant de Ceuta ha continuat durant aquesta nit. Per això anem cap allà, cap al Marroc. Corresponsal de RAC1 des de Finidec, molt a prop de la frontera amb Ceuta. Marc Ferrà, bon dia.
1: Bon dia. Situació i nit molt més tranquil·la a la frontera, tot i que ha hagut algunes entrades a Ceuta, sobretot. El que hem vist i hem seguit és com continuen arribant fins a aquest punt, fins a la ciutat de Finidec, milers de persones que fan el camí invers, que tornen de Ceuta cap al Marroc, ho fan esgotats, també amb una mescla d'indignació i frustració.
2: No, que per Espanya m'he deixat ni comer ni nada, ni on dormir, ni centro, estan todo lleno.
1: En aquesta ciutat fronterera continuen bloquejades milers de persones que després d'haver tornat de Ceuta, el que intenten ara és trobar la manera d'arribar a casa seva. Molts han passat la segona nit al carrer dormint, sobre la gespa o en espais públics o la platja, i el que esperen ara és poder pujar alguns dels autobusos que hem estat veient que durant tota la nit han anat desplaçant moltes d'aquestes persones cap a poblacions properes.
0: Mentrestant, això que ens explicava el Marc és a la banda marroquí, a l'altra banda de la frontera, Ceuta, la presència militar a Ceuta s'ha reforçat i el govern espanyol hi ha desplegat 3.000 soldats. El Ministeri de l'Interior ha ampliat la presència de la Guàrdia Civil per fer més tasques de vigilància. De fet, durant tota la matinada hi ha continuat havent alguns intents per entrar a territori espanyol. Tot i això han estat a comptagotes, per tant, un escenari molt diferent al de dijous. La policia portuària va parar fa unes hores un nou intent d'entrada de migrants al port de Ceuta. L'objectiu era arribar fins als ferris que connecten la ciutat autònoma amb la península. Desenes de persones van intentar accedir a les instal·lacions portuàries, però els agents els hi van impedir. Durant l'actuació, alguns migrants es van llançar al mar, mentre que d'altres van aconseguir entrar al recinte. Les forces de seguretat preveuen que en les pròximes hores es puguin repetir nous intents d'accedir al port. Més enllà de les fronteres, dins de Ceuta, com dèiem, ahir la ciutat va estar absolutament paralitzada per l'arribada d'aquests migrants. Molts comerços van decidir tancar per por a aldarulls i ahir, al no ho sé, van parlar amb alguns veïns, comerços de la ciutat, com per exemple el cas d'aquesta farmàcia que va atendre algunes de les persones ferides.
3: Entonces, ya le he dicho que estamos atendiendo a través del servicio del guardiero porque obviamente no nos sentimos seguras como para atender a puerta abierta. Pero es verdad que hemos atendido a varias personas, varios inmigrantes.
0: Al no sé, también van a hablar con aquel propietario de un bar que va a tancar a Ceuta.
4: Nosotros hemos tenido que cerrar el día de ayer. Dimos servicio de mediodía, pero ya después fue incontrolable e imposible poder trabajar y mucha inseguridad. Y tuvimos que cerrar.
0: De fet, arran de la crisi, la policia del Marroc ha detingut una setantena de persones per incidents violents. A Ceuta, durant la nit, també hi ha hagut algunes baralles entre persones migrants. Segons fonts, un d'ells ha clavat una ganivetada a un altre per causes que encara s'investiguen. La víctima l'han traslladat a l'Hospital Universitari de Ceuta. A més, al llarg de la tarda i el vespre d'ahir, també s'han registrat altres aldarulls en diversos punts entre migrants i veïns. Una situació que, evidentment, preocupa també a les autoritats i a la policia, imatges que s'han anat també escampant a les xarxes socials. Unes baralles que es provocaven després que alguns dels ciutadans de Melilla també demanessin als migrants que tornessin cap a la frontera del Marroc. La crisi migratòria a Ceuta, per cert, també ha arribat a Melilla. També ha tingut les rèpliques a Melilla, tot i que, evidentment, amb una intensitat molt inferior. Divendres hi van entrar 130 persones, de les quals 84 eren menors. Sigui com sigui, la policia es manté en alerta. Segons EFE, aquesta matinada, almenys una quinzena de persones ha aconseguit entrar-hi, però nombroses patrulles de la Guàrdia Civil les ha aturat. El principal centre d'acollida de menors de la ciutat, la Puríssima, a hores d'ara allotja 260 persones migrants, 200 o 260 menors migrants, que és el triple de la capacitat màxima fixada pel govern espanyol. Per això, el president de la ciutat autònoma, Juan José Imbroda, assegura que el centre disposa de tots els recursos necessaris.
5: Nosotros tenemos una cifra estándar de 83. Lo que pase de 83, según ese decreto, tiene que ser repatriado o enviado a la península. Pero se lo digo a efecto, el Purísima tiene todos los medios adecuados, de avituallamiento, de todo, está todo preparado y no ha habido el más mínimo problema.
0: En aquest cas parla el president de Melilla, ciutat i situació molt diferent a la que es viu a Ceuta ara mateix. Tota aquesta crisi migratòria, especialment a Ceuta, ha entrat de ple en el debat polític, encès els ànims a banda i banda del tauler polític. De fet, Pedro Sánchez condemna explícitament l'entrada massiva de persones per la frontera del Tarajal, que qualifica d'un atac i una violació de la integritat territorial de l'estat espanyol.
6: Definir lo que ha sucedido en el día de ayer como un ataque, una violación de la integridad territorial de España. Ceuta es una ciudad española y lo sucedido en el día de ayer merece todo nuestro reproche, toda nuestra condena en el nivel más enérgico posible, de rechazo, de condena y de consideración de deplorable.
0: Ara bé, des del govern espanyol reconeixen que no van veure venir aquesta crisi migratòria. De fet, fonts de l'executiu expliquen a El País que Sánchez estava centrat en els incendis que han cremat la península i va treure ferro a les entrades de migrants perquè en un principi la xifra no era especialment elevada. Sigui com sigui, fa tot just una hora s'han començat a instal·lar les boies de contenció a l'espigó del Tarajal. És una de les mesures que va anunciar ahir Pedro Sánchez des de Ceuta. El president espanyol va rebutjar de manera contundent els fets i va destacar la cooperació amb el govern marroquí per reconduir la situació. Per Sánchez, la culpa és directament de les màfies que promouen, diu, l'assalt a aquesta frontera. Des de Madrid, Roger Perciba.
7: Sí, unes boies que no tindrien com a funció impedir el pas, però que administrativament sí tindrien importància, perquè ara mateix, segons la jurisprudència del Tribunal Suprem, no es poden fer deportacions en calent si s'ha arribat a l'estat espanyol nedant, és a dir, sense saltar tanques o forçar límits fronterers. Aquestes boies tindrien, doncs, el mateix efecte legal com si fossin tanques d'una frontera.
6: Al menos crear una barrera de contención, una barrera física, en términos al menos visuales, para que desde el punto de vista administrativo se pueda facilitar la repatriación en frontera.
7: Sánchez apunta a las mafias, las fa responsables del que ha passat a Ceuta.
6: Parece que esta lectura de la sentencia del Tribunal Supremo pues ha corrido como la pólvora durante estas últimas horas por las redes de mafia que trafican con seres humanos y ha producido una avalancha.
7: I defensa la política migratòria del seu govern davant les crítiques procedents d'alguns països europeus.
0: Doncs bé, el PP, mentrestant, exigeix que Pedro Sánchez doni explicacions al Congrés dels Diputats en una compareixença urgent aquest mateix agost. Alberto Núñez Feijóo acusa el president espanyol de no haver estat a l'altura de les circumstàncies en aquesta crisi migratòria a Ceuta. El líder del PP, que per cert avui visitarà la ciutat autònoma, rebutja la proposta de Sánchez d'instal·lar les boies a l'espigó del Tarajal, que com us dèiem fa una estona han començat a instal·lar-se. Feijóo diu que és una mesura mesura improvisada i que, per tant, la solució és canviar directament la llei d'estrangeria. Qui va posar veu en tot plegat és el secretari general del PP, Miguel Tellado, que acusa Sánchez de debilitat i de cometre un error històric.
8: Sánchez está cometiendo una irresponsabilidad histórica, tremendamente grave. Tan grave como la avalancha es la debilidad del gobierno de Sánchez. Pero que nadie se equivoque. Lo que estamos viendo no son las imágenes de un Estado fallido, son las imágenes de un gobierno fallido.
0: Qui tampoc està satisfet amb el govern espanyol és el president de la ciutat autònoma de Ceuta, Juan Jesús Vives, del Partit Popular també, que retreu a Sánchez haver actuat tard i malament.
9: No se tomaron las medidas proporcionales a la envergadura, a la dimensión que tenía la crisis que estábamos viviendo. Creemos que se actuó de manera tardía e insuficiente.
0: Per cert, segons el New York Times, diversos migrants que han arribat a Ceuta asseguren que agents de la policia marroquina els van animar a creuar la frontera. Els migrants diuen que diverses policies o diversos policies marroquins els assenyalaven per on havien de passar i els repetien que continuessin avançant. I un altre detall, també sobre la premsa d'avui. A aquesta hora, el diari oficialista del Marroc, el 360, dona per fet que Ceuta i Melilla tornaran a formar part de territori marroquí. La qüestió, diu el diari, és literalment saber el temps que passarà i quants drames humans, quants drames humanitaris hauran de lamentar-se fins llavors.

0: Com dèiem, la comunitat internacional segueix de ben a prop la situació. Diversos països estan preocupats per tot el que està passant i tenen por de les conseqüències. Des de la Unió Europea llancen un missatge de calma i asseguren que, de moment, cap dels migrants que han entrat a Ceuta de manera irregular ha arribat al continent. Mar Poyato.
1: Ho ha dit el comissari europeu d'Afers d'Interior i Migració, Magnus Bruna, després d'una conversa amb el ministre d'Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez. Álvarez assegura que és pràcticament impossible arribar a la península sense passar per un control policial. Per això demana que s'aturin les especulacions i els comentaris que, només diu, tenen com a objectiu confondre la població de manera interessada.
0: Una situació que ha desencadenat una de les crisis polítiques més greus dels últims anys a la Unió Europea. El primer país que ha passat elecció i li ha donat un cop de porta a Pedro Sánchez és Itàlia, amb la italiana, amb el govern italià de Giorgia Meloni. Aquest país ha anunciat que suspèn l'acord de Schengen amb l'estat espanyol i això implica, entre d'altres, endurir els controls a les fronteres pels ciutadans procedents de l'estat. Ara bé, són més paraules que fets perquè Itàlia diu que seran controls aleatoris a ports, aeroports i carreteres i es faran només a ciutadans de fora de la Unió Europea.
1: Segons explica la primera ministra italiana Giorgia Meloni en una piulada, la suspensió temporal de l'espai Schengen és una mesura extraordinària per salvaguardar, diu, la seguretat nacional. I el seu ministre d'Afers Exteriors, Antonio Tajani, puntualitza que és una acció necessària per defensar les fronteres europees.
0: La crisi arriba després de mesos de debat sobre immigració dins la Unió Europea, un tema que divideix els seus membres. La majoria de governs, molts d'ells liderats per la dreta o per l'extrema dreta, han apostat per endurir les polítiques migratòries i accelerar el retorn de les persones que entren de manera irregular. Pedro Sánchez és un dels que més ha criticat aquesta estratègia i ara alguns dels seus homòlegs europeus aprofiten per sucar-hi pa i per pressionar encara més Espanya. A part d'Itàlia, sectors dels governs de Finlàndia, Suècia, també Dinamarca, han advertit que podrien adoptar mesures similars a la de Giorgia Meloni. En canvi, França i Alemanya mantenen el suport al govern espanyol, tot i que demanen que s'agilitzin els retorns al Marroc. Des de Brussel·les, el president del Consell Europeu, Antonio Costa, s'ha alineat amb Sánchez i la Comissió Europea ha ofert suport tècnic a Espanya amb efectius de Frontex i més coordinació diplomàtica amb el Marroc. Eurocorresponsal de RAC1, Lluís Tabar, bon dia.
2: Bon dia. Diversos governs europeus i l'extrema dreta intenten justificar l'enduriment de les polítiques migratòries europees dels últims anys a costa de la crisi de Ceuta. No volen que repeteixi el que va passar el 2015, quan Angela Merkel va decidir obrir portes a refugiats que fugien a les guerres del Pròxim Orient i que ha resultat ser l'origen de tot. Aquest cas, però, és diferent d'entrada perquè Ceuta no forma part de l'espai Schengen i ja s'han de passar controls en arribar a la península ibèrica. Per tant, el moviment d'Itàlia és més polític i de desconfiança cap al govern espanyol que no pas per falta de mesures efectives. A més, expulsar Espanya de l'espai Schengen requereix una majoria al Consell de la Unió Europea en cas de deficiències greus en els controls, cosa que tampoc és el cas. Aquests controls aleatoris d'Itàlia, limitats en el temps i de manera bilateral, és el màxim que permeten els tractats de la Unió Europea. Més enllà d'això, i en el terreny polític, governs com els de Polònia, Suècia, Finlàndia o Dinamarca han aprofitat aquesta crisi per defensar l'enduriment de les polítiques migratòries a Europa i reafirmar que aquest debat és el més polititzat, tòxic i que genera més divisió entre els 27.
0: Per cert, la presidència irlandesa del Consell de la Unió Europea ha convocat per avui una reunió de crisi per abordar la crisi migratòria a Ceuta. En aquesta trobada es parlarà dels retorns dels migrants, del suport a Espanya i de com coordinar-ho amb el govern de Rabat, amb el govern del Marroc. Dilluns hi haurà una reunió dels ambaixadors del Marroc a cada un dels 27 països de la Unió Europea. Com dèiem, Itàlia ha suspès el tancament de l'espai Schengen amb Espanya en plena operació sortida de les vacances d'agost. Ara bé, tothom qui ens estigui escoltant i qui tingui bitllets d'avió per viatjar a Itàlia aquests dies, aquestes setmanes, no ha de patir. Les companyies aèries asseguren que mantindran l'operativa habitual.
1: Les aerolínies descarten que aquesta mesura afecti els vols i diuen que, en tot cas, el que es poden trobar els passatgers són més controls als aeroports, però podran volar igualment. Cada any, prop de 19 milions de passatgers viatgen en avió entre Espanya i Itàlia. És una de les connexions internacionals més importants pels dos països.
0: França és un dels països que ha mostrat suport al govern de Pedro Sánchez, però tot i així Escuren Salut i des d'avui mateix reforça la vigilància a la frontera. El govern d'Emmanuel Macron multiplicarà per 5 els efectius destinats als controls. Un d'ells, el de la Jonquera. En aquest punt augmenten els efectius, sobretot a l'AP7, al peatge del Voló, on hi ha una seixantena més de policies francesos. El prefecte dels Pirineus Orientals, Pierre Renault, diu que també hi ha drons vigilant. En parlava a l'Agència Catalana de Notícies.
3: Et puis, a partir de demà, on aura des drones A partir de demà tindrem drons que es desplegaran per detectar qualsevol moviment irregular o algun intent d'eludir els controls de seguretat. I també tindrem avions de vigilància desplegats per, de nou, prevenir, detectar, monitoritzar i dissuadir qualsevol intent d'eludir-nos.
4: Repérer, surveiller et dissuader les mouvements de contournement.
0: França, de fet, també incrementa la vigilància als trens que circulen per l'eix ferroviari que connecta amb l'estat espanyol. Més enllà d'Europa, però, Donald Trump ha aprofitat la crisi migratòria per sucar-hi pa i per treure'n rèdit electoral. Els Estats Units acusen el govern espanyol de facilitar la immigració il·legal i assenyalen Pedro Sánchez com a principal responsable. El Departament d'Estat nord-americà ha fet un comunicat molt ambigu. Per una banda, assegura que els Estats Units donen suport al poble espanyol i al conjunt d'Europa, i per l'altra diuen que la situació a Ceuta és inacceptable i que estan estudiant mesures per defensar els ciutadans nord-americans que hi ha a la zona. Amb tot plegat, Donald Trump avisa que si els demòcrates guanyen, els hi passarà tres quarts del mateix.
5: Vaig veure el que va passar a Espanya, vaig veure la catàstrofe que va passar. Semblava una invasió d'un país. Vaig veure com centenars de milers de persones entraven, i el mateix ens passarà a nosaltres. Si els republicans no guanyem, serà pitjor, molt més gran. Serà molt més fàcil d'entrar.
6: Much easier to get into.
0: I això no és tot. La Casa Blanca ha publicat un vídeo al seu perfil de TikTok en què presumeix de la política migratòria de Donald Trump. Ho ha fet un cop més, o utilitzant una banda sonora peculiar, en aquest cas la cançó La Mudanza, de Bad Bunny.
7: De aquí nadie me saca, de aquí yo no me muevo.
0: Mentre sona aquesta cançó animada, al vídeo hi apareixen imatges de detencions de migrants mentre sona aquesta cançó, una de les més populars del cantant porto-riqueny, i la frase que acompanya el vídeo és un aplaudiment per Donald Trump perquè realment ha arrasat. Referència a la frase viral d'aquesta cançó. Recordem que Bad Bunny ha criticat obertament les deportacions massives impulsades pel president nord-americà. Els experts en relacions internacionals, mentrestant, creuen que la situació a Ceuta s'anirà resolent mica en mica durant els propers dies. En canvi, els efectes de la crisi a la política mundial, creuen, s'allargaran. La investigadora de l'àrea de migracions del CIDOB, Blanca Garcés, explicava al Món RAC1 ahir que els partits de l'extrema dreta n'intentaran treure rèdit polític. També creuen que ho farà el govern del Marroc.
8: En el fons, acabarà en una crisi d'uns dies, com ho va ser el maig del 2021, i posarà en evidència com això, en el fons, és una escenificació per part del govern marroquí, per recordar que, efectivament, com ja s'ha dit, ells controlen aquesta frontera i, per tant, se'ls ha de satisfer en les seves diferents demandes.
0: De fet, els experts diuen que les persones que creuen la frontera no ho fan per gana, principalment, diuen, són joves que busquen oportunitats per poder complir els seus projectes. I canviant de tema radicalment, a casa nostra, Catalunya, avui els termòmetres es mantenen semblant als d'ahir. Calorada, aquest seria el resum. A més, el Meteocat ha activat l'alerta per pluges, o la prealerta per pluges intenses aquesta tarda al nord-est del país. Per aquesta raó, Protecció Civil, més ben dit, per aquesta raó, Protecció Civil ha activat la prealerta del Pla Inuncat. Nil Ferrés, bon dia.
9: Bon dia.
0: Ara hi posem ordre. Però això, el gran resum seria calorada aquest matí, però a la tarda, tempestes al nord-est del país, on es podrien superar els 20 litres per metre quadrat en només mitja hora, sobretot en alguns punts del Pirineu. Anem a pams, dèiem, temperatures altes avui. Què hem d'esperar?
9: Exacte, avui ens mantenim semblant, amb valors semblants als que teníem ahir. Sí que de cara a demà podem tenir un lleu repunt d'aquesta temperatura que es anirà mantenint al llarg dels propers dies. De fet, esperem valors entre 5 i 7 graus per sobre del que tocaria per l'època, ben bé fins divendres vinent. Per tant, aquesta calorada que s'anirà allargant, veurem si acabem dient que és una quarta onada de calor.
0: Per tant, calorada avui, calorada...

0: precaució en aquest sentit.
1: Gràcies, Nil. Per cert, la calorada d'aquests dies ha obligat els serveis d'emergències a atendre 39 persones amb afectacions durant aquests últims 3 dies. La meitat d'ells van necessitar assistència a l'hospital. Els agents rurals també demanen anar amb peus de plom. Alerten que aquestes temperatures manté en gran part a tot el país amb un risc extrem o molt alt d'incendis. La vegetació està molt seca, sobretot a les parts on hi ha hagut menys pluja aquests dies, que és bàsicament l'interior del país, a les Terres de l'Ebre i al Prepirineu de Lleida. En aquestes zones, el Pla Alfa dels agents rurals alerta de risc extrem d'incendis a 89 municipis de 15 comarques i fins a 200 municipis més per risc molt alt, en aquest cas en 22 comarques. Sobre incendis, per cert, en parlàvem el cap de setmana passat. Al País Valencià, a Castelló, els bombers han donat per l'incendi de la Vall d'Uixó a Castelló per estabilitzat després de 6 dies cremant. Les autoritats han anunciat que els evacuats podran tornar a casa ben aviat. I és precisament enmig d'aquesta temporada d'incendis, enmig d'aquest risc alt d'incendis, que els bombers de la Generalitat reclamen millores laborals. Per això continuen en peu de guerra i han deixat de fer hores extres voluntàries, fet que ha provocat que alguns parcs, com el de Vilanova i la Geltrú o el de Tremp, es quedin buits, sota mínims. L'objectiu és pressionar el Departament d'Interior per aconseguir millors condicions. Joan Capel.
2: A principis de setmana, els bombers van anunciar que havien acceptat part de la proposta presentada pel Departament, però que tot i això mantindrien i ampliarien les mesures de pressió perquè no resol les demandes. Denuncien mancances estructurals i també que el Departament d'Interior ha incomplert l'acord vigent. Ho ha explicat un dels representants sindicals de la CGT a Bombers de la Generalitat, Carles Urgell.
3: El que trobem als bombers i les bomberes és que ens demana que posem de la nostra part i cobrim tots aquestes mancances mitjançant hores extra, bàsicament, però per l'altra banda no veiem que l'administració es preocupi, diguéssim, per avançar canvis, per millorar la nostra situació, millorar els nostres drets laborals.
2: Tot i això, asseguren que tenen alternatives, com ara l'obertura de parcs voluntaris per tenir les places cobertes, tot i que sigui sota els mínims. Ho ha explicat a RAC1 el cap de la regió d'emergències de Lleida, Juanjo Bellostas.
4: Malgrat que no els parcs de bombers funcionaris, és cert doncs que en certs moments podem tenir alguna mancança, sí que tenim la possibilitat d'obrir parcs de bombers voluntaris en època de risc, no? Que ens acaben de tancar aquesta malla i que permeten doncs, fer primeres actuacions amb garanties. No amb la situació òptima que ens agradaria tenir.
2: La Generalitat, però, està abordant la manca de personal amb la contractació de 300 bombers cada any, seguint el pla estratègic fins a augmentar la plantilla a 4.000 efectius.
1: I en marxa a aquesta hora també una operació sortida per a molts, cap de setmana d'arrencada de vacances, també d'operació tornada per uns altres. El càlcul és uns 570.000 vehicles que sortiran de l'àrea de Barcelona, l'àrea metropolitana de Barcelona, entre ahir i avui, coincidint també amb el primer cap de setmana d'agost. En canvi, d'aquests que tornaran en són 250.000 vehicles, per tant també força moviment. És veritat que el Servei Català de Trànsit no preveu un desplaçament massiu de cotxes, però que serà una cosa esglaonada, una sortida esglaonada. De fet, calcula que aquest cap de setmana serà semblant a qualsevol altre d'estiu. Tot i això, per conèixer l'estat de les carreteres, si realment la cosa està tranquil·la, connectem amb el RAC. Vicenç Llorca, bon dia.
5: Bon dia. De moment, circulació fluida a les sortides de Barcelona, tant des del Llobregat com des del Besòs. L'AP7, per la seva banda, circula hores d'ara amb lentitud en sentit sud. El seu pas per Martorell al llarg d'uns 7 quilòmetres. El tram de Freginals i Amposta, en direcció a València, un accident deixa uns 8 quilòmetres de cues i talla un carril. En sentit nord, l'AP7 també circula amb retenció al tram de Llinars del Vallès durant uns 4 quilòmetres, tot i que sense incidències. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
1: Bon dia, gràcies, Vicenç. Per cert, els que sortiu en cotxe haureu de pagar una mica més pel carburant, perquè avui s'ha pujat l'impost especial d'hidrocarburs. L'increment és d'uns 6 cèntims per litre. Des de FACUA critiquen aquesta mesura perquè asseguren que això fa que les empreses puguin especular un cop més amb el preu del gasoil. Jordi Dotras.
6: Això significa que omplir un dipòsit de 50 litres serà 3 euros més car. La mesura arriba en plena operació sortida per les vacances que molta gent agafa a l'agost. Segons FACUA, mesures fiscals com aquesta no són positives perquè afavoreixen l'especulació de les empreses. El vicepresident de l'Organització de Consumidors, Miguel Ángel Serrano, n'ha parlat a RAC1.
7: Lo que hay que cambiar de verdad es a un sistema eficaz de control de precio que evite de una vez por todas la especulación que con los precios del combustible se viene.

0: realizando en esas subidas y bajadas que no son proporcionales y no van en la misma velocidad, en esas subidas que casualmente coinciden con determinadas épocas de vacaciones porque el consumidor se ve obligado a tener que comprar combustible.
1: Tot plegat després que el govern espanyol eliminés la rebaixa de l'IVA i l'hagués tornat a situar al tipus general del 21%.
2: Ara quatre anuncis i de seguida repassem el debut del Barça ahir a Birmingham i l'última hora sobre el projecte de Gianni Infantino per aquest mundial privat que volia fer, que ja us avancem que quedaran un no-res. Ara tornem.
3: Els caps de setmana sempre porten coses bones, i més a l'estiu. Per això, amb Repsol, els caps de setmana del 17 de juliol al 30 d'agost estalvies el doble de saldo quan posis carburant. Fins a 45 cèntims per litre. Perquè si tens la llum, el gas i més energies contractades amb nosaltres, t'estalvies fins a 40 cèntims per litre. I si, a més, pagues els repostatges amb la targeta Wallet, sumes 5 cèntims per litre més de saldo addicional al teu estalvi. Més informació a Repsol.es. Repsol, amb tota l'energia.
4: Ui, quin fred que m'ha agafat.
5: Veus? T'hauries d'haver posat una jaqueteta. Que comences a pensar en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11 i t'agafa fred.
4: Ja, i més per aquestes dates, que no falta res pel sorteig.
6: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Compra ara el teu cupó.
7: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
8: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
9: Les teves vacances tenen més bon gust amb un 20% en totes les cerveses que t'emportes en un cupó que et rendeix un munt fins al 3 d'agost.
8: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
10: Bon dia. El número premiat al sorteig del cuponazo celebrat ahir va ser el
11: 29.108. 29108.
10: Sèrie
11: 19019.
10: Pots consultar la resta dels números premiats al teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui tens una nova oportunitat amb el sueldazo cap de setmana. 11. Ben jugat.
2: Passen 6 minuts de 2:15 del matí. El Barça va caure als penals en el primer amistós de pretemporada en públic al camp del Birmingham City. Davant d'un rival intens, més rodat, amb més rodatge, l'equip de Hansi Flick va dominar el joc la major part del partit i va acabar empatant el duel amb aquest doblet de l'egipci de 18 anys, Hamza Abdelkarim. Amb el 2-2 del final, els blaugrana van perdre 3-2 a la tanda de la pena màxima, la tanda de penals. L'entrenador del Barça va tornar a provar els joves que s'han portat a la estada d'Anglaterra, sortint amb un 11 on va barrejar alguns jugadors del primer equip i del filial. Va ser al camp l'enviada especial a St. George Park, Marta Ramon. Marta, bon dia.
12: Bon dia. L'egipci Hamza Abdelkarim no oblidarà mai aquest estiu, primer perquè va debutar al Mundial aixecant passions al seu país i després perquè Hansi Flick està apostant per ell a l'estaig de pretemporada i està responent amb gols. El doblet al camp del Birmingham va fer que s'endugués les lluances de l'entrenador alemany, content amb l'actuació del davanter centre de 18 anys.
13: Crec que és molt humil, sento que té un bon caràcter, la seva mentalitat sempre és bona, cada dia dona el millor, això és molt bo i té molt potencial. Com a davanter has d'estar allà, si hi ha una situació a l'àrea, hi has de ser, i ell hi ha sigut. Això li dona molta confiança per les properes setmanes.
14: A lot of confidence for the next weeks.
12: I la nit que va lluir-se un nou, li van preguntar a Flick si era optimista amb l'arribada del davanter que ha d'ocupar el lloc deixat per Lewandowski, Julián Álvarez, però va fugir d'estudi. Va dir que ell ara mateix no somia, sinó que treballa amb els jugadors que té. També va remarcar que no ha tornat a parlar amb Ferran Torres després del Mundial, però que en tot cas ja va demostrar la temporada passada com d'important és per l'equip.
2: Això sobre el terreny de joc, però en paral·lel va haver-hi una entrada i una sortida en qüestió de mercat del Barça, mentre Ter Stegen marxava cap a Amsterdam per jugar cedit a l'Ajax. L'extrem belga Bissouba arribava a la concentració blaugrana, Marta.
12: Ter Stegen, amb contracte fins al 2028, va enfilar camí cap a Amsterdam a la tarda, un cop havien quedat resolts els esculls fiscals del seu sou a l'Ajax. Un cop passada la revisió mèdica i es faci oficial l'operació, jugarà cedit sota les ordres de Mitchell fins a final de temporada i el Barça li pagarà el 90% de la fitxa. El club neerlandès li pagarà 1,5 milions d'euros. I mentre Ter Stegen volava, el Barça feia oficial la incorporació de Jesse Bisibu, un extrem esquerre belga de 18 anys que tindrà fitxa del filial però que estarà en dinàmica del primer equip. El club blaugrana li paga al Bruges 8,5 milions d'euros per endur-se'l. Bisibu va signar ahir fins al 2031 i avui coneixerà els seus companys per posar-se ja sota les ordres de Hansi Flick.
2: Gràcies, Marta. Després tornem a connectar amb l'enviada especial de RAC1 Anglaterra. Tot plegat el dia que, per cert, Joan Laporta va rebre finalment l'alta i va poder marxar de l'Hospital de Barcelona, on ha estat ingressat l'última setmana recuperant-se d'una arrítmia. Tot això d'ahir, però la gran notícia d'avui, de fa només unes hores, aquesta matinada, és que Gianni Infantino fa marxa enrere. Fa tot just unes hores, el president de la FIFA ha anunciat que retira definitivament el projecte per crear una empresa que havia de gestionar i comercialitzar competicions com, per exemple, el Mundial de Futbol, una proposta que preveia vendre més del 20% d'aquesta nova societat a inversors privats i que havia provocat una revolta sense precedents dins del futbol mundial. Després d'uns dies de pressió de l'oposició frontal de la UEFA, d'altres confederacions i davant també de la divisió generada dins la FIFA, aquest estament assegura ara que el projecte no continua endavant perquè el seu objectiu, diuen, sempre ha estat unir el futbol i no pas dividir-lo. Roger Jofre, bon dia.
11: Bon dia, sí. El que semblava que havia de ser una de les grans reformes de Gianni Infantino ha acabat descarrilant en només 4 dies. Tot va començar dimarts, quan la FIFA feia oficial la seva intenció de crear una nova filial valorada en 20.000 milions de dòlars que havia d'assumir la gestió comercial dels grans tornejos de la FIFA, amb el Mundial al capdavant. La idea era vendre'n una mica més del 20% a inversors privats per captar més de 4.000 milions de dòlars i, segons Infantino, destinar aquest diners al desenvolupament del futbol arreu del món. Però la resposta va ser immediata. La UEFA va acusar la FIFA de traspassar una línia vermella i va defensar que ningú és propietari del futbol. Dijous, l'organisme va passar de les paraules als fets i les 55 federacions europees van acordar per unanimitat no participar en cap competició de la FIFA mentre aquest projecte continués sobre la taula. Poc després s'hi va afegir la CONCACAF, la Confederació de Nord i Centroamèrica, amb el rebuig de les seves 41 federacions, i ahir també s'hi va posicionar en contra la Confederació Asiàtica, que encara no havia dit res al respecte. També hi van arribar les primeres dimissions. Va ser la de Carlos Cordeiro, l'assessor principal d'Infantino, que va renunciar al seu càrrec en protesta per la proposta. Amb tot plegat, la pressió ha acabat fent efecte. En un comunicat publicat aquesta matinada, Gianni Infantino admet que, després d'escoltar totes les opinions, el projecte ha generat massa divisió i anuncia que queda definitivament descartat. El president de la FIFA assegura que ara la voluntat de l'organisme és tornar a reunir totes les parts implicades durant les pròximes setmanes per intentar reconstruir el consens i continuar impulsant el creixement del futbol, però sense tirar endavant aquesta polèmica privatització del Mundial. És a dir, en pocs dies s'ha tombat una iniciativa que amenaçava obrir una fractura històrica dins del món del futbol.
2: Doncs això, queda en paper mullat un dels projectes empresarials, comercials, també de futbol, encara que en segon terme, de Gianni Infantino i de la FIFA, aquesta privatització comercial, entre d'altres, del Mundial de Futbol. Gràcies, Roger.
11: Fins ara.
2: I atenció, perquè una nova esquerda ajorna el retorn d'alguns afectats per l'esvoranc del Putxet fins, com a mínim, al setembre. La nova situació afecta un 40% dels veïns, concretament els que viuen a 4 blocs, 2 al carrer Rubinstein i 2 al Teodora La Madrid. Aquest mes continuaran les tasques per comprovar l'estabilitat del terreny i al setembre es decidirà quan poden tornar els afectats. Fins ara, un 62% dels desallotjats ha rebut el vistiplau per tornar, però dimecres els tècnics van trobar noves esquerdes al soterrani d'una d'aquestes finques que ha quedat més afectada, Víctor Massip.
15: Al soterrani del carrer Rubinstein número 2, los bombers hi han trobat esquerdes estructurals noves i un forat que farà que los veïns continuïn dormint fora de casa. Fins ara hi podien entrar acompanyats dels bombers, però ara l'edifici ha quedat completament tancat per precaució. Lo director general d'Infraestructures de la Generalitat, Ramon Ramírez, explica que aquesta incidència només afecta els blocs que són a la zona 0 de l'esvoranc.
16: Diguem-ne que aquests veïns no podien tornar en cap cas. Sabíem que és la zona més més afectada pel fenomen del dia 7 de juliol i, per tant, s'estan fent feines per garantir la solidesa del terreny. En funció de com evolucionen els resultats, a finals d'agost podrem tornar a concretar més dates de tornades de la resta de veïns.
15: Per tant, el govern envia un missatge de calma als que ja havien tornat a casa o tenien data per fer-ho perquè la incidència no els afecta. La Generalitat també assegura que han començat a enviar diners als comerciants i veïns que demanen ajuda per fer front als costos de dormir fora de casa i tenir el negoci tancat.
2: Doncs bé, a més del Putxet, un altre mal de cap per Salvador Illa és l'escàndol de Pisa, que ha marcat el final del curs polític. Així doncs, el president de la Generalitat marxa de vacances amb dues assignatures pendents sobre l'informe d'educació. Illa assegura que s'investigarà fins al final què va fallar per no detectar les irregularitats en les proves i manté, això sí, la confiança amb la consellera Esther Niubó. Illa en va parlar durant el balanç del mandat de cara a la tornada de les vacances al setembre. Illa diu que posarà la banya en intentar desencallar el nou model de finançament. Laia Colomer.
17: Sí, just tornada a Singapur, el president va reconèixer que la pífia a les proves PISA no hauria d'haver passat mai, per això va assegurar que actuaran amb contundència.
18: I he demanat a la consellera que arribi al final. Saber què ha passat, quan tinguem aquesta informació prendrem les decisions que haguem de prendre i, sobretot, el nostre objectiu, no ho perdem de vista, jo no ho perdo de vista, és tornar a posar l'educació de Catalunya a nivells d'excel·lència.
17: PISA i el malestar de la comunitat educativa serà alguns dels temes que el president encara tindrà sobre la taula al setembre, també el nou model de finançament. Illa diu que serà prioritari.
18: Estem en temps, si m'ho permeten, de pròrroga, però el 4 de setembre s'acaben les excuses i els càlculs electorals i comença l'hora de la responsabilitat. Tothom quedarà, en aquest sentit, molt definit per la posició política que tingui. També quedarà tothom explícitament definit a casa nostra, a Catalunya.
17: Malgrat tot això, el president fa un balanç positiu del curs polític i va treure pit de les licitacions d'aquest any per obres públiques que superaran els 1.400 milions d'euros i va avançar que el seu proper viatge serà a Ucraïna.
2: L'oposició, però, considera que Illa s'ha quedat curt i subratllen que ha faltat autocrítica en el balanç. Tots els partits coincideixen a pensar que el país no està per llançar coets i li reclamen que es posi les piles. Li exigeixen una remodelació més profunda del seu govern i també que s'aclareixi una vegada per totes aquest escàndol de les proves PISA. I Girona ja té nou govern municipal. El van aprovar ahir els grups d'Esquerra Republicana i Guanyem amb l'abstenció del PSC. La nova estructura governarà en minoria després de la sortida de Junts, Violeta Martos.
19: I l'alcalde de la ciutat, Lluc Salelles, ha carregat contra els de Puigdemont. Salelles ha defensat que no s'han pogut posar d'acord perquè ja estan pensant en les properes eleccions.
20: Qui ha trencat la unitat d'aquest govern independentista no ha sigut ni Guanyem Girona ni Esquerra Republicana de Catalunya. Qui va decidir fa 15 dies sortir i canviar les regles del joc va ser el grup de Junts per Catalunya. Hi havia dues possibilitats: que vostès plantegessin una negociació en base a temes que havíem anat generant consensos o fer propostes clarament ideològiques per marcar perfil de cara a les eleccions.
19: A l'altra banda, la portaveu de Junts, Gemma Geis, va retreure a Salelles que les peticions del partit no eren noves i va acusar l'alcalde de no haver-se esforçat prou per arribar a un acord.
21: Avui no només votem un cartipàs, es formalitza un canvi de majoria política a Girona. Durant aquests dies se'ns ha volgut fer creure que hi havia una negociació oberta, però el peix estava venut des del principi. No és Junts qui ha canviat de posició. Són Guanyem i Esquerra els que han canviat de soci de rumb. No volíem bloquejar l'Ajuntament ni dir al govern com s'havia d'organitzar.
19: El nou govern va rebre crítiques de tots els partits de l'oposició, menys dels socialistes, que van valorar positivament el canvi.
2: I mentrestant, a l'altra punta del país, veïns de la Costa Daurada surten al carrer indignats per la instal·lació de pantalles acústiques de fins a 6 metres d'alçada a la vora de les vies del tren de quasi 15 quilòmetres. Les pantalles instal·lades i promogudes per Adif han de protegir els habitatges del soroll provocat pel pas de grans trens de mercaderies justament a la costa tarragonina. Des de Tarragona, Esteve Giral, bon dia.
22: Sí, bon dia, Arnau. Clam dels veïns amb el suport dels ajuntaments afectats, com el de Tarragona o el de Roda de Berà, on es va fer justament ahir la manifestació. Ja s'han instal·lat una part de les plaques que acaben fent a la pràctica com un mur entre els habitatges i la línia de la costa. Adif preveu, a més, aixecar més pantalles d'entre 5 i 6 metres d'alçada. Esther Valls, portaveu dels veïns afectats a Roda de Berà.
23: El que volem és una Tarragona oberta al mar, on podem gaudir de la brisa i disfrutar de la brisa marina totes les nits. No volem uns murs, no volem una presó.
22: La posada en marxa del corredor mediterrani farà incrementar i molt el pas de trens de mercaderies. Els veïns tenen també al seu costat la plataforma de mercaderies per l'interior, un moviment que precisament exigeix des de fa anys, des de la societat civil, que els trens de càrrega es treguin de la franja litoral de la Costa Daurada i que es facin passar per un traçat alternatiu a l'interior.
2: I avui arrenca a Barcelona el Circuit Festival. L'esdeveniment s'ha convertit en una de les cites més rellevants per la comunitat LGTBIQ+, amb èxit de participants a escala internacional. Entre avui i dimarts es faran una dotzena d'actes amb diversos conceptes en què es preveu que participin unes 60.000 persones procedents d'una vuitantena de països. Mar Villanueva.
0: Un 70% dels assistents arribaran de països com ara els Estats Units, Austràlia, el Canadà o els Emirats Àrabs, entre d'altres. Aquest any, tot i que bona part de l'activitat se centrarà a l'Illa Fantasia, a Vilassar de Dalt, també hi haurà concerts i esdeveniments a la Sala Resmetàs, a Fira Gran Via o a Luz Vegas. Els organitzadors destaquen que la programació serà més diversa i representativa que mai. Ho ha explicat a RAC1 la portaveu del festival, Àngela Ballesta.
1: Per a moltes persones, el Circuit Festival representa un espai segur on poden viure la seva identitat amb llibertat, conèixer gent d'arreu del món i sentir-se part d'una comunitat diversa, oberta i inclusiva. Aquesta capacitat d'unir cultura de clubs, ciutadans, turisme i celebració de la diversitat és el que realment fa la diferència i reafirma Circuit Festival com un referent.
0: El Circuit Festival arrenca aquest cap de setmana i s'allargarà fins al dia 9.
2: Onze minuts i seran les 10 del matí. La Fiscalia de Barcelona investiga l'antic número 2 de la Conselleria d'Empresa durant el govern de Pere Aragonès, Oriol Sagrera. Ho fa pel seu nomenament com a conseller delegat del Circuit de Catalunya. La Fiscalia vol conèixer la cronologia del fitxatge de Sagrera per esbrinar si es tracta d'un cas de portes giratòries.
19: Sí, quan l'exnúmero 2 de Roger Torrent encara era al càrrec del Departament d'Empresa, va participar en el procés que va permetre que Fira Circuits assumís l'explotació del Circuit de Barcelona. Pocs mesos després de deixar el govern, aquesta mateixa societat el va nomenar conseller delegat. Antifrau considera que els fets podrien encaixar en un delicte de negociacions prohibides a funcionaris perquè entenen que Sagrera podria haver aprofitat la seva posició pública per facilitar-se una futura sortida professional.
2: I els Mossos d'Esquadra investiguen la troballa d'un cadàver a Lloret de Mar com a possible mort violenta.
0: El cos es va trobar ahir en un contenidor de la urbanització Lloret Blau i un cop emergències va rebre una trucada cap a 4:45 de la tarda. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas per determinar les circumstàncies de la mort i esclarir si es tracta d'un crim. De moment es desconeix si el cos estava desquarterat i quant temps feia que es trobava a l'interior del contenidor.
2: Detenen el pres de Quatre Camins, que es va escapar la setmana passada durant una sortida. La policia espanyola el va enxampar aquest dijous quan era tocada la frontera amb França.
19: L'home compleix una condemna de 10 anys i 3 mesos per matar i esquarterar el company de pis, que també era qui li llogava l'habitació on vivia. El pres es va escapar la setmana passada durant un permís penitenciari a Barcelona, aprofitant que ja té el tercer grau. Després de 9 dies desaparegut, agents de la policia espanyola el van poder arrestar al municipi de Portbou, a l'Alt Empordà.
2: L'Ajuntament de Barcelona, mentrestant, desallotja un nou assentament de persones sense llar. Aquest cop és un dels que hi havia a la zona de Montjuïc, on dormien 32 persones.
0: La Guàrdia Urbana havia elaborat diversos informes que indicaven que les incidències de la zona relacionades amb baralles, consum de drogues o delinqüència s'havien multiplicat per 4. També s'havien detectat problemes de salubritat. A més, la regidora Marta Villanueva remarcava ahir que l'assentament suposava un risc per la mobilitat perquè les tendes de campanya eren a tocar d'uns dels accessos a la ronda litoral i al costat d'un parc de bombers.
3: Un risc per la seguretat vial, com sabeu, i l'espai ocupat es troba just a l'entrada i a la sortida de la B10, i era habitual veure persones en aquests entorns, creant també un risc per la circulació.
0: Només 3 de les 32 persones desallotjades es van adreçar als serveis socials, que els van oferir una alternativa residencial temporal. La Fundació Arrels critica l'operació i demana a l'Ajuntament que faci una moratòria dels desallotjaments mentre les administracions no defineixin respostes i recursos per abordar el sensellarisme.
2: Per cert, dos agents de la Guàrdia Urbana de Barcelona finalment han estat expulsats del cos per haver robat 4.000 euros.
19: Els fets van passar el 2018, quan dues persones de nacionalitat xinesa havien quedat a Barcelona per fer una operació de canvi de divisa i els agents hi van intervenir i es van quedar 4.000 euros que portava una de les persones implicades. Al cos de la Guàrdia Urbana, que ja havia obert un expedient disciplinari, els ha expulsat finalment del cos.
2: Quatre anuncis i de seguida rematem l'informatiu.
5: RAC 1. Hi ha emocions que desapareixen i n'hi ha d'altres que deixen rastre.
4: Aquest estiu, el Festival de Torroella et convida a viure una experiència única amb Daniil Trifonov, Nadine Sierra,
6: Mahler Chamber Orchestra, The Thalys Scholars, Freiburger Baroque Orchester i els grans noms de la música internacional.
4: Del 31 de juliol al 21 d'agost, 46è Festival de Torroella.
6: L'amor també deixa rastre. Entrades a festivaldetorroella.cat.
7: Barcelona estrena un nou espai Hyundai al costat de la Fira Gran Via de l'Hospitalet. Hyundai Limmotor, ara més a prop amb tota la gamma Hyundai i servei oficial postvenda. Vine a descobrir-ho i aprofita les ofertes exclusives d'obertura. Disseny, tecnologia i innovació Hyundai al carrer de la Botànica 57. Hyundai Limmotor, la nova Hyundai de Barcelona.
9: Aquest mes el Club de Vins La Vanguardia descobreix 6 vins destacats de la Guia de Vins 2026. Celler Domenio, Bodegas Bilbaínas, Herència Altés, Paralada, Faustino Rivero Olecia i Entre Canales Domecq e Hijos. Amb la Guia de Vins 2026 inclosa. Tot per només 69 euros. Salta quan vulguis. Amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
24: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
25: Actualitzada al minut.
26: Alertes d'última hora.
25: Tot el que sona a RAC 1.
26: Contingut exclusiu.
25: RAC més 1.
26: Fàcil.
25: Ràpid.
26: Còmode.
25: RAC1.cat.
26: RACU.CAT.
25: RAC1.cat.
2: Sis minuts i arribarem a les 10 del matí. Vilanova i la Geltrú esperen amb candeletes que els castellers de Vilafranca hi facin avui el primer castell de 10 de l'any. Aquesta tarda hi ha l'actuació de la Festa Major amb els Verds, els Bordegassos de Vilanova, la Colla Jove dels Xiquets de Tarragona i els Nens del Vendrell. Un clàssic al calendari casteller que els de Castells a RAC més 1 us explicaran a partir de 6:15 de la tarda. Joel Penya.
27: La Diada de les Neus de Vilanova és des de fa uns anys la primera de veure el castell de 10 de la temporada. De fet, fa tot just 10 anys, el 2016, que va passar per primera vegada. Els castellers de Vilafranca la tenen marcada en vermell al calendari perquè és tot just a un mes de Sant Fèlix i perquè poden arrossegar una quantitat important de castellers disposats a anar a totes. Per tant, la previsió és de games extres. Però no només dels Verds, també de la Jove de Tarragona, que cada any en planta almenys un a Vilanova. Tot apunta que aquesta tarda ho faran en forma de manilles, amb la Torre de Nou i el Pilar de Vuit. A plaça també buscaran reivindicar-se una colla que aquesta temporada compleix el centenari, els Nens del Vendrell. Aquest 2026 han descarregat 11 quartes de 8, però tenen pendent de descarregar el 3 de 8 i completar la clàssica de 8. És el mateix objectiu dels locals, els Bordegassos, que estan tenint un gran any i voldran ratificar-ho descarregant 3 i 4 de 8 i Torre de 7.
2: I males notícies pels fans d'Operación Triunfo. Bé, males notícies pels fans d'Operación Triunfo que ens estiguin escoltant des dels Estats Units. Després de l'altabaix de les seves audiències, la versió nord-americana, la versió americana del concurs, tancarà les portes el 10 d'agost, després de només 35 dies del seu inici. Aquest és el moment en què la directora de l'Acadèmia Americana comunica la decisió als 12 concursants que es quedaven de pasta de moniato.
28: Ya estamos a 10 días de que uno de ustedes sea el ganador.
29: ¿A 10?
30: No, estoy entendiendo, espere, espere. ¿Pero cómo así?
28: ¿Cómo así qué, hijo?
31: ¿10 días
30: de que se acabe?
2: El format, per tant, acaba després de només 5 gales i després de regalar-nos algunes actuacions més aviat memorables, per dir-ho d'alguna manera. Per tant, això, la versió americana del format que es queda a les portes de superar el rècord de cancel·lació més abrupta que ha tingut mai aquest concurs va ser el 2011 a Telecinco, quan van plegar veles després de només 5 gales amb un final a correcuit. Aquella edició va durar 34 dies, mentre que aquesta encara s'allargarà fins als 45. I el Festival Sons del Món ha viscut aquesta nit un dels concerts més especials de la seva història. Per primera vegada, els Amics de les Arts, Blaumut i Ramon Miravet han compartit escenari a la Ciutadella Roses amb el so d'una generació. Una proposta que ha reunit alguns dels grans himnes del pop català dels últims 20 anys. Corresponsal de RAC1 a Girona, Sandra Florença.
8: Els Sons del Món ha apostat aquesta nit per un concert irrepetible. Ramon Miravet, Blaumut i els Amics de les Arts han actuat plegats per primera vegada en un espectacle batejat com el so d'una generació, que ha repassat les cançons que han marcat tota una època. Tres formacions que van irrompre entre 2005 i 2012 i que han definit una manera d'entendre el pop, el folk i la cançó d'autor amb lletres quotidianes i molt properes. Ramon Miravet ha assegurat que ha estat una nit molt especial perquè ha compartit escenari amb artistes amb qui ha crescut musicalment. Des de Blaumut han destacat que el concert els ha permès reviure un espai idíl·lic de concert com és la Ciutadella de Roses. Els Amics de les Arts han celebrat de poder reunir-se amb dues bandes amb qui han compartit camí des dels inicis en un concert únic als Sons del Món.
2: I aquesta nit al festival, els Sons del Món continuarà juntant grups. En aquest cas, tornaran a compartir escenari després de 20 anys l'Axem Busto i els Gossos. Més que la meva sang, més que tot l'or d'un bany. L'Axem Busto actuarà al festival dins de la seva gira de celebració d'aquests 40 anys de trajectòria, mentre que els Gossos tornen per oferir un únic concert després de la seva gira de comiat del 2024. I continuem a la costa perquè avui a Santa Susanna tornaran a sonar les guitarres de Sopa de Cabra. El grup està immers en la gira també dels 40 anys de trajectòria i fa una parada al Festival de Mar d'Estiu, que va donar el tret de sortida justament ahir. Mentrestant, a Camprodon hi actuen avui els Pets, el Festival Microclima. Arribat l'agost dels Pets, Feixuc i Mandrós, no ho sé, ja ho veurem. El grup tarragoní, que també està celebrant aquests 40 anys de trajectòria, concretament la segona part de la gira, i que arriba amb un repertori completament renovat. I també al Festival Microclima hi actuen els Amics de les Arts. Deixa'm dir que encara no estic bé i que intento no passar pel teu carrer i que hi ha cançons que salto molt. I avui també seran les veus de Cel Obert i Aurora. La Ludwig Band, mentrestant, aquesta nit aterra al Festival Internacional de Música de Cambrils.

0: Les 10 en punt del matí, ja ho veieu, una mica per tothom, cartell variat per qui vulgui anar de festival i de festa major aquesta nit. Per tant, música per tothom i ara la resta dels esports. Està per aquí amb el Roger Jofre, que torna a estar per aquí, dèiem, i més enllà del Barça, més enllà de la FIFA, d'aquest projecte fallit de Gianni Infantino, avui pendents també de l'Espanyol, que continua la seva estada a Anglaterra i avui juga el seu cinquè amistós de pretemporada.
1: Els blanquiblaus s'enfrontaran al Middlesbrough a les 4 de la tarda, un equip de la Championship anglesa, que la temporada passada es va quedar a les portes de pujar a la Premier League. Un cop acabi aquest partit, la plantilla posarà rumb final a aquesta gira de 5 dies per terres angleses i tornarà cap a Barcelona.
0: I el Girona es presentarà avui davant l'afició amb un partidàs contra l'Arsenal. Serà la 49a edició del trofeu Costa Brava i començarà a les 8.
1: Fa dies que es van acabar les entrades i l'estadi s'omplirà per presenciar un partit que el 29 de gener de l'any passat ja es va jugar a Montilivi, però la Lliga de Campions. L'afició gironina homenatjarà Estuani, que a l'octubre farà 40 anys i que començarà la desena temporada blanc i vermell.
0: A la mateixa hora, per cert, també jugarà el Sabadell contra l'Andorra després que ahir s'imposés a l'Inter d'Escaldes d'Andorra per 1-0, el Sabadell que va guanyar 1-0 en el quart partit de pretemporada. En bàsquet, canvi de rol de Juan Carlos Navarro dins el Barça, serà el nou ambaixador i mentor després d'arribar a un acord amb el club, i avui comença el Tour de França femení amb tres representants catalanes. També tenim natació, avui la catalana Iris Tió i Liliu Lluís disputen la final de duo tècnic, per tant, tenim una mica de tot també en natació.
1: Sí, tot plegat després que ahir Denis González es quedés a les portes del podi a l'Europeu de Natació Artística després d'acabar quart a la prova de sol tècnic.
0: Les 10 i pràcticament 2 minuts, 4 anuncis i arrenquem tertúlia que avui ve ben farcida.
2: Aquesta setmana estalvia el doble amb Lidl Plus. 6 búrguers de pollastre sense Lidl Plus t'estalvies un 10% i amb Lidl Plus un 20%. I detergent Marsella de 66 rentades sense Lidl Plus t'estalvies un 15% i amb Lidl Plus un 30%. El doble. Lidl. Val la pena.
3: Jairé. La salutació grega encara ressona a Empúries, el port de cultures on l'estiu es viu arran de mar. Connecta amb la història a través dels nostres concerts, tastos de vi, visites virtuals i activitats al capvespre. Consulta l'agenda a macempúries.cat. Museu d'Arqueologia de Catalunya, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
4: Perdona, tindries lloc per dos?
5: Sí, mireu, és que només em queda una tauleta al sol a la terrassa.
4: No pateixi. Podem dinar pensant en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11 i avall, que el sorteig és a tocar.
6: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Compra ara el teu cupó.
7: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
8: Ofertes límit al Cort Inglés. Fins a un 50% de descompte en mobles de jardí. 50% en una selecció de models de matalassos de les principals marques i fins a un 30% en una selecció de sofàs i butaques. Són les ofertes límit. Només 4 dies. Del 30 de juliol al 2 d'agost. A la botiga web i app del Cort Inglés.
9: Bon dia. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser
10: 4, 10, 20, 40 i 41, i els sols, el 4 i el 6.
9: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
11: Via Lliure, amb Arnau Mañé.
0: Les 10 i 4 minuts.

0: definir lo que ha sucedido el día de ayer como un ataque, una violación de la integridad territorial de España.
1: Sánchez está cometiendo una irresponsabilidad histórica. Lo que estamos viendo no son las imágenes de un Estado fallido, son las imágenes de un gobierno fallido.
2: No se tomaron las medidas proporcionales a la dimensión que tenía la crisis que estábamos viviendo.
3: It looks like an invasion of a country, and that same thing's going to happen to us if the Republicans don't get elected, except worse.
4: Els consellers i conselleres, no us hi demano que el primer problema que hi hagin abaixin el cap.
5: Algunes de les veus de l'actualitat a Catalunya, a Espanya, al món, en general, hem sentit de tot, un repertori variat, des de Pedro Sánchez, Donald Trump, algunes d'aquestes persones migrants que van intentar o van creuar, de fet, milers de persones que van creuar fins a Ceuta des del Marroc, que en les últimes hores la gran majoria, com a mínim això és el que diu el govern espanyol, han tornat cap al Marroc i que, per tant, estan desfent el camí. Tindrem molta estona per davant, tenim una hora i pico per davant per explicar i per intentar desgranar tot el que està passant i també analitzar-ho amb els tertulians del Via Lliure, que de fet ja ronden per aquí. Ferran Caballero, què tal? Bon dia.
6: Hola, bon dia.
5: Com esteu? Acalorats amb aquest ja... agost, com ho deien els Pets, agost, feixuc i mandrós, que cantaven, doncs això. 1 d'agost comença aquest mes feixuc i mandrós. Magda Bandera, què tal? Bon
7: Hola.
5: Dia.
7: Molt bé.
5: I la Sònia Andolz, que diria que avui està a la distància, però que de seguida la podrem saludar, perquè això, imprevistos d'aquelles coses, avui a distància la Sònia Andolz. Ja ho veieu, ara ho comentàvem a micròfon tancat, que semblava que potser seria una setmana tranquil·leta, que la cosa aniria de temperatures, d'incendis, tot i que ja estaven a la baixa, de calorades, i a la que vam començar a veure imatges dijous al migdia, ja vam intuir que aquest cap de setmana, com a mínim avui, estaria completament marcat per aquesta crisi migratòria a Ceuta, al nord de l'Àfrica, i totes les conseqüències polítiques que després valorarem també, però que no deixa de ser una crisi humanitària ara mateix la que estem vivint a Ceuta, i que podria tenir rèpliques en un moment donat a Melilla. Ara intentarem desgranar-ho perquè també les xifres de víctimes mortals comencen a ballar, perquè ara mateix hi ha gent qui parla, o oficialment parlen de 57 persones mortes, més ben dit 57 cossos recuperats per la Guàrdia Civil en les últimes hores al mar. En alguns casos superen, alguns mitjans parlen ja de més de 60, per tant, a l'espera de la confirmació oficial, nosaltres ens limitem a aquest 57, tot i que és veritat que en les últimes hores ja havien dit que segurament, malauradament, creixeria. D'entrada, primera ronda per veure com ho veieu aquí a la taula, tot plegat, quines sensacions us deixa, i després ja entrarem una mica més en detalls. Magda.
7: Una sensació dolenta, per resumir-ho, és molt dolenta, perquè s'estan fent les coses força malament, i sobretot aquí es veu la falta de previsió de tothom, del govern que deia, com deies tu ara, mitja broma, no? Ens esperàvem una altra setmana, doncs que el govern espanyol no estigués avisat. No estem parlant del CNI, el CNI que estava fent, o sigui, això s'havia de saber una mica, la falta de previsió per acollir aquesta gent, uns mínims, o sigui, per acollir 50.000 persones no tens capacitat, però sí que es nota, i fins i tot el president de la Ciutat Autònoma de Ceuta ho ha reconegut, no saben què fer, no? I després ja el que més preocupa és la resposta de la Unió Europea, que és que ens ha desbordat, o sigui, no tenen uns protocols, com a mínim saber què s'ha de fer, quina resposta conjunta, no? El que hem demostrat una altra vegada més és que estem molt dividits i que això és carn per la ultradreta, que ho està aprofitant molt bé, ells sí que estaven preparats.
5: Ara entrarem també en detalls polítics, derivades polítiques, ara això, sobre la part més visual, més humanitària, que estem veient també. Ferran?
8: Sí, bueno, sobre la part humanitària no sé gaire què dir, perquè en realitat això és una crisi política que entenc, sempre és molt difícil analitzar les intencions ocultes del rei del Marroc i de les potències i tot això, però els aliats de Sánchez, per dir-ho així, no li estan fent cap favor. És a dir, quan ara aquests dies tothom es preocupa molt de l'ultradreta, però clar, que l'ultradreta critiqui a Pedro Sánchez i la seva incapacitat de defensar les fronteres de la Unió és normal i forma part de la discussió política, fins i tot, no? Vull dir que ara Pedro Sánchez havia fet una aposta estratègica en geopolítica per Marroc molt decidida, fins i tot organitzant un mundial, aquestes coses, i per Xina, en comptes d'Estats Units. I els nous aliats de Pedro Sánchez, insisteixo, l'estan deixant a l'estacada, fins i tot estan creant un problema a la frontera i un xantatge que amb Marroc sempre és una relació, diríem, de xantatge permanent, que no sé exactament què pretén, però que en tot cas és evident que els socis de Pedro Sánchez em sembla que no estan responent als seus carinyos.
5: Des de la distància, ara sí, Sonia Andolz, bon dia. Primeres sensacions, primera valoració d'aquesta situació ara mateix a Ceuta?
6: Ara mateix, que la instrumentalització de les vides humanes és una vergonya per totes bandes. Està claríssim que el govern del Marroc, o el rei, vaja, han promogut aquesta situació, però la manca total d'assistència humanitària a l'arribada, amb uns policies i uns militars desbordats, però que no han pogut ni donar aigües a la gent per tal de dissuadir que es quedessin i que marxessin, també és una instrumentalització per part d'Espanya que no sabia com gestionar aquesta situació. Per tant, bueno, no oblidem que han mort 57 persones en aquest intent d'arribar.
5: Ara us dono la paraula i continuem analitzant la situació, però deixeu-me fer un parell de connexions ara mateix també sobre el terreny, perquè ens expliquin quina és la situació ara mateix a Ceuta i a la part marroquina de la frontera, a banda i banda de la frontera. Crec que a hores d'ara podem parlar amb el corresponsal de RAC1 al Marroc. Marc Ferrà, què tal? Bon dia.
9: Molt bon dia.
5: Tu estàs a la part marroquina de la frontera, podríem dir. No sé si confirmes aquesta arribada o aquest retorn de bona part dels milers de persones migrants que havien fa unes hores o fa uns dies passat a l'altra banda de la frontera.
9: Sí, totalment, i en aquesta hora continuen arribant alguns grups, ja ho vam veure des d'ahir a la tarda, tota la nit han continuat arribant persones que fan el camí invers, el que van emprendre ara fa més de 24 hores, ho fan molt esgotats, molts no han trobat fa dies que no han trobat res per menjar, l'aigua tampoc no està sent gens fàcil de trobar, per tant, molt esgotats, però també frustrats i enfadats. El que ens explicaven quan parlàvem amb ells és que no esperaven, un cop va creuat, trobar-se amb el que es van trobar amb tan poca assistència, que no trobaven tampoc ni un supermercat, ni un restaurant, ni un cafè on poder menjar alguna cosa. Evidentment, la situació per dormir al carrer, i també denunciaven alguns grups de persones, de ciutadans, amb pesos també per aquest discurs d'extrema dreta i discurs racista, que també d'una manera o d'altra el que feia és els empenyia, els acridaven, els perseguien, poden dir, alguns us ho explicaven així, s'han vist alguns vídeos intentant no que el que fessin és tornar cap al Marroc. I això també ha enfadat i ha indignat a moltes persones que estaven realment decebudes també.
5: Per tant, Marc, és aquesta la conclusió. Si gairebé, diu el govern espanyol, la totalitat de les 50.000 persones, més o menys, que dijous, divendres, van creuar cap a Ceuta, el motiu que expliquen d'aquest retorn gairebé total és perquè han vist que allà no es podran guanyar la vida o que no podran directament sobreviure, menjar o tenir un futur.
9: Bueno, ni tan sols poder, per exemple, en el cas registrar-se, no, al CETI de Ceuta, o fins i tot, ja, si alguna persona no vol demanar l'estatut de refugiat o asil polític, tampoc va, no? És una situació que de total descontrol, on l'assistència era molt mínima i clar, es van trobar pues, amb aquesta situació que deien, per viure el que han viscut aquestes hores que hem estat a Ceuta, ens estimem més, com a mínim, tornar, menjar, descansar, i molts el que insistien és que si tenen l'oportunitat d'intentar-ho repetir el futur, no s'ho pensarien dues vegades. Quan no s'ho han pensat dues vegades, aquesta, des del dijous, no, quan van tenir la notícia, quan van saber, però també a xarxes socials hi havia molts missatges que fins i tot parlaven que la frontera estava oberta, vídeos de persones que el dies abans havien aconseguit arribar nedant fins a la ciutat autònoma, tot un conjunt de missatges que el que va fer és que molts no s'ho pensessin dues vegades, fins i tot molts deixant la seva feina per venir fins aquí, per trobar la manera de venir fins aquí des de ciutats a quilòmetres i quilòmetres, no, a l'interior del Marroc, per intentar creuar. Per tant, aprofitant qualsevol mínima oportunitat, i en el futur és el que ens deien, que també ho intentaran, perquè tot i que es pugui debatre i parlar molt, no, de quins són els motius que ha provocat que al final el dijous la frontera s'obrís, hi ha també un malestar social i unes ganes de provar sort més enllà del seu país.
5: Marc, ara torno amb tu, eh? Deixa'm un minutet o un moment, perquè a l'altra banda de la frontera, ara estem parlant amb el Marc Ferrà, que és el corresponsal de RAC1 al Marroc i que està en aquest municipi molt a prop d'on van creuar aquests milers de persones. A l'altra banda de la frontera, en territori espanyol, a Ceuta, hi tenim el periodista de La Vanguardia, el Joaquín Vera. Què tal, Joaquín? Bon dia.
10: Hola, bon dia.
5: Diria que entens el català, si qualsevol cosa m'ho dius, Joaquín? En tot cas, el que explicava el Marc a una banda és a la banda marroquina. Quina és l'última hora, com està ara mateix Ceuta i com, sobretot, ha passat aquesta nit la ciutat autònoma espanyola?
10: Bueno, Ceuta ha amanecido con una imagen completamente distinta a la de ayer. Ayer eran grupos de decenas de personas deambulando por la calle después de haber pasado toda la noche al raso, intentando con parte de los ahorros que venían comprar algo de comida, no encontraban. Agua tampoco, ni siquiera un enchufe para cargar su teléfono móvil. Y eso ahora mismo en la parte del centro no se ve. De hecho, los comercios están levantando las persianas, se ven ya terrazas con la gente desayunando, supermercados más abiertos. Y aquí, donde me encuentro yo ahora mismo, en el espigón del Tarajal, el último, el que da ya a la zona española, la imagen también es completamente distinta. Si es verdad que hoy se ha levantado el día aquí con una niebla espesa, que es la típica que propicia que los nadadores se echen al mar para intentar cruzar el espigón, pero de momento no se ve a gente cruzando, y lo que sí se ve, lo que comentaba el compañero, a grupos, una hilera muchísimo menos fluida que ayer, de personas que siguen volviendo a Marruecos. También vemos a patrulleras de la Guardia Civil que siguen inspeccionando la zona, porque me han confirmado hace unos 10 minutos que son 67 los cadáveres ya que se han recuperado, pero hay más localizados, por lo que la cifra va a aumentar en la próxima hora, y hay que tener en cuenta que estamos hablando solo de cadáveres recuperados por la Guardia Civil. No sabemos cuántos personas pudieron perder la vida en la parte de Marruecos, que no ha informado de ningún, si no me equivoco, de ningún cadáver recuperado.
5: De fet, mira, aprofito a l'altra banda de la frontera, Marc Ferrà, si això que diu el Joaquín és així, hi ha hagut alguna informació oficial del govern del Marroc, del rei del Marroc, respecte a això, o silenci?
9: No, el que hem tingut, i just ara fa uns pocs minuts, perquè la tònica habitual des de que va començar el dijous és un silenci administratiu total. El que hem pogut llegir fa pocs minuts, acaba de sortir el diari Express, que és un diari normalment que té fons al Ministeri Interior, és que explica que l'Institut de Medicina Legal de Tetuán, molt a prop d'aquí on ens trobam, ja han traslladat el cos de 17 víctimes, de 17 persones que han mort o han estat recuperades al costat marroquí d'aquesta frontera. És una informació que acaba de sortir, ni tan sols ha estat comunicada per les autoritats marroquines, és aquest diari que citen fonts properes a l'Institut de Medicina Legal de Tetuán, parlen d'aquestes 17 persones, tot i que, com comentàvem, és una xifra encara provisional, cal estar molt pendents, i al final també les corrents que transiten per aquesta badia, podem dir que fa, no?, entre Ceuta i aquí on estic jo, la ciutat de Finidec, també fa que a vegades molts dels cossos surtin a altres punts de la costa del Mediterrani.
5: Per tant, perdoneu, fent números a banda i banda de la frontera, els 67 que confirma La Vanguardia, que confirma el Joaquín i que ara ens explicava, i aquests 17 de la banda marroquina, que, com dius tu, Marc, pot pujar, com a mínim estem parlant ja d'unes 80 i pico, 84 persones, o com a mínim 84 cossos que s'haurien recuperat del mar després d'aquesta crisi humanitària i d'aquest pas de la part marroquina a la part de Ceuta. Mira, acabo amb Ceuta, Joaquín, així et deixo seguir treballant. Tu ara mateix el que veus, deies, és aquesta filera de persones que encara tornen cap a territori marroquí, però a la ciutat, quin és l'ambient? Què diu la gent, els ciutadans de Ceuta, també d'aquests incidents que hem anat veient i que tu també has anat explicant a les últimes hores? Què en diuen els ciutadans i també les persones que encara hi queden?
10: A ver, por una parte, los inmigrantes, la sensación generalizada de ayer que con los que les hablaba era nos han engañado. Nos han engañado. De hecho, iban al móvil los pocos que les quedaba batería y te enseñaban mensajes de Instagram, de Telegram, de WhatsApp, en los que se hablaba, efectivamente, bueno, la parte de la valla está abierta, pero había mensajes de podéis ir a Ceuta porque vais a obtener los permisos para poder trabajar, habrá oportunidades, no habrá problema para trasladaros a la península a través de Algeciras. Es decir, ellos tenían la sensación de nos han engañado y ahora estamos aquí. Uno me decía en concreto, esto es peor que una cárcel, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué va a pasar con nosotros? Era un desconcierto total. Hay que recordar que había gente no solo de las ciudades más próximas, había gente de Casablanca, de muchísimas ciudades de Marruecos que habían llegado hasta aquí, y ya te digo, completamente, según decían, engañados. Y en Ceuta la sensación también que yo pude comprobar es esto se veía venir. Hay que decir que el gobierno de Ceuta llevaba más de una semana avisando, aunque la magnitud del salto, bueno, o del pase masivo, parece ser que ni los servicios de inteligencia ni de información lo supieron ver, o si lo vieron, las personas que tuvieron que hacerle caso no lo hicieron, pero sí es algo que aquí entre medios locales sí se estaba haciendo correr la voz, porque además el CETI estaba ya a su capacidad máxima. Y bueno, ellos lo que dicen una y otra vez es que están en manos de Marruecos, que viven, reclaman más medios y bueno, ellos sí es cierto también que creen que el cierre de negocios que se generalizó ayer, sí, todas esas persianas echadas,
5: dels bars, dels restaurants, contribuyó, no? tots aquests serveis que es van
10: tancar. Sí. Ayudó a asfixiar ya a los inmigrantes. De hecho, a las propias personas que veníamos de fuera, ayer era imposible comprar una botella de agua. Costó muchísimo trabajo, que somos los menos importantes, ¿no? Desde luego, pero era una ciudad completamente blindada con la gente dentro de sus casas. Esa era la imagen que dejaba ayer Ceuta, que, como te digo, hoy ja está cambiando.
5: Ja va recuperant una mica la normalitat, segons ens explica el Joaquín Vera, company de La Vanguardia, que és a Ceuta, que és l'enviat especial de La Vanguardia a Ceuta. Joaquín, cuida't i moltes gràcies. Una abraçada.
10: Muchas gracias, buen día.
5: Marc, per acabar amb tu a la part marroquina, ara el Joaquín parlava d'aquests missatges de Telegram o de xarxes socials en general, de com s'organitzaven. No sé si tens constància d'això, de com s'organitza una entrada com aquesta, que clarament era com a mínim coordinada, això és evident, perquè milers de persones van fer córrer la veu de que estaria oberta la frontera i que per tant podrien passar. No sé com realment s'organitza aquestes persones.
9: Aquesta és un poc la gran pregunta, i el que comentava el company és el mateix que ens explicaven aquí moltes d'aquestes persones que havien rebut missatges, però també, no, a través de hi ha molts grups a Facebook, grups de Telegram, grups de WhatsApp, al final i ho veiem en totes les situacions, no, de persones que tenen intenció d'emigrar, existeixen un grup, una xarxa, no, entre ells, no, també de compartir informació també sobre quin és l'estat de la situació, al final també la gent que vol creuar comparteix aquesta informació. Ara bé, evidentment també hi ha molta falsa informació, hi ha molt missatge intencionat. Quin és l'interès que hi ha darrere aquest missatge? Aquesta és la resposta que no tenim, que no tenim. El Marroc, Espanya han insistit amb l'argumentari habitual que ho fan sempre, que hi ha grups criminals, xarxes organitzades, criminals o màfies, no? que trafiquen amb persones al darrere de tot això. És un argument massa recurrent que a mi a vegades em costa, no? Sobretot estant al terreny, vegent-ho, em costa de creure. El que sí que pot ser és gent que el que fa és difondre missatges falsos amb l'intenció un poc de rebentar la situació i de provocar aquesta situació. Ara bé, una organització, jo aquí el que veig són milers de persones, de joves, de famílies, d'adults, que el que intenten és aprofitar, alguns consideren que han ganat, altres ho intenten de tota manera, aprofitar la mínima oportunitat per intentar arribar a les platges de Ceuta.
5: És el Marc Ferrà, el corresponsal de RAC1, en aquest cas al Marroc, molt a prop de la frontera amb Ceuta, que ens està explicant, com hem fet amb el Joaquim Vera de La Vanguardia, la part marroquina del que està veient ell i aquest retorn de milers de persones que fa unes hores, fa un parell de dies, van creuar cap a Ceuta. Marc, moltes gràcies, cuida't i estem en contacte.
9: I a vosaltres, estem en contacte. I un darrer punt molt ràpid. Digues. La situació que es vivia a Ceuta ara mateix és la que estan visquent tota aquesta gent que està tornant a la ciutat de Finidec.
5: De fet, això et volia preguntar, tens raó. Mira.
9: Es troben així. Nosaltres,
5: com els ha rebut la ciutat de Finidec? Clar, perquè és un retorn també massiu ara.
9: Amb comerços, clar, amb restaurants, amb cafès completament tancats, com dèiem. Durant 24 hores era molt, molt, molt difícil trobar alguna cosa per dur-se a la boca, més enllà d'unes galletes, d'unes patates fregides, d'un snack. I aquesta és la situació. Hi ha persones que ara a poc a poc comencen a trobar la manera de sortir d'aquesta ciutat, però que estaven completament bloquejades. Aquí on estic jo, al vora una rotonda que dona sortida en aquesta ciutat, hi han dormit desenes, centenars de persones estirades, encara veus alguns que estan estirant, descansant sobre la gespa i que estan fent autostop, trobant la manera, no, d'intentar arribar a casa seva, que després de més de 48 hores pràcticament sense dormir, sense menjar, el que desitgen ja és poder tancar aquest moment i poder descansar, però a casa i amb un plat de menjar calent. Per tant, també la situació aquí és molt semblant.
5: De fet, hem vist imatges al 24 hores fa una estona de dues persones com a mínim estirades a la sorra de la platja un cop ja havien tornat a territori marroquí, completament exhausts, com a mínim cansats o dormint. En tot cas, això, aquesta és una imatge que realment fa feredat. Marc Ferrà, moltes gràcies.
9: A vosaltres.
5: Estem en contacte. Ara de seguida us dono pas a vosaltres, però és que tenim el telèfon ja des de fa una estona a la Gemma Pinyol, que és directora de Migracions i investigadora associada a la Pompeu Fabra. Què tal, Gemma? Bon dia. Gràcies per atendre'ns.
11: Hola, bon dia.
5: Ara, això, plantejam la situació del moment, de quina és la situació tant a Ceuta com a la part marroquina. Hem sentit també opinions de tot tipus. D'una banda, el govern espanyol ho atribueix a les màfies, que haurien aprofitat una sentència del Suprem que prohibiria unes deportacions en calent de les persones migrants que hi arribin nedant. D'altres apunten a que la regularització ha provocat també un efecte crida. Tu com ho interpretes?
11: A mi em fa gràcia que interpretem o busquem explicacions complexes, tipus que existeixen màfies. Jo no dic que la sentència del tribunal no hagi sigut mal explicada, però és una cosa molt concreta d'evolucions en calent a l'aigua i és molt específica. Jo crec que el que hem de mirar és l'actitud del govern de Marroc. I em sembla que tot el de més és intentar no posar el focus on tocaria, que és perquè el govern de Marroc ha decidit, de manera activa o passiva, donar aquest

0: de les persones migrants, són persones a les que han forçat segurament o enganyat perquè es moguessin, amb unes expectatives no realistes, però moltes d'elles ja clarament es veia que tampoc tenien ni projecte migratori. Per tant, aquí la qüestió és que hi havia un tour de força, no?, de posar en evidència una cosa que ja està passant, que és que tots els processos d'externalització que estem fent de la gestió migratòria, el que fan, de fet, és posar en mans de països tercers la protecció de les fronteres europees, i això té un cost, perquè vol dir que al final qui acaba protegint i, per tant, qui acaba desprotegint són aquests països tercers.
1: I ara que ho comentàvem també amb els dos periodistes que tenim sobre el terreny, tant el Joaquín com el Marc, que ens parlaven els dos de les xarxes, de la importància de les xarxes i de la part digital per coordinar tota aquesta entrada. Quin paper hi tenen les xarxes realment en aquest escampar missatges que acaben sent no reals, perquè a l'altra banda tampoc els espera una situació idíl·lica?
0: Jo crec que això no és una malaltia només que passi en aquests casos, sinó que el que estem veient és que el poder de les xarxes, les mentides o falses veritats que tenen, permeten a la gent prendre decisions, decisions que van des de moure's a prendre decisions de vot contra els seus propis interessos. És a dir, el poder de les xarxes és molt complicat perquè la informació que donen és molt difícil poder-la trencar, i fins i tot quan ho intentes moltes vegades saps que tens la partida perduda. És a dir, intentar explicar algunes realitats d'avui en dia s'està convertint gairebé en una iniciativa quijotesca, com qui diu. Doncs jo crec que el que hem d'assumir és que hi ha una realitat moltes vegades que no controlem, i això és una cosa que, diguem-ne, que ens convé als analistes, però també a les persones responsables dels equips de seguretat nacional, no? Informació que passa a les xarxes és informació que també s'ha de seguir perquè acaba afectant els comportaments de les persones.
1: En alguns anàlisis que es feien en les últimes hores també s'apuntava l'interès dels Estats Units que podria tenir a darrere d'aquesta desestabilització política, en aquest cas de l'estat espanyol. Vostè la comparteix o en quin punt podria interessar realment això als Estats Units?
0: Clarament, els Estats Units, i això està escrit, diguem-ne, per primera vegada en un document intern a l'abril d'aquest any passat, on els Estats Units planteja la possibilitat de donar suport a Marroc per parlar amb Espanya de la situació de les ciutats de Ceuta i Melilla. Això és una novetat en termes de posicionament, i explica segurament per què Marroc se sent fort en aquests moments jugant en aquest joc, no? Jo crec que a Estats Units li convé, a més, internament tot el que està passant, perquè s'ha vist aquests dies que ho estan fent servir per la seva pròpia dinàmica migratòria. No té res a veure, la situació és molt diferent, però ha servit molt per explicar les coses que ells consideren que no s'haurien de fer. No? Al final, el que està passant aquí és que, sigui per la raó que sigui que ho hagi fet Marroc, tothom on està traient un avantatge geoestratègic, no? L'extrema dreta per la seva banda, els antieuropeistes per la seva banda, i en aquest cas els Estats Units, en aquest cas, perdó, l'administració Trump, també per intentar enviar el missatge de que el seu model és el millor. I això, repeteixo, no té res a veure amb les xifres, perquè no és cert que Trump estigui fent més expulsions que les que havia fet Biden o Obama, i tampoc és cert que, per exemple, Itàlia tingui una política d'expulsions major que l'espanyola.
1: I tornant a Europa, tornant sobre el terreny, la meva pregunta també, que crec que es pot fer moltes persones veient aquestes imatges, és si ha fallat la seguretat espanyola perquè això passi a la frontera de Ceuta, si la solució passa per reforçar fronteres com en el fons està plantejant ara Pedro Sánchez amb aquesta ampliació de les boies frontereres, ha fallat la seguretat espanyola? Què es podria fer per evitar que això torni a passar?
0: Però jo crec que això és un debat molt complex, però una de les coses que sí que crec que m'agradaria assenyalar com a mínim és que la Unió Europea i Espanya, en aquest cas, porten 20 anys apostant per un model que externalitza el control de fronteres i no fa política migratòria més enllà de la frontera. Què vol dir externalitzar? Vol dir que poses en mans de països tercers el control de les seves fronteres. Quan el Parlament Europeu es vota i es canta allò del send them back, o sentim partits demanant constantment que s'expulsi les persones, jo crec que no entenen que això vol dir negociar amb països tercers. El que estàs fent quan fas aquest tipus d'afirmacions és donar a aquests països tercers més poder sobre el teu control fronterí. Per tant, el que aquí s'ha de fer és trencar tot aquest model que jo crec que ja ha demostrat que no funciona, però no es tracta simplement de posar més control, que es pot fer, però és que no pararàs els intents d'una altra banda d'empeny. El que s'ha de fer aquí és plantejar mecanismes de col·laboració diferents i sobretot gestionar la qüestió migratòria molt més abans de l'arribada

0: frontera.
1: Gemma Pinyol és directora de Migracions i investigadora associada de la Universitat Pompeu Fabra. Gemma Pinyol, moltes gràcies, bon dia. Aquí a la taula, valoracions de tot el que hem sentit, de la situació sobre el terreny, que continuen tornant persones, ara veiem imatges també de Ceuta al Marroc. Qui arrenca? Ferran?
2: Sí, la veritat és que no sé gaire què portar, en el sentit de... Crec que l'anàlisi és interessant, perquè la gent que ha travessat la frontera no és gent que fugi d'una guerra, no és gent que fugi de la fam, és gent que, com el Marc Ferràs explicava, per exemple, és gent que fins i tot ha deixat la feina, és gent que buscava llocs per carregar el mòbil, és a dir, és gent de la que nosaltres, evidentment, el Marroc és un país molt més pobre que Espanya, i per tant la tentació, l'interès en progressar fora de les seves fronteres per molts joves és comprensible, però no estem parlant d'una crisi, diríem, d'immigratòria en aquest sentit, no és una crisi de refugiats, perquè he vist que també es comparava amb la crisi de Síria, les polítiques d'Angela Merkel, etcètera, etcètera. I per tant jo crec que el problema és realment geopolític, més que humanitari. Lògicament té una derivada humanitària perquè mor gent en aquest ús interessat que fa el rei del Marroc de la seva pobra, de la seva, he dit pobra equivocadament, però vaja, pobra i jove població, no? Pròpia població, volia dir. Però és una derivada, és a dir, el problema és com es juga això al nivell de la geopolítica. I aleshores aquí, ara que apareixen els Estats Units, per exemple, com un agent interessat en desestabilitzar, torno a la idea de les aliances internacionals. Les aliances internacionals serveixen precisament per ajudar-te a evitar aquests problemes a la frontera i fins i tot aquests problemes de política interna, que insisteixo que tothom està molt preocupat per l'extrema dreta, però clar, és que l'extrema dreta també considera, lògicament, que alguns fets li donen la raó. És a dir, si l'extrema dreta està denunciant que hi ha partits, que hi ha països que són incapaços de controlar les seves fronteres, i aleshores de cop tenim una invasió com la d'ahir, on una ciutat de 80.000 persones rep una allau de persones, un altre cop, joves, de 50.000 persones, estem parlant de que realment els carrers van plens de gent que no se sap què vol, de gent que no se sap què fa, i lògicament, i ahir hi havia imatges molt dures de noies entrevistades pel carrer, envoltades de joves immigrants, dient, home, tinc por, evidentment, o sigui, la meva ciutat s'ha convertit, diríem, en una mena de rambles, la sensació d'inseguretat és molt gran, la gent talla els comerços, tanca els comerços, etc. Per tant, la primera qüestió és de seguretat i de seguretat fronterera, i això té unes derivades humanitàries, insisteixo, però no és la principal qüestió, em sembla.
1: Sònia, després Magda.
3: A veure, d'una banda crec que hi ha fenòmens diferents. El Ferran té raó, però en part, perquè si mires totes les organitzacions que treballen a la zona, he estat hores i hores veient vídeos i escoltant-les, llegint-les, etcètera, hi ha molta gent que s'espera sempre al Tarajal per poder creuar i demanar asil. I de fet han sortit vídeos també de xavals i gent jove ahir que havia creuat que no eren marroquins, el que passa que òbviament és una minoria. I estic d'acord amb en Ferran que de les 50.000, 60.000, 70.000 persones que han creuat, potser n'hi ha 100 que serien refugiats o sol·licitants d'asil. El problema és que com que la frontera sud està permanentment tancada, que això és una violació flagrant del dret internacional, la gent que de debò podria i voldria demanar asil no hi té accés. I aleshores, quan tu tens un fenomen com aquest, que és clarament instrumentalitzat pel país veí i està documentat per acadèmics des de fa molts anys que ho fan, no amb tanta massa de gent, però es fa sovint quan volen castigar o quan volen aconseguir qualsevol cosa en la seva relació amb Espanya, quan tu tens un problema com el d'ahir, és molt difícil diferenciar qui seria un sol·licitant d'asil lícit, diguéssim, i qui és un migrant econòmic. Això d'una banda. Per tant, estàs vulnerant doblement el dret perquè la gent que és del Marroc pot tornar enrere, però hi ha gent que ha creuat, i vaig escoltar diverses persones de Sudan del Sud que havien viatjat a través de Líbia, que portaven un any esperant el Tarajal. Uns xavals palestins que havien viatjat a través d'Egipte, no sé què. Tota aquesta gent no tornarà al Marroc, perquè el Marroc estava en molta pitjor situació encara. I, per tant, has de generar almenys un mecanisme d'aquelles persones que realment han entrat i que, si se'ls hagués permès, haurien arribat a la frontera i haurien dit hola, vinc a demanar asil, ara els has de donar l'oportunitat de fer-ho, perquè estàs vulnerant doblement el dret internacional. Això d'una banda. De l'altra, com us deia, el fet que a Canàries, sempre que hi ha una arribada massiva de caiucs, el que va de, no me'n recordo com es diu en català.
1: Sí, de pasteres.
3: De pasteres, perdoneu, gràcies. Tu el que veus és que hi ha una sèrie d'organitzacions humanitàries, però també els veïns i veïnes que van corrents a donar aigües, a donar mantes. Ahir la sensació va ser tan massiva que la resposta de la gent és tenir por i quedar-se a dins. Jo no sé si realment la situació era d'inseguretat perquè anaven disposats a trencar tot, però és cert que la desesperació, quan tu portes hores nedant sense veure aigua, sense tenir res, i arribes i veus que ningú t'està oferint aigua, una manta, perquè recordem que hi ha gent que pateix hipertèrmia, hipertèrmies i hipotèrmies, no? quan estàs tant de dins del mar. Tot això segurament hauria portat a persones desesperades a intentar entrar a comerços. Hem vist que arriben molt sense cap bossa, per tant, sense diners, sense mòbils, sense res. I és lògic que la població local, com deia en Ferran, veient una massa de gent que arriba que és igual o superior a la població local, tendeixi a tancar i a protegir-se. Però hi ha d'haver un mecanisme de les autoritats. Si Espanya ha de poder enviar una UME, per entendre'ns, un servei, Creu Roja, el que sigui, que doni aigua i que doni un primer assistència, és que és obligatori assistir a una crisi humanitària.
1: Magda.
3: I després, i passo la paraula a Magda, perdoneu. Com deia la Gemma, que ho explicava molt bé, la sentència del Suprem, que s'està posant molt com a excusa, l'únic que fa és reafirmar el dret internacional. Hi ha un principi dins del dret a l'asil que es diu està prohibit el non-refoulement, es diu, que és el que aquí estàvem anomenant devolucions en calent. Això és totalment vulnerar el dret internacional i, per tant, posar l'excusa que el Tribunal Suprem l'únic que ha fet és ratificar el dret internacional em sembla molt pobre.
1: Abans de la Magda, es confirma efectivament el que ja explicava La Vanguardia, el que explicava el Joaquín, que ja són 67 els cadàvers de migrants recuperats a la costa de Ceuta per la Guàrdia Civil. Magda.
0: Estic molt d'acord amb el que ha dit la Gemma Pinyol de posar el focus en Marroc i després tot el que ha aclarit Sònia sobre la part humanitària i sobretot de deshumanització. Estem parlant de 67 persones, molt, no sabem quantes seran nens i nenes, perquè també hi havia nenes que van sortir, no?, nedant, que és una imatge també per veure com era de divers, no?, el grup que va venir, els milers de persones que van venir, però sí que imaginem que aquestes 67 persones fossin rosses, fossin amb un altre aspecte. Jo crec, encara no hem vist els cossos, i aquí espero que hi hagi molta cura, perquè és que hi ha un grau de deshumanització en la població que ve del Marroc molt gran, molt gran. Aquí, Ferran, t'havia de dir que l'exemple de que les nenes, les noies, tenien por de que, a veure què els passava perquè veien molta gent magrebina, jo crec que això no està bé anar-ho dient, perquè aquí estem tenim una sèrie de no fem servir noies amb por i agressions sexuals, que és el que s'estava insinuant amb el que deies, en aquest context. Pues això em sembla que està fatal de fer-ho, perquè podríem parlar d'agressions i podríem veure de tot, però anar reforçant tots aquests estereotips. Hi havia molta gent de la població de Ceuta que amb raó tenia por, perquè és una cosa que no t'esperes i que és massiva. Com deia molt bé la Sònia, no donar ni aigua, és normal que els comerços estiguessin tancats perquè arriba un moment que no saben què fer. Aquí ha d'anar, com deia, o la UME o algú a donar aigua. No donar aigua, o sigui, no saber la població espanyola, perquè la gent de Ceuta és espanyola, no sé, un mínim de dret internacional, de drets humans, aquí ens ho hauríem de començar a plantejar. No fa res, teníem el Papa que estava fent tota una, diguéssim, una aposta per humanitzar la gent, i això és important. Ara després podem parlar de tots aquests interessos. Dic que estic també d'acord amb la Sònia, que hi havia gent del Sudan, ja sabem el que passa, però no ens importa ni què passa al Sudan, ni el que passa al Congo, ni tota aquesta gent que es passa anys fent aquesta travessa pel desert per poder venir, però no diem que el Marroc, aquí no passa res. El Marroc és per nosaltres un lloc on aniríem a viure fàcilment, o sigui, és una democràcia, bueno, ja no sé ni dir com la nostra com l'europea. Fa tres dies estava el periodista Ali Enrabet, no ho sé dir bé, detingut una altra vegada. O sigui, ara no diem allà no passa res, perquè és un règim una mica complicat.
2: Però jo no he dit que no passa res, no sé si no m'he explicat bé, jo no crec que el Marroc no passi res, crec que el Marroc és una tirania, que és evident, és que ho estem veient, vull dir que és una monarquia simplement que no és equiparable a les democràcies occidentals i que utilitza, deshumanitza la seva pròpia població enviant-la a morir al mar, enviant-la a afrontar-se a la frontera amb les policies estrangeres I ja està, o sigui, jo no faig cap defensa del Marroc. I després tampoc faig cap apologia de la... o sigui, no entenc aquesta referència. Les dones que sortien entrevistades tenien por de patir violència sexual perquè hi havia tot de joves marroquins campant lliures per la ciutat. És la seva por. I em sembla una por molt comprensible quan estem parlant d'aquestes masses de gent. És a dir, quan estem parlant de que una ciutat de 80.000 persones rep 50.000 persones, que a més són 50.000 persones que insisteixo, encara que hi hagi... Perquè és, també m'he estat fixant, és a dir, de tant en tant surt una noia, de tant en tant surt una nena, de tant en tant surt una dona. Però la immensa majoria que entra en massa a la ciutat són nois joves, sense samarreta, marroquins, amb tots els prejudicis que vulguis, però no són els meus. És a dir... Alguns són els meus, però no són els meus. No estic dient jo que siguin tots violadors i tot això. El que estic dient és que si una noia jove es troba pel carrer de la seva ciutat envoltada de centenars de joves marroquins, té tot el dret a tenir por, com acceptem perfectament que tingui por quan va per Barcelona i es troba en segons quins ambients, o quan va als Sant Fermins i l'envolten tot de gent borratxa, etc etc. Per tant, no sé, aquesta acusació no tinc gaire...
1: Sònia, ràpid i... Exhausta, digues.
3: Sí, no, grups de gent exhausta, a mi em faria més por que entressin a un supermercat demanant aigua, que no que just estiguin com per fer cap agressió sexual, però en tot cas...
2: Les imatges de quan creuen la frontera no són de gent exhausta. No vull dir que no estiguin exhausta. El que vull dir és que les imatges que tots hem vist de nois joves saltant i corrent no són les imatges d'algú que s'està morint de set, que s'està morint de gana i que necessita urgentment que tu la tinguis.
3: Home,
2: i jo sóc comprensiu.
3: Hem
2: vist moltes imatges. El que vull dir és que hem vist moltes imatges. Jo l'únic que he fet un comentari perquè entenc perfectament la por d'aquestes noies que estaven sent entrevistades i envoltades de darrere de desenes de joves marroquins que no estaven morint-se de fam i de set, que no estaven demanant aigua. Simplement estaven allà. Jo no els culpo de res, perquè no consta que hagin fet res. El que simplement he apuntat és que la situació en una ciutat de 80.000 persones que rep 50.000 persones de cop i que d'aquestes 50.000 persones la majoria són joves en edat, diríem, plenament fèrtil i forta i descamisats i marcant doncs això, doncs el que entenc és la por de les dones que es troben soles envoltades de joves immigrants que no coneixen de res i que estan desemparades i ja està, o sigui,
1: Sònia,
2: simplement apunto això. Em sembla que normalment ser comprensiu amb les pors de les dones en aquest sentit no és una gran ofensa, però vaja.
1: Sònia, remata'm i anem a publicitat, va.
3: Em sembla unes afirmacions molt perilloses i molt, molt cruels. Dubto que hi haguessin tantes dones de Ceuta passejant soles envoltades, però en tot cas, la població de Ceuta és molt barrejada, molt mixta. Estan molt més acostumats que el Ferran o que qualsevol de nosaltres a viure envoltats de població que pot semblar físicament marroquina, perquè la població de Ceuta, de fet, està dins del territori marroquí i és totalment mixta i cada dia creua gent i treballen i conviuen i la majoria de gent espanyola de Ceuta té noms àrabs, vull dir que trobo que la por era por a una massa de gent que de sobte entra, que no saps com de desesperats estan i és lícit tenir por. Jo no em ficaré amb la gent i amb les dones que hagi vist. Que això és el principal que s'ha de resultar d'ahir. No.
1: Sí que és veritat que imatges n'hi ha de tots els tipus, és veritat que en les imatges en si sí que és veritat que hi havia els que arribaven a través de mar, jo diria que completament exhausts, i hi havia, és veritat, els que arribaven a través de la porta principal o saltant fins i tot la tanca, sí que en aquest cas que no havien fet tota la volta o no s'havien llançat al mar, per tant sí que és veritat que imatges hi havia les dels dos tipus. Fem una pausa i de seguida anem a Madrid i Brussel·les, perquè també aquesta crisi migratòria o aquesta crisi humanitària a Ceuta té unes derivades a l'espai Schengen, que fan trontollar també una mica els fonaments de la Unió Europea, alguns dels acords més bàsics i semblaven més establerts en la Unió Europea, i de seguida intentem aclarir si això afecta la gent que ha de viatjar a Itàlia o si realment és escenificació de Giorgia Meloni i companyia. Res, quatre anuncis i ja tornem.
4: Via Lliure, amb Arnau Mañé.
5: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
6: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
7: Si vols fer la compra bé, atana Carrefour.
8: Tasta el més fresquet del sud amb la segona al 70 en el gaspatxo Carrefour Clàssic 1 litre. Si en compres dos, la segona unitat et surt a 46 cèntims. I això és un superpreu. Fins al 10 d'agost.
9: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
10: Ofertes límit al Corte Inglés. 15% addicional en electrodomèstics de marques com AEG, Samsung, Haier, Dyson, Rumba i Taurus. Són les ofertes límit. Només 4 dies. Del 30 de juliol al 2 d'agost. A la botiga web i app del Corte Inglés.
4: Via Lliure, amb Arnau Mañé.
1: 10 minuts i seran les 11 del migdia. Des de Madrid, Roger Perciba, bon dia.
11: Hola, bon dia.
1: I l'eurocorresponsal de RAC1, Lluís Tobar, què tal, bon dia.
12: Què tal, Arnau, bon
1: dia. Hola, Lluís, com estàs? Ara anem a la derivada Schengen, la derivada italiana de Giorgia Meloni, però Roger, des de Madrid, Sánchez, que ha mogut fitxa i demana abordar aquesta crisi migratòria d'una vegada per totes també en l'àmbit europeu.
11: Sí, de fet, s'ha fet pública una carta que ha enviat Sánchez a la Comissió Europea, a la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, també al president del Consell Europeu, Antonio Costa, i al primer ministre d'Irlanda, que exerceix la presidència rotatòria de la Unió Europea, una carta on demana una reunió urgent dels ministres de l'Interior davant la crisi que s'ha produït a Ceuta, una carta en la que el president del govern espanyol també lamenta que alguns governs europeus hagin aprofitat la situació per atacar Espanya, fins i tot per plantejar, com és el cas d'Itàlia, per exemple, l'exclusió de l'estat espanyol de l'espai Schengen. Una carta en què atribueix aquestes reaccions a prejudicis, notícies falses, ignorància o fins i tot interessos polítics. Defensa que en menys de 48 hores el seu govern ha recuperat el control de la frontera. Tot això, diu, s'ha aconseguit en estreta col·laboració amb les autoritats marroquines i, al tanto, amb molt poc suport d'altres estats europeus. Hem resolt, diu Sánchez, la crisi gràcies a la coordinació amb el Marroc i amb molt poca ajuda dels socis europeus. La majoria, diu, han donat suport a Espanya, però alguns han reaccionat de manera irresponsable atacant el govern espanyol.
1: Per tant, té missatges contra els seus companys estats membres o els seus companys responsables d'altres estats membres de la Unió Europea. Per cert, crec que tenim alguna novetat també, Roger, sobre la construcció que va anunciar ahir Pedro Sánchez per reforçar la frontera entre Ceuta i el Marroc, oi?
11: Sí, és la instal·lació d'aquestes boies, per dir-ho d'alguna manera. Són uns elements flotants que s'han instal·lat i que han començat aquest matí. Són unes barreres de contenció que el govern espanyol considera que és una de les principals mesures que pot aplicar de manera més imminent per reforçar el control d'aquesta frontera marítima. Els treballs han començat sobre les 8 del matí a l'espigó del Tarajal, on s'ha desplegat una barrera pneumàtica d'uns 500 metres de longitud. És una estructura que sobresurt de l'aigua entre 30 i 70 centímetres i que per la part inferior, és a dir, per sota l'aigua, té una profunditat d'un metre. No és una barrera que impediria, arribat el cas, que la gent pogués passar, perquè és evidentment una boia flotant, però sí és un dispositiu que legalment i administrativament té molta importància. Si recordem aquesta sentència de fa un parell de setmanes del Tribunal Suprem, que establia que si una persona arriba nedant a l'estat espanyol no pot ser retornat en calent, sinó que s'ha d'iniciar tot el procés administratiu, burocràtic, perquè sigui retornat, que és el cas que s'ha produït aquests dies a Ceuta, de milers de persones, entrant nedant. Aleshores, aquesta boia que s'està instal·lant aquest matí tindria, diguéssim, a efectes legals, tindria la consideració de barrera fronterera, per tant ja permetria la devolució en calent.
1: Una espècie de cobrir-se les espatlles legalment també del govern espanyol i de la Moncloa. Tema derivat, però també relacionat amb tota aquesta crisi migratòria que estem vivint, aquesta crisi humanitària a Ceuta. Tobar, Ahir, Giorgia Meloni, a Itàlia, trencava aquest acord Schengen, com a mínim en la seva relació amb Espanya, el suspenia més aviat, intentava mirar la lletra petita, perquè a la pràctica poca cosa, poc canvi per les persones que hagin d'anar a Itàlia. No és cada cop haguem d'ensenyar el passaport per anar a Roma.
12: No, exacte, i s'ha de mirar bé la lletra petita perquè és important deixar clar que un país, en aquest cas a Espanya, no es pot, és a dir, cap país pot expulsar a Espanya directament de l'espai Schengen. Això hauria de ser en coordinació dels 27 estats membres en cas de que hi haguessin dèficits i deficiències greus en els controls de les fronteres i, en tot cas, en consens i acord de les 27 capitals europees amb una cimera extraordinària del Consell de la Unió Europea. Per tant, Espanya continua dins de l'espai Schengen. Això és important deixar-ho clar. El que sí que ha fet Itàlia i que ja ha passat en altres ocasions és imposar i reforçar els controls policials a ports, aeroports i carreteres. Què passa? Que, per exemple, el que ens podem trobar és que si, per exemple, la setmana que ve tenim un vol Barcelona-Roma, quan arribem a la terminal de Roma, al sortir de la porta d'embarc, ens trobem policia italiana demanant documentació. Itàlia ha fet el mateix, que aquests controls només s'efectuaran per passatgers que no siguin europeus. Però bé, ens podem trobar en aquestes situacions o amb creuers, per exemple, al port de Gènova, que al baixar del vaixell ens demanin la documentació. I això és una mesura que els tractats de la Unió Europea ho permeten, que Itàlia, per exemple, doncs, en aquest cas hi veu una amenaça amb Espanya i ho fa bilateralment. S'ha fet altres vegades.
1: Sí, hi ha precedents.
12: Sí, el govern socialista, de fet, d'Olaf Scholz, fa dos anys va instaurar també controls a les seves carreteres, a les fronteres amb Bèlgica i els Països Baixos. Què passa? Que són unes mesures que al final, si vols ara hi entrem, Arnau, però més que una capacitat efectiva, és més aviat un missatge polític, clar, perquè al final no pots anar molt més enllà.
1: Això t'anava a preguntar. No sé com s'ha rebut des de Brussel·les, des de la Unió Europea, la Comissió Europea també en particular, que Itàlia hagi tirat pel dret, totes aquestes pressions també, entre altres, de Finlàndia, si no m'equivoco, algun reforç, tot i que molt més lleuger, de França, Alemanya. Què s'està coent a la Unió Europea ara mateix amb aquesta situació, amb aquesta crisi a Ceuta?
12: Sí, podríem dir que hi ha hagut dues actituds. La primera, liderada per Itàlia, no? Que és aquesta, doncs, tirar pel dret i anunciar aquest missatge polític de que vol suspendre l'acord Schengen amb Espanya, i és una mesura que li han seguit, per exemple, el part del govern de Finlàndia, que està en coalició amb l'extrema dreta, també ho veu amb molts ulls Suècia, i Dinamarca, que recordem que és un dels països paradoxalment governats per la socialdemocràcia, però amb una de les polítiques migratòries més dures dins de la Unió Europea i que ha liderat també aquestes polítiques dures dels últims anys. Després hi ha una actitud potser més o menys més responsable per part de França i Alemanya, que entenen la complexitat del problema i que sí que ha mostrat una mica més de suport a Espanya amb la boca petita. I després hi ha la Comissió Europea, que evidentment l'últim que vol evitar és una crisi, que la vol evitar, però ja la té instal·lada, una crisi política i de divisió entre les 27 capitals europees, i que està, diguem-ne, donant un vot de confiança a Espanya, donant suport amb la policia fronterera europea, els agents Frontex, i donant una mica l'oportunitat de que Espanya intenti resoldre aquesta crisi a curt termini. Però això sí, deixant clar que la Unió Europea ha aprovat un nou pacte migratori, que és un nou pacte que accelera les expulsions, una nova directiva de retorns que també els accelera, i la Comissió Europea deixa clar que aquestes directives s'han d'aplicar de manera immediata i efectiva. Per tant, la Comissió Europea no dona en cap cas, no obre la porta en cap cas a que Espanya pugui ser o pugui acceptar algunes d'aquestes persones que han arribat aquests dies a Ceuta.
1: Per acabar, Lluís, tu que coneixes també bé els líders estatals, els líders europeus, això de la Unió Europea, en el cas de Giorgia Meloni, que ha estat la primera que ha fet el pas també per escenificar Maduro, en aquest cas contra Pedro Sánchez, quina relació hi té tot plegat en la seva relació, per exemple, amb Donald Trump i en haver de marcar perfil després de també algunes tensions amb la Casa Blanca?
12: Bé, jo crec que al final aquí el que s'ha tocat el moll de l'os del debat més tòxic, més complex i més difícil de la Unió Europea. I al final és el debat que més rèdit polític, és a dir, jo crec que tot aquest debat s'ha de veure, sí, en clau internacional, però sobretot en clau interna de cada país. Itàlia té eleccions l'any que ve, França té eleccions l'any que ve, i per tant el debat migratori és un debat que va molt bé perquè tothom jugui les seves cartes polítiques en clau interna. Què passa? Que aquí l'empipamenta de, l'empipamenta de Pedro Sánchez, perquè estem parlant durant molt de temps de la solidaritat europea amb despesa militar, de l'amenaça russa, etc. I quan Espanya denuncia això, una amenaça per la seva integritat territorial, aquí la majoria de països europeus, en comptes d'ajudar-lo i donar-lo suport, el que hem vist són missatges d'intentar treure'n rèdit polític. No? Llavors aquí tothom està jugant les seves cartes en clau interna i Giorgia Meloni se sent forta perquè Pedro Sánchez ara mateix és l'única veu que està amb el tema migratori, està en minoria, és a dir, les polítiques de migratòries de Pedro Sánchez són una opció totalment contrària al que s'està defensant a la majoria de capitals europees que estan governades per governs conservadors o ultraconservadors.
1: Doncs això, és l'anàlisi de Lluís Tobar, eurocorresponsal de RAC1, eurocorresponsal de RAC1 a Brussel·les. Lluís, gràcies i n'estarem pendents, vacances complicades i si n'has de fer, pendent una mica del que pugui passar en les properes hores i els propers dies. Gràcies, Lluís.
12: Gràcies, Arnau, una abraçada.
1: I des de Madrid, el Roger Perciba, que també el teníem connectant explicant l'última hora del govern espanyol, diria, Roger, que avui presència política estatal a Ceuta, no?
11: Sí, sí, ara pendents de la compareixença del ministre de l'Interior, de Grande Marlaska, ara a les 11, i una mica més tard del líder del PP, de Feijóo.
1: Per tant, estarem pendents també amb el Roger Perciba des de Madrid, des de Ceuta i des de la part del Marroc. Gràcies, Roger, fins ara.
11: Adéu.
1: Aquí la taula, també, Sònia, aquesta derivada més internacional, com la veieu, també, amb l'anunci del trencament de l'espai Schengen respecte a Espanya, des d'Itàlia. Sònia?
13: És que ha sigut un moviment més que res populista de Meloni, d'una banda, perquè la Gemma ho explicava aquest matí molt bé. A Itàlia, de fet, ja tenia suspeses amb certes condicions Schengen per segons quins supòsits. Fa poc hi va haver un festival de música molt important a Itàlia i van suspendre Schengen d'allà on venien els vols, vull dir que ja se suspèn. I després perquè no té un efecte pràctic, és a dir, quanta gent de la que va entrar i a Ceuta creiem que arribarà ara a Itàlia. Agafaran un vol, agafaran un creuer, vull dir, és que és absurd. Era més una cosa de casa a la galeria, de l'opinió pública italiana i d'un aquest missatge constant de dreta. Primer que no es pot suspendre Schengen dins de dos estats europeus, només pots com posar unes excepcions il·limitades, i l'únic que es tradueix és en què demanaran la documentació, però de totes maneres avui en dia per agafar un vol ja has d'ensenyar un DNI o una documentació, vull dir que no té cap sentit i era marcar narrativa, no? Narrativa contra Pedro Sánchez i contra les polítiques d'esquerres, diguéssim.
1: Ferran.
2: Sí, estic plenament d'acord amb això, és evident que és una qüestió propagandística, per dir-ho així, però és una qüestió que toca, clar, com ara es deia, vull dir que el debat de la immigració és un debat fonamental sobre el sistema, sobre què és Europa i sobre el sistema fins i tot socialdemòcrata o el sistema de l'estat del benestar, és a dir, és tocar el punt feble del sistema. I aleshores tots els polítics intenten manipular aquestes discussions de la manera que poden, insisteixo, l'extrema dreta, lògicament, que ja veig que... Insisteixo que tothom està molt preocupat per això, però clar, en aquestes ocasions és les ocasions on creu que la realitat li dona la raó. I després hi ha una altra cosa que ha apuntat la Gemma Pinyol, que em sembla interessant, és que no sé si seré just amb la Gemma Pinyol, però tal com ho he entès, perquè moltes vegades es deia en relació als Estats Units que en realitat la quantitat de repatriacions que ha fet Trump no és tan diferent de les que ha fet Biden o de les que ha fet Obama. Amb Giorgia Meloni també es va veure molt clarament. Giorgia Meloni té un discurs molt dur en contra dels immigrants i en contra de la immigració, molt dur, i aquests dies s'està veient, és a dir, que utilitza aquestes ocasions per marcar el seu perfil polític, però en realitat Giorgia Meloni, quan va entrar al govern, va veure que no podia simplement alterar el sistema des de la base i que no hi ha hagut més repatriacions, tinc entès, que en governs anteriors. Pedro Sánchez ahir mateix va presumir de que les entrades d'immigrants il·legals s'estaven reduint en el seu mandat, és a dir, que al final hi ha un acord bàsic, hi ha hagut un gir, diríem, però hi ha un acord bàsic en les polítiques pràctiques de la Unió Europea que és ser bastant més estrictes, més restrictius amb la immigració il·legal. I això és perquè els efectes de la immigració il·legal sobre l'economia i sobre les societats europees, doncs s'està començant a veure, no?
1: Digues, acabes?
2: No, yes. I que això és el que explica que molts partits polítics que tenen una retòrica molt més dura, doncs estiguin veient-se reforçats a les urnes.
1: No? Abans d'escoltar el que hi diu la Magda, podem escoltar un tall de Trump de justament d'ahir la nit, que també entrava en aquest debat, com si no en tinguéssim prou també amb els polítics espanyols o els polítics catalans, que també deien la seva. Doncs Donald Trump també va valorar i també va voler-hi sucapa en aquesta crisi migratòria.
14: Vaig veure el que va passar a Espanya, vaig veure la catàstrofe que va passar. Semblava una invasió d'un país. Vaig veure com centenars de milers de persones entraven i el mateix ens passarà a nosaltres. Si els republicans no guanyem, serà pitjor, molt més gran. Serà molt més fàcil d'entrar. Much bigger, much
1: easier to get into. Imagineu, relacionades fins i tot amb les seves eleccions als Estats Units. Aquí qui no opines perquè no vol.
0: Trump ho té sempre preparat, li va molt bé. A més, va fer aquestes declaracions i vull insistir perquè qui està definint totes aquestes polítiques és molt clar quin tipus de gent. Vaig fer-li una foto a la reunió on va fer les declaracions. Una taula d'aquelles immenses, tota plena d'homes.
1: Aquestes declaracions de Trump, vols dir?
0: Sí, sí. I allà hi havia, crec que hi ha una segona dona que es veu allà al final, però eren tot tios i només hi havia una dona, i aquells amb el seu discurs que enganxa també. Amb la Meloni, recordem també que el Trump va canviant segons li convé, i ara portar-lo a la política que tindrà eleccions ara al novembre li va molt bé, no? Mira, Spain, deu estar d'Espanya, perquè li surt per tot arreu, i deu estar molt, molt, molt fart. Però la cosa és que no té cap sentit. I amb la Meloni, que havia tingut aquesta baralla no fa res, que quan li va dir fa un mes i mig o així, no?, que li deia la teva popularitat està pel terra. Sí. O sigui, la Meloni aquí ha vist una oportunitat, per tu, just el que deia la Sònia, no? Realment, quan mires quantes repatriacions ha fet, o això ho deies tu, no, Ferran, les repatriacions, però quantes gent ha entrat de manera irregular a Itàlia, comparat amb el que ha entrat a Espanya en l'últim any, és que les xifres són contundents. És molt més gran la xifra d'immigrants irregulars a Itàlia.
1: De fet, d'això em feia un tuit, diria ahir, Pedro Sánchez, que ara no el trobaré, però venia a recordar aquestes xifres d'entrades irregulars a Espanya. Mira, aquí ho tenim. Ell mateix, també traient pit, o com a mínim, suposo que enfadat pels retrets que li feia Meloni, que li feia el govern d'Itàlia, ell recordava que les xifres entre 2021 i 2026, segons Frontex, a Itàlia 478.000 persones entrant de manera irregular a Itàlia, i a Espanya 234.000. Per tant, és veritat que és un país també amb més població, però que és pràcticament, o de fet és la meitat a Espanya, aquestes entrades irregulars que a Itàlia, que és el que deies tu, Magda? Sònia?
13: Sí, la Gemma Pinyol també explicava entre ella avui que, de fet, Espanya és dels països que més gent retorna a la Unió Europea. D'això se'n parla poc, però és dels que fa més devolucions i més expulsions. Per tant, que ara es pretengui dir que hi havia un efecte crida, que Espanya, que això ha sigut per la llei, Trump i alguns altres líders internacionals, que això ha sigut per la regularització que s'ha fet quan aquests xavals que van intentar entrar no tenen cap tipus d'oportunitat amb la llei de la regularització, perquè primer perquè ja s'ha acabat els terminis, però segon perquè havies de complir unes condicions que ells no complien. Vull dir que, de debò, que a mi em sembla que s'ha instrumentalitzat una desesperació de tota una població barrejada amb gent que portava ja temps intentant entrar. Les cares i les respostes dels xavals joves que es pensen que poden entrar aquí, que els estaran esperant amb oportunitats amb paradetes, no? De què vols estudiar, treballar, què vols? Se'ls hi promet, se'ls hi enganya, i no oblidem el paper rellevant que tenen les xarxes socials amb tot això. Perquè al final el mateix que veiem aquí de vídeos d'influencers que s'inventen coses i que tenen un ressò brutal, en un país on no hi ha premsa lliure, on és un règim totalment autoritari i on és molt fàcil que la gent es cregui aquestes coses i no tingui com contrastar-ho, és molt més possible instrumentalitzar així a centenars de persones que, com han anat dient els vostres corresponsals, de sobte, ahir, sense tenir un projecte migratori, decideixen deixar la feina a ciutats que estaven lluny perquè comença a córrer aquesta veu de que Espanya ha obert fronteres com... Imaginem que, no és ni comparable, però imaginem que de sobte comencen a córrer tot de bulos d'influencers a Espanya, dient que Estats Units necessita mà d'obra i que l'ambaixada a Madrid està donant visats a tothom que hi vagi, no? Visats. Doncs també hi hauria segurament milers de persones que es plantarien en aquesta ambaixada de sobte. El que passa és que no tindries una crisi humanitària, perquè parlem de dos països amb unes condicions una mica més properes i similars que no pas Marroc i Espanya.
1: Doncs aquesta és la situació, pendents de Ceuta, evidentment, que moltes de les televisions que van retransmetre en directe van ensenyant imatges d'aquest retorn que anàvem explicant al llarg de tot el matí, pendents de les reaccions polítiques i també pendents de les reaccions internacionals que, per bé o per mal, ja hem vist que n'hi ha hagut. Fem, quatre anuncis i de seguida tornem i rematem la tertúlia.
15: RAC 1. Aquest estiu, la música en majúscules té un escenari únic al Maresme. Torna al Festival Mar d'Estiu a Santa Susanna.
16: Del 31 de juliol al 17 d'agost, viu la força i l'emoció del directe amb veus llegendàries com Zucchero, Rosario, Loquillo,
15: Sergio Dalma, Miguel Ríos, Niña Pastori i molts més.
16: Gaudeix de l'ambient del Garden Village abans del concert i connecta amb la millor música sota les estrelles.
15: Entrades disponibles a mardestiu.cat.
17: Barcelona estrena un nou espai Hyundai al costat de la Fira Gran Via de l'Hospitalet. Hyundai Lean Motor, ara més a prop amb tota la gamma Hyundai i servei oficial postvenda. Vine a descobrir-ho i aprofita les ofertes exclusives d'obertura. Disseny, tecnologia i innovació Hyundai al carrer de la Botànica 57. Hyundai Lean Motor, la nova Hyundai de Barcelona.
18: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
19: Aquest mes, el Club de Vins La Vanguardia descobreix 6 vins destacats de la Guia de Vins 2026. Celler Domenio, Bodegas Bilbaínas, Herència Altés, Paralada, Faustino Rivero Olecia i Entre Canales Domecq e Hijos. Amb la Guia de Vins 2026 inclosa. Tot per només 69 euros. Salta quan vulguis, amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
20: L'aplicació de RAC1 ara fàcil, intuïtiva i renovada.
21: Amb totes les notícies de RAC1.cat.
20: Escolta'ns al cotxe.
21: Amb l'aplicació connectada a Android Auto.
20: I a Apple CarPlay. Juga i posa't a prova amb els jocs de RAC1.cat.
21: Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació.
20: Via Lliure, amb Arnau Mañé.
1: Passen 11 minuts de les 11, el Ferran Caballero, que encara que no ho digui, que és tímid, volia opinar també de Yemi i de la FIFA, tot aquest escàndol de Gianni Infantino, del primer partit del Barça. El vas veure, però, o no?
2: Ahir no el vaig poder veure, precisament.
1: Llavors no pots tertuliar.
2: No, per això marxo, jo no em faria vergonya quedar-me.
1: Però estàs il·lusionat amb algun nom d'aquests?
2: Home, de Yemi, estic molt il·lusionat. Sí, és d'aquestes coses, d'aquestes, no saps per què, que t'agafa un amor per algú, i ja fa anys que jo esperava que arribés aquest moment, i estic molt content que estigui aquí amb nosaltres.
1: De debò, eh? És a dir, tu fa temps que seguies a DM i que...
2: Sí, perquè aquests joves que van començar a sonar i aleshores... Carai. Bueno, jo tinc una... Ara està fora de lloc, però tinc una vida paral·lela, que és el FIFA, i aleshores el FIFA jo fitxo en funció dels rumors, i aleshores a DM es va convertir en un fitxatge recurrent en els últims, jo crec que 4 temporades, segurament.
1: Que bo.
2: És dels meus preferits.
1: El FIFA, que no la FIFA, que també és un altre tema que està també Gianni Infantino també fent de les seves, intentant fer negoci, intentant comercialitzar entre d'altres el Mundial de Futbol, que també en parlarem ara d'aquí una estona amb la Marta Ramon, que ara la connectarem des de Birmingham, i amb el Ferran Martínez, que del Mundo Deportivo pujarà ara ràpidament. De fet, baixarà. Ara estem a la palanca 3 i llavors ja no sento estar en Mundo Deportivo i tot plegat. Acomiadem a la Sònia Andolz, a la Magda Bandera, al Ferran Caballero, que és tímid i no vol fer tertúlia esportiva. Sònia, moltes gràcies.
13: Bona tarda.
1: Que vagi bé, fins d'aquí uns dies. Magda, també, que vagi molt bé.
0: Molt bé.
1: Bona festa major a Vilanova.
0: Sí, estarem allà, veient els teus.
1: Estarem allà. I Ferran Caballero, que vagi molt bé. I ens retrobem un dia d'aquest estiu, que diria que tots plegats tornem a passar per aquí.
2: Perfecte.
1: Això, ens actualitzem, va. I ens actualitzem amb l'Alba Carnicer, la Violeta Martos. Què tal? Bon dia, noies.
3: Bon dia.
1: També amb el Nil Ferrés. Bon dia.
5: Bon dia.
1: Continua augmentant la xifra de cadàvers recuperats després de l'arribada massiva de persones a Ceuta. Almenys 84 persones haurien mort, però s'espera que la xifra de víctimes continuï enfilant-se les properes hores. El viatge de milers de persones del Marroc a Ceuta ja s'ha convertit en una de les majors tragèdies de la zona.
3: Segons l'última actualització, la Guàrdia Civil ha recuperat 67 cossos i n'ha localitzat diversos més. A més, falta comptar els cossos que hagi pogut recuperar la policia marroquina, que de moment no ha fet cap balanç. Això sí, fonts de l'Institut de Medicina Legal de Tetuán, molt a prop de la frontera amb Ceuta, han explicat al diari marroquí Express que han rebut 17 cossos de persones que haurien mort intentant arribar a Ceuta. Mentrestant, els agents de servei marítim continuen pentinant la zona des de primera hora del matí. Amb aquestes noves víctimes ja són més de 100 les persones que han mort a la costa de Ceuta des que va començar l'any. Això és gairebé el doble que l'any passat, quan van morir 46 migrants.
1: Tot plegat mentre el president espanyol Pedro Sánchez ha enviat una carta dirigida als presidents del Consell Europeu i de la Comissió Europea. L'escrit Pedro Sánchez assegura que el seu govern ha fet una bona gestió de la crisi migratòria a Ceuta. Explica també que s'ha recuperat, diu, el control de la frontera.
22: Sánchez diu que ha col·laborat amb les autoritats marroquines i recorda que tot plegat és un èxit de la política migratòria eficaç i solidària. Diu que Espanya fa anys que aplica la carta. El president espanyol també treu pit i garanteix que la seva és la segona frontera exterior més segura de la Unió Europea, tot i que Espanya és l'únic estat membre amb una frontera terrestre amb Àfrica.
1: Perdoneu. Davant d'aquest escenari, ara la pregunta que hi ha sobre la taula és què ha fallat perquè més de 50.000 persones hagin entrat per aquesta frontera.
3: Sí, el govern espanyol assegura que les màfies han fet una lectura intencionada d'una sentència al Tribunal Suprem que no permet la devolució en calent dels migrants que entrin nedant. L'extrema dreta, però, que també hi suca el pa, culpa la regularització extraordinària que ha provocat, diu, un efecte crida. Els experts, però, neguen que sigui una cosa o l'altra. La investigadora associada del Grítim UPF, Gemma Pinyol, explica que el focus s'ha de posar en el Marroc i en els seus aliats, com els Estats Units. Perquè no torni a passar, Pinyol diu que la Unió Europea ha de replantejar la seva política migratòria. Ho ha dit fa una estona el Via Lliure.
23: La Unió Europea i Espanya, en aquest cas, porten 20 anys apostant per un model que externalitza el control de fronteres i no fa política migratòria més enllà de la frontera. Què vol dir externalitzar? Vol dir que poses en mans de països tercers el control de les seves fronteres. El que aquí s'ha de fer és trencar tot aquest model que no funciona, però no es tracta simplement de posar més control.
3: Pinyol també assegura que les persones que han creuat la frontera no tenien un projecte de vida a Espanya, sinó que simplement han sigut utilitzades pel govern marroquí.
1: I comença a haver-hi algunes retencions a les principals carreteres de Catalunya per l'operació sortida de les vacances d'agost.
22: Sí, a aquesta hora la P7 ja registra complicacions amb 11 quilòmetres de retenció entre Gelida i Castellbisbal en sentit sud i més de 6 quilòmetres entre Freginals i Amposta, on s'ha tallat un carril per la retirada d'un vehicle. Pel que fa a la sortida de l'àrea metropolitana de Barcelona cap a Girona, en aquests moments hi ha 3 quilòmetres de retencions entre la Roca del Vallès i Montornès i 4 entre la Roca i Cardedeu.
1: I amb temperatures tot plegat que encara estan per sobre del que tocaria. El juliol del 2026 s'ha confirmat com el més càlid des del 1950. El juliol més càlid des del 1950. És una de les dades del balanç mensual del Servei Meteorològic de Catalunya que també apunta que ha estat un dels juliols més secs.
3: Les dades demostren la calorada extrema que ha acompanyat el juliol. Ha sigut el mes més càlid de les dades registrades per l'Observatori Fabra en els seus 112 anys de dades. A més, el juliol ha tingut anomalies de temperatura iguals o superiors als 3 graus a la gran majoria d'estacions de la xarxa d'estacions meteorològiques automàtiques. Són 171 de les 184. El mes confirma així la tendència que va començar el juny. Els experts asseguren que ha sigut un mes excepcional per culpa dels 3 episodis de calor amb temperatures molt elevades i amb pocs dies de treva.
1: Doncs bé, després del juliol més càlid des del 1950, comença l'agost, 1 d'agost és avui, igualment amb els termòmetres disparats, Nil.
5: Sí, exacte. Avui ja podem tornar a assolir aquests 38-39, puntualment 40 graus a punts de Ponent, també del Pla de Lleida. Evidentment continuarà aquesta xafogor a la costa amb humitats elevades i de cara a la tarda alguns ruixats i tempestes, sobretot a les comarques del Lluçanès, Ripollès, Garrotxa i Osona, que poden anar acompanyades de calamarsa o pedra i amb ràfegues fortes de vent. Per tant, precaució en aquest sentit.
1: Gràcies, Nil. Gràcies, Alba. Gràcies, Violeta. Fins ara.
5: Fins ara.
1: Passen 2 minuts d'un quart de 12, anuncis i tertúlia esportiva.
24: Via Lliure, amb Arnau Mañé.
25: Una cigarreta, o un bosc cremant, una barbacoa, o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
4: La millor aventura de l'estiu fa milers d'anys que t'espera. Descobreix els museus i jaciments del Museu d'Arqueologia de Catalunya. Els trobaràs a Barcelona, Empúries, Girona, Olèrdola i Ullastret. Viuràs experiències sorprenents al quilòmetre zero de l'arqueologia catalana, el punt de partida del teu estiu. Visita'ns a mag.cat.
6: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
7: Si vols ser la compra bé a Tanacarre.
8: Dona un respir a la teva butxaca aquest estiu amb els nostres preus imbatibles, com la costella de porc a un preu imbatible de 4,89 € al quilo o el meló sencer pell de granota a un preu imbatible de 75 cèntims al quilo. Fins al 2 d'agost.
7: Si vols ser la compra bé, estan a Carrefour.
9: Ofertes límit al Cort Inglés. Fins a un 20% de descompte en una selecció de smartphones de marques com Samsung, Xiaomi, Motorola i Oppo. Són les ofertes límit. Només 4 dies, del 30 de juliol al 2 d'agost, a la botiga web i app del Cort Inglés.
10: A l'estiu, mar o muntanya i RAC 1. Tots som 1. Aquest estiu, Via Lliure. Dissabte i diumenge, de 9 a 2, amb Arnau Mañé.
1: Un quart i cinc de 12.

0: I és el moment d'obrir la pàgina esportiva perquè, com us dèiem, ahir va debutar el Barça després de molts dies sense jugar. Tercera temporada, Hansi Flick al capdavant de l'equip blaugrana. I, a veure, avui repassant portades de diaris esportius. Això, Mundo Deportivo, Hamza il·lusiona. Ara en parlarem, d'aquest nou egipci que amb només 18 anys ja ahir va fer dos gols, diria. Sí, Ferran Martínez, què tal? Bon dia.
1: Què tal? Bon dia, com esteu?
0: Dos gols, no?
1: Dos gols.
0: Dos golaços, em van dir. Jo no he vist el partit,
1: un de penal.
0: D'acord.
1: Però ben executat.
0: Sí?
1: I un altre de nou killer total.
0: Això, il·lusió, per exemple, Hamza, que també s'emporta la portada de l'esport. Per tant, hi ha il·lusió en el món blaugrana. Anem cap a Birmingham, que ho va seguir de primera línia, va ser l'enviada especial de RAC1 a Anglaterra, en aquest estatge que està fent el Barça i que diria que encara s'allarga uns dies. Marta Ramon, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: S'allarga, no? Això encara continua, aquest estatge.
2: Sí, fins dilluns al vespre. De fet, dilluns el Barça ha de jugar un altre amistós, el que passa que és un amistós més d'estar per casa,
0: sí.
2: Més d'entrenament a l'interior de les instal·lacions de St. George's Park, a porta tancada. En principi estem intentant que els periodistes que estem aquí desplaçats ens deixin entrar i veure alguna cosa, ja que hem vingut.
0: Clar, això t'anava sentint, dic, no sé si heu aclarit això o no.
2: I si no, doncs, com que hi ha alguns arbres per allà, igual doncs, haurem de...
0: Ja veig la Marta enfilada per allà.
2: Els prismàtics els tenim, vull dir. És qüestió de posar-se una mica en forma i trepar cap amunt i ja està, tot el que faci falta per explicar-ho a l'antena de RAC1.
0: A veure, a partit d'ahir, sí que això, 2-2 als minuts 90 el temps reglamentari, després aquests penals que van acabar decantant-se cap a la banda anglesa, una anècdota, podríem dir, algú s'havia d'emportar el trofeu, per tant,
2: de
0: això...
2: De fet, hi havia qui no sabia que aquell empat a 2 s'havia de decidir els penals. De fet, Hansi Flick va estar un moment li va durar poc la confusió, però anava a saludar ja l'entrenador rival, ja donava per acabat, hi havia part del públic que enfilava camí cap als pubs i van haver d'avisar per megafonia. Hansi Flick, Marcus Sorg li va dir no, espera't que hem de xutar uns penals.
0: És veritat que
2: estava repartint les tandes entre els jugadors.
0: És veritat dir que un amistós, 2-2, tothom content i cap a casa, però si hi havia un trofeu que s'havia de repartir, algú se l'havia d'emportar i era la millor manera de solucionar-ho. Per tant, això ha decantat anecdòticament cap a la banda dels anglesos, però sensacions, Marta, d'aquest 2-2, primer partit de la tercera temporada de Hansi Flick, que respira també en l'entorn blaugrana.
2: A veure, clar, s'ha de prendre com el que és un partit amistós, farcit de nanos joves, farcit de suplents, d'alguns jugadors que fins i tot no compten en els plans de Hansi Flick, com per exemple Marc Caçador. S'ha agafat molt amb pinces, no serveix per extreure gaires conclusions. El que sí que serveix és perquè Hansi Flick doncs avaluï quins talents té a casa que pugen ara mateix en potencial. Va estar molt bé, per exemple, veure més enllà de Hamza Abdelkarim doncs altres jugadors que donen mostres de poder tenir futur al club, i em consta que Hansi Flick doncs està prenent nota i que està quedant molt satisfet del que està veient aquests dies a St. George's Park. Però clar, ho hem d'agafar com això, com un banc de proves, més en clau de futur que... Bé, i en clau de present una mica també, perquè en algun moment de la temporada pot necessitar un cop de mà, però s'ha agafat molta precaució. Amb tot, les sensacions van ser prou bones, sobretot va haver-hi un tram de la segona part que el Barça va dominar moltíssim i va tancar molt al darrere el Birmingham, i en aquests moments, a més, ho destacàvem a la transmissió de RAC1, Hansi Flick estava gaudint, li estava agradant el joc de l'equip. A més, era el moment que hi havia més joves al terreny de joc, o sigui que bé. I la nota una mica entre moltes cometes negatiu, perquè clar, pobre, acaba d'aterrar, és que Adeyemi doncs no va acabar d'estar fi del tot, i el mateix Hansi Flick ho deia a la sala de premsa, però clar, és que porta tot just una setmana entrenant amb l'equip, per tant és que es poden treure molt poques conclusions del que es va veure ahir.
0: Però va ser titular, no, Adeyemi?
2: Sí, sí, va ser titular, sí, sí, a la primera part. De... Perquè va haver-hi tres tandes de canvis i al final el Barça va acabar jugant amb dos onzes diferents.
0: Alguna d'aquestes peces que destaqués especialment per tu, i ara li preguntaré al Ferran, més enllà de Hamza i de Adeyemi?
2: Doncs mira, em vaig fixar amb Lorian Goren perquè no l'havia vist mai jugar, o bé, havia vist alguns highlights, lo típic, no? Però així veure com es mou el camp, perquè com que l'entrevista de Fermín també em va cridar l'atenció, que ens el va destacar molt, i després també així parlant més off the record amb alguns jugadors el dia del Media Day, tots es fixaven bastant amb ell i Fermín com que ens el va subratllar molt, i ahir m'hi vaig estar fixant i la veritat és que tècnicament el noi doncs va una mica sobrat, podríem dir. I després també em vaig fixar amb l'Àlex González, que també que acaba d'arribar fa molt poc de l'Adam, i m'havien explicat que el dia de l'Europa ho havia fet molt bé, i també m'hi vaig estar fixant i la veritat és que em va agradar bastant com el vaig veure, molt atrevit i amb molta confiança.
0: Ferran, sensació en general d'aquest primer test, d'aquest primer partit, sí, algun nom destacat?
1: Una mica en la línia de que és un equip molt jove, també a la segona part Flick va haver de reinventar algunes posicions, vam veure Héctor Ford, per exemple, jugant de central a estones.
2: Amb Álvaro Cortés.
1: Bé, a mi, mira, ara el nom que acaba de dir la Marta, Álvaro Cortés, és un central esquerrà que crec que pot tenir recorregut, i pel que sabem també agrada força, i després una figura més enllà de Hamza, evidentment, que va fer els dos gols, va tenir la personalitat per tirar el penal amb molta contundència, i va demostrar que és un nou pur en l'acció del segon gol, que és aprofitar aquell rebot, tenir aquella intuïció per anar-hi. Em quedo també amb Ebrima, un jugador que fa molt temps que els que segueixen més el planter, o que anem veient una mica el planter, doncs ens anem fixant molt, i que apunta molt alt. És un futbolista, ja et dic, amb molt recorregut, molt potent. És això, no?, que avui llegia a Twitter el company Jordi Cardero de Mundo Deportivo, que també segueix l'actualitat de la Masia, i aquest punt de que veies que feia coses amb nanos de la seva edat, però ara, per exemple, això de rebre, girar-se i arrencar amb potència i deixar rivals enrere, quan ho fas amb nanos de la teva edat, és un nen que té 16 anys. És que és que ho faci contra gent que juga a la Championship, adults, futbolistes professionals, doncs a mi em crida molt l'atenció. I més enllà d'aquests noms, també em va agradar Jordi Pesqué, que és un lateral esquerrà també, i que jo l'any passat havia jugat amb el juvenil B i molt poc amb el juvenil A, i ahir va demostrar també molta personalitat jugant de lateral esquerre.
0: Amb els dies que venen també, Marta, també Ferran, suposo que més enllà de l'estaig, més enllà del terreny de joc, evidentment estarem pendents de mercat de fitxatges. És un clàssic també de l'estiu i de l'agost. Tenim la carpeta Ter Stegen tancada, ja no, si no m'equivoco, ja no està a Anglaterra, i que per tant això està solucionat.
2: Va marxar ahir.
0: Arriba, o hi ha arribat, aquest nou extrem belga, que m'haureu d'ajudar amb el nom i el cognom.
2: Ahir a la tarda, Jesse Bessibu.
0: Bessibu. Doncs Bessibu, ja ho diré bé.
2: Bessibu.
0: I a partir d'ara què, Marta? Què hi ha sobre la taula? Quins són els propers objectius? Com ha d'anar aquest mercat?
2: Bé, doncs el gran tema és Julián Álvarez. Si ve o no ve

0: això, eh?
1: Clar.
0: És portar-ho al límit. I d'això depèn el futur de Ferran Torres, també?
1: No, no depèn, no. Bueno, no depèn d'això.
0: Digues, digues, Marta.
1: No, el Ferran Torres és un cas a part. A veure, evidentment, si al Barça només li falta ara que marxi Julián Álvarez, només li falta que marxi Ferran Torres sense tenir lligat Julián Álvarez, no? Però el cas de Ferran Torres és un cas que és propi, que va a part, que Ferran Torres hem de recordar que li queda un any de contracte, que té la paella pel mànec perquè pot marxar lliure si no renova. El Barça està disposat a renovar-lo, però potser no pel salari que a ell li agradaria. A més, la paella pel mànec encara la té més reforçada després d'haver marcat el gol de la final del Mundial. Surt molt reforçat del seu paper al Mundial. I a més el Barça també ha de tenir en compte que per renovar-lo li ha de pagar 8 milions d'euros al Manchester City. I en aquest escenari estem. També Ferran Torres ha tingut la sensació aquesta última temporada, no només aquesta última temporada, però que se l'ha infravalorat a dins del club i també en l'entorn mediàtic del Barça, que sempre se l'ha tingut de menys, que se l'ha posat molt fàcilment al mercat. I aleshores ara ell està en una posició de dir, escolta, si hi ha gent que s'interessa per mi, doncs em faig estimar, perquè tampoc el Barça li ha semblat que li declarés un amor incondicional, almenys ell ho ha sentit així. Aleshores estem en aquest escenari i qui té la paella pel mànec que és Ferran Torres.
2: Bueno, sí, no, jo amb això discrepo una mica de la Marta. Sí. Perquè, evidentment, és un jugador que li queda un any de contracte i es pot esperar a marxar lliure a final de la temporada.
0: D'aquí un any, no?
2: Sí, exactament. I amb això sí que estic d'acord amb la Marta, que ell té la paella pel mànec, però aquest estiu la paella pel mànec per mi la segueix tenint el Barça. I més com estem veient el mercat. S'estan pagant 70 milions d'euros per Gonzalo, tot el mercat està infladíssim, llavors quan val ara Ferran Torres, després de... O sigui, això que deia la Marta de la confiança, per mi Ferran Torres fa un Mundial justet, però marca el gol de la final.
1: Però el gol de la final...
2: Sí, li canvia tot, evidentment. Clar, sí. Fins a la final, Ferran Torres acaba sent el gran protagonista, però això també se li pot girar en contra en clau mercat. Perquè ara el Barça pot dir, bueno, un jugador que està en boca de tothom, ha marcat el gol de la final d'Espanya, nosaltres comptem amb ell. El Barça sí que és veritat que per un tema de fair play fins al setembre no volia començar a parlar de la seva renovació, però ara, pel que sé, està disposat a parlar-ne abans. Si el jugador té tanta pressa i s'ha sentit tan... infravalorat, com deia la Marta, que és cert, bueno, pel que jo sé també és així. Jo entenc que Ferran Torres, ara que li arriba l'oportunitat de poder ser un jugador important aquí, perquè veurem què passa amb Julián i ja no hi ha Lewandowski, clar, Ferran Torres ha d'entendre que això és el Barça, que aquí t'has de jugar les garrofes amb jugadors top, vull dir, per exemple, sense anar més lluny, a la posició que té Jurradera, a la mitja punta, hi ha dos futbolistes que, quin és millor, Fermín o Dani Olmo? Aquí, ara, aquí deixes a la banqueta. Doncs a Ferran ha d'entendre el mateix. Ell ha de tenir competència a primer nivell a totes les posicions, al Barça, i ell la tindrà al davanter centre. Tenia Lewandowski, ara li porten a Julián o a qui sigui, i ha d'intentar lluitar per ser el nou del Barça.
0: Doncs n'estarem pendents els propers dies, perquè segur que hi haurà, portarà cua tant al mercat de fitxatges com als partits que vagi fent el Barça, com els entrenaments, qualsevol novetat, evidentment amb la Marta Ramon, amb tota la gent dels esports a RAC1 en parlarem. Per cert, Marta, no sé si aquí ha arribat o com a mi s'està parlant, ho dubto. Ferran, no sé si ho controles, però aquesta matinada hem sabut que queda en paper mullat un dels grans projectes de la FIFA, de Gianni Infantino, que volia privatitzar, comercialitzar, entre d'altres, competicions com el Mundial de Futbol. No sé, Ferran, si això pot trastocar alguna cosa.
2: Bé, home, jo el que t'asseguro és que a la Federació Espanyola respiren molt més tranquils, perquè tenien una patata calenta molt difícil de gestionar. Per què? Perquè, per una banda, la Federació Espanyola forma part del comitè executiu de la UEFA, que havia, s'havia posicionat totalment en contra i havia retirat les seves federacions de qualsevol competició

0: de la FIFA, i però per altra és organitzador del proper Mundial.
1: Ah, clar.
0: I anava de la mà de la FIFA. Clar. I clar. Aquí la Federació Espanyola estava... patia, estava molt a veure l'expectativa com evolucionava tot això.
1: Clar, clar.
0: I després d'aquest comunicat de la FIFA d'aquesta matinada, respirat o respiren molt més tranquils.
1: Doncs també n'estarem pendents, perquè això pinta que com a mínim ha d'estar desactivat, però que Infantino té entre cella i cella donar voltes al seu poder també dins de la FIFA, que és bàsicament el futbol mundial. Marta Ramon, des d'Anglaterra, des de Birmingham, gràcies per atendre'ns i estem en contacte. Ànims.
2: La fresqueta,
1: a gaudir d'aquesta fresqueta.
2: Núvols i ventet.
1: Que bé, aquí
2: tinc unes ganes de tornar a l'estiu i aturrar-me, i mira que estava ja una mica cansada de tanta calor, però estic trobant a faltar ja.
1: Carai, això, dures declaracions per tothom que ens estigui escoltant a Catalunya, Marta.
2: Un gelat, sisplau, una tovallola, un gelat i...
1: És ben bé.
0: I torrar-te, m'ha agradat. Molt bé.
2: I torrar-me, sí.
1: El sol, suposo.
2: És que estic perdent el moreno.
0: Esperem que el sol, Marta.
1: És ben bé, Marta, que volem el que no tenim, però
2: bueno. El que no tenim, correcte. Sí, gràcies. Som així, els éssers humans.
1: Gràcies, Marta, cuida't. Una abraçada. I gràcies, Ferran Martínez, Marta, també.
0: Una abraçada.
1: Passen 6 minuts de 11:45. De seguida tornem. 4 anuncis i literatura en xancletes amb el Pep Antoni Roig.
3: RAC 1. Aquest mes, el Club de Vins La Vanguardia descobreix 6 vins destacats de la Guia de Vins 2026. Celler Domenio, Bodegas Bilbaínas, Herència Altés, Paralada, Faustino Rivero Olecia i Entre Canales Domecq e Hijos. Amb la Guia de Vins 2026 inclosa. Tot per només 69 euros. Salta quan vulguis, amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
4: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
5: RAC 1. Escolta, Alba, passa'm aquella caixa, que crec que està al caset de la gravació del dia 15 d'agost. Passa'm-la, sisplau.
6: Estadella, una cosa, en sèrio em devindré cada dia a posar el caset amb les gravacions dels millors moments de l'any?
5: Home, clar, si no, qui ho farà? Ho hem de fer nosaltres, collons!
6: Però que no hi ha gent treballant a l'estiu.
5: Hi ha gent i el Pere Mas.
7: Cada tarda d'estiu, de 3 a 4, els taloners millors moments.
6: Pues que posi el caset al Pere Mas, tu, que jo cada dia hi devindré amb l'Alzina Graells per posar el caset des de la Fuliola, saps què és això?
7: A l'estiu, la tonteria tampoc s'acaba.
3: RAC 1. Tots som un milió.
8: RAC 1. A l'estiu, els tres essencials d'una dona cookie. Un vano, un folar i menjar un gelat de cucurutxo mirant els ulls del teu iogurín. S'ha de ser una mica porca.
7: Cada dia, de 12 a 1, la competència especial 50 anys. Amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau.
3: RAC 1. Tots som un milió.
7: Aquest estiu, Via Lliure. Dissabte i diumenge de 9 a 2, Via Lliure, amb Arnau Mañé.
1: 11:45.
9: L'actriu secundària...

0: Com Rita Moreno.
1: I aquesta hora al Via Lliure, com sempre, com cada dissabte, des de fet l'estiu passat, fem les maletes, perquè el Pep Antoni Roig se'ns emporta de viatge. Què tal, Pep? Bon dia.
2: Bon dia, Arnau, com
1: una
2: anem?
1: Una setmana més. Això, anem de viatge. La setmana passada vam anar a Nova York, tot i que físicament tu i jo encara no hi hem anat.
2: No.
1: A no ser que hi hagi anat aquesta setmana.
2: Però no, no hi he anat.
1: Diria
2: no
1: que no.
2: En aquell... Vaig rebre dos whatsapps de persones dient-me, no has anat mai a Nova York?
1: A mi també m'ho van recordar.
2: I vaig
1: també
2: pensar, me cago en dena, tio.
1: Bueno, ja ho havíem dit, que hi ha aquesta superioritat de la gent que ha anat a Nova York. En aquell moment diria que vam parlar de Monzó, de Capmany, de Josep Pla, a través de Nova York. Avui tu diràs on anem. De fet ho vam dir, ara aquí penso...
2: Ho vam dir, però ho tornem a repetir. Sí. I jo crec que avui, a diferència de la setmana passada, anem a una ciutat de la qual la gent farda poc d'haver-hi anat.
1: Ah, bona aquesta, bona.
2: Però a la vegada potser és una ciutat que, fins i tot de manera involuntària, molts catalans han acabat trepitjant, ja que avui anem a Marsella.
1: A Marsella, ho vas dir. Marsella...
2: Tu hi has estat, a Marsella?
1: No hi he estat.
2: No hi has estat,
1: no hi he estat. Segona ciutat que ens porta el Pep Antoni Roig, segona...
2: Ostres, malament, aquest estiu et dono molts deures.
1: A veure, tant de bo, tant de
2: bo. Jo hi he estat, diria que 4 o 5 vegades.
1: Diria que és una ciutat que a tu t'agrada especialment.
2: Jo crec que es notarà amb la secció d'avui, que és una ciutat que m'agrada especialment. I a sobre és una ciutat que crec que compleix a la perfecció un defecte que tenim els catalans. Potser els barcelonins més que els catalans, però en general els catalans, jo crec que som una gent, som un poble que ens agrada molt comparar constantment quan anem a altres llocs. Marsella és una ciutat...
1: Ja t'entenc.
2: Perfecta en aquest sentit. És a dir, què vull dir? A mi m'ha passat. Li dius a algú, què tal, com ha anat per Lisboa? Jo et dic, Lisboa, hi ha un barri que és igual que el Born. Com ha anat per Nàpols? Oh, Nàpols, és que els quartieris espanyolis són com el Raval. Doncs Marsella és exactament això, perquè realment té alguna similitud amb Barcelona, i la frase estrella que diu tot català quan va a Marsella és...
1: A veure.
2: Marsella és com Barcelona, però sense els Jocs Olímpics.
1: Ah, com si no hi haguessin hagut els Jocs Olímpics a Barcelona.
2: Aquesta és una frase extremadament... Què he sentit jo? No sé. 100 vegades. És la manera ràpida de definir Marsella per un català.
1: A veure, si és així, que tu em diràs si o si no... És una bona descripció, la veritat.
2: Bueno, t'ha quedat clar, no? T'ha quedat clar que com és Marsella. És com una equació, vindria a ser com Barcelona menys Kobe igual a Marsella.
1: Ah, està bé.
2: Podríem definir-ho així.
1: Està bé.
2: De fet, jo crec que hi ha penya, realment, que va a Marsella expressament per poder-ho dir.
1: És a dir, que ja la té abans,
2: que va amb una lupa maragalliana als ulls. És a dir, aviam, aquesta gent com devia ser abans dels hipotètics Jocs Olímpics. Sempre m'he plantejat, quan hi vaig, o quan he conegut algun marsellès, si algun marsellès em preguntés, escolta, i com és Barcelona? Doncs mira, és com Marsella, però amb Jocs Olímpics.
1: Havent fet uns Jocs Olímpics.
2: Una miqueta així. Crec que és una bona manera de definir la ciutat, i per tant, ara que ja hem construït aquest marc mental, anem-hi cap allà.

0: Això que sentim és Marcel, una de les cançons més conegudes de la rapera Kenny Arcana. Perquè Marsella, ens agradi o no, pels catalans, i crec que per tot el món, és això, eh? És cultura de carrer, és hip-hop, és multiculturalitat a Mansalva, i també el maleït tic de confondre tot això amb perillositat, una miqueta.
1: Ja, relacionar Marsella amb una ciutat perillosa, vols dir?
0: Té la fama, té la fama,
1: sí,
0: i
1: sí.
0: És una fama, personalment, jo que, com has vist, ja sóc un expert en Marsella. Crec que és una fama. Jo soy Marsella. És una cosa que no esperava dir en públic, no,
1: recull,
0: no? Però crec que és una fama injusta i exagerada, ja que crec que de persones perilloses n'hi ha a tot arreu. I és una fama que també, quan coneixes algú que ha anat a Marsella, ens encanta reiterar. És a dir, no hi ha una conversa sobre Marsella que no acabi amb aquesta mena d'advertiment, no? És una ciutat increïble, però vigila. I menjareu molt bé. Oh, demana bullabesa, però vigila. El port és espectacular, però vigila.
1: Una adversativa constant.
0: És constantment una adversativa, i el millor de tots és que els que t'adverteixen de tot això, ei, ja han estat un cap de setmana, eh? No és que hi hagin viscut 6 anys. Però, bé, Catalunyeta sempre guanya. La veritat és que Marsella no és Barcelona sense jocs. Jo crec que Marsella és Marsella. I Barcelona cada dia més s'assembla més a una ciutat on tothom diu que abans era millor tot. Que, pensant-ho bé, això sí que és una cosa molt, molt marsellesa, no?
1: Una de les preguntes que ara em feia. És veritat que tu tens una relació, però... o que Barcelona, o més ben dit que Marsella és Barcelona sense els Jocs Olímpics, però realment hi ha una connexió, hi ha una relació entre les dues ciutats?
0: Jo crec que sí, ens hem de remuntar uns quants segles enrere, però crec que la relació entre Barcelona i Marsella és molt més profunda del que acostumem a pensar. Pensa que durant segles, juntament amb Gènova i segurament Nàpols i Pisa, Marsella va ser la gran ciutat europea més propera als catalans, no només geogràficament, sinó culturalment i sobretot comercialment. Era una porta natural d'entrada al Mediterrani, un lloc on comerciants, pescadors, mariners, aventurers catalans anaven i venien constantment, i és veritat que existien fronteres polítiques, però el mar sovint la feia menys important que avui. Tu saps que, de fet,

0: el llibre més important escrit mai sobre Marsella té petjada catalana?
1: Un altre cop. Sempre aconsegueixes trobar la relació catalana en llibres, en aquest cas, sobre Marsella, eh?
0: Ambientats a Marsella.
1: Ambientats
0: a Marsella.
1: Quin és?
0: Hi ha una catalana, hi ha una senyora catalana que ha estat estimada per milions de persones arreu del món, i no estic parlant de la Rosalia, ni de la reina del Cava, ni de qualsevol influencer. Estic parlant de la Mercedes Herrera, que viu a Marsella i que fa gairebé 200 anys que espera un home. El problema és que la Mercedes Herrera no existeix. És la Mercedes del Comte de Montecristo, d'Alexandre Dumas, que possiblement és el llibre més conegut internacionalment ambientat a Marsella. I el més sorprenent no és que sigui un personatge de ficció, és que el barri català on viu és ben real.
1: Ah, el barri és real.
0: I potser el personatge també, tot i que no s'ha trobat una traçabilitat històrica.
1: Clar, sí. De moment sabem que el personatge és un personatge de ficció
0: de ficció, correcte.
1: Però que el barri dius que sí que existeix.
0: Correcte, no és un exotisme inventat. Dumas estava retratant una realitat perfectament reconeixible pels seus contemporanis, perquè Le Quartier du Catalan, el barri dels catalans, existia de debò, i la dona més important de la novel·la vivia allà. Hi ha una imatge que jo trobo especialment poderosa del Comte de Montecristo, que és que milions de lectors d'arreu del món han imaginat Marsella gràcies a Dumas, o gràcies després a la pel·lícula protagonitzada per Gerard Depardieu, però molts pocs saben que en aquella imaginació compartida hi ha incrustat un petit fragment de Catalunya. Per què? Doncs perquè hi havia una petita colònia de pescadors, que a dia d'avui ja ha desaparegut del relat col·lectiu, però que d'alguna manera continua bategant, ni que siguin les pàgines d'un dels llibres més llegits de la història. Una petita colònia de pescadors catalans.
1: Que això, com a mínim, no s'esborrarà mai.
0: Correcte.
1: Que com a mínim això quedarà allà.
0: De fet, si vas a Marsella encara pots trepitjar-la d'alguna manera, sí. Sí, perquè avui Marsella, ciutat francesa, mediterrània, portuària, bla, bla, bla, bla, en principi no en recorda gens a Catalunya, però en una de les seves platges més boniques, de fet, jo crec que la millor posta de sol de Marsella és des d'aquesta platja, es diu la Plage du Catalans.
1: Ah, sí, la platja dels catalans.
0: La platja dels catalans. Per què? Doncs perquè allà hi havia hagut una gran comunitat catalana, estem parlant de segle XVII, XVIII principalment, que, de fet, no va perdre ni la llengua catalana quan vivia allà. I hi va un moment de la història en què tu podies passejar per Marsella, per aquest petit barri, i sentia un català molt semblant al de Palamós o al de Vilassar. Sí.
1: I manté aquesta cosa de la platja dels catalans.
0: Es diu Platja dels Catalans, està relativament a prop del centre, es troba molt a prop del Port Vell, de fet, i bueno, és bastant típic a l'estiu. Qualsevol català que va de viatge a Marsella acostuma a fer una foto, el gran rètol que diu Plage du Catalans.
1: A més, perdona, que ara tenia aquí el mapa de Marsella al davant. Marsella, per entendre'ns, està encarada cap a l'oest.
0: Correcte.
1: Per tant, Marsella mira una mica cap a Catalunya, també.
0: Correcte.
1: Cap a la península.
0: Absolutament. I per això la posta de sol des d'allà és neta, no?
1: Clar.
0: Com des d'aquí, que diguéssim, la que tenim darrere muntanya.
1: Correcte.
0: Allà és neta, i per qualsevol català, sent una mica xovinistes de Catalunya, veure una posta de sol des de la Plage du Catalans de Marsella realment és una cosa bonica, i algú que la devia veure és el nostre primer protagonista d'avui, amb qui anem tot seguit cap a la ciutat.

0: te pleure avec du sang.
1: Oh, Marsella, jo diré que la teva veu ha canviat. Canta Léo Ferré, un dels grans cantautors de la chanson francesa i un poeta de la paraula en majúscula.
2: Banda sonora bonica avui, eh?
1: Sí,
2: crec que avui era
1: Marsella,
2: fàcil.
1: És que Marsella és molt més bonica del que tothom es pensa. El nostre primer autor d'avui crec que també és un poeta de la paraula. No és exageradament conegut, desgraciadament, a Catalunya, tot i que fa pocs mesos que s'ha reeditat el llibre del qual avui parlarem, que és Camins de França, perquè el nostre primer protagonista, Joan Puig i Ferreter. Com anem, de Joan Puig i Ferreter, Arnau?
2: Sempre fas la mateixa pregunta.
1: Com anem?
2: Quina trampa. Poc i malament.
1: Ni al col·le, res, ni aigües encantades, obra de teatre...
2: No, llegit. Tinc la figura, evidentment, sí, Joan Puig i Ferreter, sí.
1: Tarragoní,
2: de fet, de la Selva del Camp,
1: correcte,
2: si no m'equivoco.
1: Correcte, apòstol del sudisme tarragoní, si ens està escoltant el meu amic Miquel Bonet i Damià Amorós, doncs Joan Puig i Ferreter és un dels nostres apòstols.
2: La militància del sud, que aquí la compartim bastant.
1: De la Selva del Camp, poble del compositor Joan Magraner.
2: Però la bibliografia se m'escapa, la veritat.
1: Doncs Joan Puig i Ferreter va escriure Camins de França, que és una novel·la autobiogràfica, el que ara se'n diu... Podríem denominar-lo una autoficció. Mm. La va escriure el 1934, però hi relata la seva experiència a principis del segle XX, quan ell decideix fugir de la Selva del Camp, ofegat per l'ambient familiar, per la vida de províncies, i decideix marxar cap a França buscant aventura, buscant llibertat i buscant una vida més intensa, perquè això és una altra cosa que també tenim molt els catalans, que associem França amb tot allò que és com la més que aquí.
2: I la passió, no?, també,
1: sí,
2: una mica.
1: Sí, a mi a vegades em pregunten, escolta, tu has provat mai l'heroïna? Dic, no, però quan tenia 20 anys em vaig escapar a França amb cotxe.
2: Home, molt més emocionant.
1: És com un relat que es va mitificant generació en generació pels meus avis, també anar a França,
2: sí, clar,
1: era increïble, no?
2: Clar,
1: doncs
2: clar.
1: Joan Puig i Ferreter se'n va a França, decideix fugir de casa seva i durant aquest recorregut li passen mil coses i després ho explica en aquest llibre on, en teoria, el personatge principal és un alter ego d'ell, però és evident que és ell. És un llibre en el qual ja es veu que Joan Puig i Ferreter és un personatge curiós, és un personatge...
2: D'acord.
1: Interessant.
2: Que ho fa a través d'aquest alter ego, dius, però que li veus totes les costures, li veus què hi ha darrere.
1: Sí, sí, no se n'amaga massa. Ell és la demostració, jo crec, que la literatura catalana també ha tingut les seves ovelles negres. De tota la generació de modernistes, possiblement Puig i Ferreter sigui el més punky de tots, el més extrem, el més radical, el més rebel. Va néixer a la Selva del Camp el 1882, va fugir de casa de jove per recórrer França, sense diners, perquè a la primera nit a Marsella li roben tots els quartos.
2: És com si que potser era perillosa.
1: Sí, sí, no, d'aquí ve el relat, també, d'aquí ve el mite, no? Li roben tots els quartos, es passa quatre dies vagabundejant per Marsella al costat d'un personatge lleidatà, que ara coneixerem. Després triomfa com a dramaturg, torna, treballa, per exemple, a La Vanguardia, treballa a grans diaris d'aquí, té una novel·la meravellosa que explica molt bé com és la vida periodística catalana al primer terç del segle XX, i acaba sent diputat d'Esquerra Republicana durant la Segona República, després s'exilia, després de la Guerra Civil, i acaba protagonitzant un dels escàndols més sonats de la cultura catalana ja a posteriori de la guerra. Un personatge brutal que arriba a Marsella.
2: I aquí Marsella suposo que agafa el gran protagonisme a través de Joan Puig i Ferreter.
1: Jo crec que dins del llibre és un dels grans moments del viatge. El llibre és llarg, i el llibre té dues parts, Camins de França. La part purament francesa, diguéssim, és la segona.
2: Vale.
1: És un llibre que personalment penso que té parts que serien molt eliminables, però la part marsellesa és deliciosa, perquè pel jove Puig i Ferreter és una revelació, Marsella. Ell venint d'un entorn rural relativament tancat, es troba davant d'una metròpoli mediterrània plena de mariners, de comerciants, d'immigrants, de vaixells, de llengües diferents, de cafès, de moviment constant, i Marsella crec que simbolitza aquesta entrada al món modern que tant fascinava els modernistes.
2: De la Selva del Camp a Marsella...
1: Sí, és un contrast superpotent, perquè a sobre Marsella té aquest punt de ciutat on hi ha coses orientals, perquè realment era un port d'entrada del nord d'Àfrica, etcètera, etcètera, i Puig i Ferreter la contempla amb la fascinació de qui veu per primera vegada una ciutat realment cosmopolita. Què li passa? Doncs li passa una cosa que és el que passa quan un català arriba al món. Que algun imbècil et ve i et diu què pon en tu DNI. Je n'ai pas peur de la route, faudra voir, faut qu'on écoute des méandres creux.
2: A veure, expliquen això del que ponen tu DNI, perquè no crec que li diguessin això a Joan Puig i Ferreter,
1: no, però gairebé. Això que sona, per cert, és Le Vent Nous Portera, de Noir Désir, una de les mítiques cançons del pop francès de final dels anys 90, i que ens va molt bé per parlar de què va fer Puig i Ferreter quan va arribar a Marsella, perquè principalment el que va fer va ser anar allà on el portés el vent, ja que en la primera nit a la ciutat, com he dit, li roben tots els calés i ha de començar a vagabundejar. La perillositat marsellesa famosa. Ell decideix dirigir-se cap a París, però fa una primera parada, que és per visitar a un mite. Aquest mite és Frederic Mistral, el gran poeta provençal que vivia a pocs quilòmetres de Marsella. Mentre avancen en un carro cap a Mallana, que és el poble de Marsal, mantenen el comerç amb uns joves pagesos provençals que els porten en la diligència, no? I el diàleg gira al voltant d'una qüestió que recorre bona part de camins de França, que és la identitat nacional.
2: Ui, identitat nacional a França d'un català, no?
1: Sí.
2: Ja.
1: Què li passa? Llegeixo el fragment. Digues. Diu, els nois els pregunten si són espanyols. Puig i Ferreter intenta explicar-los que ell se sent català i que Catalunya té una llengua i una tradició pròpies. I per fer-se entendre estableix un paral·lelisme amb la Provença. Els explica que, en la mateixa manera que Mistral no és simplement un poeta francès, sinó el gran representant de la llengua i la cultura provençals, Catalunya també té figures com Verdaguer, com Guimarà, com Maragall, que han contribuït a recuperar la llengua i l'esperit del país. Però els pagesos, Arnau, no l'acaben d'entendre.
2: Ja per ells, passa això, eh?
1: Per ells, Mistral és una glòria de França i els provençals són francesos sense matisos. I clar, davant d'això, doncs, Puig i Ferreter descriu Espanya com un estat pobre, endarrerit, dominat per estructures autoritàries, el contraposa amb la realitat de la França moderna. I la pàgina crec que és interessant perquè condensa diversos temes centrals del llibre. El descobriment de França per part del jove Puig i Ferreter, la fascinació del moviment cultural provençal, la comparació constant entre Catalunya, Provença, entre França i Espanya, i sobretot aquesta dificultat endèmica que encara vivim avui d'explicar la identitat catalana a l'estranger. Crec que també té un punt irònic aquest passatge, que és molt propi de Puig i Ferreter, que ell intenta oferir una explicació, diguéssim, complexa sobre Catalunya, sobre la llengua, sobre la història, però els pagesos provençals continuen interpretant la realitat amb les seves idees preconcebudes.
2: Que per molt que t'hi esforcis, no?
1: Correcte. I és una escena que llegida avui resulta sorprenentment actual. Però deixa'm fer una parada en el camí per parlar un moment d'aquest personatge que m'has esmentat, que és Frederic Mistral.
3: Provençal, veixi la culpa que no vendi català.
1: Això que sona és la Copa Santa, és l'himne provençal, l'himne d'Occitània.
2: Boníssim.
1: Perquè, és veritat, Frederic Mistral no és un poeta català, però avui se'm cola en aquesta secció perquè...
2: Que estàs fent trampes.
1: Estic fent trampes, però és que és un autor importantíssim, sobretot per la generació d'escriptors catalans de finals del segle XIX, principis del XX. Sobretot perquè Mistral va aconseguir allò que després, per exemple, Guimarà va estar tants anys perseguint, que és guanyar el Premi Nobel de Literatura escrivint en una llengua minoritzada com era el provençal. Qui era Mistral? Doncs era algú que va néixer a la Provença, a Mallana, el 1830, i que va decidir escriure tota la seva vida en una llengua que gairebé no tenia ni nom. Ara se'n diu occità, però bueno, la seva variant era el provençal. Ell va crear el moviment del Felibritge, que és el moviment que va normativitzar un estàndard per l'occità, i ha passat a la història per això. Ha passat a la història per guanyar el Premi Nobel de Literatura el 1904, per escriure un llibre reconegut en tota la literatura universal com és Mirella, però també ha passat a la història per arrossegar un petit problema, que és que un Premi Nobel de Literatura en una llengua concreta a dia d'avui és bastant complicat de trobar a les grans llibreries franceses perquè, desgraciadament, l'occità està en molt mala salut.
2: Fins i tot avui en dia és difícil trobar-lo,
1: És complicat. A les llibreries del sud de França és molt probable trobar llibres de Mistral, però si vas al nord de França, si vas a París, Mistral és una figura relativament secundària, malgrat ser un dels pocs premis Nobel francesos de literatura. Això explica molt bé l'estat de les llengües. Però bueno, tornem al camí.
2: I especialment a França.
1: Tornem al camí, però no abandonem la poesia perquè anem ara de la mà d'un gran poeta.
4: Marseille, mon ami, dès l'entrée à l'école. Avec toi.
2: Això vol dir, Pep, que anem ja pel segon llibre per intentar entendre i explicar Marsella?
1: Anem pel segon llibre, i el segon llibre es diu El poema de la rosa als llavis, i he volgut que sonés amb la veu de Charles Aznavour, perquè avui ens agafem de la mà de Joan Salvat Papaseit.
2: Un clàssic, aquest sí.
1: Aquest sí que el coneixes,
2: sí,
1: eh?
2: Sí, aquest sí, aquest sí.
1: Aquest sí que el coneixes. Qui era Salvat Papaseit, per qui no ho sàpiga, doncs... possiblement el poeta menys convencional que va parir Catalunya al segle XX.
2: Que bo.
1: De fet, va néixer al segle XIX, perdó. No havia passat per la universitat, treballava al Port de Barcelona, era autodidacta, i escrivia amb la sensació, crec jo, que el segle XX acabava de començar i que tot era possible. Ell és coetani de la generació noucentistes, però és molt diferent a com escriuen els noucentistes. Per què? Doncs perquè ell escrivia sobre grues, sobre tramvies, sobre motors, sobre vaixells, sobre fars, sobre electricitat, mentre els altres continuen escrivint sobre boscos, sobre ruïnes, sobre fades. És el primer gran poeta futurista en llengua catalana. Perquè si podríem dir que Verdaguer és el poeta de la Catalunya muntanyosa, diguéssim, Salvat és el poeta de la Catalunya dels molls. Si Maragall passeja pels boscos, Salvat passeja pel port. I si els noucentistes buscaven l'ordre, Salvat busca el soroll. Què té a veure aquest llibre que et porto, Marcell?
2: Això t'anava a dir, perquè de moment Salvat Papaseit, jo no li recordo la relació amb Marsella, com a mínim.
1: Doncs sí, té un poema que es diu El caligrama I2, que és un poema que és molt difícil de recitar, perquè és un caligrama, per tant, és un poema que és un dibuix. En aquest dibuix es veu la forma més o menys d'un port i d'un vaixell a la vegada.
2: Sí,
1: però...
2: un poema, per entendre'ns, ja, per explicar-ho bé, és això, sí, el tinc aquí davant, un poema repartit en diferents estrofes, a diferents versos,
1: sí,
2: per al voltant del dibuix, en aquest cas fent una forma, sí, que recorda un vaixell, recorda un port, és veritat, i que suposo que per aquí va la cosa, i d'aquí la relació amb Marsella.
1: Bé, un dels versos diu Marseille, Port d'Amour, Notre-Dame de la Gare, Pria Pournois. Es noten els meus 2 anys de curs a l'Institut Francès?
2: Jo és que francès...
1: Jo crec que estudia francès per fer aquesta secció.
2: Impecable.
1: És un poema que té diversos versos estructurats de manera diferent, o sigui, has d'anar tombant el llibre per llegir-los tots. Segurament un dels més coneguts diu... Res a una noia en Montbatell, sota les veles la cap tindré, com sé que es besa, la besaré. És un poema d'amor, Papaseit és un gran poeta de l'erotisme, és un gran poeta de l'amor, i a sobre compleix aquest mite, no?, de l'amor a cada port, i llegint aquest poema, ell parla de Notre-Dame de la Gare. Notre-Dame de la Gare és possiblement una de les visites obligatòries quan anem a Marsella. És una capella, és una església que està dalt d'un turó, dalt d'una muntanya. Vindria a ser el seu Tibidabo, per entendre'ns. Vindria a ser el seu Tibidabo.
2: Ja compares, veus?
1: Però està més a prop de si Montjuïc tingués una església, perquè realment és una muntanya que està al costat del port, literalment igual com passa aquí a Montjuïc, que Montjuïc està al costat del port, i és una església molt petita, però relativament fàcil d'accedir, s'hi pot accedir a peu, i també hi ha autobusos que t'hi porten, i és aquesta església la que descriu Salvat Papaseit, perquè és l'església que des del port tots els mariners veuen, i suposo que ell recita aquest poema a algun amor.
2: I al revés, des de l'església, des de la part de dalt, es veu el port i tota la ciutat de Marsella, per les imatges que estic veient.
1: Sí. Jo crec que si Puig i Ferreter arriba a Marsella i la descriu... jo crec que Salvat Papaseit més aviat la somia, perquè aquest és un poema evocatiu, és un poema somiador. Una ciutat, convindrem que és un lloc on viure, però una ciutat literària és un lloc on projectar-hi els desitjos, i crec que Papaseit fa això. La Marsella de Papaseit és exactament això, una fantasia feta de vaixells, feta d'amor i feta d'horitzó.
2: I Salvat Papaseit, més enllà de la seva relació amb Marsella, va morir jove, diria.
1: Sí, va morir massa jove, va morir als 30 anys. De fet, després de la seva mort, el 1924, passa una època d'ostracisme important, perquè el món literari català del moment no acaba de fer-li costat, i no és fins després de la guerra, fins ben entrats als anys 50, que Salvat Papaseit comença a ser un autor relativament popular. Crec que hi ajuda molt, això, a una figura com la Joan Manuel Serrat, que als anys 70, crec, fa un disc sencer sobre Papaseit.
2: Sí, senyor.
1: A partir d'aquí hi ha diversos poemes de Papaseit que passen, diguéssim, a la cultura popular, i avui dia és un autor molt conegut, malgrat haver escrit només 4 llibres i haver mort en 30 anys.
2: I que potser és trist, però a través d'aquest disc de Joan Manuel Serrat moltíssimes persones s'acosten també a Salvat Papaseit.
1: Correcte. si ens queda temps, que crec que ens queda una mica de temps,
2: sí, va,
1: et proposo fer un tercer i últim llibre, sí?
2: Tercer llibre. Recordem, el Pep Antoni Roig, ens estem acostant a Marsella a través de diferents llibres o autors catalans. Tercer llibre, hem fet Salvat Papasseit, hem fet Puig i Ferreter. Amb què ens portes?
1: Més que un llibre, us porto un text, un article d'una autora important i també crec lleugerament massa poc coneguda avui, com és Aurora Bertrana. És un article escrit a D'ací d'allà, l'any 1926, just des de Marsella, perquè ella es va embarcar de Marsella per anar a un llarg viatge fins a la Polinèsia. Qui va ser, però, Aurora Bertrana? Doncs, bueno, principalment va néixer com a filla d'un novel·lista també important, com és Prudenci Bertrana. Però Aurora Bertrana va començar la seva carrera principalment com a músic. Aurora Bertrana és una de les primeres jazz girls, podríem dir, o jazz woman de la història de Catalunya. Sí, sí, una autora que va viure molts anys a l'estranger, principalment a Ginebra, i una persona que, de fet, va ser primer músic escriptora, principalment perquè el seu pare no volia que escrivís. Sí, història una miqueta estranya.
2: Rebel, no?, una mica.
1: Sí, què li passa a Aurora Bertrana? A Aurora, perdó. No, porto dient autora un minut.
2: És difícil.
1: Sí,
2: Aurora Bertrana és una autora.
1: Entre 1926 i 1930 va viure a la Polinèsia Francesa amb el seu marit, una experiència que va transformar en Paradisos Oceànics, una obra pionera en la literatura catalana perquè crec que és de les primeres obres que ofereix un relat de viatge exòtic de debò, vale? Després, per exemple, Sagarra, que també té un fragment important de Marsella a la Ruta Blava, també hi anirà, a Papete i a tota la Polinèsia Francesa. Doncs què li va passar? Després també, perdó, Bertrana escriu un llibre meravellós que recomano a tothom, El Marroc sensual i fanàtic, i aquella viatja sola al Marroc per conèixer la realitat de les dones musulmanes envers els homes musulmans, i arriba a una conclusió curiosa. Diu, els homes musulmans no són tan diferents dels homes d'aquí. Total, per què van a Marsella?
2: Se'n va a Marsella o a Bertrana?
1: Sí, ella se'n va a Marsella i el que hi veu és una porta al món. Els veritables protagonistes del seu article, ella escriu un article sobre el vell port, no són els marsellesos, però, sinó els mariners. Bertrana els observa amb una barreja de tendresa i admiració i els descriu com homes acostumats a travessar oceans, però sorprenentment ingenus quan trepitgen terra. Això és una cosa que em fa molta gràcia, la figura del mariner que quan arriba a terra s'ofega. En comptes d'ofegar-se al mar, el bon mariner s'ofega quan toca terra. Després de mesos de navegació, diu ella, els mariners baixen als carrers del port amb una alegria gairebé infantil i es deixen seduir pels cafès, els restaurants, els music halls i les prostitutes, sense adonar-se que tots intenten aprofitar-se de la seva innocència. L'autora, doncs, el que fa, l'Aurora, és contraposar dos mons, d'una banda la llibertat i la immensitat del mar i de l'altra les trampes i els miratges de la ciutat. L'article acaba abocant la doble vida dels mariners. Les hores de plenitud, els llunyans ports, les nits tropicals, les melodies que recorden la pàtria, i les hores de patiment, les tempestes, el fred, la solitud de l'oceà, etcètera, etcètera. I, per tant, podríem dir que Marsella es converteix així en una mena de lloc de pas on totes aquestes experiències conflueixen abans que cada vaixell torni a salpar. I poca cosa més, Aurora Bertrana crec que va saber veure que entre tots els edificis de Marsella podríem dir que el més fascinant sempre ha estat el de la humanitat, que hi arriba i desembarca i bada pels seus camins. I això està tot, diria.
2: Doncs amb un final poètic, diria, també d'Aurora Bertrana.
1: És que Marsella és molt poètica.
2: És una ciutat poètica, no? Pel que dius, i els tres autors que hem repassat avui, clarament, o tres, quatre, acaben coincidint en el mateix lloc. Acaben descrivint-la d'una manera diferent, però això, a la
1: seva. És possible
2: manera.
1: Que hi hagi una part de mite que nosaltres no podem deixar de banda quan parlem o quan trepitgem Marsella, però realment recomano a tots els oients que ens estan escoltant que quan hi vagin, no només agafin aquests llibres, sinó que es posin les ulleres de la poesia per tal de veure tota la poesia que desprèn la ciutat.
2: Doncs deures fets pels nostres oients que vagin a Marsella, si ara o d'aquí a uns anys, que recuperin aquesta secció i aquests llibres que avui ens ha recomanat el Pep Antoni Roig una setmana més. La setmana que ve, què?
1: La setmana que ve crec que travessarem l'oceà.
2: Ah, carai!
1: Anirem a la que va ser, diria, la capital de la literatura catalana durant els foscos anys de la postguerra.
2: Deixem així.
1: Deixem-ho així.
2: Pep, moltes gràcies i fins la setmana que ve.
1: Fins la setmana vinent.
2: Les 12:08. Violeta Martos, bon dia.
5: Bon dia.
2: Roger Jofre, bon dia.
6: Bon dia.
2: El govern espanyol defensa la política migratòria d'Espanya i acusa els països que el retreuen la mala gestió de ser insolidaris i poc responsables.
5: Sí, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha lamentat no haver comptat amb el suport de la majoria de països europeus en una situació, ha dit, complicada. Marlaska ha assegurat que, per exemple, Espanya va ajudar Itàlia durant la crisi a Lampedusa o durant els problemes a les fronteres de l'est i ha retret que la situació no s'hagi repetit les últimes hores. Madrid, Roger Perciba.
7: Sí, el ministre Marlaska des de Ceuta defensa la gestió del govern espanyol de la crisi de Ceuta, dels migrants, elogia la cooperació amb el govern del Marroc, diu que és un soci fiable, però critica l'egoisme, la ignorància, fins i tot diu la mala fe d'alguns països de la Unió Europea i apunta directament a Itàlia, que ha fet, diu, un discurs partidista i poc responsable.
8: Hay otros países que realmente la han utilizado o han manifestado una voluntad absolutamente egoísta, insolidaria, poco responsable, haciendo del egoísmo de las políticas partidistas una línea de actuación que es absolutamente imperdonable.
7: Marlaska recorda a Itàlia que Ceuta no forma part de l'espai Schengen, d'aquí que parli d'ignorància o mala fe, reivindica la política migratòria del govern espanyol, diu que és un referent a Europa, cita xifres de Frontex, afirma que la frontera espanyola és una de les menys poroses de la Unió Europea, amb la meitat d'entrades irregulars que Itàlia i Grècia entre els anys 2021 i 2026, i nega que el seu ministeri tingués informacions, ni pròpies ni del govern del Marroc, que anessin a passar aquests incidents, que fessin pensar en un assalt similar a la frontera de Ceuta.
5: A la frontera, a la compareixença, volíem dir, des de Ceuta, com deia el Roger, Marlaska també ha deixat clar que la ciutat autònoma no forma part de l'espai Schengen. Doncs bé, fa uns minuts el govern italià ha emès un missatge per donar més detalls al tancament que va anunciar ahir la primera ministra, Giorgia Meloni. El govern italià recorda que els controls no afectaran en cap cas els viatgers europeus, que diu podran entrar a Itàlia amb normalitat sense cap càrrega burocràtica. Els controls només afectaran els ciutadans de països de fora de la Unió Europea que arribin a Itàlia des d'Espanya i es mantindran aquests controls fins l'1 de setembre. I avui, que és 1 d'agost i dissabte, molts aprofiten per començar vacances i això ja es nota a les carreteres. A aquesta hora la situació és força complicada. Connectem amb el RAC. Vicenç Llorca, bon dia.
9: Bon dia. Destaquem que l'AP7 circula hores d'ara amb molta congestió en sentit sud, al seu pas per Gelida i Castellbisbal, al llarg d'uns 11 quilòmetres. El tram de Freginals i Amposta, en direcció a València, la retirada d'un vehicle deixa encara un carril tallat i uns 7 quilòmetres de cues més. En sentit nord, l'AP7 registra un carril tallat a l'altura de Salt per l'avaria d'una autocaravana. També circula amb retenció al seu pas pel Vallès durant uns 7 quilòmetres. A la 2, a Jorba, en direcció Lleida, des d'ahir a la tarda hi tenim un carril tallat a causa d'unes obres que fan acumular congestió que s'estén al llarg de 5 quilòmetres més. A la resta de la xarxa viària, tot i que poden haver-hi aturades, de moment, normalitat. Això és tot des del RAC. Bon dia.
5: Aquests dies de molta mobilitat, el Servei Català de Trànsit demana extremar les precaucions, sobretot en els col·lectius més vulnerables. Motoristes, vianants i ciclistes representen gairebé un 60% de les víctimes mortals. De fet, els motoristes és el grup que registra més morts, representen 32 de les 80 víctimes mortals a les carreteres fins al 31 de juliol, 5 més que l'any passat a la mateixa època. Els primers 7 mesos de l'any han mort, com dèiem, 80 persones, una dada una mica per sota de la mateixa època l'any passat, un 9% menys concretament. El perfil majoritari de víctimes és un home d'entre 45 i 54 anys i la demarcació amb més víctimes mortals és Barcelona, amb 34 morts.
10: I els esports, jornada plena d'amistosos dels equips catalans. L'Espanyol juga contra el Middlesbrough a les 4 de la tarda. El Girona es presentarà davant l'afició amb un partit contra l'Arsenal a les 8 de la tarda en el trofeu Costa Brava i a la mateixa hora el Sabadell s'enfrontarà a l'Andorra. Qui també juga avui és el Madrid, que disputarà el tercer partit de pretemporada contra la Fiorentina a les 6 de la tarda. Tot plegat després que el Barça empatés ahir 2-2 contra el Birmingham City amb un doblet de Hamza Abdelkarim. Això sí, els blaugrana van acabar perdent 3-2 als penals. Més coses, la FIFA ha fet marxa enrere i renuncia a crear una filial per gestionar i comercialitzar competicions com el Mundial. El president Gianni Infantino ha admès que la proposta havia generat massa divisió i per això el projecte queda definitivament descartat. La UEFA fa tot just uns minuts ha emès un comunicat celebrant aquesta retirada. I en ciclisme, a 2:45 de la tarda, comença el Tour de França femení amb tres representants catalanes, Paula Blasi, Mireia Benito i Laura Molinar.
5: I pel que fa al temps, hores d'ara, les temperatures màximes més elevades ronden els 31 graus als dos extrems del país, però al llarg del migdia es tornaran a fregar els 39 o fins i tot els 40 graus a punts del Pla de Lleida. Tot plegat amb vent del sud que es farà notar a les Terres de l'Ebre i de cara a la tarda creixeran nuvolades al Pirineu i també al Prepirineu, que portaran alguns xàfecs acompanyats puntualment d'activitat elèctrica, calamarsa o pedra. En aquest sentit, hi ha avisos actius per intensitat de pluja que afecten sobretot les comarques del Lluçanès, el Ripollès, la Garrotxa i Osona.

0: Passen 13 minuts de les 12 del migdia al Via Lliure. Tal dia com avui, de fet a les 4 de la tarda, per tant queden poques hores perquè es compleixi el moment exacte, un 1 d'agost, però de fa 90 anys, s'inauguraven un dels Jocs Olímpics més destacats de la història.
1: Verkünde die Spiele von Berlin zur Feier der 11. Olympiade neuer Zeitrechnung als eröffnet.
0: Fa 90 anys s'inauguraven els Jocs Olímpics de Berlín. Tot el món tenia els ulls posats a la capital d'aquella Alemanya nazi que buscava amb aquest esdeveniment una legitimació d'aquells ideals del Tercer Reich, una eina de propaganda, uns Jocs Olímpics bàsicament d'exaltació del nazisme. Països com Gran Bretanya, França, Estats Units, entre d'altres, van dubtar de si havien de participar i si havien de boicotejar aquelles Olimpíades. Però no va ser ben bé així. De fet, els Jocs van tenir un gran seguiment i van participar 49 països, gairebé 4.000 esportistes. Sí que hi va haver qui no hi va participar, per exemple, l'Espanya republicana d'aquell moment, d'ara fa 90 anys, que sabia les intencions de Hitler. No és que no només no hi participés, sinó que, a més, va organitzar una Olimpíada paral·lela, una Olimpíada popular alternativa, a Barcelona, l'any 36, un esdeveniment esportiu clarament de caràcter antifeixista i un esdeveniment que de fet no es va arribar a celebrar mai. Es va organitzar, però es va plantejar, però no es va arribar a celebrar mai perquè havia de començar el 19 de juliol del 1936, un dia després, per tant, del que seria l'intent de cop d'estat o el cop d'estat de les tropes franquistes a la República. Per tant, en aquesta efemèride, aquests 90 anys exactes d'aquelles Olimpíades de Berlín, també amb el rerefons de l'alternativa que plantejava Barcelona, avui en volem parlar amb una persona que en sap molt, que és el Xavier Pujades. Què tal, Xavier? Bon dia.
2: Hola, molt bon dia.
0: Ell és doctor en història contemporània, especialitzat també en la història de l'esport, autor de l'altra Olimpíada, la Barcelona 36. Per tant, és un dels que més en sap d'aquell moment. Acosta't el micro una miqueta,
2: sí,
0: perquè així
2: perfecte.
0: Et sentirem perfecte. Dèiem, 90 anys, pràcticament, ara ho dèiem, d'aquí unes hores, d'un dels Jocs Olímpics que segurament van ser els més extraordinaris de la història. En quin moment Hitler, la seva gent, diu això ho hem de fer i això és una bona eina per la propaganda?
2: Bé, de fet, els Jocs de Berlín de 1936 es donen a la ciutat de Berlín, es concedeixen la seva organització a la ciutat de Berlín abans de que Hitler pugés al poder.
0: Clar.
2: Hitler puja al poder el 1933 i els Jocs es concedeixen el 1931. De fet, l'abril de 1931. De fet, és una, en podríem dir, curiositat històrica o coincidència històrica que amb el temps després van veure que era dramàtica, que és que la Segona República Espanyola es proclama el 14 d'abril de 1931 i el Congrés per decidir qui farà els Jocs, quina ciutat farà els Jocs de 1936, és a Barcelona.
0: Ostres.
2: El abril de 1931. És a dir, el 27 d'abril de 1931 es fa aquesta reunió a la ciutat de Barcelona. Barcelona, a més, formava part de les ciutats que volien organitzar els Jocs de 1936 i, de fet, les més destacades en totes les quinieles eren Berlín i Barcelona. Aleshores, els membres del Comitè Olímpic Internacional van venir a la ciutat de Barcelona quan feia 12 dies que s'havia proclamat la República. Com saps perfectament, els membres del CIO en aquella època, sobretot, són membres de l'aristocràcia europea també i americana, etc. I per tant, el fet de que es proclami una república 12 dies abans a l'estat espanyol
0: no ajuda.
2: No ajuda.
0: No ajuda.
2: No? I per tant, doncs, en aquell moment és que es va fer una votació i aquella votació no es va poder tancar a Barcelona, es va fer per correu després a Lausanne i va guanyar Berlín.
0: Es cull en Berlín, sí. I a partir d'aquí l'Alemanya nazi també ho veu com una oportunitat, suposo, per què? Per aquesta eina propagandística?
2: Sens dubte. Inicialment, Hitler no està gaire d'acord ni content amb el que és el que representen els Jocs Olímpics i el Comitè Olímpic Internacional.
0: Ah,
2: perquè
0: no.
2: Inicialment, i de fet fa declaracions en què podríem dir, abans de que pugi al poder, en què més o menys es burla o se n'en riu de que això, de que la pau universal tingui a veure amb l'esport i amb els Jocs Olímpics, amb ell no li fa molta gràcia ni li... Més aviat se n'en fot, diguem-ne. Hi ha declaracions a la premsa i això està molt recollit, i és a partir de quan ell puja al poder, que sobretot és Joseph Goebbels, el seu ministre de propaganda, que li diu, ei, això ha de canviar. I a partir d'aquí la seva actitud és totalment diferent a la premsa i tota l'organització dels Jocs de Berlín, que serà extraordinàriament vistosa, important i rellevant.
0: Ara parlarem del seguiment que va tenir, dels països que sí, dels països que no, com dèiem, a Espanya se'n va desmarcar, però intentem anar a pams gairebé cronològicament, perquè això, tal dia com avui, fa 90 anys, va ser la inauguració d'aquests Jocs Olímpics a Berlín, de l'Alemanya nazi, l'Alemanya nazi. Com va ser aquella cerimònia? Perquè la cerimònia d'inauguració d'un joc sempre és molt important per mil motius. També per la projecció.
2: Sí, tota l'organització és formidable i no té precedents. Fins i tot abans de la cerimònia inaugural es fa una cosa que s'ha fet sempre més després de Berlín 36 i que no s'havia fet mai fins aquell moment, que era la cursa de relleus des d'Olímpia fins a la ciutat organitzadora amb la torxa. I es fa
0: allò és el primer cop que es fa?
2: És el primer cop que es fa. Des d'Amsterdam 28 el paveter s'encenia, però no es feien els relleus des d'Olímpia mai. Ningú se li havia acudit això, i de fet se li acut a Goebbels i, diguem-ne, al Comitè Nacional Alemany de fer això. Ho proposen l'any 34 en el Comitè Olímpic Internacional i el Comitè Olímpic Internacional aplaudeix.
0: I tant, no, amb les orelles.
2: No? I aleshores són 3.500 quilòmetres de 3.000 persones que fan relleu fins a l'estadi i arriben, tal dia com avui, fa 90 anys, a Berlín, encenen un paveter al centre de la ciutat i es fa l'últim relleu i s'entra a l'estadi.
0: Amb aquesta cerimònia que dèiem,
2: Amb aquesta cerimònia. Això es fa a les 4 de la tarda, es fa la inauguració, entre les 4 i les 5 entra la torxa i aleshores entren totes les autoritats olímpiques del Comitè Olímpic Internacional, etc., i, evidentment, les autoritats polítiques del Tercer Reich i del Partit Nacional Socialista amb Hitler al capdavant, i s'escolta, quan Hitler està entrant a l'estadi, l'himne alemany, el Deutschland Liberales, i l'himne del Partit Nacional Socialista, també alemany, no? Amb 100.000 persones d'en peu saludant a la romana, diguem-ne.
0: En algun moment, perquè tu deies, efectivament, que es va designar Berlín abans de tot plegat, en algun moment, a partir del 1933, hi ha qui posa en dubte obertament que aquests Jocs Olímpics, algú de pes, vull dir, es facin a Berlín?
2: Sí. Molta gent.
0: Sí, eh?
2: Milers de persones i d'organitzacions, de federacions esportives, d'organitzacions esportives i també polítiques, no? I, de fet, a partir de 1933, podríem dir que hi ha com dues grans onades de boicot. A partir de 1933 fins al 34, sobretot s'inicia als Estats Units tot el que serien els col·lectius i els lobbies jueus, no? Perquè veuen clar que el Tercer Reich discriminarà i perseguirà els jueus alemanys, etc. I també sindicats, organitzacions cristianes, per exemple, de tota mena, no? I una segona onada a partir de 1935, molt més potent, perquè és quan el Tercer Reich descaradament ja proclama el que es coneix com les lleis de Nuremberg, que són les lleis de la ciutadania alemanya i de la puresa de la raça, no? I a partir d'aquest moment, fins i tot hi ha un membre del Comitè Olímpic Internacional que és nord-americà, que s'oposa fins a l'últim moment a que es faci a Berlín i demana al Comitè Olímpic Internacional que canviï la ciutat i que és obligat a dimitir pel Comitè Olímpic Internacional. És l'única vegada en la història que s'ha obligat a dimitir un membre del Comitè Olímpic Internacional.
0: I el Comitè Olímpic Internacional fa com si sentís ploure, s'ho planteja o res?
2: El COI fa el que ha fet sempre, sobretot des d'aquell moment cap endavant, no? Que és que quan hi ha una situació d'aquestes característiques el que es fonamenta és en la neutralitat de l'esport, no? El que sí que és cert és que els membres més importants del COI, i de fet Coubertin, el fundador del Comitè Olímpic Internacional, no? Encara es viu en aquell moment. Coubertin va morir un any després, l'any 1967, com Vallet Latour, que era el president del COI en aquell moment, com els futurs presidents del COI, Avery Brundage, Edstrom, etc., sabien i tenien informació. Això ho sabem perquè en els darrers anys s'ha fet molta investigació en els papers del propi Comitè Olímpic Internacional, no? Sabien i tenien informació molt fiable de la persecució dels jueus, dels clubs jueus, de l'esport obrer, sindicalista, etc., a Alemanya. Per tant, tota aquesta realitat, aquesta situació, la sabien.
0: No sé si hi van participar atletes jueus en aquells Jocs Olímpics.
2: I van, clar, quan dius si van participar atletes jueus, és si van participar atletes jueus d'equips no alemanys o de la pròpia Alemanya. Diguem doncs, que aquí s'hauria de fer la distinció.
0: Doncs fem-la.
2: En el cas alemany, clar, una de les condicions que el Comitè Olímpic Internacional li posa al Comitè Olímpic Nacional Alemany i a l'organització dels Jocs de Berlín és que no es discrimini els esportistes jueus, perquè tots aquests col·lectius, clubs, federacions, polítics, etc, que hem dit abans, que s'oposaven a Berlín, és una de les demandes que feien. No? Uh-huh. No es poden fer els Jocs Olímpics en una ciutat on es discrimina, que és la capital del Reich, i on es discrimina amb un col·lectiu, amb una religió com la religió jueva. No? I aleshores, Alemanya ha de dissimular això. No ho dissimula massa.
0: Yeah.
2: És a dir, que només hi participa una persona, una esgrimista que és especialista en floret i que a més fa medalla, fa medalla de plata, no? la Ellen Mayer, no? Que és una persona que vivia fora, vivia als Estats Units i va ser cridada per venir a participar i que quan li van posar la medalla, a més, va saludar la romana. I això va ser molt polèmic internacionalment, etc. I ella va dir sempre que ho havia fet perquè els seus pares vivien a Alemanya i perquè no fossin perseguits i enviats a camps de concentració.
0: Hi ha l'altra figura, o la gran figura d'aquests jocs de Berlín és Jesse Owens, sí. Atleta també nord-americà que va guanyar 4 ors en atletisme, que de fet es va convertir en la gran figura d'aquells jocs, una persona negra. Què va suposar aquella figura de Jesse Owens en aquells jocs tan polititzats, si és que no n'hi ha hagut altres de polititzats, diguem-ne.
2: Bueno, clar. N'hi havia hagut abans i, sobretot, n'hi haurà després durant la Guerra Freda, no? Després de la Segona Guerra Mundial. Clar, Jesse Owens ha passat a la història com el gran símbol de la demostració de que les idees, i sobretot en aquell moment, no?, que les idees racials i de la raça ària del Partit Nacional Socialista, de Hitler, etc., doncs no tenien raó, perquè persones que no eren de la raça ària feien medalles o fins i tot eren els que feien més medalles, no?, com en aquest cas en atletisme, no? Per tant, aquesta simbologia, aquest significat, això és molt important, no? El mite de Jesse Owens, per això, es va, diguem-ne, desenvolupar molt en els anys posteriors i després de la Segona Guerra Mundial, fins a l'extrem, no?, per exemple, que s'ha explicat moltes vegades, i encara s'explica, i encara ho trobes moltes vegades, que Hitler no va voler saludar a Jesse Owens, precisament perquè era negre. Això no és cert. És molt mític. No és cert perquè Hitler, de fet, només va fer pujar a la seva llotja i saludar els dos primers medallistes alemanys, i a partir d'aquell moment, des del Comitè Olímpic Internacional, se li va dir que no fes això perquè no s'havia de fer, diguem-ne, de no saludar ningú. Per tant, no va fer pujar a la llotja ni saludar Jesse Owens perquè no va fer pujar a la llotja ni saludar ningú més. No?
0: Parlàvem abans del boicot, dels països que van fer boicot. Això com es va rebre en alguns països que finalment decideixen fer un boicot aquells Jocs Olímpics del Berlín, de l'Alemanya nazi? Això com es va rebre des del COI, per exemple, que alguns països decidissin no participar en aquests Jocs?
2: En realitat, el boicot per part de països en general, diguem-ho així, és molt limitat.
0: Sí,
2: I diguem, d'entrada hauríem de dir que no són ben bé els països els que envien els equips ni en aquella època ni ara, sinó que són els comitès olímpics nacionals. I, per tant, el boicot és molt individual. Són esportistes, i això sí que n'hi va haver-hi, diversos esportistes que individualment, perquè eren jueus o perquè doncs, veien clarament que allò era un aparell de propaganda del Tercer Reich i punt, no? Doncs que es van negar a anar-hi. El que sí que podien fer els estats, i és el que tu has dit abans, que va fer la República Espanyola, la Segona República, és no concedir diners, és a dir, no donar subvencions als comitès olímpics nacionals perquè portessin, i això era molt costós, els viatges, els hotels, les estades, tot i que hi havia una vila olímpica molt important, tampoc hi cabien tots els atletes, etcètera, etcètera, no?
0: Ara et preguntaré per això, per l'alternativa a Barcelona, però molt breument, hi van haver protestes d'esportistes o d'algunes persones que protestessin a Alemanya contra aquell boicot, contra aquells jocs?
2: Contra els jocs, dins d'Alemanya mateix.
0: Sí. Van haver-hi entre esportistes, fins i tot.
2: Algunes. Pensa que, sobretot quan són atletes jueus exiliats. És a dir, a l'any 36, les lleis de Nuremberg, com hem dit abans, són de setembre de 1935, i per tant, hi ha molta gent, sobretot jueva, no?, que emigra i marxa a Estats Units, a Gran Bretanya, a França, a altres llocs. Entre ells, molts atletes. Per què, entre altres coses? Perquè les polítiques esportives del Tercer Reich van fer tancar, van obligar a tancar els clubs esportius i les associacions esportives jueves i d'altra índole, perquè no permetien que aquests atletes, doncs, fessin esport, no? Per tant, molts van haver de marxar a l'exterior a fer esport, i des de l'exterior sí que van haver-hi moltes queixes, des de l'interior era molt més difícil.
0: Qui sí que va abanderar d'alguna manera aquest boicot als Jocs, ara ho dèiem, és l'Espanya republicana contra els Jocs de Berlín, de l'Alemanya nazi, que no hi va enviar cap delegació, i que, de fet, Barcelona plantejava aquesta Olimpíada Popular Alternativa de l'any 36,
2: sí,
0: que pretenia ser idènticament uns Jocs Olímpics a Barcelona.
2: I que vam celebrar fa 15 dies, pràcticament, el seu 90è aniversari, també, el 90è aniversari de la seva inauguració, que no va existir, diguem-ne.
0: De la data pensada, però.
2: Exacte, no? No pretenia ser una rèplica, sinó que, tot el contrari, una alternativa. En cap cas competir amb una organització milionària i tan important com uns Jocs Olímpics oficials, i sobretot els de Berlín, no? Sinó que el que fonamentalment posaven sobre la taula era una queixa alternativa. Es pot fer l'esport d'una manera diferent, allò que en deien en aquell moment esport popular, i es reclama

0: cosa per organitzar l'Olimpiada Popular. Això no vol dir que, clar, la majoria d'esportistes que tenien pensats anar a Berlín no hi podran anar perquè no tenen diners, però alguns sí que segueixen pensant en anar a Berlín pagant-s'ho de la seva butxaca, dels seus clubs o federacions. Però, clar, esclata la Guerra Civil el 18 de juliol, i per tant ja és impossible anar.
1: I com que esclata, es va poder celebrar alguna cosa, assajos, diria, no?, que m'explicaven que algun assaig de la cerimònia inaugural...
0: De l'Olimpiada Popular.
1: De l'Olimpiada Popular, sí, a Barcelona estic parlant. Es va arribar a fer alguna cosa...
0: Clar,
1: a preparar, com a mínim.
0: Clar, perquè el cop d'estat o l'alçament a Barcelona és la matinada del 19 de juliol.
1: El mateix dia que havia de començar.
0: El mateix dia, la matinada, unes hores abans, no? I, per tant, s'havien fet dos dies abans assajos cada dia. El 17 i el 18 es fan assajos a l'estadi de Montjuïc de la cerimònia inaugural. Per tant, estava tot a punt. Sí, sí. Molts atletes estrangers estaven aquí. L'organització ho tenia tot a punt. Hi havia molts voluntaris perquè hi havia pocs hotels a Barcelona en aquell moment. S'esperava que arribessin uns 20.000 visitants, uns 6.000 esportistes i folcloristes. Per tant, tot estava a punt i va haver-se d'avortar.
1: Com havia de ser aquesta inauguració, que vam veure molt diferent, evidentment, l'any 92, però aquesta...
0: Tenia una part, sí, és veritat.
1: Del 36?
0: Pel que sabem, tenia una part a l'estadi de Montjuïc, on hi havia unes parades gimnàstiques molt importants. De fet, és el que s'estilava en aquell moment. La cerimònia d'inauguració de Berlín 36 també es fa amb milers de persones a la gespa fent parades gimnàstiques, no?, i demostracions gimnàstiques. Per tant, això estava clar que era així. I després tenia una part fora de l'estadi de Montjuïc, on hi tenia un protagonisme la cultura, la música, també un concert dirigit per Pau Casals, un himne de l'Olimpiada. És a dir, l'Olimpiada Popular, com hem dit abans, és diferent d'uns Jocs Olímpics convencionals, i el que tenia de característic és que, de fet, es deia, com a subtítol, Setmana de l'Esport i del Folklore. Per tant, era molta cultura, molt d'esport també, molt de folklore, cultura i esport.
1: Com dèiem, amb aquestes Olimpíades de Berlín, de l'Alemanya nazi, que, insistim, avui fa 90 anys que van encetar-se i que eren clarament un aparador propagandístic d'Adolf Hitler, evidentment Alemanya, aquella Alemanya en va sortir reforçada, en va treure profit polític. No sé si realment... era la legitimació històrica que buscava Alemanya amb allò, si aconsegueix realment l'objectiu que ells perseguien.
0: Buscaven dues coses, fonamentalment, una a l'exterior i una a l'interior del país.
1: D'acord.
0: A l'exterior del país buscaven admiració, diguem-ho així, no? Sorpresa, admiració. Realment, l'organització és inèdita absolutament. Per primera vegada es retransmet per ràdio, per exemple, amb una audiència estimada de 300 milions de persones. Per primera vegada es fa en directe per televisió, una televisió tancada a la ciutat de Berlín, amb 26 cinemes que passen el que està passant en directe. És a dir, és extraordinari, no? I per tant, aquesta admiració, molts testimonis d'atletes que havien deixat testimonis escrits o orals, etc., ho explicaven, no?, que era difícil no admirar, tot i que ideològicament no els agradava, etc. I després la legitimació interior i la força, no?, la demostració de força a l'interior.
1: Xavier, tu que en saps molt i que també això, ets un especialista en la història de l'esport, també és inevitable fer un paral·lelisme quan venim a pensar en dies d'avui, en competicions esportives. Penso ara als Estats Units amb el Mundial de Futbol, en com d'importants són políticament per algunes figures, en aquest cas Donald Trump, però podem parlar de diferents exemples, com aconsegueixen aquests esdeveniments esportius poder-se'n aprofitar també políticament. Això encara passa avui en dia. És una estratègia d'aquells anys, de fa 90 anys, que avui en dia, com a mínim l'estratègia, pot replicar-se en molts casos.
0: Jo diria que fa 90 anys comença aquesta estratègia, i quan està en el seu auge màxim és ara, diguem-ne, no? En la segona meitat del segle XX i a principis del segle XX, del segle XXI, perdona, la geopolítica i l'esport, ara fins i tot s'estudia a les universitats, no? I la relació i la vinculació... Per què? És extraordinària. Per què? Doncs perquè l'esport mou milions i milions de persones, masses, no? I ho mou a través de les emocions. I això és molt important. I per altra banda, com que els estats, o atès que els estats són conscients d'això, la possibilitat d'establir relacions diplomàtiques de força pressionant a través d'aquests grans esdeveniments esportius és bastant fàcil.
1: Amb el Xavier Pujades avui hem volgut rescatar o recordar aquesta efemèride que avui fa 90 anys s'inaugura

0: estaven aquells Jocs Olímpics de Berlín, aquells Jocs Olímpics de l'Alemanya nazi. De fet, això, d'aquí 4 horetes farà exactament 90 anys d'aquella inauguració. El Xavier Pujades és doctor en Història Contemporània, especialitzat en Història de l'Esport. Xavier, moltes gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: I fins la propera.
1: Vinga.
0: Dos anuncis i de seguida pantalles, Spider-Man, l'Odissea i tots plegats, va.
2: Vermuts Miró, l'autèntic vermut de Reus des de 1914 t'ofereix aquest espai.
3: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
4: Les teves vacances tenen més bon gust amb un 20% en totes les cerveses que t'emportes en un cupó que et rendeix un munt fins al 3 d'agost.
3: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
5: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
6: RAC 1.
7: Aquest mes el Club de Vins de La Vanguardia descobreix Pla de Bages, l'excel·lència del vi artesanal, amb saltamarges de celler Sant Martí, desbordant de les acàcies i la Lloveta de Collbaix, celler al molí. 6 ampolles valorades en 95 euros, ara per 69 euros. Salta quan vulguis, amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
8: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo, ho donem tot.
6: RAC 1.
9: Este verano, lo bueno y lo malo os lo cuentan en la radio, ¿vale?
10: Cada noche a las 8, con ese copazo de sangría bien fresquita, nos relajamos y escuchamos el, ¿cómo es, compañeros? El, no lo sé, ¿con quién?
11: Escolta, un moment, ¿tú también a la promo del 9C de l'estiu?
10: Hombre, tú, ay, ay, ay, por fin un nombre fácil de pronunciar. Montse Martí, dos sílabas, cortito, al pie, bien jugado.
11: Tot el que heu de saber aquest estiu us ho explicarem cada vespre a les 8.
12: Aquest estiu de 8 a 9, no ho sé, amb Montse Martí.
10: Vinga, remàntamelo, careta de sortida i...
6: RAC 1. Tots som 1.
13: RAC 1.
14: Vosaltres aquest estiu relaxeu-vos, sobretot.
15: Gaudiu de la vida com a les reines que sou.
16: Ni se us acudeixi menjar-vos l'olla amb problemes i mals de caps, eh?
17: No, que no és gens bo per la pell, nena.
18: Vosaltres aneu de terrasses amb els amics o torreu-vos tot el dia a la platja.
19: Feu tranquils, que ja ens quedem per fer-ho tot, no patiu.
20: Per quan vulgueu, posar la ràdio.
21: Sigui quan sigui, eh? A qualsevol hora, també al cap de setmana.
19: Perquè sí, també a l'estiu, la ràdio us acompanya.
22: Bon estiu.
6: Sigueu on sigueu, bon estiu amb RAC 1. Tots som un milió.
23: RAC 1.

0: Dissabte i diumenge, de 9 a 2, a RAC1, Via Lliure Estiu, amb Arnau Manyell.
1: Dos quarts i mig d'una.
2: Vermuts Miró, l'autèntic vermut de Reus des de 1914, t'ofereix aquest espai.
1: Vinga, va, ara sí, és el moment d'entrar al cinema, d'entrar a repassar les estrenes d'aquesta setmana. Valit Lago, què tal? Bon dia.
3: Molt bé, bon dia.
1: Setmana farcida, diria, o setmana interessant, com a mínim ara en parlarem de Spider-Man i d'altres coses. Víctor Rodrigo, bon dia.
4: Bon dia, com estem?
1: I avui la Neus Aldeguer, convidada especial, membre de l'equip del Via Lliure Estiu. Com estàs, Neus?
5: Bé, molt bé. Ha sigut difícil arribar fins aquí.
1: Per què ha sigut difícil?
5: He creuat tota la redacció per arribar aquí a l'estudi.
1: A veure, com si aquesta redacció fos...
4: La Rambla.
1: Rambla de Barcelona. La Neus avui està aquí perquè és una fan de Marvel, encara que sigui tímida, és una fan de Spider-Man. Diria que ahir vas anar a veure Spider-Man, no, Neus?
5: Efectivament,
1: ara us preguntaré tots si us ha agradat o no us ha agradat, però abans, a veure si ho puc fer. Atenció a això, perquè la setmana que ve al Via Lliure farem el primer gran concurs d'imitacions. Busquem els millors imitadors amateurs de Catalunya. Per exemple, si claveu la veu, la manera de parlar de Salvador Illa. A veure si...
6: Faig una valoració positiva del preacord al que s'ha arribat, que s'ha de ratificar aquests dies. És un esforç...
1: Vale, això és si imiteu Salvador Illa. Si ets dels que està convençut que claves els meteoròlegs clàssics d'aquest país...
7: Un moment. Molt bona nit.
1: Molina, per exemple, o fins i tot si imites algun so, botzines, sorolls, el que sigui. Us sona bé vosaltres això d'imitar?
4: A mi m'agrada, però
3: gens,
4: no.
3: O sigui,
1: ah, sí?
3: Gens.
1: Sí,
4: és que no em faig això.
1: Ui, ja està vermell.
4: No em faig això, no.
1: Si sou com el Víctor, que imiten la intimitat, encara que ara no ho vulgui fer.
4: Jo com l'Aznar.
1: No cal que ho facis, però...
4: Per favor.
1: Què imites? Així per...
4: A tots els de la competència, segur.
1: A tots els personatges de
4: la competència
1: el
4: i el Núñez.
1: El Gem Castany també, o no?
4: Sí, sí, sí.
1: A veure, el Gem.
4: No penso fer. No
1: bueno,
4: penso fer.
1: Si sou com el Víctor, però això, imitadors amateurs com el Víctor, que no es dedica a això, però
4: molt
1: que segur que ho fa la mar de bé. I voleu participar en aquest primer gran concurs d'imitacions, d'imitadors, d'imitacions, el que vulgueu, envieu-nos una nota de veu al mòbil del programa fent alguna d'aquestes imitacions que feu. No us talleu, com el Víctor. Apunteu el número, WhatsApp del programa, 606-25-64-39. 606-25-64-39. Envieu-nos aquesta nota de veu amb les vostres imitacions i a partir d'aquí farem un filtre i la setmana que ve, alguns dels escollits, farem aquesta gran final amb un jurat professional, amb premis, perquè hi haurà premis, atenció, premis molt suculents. Gràcies a Milà podeu guanyar un televisió de Samsung de 43 polzades. Atenció, no està gens malament.
4: Encara m'ho penso, eh?
3: Sí, jo també.
1: Podeu guanyar un altaveu portàtil resistent a l'aigua JBL Pro o fins i tot uns auriculars Sony amb noise cancelling. Escolta, hi ha premis gràcies a Milà.
4: Que també era el WhatsApp, eh?
1: A les botigues d'electromestis Milà trobareu atenció i assessorament personalitzat de venedors experts, servei a domicili, també instal·lació, muntatge. A més, si us cal, us poden fer la retirada de l'aparell antic. Milà, botigues d'electrodomèstics sempre a prop teu i que ara participaran, o com a mínim col·laboraran, amb aquest primer gran concurs d'imitacions del Via Lliure. De fet, ahir ja vam obrir la veda amb la crida i ja ens van arribar algunes de les imitacions que aviat podrem sentir, potser demà algunes dels oients que ja han enviat imitacions. Per tant, animeu-vos perquè no sereu els únics, estan arribant moltíssimes imitacions. Insistim, recordeu, envieu-nos les vostres imitacions sense vergonyes. Farem una tria i la setmana que ve els millors vindran aquí al Via Lliure per fer el combat definitiu del concurs d'imitacions amateurs al Via Lliure. Insistim, 606 25 64 39. Si entrem al terreny que el Víctor controla, que la Valit controla, perquè si haguessin de fer imitacions aquí...
4: Se m'acaba la carrera.
1: Tindríem problemes. Se t'acaba la carrera, exagerat. Ara parlem de Spider-Man, però clar, tenim sobre la taula dues grans estrenes, l'Odissea ja de fa unes setmanes, Spider-Man ara aquest últim cap de setmana, us preguntaré què tal, però l'Odissea, que ha aconseguit 640 milions de dòlars després del segon cap de setmana, Per tant, millor segon cap de setmana de la filmografia de Nolan. I que Spider-Man també deu haver facturat cosa bona, però encara no tenim les dades de ja ho diré demà.
3: El que sí sabem és que ha sigut la millor estrena a Espanya
4: de la història.
3: De la història, el primer dia al màxim.
1: Del primer dia al màxim.
3: Sí,
1: màxim.
3: Sí.
4: Imagina, tant de públic com de
3: facturació. I té pinta que ho peta molt.
1: Que ja tenim sobre la taula, per tant, dues grans estrenes que facturaran bastant.
4: Deia el Pau Brunet, que és especialista en dades de taquilla, deia que segurament seran les dues pel·lícules que arribaran als 1.000 milions més ràpid d'aquest any, perquè hem d'esperar després de Doomsday i tot això, però segur.
1: I si tenim l'Odissea i Spider-Man sobre la taula, hi ha una gran figura que és Tom Holland, no? Que és segurament la figura de l'estiu, i esteu d'acord o no?
3: Sí, sí, jo crec que sí. De fet, el meu algoritme de les meves xarxes socials ha decidit que sí, perquè de 10 vídeos que miro, 9 són de Tom Holland.
1: Això també és perquè te'ls mires i te'ls remires, també. Perquè,
3: sí, és que em fan gràcia, sí.
4: Però jo crec que la contrapartida hauria de ser Zendaya, perquè també arribarà Dune per 3,
3: sí.
4: Llavors jo crec que la figura de l'any serà més ella, i també per culpa de Nolan, que a Odissea la posa 25 segons per escena.
1: Doncs va, entrem ja a la teca amb Spider-Man, que és la gran estrena de la setmana i que vull saber a veure que si ha agradat o no aquí a la taula.
8: Hi, my name is Peter Parker. I have something to tell you that's gonna sound crazy.
1: Torna Peter Parker, primera setmana, per tant, d'aquesta nova Spider-Man. Pel·lícula que suposo que per Marvel i per la gent com la Neus, que és una fan de Marvel, era esperada, no, nois?
5: Molt, molt, molt esperada, i ara també ho comentàvem abans d'entrar, ja s'ha acabat, és allò que l'esperes, no?, durant els anys que l'estan gravant, la veus, ho vius amb tota la intensitat i surts del cinema ja desitjant que surti la següent.
1: Se't fa curt, per tant.
5: Se m'ha fet curt.
1: Ara us pregunto la resta. T'ha agradat, Neus?
5: M'ha agradat, no, m'ha encantat.
1: Sí?
5: S'ha de dir que també estic condicionada pel fet de que ja en si m'agrada molt Marvel, m'agraden molt les pel·lícules de Spider-Man, per tant és difícil que no m'agradi. Sí que dic que és el que m'esperava, és el que buscava, vull dir, al final és una pel·lícula com molt propera i amb la que t'hi pots sentir molt identificat, perquè ja no estan lluitant a l'espai, no?, que veníem d'Infinity War i Endgame, sinó que tornen a estar al carrer, als carrers de Nova York, i és molt més...
1: Víctor, ara et pregunto proper. Si t'ha agradat. Situem-nos una miqueta. Què esperem d'aquesta Spider-Man?
4: Amb Spider-Man cal remarcar el fet que el Peter Parker de Tom Holland ja van 4 pel·lícules individuals, és a dir, no pot atraure un públic nou per intentar introduir-te a l'univers de l'Home Aranya, i en aquesta el que agafa és els esdeveniments de l'anterior, que és la de No Way Home, en el qual, si us en recordeu, segurament va haver-hi molta gent que va tornar al cinema a veure Spider-Man perquè apareixien els 3 Spider-Mans que s'han fet sempre a la pantalla, el Garfield, el Tobey Maguire i el Tom Holland, en una espècie d'esdeveniments en el qual Spider-Man s'ajuntava amb el Doctor Estranyo i intentava que tothom oblidés que ell era Peter Parker per protegir els seus éssers estimats. Llavors això comportava una sèrie d'esdeveniments bastant complicats, i acabava amb el fet que tothom tornava a oblidar que ell era Peter Parker. Llavors arribem en aquesta pel·lícula del qual Tom Holland, interpretant Parker, no el coneix ningú, s'aïlla a si mateix, tothom coneix Spider-Man, però ell ja no pot jugar amb aquesta dualitat de tenir un cercle íntim propi, sinó que s'ha de recluir per seguir fent la seva feina i sent l'heroi que tothom estima als carrers de Nova York. Llavors, amb aquesta situació dual, es comença a construir segurament el que sigui l'Spider-Man més proper de la gent, perquè és l'Spider-Man amb més problemes, amb més situacions de que se sent molt sol, de que no sap cap a on tirar, i llavors a partir d'aquesta premissa es construeix la història.
1: Valit, t'ha agradat?
3: No m'ha agradat gaire, perquè...
1: Vaja.
3: No he connectat. Jo sóc una persona que no miro cap pel·li de Marvel. Sí que l'anterior l'havia vist. Uh-huh. No recordava com acabava. O sigui, jo no recordava tot això de que feia...
4: S'acomiada en tot això.
3: Sí, però sí que és veritat que aquesta comença dedicant 15 minuts a recordar això, no? A recordar... Ara ningú... De fet... O sigui, no m'agrada, però tampoc em desagrada. No és una pel·li que digui no connecto gens, perquè sí que hi ha aquest vincle d'humà, no? Uh-huh. És un personatge molt humà, molt terrenal, molt de crisi existencial, de preguntar-se qui... No? Jo pensava, qui ets si ningú et coneix, no? Qui ets si ningú et reconeix? Literalment la identitat, no?, construïda al voltant de... I com el seu viatge de recuperar aquesta autonomia i deixar de ser anònim, perquè si no, no existeixes, no? Llavors, per aquí ve.
1: A tu t'ha agradat, Víctor?
4: A mi m'ha encantat. Crec que teníem un problema als amants de Marvel en les últimes pel·lícules més individuals o més posteriors al que va ser l'ultrafenomen de la història del cinema blockbuster, que va ser Infinity War i Endgame, en el qual es van muntar festes directament a les sales de cinema, i Marvel generava això. A l'etapa posterior els ha costat moltíssim, perquè ha sigut la gallina dels ous d'or, en el qual Kevin Feige, que és el gran productor de la saga, va voler apretar-ho tot al màxim, fent sèries, spin-offs, curtmetratges, sagues i línies temporals que després no seguien, que no funcionaven, i al final és tornar una mica als orígens. És a dir, per què ens agraden tant aquesta mena de superherois? Per què els crios de 10 anys prefereixen un Spider-Man a un Thor, que és el déu del tro i no sé què i tot això?
3: Perquè
4: i tal.
3: Tothom pot ser Spider-Man,
4: exacte,
3: no?
4: I la gràcia de Stan Lee quan va crear el personatge és que tothom pot ser Spider-Man, perquè tu pots posar la màscara. I ser ell. Llavors la gràcia és que Tom Holland per fi s'ha pogut reivindicar de manera dramàtica i explotant una mica l'esdevenir del personatge, és a dir, de no sempre ser, vale, colem quatre situacions familiars amb amics o romàntiques i anem una altra vegada a donar-nos de pals amb el villano de turno. No, aquí hi ha una substància dramàtica que acaba desenvolupant el que serà un continu en el Marvel Cinematic Universe de qualitat. És a dir, era l'última bala de Marvel perquè funcionés per arribar després a Doomsday, que serà la gran festa on en teoria ens trobarem amb tot.
1: I com a mínim aquesta bala ha estat aprofitada.
4: Exacte.
1: Neus.
5: Jo estic d'acord i crec que al final el poder més fort de l'Spider-Man és precisament la humanitat, i crec que això és el que fa que agradi tant a gent de totes les edats. I també hi ha un tema que crec que a més és com molt actual, que és el tema de la salut mental, i es veu molt a la pel·lícula també com ella es refugia molt en el món d'internet, perquè al final és tot el que té i és la seva via d'escapar-se dels seus problemes.
3: Però, i en la feina. O sigui, és com una...
5: sí. Aquesta cosa de sobreproductivitat, no? D'estar constantment salvant el món, i jo crec que al final dona el que busca la gent, que és que potser també es salvi una mica a ell mateix, no?
1: Deies, és la darrera bala de Marvel, perquè la resta
4: no ha funcionat,
1: és un desert, no?
4: És un desert perquè sí que hi ha algunes pinzellades d'algunes propostes que van intentar introduir personatges nous, com va ser The Eternals, que la va fer la Chloe Zhao, i va tenir almenys com una espècie de qualitat dins del món blockbuster, amb uns personatges que de moment no hem tornat a veure. Però, per exemple, quan tornem a veure Doomsday, és a dir, la marca Vengadores, hi hauran alguns personatges que s'introduiran, per exemple, Shang-Chi, que va ser un heroi que volia buscar el públic asiàtic, perquè és d'origen xinès, però forma part del grupuscle que estan a Nova York, que no va acabar de funcionar gens. Llavors, quan es va presentar el tràiler de Doomsday, que dius, vale, reunim tothom, Robert Downey Jr. deixa de fer Iron Man per fer com el malvat d'aquesta pel·lícula i tal, van començar a recuperar a Chris Evans una altra vegada a fer el Capitán Amèrica, quan en teoria ja havia sortit de la saga. No entens certes decisions, i llavors que arribi aquest Spider-Man amb les maneres que està arribant ara mateix és una mica una bafarada d'aire fresc, perquè també torna a introduir el Hulk del Mark Ruffalo, que en les anteriors entregues havien fet una espècie de Hulk hippie, hipster, que no acaba de ser la forma del monstre i la dualitat de Jekyll i Hyde, que havia sigut sempre el personatge del Steve Banner.
1: Valid,
4: del Bruce Banner, perdó.
1: Perdona, és que ara pensava, vale, tu no t'ha convençut la pel·lícula, però hi ha una cosa que sí que, a veure si la resta esteu d'acord, que és la parella Tom Holland-Zendaya, que és una mica salsa rosa jo, però són parella a la vida real.
3: Hi ha marit i muller.
1: Ah, marit i muller, doncs mira, encara m'ho poses millor, i a la pantalla també són parella. Aquí com a mínim t'ha funcionat la química o no?
3: Clar, tampoc comparteixen moltes escenes, però sí que és cert que jo l'anterior la vaig anar a veure perquè sortien ells dos, perquè, bueno, sobretot perquè sortia ella, però i aquesta és una mica una crida, perquè com he dit abans, o sigui, internet està ple dels seus vídeos de bueno, tot aquest tour que fan junts, clar, no només per The Odyssey, ara també per Spider-Man, i com veus la química fora de la pantalla, però després també com intentes tu replicar-la dins de la pantalla, no? Te la imagines... és bonic veure això. A més, són dues persones molt carismàtiques, molt, que cauen molt bé, que tenen també després un rotllo raro, perquè sí que és veritat que entre ells es toquen, però després no deixen que ningú els toqui a ells, no? Sobretot ella. És com, no sé si té com una por dels germans o alguna cosa, o literalment...
4: Literalment que...
3: No vol que la toqui ningú que no sigui Tom Holland. No sé, és una cosa rara, però alhora són després tan expressius i tan...
1: M'haig ben perdut amb això, jo,
3: Però és veritat, ho heu vist.
4: Sí, o sigui, hi ha com... un submunt de totes les catifes vermelles sí, perquè sí, ara sí. No paren. És que
3: a més, amb, bueno, la Zendaya, amb els seus outfits increïbles, que a més tots, o sigui, ha portat 4 o 5 per Spider-Man, tots tenen a veure...
5: Tots la temàtica, estan, sí, el cabell, sí, amb tot. La forma de l'aranya...
3: O sigui, és un altre univers increïble per també...
5: Per això la gent ho va veure, també.
3: Sí, sí, total.
1: En tot cas, més enllà de la parella, Tom Holland, a vosaltres us ha agradat la pel·lícula Spider-Man, però és un Spider-Man com Déu mana.
4: La química d'ells dos, sí. És a dir, és un fenomen també que és molt extrapolable a la gràcia de Peter Parker, perquè sempre ha anat darrere de la Mary Jane, o fins i tot de la Gwen, perquè si recordem el Peter Parker de l'Andrew Garfield, amb Emma Stone, que feia de Gwen, també eren parella.
3: És veritat.
4: És a dir, ells dos van començar a ser parella gràcies al rodatge de les pel·lícules de Spider-Man. Després ho van deixar i va ser com una ruptura
1: Garfield
4: dramàtica.
1: Garfield és el segon, no?
4: Sí, segon és el segon. Llavors, si ho comparaves també amb el Tobey Maguire i la Kirsten Dunst,
3: que no eren parella.
4: No funcionava, no eren parella i tampoc funcionava. Llavors, ara he vist també el recorregut tant de Holland com Zendaya, tu veus les dues primeres pel·lícules d'aquest Spider-Man del Holland, falta alguna cosa ja, de dir, es porten bé, funciona, et creus aquella Mary Jane, però ara jo crec que aquest punt de metacinema és encara millor, sí. Perquè a més han de jugar amb una trama en la qual ells dos
3: no es coneixen,
4: i ella ha de viure com si literalment s'està impregnant de que la seva pròpia parella, qui més estima, qui més ho ha sacrificat tot, no el reconeix i ha de convèncer-la, no, et salvo perquè mira, clar, sempre passo per aquí i t'haig de salvar d'un cotxe, d'un tio, de no sé què, tal... Això, la càrrega aquesta dramàtica es nota molt.
1: Ràpidament, perquè anem fatal de temps avui, però vull preguntar-vos-ho. Dels tres Spider-Mans, sí, suposo que les heu vist més o menys totes, amb quin us quedeu vosaltres?
4: Jo amb l'Andrew Garfield.
1: El segon.
5: Crec que això també és generacional, jo em quedo amb Tom Holland.
1: Sí, per tant, a Tom Holland.
5: Sí, ostres, però jo tinc 21
3: anys. I jo amb Tobey Maguire, realment, perquè és de la meva generació. Sí, sí.
1: Jo també,
4: perquè... Clar, Maguire és de la meva.
5: És molt generacional, bueno, sí.
1: Jo també em quedo amb el primer, però perquè és el que jo he vist, sobretot.
3: Sí,
1: el meu personatge, la resta són impostors, bàsicament. Va, seguim. Carla Buigas, que és molt amable, diu: això et passa perquè tens 100 anys. I això que sona és Disney, és Enredados, perquè Disney està gravant una pel·lícula que també està molt que és molt esperada i que l'està gravant a Girona, Neus.
5: A Girona, sí. Està gravant ara mateix algunes escenes, acabant demà el rodatge, sobretot al barri vell de Girona, incloent la catedral de Girona. Recordem, també molt famosa per la gravació que es va fer de Joc de Trons el 2015, si no ho recordo malament. I també s'ha gravat alguna escena al pont de Besalú, que té com també aquest encant de regne, no?, de medieval. I sí, aquests dies doncs, la ciutat ha estat tot el decorat de la pel·lícula i hi ha hagut un piló de figurants que també fa un mes, si ho recordem, hi va haver com aquest macrocàsting a Girona, sí, que va provocar cues fins a 3 quilòmetres i més de 24 hores d'espera.
1: Per tant, la ciutat potes en l'aire, vosaltres sou d'Enredados, Disney...
3: La veritat és que no.
4: A mi em desagrada molt aquesta campanya que fa Disney, ha fet live actions, és que no funciona. És que no funciona de crítica, però després de taquilla...
1: Què vols dir de live actions?
4: O sigui, live actions estan agafant totes les pel·lícules clàssiques d'animació, com va ser el Llibre de la Selva, Rei León, sí. Tot això, i van començar a fer amb persones, és a dir, amb actors reals, sí. I alguns dius, noi, això no funciona.
1: En tot cas, això, Girona, potes en l'aire, també, no sé si tu hi has estat, Neus, a Girona, aquests dies, però he vist imatges de tot tipus, d'hores i hores de rodatge, de les escales de la catedral, també, això, potes en l'aire, i és un rodatge, això sí, ens agradi o no, de gran envergadura, que també posen a Girona, després de Joc de Trons, al centre del món, podríem dir.
5: Totalment, i també ens podem imaginar amb les onades de calor, o sigui, aquests dies les temperatures també, doncs hi ha hagut moltes queixes en aquests sentits amb les vestimentes pesades que porten, les armadures, les botes, però bueno, m'imagino que això també és una mica el que sol passar quan es fa un rodatge aquesta temporada.
1: Va, intentem que tot i anar malament de temps, intentem fer una pinzellada d'algunes estrenes, per exemple, de pel·lícules a sales, i diria que comencem amb Mala Bèstia.
9: Ell va començar per dalt, va baixar fins les seves cames i li va clavar les ungles a la cuixa. Li va deixar marca. Ella li va preguntar si la salvaria del castell i ell va dir-li que sí.
10: Quan estàs a punt de fer 18 anys, em vas a l'Alzella.
1: Mala Bèstia, de què va, Víctor, això?
4: Som a la Bèstia és la proposta de la Bàrbara Ferrer, que és una directora barcelonina nascuda l'any 94, però és la seva òpera prima, que ens presenta un
3: coming of age.
4: Exacte, una espècie de coming of age barrejat amb el gènere del realisme màgic, perquè entrem en una espècie d'orfandat, entre cometes, sembla un castell, una cosa així, en la qual veus una estructura de que les noies... Sembla una mica el cuento de la criada, una mica, ara ho estava pensant, de que quan arriben a certa edat se'ls canvia les vestimentes perquè ja passaràs a la fase adulta i no t'adaptarà ningú. Llavors, una mica des de la perspectiva de les noies, de com venen els adults a intentar formar part d'una família. Llavors, la gràcia és tant que la protagonista, la Maria Schwinning, intenta convalidar tots aquests sentiments, tant de la fase de ser una nena a un adolescent allà intentant ser adulta, la por a no ser estimada, la por a no ser valorada, i una mica la nova exploració de la sexualitat.
3: Total.
1: És terror?
3: Té punts molt terrorífics, jo crec que sí, perquè, a més, vull dir, té una segona meitat bastant punyent, sí, per mi, i crec que és una aposta des del cinema català, des de l'autoria femenina, que és bastant diferent al que hem vist els últims anys. Jo la recomano només per això, per mi, i crec que per en Víctor igual no és una pel·li rodona ni perfecta, però sí que té un llenguatge interessant i que aposta per noves formes d'explicar històries.
4: Hi ha una intenció molt clara.
3: Sí.
4: Hi ha una intenció molt clara amb una història que vols intentar explorar de manera diferent de tant.
3: A més, Iria del Río, amo, literal. Roger Casamajor, vull dir, com té un cas també molt... Té un equip molt guai, també, sí. En Pau Oli, el vestuari, abans dèiem en Refri fent la música, té un equip molt xulo.
1: Per tant, funciona, eh?
3: Sí.
1: Doncs això, Mala Bèstia, producció catalana que amb un punt de terror... Que això és a les sales, estem parlant?
4: Sí, sales de cinema.
3: Sí.
1: Vale. Doncs ara intentem anar a sèries, perquè anem trastocats de temps, amb Furious, que és una de les estrenes que diria que és a Disney Plus,
4: sí,
1: i que crec que ha agradat bastant, no sé si al Víctor o en general.
11: You're looking for someone. So am I. My wife went missing.
1: Furious, aquí tinc apuntat que és una de les sorpreses en sèries, com a mínim, d'aquest any.
4: Sí,
1: en positiu.
4: Carai. Perquè la premissa sembla mastegada, això ho comentava en forma de micro, perquè li he comentat a la Belit, que sembla una mica la premissa de The Killing Eve, no sé si us en recordeu d'aquella sèrie, que era una mica la base de el gat contra el ratolí, d'una assassina en sèrie que intenta convèncer una policia que no és ella, i llavors es persegueixen mútuament. Doncs aquí no hi ha tanta la perspectiva de la comèdia negra, sinó que et presenta una assassina en sèrie, ja de primeres, bastant grillada, és a dir, de primeres tu consideres que allà no està funcionant res a dins d'aquell servei, i una agent de l'FBI vinguda a molt menys que la menysté tothom al seu voltant, des de la seva germana fins al seu cap, fins als seus excompanys de la policia de Nova York, fins als seus companys de l'FBI. Llavors m'agrada la proposta perquè per fi entrem al que és el gènere de veritat, que és el thriller policíac. El thriller policíac dels assassins en sèrie, com si recordéssim les grans pel·lis dels anys 90 o principis del 2000.
3: Sí.
4: És a dir, si jo us poso al cap un Fincher, un Seven, una cosa així, dius, vale, entrem en matèria. És a dir, no cal que m'expliquis tant el context i que sigui tot tan mastegadet i quin és l'origen de la protagonista i l'altre. No. Aquí en matèria de primeres, és a dir, hi ha un assassinat, no entens absolutament res del que està passant, i les formes cinematogràfiques de la sèrie són molt atractives perquè per fi et manté atent al que està passant, sense que allò que sempre dèiem també aquí a la secció, o fins i tot als pantalleros que ho explicava el Toni García Ramon, de tota l'estona t'estava explicant què està passant, de no, ara anem a caçar aquest, aparcarem aquí el cotxe i baixarem i ens prendrem un cafè, i no sé... Això no passa aquí. És a dir, tota l'estona estàs veient capes de subtrames que no anirà resolent fins a que vagin avançant els capítols, i això com a cliffhanger, com a atractiu d'una sèrie, és molt important en els temps que corren,
3: sí,
4: i sobretot que dues protagonistes dones estiguin relativament ben escrites. Per què? Perquè la directora i la creadora, la Elizabeth Meriwether, ja té experiència amb això, és la creadora de sèries com New Girl, The Dropout, té un recorregut i en construir dones, encara que siguin grillades d'aquesta manera, que això ho hem comentat abans, sí, amb la Valit, hi ha un objectiu pel qual et presentin un assassin en sèrie que et podria recordar el Kevin Spacey de Seven.
1: Veig que el Víctor està entusiasmat, en furiós, entusiasmat. De Disney Plus, diria que l'has posat un 5 sobre 5, eh?
4: Un 4.
1: Un 4? Sí. Doncs mira, un 4 per intentar això, que tothom vagi a veure Disney Plus, Furious, aquesta sèrie que s'ha estrenat aquesta setmana, eh? Entenc, també. Doncs mira, Furious, queda apuntada. Va, i per rematar, com que ha estat una setmana especial, sí que m'agradaria fer la repesca. Sí que aquesta setmana m'agradaria fer la repesca. Aquesta setmana diria que dijous va morir Manolo Solo, als 62 anys, que és guanyador d'un Goya a millor actor de repartiment, també per Tarde para la Ira. Per tant, l'actor andalús que va morir als 62 anys aquesta setmana, i com fem sempre, intentem repescar alguna sèrie, alguna pel·lícula, algun documental que hagi agradat a la Valit Lago i al Víctor Rodrigo i que hagi passat una mica desapercebut. Doncs aquesta setmana, especial Manolo Solo, per una proposta que pugueu fer els dos. Valit, comencem per tu. Què ens proposes de Manolo Solo?
3: Jo havia apuntat tres de Manolo Solo, també homenatjant una mica el seu paper de secundari, perquè ha estat un etern secundari magnífic, i sí que en els últims anys havia fet protagonistes, com per exemple Desconocida, que és una pel·li que tampoc és rodona, però crec que és molt interessant, amb la Laia Manzanares, i vull recordar dos dels inicis del 2000, que són Astronautes, que és una pel·li que a mi m'agrada molt, que és una mica rara, però és d'aquell cinema espanyol post-quinqui, una mica d'aquella època, i La flaqueza del bolchevique, que surt molt poc, però que també m'agrada molt.
1: Doncs queden apuntades Astronautes, La flaqueza del bolchevique i La desconocida, no?
3: Exacte.
1: Coprotagonitzada
3: amb la Laia Manzanares.
1: Vale, exacte. Aquest sí que ell era protagonista.
3: Coprotagonista, a més fa un paper bastant diferent al que estem acostumats, i ho fa molt bé.
1: Doncs les propostes de la Valit Lago en memòria de Manolo Solo. I Víctor, tu què ens proposes?
4: Jo també m'encanta destacar els seus papers secundaris, perquè crec que ha sigut el gran secundari del cinema espanyol dels últims 20 anys, però d'aquestes grans secundaris tothom, clar, el recorda per Tarde para la Ira, el qual guanya el Goya i se l'encumbra una mica més, però el 2014 jo crec que és el millor thriller del segle XXI del cinema espanyol, que és La isla mínima, de l'Alberto Rodríguez. És un pel·liculot absolut, amb el Raúl Arevalo i el sortirà el
3: Antonio de la Torre,
4: no? El Rodríguez, el baixet, em surt.
1: Pepe no.
4: No.
3: Alberto Rodríguez, no.
4: No. L'Alberto Rodríguez és el director.
1: A veure qui ho diu abans.
4: Ostres, em surt, de veritat.
1: Ja ho trobaré, espera't. Pepe Rodríguez, no. Ostres. Ens quedem així, o què?
4: No, home, no.
1: Javier Gutiérrez.
3: Gutiérrez. Ah, Gutiérrez.
4: Perdó. Està sortint el Rodríguez.
1: Ens has despistat amb Rodríguez.
4: Perdó. L'Arevalo i el Gutiérrez, sí. fan una parella de policies immensa. El Manolo Solo apareix en aquella pel·lícula com el periodista, un actor secundari que és clau en aquella trama, un noir espanyol boníssim, i m'encantaria recordar-lo perquè al final, en aquest sentit, tenir secundaris que vagin perfecte en moments ultra transcendental d'una història és, però, vamos, imprescindible per tenir un bon resultat.
1: La isla mínima, que no sé si la podem recuperar.
4: Sí, està a Netflix.
1: A Netflix, doncs mira, La isla mínima a Netflix, que podeu recuperar aquest paper secundari, però importantíssim, com diu el Víctor, de Manolo Solo. Amb això tanquem la setmana avui.
4: Vindrem amb més teca la setmana.
1: La setmana que ve més, i a veure si el Víctor Rodrigo s'anima a fer alguna imitació. Víctor Rodrigo, Valit Lago, avui també la Neus Aldeguer, gràcies a tots, i la setmana que ve ens retrobem.
4: Ens retrobem.
1: Abraçada, fins ara. La 1:07. Mar Villanueva, bon dia.
12: Bon dia.
1: Roger Jofre, bon dia.
13: Bon dia.
1: La frontera de Melilla amb el Marroc es reobre de manera gradual després de 36 hores tancada per la crisi migratòria a Ceuta.
12: Sí, la delegació del govern a Melilla informa que s'està realitzant aquesta obertura gradual a la frontera de Beni Enzar. Aquest és l'únic pas fronterer operatiu entre Espanya i el Marroc per la ciutat autònoma. Tot plegat serà de forma gradual, a poc a poc. Ceuta, mentrestant, intenta recuperar la normalitat després de l'arribada de milers de persones. Es calcula que unes 50.000 persones dones van entrar a la ciutat autònoma. La gran majoria, però, tornen a ser al Marroc. Això sí, la crisi política encara arrossega. Diversos països de la Unió Europea han criticat les últimes hores la gestió que ha fet el govern espanyol aquest matí, però el ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, els ha respost.
13: Entre 2021 i 2026, les entrades irregulares en nuestro país sean la mitad, por ejemplo, que en Italia. Que, por ejemplo, sean también inferiores a Grecia. Eso implica que la Unión Europea, Frontex, establezca que nosotros tenemos las fronteras exteriores de la Unión Europea menos porosas.
12: Recordem que l'últim balanç d'Interior eleva a 67 el nombre de morts. I pel que fa al trànsit, avui, que és dia d'operació sortida, es complica la situació a les carreteres, sobretot als voltants de la ciutat de Barcelona. Connectem amb el RAC. Vicenç Llorca, bon dia.
14: Bon dia, ara mateix estem pendents de l'AP7, que segueix circulant a hores d'ara amb molta congestió en sentit sud, el seu pas pel Penedès, ara ja però al llarg d'uns 5 quilòmetres més avall, el tram de l'Ampolla i l'Ametlla de Mar, ja en direcció a València, i tenim uns 5 quilòmetres de cues més. En sentit nord, l'AP7 registra encara un carril tallat a l'altura de Salt per l'avaria d'una autocaravana. També circula amb lentitud, però sense incidències, el seu pas entre Barberà del Vallès i Sant Celoni, durant uns 9 quilòmetres. A la 2, a Jorba, en direcció a Lleida, des d'ahir a la tarda hi tenim, recordem, un carril tallat a causa d'unes obres que fan acumular congestió que encara s'estén al llarg de 5 quilòmetres. Per últim, a l'AP2 entre Montblanc i l'Espluga de Francolí en direcció a Tarragona i tenim un carril tallat per una pèrdua de càrrega. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
12: I a la província de Nàpols s'ha registrat un terratrèmol de magnitud de 4,7 graus, el més greu registrat en els últims 40 anys. El sisme ha deixat almenys 21 persones ferides lleus, dues de les quals crítiques. També ha provocat diversos desperfectes, inclosos el despreniment d'una façana i cornises, a més de talls de llum i la suspensió d'algunes línies de tren, segons ha informat el cos de Protecció Civil italià. I els Mossos han detingut a Barcelona un home que hauria comès 7 robatoris violents. Les víctimes eren dones d'entre 61 i 88 anys. L'home seguia gent gran, principalment dones, a Barcelona, a Cornellà i a Esplugues de Llobregat. Quan seleccionava una víctima, la seguia fins a casa i entrava amb ella a la finca. Allà, aprofitant espais reduïts com ascensors o portals, s'hi abraonava i el robava les joies. Els Mossos el vigilaven des del 21 de juliol, encara que els robatoris s'haurien comès durant l'últim any als districtes de Sant Martí, Sant Andreu i l'Eixample, a Barcelona, i un altre a Malgrat de Mar. I ara els esports.
1: Jornada plena d'amistosos dels equips catalans. L'Espanyol continua amb la seva estada a Anglaterra i avui juga contra el Middlesbrough a les 4 de la tarda. El Girona es presentarà davant l'afició amb un partit contra l'Arsenal. Serà a les 8 en la 49a edició del trofeu Costa Brava i a la mateixa hora el Sabadell s'enfrontarà a l'Andorra, equip amb el qual competirà la temporada vinent a segona divisió. Qui també juga avui és el Madrid, que disputarà el tercer partit de pretemporada contra la Fiorentina a les 6. Tot plegat després que el Barça empatés ahir 2-2 contra el Birmingham City amb un doblet de Hamza Abdelkarim. Més coses, la UEFA ha celebrat que la FIFA hagi retirat el projecte de privatitzar una part del Mundial, però demana responsabilitats pels impulsors d'un pla que considera opac i tramitat amb massa presses. A més, anuncia que treballarà amb la resta de confederacions per evitar que una situació com aquesta es torni a repetir. I en ciclisme, d'aquí poc més d'una hora comença la primera etapa del Tour de França femení, amb tres representants catalanes, Paula Blasi, Mireia Benito i Laura Molenar.
12: I pel que fa al temps, durant les properes hores s'aniran desenvolupant nuvolades al Pirineu i al Prepirineu, que al llarg de la tarda faran que s'activin ruixats i tempestes localment acompanyades de calamarsa o pedra. Afectaran les comarques del nord-est, sobretot el Lluçanès, el Ripollès, la Garrotxa i Osona, amb intensitats que poden superar els 20 litres per metre quadrat en mitja hora. A la resta es mantindrà el temps estable, amb màximes al voltant dels 39 o 40 graus al Pla de Lleida, i de cara al vespre i nit no descartem encara algun ruixat al Pirineu i Prepirineu occidental.
1: Passen 11 minuts de la 1.

0: aquesta hora al Via Lliure volem parlar d'una pràctica que ha crescut molt els últims anys, sobretot entre els joves, que és els voluntariats internacionals. Tradicionalment, el voluntariat internacional estava vinculat normalment o sempre a ONGs i organitzacions sense ànim de lucre que treballaven en projectes comunitaris, cooperació, justícia global, però en els últims anys també han aparegut algunes empreses privades que ofereixen el voluntat com a experiència, fins i tot com una forma de viatjar, de fer turisme d'una manera més econòmica. De fet, aquesta setmana una polèmica a les xarxes ha tornat a posar el debat sobre la taula. Una influencer espanyola, Blanca Pombo, anunciava el sorteig d'un voluntariat a Uganda, i la publicació, evidentment, ha generat molta controvèrsia i ha reactivat aquest debat que ja fa temps que es viu. Per això, també ens volem preguntar si o com es pot diferenciar entre el voluntariat del voluntarisme, quin és l'impacte real d'aquestes estades en altres països amb aquest tipus de pràctiques. Avui, aquí a l'estudi, per exemple, ens acompanya la Rosa García Fruitós, que és gerent de COCAT, que coordina organitzadors de voluntaris, també camps de treball internacional. Rosa, què tal? Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: És així, eh? Acolliu cada any unes 180-200 persones, diria, que també n'envieu unes 400-500 fora de Catalunya, i diria que també sou molt crítics amb això del voluntarisme.
1: Totalment. És un tema que està bastant candent ara mateix a les xarxes socials, però també a les nostres xarxes internacionals de les que som membre.
0: La gent per què busca fer aquest voluntariat internacional? Quins són els motius que l'empenyen a fer això?
1: Els més joves normalment és per tenir la primera experiència a l'estranger i és una tendència que està bastant a l'alça els darrers anys. I llavors, bueno, hi ha la gent que ja ho ha provat o que ha sentit a parlar i tenen ganes de, sempre ens diuen a vegades, fer alguna cosa amb una mica de sentit, intentar passar l'estiu fent alguna cosa més enllà que sigui les vacances típiques d'oci.
0: Clar, quina és la motivació d'aquesta gent, d'aquests joves, per el primer contacte que es fan amb vosaltres? No sé si s'ha convertit també en una manera de viatjar, això que dèiem, més econòmicament també. Ho heu detectat, això?
1: Sí, ho hem detectat i, de fet, quan ens truquen i tenim aquest tipus de discursos per part de la persona interessada, el primer que fem és dir-los, nosaltres no som una agència de viatges, tampoc som escoles d'idiomes on puguis anar a practicar l'anglès, perquè tots els projectes, l'idioma vehicular és l'anglès, però sí que és una experiència que nosaltres entenem com a transformadora. Llavors, si vols fer un projecte de voluntariat, està molt bé, però no et focalitzis només en el destí, sinó en el que vas a fer realment, perquè nosaltres al final el que busquem són projectes amb sentit i que sigui un impacte recíproc, no? La comunitat i el voluntari, que arriba també amb noves competències.
0: Fins i tot quan heu vist o heu detectat que potser la intenció de la persona que venia no era ben bé la que encaixava amb el projecte o amb aquesta idea que tu plantejaves ara, li heu recomanat fins i tot dir, mira, potser ara no toca.
1: Hi ha gent que sí, no és l'habitual ni molt menys, però sí que és veritat que aquestes persones el que fem és acompanyar-les molt, explicar-los molt bé el discurs i també COCAT una cosa que fa són formacions prèvies a la marxada, a marxar a qualsevol país o inclús els que venen aquí. Llavors sí que ja fem tota una feina prèvia amb les xarxes internacionals on tots ens basem en els mateixos valors, els mateixos criteris i formacions perquè la gent sàpiga el que va fer.
0: Heu notat realment que hi hagi un augment de l'interès en els últims anys en aquest tipus d'experiències?
1: Curiosament, sí. Tenim més voluntaris, que, per exemple, el 2025 n'hem tingut més que el 2024, però també al mateix temps tenim menys projectes a oferir. Llavors ens trobem a vegades que tenim molta més demanda que oferta.
0: Com és que hi ha menys projectes cada cop?
1: El que passa és que nosaltres, totes les entitats que formem part d'aquestes xarxes, som ONG, som entitats sense ànim de lucre, i ens trobem molt en problemes burocràtics, majoritàriament. També és veritat que hi ha una part política de com es donen o no els diners, subvencions, per exemple, a nivell europeu, i també ens hem trobat amb el problema de la crisi econòmica. Llavors, una persona que abans se n'anava al sud global amb un bitllet una mica més assequible i podíem oferir-li un projecte una mica més assequible, ens trobem que no és el cas.
0: Quin tipus de projectes teniu sobre la taula? D'aquests voluntariats internacionals, quins projectes hi ha, per exemple?
1: Tenim de tot.
0: Algú que ve a vosaltres i diu, què podeu oferir-me? No sé si és aquesta la paraula.
1: Sí, bueno, una mica sí. A Catalunya, en general, els projectes que tenim, que també en tenim d'internacionals, estan molt focalitzats a medi ambient, arqueologia i a construcció. Llavors poden anar, per exemple, a les Terres de l'Ebre o al Pirineu i fer un projecte de, no sé, murs de pedra seca, reconstrucció de castells, tot aquest tipus de projectes més així, diguéssim, manuals. Però llavors tenim projectes socials, tenim projectes que gestionen sobretot el sud global, són diferents, més enfocats a temes socials, inclús amb infants, cosa que és una mica que volem defugir d'això també.
0: Clar, el tema dels infants ara sí. El tractarem, però suposo que deu ser un terreny delicat, no?
1: Una mica sí. La veritat és que sí, perquè tenim entitats, sobretot a l'Àfrica, que gestionen bastants projectes amb nanos, amb nens petits, però bueno, intentem assegurar-nos molt que aquelles entitats segueixen els mateixos valors i estan dintre les xarxes amb les que treballem.
0: Al Via Lliure, a aquesta hora, també podem parlar a la distància amb la Clàudia Bosch, que és vocal d'educació i comunicadora de la FEDE, tècnica també de CETEM Catalunya. La FEDE és una federació de 135 organitzacions catalanes que justament treballa per la justícia global. Clàudia, què tal? Bon dia.
2: Bon dia, gràcies.
0: Com podem fer que aquest voluntariat internacional que ara parlàvem amb la Rosa sigui realment responsable? Hi ha alguna fórmula?
2: Bé, la Rosa ja ha mencionat algunes de les claus, no? Primer, hem d'entendre com la cooperació d'alguna manera ha evolucionat, no? I ja no és una cooperació tan de dalt a baix, o sigui, decidida des de fora cap a les comunitats locals, sinó fet al revés. Han de ser les comunitats locals qui decideixen i a més, qui tenen el coneixement de quines són les necessitats, no? I amb aquest tipus de voluntariats passa una mica el mateix. Han de respondre a una necessitat local, per tant, ha d'haver-hi una contrapart a terreny i ha d'estar organitzat tant des del lloc on viatges com des d'aquí, no? Clar. Tenim diverses entitats federades que organitzen aquest tipus de programes, igual que la COCAT, en tenim altres, com IAP o Servei Civil Internacional, també CETEM, o, bueno, tenim diverses entitats que ho fan. I una de les claus també és la formació, com ha dit la Rosa.
0: Clàudia, ara parlàvem d'un cas polèmic d'aquesta setmana, de les xarxes socials. No sé si les xarxes socials hi juguen un paper o com una arma de doble fil, perquè és una cosa molt positiva per la difusió, però també ho compliquen una mica tot.
2: Sí que és una arma de doble fil, no? Perquè es dona visibilitat a aquest altre tipus de programes que serien més voluntarisme i no amb aquesta lògica d'uns valors i d'una cosa organitzada, amb una formació prèvia, etc, que és el que nosaltres considerem un voluntariat internacional com més responsable, però alhora també la part positiva és que se'n parla del tema, no? I també la part positiva que veig és que existeix un interès en voler viatjar, conèixer món i tenir un impacte. És simplement que ens hem de preguntar des d'on ho estem fent, com ho estem fent i en qui, no? Perquè sigui realment transformador i no sigui pues, des de l'assistencialisme i des d'aquest, bueno, privilegi blanc, anem a veure aquesta gent, no? Des d'aquest paternalisme amb imatges com les que compartia la influencer on s'exposen, per exemple, a menors en situació de vulnerabilitat i fomentant aquests estereotips tan tòxics, no?
0: Es pot saber si, ja entenc que no és matemàtica, però es pot saber, també t'ho pregunto a tu, Rosa, si un voluntariat respon a això, una cosa real, una necessitat real, o més aviat una això, mercantilització, una espècie de demanda turística, també no sé si ho detecteu molt fàcilment. Clàudia?
2: Sí, a veure, és que el sector del turisme ha crescut moltíssim, estem vivint l'època del turisme de masses, i bueno, hi ha una part del mercat que s'ha convertit en aquest voluntarisme. Però hem d'entendre que dins dels voluntariats internacionals a vegades no es tracta només d'anar a fer una cosa que respongui a una necessitat de la comunitat local concreta, sinó que a vegades té a veure amb un intercanvi d'experiències i de coneixement entre dos pobles diferents, no? O sigui, aquests programes de voluntariat de les nostres entitats federades, el que busquen també és aquest diàleg entre els pobles, aquesta solidaritat entre els pobles, aquest coneixement entre les entitats d'aquí i les entitats d'allà, perquè la gent que viatja pugui conèixer doncs, alternatives de l'economia social, projectes emancipadors i mirades cap al món molt diferents de les occidentals, que després alimentin també processos transformadors en l'or global, no? Aquest seria una mica l'enfoc també.
0: De fet, com dèiem, són molt joves els que s'impliquen en aquest tipus de pràctiques que de fet busquen viatjar només a través del voluntarisme, però hi ha excepcions. Avui aquí ens acompanya també l'Aina Vall, que és periodista, de fet, i voluntària de l'associació EGALA, que utilitza l'esport com a eina d'integració social. Què tal, Aina? Com estàs? Bon dia.
3: Bon dia, molt bé.
0: Diria que la teva implicació, voluntariat internacional, ve de fa 3 anys, més o menys, 2023. Vas viatjar a l'Índia?
3: Sí.
0: I allà què hi vas fer?
3: Allà hi vaig anar com a entrenadora de futbol, perquè, com bé deies, des de Gala el que fem són voluntariats a nivell esportiu. Nosaltres utilitzem l'esport, que de moment fem futbol i bàsquet, depèn del projecte, i en alguns fem les dues coses, com a eina d'integració i transformació social.
0: Què té l'esport que permeti que, a través del voluntarisme, en aquest cas, pugui sumar a les persones o amb la gent amb qui participes allà?
3: Moltes coses. Per nosaltres és una eina molt, molt poderosa. Tots els que formem part de l'equip i creiem molt en l'esport, la majoria som esportistes o fanàtics, no? O entrenadors, la majoria també. I bé, primer de tot que tant el futbol com el bàsquet com qualsevol esport és un llenguatge universal i molts cops ja ens serveix per comunicar-nos, no cal, no?, saber la llengua del lloc on anem, perquè de vegades nosaltres que sí, que estem amb infants, molts cops hi ha una barrera lingüística que l'esport trenca, perquè imitant l'exercici, no?, ja t'hi comuniques i també crea un sentiment de comunitat i d'unió, no?, que d'altres maneres és molt, molt difícil d'aconseguir.
0: Que jugant a futbol, vols dir, no cal saber la llengua del que tens a davant, no?
3: T'entens perfectament.
0: On has estat, a més, a part de la Índia?
3: Jo a Meghalaya vaig començar anant a la Índia i després allà hi vaig anar com a entrenadora de futbol, però després, com que sabien que estudiava periodisme, em van proposar d'ajudar-los amb la comunicació. Jo de seguida els hi vaig dir que sí, perquè tenia ganes de seguir lligada als projectes. I llavors el 2024 vaig anar al Senegal, a Costa d'Ivori, un altre cop a la Índia, i aquest setembre començaré un nou projecte al Salvador.
0: Què hi faràs allà? També...
3: Allà també nosaltres el que fem són crear escoles esportives. Allà farem tant futbol com bàsquet, ho farem amb una aliança amb la Blanquerna, amb la universitat, perquè nosaltres fem una mica de pont entre les comunitats d'allà, que sempre contactem amb una ONG local, i busquem, ens encarreguem de buscar equips, o ara també ens hem obert a universitats, perquè vam començar amb l'INEF i ara s'ha unit la Blanquerna, i el que fem, doncs, són crear aquestes escoles esportives i portem entrenadors, no?, perquè facin entrenaments als nens d'allà, i perquè, sobretot, que és el nostre gran objectiu, formin entrenadors locals perquè durant l'any pugui seguir l'escola.
0: Ara pensava, perquè deies, amb l'esport es trenquen moltes d'aquestes barreres, però sí que és veritat que, i també amb tu, Rosa, en aquests projectes, o normalment aquests projectes, vaja, sempre diria, són temporals, tenen una data de caducitat. Com estableixes un vincle, una relació amb aquelles persones que tu saps que al cap de 3 mesos desapareixeràs o desapareixeran?
3: Nosaltres hi anem només una setmana a l'any o dues, depèn del projecte, però el que sí que fem és mantenir un contacte durant l'any, que normalment és per grups de WhatsApp, amb els entrenadors locals, per seguir-los enviant exemples d'entrenaments, exemples d'exercicis, preguntar-los com tenen el tema del material, si hi ha nens que ja no van als entrenaments, si, com està anant una mica tot. I tenim aquest feedback a través de WhatsApp i anem tornant cada any i una mica això.
0: Tenim més casos al Via Lliure, en el cas de la Clara Comerma, que ens escolta des de la distància. Ella és estudiant de 22 anys, ha fet voluntariats, diria, a França, Noruega, Alemanya. Clara, què tal? Bon dia.
4: Hola, bones. Què tal?
0: Com es comença a fer voluntarisme?
4: Doncs,
0: o voluntariats, vaja.
4: Jo, per començar, vaig agafar-me un any sabàtic dels estudis i vaig dir, m'agradaria molt viatjar. Llavors vaig pensar, com puc viatjar sola que sigui molt de temps, setmanes o inclús mesos, i que a més sigui econòmic, que m'ho pugui permetre. Llavors doncs vaig pensar, ostres, doncs voluntariat seria una molt bona experiència i aprendria moltíssim, i a part podria aprendre, o sigui, podria conèixer nova gent.
0: Per tant, Clara, en el teu cas sí que és amb l'objectiu de viatjar més econòmicament.
4: Exacte, en el meu cas seria aquest, però sí que oberta a aprendre de tot, o sigui, aprendre sigui en granges com en el cas de Noruega, que vaig anar a netejar granges, caques de vaca, caques d'ovella, etc., i aprendre com un granger viu i doncs també aprendre a estar a condicions extremes de menys 20 graus, diguem-ne, o també inclús aprendre doncs, a ser recepcionista, netejar habitacions, cuinar i fer servei a doncs, clients alemanys que estaven en un hotel de Ayurveda i ioga a Alemanya.
0: Totes les experiències són bones o també en trobes dolentes, evidentment?
4: Jo, les tres que he tingut, les tres han sigut increïbles i totalment diferents unes de les altres, però sobretot memorables i que m'han fet un canvi personal, diguem-ne.
0: Però això, per exemple, Rosa, que estàs aquí, la Clàudia, que diria que està a la distància, tampoc té per què ser així. Pot haver-hi males experiències, entenc.
1: Sí, i pot haver males experiències tant pel voluntari com per les entitats, val a dir. Llavors, per això per nosaltres és important que hi hagi una formació prèvia i més enllà de preparar el voluntari, el que fem també és treballar en xarxa sota els mateixos valors. Tenim quality charters que ens diuen o que nosaltres mateixos escrivim com han de ser els projectes, si hi ha d'haver una necessitat real, perquè llavors no arribi una persona a fer un voluntariat i et trobis que no és un sense sentit o que no estàs en unes condicions com toca.
0: El quality charter aquest entenc que és com un filtre per acabar d'encaixar les peces?
1: Sí, nosaltres, de fet, Coacat és membre de dues xarxes internacionals i de la FEDE també aquí a Catalunya. A les dues xarxes internacionals treballem amb documents conjunts, una xarxa és més a nivell global, l'altra xarxa és més a nivell europeu, i de fet nosaltres estem a afers interns de la nivell europeu i el que intentem és com fer molts documents conjunts a nivell global que intentin assegurar que el voluntari pugui estar bé i que reflexin els drets i els deures de les dues parts, perquè entenem el voluntariat com un benefici mutu. No és jo me'n vaig allà a fer un favor a una comunitat, sinó anem a fer una cosa que té sentit per les dues bandes.
0: Fas que sí amb el cap, Aina?
3: Totalment, és una cosa sempre recíproca. Nosaltres sempre diem que de vegades és una mena d'egoisme que té un punt d'altruista, no? És una mena de paradoxa, però és així. Jo, quan vaig anar a l'Índia, hi anava perquè jo tenia ganes de viure, ho havia vist, m'ho havien passat companys, i com que era una cosa que m'encaixava molt, perquè a mi fer un voluntariat, anar a fer una cosa de, no sé, presentar-me en un orfenat, no?, i fer classes. Jo no sóc mestra, jo no he estudiat absolutament res d'educació, que hi aniré a fer allà. En canvi, quan vaig descobrir Egala, no?, que feien una cosa que a mi m'encaixava, perquè jo era entrenadora de futbol, doncs per mi era això, anar a viure una experiència a l'Índia.

0: de Buco per fer tasques bàsicament d'això, de voluntariat al Parc Nacional, i a aquesta hora ens acompanya el seu fundador, que és el Carles Iglesias, i que diria que ara mateix és a Gàmbia, justament amb un d'aquests grups organitzats, aquests grups petits organitzats. Carles, bon dia, com estàs?
1: Bones, doncs molt bé, sí, exacte.
0: Com és així, dius, eh?
1: Sí, sí, és exactament el que has dit.
0: Com va començar aquest projecte? Què et va fer aquest canvi?
1: Bueno, doncs per coses de la vida, acabem jo i tres amics més vinguent aquí a Gàmbia de viatge, val? Però ja abans de venir ens vam poder posar en contacte amb la mateixa reserva i el que havia de ser una part del viatge, que nosaltres ens vam separar el viatge, doncs en el nostre viatge particular les primeres setmanes, i llavors l'última setmana de fer un voluntariat a la mateixa reserva. Val? Llavors, un cop vam acabar, va ser una experiència superxula, vam conèixer moltíssima gent i vam començar a fer vincles, i l'estiu següent, en comptes de decidir, bueno, doncs anar a un altre lloc i seguir, no?, amb la voluntat aquesta d'anar descobrint altres llocs, vam decidir tornar a la mateixa reserva, i ens vam quedar durant tota la nostra estada l'any següent a la mateixa reserva, i a partir d'aquí vam proposar, doncs, el que estàvem vivint nosaltres, doncs, poder oferir sempre amb el voluntariat i el tema de la reserva al centre d'experiència. I al final, doncs, el que proposem és un viatge organitzat on de dilluns a divendres es treballa al matí a la reserva amb totes les tasques, val? I llavors a la tarda, doncs, amb tot el nostre cercle i tota la gent que vam conèixer, que vam venir aquí per primera vegada, doncs hem organitzat una sèrie d'activitats, intentant sortir, com deies, una mica la ruta turística i fer les activitats, no?, que et surten el TripAdvisor quan busques Gàmbia. Clar. Nosaltres el que fem és, doncs, com et dic, amb tota la gent que vam conèixer, fem una cerimònia de casament mandinka, per exemple, fem una festivitat jola, i sempre, doncs, en comptes d'anar amb guies locals, anem amb, doncs, amb totes les relacions, no?, i els contactes que vam fer quan vam venir.
0: Com s'aconsegueix això? Perquè hi ha d'haver uns criteris, entenc, per garantir també que aquest voluntariat ajuda a aquestes persones, sigui a Gàmbia o sigui on sigui. Com detecteu que això realment ajuda a la gent i realment té un impacte positiu i real?
1: Sí, clar, o sigui, nosaltres quan proposem el projecte, que ja fa uns anys, nosaltres ens sentem amb l'equip directiu del parc, val? I just va coincidir que també estava obrint una altra fundació que es diu The Gambia Wildlife Foundation, que és de... Bueno, que el va obert una noia veterinària que va estar 5 anys en un altre projecte de voluntariat també aquí a Gàmbia. I, bueno, doncs de la mà, nosaltres, el nostre voluntariat va molt més enllaçat a tot el que seria les feines de manteniment de la reserva a nivell d'instal·lacions, i llavors la noia, que és veterinària, amb la seva fundació, el que fa és, doncs, ella, el mateix govern, perquè el parc és públic, li deriven tot el que seria el benestar de l'animal. Val? Llavors nosaltres no portem veterinaris, simplement portem tothom que vulgui ajudar, val? Tenim moltíssimes feines. Ara, per exemple, va marxar fa 3 dies un grup i vam estar amb tota la senyalítica del parc, que fa 10 anys que no hi era. Bueno, una història molt llarga, eh? El parc porta molts anys en decadència, i amb el nostre projecte, i aquest també que et dic de Gambia Wildlife Foundation, estem intentant, doncs, bueno, òbviament amb els treballadors del parc i l'equip de rangers, no?, però tornar-lo a posar on estava abans. Llavors, com això, amb aquest últim grup hem estat amb tot el tema de la senyalítica, amb el següent grup que vindrà, doncs, canviar algunes coses de l'orfenat, on estan els animals... Bueno, tot això ho anem penjant a les xarxes.
0: Per acabar, Aina, també, aquí en l'estudi, quan veus una polèmica com aquesta setmana, una influencer, insisteixo, a les xarxes socials, sortejant una experiència de voluntariat, què et ve al cap? Què penses quan veus una cosa així?
2: Bé, a mi tampoc la paraula seria ràbia, no? Però sí que et sap un punt de greu, no? Perquè a mi, bueno, molts cops a la universitat, que he fet periodisme i sempre obríem molts debats de tot, no? Jo de cop deia, bueno, me'n vaig 2 setmanes al Senegal, nois, i era una cosa que podia ser criticada de vegades, no?
0: Sí, per què?
2: Sí, no, perquè semblava que anàvem allà a fer de salvadors blancs, yeah, no? I una mica, bueno, el que anava a fer aquesta noia allà, que crec que es veia clarament que anava a fer això, només per veient les fotografies que penjava, no? I en canvi, bueno, crec que la importància és el que comentaven, de que hi hagi una necessitat local, que sigui una cosa compenetrada amb ells, i que nosaltres, abans li deia a la Rosa, nosaltres som el segon pas. Primer hi ha una ONG local, que en el cas, per exemple, de Senegal és Amics de Bulembu, en el cas de la Índia és la Fundació Vicent Ferrer, i en el cas del Salvador és Fe i Alegria. Llavors hi ha aquestes primeres ONGs que fan tota la feina important per nosaltres, no?, de sanitat, d'educació, d'alimentació, de tenir totes aquestes necessitats bàsiques cobertes, i després arribem nosaltres i els hi portem aquest plus del futbol, no? Els Amics de Bulembu, que són aquesta ONG de Salt, amb la que col·laboració.

0: Farem el Senegal, a Bulembo, aquest poble rural. Ens ho diuen, quina ràbia, portem, crec que, si no m'equivoco, aquest any fan 20 anys, els amics de Bulembo, i diu, portem 20 anys celebrant i el que més il·lusió els hi fa que els ajudem és amb el futbol, no?
1: Bueno, perquè escolta, també està bé,
0: al final és amb el que més es diverteixen,
1: clar,
0: no?
1: Clar.
0: Però evidentment hi ha d'haver abans unes necessitats bàsiques cobertes, però evidentment aquestes fotos fan, bueno, fan ràbia, no? I que sortegi un voluntariat com si fos, doncs, això, el sorteig d'un cotxe o el sorteig d'un viatge a Itàlia.
1: Doncs avui hem volgut posar sobre la taula diferents punts de vista, diferents visions al Via Lliure de RAC1, també arran d'aquesta publicació, però, de fet, per intentar detectar que, efectivament, moltes de les persones, molt joves, també últimament intenten viatjar a través d'aquest voluntariat per estalviar-se alguns diners i per esquivar una mica, potser, el que s'hi hauria de fer realment. Gràcies a tots, des de la distància, des de l'estudi, i fins la propera.
2: Gràcies.
1: Dos quarts i mig de dues, quatre anuncis i de seguida rematem el Via Lliure d'avui.
3: RAC 1. Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
4: Aquest mes, el Club de Vins La Vanguardia descobreix 6 vins destacats de la Guia de Vins 2026. Celler Domenio, Bodegas Bilbaínas, Herència Altés, Paralada, Faustino Rivera Olecia i Entre Canales Domecq e Hijos. Amb la Guia de Vins 2026 inclosa. Tot per només 69 euros. Salta quan vulguis, amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
3: RAC 1. A l'estiu potser tu descanses, però l'esport i el tu diràs no.
1: Bona nit, són 10:45 i a aquesta hora s'està resolent el grup.
3: Cada nit, tota l'actualitat esportiva. El mercat de fitxatges, la pretemporada de Barça i Espanyol, Girona i Sabadell, l'inici de la Lliga Primera i Segona, les cites poliesportives de l'estiu.
5: Senyores i senyors, bona nit, benvingudes i benvinguts.
3: Tu diràs, de dilluns a divendres a 10:45, els caps de setmana a les 11. RAC 1. Tots som un milió. RAC 1. A RAC 1, els caps de setmana d'estiu també comencen amb la primera pedra.
6: I ara ampliem horari. 2 hores el dissabte i 2 el diumenge.
7: I a l'extrem encara més nord hi trobem el que se'n diu la banyera de ses dones, que és una cala molt petita, és com un petit accés al mar, que és sempre molt calmat.
8: Des de ben petits, inculcar-los totes aquelles eines que els poden fer menys vulnerables. No els podem aïllar de la pressió social estètica, però sí que els podem fer més forts o menys vulnerables.
3: Els dissabtes i diumenges d'estiu, de 7 a 9 del matí, la primera pedra, amb Noemí Poll.
6: Perquè també a l'estiu en som molts amb moltes ganes de dir bon dia.
3: RAC 1. Tots som un milió. Tot l'univers de RAC 1 és a l'aplicació.
9: Intuïtiva i renovada.
3: A RAC 1, Via Lliure Estiu, amb Arnau Mañé.
1: 5 minuts i seran 2:45 del migdia.
10: Vermuts Miró, l'autèntic vermut de Reus des de 1914, t'ofereix aquest espai.

0: Què és aquesta sintonia? Què està passant aquí al Via Lliure? A veure, escolta, puja. Quina cosa més misteriosa, no? De cop, ara el Via Lliure tot de sintonies normals i de cop arriba la Zoé Ribaudí. Què tal, Zoé? Bon dia.
1: Bon dia.
0: Què és això? Que
1: bueno, vinga, semblarà una mica el terror.
0: És ben bé que convidar la Zoé Ribaudí un any més a fer de seccionista al Via Lliure Estiu és crear el caos per acabar el dissabte del Via Lliure. Com estàs?
1: Així és. Molt bé, molt
0: millor
1: contenta.
0: Que mai, diries,
1: millor,
0: no?
1: Millor que mai. Sí, o sigui, millor que mai.
0: Perfecte. Dissabte passat, la Zoé no va voler estrenar-se perquè tenia les seves coses, però cada cap de setmana o cada dissabte, poder ser, tancarem el Via Lliure amb, no sé, anant de judici, de fet, diria.
1: Anant de judici, efectivament. Perquè durant la setmana passen moltes coses.
0: Ja veus.
1: Que n'hi ha moltes que són molt qüestionables, però com que tot va tan de pressa, no tenim temps de parar-nos i pensar.
0: I hem de parar a pensar, eh?
1: Hem de parar a pensar. Necessitem un moment de reflexió per posar les coses al seu lloc, i això és el que vindrem a fer.
0: Tu ens portaràs la reflexió?
1: Oh, i tant.
0: Perfecte. I tu ens portaràs el judici?
1: També.
0: El que estic entenent és, plantejaràs un debat i haurem de jutjar.
1: Efectivament, tu seràs el jutge, jo la fiscal, i la resta de companyes que ens acompanyen aquí, que jo crec que les pots saludar ja ara mateix.
0: La saludo una per una. Alba Carnicer, la Neus Aldeguer, la Nora Rossell i la Carla Buigas. Què tal? Bon dia, noies, com esteu?
2: Hola,
0: què tal?
1: Les meves dones seran al tribunal.
0: Ah, molt bé. Ah, farem així, eh?
1: Ho farem així, serà aquesta la dinàmica. Et sembla bé?
0: Em sembla perfecte.
1: Perquè si no, igualment ho farem de la manera que jo vull, per tant, seguim.
0: Al final, Zoé, tu ets qui manes en aquest programa. No sé què t'anava a preguntar ara. Bueno, tu estàs bé, eh?
1: El que vulguis, sí. O sigui, vols que parlem de
0: entrem
1: la vida?
0: Entrem en matèria. Volia preguntar-te alguna cosa. Però... Ah, això. Que aquesta cosa del escoltem però no jutgem, aquí ens ho passarem per...
1: Aquí
0: per
1: fora, no escoltarem, no? I jutjarem molt.
0: Perfecte.
1: Sembla bé?
0: Doncs endavant, Zoé Ribaudí. El programa és teu.
1: Perfecte. Avui vull començar portant al banc dels acusats, doncs, perquè
0: sí?
1: Així ho farem cada dia.
0: Molt bé.
1: Una cosa que m'ha tret la son en aquestes últimes hores, que són els vols de 24 hores.
0: Home. Puja a l'avió.
1: Puja a l'avió.
0: Hi ha que la primera... Això és veritat que no ho hem pactat en cap moment. Que soni la trinca a la primera de canvi al Via Lliure de RAC1 és una cosa que s'ha de celebrar i que celebro que hagis portat tu.
1: Moltes gràcies. Sempre està bé rebre una mica de reconeixement.
0: Diu els vols de 24 hores, els vols d'avió...
1: Els vols d'avió de 24 hores.
0: Però existeixen
1: perquè...
0: o no, això?
1: Sí, aquesta setmana la companyia Qantas ha fet el vol més llarg de la història sense escala.
0: Qantas, eh?
1: Són 24 hores de vol... De França a Austràlia, sense escala, repeteixo.
0: 24 hores de vol seguides.
1: 24 hores de vol seguides. La companyia vol que això sigui el futur dels vols llargs i que el 2027 ho puguin aplicar la ruta entre Sydney i Londres. Tot, Arnau, per estalviar-se 4 hores respecte als vols amb escala. Vull dir, si fessin escala, només hi hauria 4 hores més. Llavors, 4 a canvi d'un dia sencer tancat dins un tub metàl·lic compartint oxigen amb 300 persones més que no coneixes absolutament de res.
0: Literalment, un dia sencer.
1: Un dia, per això t'ho venen com un vol, però per mi és un segrest. Llavors, per això la fiscalia sosté que un vol de 24 hores és massa llarg per qualsevol persona que encara conservi una mica d'amor propi.
0: A veure, aquí a la taula, esteu d'acord? 24 hores ens agrada o no un vol?
2: Clar, és que ara hem dit un dia sencer, però és enganyós, perquè no és un dia.
0: Home, sí.
2: O sigui, no és un dia com tu el coneixes, perquè difícilment una persona estem 24 hores desperta. O sigui, seria com més.
1: És encara pitjor.
0: Que d'hores útils vols dir,
2: exacte,
0: encara és
2: nosaltres
0: pitjor.
2: Nosaltres tenim l'imaginari un dia de més o menys hores, però 24 hores crec que són poques les persones que tenen dies així a la seva setmana.
0: Clar, vols dir que com a molt desperts estem 15, 16 hores, 17 a molt estirar.
2: Vull dir que, no sé, que crec que la comparativa és com més que un dia.
0: I què és un segrest? Digues, Neus.
3: No, dic que a més, dèiem, compartint oxigen 24 hores en un tub metàl·lic amb tota aquesta gent, però és que no només comparteixes oxigen, és a dir, no és com si estessis en una habitació i que pots anar ventilant, vull dir, allà realment s'hi concentren tots els gasos.
1: És clausura.
3: Vull dir, encara és pitjor que respirar oxigen.
0: De moment veig molta gent en contra.
4: Jo haig de dir...
0: Digues.
4: Que les escales em fan patir molt.
0: Ah!
4: Per tant, prefereixo una mica d'incomoditat. I anar més relaxada, que no pas
1: ni
4: el patiment.
1: Ni que aquesta incomoditat s'allargui 24 hores seguides, eh?
4: Sí, és que sóc molt patidora.
0: Però a veure,
4: molt.
0: Aquesta fiscal està sent una mica de partit, també t'ho dic, eh? Però vaja, digues, Alba, digues.
2: Però, Nora, tu pensa que quan fas una escala, és a dir, pateixes, sí, però entenc que pateixes per, potser,
5: tenir por de perdre el següent vol.
4: Pateixo per perdre el vol, pateixo per la maleta, pateixo per perdre, pateixo per tot.
5: Ja, però quan tu fas una escala pots estirar les cames, comprar menjar, anar al lavabo, que
2: pots fugir, pots fugir. Si algú no et cau bé, pots fugir.
0: A veure, noies, que estem de judici, sisplau, deixem parlar la fiscal i deixem que presenti les seves proves.
1: Deixa'm aportar, sisplau, primer la meva primera prova. La meva primera prova són els companys de vol, perquè ja no és el pilot el que molesta, és qui toca al costat, perquè això és una ruleta russa i estadísticament sempre surt malament.
0: Sempre.
1: Començant per una de les coses pitjors que et pot passar, les probabilitats que toqui el seient del mig són altíssimes, no tens ni finestra ni passadís, tens dos reposabraços, però misteriosament cap és teu, t'aixeques per anar al lavabo, decideixes aixecar-te per anar al lavabo, però el del passadís s'ha dormit i no pots passar, i llavors ve el dilema, què fas? Et despertes, el despertes a ell, perdó, li saltes per sobre, li pixes al damunt, convindrem que això és una tortura.
0: Pixar-li al damunt.
1: És una tortura pel company. La resta és una tortura per tu mateix.
0: El tema del seient del mig és horrorós. O sigui, no.
1: Finestra, també és horrorós, però almenys tens una mica de petita llum natural.
0: Tens com a mínim una cosa bona, veure les vistes. El seient del mig és la pitjor cosa que et pot passar.
1: I per si això no fos prou, després també sempre hi ha el nen. El nen, sempre hi ha un nen, en aquest cas el nen que plora.
0: A veure, però aquí són nens friendlies, eh?
1: Bueno, no. Això vosaltres.
0: No, és la teva opinió.
5: Joel, posa't a la pell dels pares que estan també en un vol de 24 hores amb un nen que no
0: que para no viatgin, plorar.
1: Que no viatgin, que no viatgin. Exacte. A mi aquests pares que van regalar sucos per l'avió per convèncer tothom que el nen no és tan dolent, em sembla fatal.
0: Imagina't anar a l'altra punta del món amb un nadó de mig any.
1: On s'has vist?
0: És que,
1: deixa-la a casa i si té 3 mesos millor.
0: Ves-hi tu.
3: Amb lo ràpid que creixen, arribes al país i ja
1: és el que anava a dir. En un vol de 24 hores no només plora 3 països seguits, sinó que fa tot l'arc del personatge, com tu dius. Li surt la primera dent, ja ha fet les primeres passes pel passadís, i quan aterreu ja et diu tieta. Pànic absolut. No volem establir vincles amb ningú d'avió.
0: I pots establir un vincle, tal qual, a 24 hores amb un nen.
1: Completament. I, per si no fos prou, ja, això ja sí que convindrem que és una tortura màxima. Hi ha un tercer greujant, el veí pesat. Si en un vol de 2 hores ja et toca el senyor que aplaudeix quan aterra, imagina't 24 hores, hi ha temps perquè t'expliqui tota la seva vida, et doni consells d'inversió, t'ensenyi fotos dels seus nets, us seguiu a LinkedIn, feu un MyHeritage i acabeu fent l'arbre genealògic i descobriu que sou cosins tercers.
0: Què és un MyHeritage? Això un arbre genealògic?
1: Sí, per fer arbres genealògics a internet.
0: Ah, fixa't. Per tant, proves en contra de... Bàsicament en contra, no estàs presentant?
1: Sí.
0: En contra d'aquests vols de 24 hores, seient del mig, nen que plora i veí pesat. Perfecte, l'alineació perfecta.
1: L'alineació perfecta, i encara més us diré, porto proves d'àudio, perquè aquí venim recolzarem totes les proves com Déu mana, perquè també hi ha gent capaç de... és que clar, hi ha gent que també es pren això, l'avió com si fos un espai de networking. Llavors, imagina't tu, per exemple, que ets el papa de Roma, i vas tranquil·lament...
0: Ja.
1: Hi ha gent que es veu capaç d'atracar grans autoritats. Tu ets el papa de Roma i vas tranquil·lament en un vol i penses, mira, avui faré un vol tranquil.
0: Sí.
1: I de sobte...
0: Per exemple, de Roma a Madrid, per dir
1: alguna cosa. Per exemple, per dir alguna cosa. I de sobte, el boig del costat et para per regalar-te... Atenció! T'interromp per una qüestió major per regalar-te un detall dels castellers de Vilafranca.
0: Què dius?
1: Això ha passat.
0: Què dius?
6: Le traigo una representación de una de las tradiciones catalanas más importantes, 250 años haciendo casino.
0: Vaya turra, ¿no?
1: Vaya turra.
0: Digo,
1: soy
0: ahora,
1: porque la qualitat de l'àudio és dubtosa.
3: Se sent pitjor que el so de l'hostessa.
1: Completament.
0: Fatal.
1: Diu, soy Arnau Mañé de RAC1, la ràdio más escuchada de Catalunya, 1 milió de oyentes de Barcelona.
0: Una cosa que...
1: Le traigo, no, aquí et deixem en evidència. Le traigo una representación de una de las tradiciones catalanas más importantes, 150 años haciendo castells. Estas son las torres humanas.
0: Ya s'entès.
1: Que usted verá el martes en Barcelona en directo y verá justamente este
0: ya
1: equipo.
0: Ya s'entès, vinga,
1: el castell és de Vilafranca, del qual jo formo parte. I l'altre diu, ah.
2: I aquí ja han passat les 24 hores del vol.
1: Si això passa en un vol de 2 hores, imagina't en un de 24.
0: En un de 24 els hi pots explicar els 250 anys de tradició. Vull dir que hi ha per tot. Per tant, pinta malament, eh?
1: Pinten bastos, pinta molt malament.
0: Va, més proves, Zoé.
1: Anem amb la segona prova, que és que hi ha un altre fet que preocupa, que és haver de posar el mòbil en mode avió.
7: És una sensació, perquè vas de cap per avall, vas de costat, no ho saps com vas.
0: A veure, mode avió. Què està passant?
1: Està un error del sistema.
0: És que, des que has boicotejat el presentador d'aquest programa...
1: He vingut a hackejar el Via Lliure,
0: Moda
1: el programa
0: viu.
1: Ha col·lapsat. Hi ha una cosa molt cruel, sí. Que és que estàs 24 hores incomunicat, en mode avió, sense cobertura. Això et dona molt temps per pensar i també molt temps per tenir una crisi existencial. Penses en la teva infància, en el teu ex, en aquell WhatsApp que vas enviar el 2018 i que potser no hauries hagut d'enviar, en si realment ets feliç, si vols tenir fills, si Déu existeix, però el pitjor de tot no és estar sense cobertura. Noies, Arnau, el pitjor és aterrar, treure el mode avió i descobrir que ningú t'ha enviat cap. Això sí que fa mal.
0: 24 hores, t'imagina't estar 24 hores en mode avió, 24 hores, obrir i pensar... No tinc cobertura, no m'està arribant, no m'està arribant, i han passat dues hores, i aquí
1: i
0: no arriba cap missatge.
1: És com quan cau WhatsApp, que diuen, anuncien per les xarxes socials, ha caigut WhatsApp, i quan tornes, dius...
0: Ha tornat.
1: Ha tornat.
0: Ha tornat, és la pregunta.
1: El meu on és? Ai, bueno.
0: En fi, què més? Va, més proves, tens
1: més
0: a part
1: proves,
0: del mode avió?
1: La prova número 3, el jet lag. La companyia presumeix que en el seu viatge des d'Austràlia fins a França, l'avió ha sobrevolat 3 continents i 2 oceans i ha vist 2 postes de sol i 2 albades.
0: Estem parlant, recordem, d'aquest vol el més llarg de la història, directe, 24 hores de vol directes de Toulouse, diria que a Austràlia, no me'n recordo quina ciutat d'Austràlia, però vaja, amb això, 24 hores de vol i estem valorant si ens agrada o no ens agrada. D'entrada pinta... que no ens agrada, però digues.
1: D'entrada no ens agrada gens. Estem dient que presumeixen d'haver vist 2 postes de sol i 2 albades, com si això estigués bé.
0: Sí,
1: t'ha retingut allà dins, mentre tot això està passant a la resta de l'univers.
0: No, i que si les veus a la costa, dius, bueno, però no és el cas.
1: Des d'una finestreta petita, on només hi ha els privilegiats que ho poden veure, ja costa dormir una nit a casa, imagina't aquí, t'has llevat 10 vegades, tens un jet lag impressionant, quan aterres ja no saps quin dia és, o si Itàlia ja ha suspès l'acord de Schengen amb Espanya,
0: clar.
1: Vas una mica així, ara sí.
0: Sí, sí.
7: És una sensació.
1: Ara així vas. Sí.
7: Perquè vas de cap per avall, vas de costat, no ho saps com vas. Això és una sensació.
0: Això ara fa resola parlant del Dragon Khan, diria.
1: Del Dragon Khan, sí, sí. Si fa no fa,
0: però
1: és
0: sí,
1: el mateix.
0: 24
3: vas
0: hores
3: cap
0: després,
3: per avall, mala senyal. És
0: ben, no, sí, amb un avió esperem que no vagis cap per avall. Més proves.
1: Més proves. El risc d'infecció. El risc d'infecció... Hi ha una dada objectiva, que és que hi ha prop de 300 passatgers. Sí. És matemàticament impossible que durant 24 hores ningú es posi malalt. Sempre hi haurà algú amb migranya, algú marejat, algú amb gastroenteritis o algú que ha decidit menjar el peix de l'avió. Sempre és una mala opció demanar tots els plats que hi ha allà.
0: Demana l'hamburguesa, demana el pollastre.
1: Pasta, i si pot ser, no et demanis res.
0: Exacte.
1: Però en tot cas, com més hores comparteixes en un espai tancat, més augmenta el risc d'infecció, el risc de contagi. En 24 hores de vol, tu no tens un company de seient, tens el pacient zero de qualsevol brot que es pugui ocasionar.
0: Sí, sí, sí, no, la cosa pinta fatal. Què més, va?
1: I per si això no vos prou, us porto la meva última prova, que és la por volar i, per extensió, la por morir. Perquè sí, hi ha gent que passa nervis en un Barcelona-Palma.
0: És el teu cas?
1: Doncs, sí, jo una mica.
0: Sí, això de volar, us agrada volar aquí, a la taula?
4: A mi m'encanta.
3: Amb avió, et
0: refereixes? No especialment, l'Alba?
4: No
0: especialment.
4: No.
0: A mi sí, m'agrada molt.
1: A mi m'agrada, ho gaudeixo, però sobretot perquè després ja hi arribes, però hi ha un moment d'impàs que sempre ho passes una mica malament.
0: Doncs, per tant, por a volar, eh?
1: Sí, por a volar, hi ha gent que ho passa malament, doncs imagina't donar-li 24 hores al teu cervell per plantejar tots els escenaris. Hi ha gent que realment, Arnau, sent una lleugera turbulència i mentalment ja està fent el càsting per una pel·li del Bayona. Llavors, ho passen malament ells i també la gent del costat, perquè són gent que resen rosaris, fan tota mena de rituals estranys, tenen temps de pensar que el motor fa un soroll estrany, de buscar si la turbulència els matarà o no.
0: I són uns experts, en aeronàutica,
1: home,
0: també,
1: sí,
0: aquests.
1: Home, sí, són els que més s'han documentat. Sí. I arriba un moment que a mi em fa molt pànic, de debò que em fa molt pànic, jo aquí sí que dic, jo aquí no puc.
0: A veure.
1: Que és quan tu estàs allà ja a punt d'arribar i sents això. Això és terrorisme. Jo quan sento una persona parlant en anglès amb aquestes frivolitats que no entenc, ja però, penso que m'estic morint i jo aquí he fet el testament.
0: Però saps què passa? Que jo en aquest moment penso, si la cosa va malament, vull pensar com a mínim que el pilot no ens enviaria un missatge a nosaltres, estaria per altres coses, però no ens estaria parlant a nosaltres.
1: Sí, però quan és tan encriptat i tu a vegades estàs allà dormint, et mig despertes i sents aquestes indicacions i penses, n'està passant una de grossa.
0: Ja.
1: I qualsevol cosa que no et sigui dit en la teva llengua, perquè aquí el català sempre el deixen pel final...
0: Alguna companyia... De resquillada.
1: De resquillada, que això també és una cosa que també la podem portar a judici, si voleu. Vull dir-te, res de bo pot passar en un vol de 24 hores. No sé si vosaltres teniu alguna cosa a afegir.
0: sembla que no. El dia lliure ha decidit que
4: jo
0: no.
4: Jo segueixo preferint el vol de 24 hores.
0: La Nora està a tope amb el vol de 24 hores. De fet,
4: sí, algú s'ha de portar la contrària.
0: El cap de societat, que és el Benet Iñigo d'aquesta casa, que ha fet molts judicis, ha seguit molts judicis, diu que troba a faltar defenses, que hi hagi una defensa, que és una, podria ser la Nora, i diu que ell, però, està a favor del vol de 24 hores. Per tant, hi ha la Nora i el Benet, la resta tothom en
4: compte. Sabem.
3: Jo he dit que segueixo preferint no al vol de 24 hores, però penso que també en 24 hores pots practicar una mica això del JOMO, no?, que s'està posant de moda, el Joy of Missing Out, i intentar...
0: Que és l'alegria de perdre's coses.
3: De perdre's les coses, perquè avui en dia el FOMO ho és tot, i si no tens cobertura i has d'estar reclòs en les teves crisis existencials, les teves pensaments interns, bueno, potser algú de bo també en acabaràs traient.
1: Però això també te'n pots anar a fer un retir espiritual al monestir de Poblet.
0: Escolta, no t'enfadis, eh? No t'enfadis tampoc ara.
4: Quina fiscal més poc.
0: No t'enfadis amb el meu equip, amb el jurat. Què és això? Va, bueno, jo crec que ha arribat el moment de deliberar, no? Si això és un judici.
1: Ha arribat el moment de deliberar, efectivament.
0: Recordem, estem anant a judici amb la Zoé Ribaudí per decidir si els vols de 24 hores, insistim, el vol més llarg de la història s'ha fet aquesta setmana entre França i Austràlia, si ens agrada o no ens agrada, si estem a favor o en contra d'aquest vol de 24 hores.
1: Bueno, que votin.
0: Ah, s'ha de votar així, eh? Aquesta és la dinàmica.
1: Votarem així, aquesta és la dinàmica.
0: Perfecte. Doncs, és que clar, a veure, jo crec que això ja està bastant decidit.
4: Però perquè la fiscal ja venia amb la resposta.
1: És una fiscal de part, eh?
0: Però i tu no t'has plantejat que podria estar bé estalviar-te aquesta escala? Ara faig intentant defensar algú, perquè si no aquí malament. Estalviar-te una escala de 4 hores a, jo què sé, a Abu Dhabi. Que se t'ha perdut a Abu Dhabi.
5: Però és que em cotra.
1: Però sempre pots baixar, comprar un Toblerone, agafar, fer una mica de...
5: No, i que pots fer turisme.
3: Sí, és molt divertit. I precisament el d'Abu Dhabi, que té com cascades i té com allà com tota una selva allà muntada.
5: Una escala d'una hora et diria, mira, és curta, però tampoc et dona temps a fer gran cosa i estàs a l'aeroport i ja està. Però 4 hores o 5 hores, tens molt temps.
3: Què vols? Estalviar-te l'escala o prefereixes estalviar-te que no et quedi el cul com una carpeta? Perquè és que 24 hores assegut en una cadira... Jo no vull pensar si en un vol ja de 3 hores, 4, em començo a no trobar la posició, què fas?
5: I també hi ha el factor econòmic, no?
1: Es tracta d'enganyar el cos i donar-li un respir.
5: Però també hi ha el factor econòmic, no?
4: Clar, aquest és més barat o més car?
5: Són més cars, normalment.
0: Tu creus?
5: Jo crec que sí, que els vols directes són
0: més cars. Ah, ja, perquè ja...
4: Jo només agafo escala quan em puc estalviar 3 euros i mig.
5: No,
4: si no...
0: Quan val una escala? O sigui, per quan estaríeu pagats...
1: Disposats.
0: Quan estaríeu disposats a fer una escala de 8 hores? Quan us ho podríeu estalviar?
3: Home... Depèn.
0: 8 hores, eh?
4: 8 hores són moltes.
0: 8 hores és una ciutat que no us interessa gens ni mica, que no podeu sortir a fer turisme.
2: Jo agafo el de 24
5: hores. Però com que en 8 hores no pot sortir?
2: I punt.
5: És a dir, no podria sortir a l'aeroport.
0: Sí, però si és a, no sé, si és a una ciutat que no t'interessa de res...
5: Bueno, però sortiré igualment.
4: Algú hi ha.
5: Sí, alguna cosa trobes a fer, segur.
3: Entre que et passeges per les botigues, vas a...
5: Compres el souvenir.
3: Compres el souvenir, t'hi deixes el sou. De fet, compenses el sou que t'has estalviat amb l'escala amb tot el que acabes comprant. Això és veritat.
5: Clar, això és veritat.
0: Vots a favor de l'escala... O, perdó, del trajecte de 24 hores seguides... Un vot a favor.
5: Mira, no, jo també.
1: Gràcies, Carla.
5: Perquè amb tot el que ha dit...
1: Vaya menuda.
5: He descobert que podria ser moltes coses durant aquestes 24 hores.
3: Ja el pots anar a agafar, Carla.
5: Sí, aviam quines Carles descobreixo. Potser noves personalitats meves.
0: Per tant, si no m'equivoco, tenim un problema que això ho haurem de desencallar per altres setmanes.
5: No, perquè tu també votes. No,
0: jo sóc el jutge. Jo no voto.
5: Ah.
0: 2-2 és empat. Això què? Com es resol això ara?
3: Però ho has de resoldre tu, ets el jutge.
0: No, però a veure, és que ara no us faré una classe de dret judicial, mansplaining, no us faré ara, però és igual, que 2-2 voto jo en contra dels vots dels vols de 24 hores.
1: Que els tanquin.
0: Que els tanquin a tots. Que, per tant, no estem a favor d'aquesta gent.
1: No estem a favor d'aquesta gent.
0: No sé, què ens portarà la setmana que ve? No ho sabem, clar. No ho sabem.
1: L'actualitat dirà.
0: L'actualitat dirà. Zoé Ribaudí, un cop més, portant-nos al límit. Aquest cop anem a judici amb la Zoé Ribaudí i ho farem, si tot va bé, cada dissabte, si fa o no fa aquesta hora.
1: Esperem que sí.
0: Zoé, cuida't, eh? Com tens el peu?
4: Realment bastant fotut.
0: És que no ho sabeu, però la Zoé està al
3: límit. És que ha començat dient que no podia estar millor i he pensat, bueno...
0: És mentida.
1: Era ironia.
0: Va, Zoé, gràcies. Fins la propera.
4: A vosaltres.

Vinga, va, mig minut i seran les dues del migdia, mig minut, i tancarem del tot la paradeta. Nosaltres anem tirant. Us deixem ara amb el 14-15 i la Mar Poyato amb tota la informació del dia que ve mogudeta, ja ho hem anat explicant, amb Ceuta i, entre d'altres coses, amb això, la crisi migratòria que es viu al nord de l'Àfrica. Nosaltres hi tornem demà a les 9 del matí, horari d'estiu al Via Lliure, i fins les dues del migdia. Que tingueu un molt bon dissabte. Salut!

0: El govern espanyol demana unitat d'acció a la Unió Europea per abordar la crisi migratòria.
1: Ese egoísmo, esa falta de asunción de los valores de la Unión Europea es lo que ha determinado que el presidente del gobierno solicite ese Consejo Extraordinario High.
0: Així ho explicava el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, des de Ceuta, davant la llau de crítiques rebudes per part d'alguns dels líders europeus i de mesures com les que ha pres Itàlia. Pedro Sánchez ha enviat una carta a la Comissió Europea per reclamar una trobada i acordar un full de ruta.
2: Amb Marc Poyato i Pau Bonastre.
0: Avui és 1 d'agost, el dia en què moltes persones donen el tret de sortir de les vacances d'estiu. Un cop més, l'AP7 ha tornat a concentrar els principals problemes en aquesta operació sortida amb cues que han superat els 12 quilòmetres. Està previst que fins a les 3 surtin de Barcelona, de l'àrea metropolitana, uns 570.000 vehicles. Una operació sortida que arriba amb el carburant més car. Avui deixen d'estar vigents les mesures que el govern espanyol va posar en marxa per la crisi derivada de la guerra a l'Orient Mitjà i, per tant, puja l'impost especial d'hidrocarburs. I Vilanova i la Geltrú es convertirà aquesta tarda en l'epicentre casteller. El municipi podria viure el primer castell de 10 pisos de la temporada amb els castellers de Vilafranca. Serà durant la Diada Castellera de les Neus. Pau Bonastre, bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Hamza Abdelkarim es converteix en el gran protagonista de l'estatge del Barça a Anglaterra.
3: El futbolista egipci va marcar els dos gols en la visita del Barça a Birmingham i es va reivindicar davant de Hansi Flick, que després en roda de premsa el va elogiar. El Barça va empatar a 2, malgrat que posteriorment va caure a la tanda de penals. Va ser un duel marcat pel protagonisme dels joves i també pel debut de Karim Adeyemi. No va debutar encara Jesse Bisibu, tot i que ja és a Anglaterra un cop s'ha convertit oficialment en nou jugador del Barça. Ter Stegen, en canvi, ja és a Amsterdam, pendent de confirmar-se la sessió a l'Ajax. Avui tenim una jornada farcida d'amistosos. Juga l'Espanyol a les 4 al camp del Middlesbrough, mentre que a les 6 el Madrid s'enfronta a la Fiorentina. També juguen els dos catalans de segon a les 8 del vespre, Sabadell Andorra i Girona Arsenal. Tot plegat el dia en què hem sabut que la FIFA s'ha fet enrere del seu pla per vendre una part del Mundial a inversors privats davant la forta oposició que ha tingut de la UEFA i altres confederacions.
0: I l'últim titular és pel temps. Aquesta tarda tindrem algunes tempestes al nord-est del país, però hores d'ara la calor és la protagonista. Daniel Ferrés, bon dia.
4: Bon dia, sí, a hores d'ara ja s'assoleixen els 34 graus a Vinebre, a Ponent, però és que al llarg de les properes hores podem arribar als 38, 39 o fins i tot 40 graus a punts del Pla de Lleida. De cara a la tarda, creixeran nuvolades al Pirineu, Prepirineu, sobretot oriental, i es aniran desenvolupant ruixats i tempestes localment acompanyats de calamarsa o fins i tot de pedra en alguns punts de les comarques del Lluçanès, el Ripollès, la Garrotxa i Osona. Tot plegat amb intensitats de pluja que superin els 20 litres per metre quadrat en mitja hora.
0: Les 2:04.
2: 14:15.
0: Pedro Sánchez demana ajuda a la Unió Europea davant la crisi desencadenada per l'arribada massiva de migrants a Ceuta. El president del govern espanyol ha demanat una reunió urgent a Brussel·les amb tots els ministres de l'Interior per abordar la qüestió. Des de Madrid consideren que el que ha passat és intolerable. És un atac, diuen, a la integritat territorial d'Espanya, però no entenen com alguns governs europeus els han donat l'esquena davant d'una situació tan complicada. Tot plegat mentre s'instal·len barreres de contenció a l'espigó del Tarajal, una barrera pneumàtica de 500 metres de llarg, amb una altura de 30-70 centímetres i una part submergida d'un metre de profunditat. Una estructura que es complementa amb una primera línia de boies que ha proporcionat l'armada. L'objectiu és que no es torni a repetir una entrada com la d'aquests dies. De fet, el govern espanyol insisteix que no hi ha cap opció de regularització per a les persones que han entrat a l'Estat per aquesta via. Anem fins a Madrid. Roger Perciba, bon dia.
5: Sí, bon dia. Fernando Grande Marlaska, des de Ceuta, reivindica la gestió que ha fet el govern espanyol d'aquesta crisi. Insisteix que cap de les persones que van entrar irregularment pel Tarajal podrà regularitzar la seva situació, elogia la cooperació amb el Marroc i reivindica la política migratòria del govern espanyol. Marlaska menciona les dades de Frontex. Entre 2021 i 2026, diu el ministre, Espanya registra la meitat d'entrades irregulars que països com, per exemple, Itàlia.
1: Eso implica que la Unión Europea, Frontex, establezca que nosotros tenemos las fronteras exteriores de la Unión Europea menos porosas.
5: I com ha fet Sánchez a la carta, Marlaska també carrega contra la lectura, diu, interessada i partidista d'alguns països de la Unió Europea, amb Itàlia sempre al centre de les crítiques del ministre.
1: Hay otros países que realmente la han utilizado o han manifestado una voluntad absolutamente egoísta, insolidaria, poco responsable, haciendo del egoísmo de las políticas partidistas una línea de actuación que es absolutamente imperdonable.
5: Marlaska insisteix i acusa el govern de Meloni de confondre perquè Ceuta, diu el ministre, no és territori Schengen. No sap, diu Marlaska, si Meloni ho fa per ignorància o per mala fe.
0: La petició de Pedro Sánchez ja té resposta. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, diu que és necessari reforçar encara més el control de les fronteres. En aquest sentit, Itàlia i Dinamarca demanen coordinació també a la Unió Europea per controlar-les. Després del reclam del govern espanyol, 24 països europeus estan a favor de fer pinya, d'anar tots junts. De fet, des d'Itàlia ja estan calmant les aigües, asseguren que els controls que han posat a les fronteres per la crisi a Ceuta no afectaran els viatges que facin els ciutadans espanyols. Fonts del govern de Giorgia Meloni diuen que els visitants podran entrar a Itàlia sense cap problema i sense haver de passar cap tràmit burocràtic. Només hi haurà controls selectius, diuen, per a ciutadans de fora de la Unió Europea a partir d'avui i durant un mes. Avui també qui ha volgut trepitjar el terreny és el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, retreu al govern espanyol que carregui contra alguns socis europeus per la crisi de Ceuta i l'acusa d'amagar informació sobre una entrada massiva de migrants que assegura ja era previsible. El líder del PP sosté que l'executiu intenta desviar l'atenció cap a Europa en lloc d'assumir les seves pròpies responsabilitats, Roger.
5: Sí, des de Ceuta, Feijóo replica directament la carta que Pedro Sánchez ha enviat aquest matí a les institucions europees, assegura que Espanya no s'ha d'aïllar de la Unió Europea, de fet fa costat governs com els d'Itàlia.
6: En lugar de alimentar choques diplomáticos con nuestros socios europeos, lo que tendría que hacer el gobierno es reforzar nuestras fronteras con la misma determinación y recursos que hacen los socios europeos.
5: I una acusació greu del president del Partit Popular perquè acusa el govern espanyol d'amagar la veritat sobre el que ha succeït a Ceuta. Feijóo no creu la versió del govern espanyol.
6: Ayer el presidente del gobierno dijo que la había cogido por sorpresa. Yo no me lo creo. No me lo creo. No me creo que hayan fallado todos los servicios de información de mi país, que haya fallado todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y que no hubiésemos previsto que se dirigían hacia aquí 60.000 personas.
5: I Feijóo fa responsable a Sánchez pel que qualifica de triple fracàs, una política migratòria permissiva, no ser capaç de protegir la frontera sud de l'Estat espanyol i de la Unió Europea i haver projectat al món una imatge de debilitat.
0: Gràcies, Roger. Segons les últimes dades de la delegació del govern espanyol a Ceuta, ja són 67 les persones migrants que han mort durant l'entrada massiva. A més, el Marroc diu que ha recuperat 17 cossos del mar i que té una setantena de persones detingudes. Mentrestant, el govern de Rabat continua sense badar boca. Corresponsal de RAC1 al Marroc, Marc Ferrà, bon dia.
7: Bon dia, sí. Informació que anem coneguent, sobretot a través dels mitjans de comunicació. També assenyalen que hi ha com a mínim unes 70 persones que han estat detingudes aquestes darreres 48 hores. De moment, Rabat no es pronuncia i no tenim cap mena d'informació oficial ni sobre les víctimes ni sobre aquestes detencions. La situació ara mateix a Finideh, al costat marroquí de la frontera, és de certa tranquil·litat. Veiem encara molts grups de persones que segueixen arribant fins a aquesta població, retornant des de Ceuta. També veiem altres petits grups, sobretot de joves, que intenten fer el camí invers, intenten encara anar cap a la ciutat autònoma. Es troben amb un fort dispositiu policial, tant a la platja com també a la carretera que dona accés a la frontera. Així tot, alguna persona aconsegueix passar aquest control, ja sigui per la mà o ja sigui per altres punts.
0: La frontera que s'ha reobert és la de Melilla, que ha estat 36 hores tancada per la pressió migratòria.
2: 14:15.
0: Les 2:10 minuts. estimats, és 1 d'agost, data clau per a l'inici de les vacances per a moltes persones i dia de viatges. Un cop més, l'AP7 ha concentrat la gran majoria de les retencions amb cues de fins a 11 quilòmetres. El Servei Català de Trànsit ha calculat que més de 500.000 de vehicles surtin de l'àrea metropolitana de Barcelona. Preveien una sortida esglaonada i sense grans problemes de mobilitat, però el matí ha sigut intens a les carreteres, Violeta Martos.
8: Sí, l'AP7 és la carretera, com deies, que ha arrossegat més retencions. Aquesta hora un accident talla un carril i provoca 6 quilòmetres de circulació complicada entre Sant Cugat del Vallès i Castellbisbal. Però al llarg del matí s'ha arribat fins als 11 quilòmetres. A la mateixa via també hi ha trams amb interrupcions entre Parets del Vallès i la Roca i també entre l'Ametlla de Mar i l'Ampolla. Més enllà de l'AP7, les obres a la 2, el pas per Jorba, a Lleida, tallen un carril i encara provoquen a aquesta hora 5 quilòmetres de congestió.
0: Més enllà dels problemes a les carreteres, el Servei Català de Trànsit també ha fet balanç de les víctimes mortals del que portem d'any. 80 persones han mort en accidents de trànsit els primers 7 mesos. Més de la meitat pertanyien a col·lectius vulnerables com vianants, motoristes o ciclistes.
8: Els motoristes són el grup amb més víctimes. Ho eren 32 de les 80 morts. Són 5 morts més que al mateix moment de l'any passat. Les xifres preocupen el Servei Català de Trànsit, que ha demanat extremar les precaucions, especialment en aquests col·lectius. La xifra total de víctimes mortals a les carreteres és un 9% inferior a la de l'any passat. El perfil majoritari entre les víctimes és el d'un home d'entre 45 i 54 anys i la demarcació amb més víctimes mortals és Barcelona, amb 34 morts.
0: Una operació sortida que arriba amb un augment del preu dels carburants, una pujada d'uns 6 cèntims per litre. El motiu és que avui deixen d'estar vigents les mesures que el govern espanyol va posar en marxa per la crisi derivada de la guerra a l'Orient Mitjà i, per tant, puja l'impost especial d'hidrocarburs. Jordi Dotres.
9: Això significa que omplir un dipòsit de 50 litres serà 3 euros més car. La rebaixa formava part del paquet de mesures del govern espanyol per pal·liar la pujada del preu del petroli. Segons Facua, aquestes ajudes fiscals, tot i que el consumidor hagi de pagar menys, afavoreixen l'especulació de les empreses. Ho ha dit a RAC1 el vicepresident de l'Organització de Consumidors, Miguel Ángel Serrano.
10: Al final, lo que sirve realmente es para que por parte de las empresas se lleve a cabo un intento de especulación sobre el precio, bajo la premisa de que puedo cobrar más porque precisamente como la carga fiscal es menos, se reduce esa carga para el consumidor.
9: La mesura arriba un mes després que l'IVA dels carburants tornés al 21% en lloc del 10%.
0: Més coses. A Barcelona avui dona el tret de sortida al popular Circuit Festival. L'esdeveniment s'ha convertit en una de les cites més rellevants per la comunitat LGTBI i més, amb participants que arriben d'arreu del món. Entre avui i diumenge que ve es faran una dotzena d'actes amb diversos conceptes en què es preveu que participin unes 60.000 persones procedents d'una vuitantena de països. Mar Villanueva.
11: Un 70% dels assistents arribaran de països com ara els Estats Units, Austràlia, el Canadà o els Emirats Àrabs, entre d'altres. Aquest any, tot i que bona part de l'activitat se centrarà a l'illa de Fantasia a Vilassar de Dalt, també hi haurà concerts i esdeveniments a la sala Rasmatàs, a la Fira Gran Via o a l'Uz de Gas. Els organitzadors destaquen que la programació serà més diversa i representativa que mai. Ho ha explicat a RAC1 la portaveu del Circuit Festival, Àngela Ballesta.
12: Per a moltes persones, el Circuit Festival representa un espai segur on poden viure la seva identitat amb llibertat, conèixer gent d'arreu del món i sentir-se part d'una comunitat diversa, oberta i inclusiva. Aquesta capacitat d'unir cultura de club, ciutat, turisme i celebració de la diversitat és el que realment fa la diferència i reafirma Circuit Festival com un referent.
11: El Circuit Festival arrenca aquest cap de setmana i s'allargarà fins al dia 9.
0: I Vilanova i la Geltrú té tots els números per veure avui el primer castell de 10 pisos de la temporada. Aquesta tarda els castellers de Vilafranca volen plantar-lo a la plaça de la Vila durant la Diada de les Neus. És una de les actuacions marcades en vermell al calendari casteller que aplega els Verds, els Bordegassos de Vilanova, la Colla Jove dels Xiquets de Tarragona i els Nens del Vendrell. Els de castells a RAC+1 també hi seran i us explicaran tot el que passi a partir de 6:15. Joel Penya.
13: Fa 10 anys que Vilanova va veure per la Diada de les Neus el primer castell de 10 de la temporada. Des d'aleshores que els castellers de Vilafranca han aprofitat que la ciutat és a prop i queda tot just un mes de Sant Fèlix per durir el 3 de 10 sempre que han pogut. Avui tot apunta que no serà una excepció. La Jove de Tarragona també es pren a pit aquesta actuació i per això també pot plantar avui almenys 2 castells de gamma extra, els emmanillats Torre de Nou i Pilar de Vuit. De la seva banda, els Nens del Vendrell i els locals, els Bordegassos, volen estrenar la clàssica de 8, és a dir, fent una sola actuació, el 3 i el 4 de 8 i el 2 de 7. Els Nens del Vendrell tenen pendent descarregar el 3, que aquesta temporada només l'han carregat, i els Bordegassos ha juntat tots els castells perquè enguany ja els han culminat. L'actuació arrencarà a les 6 amb una plaça de la Vila que estarà plena de gom a gom al bell mig de la Festa Major de Vilanova i la Geltrú.
0: Castells en RAC més 1 aquesta tarda. Temps ara per l'agenda de concerts. L'agost comença amb força i amb un toc nostàlgic. El festival Sons del Món de Roses serà l'escenari d'un retrobament històric després de 20 anys. L'Axe amb Busto i Gossos. Manresans es reuneixen per oferir aquest concert únic. Anem ara a Santa Susana al Maresme, al festival Mar d'Estiu, perquè hi actuarà Sopa de Cabra. Camins vora les estrelles. El grup, liderat per Gerard Quintana, està immers en la gira per commemorar els 40 anys de trajectòria i mentrestant a Camprodon, al festival Microclima, hi haurà Els Pets. El grup de Constantí també estarà celebrant els 40 anys de trajectòria i aquesta és la segona part de la gira que arriba amb un repertori completament renovat.

0: Pendents de la calor que encara ens fa estar pendents d'aquests incendis, ja que el risc és extrem o molt alt a la meitat oest del país i es mantenen tancats 7 espais naturals. Ara bé, Protecció Civil ha desactivat l'alerta per calor intensa, però ha activat atenció al Pla Inuncat per la previsió de fortes tempestes aquesta tarda, sobretot a la Cerdanya, el Lluçanès, el Ripollès, la Garrotxa i Osona, on es podran superar els 20 litres per metre quadrat en mitja hora. De moment, però, la calor tampoc donarà treva aquest cap de setmana, Nil Ferrés.
1: Exacte, de fet avui podem arribar als 39 o fins i tot 40 graus a punts del Pla de Lleida. També xafogor a la costa amb humitats elevades que faran que les properes nits puguin tornar a ser tropicals o fins i tot tòrrides a la costa central. De cara avui a la tarda es desenvoluparan nuvolades al Pirineu Prepirineu Oriental que poden crear alguns ruixats i tempestes de tarda a l'est de la Catalunya central, també a l'interior de les comarques de Girona, i alerta perquè poden anar acompanyats de calamarsa o pedra. En aquest sentit, el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís per intensitat de pluja de més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts i també poden anar associats a algunes ràfegues fortes de vent, per tant, en aquest sentit, precaució.
2: Amb Marc Poyato i Pau Bonastre.
0: Esports, els joves del Barça deixen bones sensacions en el primer partit de pretemporada amb públic.
3: Sí, diversos jugadors del filial i del juvenil van ser titulars i altres van tenir protagonisme a la segona meitat. Van oferir un bon paper i així ho va reconèixer després Hansi Flick, especialment pel que fa a Hamza Belkarim. L'egipci va marcar els dos gols d'un partit que el Barça va empatar precisament a dos, tot i que després va caure als penals al camp del Birmingham. Va ser, per cert, el debut de Karim Adeyemi. De seguida ho repassem tot plegat amb la Marta Ramon aquí al 14-15 i més tard repassarem també tota la jornada d'amistosos que avui ve carregada i amb la notícia d'impacte de les últimes hores. La FIFA ha fet marxa enrere en la seva idea de privatitzar el Mundial. Quatre minuts per sobre d'un quart de tres. Com dèiem, Hamza Abdelkarim s'ha convertit en el gran protagonista de l'estatge del Barça a Anglaterra després del seu doblet en l'empat de dos ahir al camp del Birmingham. Els de Hansi Flick van caure finalment a la tanda de penals després d'un partit molt igualat davant d'un rival més madur, intens i rodat. Però els joves de l'expedició van deixar molt satisfet l'entrenador Hansi Flick. Anem a buscar l'última hora de l'equip amb l'enviada especial a St. George's Park, la Marta Ramon. Hola, Marta, bon dia.
4: Bon dia, ha estat un matí plàcid a les instal·lacions de St. George's Park amb una sessió de recuperació després del partit a Birmingham. Hamza Abdelkarim s'ha llevat aclaparant portades de diaris després del seu protagonisme i després de marxar ahir de l'estadi somrient, tímid davant l'atenció mediàtica i sent aclamat per un grup d'aficionats culers. Amb només 18 anys, no oblidarà mai aquest estiu després del seu debut al Mundial amb Egipte i la seva estrena com a titular amb doblet amb el primer equip blaugrana. Hansi Flick va dedicar-li lloances després del seu paper.
5: Crec que és molt humil, sento que té un bon caràcter. La seva mentalitat sempre és bona, cada dia dona el millor. Això és molt bo i té molt potencial. Com a davanter has d'estar allà. Si hi ha una situació a l'àrea, hi has de ser, i ell hi ha sigut. Això li dona molta confiança per les properes setmanes. A lot of confidence
4: for the next weeks. En canvi, Flick va ser més crític amb Karim Adeyemi. El nou fitxatge del Barça va ser titular i va jugar la primera part amb poca brillantor i l'entrenador va collar-lo públicament perquè les coses no havien acabat de sortir-li bé. Tot i així, també va ser comprensiu perquè l'alemany tot just fa una setmana que treballa amb els companys i necessita temps per adaptar-se bé als mecanismes de l'equip. El cos tècnic estan tranquils amb ell perquè els entrenaments està progressant bé.
3: Era el primer cop que sentíem Hansi Flick ahir i Marta vau preguntar-li també per qüestions relacionades amb el mercat, tot i que podríem dir que es va mullar a poc, oi?
4: Sí, sobretot quan van preguntar-li si era optimista amb l'arribada de Julián Álvarez. Es va limitar a dir que ell prefereix no somiar, sinó dedicar-se a treballar amb els jugadors que té. També va sorgir el nom de Ferran Torres, que acaba contracte el 30 de juny i està pendent de renovar amb el Barça o bé escoltar alguna oferta per sortir. I Flick va ser poc explícit a l'hora d'assegurar-ne la continuïtat.
6: I had contact with
5: I he tingut contacte durant el Mundial, però ara tenen vacances i ho respecto. És clar que és el nostre jugador i va demostrar en molts partits la temporada passada com d'important és per nosaltres, i això és el que volem.
4: Al llarg d'avui sentirem per primera vegada el fitxatge que es va fer oficial ahir. L'extrem esquerre belga de 18 anys, Jesse Bisibu, va afegir-se ahir a la concentració de Sant Georges Park després que signés el contracte que el vincula al Barça fins al 2031. Tindrà fitxa del filial, però estarà en dinàmica del primer equip. El club blaugrana ha pagat 8 milions i mig d'euros al Bruges per endur-se'l. Ja no és Anglaterra, en canvi Ter Stegen, que ahir a la tarda va marxar cap a Amsterdam per anar-se'n a jugar cedit a l'Ajax de Mitchell fins l'estiu vinent.
3: Gràcies, Marta. Doncs pendents, lògicament, de l'anunci oficial de la cessió de Ter Stegen, que encara no la tenim, ha de ser a les pròximes hores. Recordem que el Barça assumirà el 90% de la fitxa del porter alemany. I tornant al partit d'ahir, el Tu diràs, vam sentir un jugador aragonès del Birmingham, Carlos Vicente, ex de l'Alavés, que ens explicava com havien plantejat aquest partit.
6: Contra el Barça pocos consejos se pueden decir. Hay muy buenos jugadores y realmente tienes que ser muy, muy físico, intentar ser lo más eficiente posible en ataque y ser sólido en defensa. Yo creo que al final poco más se puede hacer.
3: Al Barça encara li queda una amistosa porta tancada dilluns contra el Preston, també de la Championship, abans de marxar d'Anglaterra. La següent ocasió, quan podrem veure els futbolistes blaugrana, serà dissabte vinent. El Barça en xancletes ho seguirem aquí a RAC1, en un triangular a Itàlia contra l'Udinese i el Nottingham Forest. Set minuts per dos quarts de tres, fora del Barça. De seguida recuperem l'agenda d'amistosos, però abans us hem de parlar d'una notícia d'impacte de les últimes hores, i és que després de dies de pressió de l'oposició frontal de la UEFA i d'altres confederacions, el president de la FIFA, Gianni Infantino, ha anunciat que retira definitivament el projecte per crear una empresa que havia de gestionar i comercialitzar competicions com el Mundial de Futbol. Roger Jofre.
7: Sí, el que semblava que havia de ser una de les grans reformes de Gianni Infantino ha acabat descarrilant en només 4 dies. Tot va començar dimarts, quan la FIFA feia oficial la seva intenció de crear una nova filial valorada en 20.000 milions de dòlars que havia d'assumir la gestió comercial dels grans tornejos de la FIFA, amb el Mundial al capdavant. La idea era vendre'n una mica més del 20% a inversors privats per captar més de 4.000 milions de dòlars i, segons Infantino, destinar aquests diners al desenvolupament del futbol arreu del món. Però la resposta va ser contundent. Dijous, la UEFA i les seves 55 federacions van acordar per unanimitat no participar en cap competició a la FIFA mentre aquest projecte continués sobre la taula. Poc després, s'hi va afegir la CONCACAF, la Confederació de Nord i Centroamèrica, amb el rebuig de les seves 41 federacions. I ahir també s'hi va posicionar en contra la Confederació Asiàtica, que encara no havia dit res al respecte. També hi van arribar les primeres dimissions. Va ser la de Carlos Cordeiro, l'assessor principal d'Infantino, que va renunciar al seu càrrec en protesta per la proposta.
3: I amb tot plegat, a Infantino no li ha quedat altra opció que fer marxa enrere.
7: Sí, en un comunicat publicat aquesta matinada, el president ha admès que, després d'escoltar totes les opinions, el projecte ha generat massa divisió i ha anunciat que queda definitivament descartat. El president de la FIFA ha assegurat que ara la voluntat de l'organisme és tornar a reunir totes les parts implicades per intentar reconstruir el consens i continuar impulsant el creixement del futbol. Això sí, sense tirar endavant aquesta polèmica privatització del Mundial, una decisió que aquest matí ha celebrat la UEFA amb un comunicat. En aquest context i amb les eleccions de la presidència de la FIFA a l'horitzó al mes de març, Infantino, que ja va anunciar que s'hi tornaria a presentar després d'11 anys al càrrec, haurà de recuperar la confiança de les confederacions que s'han posicionat en contra del seu projecte. Si no ho aconsegueix, tenint en compte el pes d'aquestes federacions, la continuïtat de l'actual president podria perillar. Oh Lord, hear
3: me turn these words into a song. Ara sí, tornem a les pretemporades. Parlem ara del Real Madrid, que juga avui el tercer partit de pretemporada. Ho farà a Àustria contra la Fiorentina. Roger.
7: Sí, és el tercer test de l'equip, però el primer que el club comptabilitza com a amistós oficial, després dels partits d'entrenament contra l'Alcorcón i el Leganés. Avui el conjunt dirigit per José Mourinho juga a les 6 de la tarda a Àustria i a la convocatòria absències destacades. No ha viatjat Hausen per unes molèsties musculars de la cama dreta, tampoc Rüdiger, que s'ha reincorporat fa 2 dies. Gonzalo està a punt de tancar el seu traspàs pel Fulham d'Álvaro Arbeloa i Mastantuno també s'ha quedat a Madrid a l'espera de resoldre el seu futur. Tot apunta que l'argentí marxarà cedit a un club europeu. El gran adicient pel partit d'avui és el nou fitxatge Carlos Espí. Pi, que ahir ja va entrar per primer cop a Valdebebas a les ordres de José Mourinho i avui podria disputar els seus primers minuts amb la samarreta blanca, igual que Denzel Dumfries.
3: A veure si Carlos Espí ja té els primers minuts, podria ser, perquè tal com han anat les coses tan ràpid, podria ser. Just abans de les 4 de la tarda jugarà l'Espanyol, que aquests dies està fent una estada a Anglaterra. Dimarts es va enfrontar al Burnley i avui es veurà les cares amb un altre equip de la Championship anglesa, que és el Middlesbrough. Els blanc i blaus han jugat 4 amistosos fins ara i de moment no coneixen la derrota. 2 victòries i 2 empats. El darrer dimarts 2-2 al camp del Burnley, equip del qual també és propietari Alan Pace. I en la jornada farcida de partits d'aquest dissabte també hi destaca el trofeu Costa Brava, que jugarà el Girona Montilivi contra tot un campió de la Premier, l'Arsenal. Els gironins es presentaran davant de la seva afició en un duel que començarà a les 8 del vespre. Joan Ferrer.
8: Duel d'alçada a Montilivi. El Girona rep la visita de l'Arsenal en el tradicional trofeu Costa Brava, que viu la seva 49a edició. Entrades exaurides per viure el que serà el 5è compromís de pretemporada de l'equip de Quique Álvarez, que prepara el seu retorn a la segona divisió. Fins ara 2 empats, una derrota i una sola victòria a l'estrena davant l'Olot. Per la seva banda, l'Arsenal torna a Montilivi un any i mig després d'aquell duel a la darrera jornada de la fase Lliga de la Champions. Un partit que va acabar amb 1-2 a favor dels londinencs i que va servir perquè el Girona s'acomiadés de la seva participació a la Lliga de Campions. L'equip d'Arteta és precisament vigent subcampió de la Champions i també ve de guanyar la Premier League 22 anys més tard de l'últim cop que va guanyar la Lliga anglesa. Pel que fa als noms propis, haurem d'estar pendents de Cristian Estuani. L'uruguaià podria tenir uns minuts a la segona meitat que li servirien per estrenar-se aquest curs després d'haver anunciat el passat dilluns que seguirà vestint de blanc i vermell per desena temporada consecutiva. A 15 dies per començar la Lliga, rebent a casa el Leganés, el Girona tindrà 2 compromisos més davant el Sabadell i davant el Nàstic. Avui, però, aquest Girona-Arsenal a partir de les 8 del vespre a Montilivi.
3: I un rival del Girona, gràcies Joan, un rival del Girona aquesta temporada, el Sabadell continua amb una pretemporada intensa. Aquesta tarda disputa el tercer partit en 4 dies. El rival d'avui és l'Andorra, també de segona divisió, en un partit que arrencarà a les 8 del vespre al Car de Sant Cugat. Serà un duel a porta tancada. Els de Ferran Costa van superar ahir l'Inter Escaldes, també andorrà, per 1-0 gràcies al gol de Rodrigo Escudero al camp de Sant Oleguer de Sabadell. Segona victòria dels arlequinats i tercer gol d'Escudero en aquesta pretemporada. El club arlequinat, per cert, ja ha superat els 7.800 abonats per l'any del retorn a segona divisió.

0: Alguna cosa a repassar abans de tancar aquest 14-15, més enllà del futbol, per exemple, en l'apartat poliesportiu, ja ha arrencat una nova edició, és a punt d'arrencar una nova edició del Tour de França femení que Pol Robert s'allargarà fins diumenge vinent.
1: En aquesta edició prenen la sortida tres ciclistes catalanes, Paula Blasi, Mireia Benito i Laura Molinar. L'etapa inicial té un recorregut de 138 quilòmetres i està catalogada com a plana. Compta amb un constant puja i baixa i amb tres cotes de tercera categoria, abans d'arribar al final, una ascensió de quarta. Les favorites per endur-se la ronda francesa són la sempre combativa Demi Vollering, Pauline Ferrand-Prévot, la vigent campiona, o Anna van der Breggen, sense oblidar-nos de Paula Blasi i la seva companya d'equip, Elisa Longo. Encara en ciclisme, Mikel Landa fitxa per l'equip Euskaltel, 14 anys després d'haver-ne marxat. Acaba la seva etapa a Soudal.
0: Això pel que fa a Mikel Landa, per cert que avui també tenim en directe la clàssica de Sant Sebastià amb Remco Evenepoel com un dels favorits. I més enllà del ciclisme, Pol, avui és la segona jornada de l'Europeu de Natació a París.
1: Aquesta tarda comença la lluita per les medalles de natació artística. Quan passin 10 minuts a les 4, Denis González i Iris Tió competiran a la final del duet mix lliure. I poc abans de les 6, Iris Tió i Lilú Lluís disputaran la final del duet lliure. Per cert, aquest matí Iris Tió s'ha classificat per la final del solo lliure amb la segona millor puntuació.
2: Dos quarts de tres, tanquem el 14-15 que hem fet a la redacció d'informatius i d'esports de RAC1 amb la Paula Durante al control tècnic. A partir d'ara continuarem pendents de l'actualitat als butlletins.
0: I el Tu diràs a partir de les 11 amb el Miquel Agut.
2: Nosaltres tornem demà a les 2, ara us deixem amb el RAC1 centrat. Molt bon dia.

0: Així sona Reconcentrat.
1: Molt bona tarda a tothom. Passen uns minuts a les 3. Som els d'Abans el Claper. Som
2: els Taloners!
1: Guillem Estadella, què tal? Com estàs?
3: Bona tarda, Marvà. La nova setmana que arrenquem aquí al Xiringuito. Que bé,
1: hombre, olé. És que ara, a l'estiu, jo ja no sé si és cap de setmana, si és dilluns... Ara, per què m'ho has dit tu, però jo...
3: Bueno, jo sí que me n'adono perquè vinc al Xiringuito. Els dies que no estic al Xiringuito dic, és cap de setmana!
1: Clar que sí!
3: Avui vas amb una samarreta una mica així, com si sortissis de Cambrians, eh?
1: No, no és tant de Cambrians, és més de mariner.
3: De mariner... Bueno, però és un mariner que ha estat a la presó, perquè sí. Són unes ratlles així en horitzontal.
1: Negres.
3: Sempre confongo horitzontal i vertical. Ho he de rumiar molt, eh?
1: No, horitzontal vol dir que van de mugró a mugró.
3: De vale.
1: I vertical, de Mugró a Manelic.
3: Mira, el Manelic també, no?
1: El Manelic.
3: De Terra Baixa, això de què era?
1: Sí, sí, de... Ara no em faci... Uf, a l'estiu ara no. És que ara m'has fet un flash de la ESO, tio.
3: Sí, bueno, escolta, jo a l'estiu aprofitava per llegir el Rincón del Vago totes les coses que havia dit. Jo, t'ho juro, això faré una confessió que la gent pensarà que tio és tonto, però jo mai m'he acabat un llibre.
1: Tu sempre el Rincón del Vago?
3: Sempre el Rincón del Vago, sí. És que era una cosa que no m'acabava de...
1: Saps? Ara m'has fet pensar en webs de l'època. Saps quina web jo freqüentava molt?
3: Pornhub.
1: Quanta raó.
3: Ah.
1: Quanta raó, te'n recordes?
3: I Cuánto Cabrón, també. Sí. Oh, boníssima!
1: Ostres, molt de... I Mega Upload, també, però això ja és més il·legal,
3: Meme Deportes, també, que feien... Era sí. L'extensió de Quanta Razón. Sí. Home, i aquells memes que eren clàssics de, amb el xino, què?
1: Sí.
3: Que com era? Que, el... Ostres,
1: sí,
3: boníssim,
1: sí,
3: ara mateix.
1: Sí.
3: Quin exercici de nostàlgia.
1: Home, jo sóc més gran que tu, Estadella, perquè tu no sé, jo no sé si tu vas arribar al Fotolog.
3: Jo vaig arribar al Fotolog.
1: Home.
3: I a mi amb el Fotolog em va passar una cosa, perquè tothom tenia així noms com originals.
1: Jo també.
3: De rotllo. Jo tenia una amiga que tenia nom, Condón de Fresa, Sabiduría Verde, no sé què.
1: Jo recordo una amiga meva que es deia Noé Mira la Luna.
3: Noé Mira la Luna. Jo, com sempre he sigut una mica especialet, tenia Guillem Estadella.
1: Sí. Bueno, bueno.
3: Sense complicar-me, no?
1: Creant marca, creant
3: clar,
1: marca.
3: Clar, perquè jo no sabia què posar-me.
1: Jo em deia Big Kitus.
3: Big Kitus.
1: Big Kitus. De Marc, Marquitus.
3: Sí?
1: I Big, perquè sempre he tingut el cul gros.
3: Ai, coqui.
1: Big Kitus.
3: Big Kitus.
1: I ara, vale. El que em fa ràbia...
3: Tens nom d'hamburgueseria.
1: Big, no.
3: Anem a la Big Kitus.
1: A la Big Kitus, Smash Burger.
3: Smash Burger, Big Kitus.
1: Menos Smash.
3: Menos Smash, efectivament, sí, sí.
1: Doncs el que t'anava a dir, que em fa molta ràbia perquè allà tenia moltes fotos de la meva adolescència.
3: Ai.
1: I si tu ara entres a Fotolog, no sé com es pot fer per
3: Fotolog,
1: recuperar aquelles
3: fotos. Va caure
1: fotos.
3: A Fotolog.
1: Llavors, jo on són aquestes fotos?
3: Va haver una època que vaig fer 20, que el 20 era el Facebook, Facebook d'Andalusia.
1: Aquí no vaig arribar.
3: Perquè vaig tenir un rotllet a Andalusia i per parlar amb ella, que la noia havia WhatsApp, havia de parlar per 20.
1: Flipa. I vas lligar amb ella?
3: Vaig lligar amb ella, sí, sí, sí. Perquè jo de jove va haver una època que anava molt a Almeria, a Líjar,
1: sí.
3: Un poble maquíssim.
1: Sí, sí.
3: I allà, doncs, bueno, van passar coses.
1: Estava a prop d'Almeria?
3: Sí.
1: I Almeria, saps quin cantant famós hi ha, Almeria?
3: David Bisbal.
1: Home, i saps que allà fa molta vent, no?
3: Fa molt vent a Almeria. És Almeria que... i també al nord de Catalunya.
1: També és veritat. Per això ara recordo un dels millors moments d'aquesta temporada, que tu, precisament, vas versionar a Bisbal cantant pel vent.
3: Sí, de les pitjors cançons que canten mai. Ni a l'autotune ens va salvar. Per tant, aprofitem per avisar la gent que, si porta auriculars ara mateix, que se'ls tregui un moment i, si sou al cotxe, baixeu una mica el volum.
1: Així és com es venen bé els
3: sí,
1: productes,
3: no,
1: eh?
3: No, no va ser el meu millor.
1: Vinga, va. Els millors refregits d'aquest any. Va, que no deixarem de banda el tema del vent, perquè, com haureu notat, en fa molt, dia complicat perquè fa a la mobilitat. Ara diem això, que s'aixecaven les restriccions de mobilitat, però seguien les suspensions doncs això, escolars i esportives. És el que té el Vencat.
3: El Vencat, sí, sí, que a mi m'agrada molt, perquè Protecció Civil té pla per tot, eh? Que sin un CAT, Vencat, Neucat, Aerocat... Però tot i això, crec que en falta un. Un pla.
1: Sí, un altre
3: sí,
1: CAT?
3: Sí, sí, sí, sí. Cada cop que aparegui un cunyat a qualsevol tertulia, dit tonteries que si tibi, si us plau, el torracat.
4: Exacte, ara sí, Estadella, mira, quan tens raó, se te l'ha de donar.
3: Gràcies,
4: molt bé. Bueno, de fet, Emergències ha hagut d'actuar vora 2.300 incidències, la gran majoria, més de 600, a Barcelona ciutat. I un gruix molt important també a l'àrea metropolitana. Terrassa, Mataró i l'Hospitalet estan al capdavant d'aquestes ciutats. Com dèiem, la ventada ha deixat 6 ferits, dos dels quals estan en estat greu.
3: Dels pitjors fenòmens meteorològics és el vent, perquè és una cosa molt pesada, és horrible. I et dic una cosa perquè, ostres, a mi he arribat a la sensació que sabeu aquella cosa que diuen que si cantes malament plou? Saps?
1: Perdona, m'estàs dient ara que et posaràs a cantar?
3: Clar, si potser cantem, deixarà de fer vent. M'entens?
1: No m'està fent molta gràcia la idea,
3: no, però per què?
1: Tu ara vols cantar?

0: Jo vull cantar una
1: perquè
0: cançó.
1: Perquè deixi de fer vent i plogui.
0: No, no, que deixi de fer vent.
1: Plourà, clar, plourà segur, diu la Mònica Usart.
0: Mas és menys, no? Vull dir, clar, si tu cantes malament i plou, doncs si cantem malament, potser deixa de fer vent.
1: Ostres.
0: Mira no. La lògica, mira la lògica.
1: No, no, si tu cantaràs igualment, passi el que passi.
0: He decidit cantar una cançó que pari, que aturi aquest vent. He versionat David Bisbal i el seu Camina i
1: no
0: vent.
1: No tenies un altre artista? Mira que tu, el Raimon t'ho va posar fàcil.
0: Sí. Bueno, Camina i vent i ja veureu per on vaig una mica.
1: Ah, Camina,
0: camina i vent.
1: I vent. Camina i vent. Val.
0: Foli a l'Uja, sisplau. Ai, per favor. Quin vent. No para de bufar. Ai, ai, ai, ai.

0: Aviam, hem d'explicar un efecte molt visual que ha passat durant l'actuació del Guillem Estadella. I és que l'Alba Segarra ha tret un assecador de cabells de sota de la taula i ha començat a fer l'efecte vent com si fossis aquí Madonna,
1: sí, sí,
0: eh?
1: Saps com ha fet l'efecte vent? Amb aire calent.
2: Que no sabia canviar-ho.
1: I tinc la cara que em bull.
0: Estàs vermell com un tomàquet.
1: No parava de tirar-me... És que...
2: Nen, Estadella, el meu somni és fer la Beyoncé, allò, anar amb un ventilador a sobre. T'ho he fet gratis, tio. A sobre et queixes.
1: Bueno, qui vulgui veure aquesta obra d'audiovisual, que vagi al nostre Instagram, @elstaloners_RACU, que quan acabi el programa el penjarem.
3: Hola,
0: Va, que acabem l'altra versió del dia parlant dels vianants de Barcelona, perquè segons un estudi del RAC, no el nostre, l'altre RAC, més de la meitat estan estressats i un 47% dels vianants diu sentir-se insegur.
2: I qui són els culpables d'aquest estrès? Doncs mira, la majoria apunten als patinets i a les bicicletes elèctriques com a principals culpables.
1: Sí, et dic una cosa, va molt ràpid amb aquesta gent, eh? Vull dir, jo he vist patinets anar més ràpid que els trens, tot i que no sigui molt complicat fer això, eh?
0: És més, patinets que no tenen motor, eh?
2: Però escolteu, atenció a les dades, perquè la meitat dels accidents són culpa dels mateixos vianants, perquè molts miren el mòbil o passen en vermell.
0: Cert. Mireu, com que des de sempre als taloners ens agrada avançar-nos a les notícies, avui hem baixat al carrer a preguntar als vianants de Barcelona com estan. De tant en tant va bé preguntar a la gent com estàs i com porten sobretot aquest estrès per caminar per la ciutat. Aquí comença un reportatge de l'Alba Segarra, a peu d'anar a peu.
2: Efectivament, he agafat les meves dues cametes i he baixat a peu a fer de vianant.
1: Les has portat a la mà o com ha anat això?
2: Avui les portava a la motxilla. I n'hi ha de que me les reparessin. Me s'han fet una mica més altes. No, escolteu, el primer que m'he trobat és la prova definitiva que els vianants de Barcelona van estressats. Escolteu aquesta senyora. Hola, bon dia, com està?
4: Merci, no.
2: No, té molta pressa?
4: Sí, té pressa.
1: Pobra senyora, eh?
2: Sí, tinc pressa. Aquest és el titular.
0: Per tant, confirmem.
2: Confirmem. Aquí podria acabar el reportatge, però sabeu què? Com a intent de periodista vull anar més enllà. I com sempre hi ha gent que ha trobat una solució davant d'aquest estrès. Mireu què proposa aquest home que a ell li funciona.
5: Jo faig la dieta de l'entrecot. Menjar solo entrecot.
2: O sigui, vostè menja només entrecot i això t'ajuda a estar tranquil?
5: Sí.
2: En sèrio?
5: Sí. Amb patates, eh?
2: Creu que això és el que fa que pugui passejar per Barcelona de forma tranquil·la?
5: Jo sempre passejar tranquil·lament per Barcelona, eh? Jo no tinc por al cotxe.
2: Creus que tens tanta proteïna de ben gerit, tan entrecot, que trencaries tu el cotxe?
5: No ho sé, jo el provaré.
2: No ho provis, tampoc, per si a cas.
5: No, la carn roja, la carn vermella va bé.
4: Va bé.
5: Per mi sí.
2: O sigui, és un home que davant de l'estrès que li provoquen els patinets i les bicis elèctriques, dius, saps què? Em foto un entrecot.
1: Sí, pot ser que n'és una mica begut, també, podria
2: ser. És com el Bad Bunny, és aquest tipus de vocalització...
1: No ho dic per la vocalització, perquè tu m'has preguntat sobre vianants i t'he dit que ja es foto un entrecot.
2: Jo li dic, estava estressat i ell m'ha dit, jo menjo entrecot i mentre hi hagi vaques...
1: No volia parlar del tema, eh?
2: I d'una persona que està també a un col·lectiu que ho està passant molt malament, i és que avui les voreres estan encarregades de mestres que anaven cap a la manifestació.
0: Cert.
2: I jo li he preguntat a una, qui pateix més, el vianant o el professorat? Lo dels vianants és un bipassen al costat de la vostra vida, no?
6: Doncs sí.
2: Un vianant que es queixa que està estressat per Barcelona.
6: Que es fiqui a una aula de l'ESO o a una aula de batxillerat amb 36 i veurà que la vida és meravellosa.
2: Preferiríeu que us xafi un patinet ara mateix que no pas les aules, com les heu de gestionar?
6: No, perquè l'esquena la tenim fotudeta, també. L'esquena la tenim fotuda. No, l'atenció no és de pujar los sacos de cemento, però l'atenció que aguantem al llarg del dia sí que tenim, saps? El fisio i nosaltres som millors amics. No sé per què, perquè les vacances són meravelloses i guanyem més de 2.000 euros, que és més del que guanya la majoria de la població. Pobre. La majoria de la població pobra guanya menys de 2.000. La majoria de la població rica, 2.000 ja es considera el llindar de la provisió.
2: Això sí que és patiment, segons ells.
0: Sí. També s'havia fotut un entrecot, no?
2: Bueno, no ho sé, però espero que se'l fotin després del dia d'avui. He trobat gent que té por al carrer, però no exactament el que apunta RAC, o sigui, els patinets i les bicis elèctriques, sinó que té por altres coses que estan en el carrer.
7: No tinc cap por de caminar pel carrer. És a dir, accepto que visc a una ciutat amb moltes coses, però puc caminar tranquil·la. O sigui, en tot cas, l'única alerta que es pot despertar és per la nit, si estic caminant sola... Alguna cosa així, també he de dir que no en tinc molta, tampoc.
2: Si et fa por el masclisme.
7: Sí, més que un patinet o que un autobús.
2: Llavors, tu que ets una persona autòctona i que tens aquesta tranquil·litat d'haver viscut aquí, podries donar com uns consells a les persones que estan vivint aquest estrès i aquesta por a Barcelona?
7: A veure, jo diria com prendre mesures, o sigui, com tampoc obviar la teva por, si la sents, la sents, està bé, que vigilin.
0: Recordem que hem baixat a preguntar als vianants de Barcelona, perquè aquest estudi diu que més de la meitat estan estressats, eh?
1: Bueno, també potser perquè...
0: Molt tranquils no estan.
1: Exacte.
2: Bueno, cadascú s'estressa pel que s'estressa.
1: Sí, sí, hi ha gent per tota la vida.
2: Hi ha gent per tot. I escolteu, atenció ara. Atenció ara, que encara caurà un ondes en aquest programa. Avui he fet periodisme, perquè quan ja havia parlat amb totes les persones vianants, he dit, un moment, anem a parlar amb l'altra part implicada.
1: Ara...
2: I per allà, a la vorera, i vull remarcar, a la vorera, hi passava... una bicicleta. Per la vorera, una bicicleta que només volia una cosa, atropellar vianants, sembrar la por entre la població. I jo he dit, no, no, si jo estic aquí, no.
0: Ets la salvadora dels vianants?
2: Podríem dir que sí.
1: De cop i volta t'has convertit en policia, en guàrdia urbana.
2: Ai, sí, el meu somni, ser guàrdia urbana, però no sé que no faig prou talçada. Això m'ho han dit de petita, que no podria ser mai mossa d'esquadra ni assafata de vol, allà trencant somnis. I ara he de fer d'això. Bueno, total, que he parat la bici amb la meva mirada i li he dit, escolta'm, això. Escolta, no pots anar per aquí.
8: Acabo de trobar la bici d'aquí del bar i ara vaig pel que és bici.
2: Que diu que el 47% de la població tu viu amb por, per Barcelona, per culpa de les bicis i els patinets. I vaig tan xampo. Per un lloc que és dels vianants, ens ho prendreu tot o què?
8: Perdona? Jo no vaig amb por, la veritat.
2: Perquè tu vas damunt del cavall de ferro, que és la bicicleta, però hi ha el vianant, que està desprotegit.
8: Bueno, però jo vaig pel carril bici, normalment, o pel carril bici o per la calçada dels cotxes.
2: Sí,
8: eh? I el que hauria de tenir por sóc jo, dels cotxes, no els vianants. Sóc la víctima, evidentment. Si tenen por, doncs que mirin per el creu al carrer, no?
1: Oh,
8: digo jo.
1: Quins
8: que
1: collons.
8: Que es cuidin, i si tenen por, doncs que vagin amb compte. Però continuar havent carrers on simplement no puc anar pel carril bici. Llavors, o vaig per aquí on passen els vianants o vaig per on passen els cotxes.
2: A part de protegir aquests ulls preciosos que treball.
0: Alba!
8: Sí, els estan bé, els estan bé.
0: Bravo, bravo, bravo! És un avió? És un ocell? No, és la Super Alba, la defensora dels vianants!
1: Bravo! Tomi! Jo només et dic, aquest tio anava amb bici perquè tenia els collons molt, molt grans, eh? Vull dir,
2: es tenia de formigó armat, aquest tio. Nois, la conclusió, que la gran ciutat és estressant. Això ja ho sabem, perquè això és més vell que l'Anna Peu.
0: L'actualitat sempre té perles amagades, notícies que no tenen massa ressò i que des dels taloners sempre creiem que mereixen ser descobertes, com per exemple aquesta que hem trobat al Diari de Tarragona, que diu que Valls, la capital de l'Alt Camp, arriba per primera vegada als 25.500 habitants.
2: Home, però això vol dir que ara 12.750 són de la Colla Vella i 12.750 són de la Jove? Bueno, aquesta és la dada que jo vull saber, vale?
0: No ho sé, perquè no deu estar repartit al 50%, però segons dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya, l'IDESCAT, la ciutat tancava el 2025 amb exactament 25.540 persones empadronades, arribant al màxim històric de la capital de l'Alt Camp. L'increment respecte a 2024 és de l'1,8%, amb 450 persones més, és a dir, el més alt enregistrat des de fa molt, molt de temps.
2: Escolta, que no es despistin la gent de Valls, perquè aviat hi haurà més persones que calçots?
0: No crec que arribi a passar, perquè tenen molts calçots, Alba. Mira, aquesta xifra mereixia, creia, parlar amb els vallencs i vallenques per celebrar aquest rècord. Doncs mira, he agafat la gabardina i el pitet dels calçots.
2: Ara.
0: I he decidit trucar-hi. Aquí comença un reportatge de felicitació a peu d'empadronaments. Ja ho saps, agafo telèfons del Google Maps i he anat a petar amb un senyor que es diu Jepi.
2: El nom ja promet.
0: El nom m'encanta. Amb el Jepi comencem a fer símils amb Valls, l'empadronament, i jo m'animo.
9: Sí?
0: Bon dia, moltes felicitats!
9: Gràcies!
0: Clar, no deus saber per què et felicito, no?
9: Perquè som una ciutat molt maca i molt acollidora.
0: Doncs mira, va una mica per aquí. Et felicito perquè heu fet rècord d'habitants. Sou més de 25.500 habitants.
9: Mira, l'he endivinat. Som molt acollidors.
2: Ara.
9: Sí, molt bé, molt bé. No? Ja està bé. Ja està bé que et fem gran.
0: Tu notes més gent pel carrer i això o què? O ho notes una mica com sempre?
9: Hi ha dies que no saps on surt la gent i hi ha dies que no veus ni una ànima pel carrer. Però vaja, sí, últimament hi ha més moviment. sí, sí.
0: Què passa, que la gent està allà més procreant més? O com va això? Veus molta cotxet o com ho veus?
9: Jo crec que entre tots ho intentem. Després que es procreï més o menys, ja no ho sé, però... La gent ho intenta segur. Molts intents fallits, eh? Això és com els castells.
0: O sigui, tu el carregues però no el descarregues.
9: Sí, hi ha vegades que sí, eh? També hi ha intents desmuntats, hi ha una mica de tot.
0: Heu vist el que deia dels símils entre tenir fills, els castells...
2: Sí, la folra i les manilles.
0: I llavors aquí ja entra el calçot. Ara també t'anava a dir de fer el símil amb el calçot, però llavors ja em sembla més guarro, eh?
9: Sí, aquí ja, si poses salsa, malament.
0: Perquè tu, Gepi, tens descendència o no?
9: Sí, sí, tinc dues nenes, ballenques.
0: Home, doncs has contribuït a fer aquest rècord.
9: Ah, sí, sí, sí, sí, i suposo que si això és d'enguany, la petita té un any i mig, vull dir...
0: Home!
2: Epa! Sí,
0: home, sí, mira, sí, et dediquem des dels taloners aquest aplaudiment per fer aquest rècord a Valls. Gràcies. Per tu, per
9: gràcies,
0: tu.
9: Gràcies, per seguirem tu, intentant.
0: Per tu i pel teu calçot, segueix així.
9: Moltes gràcies.
0: Vinga, bufa les espelmes dels 25.500.
9: Bueno, aquí fa molt de vent, avui fa aire, eh? No serà difícil.
0: Gepi bufant les espelmes d'aquests 25.500. Ja t'he dit que és una xifra no massa rodona com per celebrar-ho, però mira, em feia
2: bueno,
0: il·lusió.
2: Com estan les coses?
0: Mira, rondant per Valls, pel Google Maps, he anat a petar amb una noia que es diu Alba i que és perfumista.
2: Au, au.
0: No treballa en una perfumeria, no, és no, perfumista. No.
2: Els fa ella.
0: Els fa ella, és experta en aquest tema. Doncs bé, jo la truco per felicitar-la i ella em trenca una mica la felicitació.
10: Hola.
0: Hola, bon dia. Trucava per felicitar-vos.
10: Per què?
0: Et truco per felicitar-vos perquè heu superat a Valls els 25.500 habitants. Bravo.
10: Ah, doncs molt bé, els meus compatriotes. Perfecte, endavant.
0: Veig que no estaves al cas, eh?
10: No, és una dada que tingui per la mà, la veritat.
0: Però tu estàs empadronada a Valls, entenc.
10: Ho estava. Ho estava fins l'any passat.
0: Vaja, ostres, doncs ara crec que he d'apuntar aquí 25.490. Un menys. Vaja, m'acabes d'enfonsar el rècord, eh?
10: Soc ballenca de cor.
0: Quin bluf, ara.
10: Que no ho senti la meva família, perquè igual em desaré, eh? Vull dir, no... que quedi entre nosaltres.
0: Doncs bé, rècord a pas de fang, tu. Ara aquesta noia se'ns ha empadronat a Barcelona,
2: sí,
0: però clar,
2: que
0: com que és perfumista, jo he volgut indagar en la seva experiència com a perfumista. Aviam si ara tothom pendent de que s'està gentrificant Barcelona i potser s'està gentrificant Valls i no ho sabíem. I faran castells també la colla dels expats i tot això, eh?
10: Si s'ha d'encarir la vivenda, si s'ha d'encarir tot, que es mantinguin al marge els expats i que es quedin a Barcelona.
0: Clar, tu com a perfumista, diguéssim, professional, tu em podries descriure quina olor fa Valls? A nivells tècnics, perquè clar, tu deus controlar molt tècnicament l'argot.
10: Diria que la base d'aquest perfum seria moltes fustes així afumades, no? Per fer una mica de referència a les calçotades tan típiques de Valls, i que de notes fresques de sortides, doncs, jo què sé, unes cítrics, també hi ha molta vinya per aquí a l'alt camp...
0: Notes fresques de sortides, dit, eh?
10: Sí, sí, sí.
0: Val.
10: Ja és una mica d'argot.
0: M'encanta. Doncs moltes gràcies i que sàpigues que si tornes a empadronar Valls ja tornarem a fer el rècord, eh?
10: Exacte, us aviso.
0: Us aviso. Vale. Bravo. Doncs bé, la conclusió que trec és que a Valls, com segueixin sumant i més gent... Amb els castells, que no sé dir-ho, amb els castells podran arribar a tocar el cel.
11: Atenció a tots els banyistes. Els informem que la bandera d'avui del programa és bandera verda.
12: Hello to everybody banyist. Today the program is green banner.
13: Green flag, flag.
12: Green flag, flag.
13: Aviam si entenem anglès,
12: eh? Yes.
14: Així sona RAC1.

0: RAC 1.
1: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
2: Les teves vacances tenen més bon gust amb un 20% en totes les cerveses que t'emportes en un cupó que et rendeix munt fins al 3 d'agost.
1: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
3: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
4: Ràdio en directe.
0: Actualitzada al minut.
5: Alertes d'última hora.
0: RAC més 1.
4: Notícies.
5: Podcast.
0: Contingut exclusiu.
4: Escolta.
5: Navega.
4: Descarrega.
0: El que vulguis, quan vulguis, a l'aplicació de RAC 1.
4: Fàcil, còmoda.
5: Intuïtiva.
4: I renovada.
0: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya. RAC 1.
6: Vosaltres, aquest estiu, relaxeu-vos, sobretot.
7: Gaudiu de la vida com a les reines que sou.
8: Ni se us acudeixi menjar-vos l'oi amb problemes i mals de caps, eh?
9: No, que no és gens bo per la pell, nena.
10: Vosaltres aneu de terrasses amb els amics o torneu-vos tot el dia a la platja.
11: Feu tranquils, que ja ens quedem per fer-ho tot, no patiu.
12: Per quan vulgueu, posar la ràdio.
13: Sigui quan sigui, eh? A qualsevol hora, també al cap de setmana.
11: Perquè sí, també a l'estiu, la ràdio us acompanya.
4: Bon estiu.
0: Sigueu on sigueu, bon estiu amb RAC 1. Tots som un milió. RAC 1.
14: Digui? Marc, què passa?
15: Pots saber per què no som aquí? El programa comença en 10 minuts i estic sol com un mussol.
14: Ah, que estem de vacances.
15: Però com de vacances? Que vacances ni que vacances? Que estem en ple capitalisme. Estem a la precarietat, però què us heu pensat? Que sou aristòcrates. Quina vergonya de vacances, diu. Immediatament cap aquí.
14: Marc, és que no et sento.
15: Escolta,
14: bé, eh?
15: No em pengeu, eh? Ni us acudeixi penjar-me el telèfon. Vividors, bolxevics,
14: Marc.
15: Bandarres.
14: Marc.
0: De dilluns a divendres, d'una a dues del migdia, vostè primer, a RAC 1, amb Marc Giró.
15: Així va el país. Així va el país.
0: RAC 1. Tots som un milió. RAC 1.
16: Ei, què passa? Què feu?
17: Aquí, mira, preparats per l'eclipsi.
18: Ens hem comprat tots unes ulleres guapíssimes, mira.
19: I unes cadires de platja, que són la mar de xules.
16: Però si encara falta molt per l'eclipsi.
18: Ja, però si agafem lloc.
17: I que tampoc tenim res a fer fins llavors.
16: Com que no? Si hem de fer un programa tot l'estiu, que tenim un país sencer per entretenir.
19: I què hem de fer?
16: Coi, doncs una mica de tot. Sèries, cinema, sexe, amors d'estiu, sang i fetge, política, ciència, música en directe, català per expats.
19: Ah, de conya.
18: Som-hi, doncs. Però, escolta, i el 12 d'agost què? Vindrem a cobrir l'eclipsi o no?
16: Que sí.
0: Aquest estiu, de dilluns a divendres, de 4 a 8, versió estiu.
16: Amb Pere Mas, jo mateix.
0: RAC 1. Tots som un milió. RAC 1.
20: Este verano, lo bueno y lo malo os lo cuentan en la radio, ¿vale? Cada noche a las 8, con ese copazo de sangría bien fresquita, nos relajamos y escuchamos el, ¿cómo es, compañeros? El, no lo sé, ¿con quién?
11: Escolta, un moment. ¿Tú también a la promo del 9C de l'estiu?
20: Hombre, tú, ay, ay, ay. Por fin un nombre fácil de pronunciar. Montse Martí. Dos sílabas, cortito, al pie, bien jugado.
11: Tot el que heu de saber aquest estiu us ho explicarem cada vespre a les 8.
0: Aquest estiu de 8 a 9, no ho sé, amb Montse Martí.
19: Vinga,
20: remàtamelo, careta de sortida i...
0: RAC 1. Tots som un milió. RAC 1.
21: Els parla el capità Budio. Gaudeixin d'un vol tranquil. Tindrem cel clar i la durada serà d'unes 2 hores.
19: Ei, podeu sortir de l'aigua, si us plau, que hi ha bandera vermella?
22: Em poses una birra, sisplau?
19: I tant. Vols una copa o una mitjana?
0: Aquest estiu, el món a RAC 1, amb Sergi Ambudio. De dilluns a divendres, de 7 del matí a 12 del migdia.
19: La ràdio, sempre al teu servei, també a l'estiu.
0: RAC 1. Tots som un milió. RAC 1. RAC 1. Notícies. Joan Ortiz.
23: Bona tarda. Són les 3
1: Resposta europea a la petició de Pedro Sánchez, que demana ajuda per fer front a la crisi migratòria. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, assegura que, malgrat que el control de fronteres a Europa és sòlid, cal reforçar-lo encara més. Ho ha dit aquest migdia després d'una videoconferència amb els seus comissaris i s'ha mostrat contenta pel fet que la gran majoria de les persones que van entrar a Espanya ja han tornat al Marroc i cap d'elles ha arribat a l'Espanya peninsular. Mentrestant, els líders de 22 països europeus adverteixen que polítiques com les de la regularització massiva de migrants feta recentment per Espanya poden tenir un efecte crida i actuar com a detonants d'episodis com el de Ceuta. Tots ells coincideixen a dir que cal una reunió urgent mentre ministres de l'interior europeus no descarten reintroduir controls fronterers. Per cert, que dels darrers a pronunciar-se ha estat fa poc abans del migdia el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo. Des de Ceuta ha fet aquestes declaracions.
2: Lo que estamos sufriendo en Ceuta es el relato de un triple fracaso. El fracaso de la política migratoria, de la política de seguridad y de la política exterior. Todo ello es competència exclusiva del gobierno de la nación.
1: Mentrestant, a Ceuta el número de morts és de 67 i 70 el de detinguts. Un fort dispositiu policial impedeix en aquests moments que es produeixin nous intents d'ingrés a la ciutat autònoma. I avui, matí de cues a les carreteres catalanes per l'operació sortida. Cues que han anat disminuint a darrera hora i que avui ja només concentren complicacions a l'AP7. A l'altura d'Hostalric, mig milió de vehicles ha sortit esglaonadament de l'àrea metropolitana entre ahir i avui, segons el Servei Català de Trànsit, tot plegat després d'haver conegut les xifres de sinistralitat de la primera meitat de l'any. Des d'inicis del 2026 han mort a les carreteres catalanes 80 persones, un 9% menys que l'any passat. Una vegada més, el col·lectiu que ha registrat més accidents ha estat el de motoristes, que representen el 60% dels morts. Per cert, que en tot el juliol de morts n'hi ha hagut 13, i el juliol de l'any passat n'hi van haver 18. En plana cultural, tot a punt perquè es doni el tret de sortida al Circuit Festival. Avui, a Barcelona, es tracta d'una de les cites més rellevants de la comunitat LGTBIQ+, que preveu acollir 60.000 persones vingudes de més de 80 països. Des d'avui, durant tota una setmana, es faran festes, concerts i tota mena d'actes a diferents punts de la ciutat i la província. La portaveu del Circuit Festival és Àngela Ballesta, que explica les novetats que aquest any presenta el certamen.
3: Proposem una programació musical més diversa i més representativa que mai. Ampliem el nostre univers sonor, seguim ben segur amb el Tribal House, el Progressive, el Techno. Incorporem també Hard Techno, Future Rave i altres corrents d'electrònica contemporània, buscant reflectir l'evolució natural de la seva comunitat i de les noves generacions de clubbers.
1: Els principals escenaris del festival seran l'Illa Fantasia, Vilassar de Dalt i també espais com Ras Matàs, Luz de Gas o la Fira Gran Via. I ara temps pels esports, Pau Bonastre.
23: Menys d'una hora perquè arrenqui el partit amistós de l'Espanyol al camp del Middlesbrough de la Championship, aprofitant que els blanquiblaus estan fent una estada a Anglaterra. Manolo González surt amb Dimitrovic a la porteria, Omar Timera, Riddle i Hinojo en defensa, Pol Lozano i Gabriel Moscardó al mig del camp, Dolan i Javi Hernández a les bandes i al davant Marc Fernández i Quique García. Ara, primers minuts del duel entre el Manchester United i l'Atlètic de Madrid. Encara va empat a 0 al marcador. També en joc el City 1, Inter de Milà 1 al 75 de partit. A les 6 de la tarda juga el Madrid a Àustria contra la Fiorentina. Per cert, hi ha Diomandé a quedat fora de la convocatòria per jugar un amistós avui amb el Leipzig, segons el mateix club, per una afectació de salut. Recordem que el Madrid està molt pendent de tancar el fitxatge de l'atacant del Leipzig. Avui també juguen dos catalans més de segona divisió, Sabadell Andorra a les 8 a porta tancada i Girona Arsenal a Montilivi al trofeu Costa Brava. I ara tenim en marxa la primera etapa del Tour de França femení, avui amb un perfil més aviat pla. Tenim ara la primera escapada del dia a uns 55 segons del pilot, on roden Mireia Benito, Laura Molinar i Paula Blasi, que és una de les favorites.
1: I al llarg d'aquesta tarda reactivaran alguns ruixats i tempestes. Al nord-est del país poden anar localment acompanyades de fortes ràfegues de vent i puntualment amb calamarsa o pedra. Les comarques més afectades seran el Lluçanès, el Ripollès, la Garrotxa i Osona, però no descartem que també puguin arribar a punts de la Cerdanya, el Berguedà, el Moianès i interior de les comarques de Girona. En aquest sentit, s'han activat avisos per intensitat de pluja que poden superar els 20 litres per metre quadrat en mitja hora. A la resta es mantindrà el temps estable amb l'arribada de núvols alts i mitjans de cara al vespre. I nosaltres tornem amb més informació d'aquí una hora.

Això és reconcentrat.

0: Marc Bala.
1: Qui és aquest paio?
0: I Guillem Estanella.
2: Això és normal, home.
0: Ho passo de conya.
3: Doncs vinga, anem.
4: Molt bona tarda a tothom. Passen uns minuts de les 3. Som els d'abans del Clapés. Som...
5: els Taloners!
4: Qui és aquest que crida tant?
6: Ai, del meu senyor. Sóc aquí.
4: És que, realment, us recordem que l'estiu fem el programa des d'un xiringuito, que no explicarem quin, perquè prou gent, hi ha boca a orella i ja tenim molta públic, com per sobre anar dient on som. Guillem Estadella, bona tarda.
7: Bona tarda, Marc Bala. Escolta, content perquè és dijous, 30 de juliol, i ja s'apropa de nou al cap de setmana, perquè jo estic molt content de venir entre setmana aquí, tal i qual, no sé què, xiringuito. Ben bé no
4: és
7: treballar.
4: I que és l'hora forta del sol, aquesta, eh? No és la millor hora, no és la més agradable.
7: Però el cap de setmana a mi m'agrada perquè és aquell moment de marxar, de tal, el desconec jones, saps? Vull dir que està molt bé, està molt bé.
4: O sigui que ja tens ganes d'anar marxant.
7: Sí, vale, perquè perfecte. Jo vaig amb pressa.
4: Ah, tu vas amb pressa? Ah, ja sé per on vas, maquinote. Vas amb pressa perquè tu vas cantar la Under Pressure.
7: Under Pressure, vaig amb pressa.
4: Aquella, tum-tum-tum-tum-tum-tum. Ei, i tu vas amb pressa.
7: Jo vaig amb pressa, sí, i a Catalunya no s'hi pot anar amb pressa perquè, clar, vols anar amb Rodalies, no vagis amb pressa. Vols anar per la P7, no vagis amb pressa. Vols arribar d'hora al cap, doncs vés amb pressa perquè t'atendran d'aquí 8 hores.
4: I si no, la palmaràs.
7: I si no... Joder, aquesta...
4: Mita-la. Oh, m'encanta que et vagi, eh?
7: Sí.
4: Doncs tu la vas versionar. Vols que recuperem aquest moment de la temporada?
7: Favor,
4: doncs vinga, els millors moments refregits dels Taloners 2025-2026. Mireu, no sé com ens ho havíem de fer, perquè si havíem de parlar de Rodalia sempre és per generar mala maror, però avui parlarem d'una bona notícia. Ara. Perquè hem sabut que continuarà sent gratuït el bitllet fins a finals de mes per la crisi ferroviària. Mira, com a mínim, això que ens enduem.
8: Mira, després de que el servei es va interrompre per l'accident de Gèlida, el govern va aplicar la gratuïtat amb mesures compensatòries fins que s'estabilitzés la xarxa i es pogués tornar a operar amb normalitat. La realitat, però, és que ben entrat el mes de març encara hi ha trams sense servei: R3, R4, R8, R15. En conseqüència, la gratuïtat de Rodalies s'allargarà fins al 31 de març.
6: Sí, que queda clar que en aquest país...
8: Digue-ho bé, tu. Digue-ho bé, tu.
6: És que has dit Gèlida, com si fos fred.
8: I és Gèlida.
4: Que també pot ser Gèlida, però...
8: Jo vaig conèixer...
4: Durant tot l'any és Gèlida.
8: Jo vaig conèixer una persona de Gèlida que era molt gèlida. I des d'aquí li envio un cuchillo.
6: Ah, però escolta...
8: Sisplau, seguim.
7: Escolta, sí, seguim, perquè queda clar que en aquest país no pots confiar en Rodalies per anar a l'hora. Vull dir, anem tot el dia tard. Vull dir, aquest país no pots anar amb pressa, per favor. Per això he decidit desfogar-me, perquè jo estic fart d'agafar Rodalies i haver d'agafar 4 trens abans per arribar a l'hora.
4: Això és veritat. I les obres de la R2 Sud?
7: Ara, bueno, sort que fan obres, perquè això és que hi ha trossos, el de la R2 Sud, tu imagina't. Per això he decidit desfogar-me cantant i he versionat un autèntic tamacle com és Under Pressure. Under Pressure.
8: Una miqueta de Queen avui, eh?
7: Queen i David Bowie van unir-se amb aquest tamacle. Jo he decidit destrossar-lo i en comptes de Under Pressure he decidit fer Vaig amb pressa. Vinga, va, foli, alojas.

0: sigui, que te la pela una mica allò de l'amor, no?
1: Sí, sí, me la pela totalment.
0: Bueno, i també que te la pelin, no?
1: També m'agrada que me la pelin.
0: Sí, és una... bueno. Què t'agrada més, que te la peli o que te la pelin?
1: Guillem. No poden ser un parell que me la pelin un parell.
0: Que te la pelin un parell, alhora.
1: Clar, clar, clar. Alhora, alhora, clar. Una per cada cartó.
0: Et sobra membre, entenc, no?
1: Bueno, a veure si el trobem entre dos.
2: Els taloners del versió H1 i aprendre pels sagles migdiades.
1: Me la pela totalment.
3: Va, cobrim l'altra versió del dia parlant de Caspa, perquè, atenció amb el titular, gairebé un de cada cinc espanyols triaria a Torrente, el personatge aquest de Santiago Segura, com a president del govern.
4: Com? Señor Torrente, es usted mi presidente, en las calles y en los bares, José.
0: Home, puc entendre que, com diu el titular, gairebé un de cada cinc. O sigui, entenc que és perquè voler Torrente presidente és perquè no hi has de ser del tot, no? Vull dir que ja...
3: t'ha de faltar una miqueta.
0: Et falta una miqueta, sí. No, alhora?
5: Exacte. Mira, aquest és un sondeig que s'ha fet a 2.300 ciutadans de l'estat espanyol de cara a l'estrena de la nova pel·lícula de Torrente presidente. I el resultat revela que Torrente és el líder més valorat entre els joves, de 18 a 29 anys.
3: És fortíssim, això.
5: No, és molt fort. Recordem que és aquest policia a la ficció que està interpretat per Santiago Segura i que és masclista i racista, per una descripció ràpida, doncs això supera la valoració a altres polítics reals.
0: Que de fet, dos de cada 10 encastats, creu que Torrente és qui entén els problemes dels ciutadans, superant a Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijó o Yolanda Díez, que reparteixen suport d'entre el 15 i el 17%. La mateixa enquesta revela que qui pitjor entén els ciutadans és Santiago Abascal.
3: Mireu, com sabeu, els taloners, sempre que hi ha aquí un estudi, una enquesta o el que calgui, nosaltres ho hem de comprovar ara. Sempre a peu de carrer. Torrente seria un bon candidat a la presidència del govern? Doncs ha baixat al carrer l'Alba Segarra, i aquí comença un reportatge a peu de caspa. Com em diguis que has trobat algú aquí a Francesc Macià, a la Diagonal, dient-te que Torrente seria un bon president per al govern espanyol...
0: Home...
3: em preocuparé molt, eh?
0: Potser és el lloc...
3: no, sí, exacte, si algun lloc seria aquest.
5: Doncs vigila que desitges, bebé.
3: Sí. Ai,
5: perquè els desitjos són ordres. La primera dona...
3: no, no ho crec.
5: ...que
3: no,
5: m'he
3: no.
5: trobat...
0: no.
5: És de l'Aragó, aquesta dona.
3: I què?
0: Del carrer?
5: No, de la comunitat autònoma. Ah. Tenen un Pirineu guapíssim
3: a l'Aragó. Que pensaves que era del carrer Aragó d'aquí dos carrers més abans?
5: Mira, això és per culpa del barcelonacentrisme, també t'ho diré. Però, bueno, escolteu, m'he trobat una dona... que és aquesta gairebé una persona que creu que Torrente...
0: no l'has vist sencera, no?
5: Bé. No, no l'he vist sencera, però que l'he vist és molt emprenyada.
0: Ai.
5: Molt.
6: Para lo que hace Sánchez, casi mejor Torrente. Por lo sí. menos nos reiríamos un poco, porque yo cuando lo veo a Sánchez, en vez de reír, o sea, me entran ganas de llorar, de irme de este país y de todo lo que tú quieras. Que lo veo en la tele y es que tengo que cambiar de canal porque no lo soporto. No, no, no, es horrible. Un impresentable, que no sé cómo no tiene vergüenza, que es un corrupto, que es un ladrón, que es... bueno, lo peor, o sea, el adjetivo sería lo peor de lo peor de lo peor de lo peor.
0: A mi m'ha deixat impactadíssim.
5: No, no, jo he pensat, em sap greu, perquè és una dona prenent un cafè i jo li he tret la cosa que li fa més fàstic d'aquest món.
0: Pues que anteposa Torrente, que Torrente és un personatge, és que ja és un personatge de ficció, vull dir, partim de la base.
3: Tu pots criticar Pedro Sánchez, però que el seu relleu sigui Torrente...
5: No, i que si aquesta dona li fan triar entre una morena al cul infectada o Pedro Sánchez... es morreja la morena, m'explico. Aquest era el nivell de fàstic que li feia Pedro Sánchez.
0: Home, depèn de la morena, tio, també l'escullo, si és guapa.
3: Jo també, em quedo amb les morenes.
5: Molt bé, bé, bé, seguim. A mi el que m'ha preocupat és de dir, jo amb aquesta dona avui li he esgarrat el dia i li he volgut dir, li he volgut demanar perdó. Em sap greu perquè li he tret un tema que li fotré el dia en l'aire avui, eh?
6: No, porque por suerte me lo tiro a la espalda, si no estaría amargada, si no estaría amargada, y mira, por suerte estoy aquí al solecito tomándome un café... Yo mañana pues me iré a mi golf y me olvidaré de Pedro Sánchez.
0: Mare
6: y demás, o sea, que es que con la ayuda...
5: ¿Tu golf es un coche?
6: No, mi golf es un campo de golf donde yo juego golf. O sea, que por suerte no me acuerdo todo el día de Pedro Sánchez, porque si no sería una amargada.
5: No, no puc imaginar com seria si pensessis tot el dia en Pedro Sánchez.
6: Pues por eso que no pienso todo el día él y bueno, tengo mi vida y vivo feliz y tal, a pesar de Pedro Sánchez.
3: Hostia. Perdona, però Era una senyora real o era Judit Martín fent un personatge?
5: No, no, no, aquesta senyora era real com la vida misma.
0: Però no parla bé el castellà, perquè dic que està prenent el sol, però és més bé, està més cara al sol, no?
5: Bueno, ella viu cara al sol, suposo. De fet, m'ha dit, on puc escoltar tot això per enviar-li a tots els meus amics?
3: Millor no, no t'ho dic.
5: Jo li he dit, bueno, senyora, tirem endavant. Mireu, després m'he trobat unes dones que creuen que Torrente no ho faria tan bé ni tan malament, però el que em quedo d'elles és amb la proposta que fan en comptes de Torrente.
7: Que voy a ser breve. Mira, el Torrent és un personatge que no m'agrada gens. I el president és un trilero.
5: Vostè què triaria?
7: Jo sóc jo.
5: Ah, tu també et presentaries?
7: Clar. No,
5: Helena, fes una candidatura, com te dius?
7: Maria.
5: Vota Maria.
7: Vota. Soy la Maria, soy la más mejor. Vota-me.
5: I quines polítiques aplicaries?
7: Barriendo pa dentro. Ya de que llegue, corrupta como todos. ¿A que sí?
5: Yo podrés
7: de mí. A ti te daré el de justicia.
5: Ay, eso, no sé si ¿tú quieres uno?
7: Yo quiero uno.
5: ¿Cuál quieres? ¿Qué cara tengo? ¿Quién cara tengo yo?
7: Pues de justicia, pero ya se lo he dado a ella.
5: No, por la economía, sí.
7: Pues economía.
0: Però m'agrada molt el lema de soy la más mejor.
5: Soy la María, soy la más mejor.
3: Barriendo com, para dentro.
5: Com veieu, avui el català està prohibit al carrer.
0: No, no, increïble, eh?
5: No, no, no.
0: Bueno, és el que té maura per aquesta zona.
5: Exacte,
0: de Barcelona.
5: Sí, és complicat, nois. Llavors he trobat dos nois.
0: Vale.
5: Dos canaris, però no animals, sinó de la illa.
0: Home, poden ser terians, eh?
3: Terians, clar.
5: No, però aquests no, aquests eren homes.
0: Tu pots sentir canari i no tenir, clar.
5: Ja et dic jo que aquest home... Segurament
3: i viure a la península.
5: Segurament tenia un bon pajarito, però ell era canari d'origen humà. El cas, què li he dit? Si no és Torrente, quin personatge de ficció podria ser president? I mireu quina proposta.
8: A Papá Noel, para que nos traiga regalos a todos.
5: Ai, puto malcriat. Alba! Te gustaría que Papá Noel nos mandara. ¿Y qué le pedirías a Papá Noel?
8: Yo le pediría a Papá Noel que nos una otra vez como sociedad, ¿sabes?
5: ¿Tú crees que estén muy separados, eh?
8: Cada vez más. Adrede, además. Pero también nos estamos dejando.
5: Ho demanaràs en català, perquè potser Santa Claus és català, no ho sabem, el Papa Noel.
8: Estimat Padre Noel, torna a unir a Espanya.
5: Sisplau.
8: Sisplau.
0: Però, un moment, però, Alba, aquest reportatge l'has fet a Madrid, has anat a Nava i ja m'has tornat, és que no has fet res. És que no entenc.
5: Queridos ciudadanos, no?
3: Et faltaria aprendre castellà, sí.
5: Per sort, jo estic mantenint el català, però no per voluntat,
0: no pots parlar castellà amb aquest filtre. Català amb aquest filtre.
5: Por suerte, yo no sé hablar muy bien el castellano.
0: Claro.
5: O sea,
0: ¿de dónde eres tú?
5: Yo soy de la Fuliola, es un pequeño pueblo en el Urgell, que es una comarca dentro del régimen de Lleida.
3: Realment, la gent que diu que el castellà està perseguit...
0: No, no.
3: El que està perseguit és
0: la intel·ligència.
5: El sentit comú, sí, està perseguit.
3: És el sentit comú, exacte.
5: Però, nois, no perdem la fe i l'esperança, perquè m'he trobat uns xavalets que després diran dels joves. Hi ha alguns que se senten animals i d'altres se senten amb sentit crític. Sí. Perquè mireu aquests nois com critiquen el fet de que Torrente no podria ser president. I fan una proposta, a més, molt millor que Torrente.
9: Doncs perquè no té les necessàries per ser president. Estudis, una manera de ser, no sé.
10: A veure, una persona... que se dedica a cuidar al pueblo y tampoco comienza a discriminar a todo el mundo, que sea grosero, que no sea grosero y que...
5: ¿Y quién personaje de ficción te agradaría que fos presidente del gobierno, tú?
10: Buah, Batman.
5: Batman, molt bé, Batman, ¿por qué?
10: Es serio, lucha contra el crimen en Gotham, protege a los débiles...
5: Está fuerte.
10: Está fuerte también, es guapo.
5: ¿Vota Batman?
10: Jo voto a Batman. Vota el Batman per al futur.
5: Molt bé!
0: Jo realment no sé si... És que no m'estic creient cap dels... Vull dir, on has anat?
5: T'ho juro que no he sortit a més de 100 metres de la ràdio.
0: Aquesta és la societat que ens envolta, eh? Vull dir, que tenim aquí al costat.
5: Això és el que està caminant pel carrer.
3: I ara amb els smartphones, Batman ho té molt difícil.
0: Per què?
3: Perquè quan parla del Batmòbil... Què està parlant? De l'iPhone o del cotxe?
5: No.
3: Això abans encara. Però ara?
0: A mi hi ha un tema que em molesta molt, Bala.
3: Un president, no?
0: Em molesta. El dels acudits dolents sóc jo. A mi això és un tema que em molesta.
5: Jo no... És que tu, Cuc, ets molt més llest que això. Vull dir, aixecar el cap que et cau la corona, bebé. És que una mica més la por propi.
3: Però tu pensa, perquè abans anava amb el Batmòbil amunt i avall.
5: Jo he sortit al carrer...
3: Robin, passa'm el Batmòbil.
0: No, sí que li Robin.
5: Jo he sortit al carrer... a buscar informació de primera mà. Ai, i m'he arribat a l'estudi i m'he trobat això. Nois, va, l'última, perquè tinc molta sort. Per fi he trobat el català I una proposta curiosa de qui hauria de ser el president.
11: Ai. Torrente, no, té un humor que no pot estar com a president d'un país, jo crec. En plan, potser per una pel·lícula i que la gent rigui i tal, pues ho puc arribar a entendre. Tot i així el seu humor tampoc l'acabo de pillar del tot, però bueno. Però com a president ja no.
5: I si us diguessin un personatge de ficció que vosaltres sí que votaríeu com a president?
12: Acudeix al Merlí.
5: El professor de la sèrie Merlí?
12: Sí, perquè té aquest to humorístic que a vegades s'ha de tenir. Me'l podria arribar a imaginar.
5: Tu què creus que faria bé Merlí?
12: Pues potser seria coherent, no?, amb el que diu i el que fa.
5: I això ara no passa, eh?
12: Però no, ni ara ni crec que mai, no? No, que tampoc sóc una experta, però jo diria que si entre el que es diu i el que es fa sempre hi ha un tros.
5: Bueno, no sé si us heu fixat, però més que el català hi ha una altra cosa que està més prohibida encara, que és pensar en dones com a presidentes. Això està superprohibit.
3: I és més, Merlí s'enrotllaria amb totes
5: Merlí
3: les...
5: Merlí follaria la Constitució, vull dir, és que tindríem un problema. Qualsevol cosa estigui calenta.
0: No, perquè era massa madurita.
5: Exacte. Bueno, nois, mireu, jo el que sé avui, a la conclusió que arribo, és que de tots els que creuen que Torrente podria ser president, de tots... Literalment no en fem un.
3: Mireu, canviem de tema perquè aquest matí ja ho han comentat a Can Basté i ens hem llevat de molt mal humor. Resulta que al País Valencià, el govern del Partit Popular ha decidit eliminar del currículum de l'assignatura de Llengua i Literatura Valenciana autors catalans o balears
0: com
3: Mercè Rodoreda i Ramon Llull. El motiu, ben clar, diuen que, clar, com que escrivien en català i no en valencià...
5: Mira, amb dos pebrots ho han fet. Els estudiants de primer i segon de batxillerat no podran estudiar autors com Ramon Llull, Ausias Marc, Joanot de Marc Torell, Jacint Verdaguer, Àngel Guimerà, Mercè Rodoreda, Josep Pla o Salvador Espriu.
0: Home,
5: el qual...
0: puc arribar a entendre perquè la gent del PP sempre ha tingut molts problemes de comprensió lectora, saps? Vull dir, hi ha un punt aquí que jo entenc que hi ha una deficiència. Pensa que encara estan deduint qui pot ser M. Rajoy. Clar, una empanteta, no?
5: Sí.
3: La literatura no és el seu. Des del Sindicat de Treballadors de l'Ensenyament asseguren que estan estudiant accions per poder impedir que es publiqui el nou currículum de batxillerat. A més, animen els professors a no fer cas del nou decret i a protestar al carrer.
5: De fet, dissabte ja s'ha convocat una manifestació i si cal faran vaga de professorat el proper dia 31 de març.
3: Mireu, els taloners hem tingut accés en exclusiva a l'anunci on el govern del PP valencià anuncia aquesta mesura i pretén justificar-se d'aquesta manera terrible.
2: Tu, valenciano que cada dia ves cómo retrocede tu lengua campesina por culpa del monstruo catalán que no para de invadir terreno al valenciano. Desde la Comunidad Valenciana defenderemos el valenciano le pese a quien le pese.
5: Però si estàs fent tot l'anunci en castellà.
2: Tu cállate, pueblerina! Tenemos la solución. El gobierno del PP valenciano, tras una ardua tarea, ha traducido a los autores catalanes al valenciano.
13: Os presentamos la traducción al valenciano de la obra de Mercedes Rodoreda, La plaza del diamant, que ahora se titula La plaza del diamant. Tus hijos ya no estarán en contacto con el catalán gracias a la traducción de Un jardí vora el mar, que en valenciano se traduce como Un jardí vora el mar.
5: Però què no veieu que tot és el mateix? O sigui, és la mateixa llengua.
13: Paletos, fijaos que ahora mirall trencat será espill trencat. ¿Eh? ¿Y ahora qué me dices? Espill y mirall son lenguas distintas.
5: Llavors... suposo que ara també traduireu les obres d'autors llatinoamericans com Gabriel García Márquez o Isabel Allende al castellà vostre. Perquè, clar, com que allà també hi ha paraules diferents, no?
2: ¿Lo veis? Una catalana explicándole a un valenciano cómo tenemos que cuidar nuestra lengua regional. ¿No ves que García Márquez, Allende, Cortázar, Neruda y Vargas Llosa escribían en español? ¡Español! ¡Español!
5: Mare meva, un altre... I el que no entenc d'aquests fatxes és com amb una única neurona aconsegueixen no cagar-se sobre.
2: Ui, pues al final se m'ha escapat.
14: Els taloners del versió RAC1. El refugi climàtic de la ràdio.
3: Avui la capital de la noia, Igualada, es converteix durant 3 dies en el gran aparador de la moda catalana amb una nova edició del Rec.0. Com als taloners ens agrada més un sarau que Kilian Jornet, un 3.000, hem agafat l'helicòpter de RAC1 i hem enviat el Guillem Estadella, acompanyat del becari de l'Oriol Llopart, per copsar l'ambient a aquesta hora de la tarda. Em diuen que ja el tenim connectat, la connexió és correcta. Guillem Estadella, ara sí, bona tarda.
0: Bona tarda, què tal, com estàs? Amb alegria i amb il·lusió des de Igualada, la capital de la moda, ara mateix de Catalunya, que dic de Catalunya, del món.
3: Ara!
0: Això no tenen, això del Rec.0.4 dividit entre dos no ho tenen enlloc, eh?
3: Ara, ojo, això només ho tenim aquí a Catalunya, concretament a Igualada. Mai superada.
0: Efectivament.
3: Sempre Igualada.
0: Ara, i avui també, avui jugo a la Champions, l'hoquei patins, vull dir, avui Igualada és tot un món, eh?
3: És l'epicentre del món, l'epicentre del món.
0: Efectivament. Avui, com ens hem endut el becari, a l'Oriol, Oriol, saluda de nou.
15: Hola, bona tarda, què tal?
0: És que ell és de Capellades, clar.
15: Sí, sí, soc de Capellades.
0: Avui que això t'enganxa a prop.
15: Sí, de 10 minuts amb cotxe.
0: Molt bé, perfecte.
3: Molt bé, més pim-pam. Què tal l'experiència del nano amb l'helicòpter?
0: Com has vist això d'anar amb l'helicòpter? T'ha agradat o què?
15: Sí, tot i tenir... Tinc una mica de vèrtic.
0: Ah, vale.
15: Per això
3: ho diu ara, ho diu ara.
15: I tal.
0: Ho diu ara, no? Se m'ha enganxat al braç, dic, aquest tio vol tema. Vale, que tenies vèrtic.
15: Sí, sí.
0: Vale, vale, doncs ja està. Jo pensava que havia lligat.
3: Molt bé. I aneu una mica a cort, el vostre, diguéssim, el vostre look, el vostre outfit, hi ha una... Va a cort amb la capital de la moda, del Rec?
0: A veure, jo t'he de dir que jo sóc una persona que a nivell de comprar roba, compro roba cada X anys, sí. I que normalment compro roba als supermercats. Vull dir, quan veig que està... Jo veig, hòstia, mira, aquí ja m'agrada. Vull dir, la secció de roba de basar, jo compro allà la roba. Vull dir que tampoc tinc... Que avui potser aprofito compro alguna canga, perquè aquí, clar, hòstia, tens tot el tema de la restaurant John, tens tot el tema aquí, la gent... Hi ha molta cua, Vull dir, hi ha molta cua a nivell de que a l'hora del migdia que estem, som ara mateix, vull dir, que hi ha molta gent, vull dir, és increïble.
3: Que bé, bon ambient, fotent. Vols dir, no?
0: Sí, mira, hòstia, aquí hi ha gent fotent-se. Què passa?
15: Aquí una miqueta al vermut.
0: Perquè un vermut aquí una mica tonto amb aquest croissant, no?
15: Bueno, dieta mediterrània, croissant i que fan jet.
0: Ah, doncs, aquesta hora entra molt bé,
15: I tant.
0: És cagada assegurada.
15: Això sí, cafè i cigarro, ja ho saps.
0: Bueno, cafè i croissant, ves corrent cap a l'hospital,
15: Quasi.
0: Molt bé, molt bé. Què tal? D'on veniu vosaltres?
15: De Lleida.
0: Ah, de Lleida? Oh, molt bé, no?
15: Sí, sí.
0: Hòstia, heu vingut de lluny.
15: Sí, sempre venim, cada any aquí al Rec, sempre venim.
0: Però un dubte, avui que és dimecres, aquesta hora al migdia, no treballeu o què?
15: Som funcionaris.
0: Està molt bé. Llavors, no, si tu ni has demanat festa, no es nota ni que hi ets a l'oficina.
15: No, ja, l'he dit al company, fixa'm tu, que jo no vinc avui, que em vaig a gastar.
0: Què dius?
15: Home, i tant.
0: Però funcionari de què? De què treballes, de funcionari?
15: A veure si després em despediran.
0: No, home, no, explica-ho. Si ens escolten quatre gats, no et preocupis.
15: A justícia.
0: A justícia?
15: Sí, sí.
0: Un moment. Tu, però justícia què vol dir? M'he de seure amb aquest home, deixa'm seure. A veure, m'has d'explicar això bé. Treballes de funcionari a justícia, però què vol dir justícia? És molt ampli, això.
15: A presons.
0: A treballar en una presó?
15: Sí, sí, sí.
0: Quina presó estàs? Es pot saber?
15: Una que està aquí per Martorell.
0: Una que està aquí per Martorell.
15: La 2, o sigui, que us deixo ahí el 50%.
0: A Cambrians, no? És aquesta?
15: Sí, a la 1 i la 2.
0: A la 1 i la 2,
15: sí.
0: Que van fer dues edicions, no?
15: Correcte. Hi ha la normal i la VIP.
0: La VIP, m'agrada molt. I tu treballes a la normal o a la VIP?
15: A la vella.
0: A la vella?
15: Sí, sí.
0: Que no és la VIP?
15: No és la VIP.
0: Per tant, tu, Dani Alves i tots els famosos no els pilles?
15: No, nosaltres no tenim res d'això.
0: Ah, vale. Però bueno, avui, per tant, normalitat al servei a Cambrians.
15: Avui sí. Que jo sàpiga, els companys diuen que esteu tranquil.
0: Vale, perfecte. Però escolta, molt bé,
15: Doncs mira.
0: Que vagi bé. Doncs escolta, tu també ets funcionària, tu què ets? Vets en parella, tu qui ets?
16: La seva dona.
0: Ah, vale, perfecte. I tu també ets funcionària o...?
16: També.
0: Ah, també. Hòstia, mare meva, quin xollo de parella, nois.
3: Sí, sí, i també de la presó.
0: Us donen hipoteques així a lo loco. També de la presó?
16: No.
0: A tu, funcionària de què?
16: De justícia, també.
0: Però un moment. Però quin sector de justícia?
16: Jutjats.
0: Els jutjats? Hòstia, tu els envies a presó i...
15: Ahir m'envia els clients.
0: Sí, és un negoci familiar, això,
15: Sí, sí, tot queda en casa.
0: Ah, molt bé, o sigui, tu li envies els clients i vinga, va, i tu els tanques.
15: Correcte.
0: Hòstia, molt bé.
3: I què tal la moda per la presó?
0: I què tal la moda per la presó? Quin rotllo es porta ara mateix? Quins outfits tenim?
15: Home, doncs aquí, xandes del PSG...
3: Xandes del PSG.
15: Alguna gorra Gucci, lo típic.
0: Està molt bé.
15: Lo típic.
0: Sí, el que es porta ara mateix a les presons és xandes del PSG.
15: Sí.
0: Hòstia, molt bé. Bueno, doncs escolta, compra'ls-hi alguna cosa, jo que sé, alguna cosa de Múnich o el que sigui, no?
15: Sí, Múnich, Nike, o sigui, Múnich jo crec que no els hi va. Li va més el Nike que l'Adidas, són més senyoritos.
0: Molt bé, però escolta, moltes gràcies, Que vagi de gust aquest vermut, dinar, esmorzar,
15: Gràcies.
0: Adéu, bon dia, adéu.
3: Adéu.
0: Perdona, està la Gisela Doté. Un moment.
3: No m'ho crec.
0: Un moment. Espera un moment.
3: No m'ho crec.
0: Espera un moment. Hòstia, i el Sergi Lledó també. Hola, què tal? Esteu en directe o no? Jo estic en directe. Què tal? Tot bé o què?
17: Molt bé, i tu?
0: Sou Canal Taronja?
17: Canal Taronja, noia.
0: Oh, molt bé.
17: La noia, la Gisela.
0: Home, la Gisela. Puc xerrar amb tu, Gisela? Sí. Què tal, Gisela, com estàs? Tot bé?
18: Molt bé, gràcies, aquí al REC, fent un programa del Canal Taronja.
0: I Gisela, tu què tal, bé?
18: Bé, bé, superbé. Mira, aquí fent una feina diferent.
0: Molt bé, i el tema de la moda, tu com ho portes?
18: Bueno, jo no sóc gaire fashion victim, la veritat. Jo vaig bastant amb els texans de sempre, la jaqueta de cuir i...
0: I a jugar.
18: I a jugar, que són dos dies, tu.
0: Molt bé, llavors,
3: Guillem.
0: Digues.
3: No, que dic que fa poc va ser l'aniversari d'OT1.
0: Ah, ens diu el Marc Bala.

0: de l'hotel d'allò que van a les visites? No ho sabràs?
1: Bueno, em trucaran, no? No m'ho diran per la tele, suposo.
0: Bueno, espero. També et dic, aquest any no val la pena, eh? Molt fluixet, eh?
1: Sí?
0: No.
1: Però Xenó fa bé.
0: Xenó, sí, una màquina, una llegenda. Però els nanos una miqueta allò que... No hi ha safrets, no follen entre ells, molt fluixet tot.
1: Perquè són tot... Bueno, clar. Són molt joves, deixa'ls, ja tindran temps.
2: A la seva edició... Passaven coses a la seva edició, no?
0: A la teva edició hi havia més... Quis tontos o què?
1: Home, que i això ja se n'ha parlat molt, eh?
0: No, jo era molt jove en aquella època, no ho recordo.
1: Bueno, com a tot arreu, entonces per descuecenabas, me dices.
2: Clar, és que aquest any no estava embolicada amb el Bustamante.
3: No està ben repartit, això.
0: Diu el pare que tu estaves embolicada amb el Bustamante?
1: Vaig tenir un rollete, eh?
0: En sèrio?
1: Bueno, però quan...
0: Però un moment, això jo no ho sabia!
1: Però si sap tothom!
2: Sí, sap tothom.
1: Sap el teu jefe.
0: Però és que el Marc Balas, que és més gran, té gairebé 40 anys.
1: Marc!
2: 37.
1: Somos de la vieja escuela.
0: És un senyor gran, clar, jo tenia en aquella època 4-5
1: anys. Un senyor gran, però què dius?
0: No, però perdona, vull dir que tu estàs estupenda, i no.
1: L'he picat, eh?
2: Gràcies, Gisela, gràcies.
0: Tu nota que cuides Gisela, clar, molt bé. Però escolta, per acabar de solucionar-ho, per què no cantem alguna cosa? Ara. Jo marxo i deixo tocar els collons.
1: Quina?
0: Fem una cosa, que canta el Suéltalo, si vols, pren una tornadeta, i nosaltres ja marxem i us deixem amb el Boite aquí a Amèrica.
1: Quina atracamenta, això, eh?
0: Bueno, som de recu a lo loco. Acabem d'interrompre la gravació en directe, no? Perdona, Sergi, tu que ets el director de Canal Taronja, no?
4: Sí.
0: O sigui, us hem tallat el rotllo.
4: M'has tallat el programa del Com més serem, però no passa res.
0: No passa res. Ei, Com més serem, quan surt això? Fem la promo.
1: Avui.
0: Avui quina hora?
4: Avui a les 10 de la nit, Canal Taronja i Tele Sabadell.
2: Perfecte.
0: Ara, perfecte, doncs com serem? Doncs, Gisela, en directe pels taloners del versió RQ. Fot-li!
1: Suéltalo, suéltalo, no lo puedo ya retener.
0: No lo puedo.
1: Suéltalo, suéltalo.
0: Ya lo he soltado.
1: Ya no hay nada que temer.
0: No temo nada.
1: ¿Qué más da?
0: Eso
1: ya
0: digo yo.
1: Se descubrió, déjalo escapar. El frío a mí nunca me molestó.
0: ¡Ole! ¡Ole!
1: Com més serem.
0: No, va dir som i serem.
1: Som i serem.
0: Com més serem, digues.
4: Si tu has vingut a aquest programa.
0: Ah, és on vaig venir jo?
4: Sí.
2: Per cert, Guillem.
0: Hòstia puta, que malament estic quedant avui, eh?
1: Tu també, eh?
0: Avui estic fatal.
1: Estàs fatal.
0: No, bueno, doncs com més serem, avui a les 10 a Canal Taronja.
4: I a les Sabadell.
0: Perfecte, guapos, que vagi bé. Merci, adeu. Visca les teles locals. Adeu, guapos. Digues, Bala.
2: No, que li volia agrair al Sergi, que l'altre dia em va passar un contacte.
0: Ah, Sergi, que diu al Bala que gràcies per un contacte que li vas passar.
5: Vale,
0: de res. Per això estem... M'encanta. Bueno, ara mateix aquest és l'ambient que hi ha a... El Drac d'Igualada. Vull dir que veniu, compreu, beveu i pregunteu-li a la Gisela per les seves cançons.
2: Clar que sí. Aquí hi ha famoseo, hi ha roba, hi ha tot. I sobretot bon ambient. I escolta, ja ho dèiem abans, que avui ha arrencat, però que hi ha temps fins a...
0: Fins dissabte, clar.
2: Clar, exacte.
0: Clar. Doncs escolta, va, farem una cosa. Com anem de públic? Creus que em dona temps a comprar alguna cosa amb l'helicòpter o anem justos?
2: Jo crec que anem justets, eh? Em sap greu, però anem justets.
0: Oriol, farem una cosa. Com estudiant en pràctiques, avui que s'ha aprovat tot el tema de l'Estatut del Becari, acomiades tu la connexió?
6: Sí, clar.
0: Doncs vinga, com sempre, fot-li, a veure, sense por, Oriol.
6: Si em poguessis fer 5 cèntims de com ho fem sempre...
2: M'estàs dient que el Becari no sap com va el programa?
0: Oriol, et fotrem mala nota, tio. És allò de taloners a publicitat.
6: Ja està, no?
2: Però ho pots fer el seu estil com vulgui, eh?
0: Fes el teu estil com tu vulguis, vale? Vinga, va, 3, 2, 1, som-hi, Oriol!
6: Vinga, taloners a publicitat.
0: Ole!
2: Molt bé!
7: Això és Reconcentrat.
2: Estadella, posa'm crema a l'esquena, que no m'hi arribo.
0: Ai, em fas fàstic, Bala, que estàs tot pelut. Ai, que semblarà mató, allò de l'esquena.
2: Bueno, si vols em poso el banyador.
0: Fora.
7: Els taloners del versió RAC1. El refugi climàtic.

0: Ara entendreu aquesta sintonia. Ara, ara l'entendreu.
1: Ai, ai.
0: Perquè arribarem al final del programa parlant d'aquest desastrós 2026. Hem començat un any amb el peu, amb un ritme frenètic, i només portem 22 dies. S'està fent llarguet el gener. I ens hem preguntat avui, com pinta el 2026? Seguirà així? Podem ja tancar la paradeta? O la cosa anirà remuntant? Per trobar aquesta resposta, tenim a l'altre costat del telèfon un amic del programa que veu més enllà.
1: Ara.
0: Que pot saber el futur.
1: Ai.
0: Sandro Rey, bona tarda.
2: Bendiciones y buenas tardes.

0: què tal aquests 22 primers dies de gener? Tu com ho portes?
1: Hombre, a ver, ya sabemos que es triste, para, sobre todo para España, porque estamos de luto por estas catástrofes que están sucediendo, que han sucedido a raíz de los trenes. Entonces, claro, esto no es como se empieza el año, siempre se dice, es como se termina. Entonces, hemos empezado el año mal, con tristeza, con pena, pero es que estas cosas que están ocurriendo en este 2026 referente a los trenes, es normal que pase. Esto es muy normal que pase, por desgracia, porque a ver, una gotita de agua, si cae en una roca durante muchos años, ¿qué hace? Un agujerito, ¿no?
2: Claro, claro.
1: O entonces, si pasan tantos cientos de trenes por una misma vía, ¿qué provocan? ¿Qué ocurre? ¿Qué sucede? ¿Qué pasa?
3: Sí, sí.
1: Porque hay un desgaste enorme. Entonces, aquí el problema es que es el mantenimiento de las vías.
0: Claro, la inversión también de la infraestructura.
1: Y las ruedas. Y las ruedas de los trenes, evidentemente.
3: I com pinta aquest futur?
0: Clar, mirem el futur, Sandro, mirem el futur.
1: Bueno, yo, por ejemplo, a ver, de cara al futuro, sobre todo para Cataluña es bueno.
2: ¿Sí? Ah, mira.
3: ¿Sí?
1: Sí, para Cataluña es muy bueno.
2: ¿Independencia?
1: Sobre todo en la parte económica.
2: Oh.
3: Bueno, mira.
1: Sí, porque, por ejemplo, Miriam Noguera, ¿sabéis quién es, no?
3: Sí.
1: Bueno, es empresaria del textil y nuestra política española del partido de Junts de Cataluña. Entonces, ella tendría que gobernar el país, tendría que gobernar sobre todo Cataluña, porque es la que está haciendo que Cataluña otra vez reciba el dinero que se queda el gobierno de Cataluña.
3: ¿Pero eso es opinión o visión?
1: No, es opinión, no, lo estoy viendo en las cartas también.
0: Tienes las cartas a la mano.
1: A ver, claro, entonces aquí tenemos un... Ella pone en jaque al gobierno. O sea, ella está estirando mucho del hilo y está atrayendo y sobre todo luchando con mucha fuerza de que el gobierno se quede con el dinero de Cataluña. Entonces, claro, hay un porciento muy elevado que está recuperando ella. Entonces, de los políticos que tenemos alrededor nuestra, la única que está consiguiendo esto, como dicen las cartas, es ella, porque es la emperatriz en el tarot.
0: Ah, te has sutilado la emperatriz.
3: Ostras.
1: Entonces, para Cataluña, económicamente, es muy bueno este año.
2: Oh, que bé.
3: Per tant, podem dir que les desgràcies acaben... O sigui, tindrem més temps de desgràcies quan notarem aquesta millora. Quan començarà a anar bé el 2026?
1: A partir de marzo, que és el agua. O sea,
3: el agua, un mes,
1: bueno, pero no quiere decir que vayan a pasar más desgracias. Vale. O sea, ya con las que han pasado, aunque es... A ver, desgracias pasan todos los años.
2: Claro.
1: Y pasa en la vida y es normal. Porque somos humanos y podemos cometer errores, es normal. Claro. Pero hay otras, que es la climatología, por ejemplo, mañana hay más... Sube las temperaturas y hay una sola de 29 metros. En Galicia, por ejemplo. Esto no se puede evitar, esto no es humano, esto es ya la naturaleza. Pero sí es cierto que es un año económicamente bueno para Cataluña.
2: Vale.
1: O sea, que no veo que vaya a suceder más cosas malas.
2: Sandro. Hola, aquí Alba, escolta'm. Jo tinc... Si pots preguntar les cartes, a mi només m'importa una cosa molt, que és el futur d'aquest programa dels teloners, rotllo, tindrem feina de cara al 26... ¿Cómo
1: Hombre, tenéis muchos seguidores, tenéis mucha audiencia, por lo que yo sé. Además, sí. Yo esto lo sé porque... Por ejemplo, el fan número uno de este programa, de los telonés, se llama Jordi Frank, que nos está escuchando ahora, y le mando un saludo muy grande, que es mi cuñado. Entonces,
0: no. Sí. Perdona, al cuñado...
1: Pero tenéis...
0: Sandro.
1: Sí, mi cuñado, sí, dime.
0: No, m'estàs dient que el cuñat de Sandro Rey és oient dels teloners i molt fan?
1: Que sí, del rap, sobretot del rap 1. I os escucha y es de los mejores profesionales y carpinteros que hay en Cataluña.
3: M'encanta, ole.
1: Pero igual que él, hay muchos seguidores. Entonces vosotros tenéis mucha audiencia. Claro que este programa tiene una vida larga.
2: Vale.
3: Que bo. Però ens quedem més tranquils, sobretot una salutació a Jordi Frank, des d'aquí, el millor carpinter de Catalunya, i cunyat de Sandro Rey. Molt bé.
1: No, pero hombre, pues lleváis muy bien el programa, es muy entretenido, lo informáis muy bien, o sea que lo lleváis todo de una manera maravillosa, hombre. Este programa tiene que durar mucho tiempo, mujer.
2: Moltes gràcies, Sandro.
1: Molt bé. Gràcies a ti, maca.
0: Gràcies, Sandro. Doncs bé, ens quedem amb aquesta notícia de que remuntarem aquest 2026 a partir del març, que ens ho ha dit el Sandro Rey. Sandro, moltíssimes gràcies i molt bona tarda. Bendiciones
1: a vosaltres,
0: i buenas tardes.
1: Bona tarda. Bendición y buenas tardes.
0: Un besito.
4: Alerta boomer. Alerta boomer. Alerta boomer. Alerta boomer.
0: Toni Clapés, bona tarda.
5: Què tal? Bona tarda.
6: Pobres va venir que... a veure en Clapés i es va avorrir.
0: Venia que no tornés, perquè
3: home, no.
0: Teniu un grapat d'oients dels taloners que ja, com aquest senyor sí, que va venir amb la seva... Em sembla que era una boda, no?
3: No, la filla, la filla.
0: Ah, la filla, sí, i es va avorrir. Per tant, és millor que no, torni.
3: No, home, t'he trobat a faltar, Toni.
0: Doncs soc ja d'altres generacions.
7: Aviam, no. què ha estat de tu aquest temps?
8: Aviam, sí.
7: Posem, allò de... Ens hem de posar el
0: sí,
7: dia.
0: Sí, no sé.
7: Estàs bé?
0: Sí.
7: Sí.
3: No, perquè amb la conya tu vas acabant aquí vacances, no?
0: Vacances no serien vacances. Però...
3: Bueno, però bé...
6: Trabajar es de pobre.
0: Sí.
7: Va, el que havies de solucionar ho hem solucionat?
0: Està mig arreglo. Estarà, diguéssim... Estem allò... com es diu allò de les notes?
3: Progressa adequadament.
0: Progressa adequadament.
3: Està bé. Has desconnectat per això?
0: Sí, bastant, bastant. Sí, sí. He escoltat poc la ràdio. Us he escoltat bastant a vosaltres.
3: Això és bo o dolent?
0: Ai. No, perquè era l'hora de dinar.
3: Ah.
0: I aleshores posava la ràdio. Us he escoltat bastant a vosaltres. Cap als vols de les 4 feia migdiada. Per tant, amb el Serra and Company els he escoltat menys i aleshores reprenia.
3: No diu molt.
7: No, això vol dir que està molt tranquil sabent que la nau estava ben pilotada.
0: Exacte. I aleshores...
3: I estàs preocupat.
0: Gens preocupat. I aleshores em reincorporava, o no, a partir de les... Saps? És que, perdoneu, a banda d'aquest programa, quan surts de la dinàmica del hàmster, d'aquest programa, hi ha una vida al carrer.
3: Home, i tant.
0: Saps? Jo he sortit al carrer.
3: Has vist món.
7: Has fet coses que no fas.
0: He vist gent molt estranya.
3: Sí?
0: He vist tot de...
8: Sí, perquè aquí tothom és normalíssim.
0: He vist pululantes, gent que dius, però aquest home on va? O aquesta dona on va i on ve? Saps?
3: Sí.
0: Quin benefici genera la societat? I m'he fet aquest tipus de preguntes.
3: Però has vist gent molt estranya?
0: Molt, molt. Sí. El dia a dia hi ha molt pululante. Molta gent que diu, però aquest exactament a què es dedica?
3: Però no et mous tu.
0: Pel centre de Barcelona. Jo visc al centre de Barcelona, clar, que cada dia està millor en tots els sentits. I bueno, la veritat és que has d'anar fent... Jo, quan arribo a casa, ara ja vaig saltant, com el Grand National, perquè està ple de gent dormint, cosa que abans no passava, però ara sí. Però sí. Dia i nit, vull dir, un que veu, l'altre que ve, no sé exactament
3: Barcelona què. Barcelona, posa't guapa.
0: Bueno, Barcelona salta. Que és el que faig jo per arribar a casa. Has d'anar saltant.
7: Ha tornat més clapés que mai, eh?
0: No, sí, sí. I això que no podia saltar, perquè estava operat, per tant, havia de fer, saps? Havia de fer una circunvalació.
3: No? Una gincana,
0: Sí, sí.
3: Mira.
7: Salta per Barça.
0: No, molt bé.
7: T'hem fet una llista de coses que han anat passant per aquí, per posar-te una mica al dia.
0: Sí, he estat, a banda del Donald Trump, que fins i tot obro la tapa del vàter i em surt Donald Trump, perquè surt a tot arreu i a tota hora, aquest home...
3: Sí. I parlant tota l'estona de...
0: I tot el dia dins un avió, que dius, a veure...
3: És un perfecte tertulià,
0: Sí,
3: perquè documenta tot.
0: Sempre el document és dins l'avió, que dius, cony, però no el poden fotre un micro fora. Sempre...
3: L'embudio va boig doblant el Trump,
0: És que és agotador, aquest tio, és agotador.
7: Doncs això, la llista que t'hem fet per posar-te al dia... Sí. Mira, ho hem apuntat aquí. A Venezuela i a Liu.
0: Sí, bueno, que ara ho comentava la redacció. Del Maduro no se n'ha sapigut res més, Jo crec que aquest home ja l'ha empalat a dins la presó,
8: Molt xulo el xandall que portava,
0: Sí, bueno, que ha estat èxit de... Que el Serra ja va explicar, si ho vaig escoltar, que té el mateix xandall. Que, per cert, jo preguntava per la dona.
8: Clar.
0: La dona de Maduro?
7: La Madura.
0: Clar, que jo he vist unes imatges que no sé si són reals, perquè arriba un punt que ja no saps si creure-t'ho o no. Que entren els Delta Force aquests, aquestes imatges, jo tinc dubtes que siguin reals, però, bueno, me les he acabat creient, i entren a la residència i una de les dones que, bueno, en aquest cas una de les persones que enfoquen és, teòricament, la dona de Maduro.
3: Ostres, i no...
0: I aleshores, bueno, arriben fins i tot a on està Maduro, però repeteixo que no he arribat a dilucidar si és Maduro o no. I aleshores se'ls detenen i se'ls emporten. Però, clar, quan penses en la dona, la dona va passar de la residència d'un president, ara aquesta dona està en una presó...
8: Clar.
9: I allà està, eh?
10: I no n'hem tornat a parlar.
9: No
10: hem parlat ja més de Maduro, ni de la dona, ni de res. Fixa't que del tema Venezuela ja no n'hem parlat. Sí, sí, ho vaig seguir, vaig quedar impactat. No m'ho creia, eh?
6: És que és gros,
10: eh? Pensava que era el dia dels innocents.
6: No, no. Que perquè va ser per res, vull dir que era una cosa...
10: Sí,
6: va
10: ser el dia 3. Ara ja s'especula que el proper no sigui Pedro Sánchez.
8: Sí, bueno, de fet ho demanen aquí a Espanya.
10: Ja tota impunitat. Perdona, fixeu-vos, eh? Mira, el Maduro...
6: Sí.
10: Se l'ha pimplat? Ha passat alguna cosa?
6: No.
10: A Iran està passant alguna cosa? Bueno, està passant, vull dir, el dia que pot arribar Donald Trump a agafar el...
6: Bueno, Cuba també diu que
10: el líder espiritual i... O Cuba, vull dir que, saps?
8: Colòmbia,
10: Groenlàndia. Groenlàndia, tot. Estem a... I diu alguna cosa Putin o els xinos?
8: No.
10: I tothom està callat com a...
6: Els xinesos.
10: No diuen res, el Xi Jinping. Dius, bueno, xato, di algo. És que no diu res, aquest home.
6: No.
10: Ha callat com un puta. Mira, una altra cosa que...
6: El trobava a faltar, sí.
10: Ha tornat en forma. Una altra cosa que ha passat, que tu no hi eres. Som líders.
6: Exacte, que vam tenir un...
10: De què?
6: Dels EGM.
8: De la moto ciclista.
10: El dia que m'obrien en canal... va ser el dia del lideratge.
6: Ostres,
10: vaig pensar, mira...
7: I va ser que abans sigui... o després abans, que t'obríssim?
10: Abans,
7: si vas anar content que t'obríssim.
10: Home, vaig dir, mira, si no torno, almenys...
6: Ho
10: deixo
7: dalt. Ho deixo dalt de tot.
10: Ho vas arribar a pensar de debò?
7: Ho vas arribar a pensar?
10: Bueno, escolta, a més va haver, abans de que m'operessin, hi va haver un punt de discussió entre el cirurgià i l'anestesista.
6: El que no et passi tu?
8: Que sempre dona molta confiança, clar, això.
7: I tu estaves despert.
10: Sí, clar, i a mi m'havien de... Aleshores, el cirurgià li va preguntar a l'anestesista, bueno, finalment, quina anestèsia li aplicaràs? I a l'anestesista li va dir, epidural amb sedació. I el cirurgià va dir, no. Aquesta no li posarem. I ara se'n van anar amb un racó...
6: Hosti, i tu entenc que amb paños menores, no?
7: I ells
6: tu
7: amb la bata...
10: Amb uns calçotets ridículs de clínics, que et surt un ou per una banda i la titola per una altra... I jo esperant, dic, bueno...
8: Escoltant de quina manera et mataria, no?
10: Exacte, diu, a veure aquí com traspasso. I de cop i volta ve el cirurgià, diu, no, farem el cirurgià em diu, tranquil, anestèsia general, vale, pot vinga. I no em vaig despertar pràcticament en dos dies. Crec que els xeringassos se'ls hi van una mica.
7: Una mica més i et lleves per l'altre GM.
10: Va venir ma germana, que em donava conversa a la tarda, i pensava, què cony em està... I em deien, aquest noi no està bé, no, encara no ha tornat en si, eh?
6: Ostres.
10: Ja van passant les hores i estava allò, sí. Va venir el xeringasso.
7: O sigui, amb el xeringasso tu vas desaparèixer.
10: Ui, vaig estar quasi dos dies, que no hi era. Sí. Però s'està molt bé, eh?
8: Home,
10: drogat.
8: I tant. Per què creus que es droga la gent?
10: Home, ho vaig entendre. Dic,
8: no,
10: home, posa-m'hi més. Escolta... Clar, que preocupació.
8: Ara sóc addicte.
10: Clar. Vaig pensar, posa'm en més d'aquesta. Ja vaig entendre per què l'anestesista no me la volia posar. Això li agradarà.
6: Era una cosa més conservadora, no?
10: Clar, l'altre anava només, no, epidural i sedació.
6: Hòstia.
10: I jo vaig dir, bueno, i el cirurgià va dir, no. Aquí anem a...
7: La bona.
10: Posa-li el plat fort.
8: Saca el fentanilo.
10: Exacte. Posa-li el plat fort.
7: I llavors et notaves com molt a gust?
10: Notava que no hi era. O sigui, quan em feia mal, em venia la infermera i fa mal? Sí, fa molt mal.
6: I
10: que feia mal regular, però és igual. Jo vaig dir, fa molt mal.
6: Dame más.
10: Posa't més droga. Més. Dame más.
6: Tinc la sensació que han tornat un clapés 4.0, eh?
8: Sí.
10: A veure, fins la propera, eh? Perquè, clar, jo, com que em toca tot, saps? Vull dir, ara no sé quin serà la propera línia o bingo, no sé quina serà. O quinto.
6: Ara estem en el túnel, eh? Vigila.
10: Sí, ha començat fa 4 dies, sí, el túnel que serà... Jo ja m'he estat mirant la Setmana Santa i almenys tindrem una parada al mes de març. Mirat, és vosaltres, això?
6: No. Al mes de març hi ha una paradeta, eh?
10: Sí, bueno, la Setmana Santa. Saps el que és, no?
6: Sí.
10: Val. Cau al març. Una setmana abans s'ha d'anar a beneir la Palma. Tu l'has anat beneir mai?
6: Jo tenia, bueno, sí, jo amb la Palma i tot, sí.
10: Hi ha gent que la Palma, que és diferent.
6: Exacte. Home, Palma...
10: O que beneix el Palmó d'una altra manera.
6: Clar. Cadascú que beneixi el Palmó que vulgui, eh?
7: Fas pinta d'haver beneit el Palmó, tu, eh?
10: Molt. Si us ho expliqués...
7: El Marc l'ha beneït, ens ha explicat.
10: Sí. Jo tinc un rètol que és com quan arribes a una finca i posa...
7: Recién pintado. No.
6: Cuidado con el perro.
10: El ascensor no funciona. estem en aquesta tessitura, encara.
8: Suba por la escalera.
3: O sigui, estàs...
10: Suba por la escalera.
3: O sigui, tens un andami, no?
10: Encara està la cosa... Està amb obres. Encara està... Encara hem de venir a acabar de retocar.
7: Bueno... Bueno, jo crec que no ho podem deixar més amunt, eh?
3: Jo aniria marxant perquè...
10: Més amunt no, ara mateix no. Està superavall.
7: Estem molt contents que hagis tornat, Toni,
10: jo
7: de
10: també,
7: veritat.
10: Jo també.
7: Marc Llibre, no, moltes gràcies.
10: No saps la il·lusió que em feia veure-ho.
3: Se't nota la cara, eh?
7: Clar, aquí sempre acaba acomiadant-se del programa el Clapés, no? Perquè fem l'enllaç amb el Versió. Però clar, aquí el xiringuito avui no ha vingut, eh?
3: Avui
7: no
3: ha vingut el Clapés.
7: Alerta boomer, alerta
3: boomer. El Clapés deu estar perfectament. I el sentíem que ha tornat bé, de la baixa, està tranquil, està content. Jo crec que està ara mateix a Calella, tranquil·let. L'any passat va anar a la Xina, viatge molt mogudet.
7: Molt mogudet. Jo crec que no hi torna a la Xina, Toni.
3: No hi torna a la Xina.
7: Jo el veig ara allà a Calella, amb el seu purito.
3: De les millors imitacions que per mi fa el Clapés és la del xino emprenyat o la del Hitler.
7: Sempre emprenyat.
3: Sempre emprenyat. No sap fer una altra cosa que no sigui emprenyat, no. Saps què n'alegra molt la vida?
7: Què?
3: La bona música. Ja no un xiringuito, volem una miqueta d'aquest ambient de caliu d'estiu, saps?
7: Vinga, endavant.
3: T'he preparat un temazo international.
7: Sorprèn-me.
3: D'un DJ que jo per ell em baixaria la braqueta. David Guetta. When love takes over.
7: Oh, això és un temarro.
3: Com fa?
7: Love takes over. The... No, ara m'has...
3: No és aquest. Bueno,
7: aviam, dóna'm el peu, dóna'm el peu.
3: No és aquest.
7: Dóna'm el peu, dóna'm el peu. When the love takes over... Ia. Ah, sí, és aquesta, no?
3: Posa-la.
7: Aquesta.
3: Ara, va, vinga, adéu.
7: Ah, però que això no és Coldplay?
3: No, oi.
7: No, de Yellow?
3: Quin boomer.
7: No, Yellow, la Clocks.
3: Clocks. Clocks et fotré jo el cap a tu, va, marxem. Adéu.

0: Vols escoltar tot el que sona a RAC1?
1: En directe o a la carta.
0: El que passa a la ràdio
1: passa a RAC1.cat.
0: I molt més.
1: Notícies.
0: Última hora.
1: Actualitzacions minut a minut.
0: Contingut exclusiu.
1: Fàcil i intuitiu.
0: RAC1.cat. RAC1.
2: Vosaltres, aquest estiu, relaxeu-vos, sobretot.
3: Gaudiu de la vida com a les reines que sou.
4: Ni se us acudeixi menjar-vos l'olla amb problemes i mals de caps, eh?
5: No, que no és gens bo per la pell, nena.
6: Vosaltres aneu de terrasses amb els amics o torneu-vos tot el dia a la platja.
7: Feu tranquils, que ja ens quedem per fer-ho tot, no patiu.
8: Per quan vulgueu, posar la ràdio.
9: Sigui quan sigui, eh? A qualsevol hora, també al cap de setmana.
10: Perquè sí, també a l'estiu, la ràdio us acompanya.
11: Bon estiu.
0: Sigueu on sigueu, bon estiu amb RAC1. Tots som un milió. RAC1. A l'estiu potser tu descanses, però l'esport i el tu diràs no.
12: Bona nit, són 10:45 i a aquesta hora s'està resolent el grup.
0: Cada nit, tota l'actualitat esportiva. El mercat de fitxatges, la pretemporada de Barça i Espanyol, Girona i Sabadell, l'inici de la Lliga Primera i Segona, les cites poliesportives de l'estiu.
13: Senyores i senyors, bona nit, benvingudes i benvinguts.
0: Tu diràs, de dilluns a divendres a 10:45, els caps de setmana a les 11. RAC 1. Tots som un milió. RAC 1. A RAC 1, els caps de setmana d'estiu també comencen amb la primera pedra.
14: I ara ampliem horari. 2 hores el dissabte i 2 el diumenge.
15: I a l'extrem encara més nord hi trobem el que se'n diu la banyera de ses dones, que és una cala molt petita, és com un petit accés al mar, que és sempre molt calmat.
16: Des de ben petits, inculcar-los totes aquelles eines que els poden fer menys vulnerables. No els podem aïllar de la pressió social estètica, però sí que els podem fer més forts o menys vulnerables.
0: Els dissabtes i diumenges d'estiu, de 7 a 9 del matí, la primera pedra, amb Noemí Polls.
14: Perquè també a l'estiu en som molts amb moltes ganes de dir bon dia.
0: RAC 1. Tots som un milió. L'aplicació de RAC 1, ara actualitzada.
17: Notícies, podcasts, jocs i funcionalitats premium.
0: Tot l'univers de RAC 1 és a l'aplicació.
17: I escolta el que vols.
0: Quan vols. RAC 1.
18: Que hem acabat l'escola
19: i tenim més temps lliure.
20: Ara que podem fer el que volem.
21: Volarem els pares amb la pistola d'aigua
22: i menjarem gelats amb xocolata per sobre i unes xutxes.
23: I escoltarem els contes de RAC1.
24: A la piscina!
25: Al cotxe!
26: O a l'hora de la migdiada!
27: A veure, senyor Ruc, quin és l'últim llibre que tu has llegit?
28: I, oh!
29: Els contes de RAC1 són dels Vivim del Cuento. I són divertidíssims!
30: La rateta va trobar un dineret i va pensar, què en faré d'aquest dineret?
31: Els trobareu tots a l'aplicació i a RAC1.cat.
0: RAC1 Podcast.
32: Doncs a mi m'agradaria banyar-me en una piscina plena de nuvolets.
0: Tot el contingut de RAC1 també a les xarxes socials.
17: Vídeos i històries exclusives.
0: Notícies.
17: Entrevistes.
0: Reportatges.
17: Descobriu com és la ràdio per dins.
0: Twitter. RAC1. Instagram i TikTok.
17: RAC1 Oficial.
0: RAC1.
17: Seguiu-nos.
0: Tots som u. RAC1. RAC1. Notícies. Joan Ortiz.
33: Bona tarda. Són les 4. Centenars de migrants segueixen tornant cap al Marroc a un ritme constant, segons comunica l'agència EFE. A aquesta hora ho fan de manera voluntària, 24 hores després d'haver entrat i sense que hagin pogut cobrir cap de les seves necessitats bàsiques. Exèrcit i policia local fan batudes per aquelles zones de la ciutat autònoma on se sap que hi ha petits assentaments il·legals. Mentrestant, les xifres que ens arriben a hores d'ara parlen de 67 morts entre els migrants que haurien volgut entrar al país per bé que el Marroc diu que hauria recuperat 17 cossos a l'aigua. També parla de 70 persones detingudes. Per cert, que el darrer país a pronunciar-se sobre la crisi ha estat Suècia, que també ha exigit a Espanya que adopti mesures necessàries i concretes per protegir la frontera exterior europea amb tots els instruments disponibles. Suècia es troba entre els 22 països que han signat una dura carta contra el govern de Sánchez, vinculant la crisi de Ceuta amb la regularització massiva que ha fet Espanya recentment. El ministre de l'Interior espanyol, Fernando Grande Marlaska, considera que la politització de la crisi per part d'alguns països europeus és imperdonable.
1: Hay otros países que realmente la han utilizado o han manifestado una voluntad absolutamente egoísta, insolidaria, poco responsable, haciendo del egoísmo de las políticas partidistas una línea de actuación que es absolutamente imperdonable.
33: Tant Marlaska com el president Sánchez, però, han tret pit de les polítiques migratòries d'Espanya i han recordat que la seva és una de les fronteres menys poroses d'Europa. 9 evacuats per una fuita d'amoníac en una empresa de processats de farina a Vilamalla, a l'Alt Empordà, dos dels quals han estat traslladats a l'hospital. El seu estat és lleu. Segons els bombers, la fuita ha generat un núvol tòxic a fora de l'edifici que mitja hora més tard ja havia disminuït considerablement. La fuita en forma de vapor s'hauria produït en una vàlvula exterior al sostre de l'edifici de l'empresa. Segons els bombers, però, no ha representat cap perill per la població. Protecció Civil ha activat el pla Procicat per la gestió de riscos i emergències. I un home de 65 anys va morir ahir divendres al vespre quan va caure del terrat d'un hotel de Salou. L'home estava fent tasques de manteniment a les instal·lacions de subministraments de l'immoble quan es va produir la caiguda, segons els Mossos, que van rebre l'avís sobre dos quarts de deu del vespre. Les causes de la mort haurien estat accidentals. Efectius del sistema d'emergències mèdiques es van desplaçar fins al lloc dels fets, però ja no van poder fer res per salvar-li la vida. Els fets estan en coneixement del jutjat de Guàrdia i del Departament d'Empresa i Treball. I ara, els esports, Pau Bonastre.
2: En marxa des de les 4 l'amistós de l'Espanyol al camp del Middlesbrough, equip de la Championship anglesa, ara al minut 2 de partit, encara amb empat a 0 al marcador. El dia que Jesse Bisibu ha fet el primer entrenament amb el Barça, el futbolista belga de 18 anys va aterrar ahir a la nit a Anglaterra per incorporar-se a l'expedició blaugrana a St. George's Park. Aquest matí ja s'ha vestit de curt i ha saltat a la gespa per participar en la sessió de recuperació després del duel contra el Birmingham. Tornant als amistosos d'avui, ara està jugant l'Atlètic de Madrid-Estocolm contra el Manchester United. Al minut 3 de la segona part està guanyant 0-1, ha marcat el futbolista del filial Arnau Ortiz al tram inicial de partit. A les 6 juga el Real Madrid un duel amistós a Àustria contra la Fiorentina. Fora del futbol, 82 quilòmetres per al final de la primera etapa del Tour de França, lideren la cursa 4 escapades amb 5 minuts de marge sobre el gran grup, on hi ha les ciclistes catalans. El Tour de França femení acabarà diumenge de la setmana que ve. I d'aquí a uns minuts, Iris Tió i Denis González saltaran a la piscina els europeus de natació que es disputen a París en la final del duet mixt lliure de natació artística.
33: Hores d'ara ja van creixent nuvolades al nord del país i ja tenim els primers xàfecs al Pirineu. Durant la tarda se n'aniran creant de nous, sobretot al nord-est del país, a les comarques del Ripollès, la Garrotxa, el Lluçanès i Osona, però també a punts de la Cerdanya, el Berguedà, l'interior de les comarques de Girona i les Terres de l'Ebre. Alguns poden ser patacs d'aigua acompanyats d'activitat elèctrica i puntualment amb calamarsa o pedra. En aquest sentit, s'han activat avisos per intensitat de pluja de més de 20 litres per metre quadrat en mitja hora. Per tant, precaució a les lleres de rius, rieres i barrancs perquè poden augmentar el seu cabal de manera sobtada en aquests punts. I això és tot per ara. La informació torna a RAC1 d'aquí una hora.
3: Versió RAC.
4: Concentrat.
3: Clapés.
4: Vale.

0: Com us agrada, eh?
1: No la podien canviar? Alex Cubero. Avui tenim el dia... Ah, fot-li, pa, arriba! Som-hi!
0: Anem a parlar de política.
1: Que quedi clar que aquesta sintonia barra melodia barra...
2: Un ron cola, Àlex!
1: És una petició, sí. Què és? Ron en cola? No, ginebra sola.
3: És ron pujol.
1: No, home, no, la feina. Hem d'assajar, hem d'assajar.
2: Per favor. Sí. I com et dius?
1: No, això era un cafè Soleil i un ron pujol. No l'havies dit mai, això?
3: No, perquè no sóc tan vell, però...
1: Escolta, maco, no em facis parlar.
3: Pere, Pere, t'estimo. Dóna'm la maneta, Pere.
1: Alexandra, només vull dir-te que toca actuar, normalment la teva secció són les bones, però el nivell està molt alt avui. Venim d'una molt bona secció al català.
3: Boníssima.
1: Venim d'una entrevista...
2: Per cert,
1: què passa ja?
3: Brigitte Lamour.
1: Completista
3: de Barcelona.
1: Atenció!
3: Ha dit... a Twitter, ha dit, visca sobre el tema de mamarratxo, de que està ben utilitzat, diu, encara que se l'hagi encarregat normativament, una servidora el segueix utilitzant. Molts petonets mamarratxos.
1: Gran Brigitte. Tinc una exclusiva. Tinc una informació sobre Brigitte Lamour.
3: Ah?
1: La dic o no la dic?
2: Digue-la.
1: La dic o no la dic?
2: Sí, home, sí. Endavant. Te'n recordes o no?
1: Sí, el nom l'he dit bé, ja.
3: Això silencia la ràdio, és mortal, eh? No apagant la ràdio la meitat dels oients.
1: Vindrà aquest programa.
3: Ah, molt bé, molt bé.
1: Aviat. No recordo el dia, però vindrà... encara falta una mica.
2: A l'agost.
3: Bueno, gran personatge de la fauna de Barcelona.
1: Vindrà... No, és que aquí treballem amb força previsió. I vindrà, em sap greu dir-ho, després de l'eclipsi. No puc dir el dia exacte.
2: No però... podrà venir.
1: No, clar, si s'ha acabat el món...
2: Mai coneixereu Brigitte.
1: Si s'ha acabat el món el dia 12, doncs esperem que no s'hagi acabat.
2: Revisteu-la abans que sigui tard.
1: Bé, el nivell està molt alt, l'entrevista d'abans ha anat molt bé, la sessió també, a la part de l'informatiu ha anat de conya, els rectors que han vingut ho han fet molt bé tots i l'arrencada del programa també ha estat molt bé.
3: Per tant, ara només podem fracassar.
1: Cubero, només podem anar cap avall. I el temps afegit es presenta carregadet i simpàtic. Per tant, Cubero, no la caguis.
3: Molt bé.
1: Recentrem el tema per qui s'acabi d'incorporar a la ràdio o no estigués atent abans quan ho hem explicat. Bueno, aquí hi ha un guió perquè comencem el tema.
3: Sí, comencem.
1: Llavors, la notícia que l'hem sentit al butlletí i l'hem sentit en directe aquí és demà hi havia la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera on s'aprovava el nou sistema de finançament perquè després n'és el Consell de Ministres, el Congrés, el Parlament, tot aquest rotllo. Bueno, rotllo cap, diguem-ne, però és el nou sistema de finançament amb dues notícies. Una, que els canaris s'han apuntat a la festa, però l'altra, que és que els del PP han demanat que s'ajorni i s'ajorna la reunió fins al 4 de setembre. Desgranem tot això. L'ajornament, el que ha dit la consellera Alicia Romero i el paper dels canaris, que abans has començat a ensenyar la puteta dient que era important que els canaris donessin suport al nou sistema de
3: finançament. Home, és important perquè...
1: Quan dic els canaris, vull dir el govern de les Canàries.
3: Sí, Fernando Clavijo, de Coalició Canària, que és un partit conservador i normalment alineat a l'òrbita del PP i amb suport del PP també a Canàries.
1: Govern de coalició, aquest senyor.
3: Exactament. Crec que és important perquè tots podíem esperar que potser hi haguessin algunes de les poques comunitats autònomes amb govern socialista, per exemple Astúries, que tant demà o més endavant poguessin sortir-se del carril i alinear-se amb Pedro Sánchez, amb Esquerra Republicana, amb el govern de la Generalitat, donant suport a aquest nou finançament. Però Fernando Clavijo, com dèiem, precisament és un govern més alineat a l'òrbita,
1: a l'univers... De voler ajudar Pedro Sánchez i a la seva...
3: Exactament, i és dels que ha acceptat donar suport a aquest nou finançament perquè realment s'ho ha estudiat i el que diu és, això té un benefici per la meva comunitat autònoma, que és en principi el que s'hauria de fer en un món ideal on els governs autonòmics mirin si realment aquest nou finançament ajuda les seves comunitats. El problema és que des de Gènova, des de la seu del Partit Popular, hi ha una estratègia unitària de confrontar amb el govern central i carregar-se directament aquest sistema de finançament. Ara bé...
1: Perquè expliquem una cosa, estigues o no estigues d'acord amb aquest nou sistema de finançament, a grans trets, ho explico jo i tu em corregeixes si m'equivoco, dona més pasta per tothom, i dius, home, com pot ser que hi hagi més pasta per tothom? Perquè van detriment, primer, que l'Estat té més ingressos, i d'una altra banda, van detriment de l'Estat. O sigui, no és que les autonomies en perdin entre elles, i que reparteix diferent també.
3: Correcte, i el que inicialment havia de ser un sistema solidari per Catalunya... dintre de l'acord amb Esquerra Republicana, al final el govern central, per intentar aconseguir aquest suport, o com a mínim deixant fora de joc el PP, va dir solidaritat, café para todos, doncs solidaritat sí, per tots.
1: Pasta per tothom.
3: El que passa, bueno, hem sentit a la consellera Alicia Romero dient que el ministre Arcadi... Espanya.
1: Ah, això, Espanya.
3: Arcadi Espada és un altre economista.
1: Sí, sí, sí.
3: Jo també he estat a punt de tenir lapsus,
2: Judit
3: eh?
2: Judit Esposa.
3: De... que de manera generosa, atenció, aquest adjectiu, havia acceptat aquest ajornament i feia aquesta apel·lació als governs autonòmics, al PP, amb responsabilitat, deia, realment estudiar. És a dir, que això no sigui una excusa per només dilatar, per fer filibusterisme, en aquest cas polític, i dilatar en el temps l'aprovació d'aquesta proposta de nou finançament. És a dir, estudieu de veritat amb responsabilitat i no endarreriu més això. El que passa és que jo crec que també hi ha un altre fit dintre de tota aquesta equació, i és que amb la petició dels governs autonòmics del PP, entre ells, alguns dels quals estan també fent front a uns incendis, doncs ja ho estem veient, bastant devastadors, ara mateix si el govern central s'hagués quedat a la seva posició, hagués dit no, heu de venir tots demà al Consell de Política Fiscal i Financera, doncs els podria haber acusat de, mira, de tenir uns incendis brutals, i ara no podem estar per altres coses, una excusa també et dic perquè envien al conseller d'Economia, no envien a la persona que s'encarrega dels incendis. Jo crec que el govern central també ha estat intel·ligent aquí i ha dit, bueno, ho ajornem a després de l'estiu, és un ajornament pràcticament d'un mes, i ho parlem quan potser la situació també política estigui menys incendiada, en aquest cas de forma...
1: I per tant, que la consellera n'hagi fotut un incendi, n'hagi muntat un cristo, també fa una part d'aquesta tranquil·litat amb la reacció.
3: I perquè Alicia Romero tampoc sí. És una persona que acostumi a sortir-se del guió i muntar cristos. Sí, no és Oscar Puente.
1: No,
3: mamarratxo. Exactament.
1: Molt bé. A veure, més coses que hem de comentar, per tant, tot el tema del sistema de finançament i tot això ha quedat comentat. Hi ha una pila de coses per comentar avui.
3: Ha estat un dia i una setmana bastant intensa. Sí, intentarem resumir-ho tot bastant ràpid i analitzar-ho, però si vols comencem per una coseta, per sortir-nos una miqueta de la línia d'avui, de l'actualitat d'avui.
1: Tu diràs.
3: Que és aquest cap de setmana, Gabriel Rufián, en una entrevista a La Sexta Explica.
1: Ho vaig en directe, un tros.
3: Ai, què et va semblar?
1: Bueno, em va semblar... És que vaig preguntar-me, què fot La Sexta entrevistant Rufián un dissabte que estaven pendents dels incendis i estava molt cansat, jo. Estava a quarts de 12, quarts d'una. Vaig pensar, mira, aquesta hora hi hauria una època, feia una cosa que es deia preguntes freqüents, on tu venies a fer de titiritero, recordem-ho.
3: Sí, sí.
1: Atracando.
3: Érem joves,
1: Sí, sí, ve a robar aquí i venia a robar allà. I pensava... I vaig fixar més en la part tècnica de l'entrevista, de per què no ha anat a plató. Fixa't que no és el mateix anar a fer una entrevista a plató en directe amb el perill del directe que fer una entrevista gravada com aquesta, que era un passeig per Madrid amb el presentador i va anar a parar a un bar. I em vaig fixar més en la forma. Mm-hmm. Perquè el tall de veu aquest famós que ara posaràs, suposo, el vaig sentir l'endemà amb l'Arnau Mañé, que el posava perquè jo no em vaig posar una estona i a dormir, diguem-ne.
3: Mm-hmm. És veritat que La Sexta Explica té un format bastant diferent, és a dir, acostumen a tenir tota aquesta mena com de tertulians, opinadors, ciutadans, i discuteixen entre ells, etc. I després a vegades hi ha qüestions més d'agenda, és a dir, tu pactes una cosa, no ho fas en directe, i simplement, mira, per poder-la donar, perquè aquí cada setmana no estàs disponible.
1: Però no.
3: Ja rascarem, perquè jo no m'ho havia dit, ja rascaré a veure què hi havia.
1: Jo ja t'ho dic, com a persona... No, jo no sé com van aquí, però ja et dic jo que una persona vagi o no vagi a plató no és un tema d'agenda. En molt poques ocasions és un tema d'agenda. És un tema de voluntat, de la gent que controla el missatge, i anar a plató i arriscar-se al plató no és el mateix que anar una cosa gravada.
3: Però també és veritat que va acceptar totes les preguntes tal qual, perquè el José Yélamo, que és una persona que jo crec que té relació amb Rufián, de fa temps bona relació amb els polítics de Madrid perquè ha fet molt carrer, li va fer preguntes,
1: Jo no dic que no fos incisiu, sinó no estic dient això. Dic que una cosa és el perill del plató i del directe, i l'altre és el gravat.
4: Y luego hay gente que dice que viene, se graba un vídeo y luego no aparecen.
3: ¿Ho dius per tu o per què dius?
4: Ahí lo dejo.
1: ¿Qué es eso?
3: Bueno, pero...
4: Invitados...
3: Rascaré això per saber què hi ha darrere.
1: Però en tot cas,
3: coses interessants...
1: Anem a la substància.
3: Sí, què va dir? Va deixar clar, jo crec que d'aquí la importància d'aquesta entrevista a Rufián, que és aquesta proposta de coalició de les esquerres
4: los
3: estatals
4: pitos
3: per les properes eleccions. Va deixar clar que ell no vol ser candidat d'aquesta coalició possible coalició, si s'arriba a un pacte d'esquerres, que hauria de ser una altra persona i que ell, en tot cas, el que es vol presentar és el capdavant d'Esquerra Republicana, però que, sí que ell té molt clar que Esquerra ha de ser qui lideri o qui hauria de liderar aquest front de les esquerres estatals.
1: Ibèriques, diguem-ne.
3: Ah, exactament. I aleshores...
1: Això Esquerra no l'entusiasma especialment.
3: Però atenció aquí, és quan José Yélamo, el presentador, li pregunta com són rebudes a Esquerra aquestes propostes, diu, li diu al presentador, per part de l'ànima més independentista o la que et vol matar políticament, li diu. I Rufián li respon això.
5: Yo soy como un entrenador de fútbol, siempre estoy... no, yo si me voy me iré con la conciencia muy tranquila.
6: O sea, que no le encanta que le quieran matar políticamente su partido, ¿le consta esto?
5: Pero es que siempre, o sea, siempre ha habido un cuestionamiento de cualquier iniciativa que se... Yo considero que los partidos no son iglesias y que nosotros no somos sacerdotes, con todo el cariño y respeto, o sea... Yo no estoy aquí para leer un dogma inamovible, o sea, yo estoy aquí para intentar ser útil y repito, yo en mi mano estaba iniciar este debate, no en cómo se acaba esto.
7: Pues ya lo han escuchado y mientras ustedes están sentados en su silla, otros intentamos hacer pactos.
3: ¿Qué pasa con una fotocopiadora que sobra, Gabriel?
7: ¿A ti qué te importa, bueno, Cubero? ¿Qué estás a comprarte gomina?
1: ¿Qué estás a dar? Porque yo te piso un suizo.
7: Vete con el señor Feijó.
1: Sí. Això del sacerdote, anava amb segones, perquè hi ha un al partit que li diuen mossèn.
3: Es pot interpretar així.
1: President del partit, no?
3: Qui vulgui interpretar, que interpreti, en tot cas, vull dir, Rufián, com et deia, si li fa les preguntes, les respon, no és una persona que es talli.
1: Perdona, complementàriament al que et deia abans, la part televisiva de la meva reflexió, una altra cosa que té el Rufián és que funciona molt bé com a entrevistat. O sigui, és un tio que et fa pujar la ratlla de l'audiència, igual que comportaves abans a Pablo Iglesias, ara no ho sé, però abans a Pablo Iglesias...
3: I a Espanya ara mateix és el polític d'esquerres amb més tirón, amb diferència.
1: Com hi ha polítics que els fots i la gent tanca la tele o baixa la ratlla, quan dic la ratlla vull dir l'audiència, doncs amb el Rufián sí que...
8: Ja t'habíamos entendido.
1: No, sisplau, no comencem.
3: Per altra banda...
1: Què més va dir?
3: Sí, també va parlar de Zapatero.
1: Ah?
3: Sí. Va estar bé perquè va dir que estava bastant fotut, que le jode, va dir, me jode bastante aquest caso, perquè va arribar a dir que ell eres amic de Zapatero, que Zapatero l'ha ajudat en moltes vegades, en moltes ocasions, i fins i tot va destacar la seva mediació en els últims anys, sobretot en relació, no va dir, però amb el tema de l'amnistia. Però també va admetre, diu, jo tinc ulls a la cara, i les seves explicacions a l'entrevista que va fer a Televisió Espanyola fa uns dies en Javier Ruiz, Rufián va dir que no les trobava convincents. I, de fet, en relació al tema aquest de les joies de Zapatero també, que recordem que aquesta entrevista amb Javier Ruiz, Zapatero va dir que era un regal de cortesia personal. Déu-n'hi-do, els regals a mi no em fan regals aquests. No? Rufián va confessar que ell ha rebut a vegades també regals de cortesia. Va detallar amb alguns exemples quin, diguéssim, és el seu barem per decidir quins accepta i quins no.
5: Y he devuelto. Por ejemplo, pues una marca... que no es de las conocidas, al contrario, hace cosa de un par de años, porque sí, me envió al despacho una caja llena de ropa que ni calculé, pero era muchísimo dinero.
3: Ropa
5: de la marca. Y lo devolví, de hecho el dueño de la marca se enfadó conmigo, escribió un mail bastante cabreado. Pero es que nosotros, como muchos partidos, tenemos dijéramos un límite para aceptar. Y en Navidades, quizá pues otros grupos parlamentarios te envían una botella de vino, un paquete de embutido, cosas así, es lo máximo que aceptamos.
1: Ostres, jo també ho acceptaria, eh?
7: Paquete de embutido.
1: Sí. Paquete de embutido.
7: Bueno. Que és l'únic que acceptamos.
9: Oli també acceptaríem.
1: Molt bé.
7: No, el senyor Cubero envia cada año una caja de polvorones abierta.
1: No, yo una postal como molt de Nadal.
7: Se los come y envía los que no les gusta.
1: Bueno.
7: El de coco... que no le gusta a nadie.
1: Molt bé, sí, a mi tampoc. Alguna cosa més a dir sobre en Rufián?
3: No, però sí que avui, perquè realment he tingut una setmana molt carregada, i avui un dia molt carregats, ho heu comentat abans, que hi ha hagut també compareixença de Pedro Sánchez per fer balanç d'aquest semestre, d'aquest curs polític, i també ha sortit Zapatero, també li han preguntat, no en la seva intervenció, però en el torn de preguntes, ha estat una hora i mitja d'intervenció, i a l'última mitja hora li han fet preguntes, i allà és quan ha sortit diverses vegades el tema de Zapatero, i Sánchez el que ha demanat és respecte per la presumpció d'innocència Zapatero, ha sortit en defensa també de l'expresident, ha dit fins i tot que el rescat de Plusultra va ser fiscalitzat i revisat per la frase dit activa, passiva i perifràstica, que ha sigut bastant simpàtic. Però també s'ha desmarcat una miqueta, perquè, bueno, que quedi clar que jo no sóc el seu portaveu, i per tant, també desmarcant-se una miqueta. També altres coses que jo crec que han estat interessants d'aquesta compareixença de Sánchez, que ha sortit en defensa també de la professionalitat i integritat del seu germà i de la seva dona. Ha dit, no és mujer, és Begoña Gómez.
1: Sí,
3: també, jo crec que ha donat bastant de joc així, en aquest sentit. I, per últim, també ha parlat de l'amnistia. I ha celebrat, això sí, durant la seva compareixença, tant la posició del TJUE, més encara avui un dia, que sabem que s'ha acordat aplicar l'amnistia per part del Suprem a la consellera Serret i als quatre membres de la mesa, que formaven part, diguéssim, d'aquesta mesa de l'1 d'octubre, que van ser condemnats per tramitar les lleis de desconnexió.
1: Està carregadet el dia avui, perquè, a veure, tenim el tema dels incendis a Madrid, coses derivades a Madrid, i encara tenim el tema Niubó, ensenyament, que ara el butlletí, no sé si t'hi has fixat,
3: sí,
1: però el butlletí de les 6 de la tarda, crec que el de les 6 o el de
3: les 6, sí.
1: Han explicat els companys informatius sota l'embolic aquest de la consellera Niubó, que ara resulta, perdona, que estic buscant per dir-ho bé, perquè si ho dic de memòria serà un desastre, però saps què m'ha explicat? Ara, aquí ho tinc, nyaca.
3: Si vols t'ho dic jo, eh?
1: Ah, vale, perfecte, doncs que vam començar per aquí, tio.
3: No, però tu ets el presentador de tu mana, si ets el líder, el jefe.
1: No, però tu ets el de la cosa.
3: Maquinote. Vale. No, avui, el que sí que... Jo vaig veure tota la compareixença sencera de la consellera al Parlament, a la comissió. Realment, el problema de la informació que ha sortit avui de la Galina Ferreres de La Vanguardia és que publica que ja diu que a l'abril del 2025 el Ministeri d'Educació ja va avisar, ja va fer un avís a la Generalitat, no se sap exactament aquí, de que s'estava produint alguna anomalia en el nombre d'alumnes exclosos de la prova. És a dir, ja va detectar que s'estava donant un alt nombre d'alumnes exclosos. Això pot entrar, dic pot, perquè realment si analitzes les paraules de la consellera i a la comissió no entra en contradicció directa, és veritat.
1: Ja ens estem posant en mode socialista, eh?
3: No, però per analitzar-ho bé, jo crec que sí que contradiu, però anem a agafar també els matisos. El que la consellera va dir ahir és que fa des del març que sabien que la OCDE havia detectat, doncs els havia avisat de que Catalunya no formaria part de les comparacions en l'informe PISA perquè s'havia produït aquest alt nombre d'alumnes exclosos, fins a un 23%, una xifra que no s'havia donat mai a cap país de la OCDE i que, per tant, superava de molt llindar per més d'alumnes exclosos per no entrar dintre d'aquestes proves per valorar el nivell d'educació. Clar, la consellera va dir fa 3 o 4 mesos que sabem això.
1: Sí.
3: El Ministeri exactament no li va dir que quedaria fora de les proves PISA. El que li va dir és que estem detectant que s'estan produint un nombre d'exclosos, però tampoc sabien si això seria, o de moment el que ha sortit a la llum, no és que el Ministeri digués que quedareu fora de les proves. És una advertència, una llum vermella, de que potser...
1: Però hi havia l'advertiment, ara sí que...
3: Però és cert que la consellera ahir no ho va dir. Va quedar com que si només ho sabessin des de fa 3 mesos. Aquí crec que calen més explicacions per part de la consellera.
1: I això del butlletí, que és el que dèiem que t'has fet el xulo, resulta que el Ministeri ha matisat que potser ho sabia el Consell Superior d'Avaluació Educativa i no ho sabia la Conselleria i que potser no va circular la informació. O sigui, li ha salvat una mica el cul a la consellera, però clar, a veure una cosa. Aquí aquests pàjaros fossin qui fossin, ho sabien fa un any. La consellera ho sabia des del mes de març. I aquí, en perdó per l'expressió, tothom ha quedat com un puta.
2: Ai!
3: De fet, per ahir es produeix...
1: Algú s'ha pensat que som tontos.
3: No, i al Parlament es produeix una situació i és que gairebé tots els partits de l'oposició en bloc van demanar la dimissió de la consellera. Començant per Esquerra Republicana, per Junts per Catalunya, que fins i tot va arribar a suggerir la possibilitat de que el govern hagués intencionadament comès aquest error perquè aleshores no sé poguessin valorar el nivell de l'educació a Catalunya o el baix nivell de l'educació a Catalunya si prenem en consideració els resultats dels últims anys. El que passa és que sí que, per exemple, hi ha partits com els socis parlamentaris, com Esquerra Republicana o els Comuns, que van retreure això. És a dir, van retreure la consellera i dir, ens hem reunit diverses vegades amb el departament en els últims mesos. En algunes d'aquestes reunions eren precisament per parlar dels informes PISA i ningú ens va dir que s'havia produït
1: doncs
3: aquesta incidència.
1: Estem parlant.
3: No van demanar la seva dimissió, però està clar que la consellera queda en una situació molt delicada. Pensem que Vull dir, és una consellera que ha estat en el punt de mira en els últims dos anys. És a dir, sí. Les vagues del sector tots, educatiu duríssimes.
1: La llista,
9: jo no sé com començar bueno, el setembre. Perquè,
3: però sobretot pensem en això i pensem també al 2025 també l'error en les adjudicacions de les places de professors, que també van ser una crisi molt profunda del govern. Avui el president Illa, des de Ho Chi Minh, des del Vietnam, ha sortit en defensa, ha dit que dona tot el seu suport, però de nou la consellera d'Educació torna a estar en el focus de la polèmica, i a més no amb una polèmica qualsevol, en el punt de mira total, mediàtica i política.
1: I matem ja el tema, però ella ha dit el 25 el marge de les adjudicacions, ara el 26 el primer acord que es va vendre des de presidència, no del president, sinó del conseller de la presidència, perquè la consellera estava de baixa, com el millor acord de la història, quan eren dos sindicats minoritaris, com són, en el cas de l'ensenyament, Comissions Obreres i la UGT, érem no sé què, Lluvia de Millones, això va cabrejar encara més Usted Castés, vam tenir una vaga de les més dures o més complicades que hi ha hagut al món de l'ensenyament, a sobre algú se li va córrer la brillant idea d'enviar Mossos a espiar les assemblees de professors, i a sobre, entremig, la idea de controlar la seguretat
3: que
1: de l'escola.
3: Recordem que la consellera està reprovada, també en
1: si algú tenia ganes de putejar, o sigui, ho ha fet, el pla és molt bo, diguem-ne, però sí, que està clar que el món educatiu està bastant...
3: No, i a vegades...
1: I al setembre hi ha vaga,
3: però el món
9: no, per això dic, ja, jo m'imagino que deuen estar pensant en com convocar o com gestionar el setembre per fer soroll.
1: Doncs vinga, n'estarem pendents, que es diu en aquest cas, que em diu el Xavi Corral que no ho digui això, n'estarem pendents.
9: Doncs entesos, Xavi Corral, ens farem cas, perquè tu ets el fan del periodisme, també.
1: Aleshores, els focs.
3: Els focs.
1: Els focs. Avui ens estem allargant, perquè hi ha molts temes i molt bons, i de moment estàs mantenint el nivell, eh?
9: Gràcies. Ai, va!
1: No, home, vull dir aquí...
4: A part de fer-se el xulo.
9: 10 sobre 10.
1: Per què?
3: No, perquè tu m'has dit abans que m'havia fet el xulo amb el tema de...
1: Ah, és veritat, sí, però no tenies aquest matís que jo tenia.
3: No, no el tenia, és veritat. M'has passat la mà per la cara.
1: Aviam, moment.
3: Retratado, no? Retratado.
9: Val. Segueix, vinga.
1: Retratado.
3: Ara, gràcies. Sobre el tema dels incendis, és cert que tornem a estar a la roda un estiu més amb la qüestió dels incendis. Pere, vam parlar l'estiu passat de com, irònicament, aquests incendis incendiaven la situació política a Espanya. Va bé. Aquest cap de setmana va bé.
1: És una última hora, això, no? És que tenim una última hora, sí, perquè tenim una última hora que ens està avisant aquí. Podem decir-ho sencer, sense cap mena de problema.
9: Sí, perquè Joan Laporta...
1: Sí,
3: Ei...
9: Ha compartit una imatge a Instagram.
1: Ara fa 3 minuts, per tant, és una cosa fresquíssima d'ara mateix.
9: Que comença dient, tot ha anat bé, m'han revertit l'arrítmia. Torno a tenir el cor bategant de forma rítmica. I segueix amb molt agraït els grans metges, metgesses, infermers, infermeres i personal sanitari de l'Hospital de Barcelona, dirigits pel doctor Jordi Morillas. Han fet una feina excel·lent. A més de la seva saviesa i grans coneixements, el tracte humà és bondadós, comprensiu, ple de paciència i carinyós, dignificant la medicina i el jurament hipocràtic. Una prova més que a Barcelona i a Catalunya també fem molt bona feina i de màxima qualitat. I molt orgullós, especialment també, del servei mèdics del Barça, amb el doctor Xavier Corbella al capdavant i de la meva cap de gabinet, Manana Giorgiadze. Disculpeu, perquè no sé com s'ha de pronunciar. Que diu, han coordinat tot plegat amb molta eficiència. També el meu agraïment al doctor Valentí Fuster i a tot el seu equip del Mount Sinai pels seus bons consells que em van donar tranquil·litat i al doctor Brugada per recomanar-me el procediment a seguir per revertir l'arrítmia. Finalment, vull agrair totes les mostres de suport i acompanyament dels meus fills, germans, familiars i amics. Moltes gràcies a tots, mai millor dit, de tot cor. I ho signa avui.
1: Amb un cor blau i amb un cor blau. Per tant, celebrem que el president Laporta faci aquest comunicat. Desconeixíem que tenia aquest problema de l'arrítmia, que és un problema, no és dels més grossos que es poden tenir amb el cor, però és un problema que s'ha de tenir controlat, i a sobre, doncs, que el tingui revertit. És aquesta última hora que ens ha arribat via el post que ell mateix ha fet en el seu Instagram, i que celebrem.
3: Amb molta força. Mira, sí. I utilitzant el seu lema, doncs, ganes de tornar-lo a veure aviat.
1: Doncs sí.
3: Esperem.
1: Seguim? Era un parèntesi important.
3: Sí, perquè us havia vist despistats i que perquè alguna cosa està passant.
1: No, home, quan hi ha una última hora s'ha de dir a l'instant per la ràdio.
3: Molt bé.
1: Dit això, estàvem començant el tema dels incendis a Madrid i hauran d'apretar una mica el turbo, perquè hem de parlar dels ossos del Pirineu aquests que estan fotent coses rares per allà dalt. Sí, sí, ja fliparà, segons ho expliquem. Però abans continuem... Mira, i ara veig una última hora de La Vanguardia que diu que Laporta justament no anirà a l'estaix del Barça, com devia estar previst, o La gent que no sabia que tenia aquesta qüestió mèdica devia considerar, no hi anirà després de superar aquesta arrítmia. Per tant, felicitats per la recuperació i que descansi. I mira, demà podem parlar amb una persona que se l'estima molt i té molt bon contacte.
10: Podeu portar un tàper a l'hospital?
1: No, no portem tàpers, no, perquè, perquè això del cor, com bé sabem, implica un menjar...
10: M'han portat un iogurt.
1: Poc salat, un menjar sense greixos i sense moltes coses, eh? Sense fregits i tot això.
3: Bueno, seguim?
1: Sí, sí, seguim. Vale. No, veig que no tens ganes de tirar, tu no escoltes el que t'estem dient, eh? Estàs aquí pendent del teu i ja està.
3: Vinga, no, estic organitzant-me perquè m'has dit que aquest temps i hem d'explicar moltes coses i... Però accelerarem.
1: Sí?
3: Només per analitzar on està ara mateix la brega política a Madrid arran dels incendis, com us deia, un estiu més amb això. Tot va començar fa uns dies, ja hem parlat, i de fet n'hem parlat abans, d'aquest tema, d'aquest creuament, no?, d'insults entre Òscar Puente i Díaz Ayuso, dient-se mamarratxos uns als altres. Qui es va mantenir en aquell moment al marge va ser Pedro Sánchez, i de fet, després d'aquell episodi entre Puente i Díaz Ayuso, es va produir una petita treva entre els dirigents polítics dels dos partits, entre Sánchez i Ayuso. Es van fer una foto fins i tot conjunta, molt freda, però... deia, aquesta treva entre partits polítics no ha estat el cas a les tertúlies d'aquest cap de setmana a Madrid, especialment en programes televisius gairebé monopolitzats per aquesta tensió entre els dos partits, entre els que defensen aquesta posició de Díaz Ayuso, de cara no s'ha de parlar del tema, que el que toca és fer front als incendis, i els que en canvi aposten per aquesta postura de Puente dient ara és quan s'ha de parlar del tema, és a dir, perquè un cop quan passen els incendis tothom s'oblida de les condicions dels bombers,
1: general,
3: de la gestió dels boscos, etc.
1: L'elegància indica que primer paguem els focs i després ens discutim, més o menys, eh? Però vaja.
3: El que passa és que sí que és cert que hi ha gent que diu, i això és veritat, un cop passa tot, la gent després s'oblida. A l'hivern no parlem dels boscos i no parlem dels bombers, i els bombers aixequen la mà i ningú els hi fa cas. Però Pedro Sánchez ja fa uns dies, i avui també, ha tornat a sortir amb un pacte que ja va proposar l'estiu passat, recordem, quan els incendis de Galícia, d'Extremadura i de Castella i Lleó, dient aquesta proposta d'un pacte nacional per l'emergència climàtica, que ja ha tornat a posar sobre la taula amb els incendis d'aquests dies. Un pacte contra l'emergència climàtica que diu que és necessari, que és inevitable, i davant el negacionisme que hi diu dels partits polítics de la dreta. Avui ho ha tornat a dir en aquesta compareixença a la Moncloa, ha tornat a carregar directament contra Vox i PP per dir esteu fent negacionisme del canvi climàtic, i sobretot

0: percepción casi religiosa con respecto a la regulación, al cambio climático, a cuestiones ajenas a su propia gestión. Es decir, si hay incendios, es que no hemos regulado lo suficiente, hay que regular más. No, es que el cambio climático cada vez más, entonces hay que adorar al dios del cambio climático para evitar que haya más incendios. Y si el año que viene hay más incendios, es que no lo hemos adorado lo suficiente, hay que hacerlo más.
1: Pot semblar una estracanada més, eh? Però no, però és que Abascal també va publicar el divendres un tuit on parlava de fanatisme climàtic. El seu partit utilitza conceptes com terrorisme climàtic, ecologetes, carrega contra l'agenda 2030 com si fos una conspiració mundial, i això ho reprodueixen tertulians, ho reprodueixen creadors de contingut a xarxes o gent, podríem dir, no, mira, Vox, els youtubers, no, no, no, també terraplanistes com Miguel Bosé, que... Claro, tenemos aquí el costado.
2: ¿Por qué? Mira nomás, tal y como ya estoy acostumbrados. Los de siempre, España arde.
3: ¿Cómo?
2: España arde.
1: No, no, ¿sabes que el problema es que...
2: Quiernos, pero las luminarias, sí. Las luminarias del medio ambiente...
3: Es que no s'entén res. Pero
1: es que no s'entén res, pero s'entén tot, perquè això no s'està inventant. Això és el tuit on parlava, diu... Los luminarias del ecologismo empeñados en vendernos un clima cambiático, ya me explicarás qué es el clima cambiático.
2: Clima cambiático.
1: Que multan y desvelan a los que intentan limpiar el campo, etc.
3: Una cosa és que hi ha una discussió sobre això, que la hi pot haver, però que la tinguin els científics. Val? Però, per exemple, tenen els del mar Mediterrani i diuen que està pujant... O sigui, és un termòmetre que diu que està pujant la temperatura, no és tan difícil d'entendre.
4: Sí, sí, no, que hi ha proves.
3: Potser serà culpa de l'Esprit Sant en lloc
2: de l'esprai.
1: Espera, però això podria...
3: Però que hi ha un problema, no ho pot negar ningú.
1: Però és que podríem pensar...
3: Aquesta colla, de veritat, aquesta colla de xalats com aquest, com el Miguel Bosé,
1: però és que podríem pensar que això és cosa de Miguel Bosé, que està aquí al costat amb un barret de paper d'alumini,
3: sí.
1: I segurament quan escrivia el tuit el portava,
3: sí.
1: Però és que aquest discurs, que ja no és només de Vox, ja ha entrat al PP i el PP l'ha normalitzat.
5: Efectivament.
1: Isabel Díaz Ayuso s'ha expressat, abans ho comentaves, en una posició molt similar, però escoltem per exemple el que deia ahir a Es Ràdio la portaveu del Partit Popular, Esther Muñoz.
6: Llevan años pontificando sobre el cambio climático mata, dicen, y hablan de terraplanistas y de negacionistas, todos aquellos que cuestionamos no el cambio climático, sino lo que ellos hacen o dejan de hacer para luchar contra él. Que el clima cambia es algo que ha ocurrido toda la historia de la humanidad y de la Tierra. Durante toda la historia de nuestro planeta el clima ha cambiado, eso es de perogrullo.
1: Però això és el PP.
3: Però és que no... Però és que,
1: portaveu del Partit Popular.
3: Senyora de Perogrullo, no, si és veritat, té raó.
2: Generacions.
3: Però el que està en discussió és que ha canviat per l'acció de l'home i per la indústria, i pel CO2, i per la... Sí o no? I pel carbó. Clar que ha canviat, però estem discutint si ho estem provocant nosaltres.
1: No, i el que discutim...
3: Si ho podem revertir, senyora.
1: No, però
3: ara és tan complicat d'entendre.
1: Però és que va més enllà, perquè ara el debat a Madrid és si... El que s'ha de fer és intentar revertir o els incendis són causats per el canvi climàtic, a part de l'acció de l'home, eh?
2: Però la
1: intensitat d'aquest incendi és pel canvi climàtic o és perquè el que ara hi ha l'argumentari des del PP és que no, el que s'ha de fer és gestionar boscos, que és veritat, però s'està estenent un bulo entre tots aquests tertulians, opinadors, ho deia també Isabel Díaz Ayuso el seu posicionament avui, entre d'altres, de que la llei actual de boscos estatal no permet als propietaris netejar els boscos.
2: Impidint
1: això s'està dient a totes les tertulies i no és veritat.
3: No és veritat. I a més, doncs mira, això, hi ha un article a La Vanguardia ahir o abans d'ahir, jo com que llegeixo en digital, no sé mai si és ahir, abans d'ahir o quin dia, però hi ha un article a La Vanguardia que diu desmentim els principals bulos que
2: digital
3: estan circulant.
2: Digital no existe.
3: Sí que existe.
4: Per favor,
5: el que sí existeix és Eclipsi.
3: Sí, però l'eclipsi és el 12 d'agost.
5: Sí, però senyora, tot va relacionat, per això hi ha incendis ara.
3: No, què vol dir? Ja està començant la fi del món.
5: Efectivament.
3: No, hi ha uns piròmens també que estan fent de l'altre.
1: El problema és que La Vanguardia ha fet article fantàstic.
3: Sí, està molt bé.
1: I jo també, aquesta setmana, que segueixo a xarxes, posa molts creadors de contingut d'extrema dreta per tenir-los monitoritzats, i feien vídeos de 10-20 minuts explicant, analitzant per què la llei no permet als propietaris netejar els seus boscos i deia, dejadnos limpiar los bosques, si ho pots fer. El que passa és que estàs... I per acabar, ja, Pere, ja acabem.
3: No, deixa'm consultar a l'amic Espejo. De Puli només en queda un bloc i una menció, oi? Sí, va, me'l guardo. Dos? No fotis. Sí? Un o dos? Dos i la menció. Val. És que era per administrar el pas al temps afegit.
1: Vols acabem?
3: Estem molt fora de temps, acaba. Tens 20 segons.
1: A veure, només si havies vist, sé que t'agradaria, però si has vist també la polèmica a xarxa sobre Isabel Díaz Ayuso i la reina Letizia...
4: És el tema,
1: Vinc a fer un fact-checking d'aquell vídeo i em sap greu, però les cares de Díaz Ayuso no són cap a Letizia.
4: Ah?
1: Em sap greu.

0: M'he mirat el vídeo allò al mil·límetre.
1: La cara de mal humor i mala llum que em fot.
0: A part de que la cara de Díaz Ayuso ja està escenificant aquests dies també, que està molt compungida, sí, molt afectada, sí, sí, si us fixeu, no va maquillada. I Ayuso no fa res també, perquè sí, té darrere també una persona com Miguel Ángel Rodríguez, però... Quan Leticia fa aquesta frase que diu «Creo que es importante escuchar con atención a los vecinos» i Ayuso sembla que la mira de reull.
1: Sí.
0: En realitat, si tu mires el vídeo sencer obert, al pla obert, hi ha una dona gran, una veïna, al costat de Leticia. I Ayuso mira la veïna just quan ella està dient «Creo que hay escuchar a los vecinos».
1: I li fa un carinyo.
0: Ella mira la veïna i fa aquest somriure petit.
1: Mira que
0: per
1: bona...
0: tant, mira. No però fotos... estava... Però no, si prou, quien prou, quiere no. creer que crea... Hores després,
1: per tant,
0: Twitter de la Comunitat de Madrid, muy agradecidos a los Reyes por haber venido, tal. Qui no apareix a les fotos? Leticia. Només posen el rei Felip. Per tant, si algú es vol agafar la teoria...
1: I ella, la presidenta enganxada com una papara al rei, que jo penso, mira...
0: Ah, si sempre, bueno, sí. Perquè ja també les fotos sempre estan molt
1: noi,
0: mesurades.
1: Avui cobraràs el mateix, t'has estat més estona, però la pasta és la mateixa que vas fer l'altre dia. Va, que haig de posar anuncis, que si no, no podem fer anar
0: molt bé, moltes gràcies,
1: Pere. Gràcies la setmana vinent, maco.
0: I tant.
2: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
3: RAC1 i l'Ajuntament de Valls presenten Castells de RAC més 1 per la Diada Firagost. El divendres 5 d'agost, des de 7:45 de la tarda, en directe des de la plaça del Blat de Valls, amb Benet Íñigo com a cap de colla i tot l'equip de Castells de RAC1.
4: A Valls no hi ha derbi sense importància. Tant és que sigui feiner i en ple estiu, la Diada de Firagost ja ha vist els castells més difícils de gamma extra. I sempre, sempre, sempre, amb la rivalitat entre vella i joves a flor de pell.
3: El dimecres 5 d'agost, a 7:45 del vespre, Castells de RAC més 1 en directe des de la plaça del Blat de Valls, al quilòmetre 0 del món casteller.
5: Descarregat!
3: Fent pinya, tots som un milió. Amb el patrocini de Forn de Nulles i la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya i Vermut i Zaguirre, amb el suport de la Generalitat de Catalunya. RAC 1.
6: Clapés!
7: Versió RAC 1.
8: Reconcentrat.
9: I ara sí.
1: Apa-li, un quart i tres minuts de sis de la tarda, de les 7 de la tarda, o sigui, a les 18:18. Primer tema,
0: comencem.
1: Que ja te l'he dit abans. El meu tècnic de Netflix vol com conèixer-nos i vol venir a veure el programa.
0: Oh, fantàstic.
1: I vindrà dimecres que ve aquí a espiar una mica el programa. Mm. Casualment ve dimecres, però no sabia que venia a estudiar. Com a dir, és perfecte
0: que presentar
1: el tècnic de Netflix, que ens escolta amb atenció. Segona qüestió, Obsession. Molt bé, bueno.
0: Què? Et va fer por o no et va fer por?
1: Bé, t'explico la meva vida.
0: Sí.
1: La setmana passada vas recomanar el dimecres Obsession i això del... Aquest, del
0: l'Odissea.
1: Del Nolan aquest, o com es digui.
0: Sí.
1: Val. Era divendres. Estava cansat.
0: Per tant, vas descartar l'Odissea perquè era llarga.
1: I vaig estar a punt. Jo, a mi, que una pel·lícula sigui llarga, no molesta. Mm. Té ritme, té trepidació i té aquestes coses, però vaig pensar, no és falta que una pel·lícula tan bona que l'has de disfrutar et vingui el baixón i tot el rotllo i vaig pensar, vaig anar aquí, a sortir d'aquí a les 8 o a les 9. I vaig pensar, doncs vaig a veure Obsession, que també l'ha recomanat.
0: Sí.
10: Va ser una de fila dels mancos?
1: No, res de fila dels mancos. Allà a la fila 6, crec recordar. Tenies raó recomanant-la, però...
0: Sí, va semblar una bona pel·lícula. Comencem per aquí.
1: Mm...
0: A banda dels ensurts...
1: A veure... I... És que no sé com parlar-ne sense fer spoilers.
0: És molt difícil no fer spoilers.
1: És molt... Pel·lícula. Però puc dir que crec que el desenllaç no és l'òptim, sota el meu punt de vista, però és l'únic possible.
0: Ah, estem d'acord, estem d'acord.
1: Però llavors és...
0: No vas al·lucinar molt amb ella?
1: Sí.
0: Ah, veus? És que vaig posar molt èmfasi, però és que crec que aquesta noia està...
1: No recordava que havies dit això, però ella va fer un papelón, que es diu en castellà, en paperàs, en català.
10: Increïble.
1: A tu l'has vist també.
10: Sí, clar.
1: I realment estàs tota l'estona, que et mereixen, cap on va... Sí que té la virtut de ser una pel·lícula que... Et preguntes cap on t'estan intentant portar. Uh-huh. I ja vas pillant el què. Però no és un tema només que et sorprenyi o deixin de sorprenyar, sinó que, efectivament, et desconcerten.
0: Sí. T'incomoden. Perquè estàs molt en part de la pel·lícula patint.
1: Sí. Jo estava allà
10: menjant. Estàs desconnectat del món. Jo estava menjant crispetes.
0: El Pere la va veure com si fos una comèdia romàntica.
1: Està...
10: Sobretot, davant del volant, et deixa...
5: Oi.
6: Ja sé què refereix.
1: Jo...
6: No entrem en matèria.
1: T'haig de dir que ja em vaig fotre unes crispetes i una Coca-Cola, tranquil·lament. Què passa? Per cert, em van atracar, com sempre, perquè ja puc dir, el Cine Separ Vallès, que és on vaig anar, l'entrada amb el descompte a la Vanguardia, que està molt bé això, ja el descompte val 7,90, si no val 11,90, crec recordar. Però les quispetes i la d'allò...
6: Caríssim.
1: Bueno, però això és un atraco.
10: Hi ha cines... Sopes.
6: Ladrones.
5: Saps quina és la millor manera
1: ladrones,
5: que no
1: t'atraquin? Ladrones. Ho sento, però si són clients de la casa, em disculpo.
5: La millor manera que no t'atraquin quan
10: tàper.
5: Entres al cine és no comprar mai menjar i no fer soroll i no emprenyar el personal.
1: No, per
5: això. És la meva opinió. I
8: em surto del personatge per recolzar al meu estimadíssim Pep Prieto, perquè estem a una pel·lícula de que la gent... pugui encarregar per anar al cinema una paella de... Sí. De
5: és que ja no és anar al cinema, perdona, és anar una verbena.
1: Però en aquest cinema...
5: Entre mòbils,
1: no,
5: crispetes,
1: no, sí.
5: Hamburgueses, perquè hi ha gent que es fot hamburgueses.
8: Sí, nachos amb formatge.
10: Nacho, Alba?
1: Jo t'haig de dir que menjo un silenci...
8: Mira, és que no em surti el García, Em surt l'Alin, que porto dintre perquè és...
1: Calma, et volia recordar que el teatre musical ja deixa menjar crispetes, però vaja. I jo, si hi ha un moment de silenci a la pel·lícula, que estan callats, no m'estego en aquell moment, m'espero.
10: No, sí, jo també ho faig, però hi ha gent que no ho fa, que va buscant.
8: No, i està rebuscant en el paquet de les crispetes, rebuscant com si fos el sorteig de la Champions, a veure quina bola trec.
1: No, hi ha gent que ho fa, això, però...
8: Que no.
1: Bueno, calma.
10: Pitjor és ser monologuista i tenir gent sopant davant hamburgueses.
1: Bueno, sí, i no foten cas, Però sí que és veritat que hi ha gent que entra amb hamburgueses o que entren amb nachos, que...
6: És tremendo.
1: Es pot fer silenciosament, es pot no fer silenciosament. Capítol a part és el que mira el mòbil.
6: Sí.
1: Que jo d'aquest tema sí que estic fins als nas.
5: Jo els faria deixar...
1: Del tio que mira el mòbil... No, escondi-li.
8: Jo posaria un francotirador.
1: Bueno, exacte.
10: L'altre, prou.
5: La meva versió era més civilitzada. Però sí que és veritat que...
8: Mira. En
5: fi, aquesta pel·lícula té una virtut. Jo la vaig veure...
1: No mirin el mòbil durant la pel·lícula.
5: Crec que com que genera una incomoditat i una tensió, és veritat que la gent està per menys sorollets.
10: Sí, clar, estàs concentrant...
5: Les pel·lícules de terror tenen una virtut. Si és bona i sap crear tensió, com és el cas, crec que la gent es queda una mica...
1: Llavors, recomanem la versió.
5: La cosa.
1: Sí. Recomanem Obsession? Sí. Més o menys, sí.
5: Recomanem, va.
8: I... Quantes vegades?
1: No.
8: Hem d'anar a veure-la?
1: Per què?
5: Jo l'he vist dues, però vaja.
10: Caram.
1: Un moment, has vist la pel·lícula dues vegades?
5: Sí, a mi m'agrada molt repetir.
1: No, jo ho veia.
5: Mai, això?
1: No, és un tema que no he vist. Molt bé, i abans d'entrar en matèria, perquè encara... Nois, que tenim el temps a afegir, que tenim els Gavina MP3, que tenim publicitat per posar, que tenim...
10: Perquè el teu tema era part del guió del Pep Prieto, no? Dilo,
5: tata! Crec que mirant sèries com un rock i després vinc aquí i em fan parlar d'Obsession.
1: Calla, mira, afegeix un altre tema.
5: Ah, un altre tema.
1: Estic veient aquesta, l'estic veient en francès.
10: Lucky.
1: No, Lucky? Què és Lucky?
10: És una que et va recomanar la setmana passada.
1: No, era francesa?
5: No, és
1: americana. Llavors no l'estic veient en francès.
10: Perdó.
1: Bueno,
5: tot podria ser.
1: No, les pots veure... No, perquè jo, com que soc francès... No, segur que hi ha el doblatge en francès, perquè hi ha tots els doblatges.
5: Sí, totes
1: no,
5: estan doblats.
1: Però les franceses les miro en francès.
5: Quina pel·lícula? Quina
1: aquesta
5: sèrie?
1: Aquesta dels...
10: Digues més paraules perquè veus aquí.
5: Està tan eloquent, Pere.
1: La gendarmeria francesa és Netflix i és un... de tiros i això... Són els GEO de la gendarmeria francesa.
10: Ah!
1: Gigi, sembla que es diu.
5: Sí.
1: Què?
10: G-I-G-N, unitat d'élite.
5: Sí, és aquesta, unitat d'élite, que està número 1.
1: Sí, més vista la setmana. És el primer capítol. He vist el primer capítol.
5: Sí, jo també només he vist el primer.
1: Ja no el seguiràs tu.
5: Sí, però és que en tenia d'altre.
1: I ahir volia posar el segon, però em fallava internet a casa.
5: Ai, amb mi. Va ser el tècnic.
1: Vaig contactar amb el tècnic de Netflix, a veure si m'ho arreglava.
5: Molt bé, molt bé.
1: La fibra matada pera va molt justa. Aleshores, l'últim element, no sé, encara no m'ha acabat. És que avui m'ha escrit en Joan...
5: Més llarg que ho dissé, això.
1: Sí, no, és... Bueno...
5: Digues.
10: Farà servir el guió per paper de vàter.
1: En Joan de Matadepera, un amic meu, m'ha preguntat si parlaríem de Heated Rivalry.
10: De què?
5: A veure...
1: Heated Rivalry.
5: Sempre és un bon moment.
1: Aquí es diu, com s'ha dit,
5: Más que Amigos. No, Más que Rivales.
1: Más que Rivales. És una
5: acabada...
1: És una sèrie canadenca, del món indi, que ha sigut un exitàs, la fan a Movistar...
5: És la història d'amor entre dos jugadors d'hoquei.
1: Correcte.
5: I és una sèrie que trenca molts clichés, perquè és romàntica, però també entra en matèria de temes més seriosos, i jo crec que és una sèrie molt ben interpretada, que s'ha convertit en un fenomen mundial, contra tot pronòstic.
1: És el gener-febrer, es va estrenar aquí al març, març i segueix tenint recorregut.
5: Sí, sí, sí, sí. És que està molt bé, molt bé.
10: Està a Prime Video, heu dit?
1: No,
10: a
1: Movistar.
10: Ah, perdó, Movistar Plus.
1: Amb un doblatge funest i tothom la mira en anglès perquè és un... Passarien subtítols en català.
5: Això passa amb el, diria, el 100%.
1: No, amb el 100% no, però aquesta del doblatge és especialment funest. I a més aquesta, com que hi ha un personatge, un dels protes, que és un senyor rus, que l'interpreta un americà, que ha après a fer l'accent rus,
5: sí,
1: doncs té la gràcia de veure que bé que fa l'accent rus, i en castellà fa ritza. I en canvi...
10: Hauria de veure si fa l'accent també
1: bueno,
10: com...
1: Per tant, t'aviso que hi ha bastanta guerreria sexual, amb aquesta sèrie. Sí, sí, van pujadets, van forts,
5: Vull dir que no... forts, home, sí, no, és la gràcia, també.
1: No està, és una sèrie que no està allà ni un pèl. I se la miren moltes dones. A part d'altres col·lectius que estan especialment interessats en el tema, i...
8: Maricones! Maricones!
1: Bueno, sí, són dos nois, que els que hi facin.
9: No, maricones no.
8: Dos dia i restregándose en el vestuario del hockey.
1: Bueno, hi ha bastant mena al vestuario del hockey. Sí, el vestuario, la dutxa i tot arreu,
5: Tot arreu.
1: I a l'hotel i... Però vaja, que és una història d'amor molt maca
5: molt
1: i
5: maca.
1: Que més tindrà segona temporada.
5: I dos actors, de veritat, que estan
1: són molt bons,
5: fantàstics.
1: Són molt bons,
5: fantàstics.
1: Són un fenomen pop que va allà on van triomfar. Els podríem entrevistar, també. Connor, un es diu Connor
5: sí, o algú? Sí, però si els portéssim aquí, tindríem aquí una allau humana esperant-nos al carrer, que
1: bueno, alucinaríem. Doncs portem-los. És que aquí, aviam, producció, objectius de la setmana. L'Oriol Cardona.
8: Marta Torrente.
1: El guanyador de la medalla d'or. El guitarrista de la Fuente, que ja fa dies que...
8: Maricori!
1: No, va, prou. El guitarrista de la Fuente i, finalment, els nois aquests de Heated Rivalry, que són el...
5: Heated Rivalry, no recordo els noms.
1: Hi ha un que es diu Connor, hi ha un francès, que no, un canadenc que es diu François Arnaud, alguna cosa així.
10: Sí, sí, Connor Story i el Hudson Williams, doncs vinga, o el François Arnaud. El
5: no, és el Hudson.
8: Ella hacía de náufrago en una isla, el Hudson.
1: No, és
5: era
8: el que he visto yo.
1: Plas, comencem amb una sèrie, Avui no va de pel·lícules la cosa.
5: A veure, hi ha una gran estrena en cine, però m'ho he deixat pel final.
1: Ah, sí?
5: Perquè és molt recent, molt recent. És a dir,
1: ah, sí, ja sentia l'embudio que estava molt esperat aquest matí amb aquest tema.
5: Sí, ho sé.
1: Amb estava pesadet, eh?
5: Jo també estic pesadet amb aquest tema. Com que encara no ho he vist, us allibero de la turra, però...
1: Sí?
5: Però
1: per tant, queda una pel·lícula que ens guardem pel final i queden algunes sèries. Exacte. Comencem amb...
11: Furious.
5: Segur que recordeu que ja fa... Que abans ho he pensat i m'ha com impactat. Fa 32 anys que es va estrenar Seven.
10: No havia nascut.
5: Gràcies, gràcies pel dit a ull.
8: Peliculón.
1: Sí, senyor. Va, deixeu-ho parlar.
8: Morgan Freeman.
5: I Brad Pitt.
8: I el Brac.
5: I Kevin Spacey interpretant-se ell mateix. Va ser fantàstic.
1: José María, llavors, calli i fins a
5: Seven, Seven
1: no
5: és, va ser un canvi en el thriller amb psicòpata, és un gènere que es porta fent molts i molts anys, però aquesta pel·lícula va marcar un abans i un després. I encara avui, la demostració és que encara avui s'estrenen coses que visualment et fan, o argumentalment et fan pensar en Seven. Aquesta sèrie, Furious, que en el moment s'han estrenat només 3 episodis, això, aquests de Disney Plus ens fan aquesta aquesta putadeta, perdó la paraula,
1: bueno, no,
5: que s'estrenen nova.
1: No, però a mi, això que es vagin estrenant els capítols setmana rere setmana, que al començament em molestava, ara m'agrada.
10: A mi m'agrada.
5: A mi m'agrada en general, però hi ha sèries que em creen una ansietat de veure-me esperant.
1: Bueno,
5: però amb The Pitt em passava.
1: Doncs jo The Pitt, que s'estrenava el divendres,
5: sí.
1: Per mi hi havia un que estava per casa, allò deprimit, i ui, que malament va tot, pensava, hosti, avui fan The Pitt. El divendres.
5: Sí,
1: i feia il·lusió.
5: Però no et quedaves mai amb ganes de més?
1: És sí, clar.
5: Jo podia accedir-hi molta més estona, aquella seva d'urgències.
1: No, no, no.
5: Llavors, Furious, hi ha 3 episodis. La protagonista és l'Emmy Rossum, que us pot sonar per Shameless.
1: Totalment.
5: I que aquesta sèrie va d'una agent de l'FBI que està perseguint una assassina en sèrie, és a dir, és un accent femení que el gènere no és tan habitual de trobar.
1: Està ben trobat.
5: I està ben trobat també... Per què mata la gent l'assassina en sèrie? No vull revelar de més. Però trobo que li dona un tom diferent a la sèrie que fa crear un vincle emocional entre les dues dones, que trobo que la fa una mica elevada a nivell argumental del que seria el thriller amb psicòpata convencional. Dit això, a part de l'accent aquest, no us espereu aquí la gran revolució del gènere. És una sèrie amb una psicòpata, amb una policia que la persegueix. És una mica Killing Eve.
1: Això ho hem vist unes quantes vegades.
5: Sí. Però és veritat que l'ambient aquest tèrbol que té, tipus Seven, doncs t'acaba enganxant. La prova és que he vist els 3 episodis i he pensat, home, doncs un quart no hauria estat malament. Però vaja, a partir del tercer va episodi per setmana, o sigui que, en fi, són 8, crec, o sigui que tindreu encara 5.
1: La recomanes vivament, eh?
5: La recomano si sou fans del gènere. Crec que paga la pena. Avui, per cert, tenim un dia thriller total. Ja veureu, la major part de les coses que recomano són d'aquest gènere.
1: Sí, doncs mira, efectivament és el gènere estrella, perquè ens recomanes també una sèrie de producció nord-europea anomenada El Uniforme.
12: I det første hold, jeg tager imod som rektor.
5: una sèrie danesa, i aquesta més fa una cosa que s'ha arribat a Filmin, aquesta sèrie, fa una cosa poc habitual. Estem acostumats a veure versions sublimades dels policies a la pantalla. Tots tenen traumes, i tenen un passat tèrbol, o aquell delinqüent que se'ls va escapar a última hora, matrimonis fracassats, tot el cliché del policia històric.
8: Bruce Willis.
5: Exacte, Bruce Willis, amb samarreta
8: imperi. En l'último Boy Scout.
5: Oh, quina gran pel·lícula aquesta. Llavors, Uniforme és una pel·lícula sobre policies que investiguen policies.
1: És... Home,
5: no
1: ho hem vist mai, això, al cinema. No ho hem vist,
5: però no sé si ho hem vist tan costumista i amb tanta mala bava com aquí.
1: Això es diu L'Uniforme.
5: És una sèrie sobre una cosa que surt malament, una detenció que surt malament, i com això destapa tota la part bruta del cos policial danès. I crec que és una sèrie que paga molt la pena veure.
1: Sí? I on la podem veure?
5: A Filmin.
1: Ah, doncs mira, jo sóc de Filmin.
5: Exactament.
1: I el Jaume Ripoll, visc el Jaume Ripoll, i visc a l'Atlàntida, això que estan fent
5: els dies. Tot el que fa Jaume Ripoll en general.
1: Que és un festival, bueno, i col·laborador del Basté, entre altres coses, i que fan el festival aquest, l'Atlàntida, a Mallorca, i a més el pengen pel·lícules, pot ser el festival una mica des de casa.
5: Sí, senyor.
1: Pel·lícules que estan pocs dies.
5: I amb una selecció de pel·lícules fantàstiques.
1: Molt ben pagudir, està molt bé. Doncs palant això, més assassins, eh? Avui la cosa va de sang i fang.
5: Ara anem a un true crime, tu, que a Netflix en fa com 500 per setmana, sí, i de tant en tant en fan un de bo com aquest. Els assassinats de Idaho. Pesadilla en la universitat. Aquest cas que recull aquesta sèrie documental va passar el novembre del 2022, quan van trobar uns estudiants morts en aquesta universitat. La gràcia d'aquest documental, dic la gràcia com a concepte, no pas que faci gràcia, és que es tracta d'una investigació policial que han tret les imatges de les càmeres corporals de la policia, que això s'ha posat molt de moda.
1: Sí, i tant.
5: I a mi em crea un efecte hipnòtic quan veus aquests documentals.
1: Bueno, és com l'àrbitre, és com la càmera de l'àrbitre.
5: Sí, és una mica això. I a més, clar, veus reaccions en primer pla de coses que històricament tu no havies vist en tots anys.
1: Veus el dolent, li foten el tir al dolent.
5: Però el que fa aquest documental una mica millor de la majoria de la plataforma és que dedica la mateixa atenció a reconstruir aquests fets, que per cert, Déu-n'hi-do, com de tèrbol són, dedica al mateix temps a parlar amb les víctimes i a parlar dels morts. És a dir, parla amb respecte, amb escrúpol, explicant-te qui tenen aquestes persones. Perquè un dels grans retrets que se li pot fer al gènere a vegades és que les víctimes han vingut al món això, a ser víctimes, no? I no s'explica mai qui són. Aquest documental dedica temps i aconsegueix amb aquest efecte una profunditat emocional, crec que superior a la que ens trobem.
1: Doncs escolta'm, ho celebrem, la recomanem vivament, Assassinatos de... Idaho.
5: Pesadilla Universitat, que és un títol molt llarg.
1: T'ha agafat aquest any una mena d'obsessió barra fixació per fer una recomanació setmanal de la que és la millor sèrie del 26.
5: És a dir, estic repassant tot el millor que hem vist fins ara.
1: Allò que el rotllo d'aquesta setmana és escolta'm, hi ha coses que han valgut la pena donar el 26, ho recomano.
5: No, i que sovint fagocitem les sèries.
1: Un aplaudiment pel Pep Prieto, que és un tio que ens fa molt.
5: Mira, la d'avui es diu Cómo llegar al cielo desde Belfast.
9: Dear Saoirse, Dara... Robin.
5: És una sèrie de...
1: Fa cara de Filmin, pel títol. És el típic títol?
5: Sí, doncs mira, és una sèrie de Netflix de la creadora d'aquella extraordinària sèrie que es deia Derry Girls, que si no heu vist ja heu de córrer directament a posar-la. És el primer que heu de fer clic. I després mireu aquesta, que és la història de tres amigues de tota la vida que es retroben quan apareix una altra amiga morta en estranyes circumstàncies, i això les porta a fer un viatge per descobrir una mica quins secrets amagava. És una sèrie que té aquella habilitat estranyíssima per crear un misteri que realment enganxa, un misteri molt domèstic, però un misteri.
1: Sí.
5: Humor negre. Saps aquest humor que t'estronca una mica?
1: M'agrada molt.
5: I construeix molt bé aquestes dones que fan aquest viatge per Irlanda i que d'una manera o una altra t'acabes identificant amb elles. Jo crec que és una sèrie que va passar massa desapercebuda.
1: Dones.
5: És molt bona i, per tant, convé reivindicar-la.
11: ¿Cómo llegar al cielo, ho sabreu?
1: Sí, quan? Professora... No, Olivia Lacte.
11: Olivia Lacte, sisplau, un respecte.
1: Professora Lacte.
11: Ho sabreu perfectament, el proper 12 d'agost.
1: Cinema, pel·lícules.
5: A veure, que ens quedem a Netflix, perquè una de les grans estrenes d'aquesta setmana ha estat la pel·lícula, un thriller espanyol que ho està patant molt fort, que es titula Los Creyentes.
12: Ruth, llámame, por favor.
5: Aquesta és una pel·lícula amb Stephanie Magnen i... José Coronado fent el millor que sap fer, que és de José Coronado.
1: No, perdona,
10: sí, totalment.
1: Un moment, jo he vist totalment el tràiler d'aquesta pel·lícula,
5: sí,
1: quan allò del Netflix que va passant, i vaig pensar, aquesta pel·li ja està bé.
5: Està bé.
1: I llavors vaig pensar, per què gairebé tot el que fa el Coronado està bé.
5: A veure, no, això seria discutible.
1: És una afirmació de merda.
5: Una afirmació categòrica, discutible, sí? Tot i que et dono la raó, que com més gran s'ha fet, millor, també diré.
1: No, no, pots criticar el meu
10: comentari.
5: Hi havia la d'Entrevies,
10: no, també?
5: Sí, que també Netflix triomfa molt.
1: Ja fa temps, això.
5: Coronado també va estar molt bé els anuncis del Bífidus.
1: De veritat, eh?
5: No, no, no, és broma. Llavors, Los Creyentes, que té de bo? Té de bo que és el típic thriller domèstic, és a dir, noia que se li mor la mare, torna a casa, el pare és un tio conspiranoic de nassos, és un tio que té càmeres repartides per tota la casa i que com amaga uns secrets molt foscos.
1: Sempre.
5: I t'he de dir que jo vaig posar el play pensant això serà un topicazo com una casa de pagès, té molts clichés, però també és veritat que enganxa molt.
1: I és com menjar una bossa de patates.
5: Se li ha d'atribuir
1: no
5: gran
1: parar.
5: Part del mèrit, se li ha d'atribuir al seu director, que és un senyor català, que és el Roger Gual.
1: Home, jo el conec.
5: Va debutar fa anys, amb, no sé si era el debut, però bé, amb les penes primers, però bé, és Smoking Room, que és un petit clàssic.
1: Smoking Room, efectivament.
5: Del nostre
1: però
5: cinema.
1: Fa 25 anys.
5: I és un tio que domina molt bé el tempo del thriller.
1: És totalment veritat.
5: I aquí crec que fa una gran feina, perquè el guió està bé, però és ell que l'eleva, no?, amb una planificació molt ben pensada. Insisteixo, el Coronel està bé. I vaja, que crec que és una bona sorpresa que convé veure-la.
1: Doncs recomanem Los Creyentes a Netflix amb Roger Gual a la direcció i el Coronado per allà al mig fent de les seves. I acabem... Què et passa? De veritat, eh? I acabem...
5: Amb la gran estrena d'avui.
1: Et queda un minut.
5: La gran estrena d'avui als cinemes, Spider-Man Brand New Day.
1: I s'estrenen dimecres. Sí.
13: What is happening to me?
8: También sale en Odisea.
5: Bueno, surten tres actors de Spider-Man de l'Odissea. El Tom Holland, la Zendaya i el John Berta. O sigui, realment... us he de dir que encara no l'he vist, la veuré demà, però sóc fan de la saga, a mi m'agrada Spider-Man.
1: Molt bé, doncs quan l'hagi vist ja la comentarem.
5: I és, està, diuen que la previsió és que es convertirà en la segona estrena amb que més diners haurà fet de tota la història del cinema.
10: Caram.
5: Són les previsions.
10: Caram.
5: A veure, la setmana que ho comentem, perquè pot ser que els números siguin espectaculars. Però hi ha ganes d'aquesta entrega i Tom Holland demostra que és un dels actors del moment.
1: Però un moment, ara potser et faig una pregunta que no d'allò, però quantes en portem d'Spider-Man ja?
5: A veure, en total?
1: Sí.
5: En total, 3 i 2, 5, 7, 4, 11. Has vist?
10: Però queda alguna cosa perquè
5: no, no. Aquesta és la quarta d'en Holland. Sí.
10: Caram.
1: I hi ha queda alguna cosa?
5: Sí.
1: I llavors va per allà i va movent-se per la ciutat, no?
5: O sigui, sí, hi ha una trama, també.
1: Sí. És que, clar, és que...
10: Sí, ara ho has reduït.
8: Surt el Venom.
1: Jo vaig veure la del senyor aquell de la cara...
5: Són 9, perdona, pel·lícules. He comptat de més.
1: Jo crec que vaig veure la primera, potser abans que s'inventés el cine. No, hi ha una, d'aquella de... Bueno, el pitxa, és allò, el mosquit i aquell...
5: És una aranya, per això es diu Spider-Man, si no seria Mosquit-Man.
1: És veritat.
5: Però
1: aquell tio tan torturat... Bueno, és igual, deixem-ho aquí.
5: Tu estàs parlant de Tobey Maguire, que té 25 anys, ja.
10: Sí, doncs jo he vist aquesta, també.
1: La instrucció o el comentari que transmetem als oients és... En Pep Prieto Plas té moltes ganes de veure-la i creu que pot anar bé, per tant, la mig pre-recomana.
5: A veure, si et fan de superherois i d'Spider-Man concret, que l'has de veure, perquè després de tantes pel·lícules ja no et ve d'una.
1: Doncs, una cosa, tenim una última hora, la diem ara i posem la careta de sortida després? Sí,
10: vinga.
1: Sí, perquè hem de posar la careta per tancar la secció, que hi ha l'anunci aquest del Plas, que ens tiren patates la setmana que ve, i arriben els Gavina EP3 ja.
10: Sí, els bombers donen per controlat l'incendi de vegetació forestal de Canyelles a tocar de les urbanitzacions i han comprovat que les persones confinades a l'interior de les cases situades en zona calenta estan en bon estat, així que...
1: Doncs vinga, una notícia que tranquil·litza més totes les persones afectades pels focs. Pep, t'esperem la setmana vinent. Apa-li, cuida't.
5: Gràcies.
14: Així sona, reconcentrat.
1: Ah, vale.
14: RAC 1 Notícies. Joan Ortiz.
15: Bona tarda. Són les 5 a la platja del Tarajà, a la Ceuta, ja des d'aquest migdia ha quedat instal·lada la tanca pneumàtica flotant de contenció que ha d'impedir l'entrada il·legal de migrants a través del mar. Fa 500 metres de longitud i un metre i mig d'altura entre la part que queda enfonsada i la part que queda per sobre de la superfície. El seu desplegament arriba un mes després de la sentència del Tribunal Suprem. Recordem que impedia les devolucions en calent per aquelles persones arribades nedant. Mentrestant, el president de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha dit que la ciutat encara no s'ha recuperat i que la crisi per l'entrada massiva de migrants segueix oberta.
16: Ceuta no ha logrado la normalidad, que no estamos en normalidad, que todavía en Ceuta hay varios miles de personas que deben ser retornadas.
15: Ho ha dit en una compareixença al costat del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que ha criticat durament el govern de Sánchez, a qui responsabilitza de tot plegat. També ha assegurat que la crisi era previsible.
17: Tampoco es algo imprevisible. Se conocía esta amenaza. De forma general, le identifican los documentos estratégicos del Estado. Y de forma concreta, todo parece indicar que esto se conocía desde principios de esta semana.
15: Per cert, que ja abans d'aquesta compareixença, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha assegurat que no hi havia informes dels serveis d'intel·ligència que fessin preveure l'entrada massiva de migrants d'aquesta setmana. I una altra qüestió, un incendi de vegetació agrícola a Montblanc, prop de la TV-2421, s'ha declarat fa pocs minuts, obligant a tallar la carretera en doble sentit fins al lloc. Hi ha 9 dotacions terrestres i un helicòpter bombarder. Per la seva banda, els bombers continuen treballant en l'incendi que es va declarar ahir a Sanet, al terme de Vilaller, a la boca sud del túnel de Viella. Es tracta d'un foc en una zona de difícil accés amb vegetació forestal densa i molt sota bosc. Hores d'ara, l'arribada de les tempestes ha generat moviments d'aire que han fet revifar les flames. Fins al lloc hi ha desplaçats 2 helicòpters i un avió. I ara, temps pels esports. Pau Bonastre.
18: El protagonista del dia Can Barça és Jesse Visibu, que s'ha incorporat a la dinàmica de l'equip i ja ha parlat per primer cop com a futbolista blaugrana. Més detalls, enviada especial de RAC1 a l'estatge del Barça Anglaterra, Marta Ramon.
19: L'extrem esquerre de 18 anys, Jesse Visibu, ja ha compartit la primera sessió de blaugrana amb els companys i està molt content per com l'han rebut.
20: Great feeling.
21: He tingut una sensació genial, m'han rebut molt bé, és com una gran família. També m'ha rebut molt bé l'entrenador. He parlat amb en Hansi i faré tot el que em demani quan em necessiti. Treballaré dur per ser-hi. Per a mi és fàcil, simplement es tracta de treballar molt i sempre que l'entrenador em necessiti, hi seré.
20: Wherever the coach needs me, I'm a be there.
19: Diu que el seu gran referent de sempre és Neymar, però que també es fixa molt en Rafinha. Va signar fins al 2031 i el Barça ha pagat 8,5 milions d'euros per ell al Bruges per endur-se'l. Malgrat tenir fitxa del filial, estarà en dinàmica del primer equip.
18: Per altra banda, l'Espanyol està empatant a 2 al camp del Middlesbrough al descans. Marcos Fernández i Dolan han hagut d'igualar el marcador per l'Espanyol en dues ocasions. A les 6 juga el Madrid contra la Fiorentina i, per la seva banda, l'Atlètic de Madrid ha perdut 2-1 contra el Manchester United. En ciclisme, Remco Evenepoel ha guanyat la clàssica de Sant Sebastià, s'ha imposat a Richard Carapaz a l'esprint, i els europeus de natació, Iris Thió i Denis González, s'han penjat la medalla de plata a la final del duet lliure mixt de natació artística. D'aquí a menys d'una hora, Iris Thió i Lilú Lluís buscaran una altra medalla al duet lliure femení.
15: Ara mateix els ruixats i les tempestes ja van ocupant el Pirineu, però també al sud de les Terres de l'Ebre n'apareixen des de l'oest. Podem destacar una tempesta força activa amb activitat elèctrica associada, que a hores d'ara afecta el nord del Ripollès i que descarrega amb intensitat. Durant la tarda se n'aniran creant de noves que afectaran sobretot a les comarques del Ripollès, la Garrotxa, el Lluçanès i Osona, però també a punts de la Cerdanya, el Berguedà, l'interior de les comarques de Girona i les Terres de l'Ebre. Algunes tempestes poden anar localment acompanyades de calamarsa o pedra amb intensitats de pluja de més de 20 litres per metre quadrat en mitja hora. En aquest sentit, precaució perquè els rius, rieres i barrancs d'aquestes zones podrien augmentar sobtadament el seu cabal. I això és tot. Tornem nosaltres amb més informació a partir de les 6.
22: Un, dos, tres.
23: I què passa?
24: La gent està esperant a casa que comenci...
14: Reconcentrat.
24: Exacte.
23: Ok, escolta'm.
25: Mira, mira, escolta, escolta.
26: Ciutadans de Catalunya.
14: RAC1 presenta un programa basat en fets reals amb els Òscars. Aquí comença la competència.
27: Especial 50 anys.
28: A tothom des del vell mig de la Diagonal de Barcelona.
29: I benvinguts a la competència especial 50 anys, un programa avui en rigorós diferit.
28: Aquest estiu repassem el bo i millor de la temporada 2025-2026.
29: Per exemple, recordarem quan vam parlar de la flotilla.
28: Ah, sí? Home, i tant.
29: Efectivament. Avui resoldrem el misteri de la flotilla.
28: El misteri de la flotilla, eh?
29: Bones intencions? Sí. Una mica de teatre? Potser també.
28: Vagi escalfant la veu, professor.
29: I també sentirem avui en Conrad Consum rabejant-se en una derrota del Barça, per variar.
28: Escolta'm, no és pas culpa meva que aquí a RAC1 ens foteu el Barça pel cul com si fos una mànega de pastisseria plena avançada nata.
29: És molt desagradable.
28: No, és desagradable. Vosaltres.
29: A vostè també el sentirem avui parlant de feina, perquè es veu que treballem menys que fa 20 anys.
28: Home, diuen, jo segur. Sí, no, va. Cada dia intento treballar una mica menys.
29: Ei, que jo també surto avui,
28: Ah, sí, home, avi.
29: Algú ja ha de posar seny en aquest programa.
28: Sí,
0: senyor, també hi surt l'avi sense nom.
29: Tot això i molt més a la competència especial 50 anys.
0: Un programa que no passarà a la història.
29: Però us farà companyia, com un somni.
0: Avi.
2: L'exèrcit d'Israel ha interceptat diversos dels vaixells de la flotilla solidària que pretenia arribar a Gaza.
0: Sí, què em dius ara?
2: Vostè no.
0: Ja s'ha acabat ja el conflicte entre Israel i Plastilina?
2: Faci el favor. Entre els detinguts catalans hi ha una diputada de la CUP, un regidor d'Esquerra Republicana de Catalunya a Barcelona, l'exalcaldessa de Colau i una vintena de sindicalistes, juristes, activistes i periodistes.
0: Ojo, sindicalistes, eh? Ara, al tanto, eh?
2: Ara en parlarem perquè hi ha més de 300 detinguts.
0: Però com estan els de la flotilla aquesta?
2: Flotilla. Sí. No se sap exactament perquè els detinguts estan incomunicats i han llançat els mòbils per la borda per seguretat.
0: Per la borda o per seguretat?
2: A veure...
0: Per què els han llançat a l'aigua?
2: Per seguretat entenc que hi tenen les dades i... què?
0: Perdona.
2: Jo he dit que... O sigui, aviam... Vostè què?
0: Els detinguts
2: han
0: llançat els mòbils per la borda?
2: Sí.
0: Perquè no els hi puguin identificar les dades.
2: Mm-hmm. Sí, suposo que ho fan per això, que forma part de... Bueno, de...
0: Ui, sí.
2: El que has de fer...
0: Quan... Som activistes. Estem molt preocupats per la justícia social i respectem el mig ambient.
2: El mig ambient no, el medi ambient.
0: Pugem al centre de la vida. Els contenidors de colors.
2: A veure...
0: El paper, el contenidor blau, el plàstic el pugem al groc i les raspes de sardina al contenidor de color de les raspes de sardina. Però els mòbils són molt ecologistes, però els mòbils els tirem a l'aigua del mar amb les seves bateries de liti per si les tortugues marines han de trucar emergències perquè s'han empassat el telèfon mòbil. Venga, home, per l'amor de Déu, home.
2: Un moment, no cal que m'analitzi.
0: El que faltava, una tortuga marina ofegada per culpa del mòbil de la Greta Tinder.
2: Han explicat...
0: Que això pot passar.
2: Han explicat, i ja li hem explicat tres vegades, que la tàctica era llançar els mòbils al mar perquè els soldats israelians no puguin accedir a les dades.
0: Fixa't tu, la típica gent de classe obrera que pot anar tirant el mòbil per la borda d'un velero bervantín.
2: Vostè sí que és un velero.
0: I ja me'n compraré un altre, pues mira, demà passat.
2: Bueno, mentrestant, els palestins en aquesta...
0: Mare meva, quin drama, eh? Bueno. Pobre gent, eh?
2: Sí, els palestins estan patint...
0: No, jo em refereixo als activistes de la flotilla, eh?
2: Bueno,
0: pobre
2: sí.
0: gent, si han llançat el mòbil al mar,
2: sí.
0: és que no podran... Sí. Bueno, no podran d'això. Bueno,
2: no podran... sé, no podran comunicar-se, no podran trucar a casa per dir, escolta...
0: No, això és igual, a casa és igual. El drama és que no podran fer més fotos i pujar-les a Instagram.
2: Bueno, jo què sé, això no és un drama.
0: Ni al tip-top.
2: Sí, hi ha gent que pot
0: dir... Saps lo llarg que se't pot fer el dia sense poder mirar el mòbil, nenes?
2: Sí.
0: Què faríem sense el mòbil? Res.
2: No sé, hi ha gent que fa coses sense el mòbil.
0: Res.
2: No sé, crec
0: res.
2: Que aquest ara mateix...
0: Sense poder contestar els whatsapps, per exemple.
2: Sí.
0: Què faran ara tota aquesta gent?
2: I els contestaran ara de tornada. Crec que aquest no és el problema principal ara mateix de la gent de la flotilla. En tot cas, ara actualitzem com està la situació i què pot passar en les properes hores.
0: Però ja us ha anat bé, tot això, no?
2: Conrad Consum, de l'Agència Catalana de Consum, bon dia. Què ens ha anat bé?
0: Home, això que Israel hagi interceptat la flotilla justament avui.
2: Sí.
0: Ens ha anat molt bé perquè avui ningú parli de la desfeta del club de l'Acero d'Enfrente, ahir.
2: La desfeta, aviam.
0: Ahir, davant del Paris Saint-Germain.
2: Sí.
0: Un club en nom d'estació de tren.
2: Bueno, Paris Saint-Germain i de barri, si
0: avui els culers de RAC1 heu tornat tots activistes de Palestina i experts en geopolítica. Ara tot és per no dir ni mu. No dir ni asa ni bèstia del ridícul culer d'ahir, eh?
2: És que no hem tingut ni temps a mencionar-ho. L'actualitat mana i el que...
0: Si el Barça hagués golejat el Paris Saint-Germain 5-0...
2: Sí.
0: Avui segur que no estaríeu parlant d'Israel i Palestina. Ja t'ho dic jo.
2: Bueno, és que...
0: Segur, digues.
2: No, ja...
0: Digues.
2: És veritat que...
0: Jo no només et sento, sinó que t'escolto. Estic atent. Digues, sí.
2: Sí, no, sí. Què de què?
0: La pregunta és clara. Què? Goma. El Barça.
2: Sí, el Barça va perdre ahir...
0: Digue-ho.
2: 1-2.
0: Fixa't.
2: Ho estic dient, senyor, deixi'm en pau.
0: Digues.
2: El Barça va perdre ahir 1-2 amb gol del PSG en el temps afegit.
0: Fixa't. I l'Espanyol? L'Espanyol va perdre.
2: Bueno, és que no va jugar, tampoc.
0: Bueno, pues això també és notícia.
2: No, home, no. Bueno,
0: digue-ho.
2: És notícia que no perdi l'Espanyol, sí.
0: Ves per on, al final el Barça no éreu tan bons.
2: Sí.
0: I Lamine Yamal.
2: Sí.
0: Al final, aquesta temporada, Lamine Yamal ha fet més canvis de pentinat que gols.
2: Bueno, un moment.
0: Pot ser o no?
2: No, l'altre dia em va tenir prou en un minut per capgirar un partit i a més...
0: Bueno, a més surt d'una lesió, Lamine Yamal.
3: Exacte, dieu tot. Lamine Yamal es va lesionar per culpa de la selecció espanyola. Espanya ens roba els diners i ens roba els jugadors. Els segresta, els porta a un hotel, però segrestat i es fa jugada i és que solo tinc una cama. Te jodes si solo tienes una cama.
28: Doncs res, escolta, ara que ja esteu eliminats de la Champions, us podeu centrar en la vostra competició, no?
2: Què és?
28: Competir amb l'Espanyol a veure qui queda més amunt bueno, de la classificació.
2: Tant de bo si fos així, ho dic per l'Espanyol.
28: Mira, perquè... depèn de pel cul.
2: No, va. A mi no m'insulti.
28: Me'n vaig a la catedral
2: sí,
28: de Barcelona.
2: A la catedral?
28: Sí, perquè Cornellà al Prat no en tenim.
2: Eh? De què?
28: Vaig a posar un ciri, el patró Perico.
2: El patró Perico?
28: El patró dels pericos, Sant Manol González. L'únic sant i màrtir que fa miracles de veritat, el nostre entrenador.
2: Sí.
28: Per la resta, doncs, escolta, mireu de passar un bon dia i no molesteu gaire.
2: Molt bé, moltes gràcies.
28: Un missatge de l'Agència Catalana de Consum pràcticament sempre al vostre costat.
2: Molt bé, moltes gràcies. Va, que avui també hem de parlar d'altres notícies. El Tribunal Europeu dels Drets Humans.
28: Home, ja s'han manifestat o què?
2: Què vol dir?
28: Bueno, el Tribunal aquest Europeu dels Àrbitres ja han reconegut que l'1 d'ahir del Barça va ser indigne i haurien d'haver expulsat un jugador del PSC.
2: No, PSG. PSC és un partit. PSG,
28: bueno, qualsevol dels dos ja m'està bé. Perquè, tela, quin robo el partit d'ahir, nen?
2: Deixem explicar, hòstia, amb el partit. Deixem explicar la notícia que no té res a veure amb el partit.
28: Ah, no?
2: El Tribunal dels Drets Humans no s'ha manifestat sobre l'arbitratge del Barça-PSG.
28: Pues hauria.
2: El que ha fet el TDH és preguntar a Espanya si va violar els drets del president Quim Torra per perseguir-lo a partir de les pancartes que va penjar al balcó de la Generalitat a favor d'alliberar els presos polítics. Això ho han preguntat a Espanya. Ei, Espanya, veu fer malament.
28: Sí?
2: O sigui, el Tribunal Europeu pregunta a Espanya...
28: Els jutges
2: si...
28: europeus sí. Pregunten al Reino d'Espanya si van perseguir Quim Torra...
2: Sí.
28: Sí, siguiente. Venga, siguiente pregunta.
2: Ya, bueno.
28: No, no hay más preguntas, pues venga. Se levanta la sessió.
2: Sí,
28: bueno. Dejalos en el local.
2: Dejalos en, sí.
28: Venga, vamos, amb aquesta pressió a la justícia europea, aquest cap de setmana Catalunya ja serà independent, el Camp Nou ja estarà enllestit sí. I Mari Pau Huguet serà l'ambaixadora dels catalans a la ONU. Molt bé.
2: Miri, tant de
28: bo. Bona.
2: A prova d'avui també parlarem de patinets elèctrics, toca parlar de patinets elèctrics.
28: Sí, atenció a la dada que ha facilitat el RAC.
3: El RAC1?
28: No.
3: La pàgina web l'heu trobat. A la pàgina web de RAC1 hi ha moltes
28: bueno,
3: coses,
28: moltes notícies, sí, però
3: hi ha
28: aquesta,
3: moltes notícies.
28: Justament, aquest
3: hi havia
28: titular...
3: una de com treure't el tap de cera.
28: Sí?
3: Amb un producte molt guai.
28: Això, la web de RAC1?
3: Crec que sí, no ho sé. Al final de les webs, quan baixes al final de les webs...
28: Sí, estàs tu sol.
3: Estic jo sol amb mi mateix sí. I amb notícies que m'interpel·len,
28: vaig
3: no?
28: Vaig intentar trobar aquesta notícia. Com la definiries?
3: Com treure't el tap de cera... Ho he vist només jo o ho ha vist algú més? Quan vas a les pàgines web de, per exemple...
28: Sí, de, per exemple, RAC1.
3: De, per exemple, RAC1. Sí. I baixes... Hi ha unes notícies a baix de tot que sempre és la mateixa notícia, que no passa mai de moda.
28: Això és RAC1.cat. Sí. Sempre d'un anunci d'una notícia.
3: És que estem parlant d'aquesta fina línia, no? Sí. De que no saps ben bé
28: si... una notícia, però si t'hi fixes en una lletra molt petita, a sota hi posa anunci.
3: Ah, bueno, és que jo ja...
28: O publicitat.
3: No, jo estic parlant... No només de la nostra, de RAC1, estic parlant de totes que t'expliquen això o t'expliquen... Vols perdre la panxa? Sempre hi ha una de vols perdre la panxa.
28: Ja.
3: T'hi has trobat, no?
28: Sí, sí, sí, aquesta sí. Aquesta,
3: val. I la de treure't el tap de cera, no?
28: Aquesta no.
3: Va, és que, és que sembla... És una cosa que t'aixucla.
28: Però t'aixucla?
3: Sí, és un... sí.
28: No.
3: Sí, sí. T'aixucla i te fa com... com si t'allapés l'orella per dins. Així...
2: Quin fàstic.
3: I aleshores tu fas com un èmbol, com si fos una xeringa, però que li talles la part de sota, i fas... I surt el d'això, i de sobte, doncs, sents en 4K. O sigui, és una barbaritat. Per exemple, si tu estàs dormint
28: sí?
3: I tens ratolins al sostre, a la part de dalt...
28: Per exemple.
3: Per exemple, que és una cosa no sé què, els sents... Pues,
28: ratolins al sostre et refereixes no per la part de fora del sostre, llavors serien com ratolins aranya, no? Que podrien...
3: Tant de bo que existís aquest animal.
28: Sí, el ratolí aranya.
10: El
28: bueno, no sé, n'hi ha molts.
3: Bueno, el ratpenat és una mica aranya, també, perquè és una mica ratpenat i una mica ratpenat.
28: Sí, una mica rat i una mica penat.
3: Penat, exacte.
28: Sí, sí, exacte.
3: Bueno, doncs això, no, segurament sóc l'únic, moltes gràcies.
28: Estàvem parlant del RAC.
3: Sí. Ah, sí.
28: Reial Automòbil Club de Catalunya.
3: Ah, pensava que parlaves de la pàgina web, no. Doncs no m'interessa.
28: Una cosa és RAC,
3: sí.
28: Fixa't.
3: Sí.
28: L'altra és el RAC.
3: Eh?
28: Hi ha un lleuger matís.
3: Oh.
28: Aquesta ràdio...
3: Sí, aquesta ràdio és RAC1.
28: És RAC1.
3: Vale.
28: Jo t'estic parlant del RAC.
3: Hòstia, ha fet dues Cs, eh? Com es nota que és el del gran dictat, eh?
28: Les feien marcar.
4: Només ho sap fer, ell, eh?
28: Fixa't.
3: Exacte, a Catalunya només ho sap...
28: Reial Automòbil Club de Catalunya.
3: Tant de bo no em moris mai. O sigui... Bueno,
4: has calat molt ràpid.
3: No,
28: sí, no, però que em veus mala cara o què?
3: No, perquè ets l'únic català que sap fer les dues Cs seguides.
28: Però si no serveix només que per dir RAC...
3: Bueno, però necessitem algú que ho faci, no? M'entens?
28: Bé, i també per dir acceptar. No, acceptar no.
4: Capitano. El doc. No? Bueno, escolta, sí, el diari oficial de la Generalitat de Catalunya.
2: Bé, és veritat, parlàvem del
4: de RAM. Jo ja fa estona que em pregunto, ja no em pregunto de què parlàveu, em pregunto com us poden pagar això que feu a final de mes, tu te creus?
2: Home, perquè a final de mes són molts programes i dins els
4: però
2: programes...
4: quina feina feu? Vull dir, tu quan vas a casa...
2: Tot això està escrit,
4: Tu quan vas a casa i ta mare et pregunta, nen, de què treballes?
2: Ja.
4: Mira, pregunta-li.
2: No, deixa ma mare.
4: Que tenim a ta mare avui aquí al públic. Porta-li el micròfon, home.
2: Deixa ma mare en pau.
4: Oh, de Déu, Mari Carme. Un aplaudiment per la mare de l'Òscar.
2: No.
4: Mari Carme, nena, Posa't el micròfon al davant, que sembla mentira que el teu fill faci ràdio i tu no.
2: Però és que la ràdio la faig jo, no la fa la meva mare,
4: Mari Carme, com estàs? Estàs estupenda. Estàs estupenda?
6: El que es veu per fora, no?
4: Què t'has fet? T'has fet alguns cabells?
2: Sí,
4: era com riu.
6: Sí, m'he deixat el meu.
2: Tenia un i...
4: Escolta'm una cosa. El teu fill.
2: Sí. No. Sí.
4: Què li ve de preguntar?
2: No li ha de preguntar res. No sé d'on surt tot això.
4: No sé, jo tampoc.
10: De què treballa?
4: Això.
2: Gràcies, Noelia.
4: Quan li preguntes, nen, què has fet avui? Què et diu?
6: Em diu, tu no m'has escoltat?
2: Bueno, ara tampoc de... Ja, sí.
6: No li pregunto,
4: No l'escolteu a casa, no.
6: És que no ens dona temps.
4: Bueno, és que fa el tonto, vull dir, tampoc no t'estàs perdent res.
6: Però guanyar-se la vida fent el tonto és molt bo,
2: No, i tant. Mira, al final farem 4 duros amb mi i amb mama.
4: Fixa't, hi ha gent que la fan fora de la feina per fotre el burro. Aquí no només els fan fora, sinó que els remuneren.
2: Sí.
4: Quines coses, eh?
2: Quines coses. Ja ve de petit, d'allò de... Aquest nen és un pallasso, és un pallasso. I al final ho hem monetitzat,
6: Ens ha sortit bo.
4: Vaja.
6: Bueno, tu també,
4: Molt bé, gràcies.
2: No, home, és un personatge, mama. No és l'altre Òscar, no passa res.
4: No sóc l'altre Òscar.
2: Un aplaudiment per ma mare.
6: Vale.
2: Pensava que no diria mai això, que és una mica com de folclòrica, no de... Un aplaudiment per ma mare. En fi, perdoneu,
4: parlava... Si això parlava... la Isabel Pantoja.
2: No, per això ho dic.
4: Sí.
2: Bueno,
4: deia
2: parlava...
4: això, feia això, la Isabel Pantoja, i feia...
2: Sí.
4: Quan arribava un concert que feien la prova del so, ella estava només per la prova de les llums.
2: Ah, sí?
4: El so ja anirà sol, perquè jo... Però això us ho van explicar al Salve bé molts dies.
2: Aviam.
4: Ara ja no el fan al Salve perquè ja tota la televisió cultural ja se l'ha encarregat.
2: Amb lo del 3CAT.
4: Amb lo del 3CAT, però tot està lligat. Però ho explicava l'Isabel Pantoja, que deia... Les luces... A mi!
2: Clar, aviam.
4: Pots cantar millor o pitjor,
2: però
4: les ben il·luminades sempre. Tenir bona llum,
2: Tenir bona llum és important.
4: Sempre s'ha de tenir bona llum.
2: Tenir millor llum que el baixista, per exemple. La gent no compra una entrada per anar a veure el baixista d'Isabel Pantoja, sinó per veure la Pantoja.
4: Per veure-la ella. I a la Rocío Jurado també tenia un altre codi secret amb els tècnics de so.
2: I què era?
4: No els hi deia, súbeme el volumen, bájame el volumen, no l'oigo bien.
2: No.
4: Ella, quan acabava el concert, que la gent l'aplaudia, bravo, Rocío Jurado, bien, lo has hecho muy bien, como cantas, bella, eres una reina. I li tiraven allò els clavells i les fotos i tal. Ella, ella se posava així a davant de l'escenari, amb els braços oberts.
2: Com saludant,
4: Saludava, i en un moment en què agafava la mà dreta...
2: Sí.
4: Se la posava davant de la boca i feia un petó a la ungla del dit gros
2: Com fent...
4: i amb el ditet petit l'estirava
2: com si fos un porró
4: i els tècnics de so ja li tenien el gintònic preparat. La gent del públic es pensava que estava fent un petó a la gent de dir gràcies per todo i li estava dient, escolta, el tècnic de so diu, porta'm xumi-xumet, saps? Porta'm el...
2: Com ha de dir?
4: Ja el tenia, Fixa't tu, els cantants, també.
2: Els cantants, no, per la veu...
7: N'hi ha que veuen el cor, algú que...
2: Sí, home, hi ha algú que veuen mentre fan la feina, Manel? No és el cas aquí, Racó.
4: Bé, 26 minuts després us explicaré aquest titular que ha donat avui el RAC, però ja l'automòbil del Club de Catalunya. 9 de cada 10 catalans que van amb patinet elèctric no saben que a partir de gener necessitaran tenir una assegurança per poder circular. Si no la tenen, prohibit circular.
2: El que faltava, els patinets, O sigui, quin perill. Els heu vist, els patinets? Els heu vist?
4: Té pànic, els patinets.
2: Home, són un exèrcit silenciós a la caça de la gent gran, Van a per nosaltres.
4: Tampoc és això, home.
2: Però no, jo també tinc la meva estadística.
4: Sí?
2: 11 de cada 10 patinets no ha parat mai en un semàfor vermell. Això per començar.
4: Sí.
2: El que para és una persona raríssima. Sol ser el que porta casc, també, Aquesta gentola amb patinets s'amaga a les cantonades i quan veuen un avi, patap,
1: pam, surten disparats a caçar-nos. Venen per nosaltres, som els seus antílops. I ells són caçadors de la sabana. Voleu dir que no els donen punts o bitcoins o el que sigui per cada avi a qui claven un ensurt?
5: Avi, és bitcoins, no bitcoins.
1: Bueno, el que sigui, no sé, és una cosa que jo, a mi això m'enxampa de gran. Jo vaig néixer amb la...
5: Una N i una I...
1: Per mi tot és el mateix. Per mi és robatori. I ja està.
8: En tot cas, la normativa ha canviat i, com recorda el RAC, la majoria no és conscient que els patinets no poden circular més de 10 km per hora.
1: Perdona. No he vist mai un patinet a 10 km, o sigui, menys de 10.
5: 10 km per hora sóc jo caminant.
1: No,
8: caminant ràpid, caminant ràpid.
1: Molt ràpid, eh?
8: Però 6 km per hora camina?
1: No, la mitjana deu ser 3, 3 i mig, 4, si ets una persona...
5: Vosaltres perquè no esteu en forma. Però jo, quan passejo els gossos...
8: Esquí aquàtic.
5: 10, 15, 20...
1: Moment, vostè, per començar, ens va explicar durant la pandèmia que passejava els gossos. Vostè, dins del cotxe, els gossos fora...
5: Això vaig a 20 per hora, molt més de 10 per hora.
1: Amb la corretja, els gossos... I vostè fumant amb una mà i canviant les marxes, i l'altra amb la corretja dels gossos i a dins del cotxe.
5: Els gossos els agrada...
9: Cometent tots els crims possibles.
5: No, als gossos els agrada córrer.
1: No, sí, clar.
5: Els gossos necessiten moviment, dinamisme...
1: Com els cotxes, no?
5: Ara, la persona, jo vaig molt còmode en el cotxe, passejant els gossos.
1: Sí, sí. Vostè, 10 km per hora...
5: 10 km per hora amb un patinet, és que hauria de ser il·legal. S'ha d'anar molt més ràpid amb un patinet, home. A veure, siguem serios. Jo he vist iaios en cadira elèctrica que van més ràpid.
1: Sí, cadira elèctrica.
5: Home, ojo, perquè s'ha parlat molt del patinet elèctric, però ojo aquestes cadires elèctriques.
1: Ojo
5: la cadira elèctrica que la carrega el dimoni.
1: Sí, la cadira elèctrica no és allò... No és pena de mort als Estats Units, la cadira elèctrica, perquè...
5: Bueno, ja m'enteneu. La cadira aquella que va amb una bateria, que va amb un joystick, com si juguessis a un mando amb un videojoc.
1: Un videojoc sí, que és una cadira de rodes.
5: Ojo, que hi ha vuelos que van...
1: Mecanitzada.
5: Que sembla que estiguin jugant al Comecocos, eh?
1: Sí, bueno. Sí.
5: T'atropellen i són 10 punts, i te surt un fantasma i te'n vaig, eh? Ja t'han matat,
1: eh? Al Comecocos.
5: Escolta'm, si tu vas en patinet elèctric, no pots anar a 10 per hora.
1: Bueno,
5: t'has de fer veure.
1: Com que t'has de fer veure?
5: Si vas en patinet elèctric, has de poder anar cremant roda.
1: Sí, home.
5: I escoltant reggaeton amb un altaveu JBL a 180 decibels, amb la samarreta del PSG, una cosa, pues, de quillo, una cosa maca.
1: Sí, però doneu una cosa, bon dia.
5: Hola, bon dia, nani.
1: Prou de pobresa ja.
5: Però què?
1: Però qui patrocina aquest programa? La Fundació Arrels?
5: Bueno, una mica de calma, nani Fornells.
1: Calma no.
5: I bon dia.
1: Sí, bon dia i tal. Veig que no feu cas del meu consell, eh?
5: Quin consell?
1: El consell bàsic, el consell que jo dono sempre.
5: Quin?
1: Ets pobre, no siguis pobre.
5: Aquest és el teu consell.
1: De la població.
5: Ja.
1: És que m'han explicat un tic de pobre, que és que no dono crèdit.
5: Què és un tic de pobre?
1: Bueno, això que feu vosaltres, com la cosa més natural del món, que ho teniu integrat, no? D'alguna manera és un indicador que veniu d'on veniu. Per exemple, això que vam explicar l'altre dia, que teniu... Si tens les paelles una sobre l'altra, això és de pobre.
5: O sigui, és de pobre.
1: Falten armaris.
5: Això vol dir que falten armaris. No hi ha espai.
1: No, és que
5: no hi ha prou espai
1: a la cuina. És molt pràctic fer muntanyes amb paelles.
5: Sí, sobretot si has de treure la paella gran.
1: Així si ho ratllen les paelles. Jo no ho sé, a mi m'ho han explicat la gent que tinc treballant a casa.
5: Sí, per tu aquest és un tic de pobresa.
1: Sí, un altre tic de pobresa és si, per exemple, si el teu sofà toca la paret, això és de pobres. No veuràs mai una foto a Lola i tal de tota aquesta gent rics que tenen el sofà enganxat a la paret. Que és com, estàs amenaçat a casa teva, eh?
5: Sí.
1: Contra l'espalda i la paret.
5: Ja.
1: Aquesta gent...
5: Aquí t'he de donar la raó. Aquí.
1: És que tu imagina't, els pobres, imagineu-vos asseguts al respaller, com molt rics, que estamos en la casa de Miami, això ho fan en castellà, no?
5: Sí.
1: I estan arrepenjats a la part del respaller. Tu, si ho fas això a casa, si ets pobre, o sigui, t'escup la paret.
5: No, clar, no pots seure al respaller.
1: No pots seure, si no... Bueno, sembla que estiguis posant els peus a sobre del sofà.
5: Bueno, apunto, aviam, tic de pobre. Tenir les paelles amuntegades una damunt de l'altra.
1: Sí.
5: Un altre tic de pobre, si el teu sofà toca la paret, ets pobre?
1: Sí, un altre. Si fas arròs el cap de setmana i poses un grapadet pensant, va, que així tindré el tàper de dimarts. Això és bastant de...
5: No, posar-hi un grapadet més del que tocaria,
1: Però per fer el tàper de dimarts, no de dilluns. No, dilluns no, que ja he menjat arròs aquest cap de setmana. Guardes el tàper de dimarts. Potrem un grapadet més.
5: Ja.
1: No importa que el sofregit sigui per 5, aprofitarem una mica, rascarem el fons, rascar el fons de la paella.
5: El socarrat.
1: Això és de... És que és,
5: el socarraet.
1: Exacte, no?
5: Donar valor
1: a lo que hi ha rascat la paella, no? Que sempre hi ha algú...
5: Donar valor a allò cremat.
1: Allò crema. No, el socarret. No, tu lo que tens és gana. T'has quedat amb gana i no passa res.
5: Digue-ho, no?
1: Reconeixo, hòstia, bueno, en fi.
5: Escolta, en tot cas, estem parlant de patinets elèctrics.
1: De què?
5: De patinets
9: elèctrics.
1: No entenc cap de les dues paraules, tio. Què és un patinet?
9: Estàs tan desconnectat de la realitat,
1: una mica. I per molts anys. És que la realitat és tan de pobre, hòstia. No,
9: ja.
1: Què és un patinet?
9: Un patinet. És com...
1: Ja comença malament.
9: Per què?
1: Quan algú comença una definició és com, vol dir que no és allò. O sigui, comencem una definició dient és.
9: Escolta'm.
1: No, com allò.
9: Ja saps que és un patinet elèctric.
1: Jo és que...
9: Un patinet amb mànec de bicicleta i amb un motor elèctric.
1: Mare de Déu, motor elèctric.
9: Què?
1: Allò que feu d'anar sobre un trasto, que és una màquina de cosir, però que no cus, no? La realitat és un altre punt de vista, no?
9: Fas molta ràbia, Nani.
1: Ho vas llegir en algun lloc. Un vehicle tan de pobre, el patinet elèctric, que l'han prohibit al metro. Com de pobre has de ser perquè et prohibeixin l'entrada en un lloc de pobres, no? Són les sabatilles blanques del... M'entens?
9: Sí, d'aquí
1: no
9: entra una discoteca.
1: Sí, és que és increïble. És que ja no fa fàstic, ja fa una mica de pena. Fins i tot, per tant, deixo de parlar-ne.
9: Va, escolteu, que és igual, Nani. Avui també parlarem a la competència de la mort de Jane Goodall, la primatòloga experta en ximpanzés.
11: Sí, vull demanar un minut de silenci, sisplau.
12: És molt.
11: Ja està en contra, del respecte per la gent que treballa de debò i que no es passa la setmana fent el pallasso per la ràdio.
9: Sí, home, però vull dir que estem fent un programa de ràdio en directe, ara un minut de silenci és antiradiofònic.
11: No, serà...
9: La gent posarà la ràdio, no sentirà res i canviarà, o l'apagarà.
11: Algú li està sonant a...
9: L'alarma de dos quarts, nen!
11: L'alarma de dos
9: quarts. La pastilla!
11: No passa res, no diré que eres tu i que t'he vist. Bueno, ja s'ha fet el minut. És un minut tan curt com el del Barça, quan fan un minut de silenci.
9: Bueno, és veritat, mai dura un minut, dura 15 minut. Segons.
11: Bueno, és que són dos...
12: I tampoc no hi ha ni minut ni silenci.
11: No, exacte.
9: Ni música dient, perquè hi foten una nadala.
11: El cant dels ocells. El cant dels ocells...
9: Imagina't que comencen ara... Posa'm reverberació,
11: aviam,
9: sisplau.
11: Aviam.
12: La luz a mi.
9: A continuació, al camp... No, a l'estadi... Bueno, allà on juga el Barça, on sigui que jugui, un minut de silenci, posarem el 25 de desembre, fum, fum, fum.
11: Bueno, tindria sentit si has demanat que et cremin,
9: Que t'incineris, sí.
1: Per favor, centrem-nos, que estàvem parlant de la Jane Goodall.
9: Exacte, sí. L'activista va estudiar les interaccions dels ximpanzés salvatges durant més de 60 anys, i va dedicar tota la seva vida a conèixer-los i a protegir-los.
11: Doncs...

0: no? El vídeo del ximpanzé que s'ensuma el dit després de ficar-se al cul i cau de la branca de la impressió.
1: Sí que alguna vegada
0: això passa.
1: M'ha sortit, sí.
0: Doncs això, vull acomiadar aquesta secció amb el tall més important de la història de RAC1, que és quan Jane Goodall es va acomiadar de Jordi Basté.
1: Ah, sí, que la va entrevistar fa més de 10 anys aquí.
0: Fent l'idioma que va aprendre ella.
1: Es va acomiadar en ximpanzés.
0: En ximpanzés. Que, bueno, jo suposo que els ximpanzés també tenen dialectes i les seves mogudes,
1: jo
0: però
1: no
0: entraré, no entraré aquí. Es va acomiadar la Jane Goodall d'una entrevista d'en Basté d'aquesta manera.
2: I will say goodbye in chimpanzee.
3: Però us voy a decir adiós en la lengua dels ximpanzés.
4: Aviam. Jane Goodall, moltes gràcies.
5: El Basté està rient, eh? El Basté, quan li diu Jane Goodall moltes gràcies, sí, està somrient, eh?
0: Perquè sap que té un
5: tall... Posa'l. Fixeu-vos en com m'ho diu, eh?
2: I'll say goodbye in chimpanzee.
3: Però us voy a decir adiós en la lengua dels ximpanzés.
4: Aviam.
0: Bueno.
4: Jane Goodall, moltes gràcies.
5: Sí.
0: Molt bé, aplaudiment.
6: Pintura, escultura, marqueteria.
7: RAC1 presenta...
8: La ràdio del segle XXI.
9: I de dretes...
10: Òscar Andreu.
9: I d'esquerra...
10: Òscar Dalmau.
9: Jo soc d'extrem centre.
11: I si no tenia diners, és de pobre.
10: La competència.
12: Especial 50 anys.
13: RAC1. Atenció, gaudeix aquestes vacances estrenant cotxe. Arriben les rebaixes d'estiu d'Ocasión Plus. Aprofita 3.000, 5.000 i fins a 8.000 euros de descompte en milers de cotxes. Només aquest estiu, del 3 al 14 d'agost. Més de 120 centres per tot Espanya. Mulla't i vine a buscar el teu cotxe.
14: Aquest mes, el Club de Vins La Vanguardia descobreix 6 vins destacats de la Guia de Vins 2026. Celler Domenio, Bodegas Bilbaínas, Herència Altés, Paralada, Faustino Rivera Olecia i Entre Canales Domecq e Hijos. Amb la Guia de Vins 2026 inclosa. Tot per només 69 euros. Salta quan vulguis, amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
13: RAC 1.
15: Hola a tots.
13: Així sona. Reconcentrat.
15: Exacte.
16: Ok.
17: Hola.
18: Hola, què és això?
13: Un programa que fa risa.
19: Risa, ni cada dia, ni no ets a una.
13: La competència.
9: Especial 50 anys.
4: Continua el debat de política general al Parlament de Catalunya.
1: Com?
4: El debat de política general.
1: On?
4: Al Parlament, ja li he dit.
1: Sí?
4: Sí. Deixi'm acabar. Deixi'm continuar, de fet. Continua el debat de política general.
1: A veure, des del respecte, eh?
4: No, sí, des del... Quan vostè parla no és mai des del respecte.
1: La meva pregunta és concisa.
4: Sí.
1: Continua?
4: Sí.
1: Però fixa't el que t'estic preguntant, eh? Tu dius, continua el debat de política general.
4: Sí.
1: Jo pregunto. Continua?
4: I jo, sí.
1: Però quan ha començat el debat aquest?
4: Bueno,
1: sí, la pregunta seria...
4: Sí.
1: Quan ha començat?
4: Primera
1: notícia.
4: Ahir la tarda.
1: Ah, sí?
4: Ahir es va celebrar la primera sessió. Jo entenc que a vostè pues, no li interessi gaire el que pugui passar al Parlament de Catalunya.
1: Sí, avui és... Ahir es va celebrar la primera sessió del debat. De...
4: Sí, no apreti gaire perquè jo tampoc sé gaires coses. Vull
1: ja
4: dir que...
1: Ja us explico una mica.
4: Sí,
1: la Colomer que és allà acampada. Però sí, va començar ahir.

0: és el que vostè ha dit, però hi estic d'acord.
1: Vale, o sigui, els partits dits d'INDEP es van prometre que el Parlament, la Generalitat i el país en general seria un concessionari de Ferrari,
0: sí?
1: I al final ho han convertit en una fira de cotxes de segona mà.
0: Ja, però això quan ho van prometre?
1: Home, la independència era ni puta madre, i de sobte tens una cosa de, bueno, al final és una fira de cotxes de segona mà, amb Salvador Illa allà dient compri aquest Fiat Punto de 1993.
0: Ja, no fa gaire il·lusió.
1: Dels Jocs Olímpics, pràcticament, que és seminou, que és un bon cotxe.
2: Perquè... Seminou, què vol dir?
1: Bueno, que no és nou, bàsicament.
0: Que és vell, que és vell.
1: Bueno, del 93, estaven uns cotxes perfectes als 90,
3: Amb això no pots circular per la zona de baixes emissions.
1: Bueno, però qui vol circular per una... Has de circular per llocs com altes emissions, que és més maco que baixes emissions.
0: Sí, senyor, totalment d'acord.
1: És un bon cotxe perquè tot és mecànic, no? 1993, avui dia tot és electrònica. Tens a Salvador Illa dient, és que l'electrònica no va bé. En canvi, l'Elevalunas, aquest, com sigui, l'Elevavidres, manual, d'aquest cotxe, la maneta, aquesta, no s'espatlla mai.
0: Mai.
1: En canvi, el botonet, que els nens juguen tota l'estona amb el botonet, l'electricitat, és que els cotxes elèctrics duraran 4 dies.
0: Sí, home, sí.
1: Sí, home, sí, sí, sí.
3: Una mica de respecte,
1: Per?
3: Perquè esteu parlant de Salvador Illa, eh?
2: Bueno, estem parlant també...
3: Esteu parlant del nostre Salvador.
2: Aviam, un moment, una cosa, sí.
3: Tots drets,
2: Bueno, tots drets, no cal, un moment, hi ha hagut gent que s'ha posat dreta, no.
3: Lluem el Salvador.
2: Sí, no, tampoc.
3: Lluem-lo.
2: No, això no és una missa.
3: Escolta, és el president de la Generalitat de Catalunya, un respecte,
2: Sí.
3: És el molt honorable Rana.
2: El molt, sí.
3: I ahir va fer un dels anuncis més importants de les nostres vides. Ja no de la d'ell, sinó de tots.
2: Quin anunci va fer?
3: Home, farà 250.000 pisos nous.
2: Ah.
3: Salvador Illa, ell mateix.
2: Sí, no, ell mateix no fa pinta.
3: Construint amb les seves pròpies mans.
2: Sí,
3: els caps de setmana, quan tingui una miqueta de temps lliure,
2: Sí. Posarà
3: el casc, una armilla fluorescent, dirà a casa,
2: Sí. Marxo. Sí.
3: No m'espereu per sopar. I au, a pujar parets de maons.
2: Perdoneu una cosa, ja que heu tret el tema, pot ser que cada any anunciïn el mateix?
0: Home, aquesta promesa de fer pisos...
2: Pisos i pisos, no, farem de ser... Un...
0: Això sí, em sona que ja... Sí.
2: Quants pisos diu ara que farà el Salvador Illa?
0: Miri, pisos nous, 250.000, diu.
2: 250.000.
0: Ahir ho va dir, sí.
2: Bueno, molt bé. Doncs sí, mira, la senyora és que ha fet números i no li cap el número tal cap,
0: Sí, sí, concretament va repetir molt la paraula construir. Construir.
2: Home,
0: el lema deu ser aquest.
2: Florentino Pérez deu estar plorant d'emoció a casa seva, no?
0: Construir. Les constructores en general.
2: La caixa, tot
4: ahir va dir això, que es construiran 250.000 pisos nous.
2: Bueno, doncs sentim Salvador Illa el 8 d'octubre del 2024, fa tot just un any.
5: Us anuncio un nou programa d'habitatge públic del govern, amb l'objectiu de construir 50.000 habitatges públics en els propers anys fins al 2030. 50.000 habitatges públics fins a l'any 2030.
2: Hòstia. Bueno, ja en portem 300.000, no? O sigui, si aquests 250 no, sí, els hi hem d'afegir els 50 que ja els deuen haver fet.
0: No ho sé.
4: Entenc que sí, entenc que sí.
0: Clar, en principi sí, però... No,
2: sí, però
0: els 50.000 de l'any passat...
2: Se sumen o no se sumen?
0: Els 50.000 de l'any passat jo diria que encara no han començat ni a fer-ne els fonaments.
2: Bueno, o pot
0: ser... Però ara ja se n'anuncien 250.000 més.
2: No, si anunciar és més barat que fer-los.
0: No, clar, clar.
4: Normalment, sí.
2: Anem plegats, si us sembla, a l'hemeroteca. Veniu.
0: Què fa ara, avi?
2: Any 2007. Us en recordeu, 2007, quan 13 anys teníeu, no?
0: Sí, el 2007.
2: Any 2007.
0: Què passa amb el 2007?
2: Tots els diaris catalans surten amb aquest titular.
0: A veure.
2: José Montilla anuncia la construcció de 50.000 pisos protegits aquesta legislatura.
0: Sí.
2: Any 2007,
0: José Montilla ja...
2: Ja va prometre 50.000 pisos.
3: D'Illa a Montilla.
2: Sí, exacte.
3: Del Montilla ara ja només queda Illa.
2: Una cosa, podeu treure el cap per la finestra i mirar si veieu aquests 50.000 pisos que va construir en Montilla?
6: Mira, allà fan obres.
0: Ah, tanqui la finestra, no, ja s'ha entès, s'ha entès. No cal mirar per la finestra.
6: Els estan construint. És un edifici enorme amb gespa i tot.
0: No, avi, allò són les obres del Camp Nou.
2: Ah, vaja, però tanca la finestra.
0: No són els 50.000 pisos de Montilla. Jo diria que els 50.000 de Montilla...
2: No us
0: va bé la promesa i...
2: Sí, bueno, voleu una més hemeroteca, una miqueta més?
0: Una mica més d'hemeroteca?
2: Sí, llegeix aquest titular, sisplau, de fa 13 anys.
0: Això és de fa 13 anys.
2: De BTV, ho van publicar, Televisió de Barcelona, BTV.
0: Sí, és un titular d'abril de 2012.
2: 2012. Sí.
0: Diu, l'alcalde Jordi Hereu promet 10.000 habitatges protegits en 8 anys a Barcelona.
2: Sí.
0: 20.000 habitatges en total sumant la iniciativa privada.
2: Ja en tenim 320.000, Sumem els 300 que portàvem més 20...
0: No, Déu-n'hi-do, vagi sumant vostè, sí.
2: Sí, pots llegir aquest titular de l'ara?
0: Sí, l'altre titular.
2: De 2016, sisplau.
0: Aquest és de 2016,
2: aquest diu.
0: L'alcaldessa Ada Colau promet 8.800 pisos de lloguer social a Barcelona abans de 2025.
2: Espera, 328.000 pisos portem ja. Pots llegir aquest titular de ara de fa 2 anys?
0: Sí, avi,
2: no voleu hemeroteca? Jo una cosa no tindré, però memòria, tampoc.
0: Diu,

0: El president de la Generalitat, Pere Aragonès, promet 10.000 nous pisos de lloguer social en 3 anys.
1: 338.000 pisos. Hi ha més pisos que persones, ja, una mica. Sí, és increïble. Si no, és estrany que no baixin els preus.
0: Si no hi ha paletes per fotre tants pisos, hòstia.
1: Bueno, potser és un que és molt ràpid, no ho sé.
0: Bueno, ja està. Hi ha prou de titulars perquè ja no...
1: No, home, aviam, escolta, no cal remuntar-se tant. Aquest titular de Nació Digital de juliol passat.
0: Un altre?
1: Sí. Què diu?
0: Diu, l'alcalde de Barcelona... Jaume Collboni promet construir 1.800 pisos protegits en terrenys del Consorci de la Zona Franca. Allà a la Zona Franca, allò tan maco.
1: Sí. Bueno, faig els números directament. Us toquen 18 pisos a cadascú de vosaltres. Bravo.
0: Bueno, doncs fantàstic, no? Escolti'm.
1: Aquí hi ha dues opcions. O sou tots terratinents i grans tenidors, o sou un país d'idiotes on es pot dir qualsevol cosa i
0: bueno,
1: qui dia passa ni empeny.
0: Ja ho deia vostè, dir-ho és gratis. El que costa és fer-ho.
2: No mira, sé jo... és que una cosa, veient les imatges aquestes dels diputats al Parlament, em pregunto, sí. Com ens ha d'interessar a nosaltres si ja es veu que ni a ells ens interessa la cosa?
3: No, va, sisplau, és que ara mateix estan al Parlament de Catalunya, estan parlant, eh? No teniu respecte pels diputats del país.
1: Estan parlant, sí, home, sí.
2: No, cal saber de què estan parlant, perquè hi ha coses de les que no es pot parlar en aquest Parlament. Hi ha hagut gent que ha hagut d'anar a la presó o a l'exili perquè hi ha coses que no es poden parlar.
3: Aquest que està parlant ara segur que no li diuen res, que és el de Vox.
2: Bueno,
3: el senyor Garriga.
2: Sap que és una persona racialitzada.
4: Problemos.
2: Home, no donarem ara... S'ha trencat la tele, es veu que no es pot sentir.
3: Senyoria,
4: diu. Alumnos de quarto d'ESO, los peores resultados en tecnología, en inglés y en comprensión lectora.
3: D'això no hauríeu de parlar avui, d'aquestes proves que han sortit.
1: En parlarem perquè, segons aquestes proves, es veu que els alumnes catalans parlen millor castellà que català. Però, bueno, en parlarem després.
3: Va, escolteu, que avui també hi ha bones notícies. Avui també hi ha bones notícies. Per exemple, aquesta. Llegeix aquest titular. Llegeix-lo.
1: Aviam, quin titular?
3: Llegeix-lo. Mira aquest aquí. Mira.
1: Ah, sí. El millor
3: aquest que posa, el millor croissant.
1: El millor croissant.
3: Aquest que diu el millor croissant de l'Estat.
1: El titular l'he de llegir jo, perquè...
3: Sí, no, és aquí on posa el millor croissant de l'Estat. Es fa a una pastisseria de Catalunya, digueu.
1: Sí. Té un micròfon davant, ja ho ha sentit la gent. Ara seré redundant, però és veritat que el millor croissant de l'Estat es fa un concurs i han decidit que el fa una pastisseria.
3: No, això no ho diu el titular.
1: No, ja, però jo estic afegint.
3: El titular diu el millor croissant de l'Estat es fa una pastisseria.
1: Sí. El millor croissant de l'Estat es fa una pastisseria de Catalunya.
3: A Catalunya, eh?
1: Sí, a Catalunya.
3: La pastisseria de Catalunya, el millor croissant d'Espanya, es fa la pastisseria Canal del barri de Sant Gervasi. Sí, això ha tocat a la ràdio, crec que el veig.
1: Sí, senyor, és veritat.
3: I aquest no és el primer any que guanyem el millor croissant d'Espanya, eh?
1: No.
3: Que no ho veieu?
1: Que no veiem el què?
3: En Salvador Illa, la Generalitat.
1: Sí.
3: S'ha acabat amb el boicot als productes catalans.
1: Un moment.
3: Ara ens deixen guanyar les competicions importants.
1: Ah, sí?
3: La Lliga de Futbol Femení.
5: No és que no deixin guanyar.
3: La Lliga d'Hoquei Patins.
1: Va guanyar per mèrits.
3: La Lliga Espanyola del millor croissant.
2: El millor croissant, que dit des del respecte, que aquí ho fem molt bé, però és un producte francès. Sí. Tenir el millor croissant d'Espanya és com tenir la millor paella de Lituània.
3: Sí. Prou, sisplau, un respecte amb els croissants.
2: És que fins i tot les coses de fora les fem millor. Per exemple, parlar castellà, parlar millor català.
0: Després en parlarem, sí, també.
1: I ho farem amb el Justo, és veritat que ho dèieu. Avui a la competència també parlarem del mercat laboral. El titular és que els catalans treballem 2 hores menys a la setmana que fa 20 anys.
0: Escolta, em parlo per tu.
1: Sí,
0: té collons la cosa.
1: Conrad Consum de l'Agència Catalana de Consum, bon dia, bona hora. Un segon, sisplau, que expliquem la notícia.
0: Sí, ja expliqueu perquè no s'entén,
6: sí.
0: Això.
6: La Unió Europea ha volgut fer un estudi per veure si com ha evolucionat la jornada laboral.
0: Això és el de sempre. Treballen molt, molt més els del nord que els del sud.
6: Doncs,
0: sempre estan igual.
6: No. Sí que treballen. De fet, la jornada laboral a la mitjana europea s'ha reduït 1 hora en 20 anys, per tant, treballem menys que fa 20 anys.
0: Sí.
1: Pot ser que treballem de manera més efectiva o això no surt a l'estudi?
6: Aquest és un altre
0: més
6: estudi.
0: Més intensament. Sí, jo estic amb vostè.
1: Més intensament, sí. No?
6: El tema...
1: no cal estar-s'hi moltes hores, perquè les coses, un cop ja saps com funcionen les fases, ja te'n pots anar. No?
6: Això ho estem aplicant a la competència, que fa 17 anys que treballem 1 hora. Vull dir que...
3: Pues vinga, ja podem marxar.
1: No, no.
0: L'hora la fem sencera, normalment.
6: El tema és que la Unió Europea s'ha reduït, com us deia, 1 hora de mitjana a la jornada laboral setmanal, i a l'Estat espanyol 2 en 20 anys. Per tant, el doble.
0: Doncs escolta'm, no ho entenc. Vosaltres dieu que treballem menys hores que fot 20 anys, però jo no paro de treballar tot el dia. Tinc més feina que mai a l'Agència Catalana de Consum.
1: Sí, però vostè...
0: Si queixa.
1: També és veritat.
0: Queixa massa pel meu gust.
1: Sí, però vostè és veritat que ens ha explicat algun cop que baixa a esmorzar 6 cops cada matí.
0: Bueno, però això és en horari laboral, vull dir... Això compta com a feina.
1: No, home, no queda compte com a feina.
0: Què em diràs, que quan em tanco el lavabo mitja hora per fer de ventre...
1: A més, o sigui...
0: Això no compta. Això és en horari laboral, eh? És el lavabo de la feina.
1: Però vostè quan treballa? O sigui, si està... si esmorza 6 cops i a més fa caca durant tant de temps...
0: Pensa que mentre esmorzo un entrepà de garrí estofat,
1: sí,
0: jo no paro de pensar les queixes dels usuaris.
1: Ah, no, sí, clar, però això... Que
0: vas,
1: no...
0: vas resolent queixes mentalment, després sí, ja t'hi poses clar. Davant de l'ordinador.
1: Mm-hmm,
0: no, això ocupa espai mental, eh?
1: Sí.
0: Això va contra la meva salut mental, eh?
1: Home, és que això no és... Exactament treballar no és. Mentre vostè s'està fotent l'entrepà...
0: Pensar en treballar és treballar, eh?
1: Ja, bueno.
0: Ja m'agradaria tenir una feina que jo quan arribi a casa dic, escolta'm, me n'oblido de la feina.
1: I no se n'oblida, vostè?
0: Sí.
6: De fet, se n'oblida quan està a la feina.
0: Me n'oblido ja. Moltes vegades me n'oblido quan ja falta una hora per plegar.
1: Oi, bueno, i tu estàs... Sí, sí, molt bé. Perfecte. Doncs això, mire...
0: Un consell.
1: Sí.
0: Aquest sí que, mira que us he donat consells durant tota la meva trajectòria vital aquí en aquest programa. Mm. Aquest consell us el dono de tot cor. Si voleu que l'administració pública, perquè hi ha moltes queixes, oh, és que l'administració pública, l'atenció al client deixa molt que desitjar.
1: No, no és un client.
0: I clar, mai, l'atenció als usuaris i als contribuents i tot això, sempre demanes una atenció rapidesa i estàs 4 hores esperant. Escolta'm, si voleu que us atenguem a l'administració pública amb diligència i celeritat,
1: sí?
0: Us heu de plantar.
1: No.
0: 5 minuts abans de tancar.
1: No.
0: Escolta'm, anem?
1: No.
0: Però es resol tot en 5 minuts, eh?
1: No.
0: Perquè en 5 minuts hem de plegar.
1: Sí, bueno. Mira,
0: és així.
1: Acabem de donar 4 dades. L'estat espanyol...
0: La dada més important te l'acabo de donar jo.
1: Sí, no.
0: És així.
1: No, vostè diu que...
0: Això també a les oficines bancàries, eh?
1: Mm-hmm.
0: Deu a la caixa 5 minuts abans de que tanquin i, escolta'm, s'ho van polint tot, però, vamos, t'ho resolen tot. En 5 minuts t'ho resolen tot.
6: Mm-hmm. Bueno, la qüestió és aquesta, que treballem menys, teòricament, que fa 20 anys, i de fet, a l'estat espanyol es treballen 2 hores menys, com deia ara, a la setmana que fa 20 anys.
1: Bueno, els sous també han anat pel pedregar.
6: Els sous han
1: treballat menys, però cobrem una merda, vull dir.
6: Exacte, una mica és aquesta.
1: I menys que hauríem de treballar. Si ens han de pagar el que ens pagaven fa 150 anys, doncs els...
0: No, avi, avi.
1: Vols veure una cosa que darrere la barricada, o sigui... Bueno,
0: va, no, va.
5: Con todo gusto presentamos...
7: La competència.
1: Ui, he passat els 50 anys.
8: Ei, algú vol sortir amb mi aquesta tarda?
9: És ma teva.
8: Bueno, ja t'ho sabes, no?
7: La competència.
8: I qui passa? Especial 50 anys.
1: Actualitzem, si us sembla, l'última hora sobre la flotilla humanitària que ha interceptat l'exèrcit d'Israel. Ja hi ha unes 500 persones detingudes.
0: Bueno, però ara heu de parar el programa.
1: No l'hem parat.
0: I tornar a parlar d'això.
1: Estem fent una actualització.
0: Per només 500 persones.
1: Només 500 persones.
0: Això és mitja sala d'un Cinesa Diagonal.
1: Vol callar.
0: Això és un teatre tan tarantana.
1: Noelia, sisplau.
10: A hores d'ara, fons de la flotilla han confirmat que només 2 vaixells continuen rumb a Gaza amb l'ajuda humanitària pels palestins.
0: Ai, pobra gent, quina tragèdia.
10: Sí, els palestins es
0: Pere. No, em refereixo a la tripulació d'aquests 2 vaixells que encara no han interceptat els soldats d'Ismael.
1: Israel. Israel.
0: Ai, no... això és Israel.
1: Sí.
0: És que jo els confonc sempre, aquests noms. No us passa?
1: Però
0: nenes, que de vegades confoneu noms?
1: No ens passa.
0: A mi em passa això. Tenia un nòvio que es deia Israel i sempre li deia Ismael.
1: Ja.
0: Bueno. Sabia greu, tu.
1: Home, sí, clar, en persones...
0: S'emprenyava.
1: Sí.
0: S'emprenyava. Bueno, la qüestió és que em fan pena els tripulants dels 2 vaixells que encara queden, pobra gent, perquè deuen estar resant perquè els detinguin d'una vegada i acabar amb la travessia pel mar. Tu imagina't que portes un mes anant amb el mar.
1: Sí,
0: venen els soldats israelians. I comencen a detenir-los a tots, els barcos, a tots els barcos, a tots els barcos, menys el teu.
1: Ja.
0: Que tu aixeques les mans a dir, ei! Nosaltres, què?
1: Ja, el meu activisme
0: ja,
1: no val o
0: home,
1: què?
0: Home, que ja estem farts, estem marejats ja.
1: Sí, bueno.
0: Home, tants dies en un barco.
1: Sí,
0: Has d'estar esperant que et detinguin els soldats i et donin biodramines.
1: Sí, home, no, però jo crec que ja
0: t'has acostumat. Per la mort de Déu, no m'imagino a mi amb un vaixell d'aquests.
1: No, a vostè no l'imagino a vostè fent una flotilla solidària enlloc.
0: Si veig un soldat allà a lo lejos, escolta, porti'm un El Grey amb llimona, per la mort de Déu.
1: Sí.
0: I una planxa d'Aison pels cabells.
1: Mm-hmm.
0: Que tants dies al mar, la humitat, nenes, em deixa els cabells com si fos la Tina Turner.
1: Bueno, actualment,
0: igual,
1: sí.
0: Igual.
1: No crec que s'hagin preocupat de portar-los una planxa pels cabells, la veritat.
0: Doncs pues és un must del kit de supervivència de la dona Cookie.
1: Sí, bueno.
0: Això i unes sabatetes de taló.
1: Sí, home, pel mar vam...
0: Perquè les dones, escolta'm, això d'anar tot el dia pel barco... En xiruques.
1: Però com has d'anar en xiruques pel barco?
0: O pitjor encara.
1: Sí.
0: Una dona Cookie amb crocs.
1: Bueno, escolti, que cadascú porti el...
0: Però què és això? Que no sabeu? Que si vas massa temps amb sabates planes, deixes de ser una dona Cookie. I et converteixes en...
1: En què?
0: En una dona d'aquestes...
1: Prou. Quin fàstic. fantàstic.
3: Em fan ben enarcades.
1: No, no, ja, ja, ja. Sí, sí, ja, i a mi també, només de sentir-la.
3: Converteixes en...
1: Sí.
3: No, en...
1: Prou.
3: Libian.
1: Prou. Prou. Però, calli, calli un moment.
3: No, no, és que no, no, això és, sí, és empíric, eh?
1: Sí, tu...
3: Si vas massa hores amb sabata plana...
1: Vostè sí que és empíric.
3: T'acabes convertint en una dona d'aquelles que va amb ulleres.
1: Prou.
3: Vull dir, no que li va, que no li funcioni bé la vista, prou, no, no, que va amb ulleres.
1: Prou, prou.
3: Saps què t'ho vull dir?
1: No, no, calli un moment, senyora.
3: Una dona d'aquelles que... com us ho diria?
1: Hòstia, què passava?
3: D'aquelles dones que porten les ungles de les mans curtes.
1: Les de les mans, ha hagut d'especificar. Calli un moment, Noelia, sisplau.
10: En tot cas, el govern israelià explica que els activistes detinguts estan sans i estalvis i han compartit imatges, entre ells una fotografia on hi surt Greta Thunberg.
0: Bueno, que podria ser falsa, eh?
1: Que podria ser falsa.
0: Avui en dia no te pots fiar perquè amb l'intel·ligència artificial fan veritables virgueries. Mm-hmm. Vull dir, podrien generar també una foto amb el Leonardo DiCaprio,
1: sí,
0: recreant l'escena del Titanic,
1: sí,
0: cridant "Soy el rei del mundo", abraçat a l'Ada Colau.
1: Bueno, no comenci.
0: Està a puntet de publicar-se.
1: Noelia,
0: ja.
10: Després de traslladar els detinguts cap a Israel, començaran a deportar-los...
3: Israel o Ismael?
10: Israel.
3: Jo aquests dos noms els confongo. Sí, ja. Explicat, això?
10: Ens ho explicat, sí. Començaran a deportar-los als seus països. Els activistes catalans podrien tornar a Barcelona en un avió en unes 72 hores.
1: Mare meva.
0: Collons, faran escales, eh?
1: Sí, bueno, tornada...
0: 72 hores.
1: Bueno, potser ve molt lent, a 10 km per hora, com un patinet elèctric, eh? Tornada en avió des d'Israel, que et passes un mes al mar i a sobre encara has d'aguantar que una hostessa de vol et faci pagar 60 euros extres perquè la teva bossa fa un centímetre més del que has permès. És realment això em sacri...
0: No. Avi! Avi!
1: Vols veure una cosa que també fa un centímetre més del permès?
0: Va! Però... Avi, va.
1: D'altra banda, ja s'ha fet públic que la selecció catalana jugarà un partit amistós de futbol contra la de Palestina.
10: El partit es jugarà el 18 de novembre a l'Estadi Olímpic Lluís Companys.
1: Doncs és un misteri i ja el tenim aquí. Bones i...
0: Ja el tenim aquí, ja tenim aquí el professor de debò. Bon dia.
1: Bones i màgiques nits. A mans del misteri i del futbol. Que curiós, no? La flotilla arriba just quan sembla que hi ha un pla de pau presentat per Israel i els Estats Units.
0: Sí, això sembla. Bueno, coincidit.
1: Pot ser que estiguem davant de la flotilla del misteri?
0: Per què ho dic?
1: La pregunta no és per què ho dic, sinó per què no dir-ho.
0: Com?
1: Eh?
0: Què?
1: No deixis perdre el teu nen interior jugant, eh? Però per què no dir-ho?
0: Bueno, però és que no pot deixar anar
1: tinc
0: una
1: caca.
0: Hipòtesi.
1: Tinc caca.
0: Vostè ara? Doncs pues, miri, escolti, s'aixeca i se'n va.
1: No he parlat jo, ha parlat el meu nen interior.
0: Ah, que té un nen a dins.
1: Es complica tot molt, eh? Si anem per
0: complica,
1: aquí...
0: Es complicarà molt. No, no, sortim d'aquest jardí, sisplau.
1: No és tan gran com un nen, però...
0: Escolti, vostè, vostè no pot...
1: Però escolta, pesa lo mateix.
0: Escolti, no
1: sí,
0: vagi
1: sí,
0: per aquí.
1: 7 anys.
0: Sisplau, no vagi per aquí, sisplau, que estàvem intentant parlar d'un tema seriós.
1: Perdoni, no sabia que estàvem a la rigorosa BBC, eh? BBC, les sigles del misteri.
0: Mm? El BBC són les sigles de British Broadcasting Corporation. No, no és cap misteri.
1: Ah, doncs ja que ets tan llest, coneixes la EFUC? Eh?
0: EFUC?
1: Sí.
0: No em sona.
1: EFUC són les sigles de Et fotré un clatelló. Eh? Misteri resolt.

0: La competència.
1: Especial 50 anys.
2: Comentar les dades de l'enquesta Òmnibus del Centre d'Estudis d'Opinió, el CEO.
3: Sí, senyor, el CEO. Jo hi treballo, al CEO.
2: Sí, ja ho sabem.
3: Que sapigueu que és la feina dels meus somnis.
2: Sí?
3: Has de parar... És tan divertit. Has de parar la gent pel carrer.
2: Sí.
3: Molestar-los una estona.
2: Bueno, demanar col·laboració tampoc és molestar,
3: per
2: no?
3: Per fer l'enquesta.
2: Sí.
3: Has de fer un somriure postís i enganyar la gent dient tens un minutet.
2: Sí, ja, ja.
3: Tens un minutet.
2: Sí.
3: És una mentida pietosa perquè necessito 45 minuts per fer totes les preguntes perquè són enquestes llargues. Per això es diu Òmnibus, l'enquesta.
2: Sí,
3: i m'ho passo pipa.
2: Sí, bueno, no sé si es fan a peu de carrer o si truquen.
3: Sí, per telèfon també.
2: Per telèfon també.
3: Sí.
2: Donem algunes dades més destacades d'aquesta enquesta, Noelia.
4: Per exemple, un de cada quatre catalans no pot fer servir el català ni en l'àmbit sanitari, ni en comerços, ni en locals de restauració.
3: No, no comencem, que estàvem de bon roller.
2: Sí, bueno, però fa un segon vostè fardava que de fer les enquestes i ara no podem
3: però
2: comentar...
3: No cal que donem les dades antipàtiques.
2: Bueno, cal que les donem
3: en lloc
2: tot.
3: De dir un de cada quatre catalans no pot parlar català en el seu dia a dia, destacar. Què vol que li passa a la majoria dels encastats?
2: Bueno,
3: 3 de cada 4 catalans sí que poden... Passo nerviós i tot.
2: No, ja.
3: Perquè 3 de cada 4 sí que poden parlar català tranquil·lament. Com nosaltres, no? Estem parlant en català, sí o no?
5: Sí.
3: És un sí,
2: no gaire convençut.
3: Amb gaire força. Doncs ja està, les enquestes sempre tenen cert marge d'error.
2: Bueno, l'enquesta d'Òmnibus pregunta com són i què pensen els catalans sobre diverses qüestions.
1: Sí, però aquí la pregunta és a qui han fet l'enquesta? Perquè a mi no m'han parat pel carrer per fer-me-la.
2: Ja li hem dit 37.000 vegades.
1: A mi no m'ha preguntat ningú. No.
4: Aquesta vegada l'enquesta s'ha fet d'unes 2.400 persones.
1: No, n'ha més?
2: Com que n'ha més?
1: 2.400 enquestats.
2: Home,
1: però... I ja dieu que no, de tots els catalans, 30, sí. Cada 20... I el que diu aquests 2.400 enquestats va a missa?
2: No, a
1: ja
2: missa.
1: Serveix per tothom?
2: A missa no, hi ha un marge d'error que també s'explica. També
1: però per què no feu l'enquesta al vostre programa, que el segueixen més de 200.000 persones? Seria una enquesta molt més fidedigna que aquesta que diu que hi ha gent que no pot fer servir el català per demà un carajillo al bar. Escolta'm.
6: No, ja hi som, ja hi som.
7: Però s'ha de segmentar també pel tipus de població, etc.
6: Ja estem amb el carajillo al bar. Què ha passat? Que un català vagi, per exemple, a comprar un gelat de maduixa i que no l'entenguin perquè en castellà no s'hi llama fresa? Això què passa? I això és red, vostè. Dintre de això, res. Quan has d'anar al metge, quan has d'anar a un judici per una qüestió que no era culpa meva. Aleshores, has d'anar allà i has de dir ja has de canviar, no sigui cas que et miri malament aquest jutge. Clar, si els jutges no són catalans, els policies no són catalans... Que...
1: Culpable! Vinga, calla-se ja, home!
6: Un país de ocupat...
1: Va, que l'enquesta també pregunta per temes com...
6: I me'n vaig a una altra ràdio.
1: Mohamed, un momentet, sisplau, que és que estem parlant d'aquesta enquesta...
6: No
1: que
6: parlis, ja he marxat, s'ha tancat la porta.
1: Va, torna.
6: Ja sóc aquí.
1: Molt bé.
6: M'heu enyorat.
1: Deia que sí, home, i tant, clar, és que formes part d'aquest programa.
6: Gràcies, que... molt bé. Bueno, no facis per racisme, això, no? De dir,
1: no, home, no, però...
6: La quota que tenim una noia, per una mica també... No, tenim una noia, tenim un de pell més fosqueta.
3: Tenim una noia, sí.
6: No.
3: Bueno, amb la Noelia són
4: sí,
3: dos. Són dues, eh?
4: Sí.
3: És veritat.
6: Tenim una que no pot beure llet, que no pot menjar pa, que no pot...
3: Aquesta és la Noelia.
4: Són totes jo.
1: Va, que l'enquesta també pregunta...
6: És com una navalla suïssa de coses...
4: Gràcies.
1: Supressions. D'intolerància, sí. Bé, la qüestió és que l'enquesta també pregunta per temes com violència masclista, com les cures i la conciliació, burocràcia o els mitjans de transport.
6: Mora meva.
4: Sí, per exemple, tenim dades com que les dones reduïm el doble que els homes la nostra jornada laboral per fer cures i tasques de casa.
3: Clar, no normal, no?
2: Com que normal.
3: Home, sí. Tu qui prefereixes que et cuidi, el papa o la mama?
2: No.
3: Escolta'm, si tu ets un fill...
2: Sí.
3: I no pots anar a escola perquè tens el xarampió, sí. Vols que es quedi amb tu la mama i et cuini fricandó? Que tant t'agrada?
2: No soc... O sigui...
3: O vols que et cuini el papa?
2: Sí.
3: Que agafarà uns macarrons d'abans d'ahir i l'únic que farà és escalfar-te'ls al microondes.
2: Mare meva.
3: Eh?
2: És que això jo... Bueno, anava a dir que no...
3: No, exacte, tu has dit mare meva
2: sí.
3: I no pare meu.
2: Ja.
3: Mare meva.
2: Sí.
3: A les dones se'ns dona molt millor cuidar.
2: Sí.
3: Hi ha coses que han funcionat bé tota la vida. Per què tocar-les?
2: Sí.
3: És que...
2: Per tenir vostè 18 anys...
3: La... Encara no, 17 i mig.
2: 17 i mig. Doncs s'ha quedat atrapat al segle XV, eh? Vull dir que...
3: Ai, mare de Déu, senyor.
2: Sí.
3: Un home que no coneix la dona amb qui treballa, diu que tinc 18 anys.
2: Sí, farem una cosa. Per conèixer més a fons les dades clau d'aquesta enquesta Òmnibus, trucarem directament al Centre d'Estudis d'Opinió a veure si ens poden donar 4 o 5 dades destacades, perquè també han preguntat sobre el servei de Renfe, sobre seguretat, sobre tràmits burocràtics que s'allarguen més que l'esmorzar d'un funcionari, no de tots. Hi ha funcionaris que no allarguen l'esmorzar, simplement no esmorzen i estan, doncs, bolcats amb la gent i no han esmorzat mai i treballen 16 hores al dia.
3: Sí.
2: Sigui com sigui, sigui...
0: Sí? Ha passat, això?
2: Podria haver passat en algun moment. En tot cas, hem de tenir...
0: En compte totes les casuístiques.
2: Totes les casuístiques, fins i tot aquesta que podria no
0: és
2: haver passat.
0: És completament mentida.
2: Sí. Àlex, quan puguis, truquem al Centre d'Estudis d'Opinió.
8: Sí, hola, buenos días. He llamado al Centro de Estudios de Opinión. ¿Le atiende Soraya? ¿En qué puedo encuestarle?
2: Buen día, soy Óscar Andreu de RAC1.
8: Sí, un momento, no se embale. Si quiere ser atendido en castellano, pulse 1. Si quiere ser atendido en catalán, toque el 2. ¿Ha pulsado usted 2? No. ¿Ser atendido en catalán?
2: Sí, no, bueno...
8: Espera un segundo para ser atendido en catalán.
2: ¿Pero por qué desparado? O sea, ¿por qué?
9: Sí. Porque quiero decir...
2: Ya, pues háblalo ya.
9: Sí.
2: Sí, montones no cal, las justas y...
8: Sí, hola, buenos días. He llamado al Centro de Estudios de Opinión. ¿La tienes a ver en qué puedo encuestarle?
2: Perdoni, però fa un moment m'ha dit que m'atendrien en català.
8: Enhorabuena, forma usted parte del 25% de catalanes que no puede hablar en catalán en su día a día.
2: Ja, però truco al Centre d'Estudis d'Opinió, que depèn del govern de la Generalitat. Vostè treballa de cara al públic, a la Generalitat, hauria de parlar català, que és la llengua.
8: Sí, clar que sí, home, le estaba posant a prova.
2: Ah, val.
8: Sí, no pateixi, aquí parlem català.
2: Molt bé, perfecte.
8: És un espai segur.
2: Molt bé, vostè riurà, però, bueno, em sento més segur, sí.
8: Sí, digui, quina és la seva pregunta?
2: Voldria preguntar-li per aquesta enquesta Òmnibus que...
8: Ah, sí, mira, ara que diu enquesta, sí. Aprofito la trucada per fer-li una breu enquesta. Té un minutet?
2: No, perdoni, mai és un minutet, i dos, que no...
8: Sí. Si em dona el seu consentiment per recollir les dades, premi 1.
2: Escolti...
8: Si no me'l dona, doncs...
2: Hola?
8: Ha premut 1.
2: No.
8: Molt bé.
2: Jo no he
8: consenteix que li faci unes preguntes per l'enquesta. Si és vostè home, premi 1. Si és vostè dona, premi 2. Si no s'identifica ni amb 1 ni amb 2, premi 3.
2: Sí.
8: Ha premut vostè l'1.
2: Aviam.
10: És un home. Veniu que riurem.
2: Aviam.
10: Veniu que riurem.
2: Sí, escolti,
8: La primera pregunta és, vostè té cura de la seva llar?
2: Clar que tinc cura de la llar, de la casa.
8: Sí, segur? Sí. Següent pregunta. Quants ous li queden a la nevera de casa seva?
2: Bueno, pues no ho sé, no sé ni si...
8: Així que els assumptes de la llar els porta la seva dona, ho anoto.
2: No, és això.
8: Molt
2: és
8: bé, anotat. Segona pregunta. A quants graus renta la roba delicada?
2: Bueno... Aviam, no tinc roba delicada, sí, com si... A 54 minuts, sempre.
8: Perfecte, apunto. Li renta els calçotets la seva mare.
2: No, això és un despropòsit, escolti, jo...
8: I per acabar, com es diu el seu fill petit?
2: Això què li importa a vostè? Com es diu el meu
8: fill? Està posant nerviós, eh?
2: Sí.
8: Apunto. No sap com es diu el seu fill petit.
2: No, però el gran sí. Escolti, preguntin com es diu el gran.
8: No, ho sento, s'ha acabat l'enquesta?
2: No!
8: Moltes gràcies per contestar totes les preguntes. Valori l'atenció rebuda prement 9, sí. Si ha estat molt deficient,
2: sí.
8: O 0, si ha estat molt satisfactòria.
2: 9 molt deficient? Segur que no és al revés?
8: Premi una tecla.
2: No!
8: Ha premut vostè el 9, atenció super satisfactòria.
2: No, bueno.
8: Moltíssimes gràcies.
2: Però m'ha mentit, o sigui...
8: Vostè també m'ha mentit dient-me que sap com es diu el seu fill gran.
2: No.
11: Fins aquí la competència especial 50 anys d'avui.
1: Un programa realitzat per Oriol de Balanzó,
11: Noelia Carnetzi,
1: Manel Vidal,
11: Àlex Arbiol,
1: Òscar Andreu
11: i Òscar Dalmau.
1: Feu bandaix.
12: RAC 1 Notícies. Joan Ortiz.
13: Hola, bona tarda. Són les 6. La crisi de Ceuta segueix generant reaccions. Aquesta tarda s'hi han sumat organitzacions de drets humans del Marroc, que calculen que fins a la frontera amb Ceuta s'hi van desplaçar unes 100.000 persones. Davant d'aquest episodi denuncien el fracàs rotund, paraules textuals, de les polítiques de rabat i l'ús polític de la migració com a eina de pressió. L'Associació Marroquí de Drets Humans diu que l'Estat és el responsable polític i jurídic de les dificultats socials del país que han desembocat en aquest èxode col·lectiu. També assegura haver detectat els dies previs crides a través de les xarxes socials perquè els joves es dirigissin a la frontera. Recordem que Rabat no s'ha pronunciat sobre la crisi i que les úniques dades que han transcendit provinents del Marroc són els 70 detinguts per les autoritats d'aquest país i els 17 cossos que haurien aquests recollit del mar. A aquesta hora de la tarda, els bombers donen per aturada la fuita d'amoníac que s'ha produït en una empresa de processats de farina a Vilamalla, a l'Alt Empordà. La fuita ha començat aquest matí, ha provocat un núvol tòxic que ha obligat a evacuar 9 persones. Dues d'elles han hagut de ser ateses a l'hospital encara que presentaven símptomes lleus. Fins al lloc hi han estat treballant 12 dotacions dels bombers. Hores d'ara es troben ventilant i revisant l'interior de l'empresa afectada per assegurar-se que ja no hi ha presència d'amoníac a l'aire. Mentrestant, 9 dotacions terrestres i un helicòpter bombarder juntament amb efectius de les ADF treballen en un incendi de vegetació que s'ha declarat aquesta tarda a les 4 a la zona del Mas Nou de Montblanc, a la Conca de Barberà. Les flames han obligat a tallar la TV-2421 en els dos sentits de la marxa al quilòmetre 3. Pel que fa a l'incendi de Sanet a l'Alta Ribagorça, Bombers informa que hi està treballant amb 6 mitjans aeris. Recordem que les flames haurien revifat en un incendi declarat ahir per culpa del vent que ha generat la proximitat de les tempestes que en aquests moments ja descarreguen el Pirineu. Es tracta d'una zona de difícil accés amb vegetació forestal densa i molt sota bosc. I a aquesta hora de la tarda arrenca la Diada de les Neus de Vilanova i la Geltrú amb el 3 de 10 dels castellers de Vilafranca com a principal atractiu. Actuen al costat dels locals, els bordegassos i també la Jove de Tarragona i els Nens del Vendrell. L'actuació la podeu seguir en directe a RAC+1. Des de la plaça de la Vila de Vilanova, Joel Penya.
14: Els castellers de Vilafranca fa tot just una dècada que van fer a Vilanova el primer castell de 10 de la temporada. Des d'aleshores, que el 3 de 10 en Forra i Manilles és un dels grans atractius d'aquesta lluïda actuació de la Festa Major. Els verds no seran els únics a posar les manilles a aquesta Diada de les Neus. La Jove de Tarragona vol descarregar la seva tercera torre de 9 i estrenar el Pilar de 8. De la seva banda, els bordegassos de Vilanova i els Nens del Vendrell volen fer la clàssica de 8, és a dir, el 3 i el 4 de 8 i la torre de 7 en una sola actuació. La plaça ja és plena de gom a gom per gaudir d'un dels grans actes de la Festa Major.
13: I ara els esports amb Pau Bombardó.
15: Acabat fa pocs minuts el partit amistós entre Espanyol i Middlesbrough amb resultat d'empat a 3. Els gols dels pericos els han fet Marcos Fernández, Dolan i Javi. A aquesta hora també comença el partit amistós que s'enfronta al Madrid i la Fiorentina. Ara mateix, amb un minut de partit encara amb empat a 0. El Barça Bissibu ja s'ha incorporat a les ordres de Hansi Flick per disputar la resta de l'estaix a Anglaterra. I en ciclisme en marxa la primera etapa del Tour de França femení amb les catalanes Blasi, Benito i Molinar, que es troben al pilot capdavanter a tot just 3 quilòmetres de meta. I els europeus de natació ara mateix han acabat la seva rutina Iris Thió i Lilú Lluís, que han aconseguit la medalla de plata. És la segona plata que se suma a la ja aconseguida per la mateixa Iris Thió i Denis González, els vigents campions del món a la final del duet lliure mixt de natació artística.
13: Hores d'ara descarreguen xàfecs i tempestes a les Terres de l'Ebre, el Pirineu i el Prepirineu, sobretot entre la Cerdanya, al nord del Berguedà, el Ripollès, la Garrotxa i el nord d'Osona. Són localment intensos i poden anar acompanyats de calamarsa o de pedra. Durant les properes hores avançaran cap a l'est i podran arribar al nord de la Selva i del Vallès Oriental, mentre aniran perdent força de cara al vespre i nit. A la resta es mantindrà el temps estable amb un ambient mig ennuvolat a la Costa Daurada, acompanyat de xafogó. Això és tot. La informació torna a RAC1 d'aquí una hora a les 7.
16: RAC1 Central. A RAC1, vostè primer, amb Marc Giró.
17: Hola, i amb l'Ernest Ferrer, l'Esther Romagosa, què tal estàs? Joel Fortuny, com vas?
18: Bé, perdó.
17: Què, estaves a badallar? Sí. És que és increïble. És que és dilluns. I tu, de veritat t'ho dic, és increïble, eh? Bueno, escolta una cosa. Realment, crec, com a reflexió, jo crec que ara cada dia farem una reflexió.
19: Hòstia.
17: Filus.
19: Quina és la d'avui, Marc?
17: La d'avui és que s'ha de menjar allò que deia en aquell anunci de molta fruita. Jo, des que menjo fruita i verdura, estic millor.
19: Totalment d'acord.
17: Estàs d'acord o no?
19: Absolutament d'acord. Et diré
18: més. I menys
19: més.
18: Carn.
17: Menys carn?
18: Menys carn i més fruita i verdura.
17: La carn va bé perquè hi ha la B12, eh?
19: Sí, la carn
18: va
19: bé.
18: La carn vermella s'ha de vigilar.
17: Sí, no, però bueno, home, la carn vermella, però no molta, n'has de menjar, però per un això, dia, un cop per setmana. Però la fruita és fonamental. Vinga de fruita.
19: Fruita i verdura.
17: I a més, menjar a consciència.
18: I un quiqui a la setmana i ja ho tens.
17: Un quiqui? Què és un quiqui? Mm. Un quiqui només?
18: Folleteo.
19: A la setmana?
17: A la setmana.
19: Escoltin, això...
17: Amb aquesta calor, cadascú faci el que pugui.
19: Faci el que pugui, sense expectatives.
17: Exacte. També existeix la masturbació, eh? Vull dir-te que...
19: També, que també serveix i també et desestressa. Et dic que jo m'ho he notat, això de la fruita i verdura i menjar millor, m'ho he notat al cabell. Tu pots creure?
17: Sí, a la pell,
19: que creix el, la pell i el
17: tot.
19: Cabell.
17: I la caca?
19: Molt
17: no la trobes que cagues millor?
19: Segurament també, sí, clar.
17: Ara has pensat, no?
19: Sí,
17: t'han vingut
19: sí,
17: els cagarros.
19: Saps què passa? Que he deixat de fumar.
17: Ah, home,
19: i quan deixes de fumar...
17: Aquesta és la clau de tot.
19: Però el fumar, però el fumar,
18: la pell, ara,
19: el fumar és molt... com es diu això?
17: Restrictiu.
19: No, al contrari. Deixa, és...
17: No? Sí?
19: Hola. Com es diu? Que, ara no em surt la paraula.
17: És dilluns, és dilluns digestiu. Que vols, que vols que et surti la paraula? És impossible.
19: No, el fumar t'ajuda a anar de ventre. Com
17: ah,
19: es
17: ja
19: diu?
17: T'entenc. És laxant.
19: És laxant.
17: Ah, sí?
19: Sí.
17: Ah,
19: mira, llavors jo ara m'ho noto.
17: Tu no has fumat mai?
19: No.
17: Mai.
19: Sí.
18: Vaig fumar una època,
19: perdona,
18: però molt poc.
19: Perdona, una època, sí,
18: poc,
19: de liar. Sí. Jo t'havia vist.
17: Que xivata,
18: no
17: que xivata.
18: Home, però molt poc.
17: I porros?
18: No, no m'he drogat mai. L'alcohol és una droga, però vull dir... Però de drogues, mai a la vida.
17: De drogues dures, diguéssim. Però l'alcohol és una droga dura, eh?
18: Ni ganes de provar-ho, tampoc.
17: Escolta, i menges fruita o no?
18: Sí.
17: Vale. Bueno, anem a escoltar el programa. Avui què tenim? Joel.
18: Avui tenim Mireia Gireu, que ens parlarà del llibre del Kilian Jornet.
17: Ah, mira.
18: La Dolores Rodríguez.
17: Mare de Déu.
18: La Neus Cáceres i l'actuació de Marc Andorell.
17: La Dolores Rodríguez, tu saps qui és?
18: No me'n recordo.
17: I l'altre?
18: La Neus Cáceres?
17: No, la Neus Cáceres sí. Ah. I l'actuació?
18: Saps que ho estava pensant? No sé qui és.
19: Marc Andorell.
17: Mira, seu aquí, Joel, i escolta't el programa que fas, eh? Escolta't el programa.
18: Posa.
17: No, seu aquí, després et preguntarem per què hi ha aquí la barra. Mira que no...
20: La repassada esportiva amb Mireia Giró. Bravo! Bravo. Què tal?
21: Molt bé, doncs comencem amb Javi Prendes, l'entrenador del Puerto de la Vega.
20: Ah, mira.
21: Després de jugar i perdre contra el Celta en un partit de la Copa del Rei, va fer una repassada que es va quedar a gust explicant què s'ha de fer a Espanya per aconseguir un contracte d'entrenador de primera divisió. Spoiler, no és per mèrits. Escoltem-ho.
22: ¿Cuánta gente hizo méritos por ascender y no le dieron nunca una oportunidad? Me caliento mucho porque, claro... Si voy a un puticlub a la una de la mañana y firmo contratos, ahí sí te da la oportunidad.
21: Uy, ¿cómo? O sigui, que ja sabem per què no estem entrenant a primera. Perquè, clar, per exemple, jo no conec a cap president, ningú important, i perquè no he anat a un puticlub a la una de la matinada. Llavors, per això estem aquí, no? Per això no estem entrenant a primera.
20: Clar.
21: Sí, s'ha de fer relacions socials. I aquest home, amb tota la sinceritat i la humilitat, ha fet un retrat molt clar de com funciona el poder a Espanya i segur que a Catalunya també. I això no, ho sabem perfectament perquè cada cas de corrupció que es destapa doncs surt una partida on hi ha puticlub.
20: Sempre.
21: No ens ho estem inventant. O sigui que del que es tracta, si voleu ser poderosos, és de fer amics, d'anar junts de putes, de beure, de drogar-se, de fer copets a l'esquena... llavors, clar, molta gent que som aquí ho tenim clarament difícil per obtenir poder perquè si fóssim a un puticlub segurament no seria per firmar contractes ni anar de puta, sinó per fer de puta, val? Llavors... si la manera d'escalar en aquest país és aquesta, hi ha una part de la població que ho tenim magre, que quedem descartades directament.
20: Directament.
21: I si la cosa fa anys que es fa així, doncs ja tenim tot el quadre complet.
20: Absolutament.
21: La situació. Aquesta és la situació. Senyors i senyores, senyoris, i jo el que demanaria és més gent competent i menys puteros.
20: I menys puteros, per favor, sí.
21: Aquest seria el lema.
20: Aquest seria el lema. Escolta una cosa, i ara, bueno, tres notícies, fixa-t'ho, pel mateix programa ens fas tres notícies que demostren que l'esport va de mal en pitjor. Mira que ens ho semblava.
21: Sí, la primera és que l'atleta de muntanya Pau Capell afirma que hi ha un descontrol tan gran a les ultratrails que ell podria dopar-se cada dia i no passaria res. Ningú li diria res.
20: Què és les ultratrails?
21: Pues això, que les curses de muntanya aquestes que s'estan hores i hores corrent...
20: Però vol dir que hi ha trails i hi ha ultratrails. Són dos categories. Ultratrail deu ser la pera, ja.
21: No, a mi no m'ho preguntis, Marc, això, perquè...
20: T'ho juro, eh?
21: No tinc ni idea.
20: Bueno, les ultratrails són
21: fatals. Però és una cosa duríssima.
20: Duríssima.
21: Però que la gràcia està en no dopar-se.
20: Home, esclar.
21: Perquè si no, quina gràcia té.
20: Clar, a veure...
21: En canvi, si vas a una festa de Halloween... Tota la gràcia és anar-hi dopat.
20: Clar.
21: Perquè som un país que vivim entre la castanyada i el Halloween amb contradicció i vergonya i acabem per no fer ni una cosa, per no fer bé ni una cosa ni l'altra. Llavors, les disfresses que hem vist, les disfresses de terror, doncs barates i malgirbades.
20: Malgirbades, perquè tenim vergonyeta i no...
21: No, o sigui, ho fem o no ho fem. Llavors, si no vas dopat a una festa de Halloween, doncs no hi ha qui ho suporti.
20: No hi ha qui ho suporti.
21: En canvi, l'altre trailer és al revés. no hi aneu dopats, sisplau, perquè és que si no, no té cap gràcia. I a més el rotllo aquell que ens foten de casa, la superació del cos i tot
20: home,
21: això.
20: Home, clar.
21: Que això no pot ser.
20: Això no pot ser.
21: L'altra notícia és que s'ha descobert que 371 àrbitres a Turquia tenen comptes en cases d'apostes.
20: Com?
21: Sí, això sí que és una lliga alterada, no? Si ni Negreira se li hagués
5: acudit. Molt bé, el món de l'esport, no?
20: Sí, de la manera, el món de l'esport està genial,
21: està genial, tot molt net.
20: Perdona, i quina quantitat d'àrbitres tenen a Turquia? Bueno, esclar, Turquia és molt
21: clar, gran. Clar, doncs veu que, bueno, hem suspès a uns 150. Els altres no sabem què ha passat, encara, si s'han desapuntat o què. Llavors, jo per això no sóc aficionada a cap equip, perquè imagineu-vos que descobriu, no?, que tot això és un negoci fastigós i que han jugat amb els vostres sentiments. Llavors, jo això no vull que, que em passi a mi, i per tant no sóc aficionada a l'esport, això només ho permeto a un nòvio. Llavors, a un àrbitre ni de conya, vull dir això. Chesney només sap dir en català...
20: Espera, perdona un moment. Chesney, per si algú no sapigués qui és...
21: El porter, un dels porters del Barça.
20: Ah, el que fumava, el fumeta, el que ens cau bé.
21: El que a mi m'encanta.
20: El que ens encanta, Chesney, val.
21: Sí,
20: però ho sabia tothom, que era Chesney?
21: No. Ah, diuen
20: no,
21: que no?
20: No, carinya. Home, posa el micro a aquesta senyora perquè a veure si jo era l'única cateta. Tu no sabies qui era... No, digue-ho amb veu alta, no sabies qui era Chesney. No, no està el micro engegat, però bueno, ara quan s'engegui t'ho juro que et sentirem,
21: Diu que no, diu que no.
20: No, però bueno, que ho digui, no sabies qui era Chesney.
6: No, no
20: ho
6: sabia.
20: No ho sabies, val. Aquesta senyora treballa en una escola bressol. I per tant avui tens dia de lliure elecció, no?
6: Sí.
21: Home,
20: fantàstic, fantàstic. Aquí també hi ha una nena, tu com et dius?
7: Candela.
20: Tu també tens lliure elecció, no? M'has explicat?
7: Sí.
20: A quina escola vas? Segur que tens lliure elecció o estàs fent vaga, o estàs fent pelles?
7: No, tinc lliure.
20: Ah, val. I què trobes que estàs millor lliure o...
21: O al col·le.
20: Lliure s'està bé, no? Sí, I tu, Chesney, sabies qui era o no?
7: No.
20: Quina edat tens?
21: Està comptant,
20: Espera, que està comptant amb els llars.
7: A veure, pues 6.
20: 6, Perfecte.
21: Es acaba fent, segurament.
20: Doncs ara sabràs qui és Chesney, ja veuràs.
21: Bueno,
20: t'endús no... una exposició... I a més sabràs qui és Chesney, és que avui és un dia que és brutal, no cal anar a l'escola, escolti, perdoni, vas al carrer i aprens més, tu, l'escola de la calle, d'això no diu l'escola de la calle.
21: No anava a explicar qui és Chesney perquè ho he explicat molts cops, però un porter del Barça.
20: Porter del Barça.
21: Que, a més, com que Joan García està lesionat, doncs està...
20: Està en actiu.
21: Sí, és un senyor bastant gran, vull dir, pel que hauria de ser, no?
20: Ja, clar.
21: I que a més fuma, bueno, és igual. Total, que Chesney només sap dir en català m'agraden els teus ulls.
20: Carai, Chesney...
21: Això li vaig ensenyar jo. No, de debò, a veure, volem saber qui li ha ensenyat a dir això en comptes d'ensenyar-li primer a dir els colors o bon dia, va dir un insult, malparit, jo què sé,
20: sí.
21: O 16 jutges un jutjat.
20: Sí, la típica
21: I
20: cosa.
21: I qui és? M'agraden els teus ulls. O sigui, això què és?
20: Però i com ho saps? Que
21: crec... Això li ha dit algú a ell o... ho ha volgut aprendre per dir-ho a algú. Doncs això, és molt, si no és molt estrany. Només
20: però i com saps tu que aquest senyor...
21: Perquè ha sortit un vídeo del Barça, d'aquells vídeos de xarxes que fan.
20: Ja t'entenc.
21: En plan, desenfadats. I diu això, que només sap dir això. Llavors, a veure, volem una explicació...
20: Home, el Barça que es posi en marxa, perquè clar, nosaltres estem ja... Que no siguin els nostres ús els que els hi agraden i estiguem aquí fent la panoli.
21: Jo crec que sí.
20: Escolta'm una cosa, i després, Anna Kerr...
21: Sí. Anna Kerr, aquest diumenge, és una jugadora que només té 17 anys i ha estat convocada per Pere Romeu per jugar contra la Reial Societat.
20: Ah, mira.
21: Llavors, a veure si l'Anna Kerr farà una festa de 18 anys amb persones amb nanisme i noies d'imatge, anirà de vacances amb un iot, amb influencers amb banyador...
20: Ja l'entenc.
21: I anirà a la Queens League a dir que el Madrid li llepa un peu. O sigui, quan es parla d'una noia, no?, doncs ningú espera que un comportament així, que ningú pateix. Anna Kerr, 17 anys, ningú diu res, no?
20: Clar.
21: Ai, que l'espatllarem. Llavors jo espero que sí, que Anna Kerr ho faci, tot això.
20: Ara.
21: Que passi molt, que sigui heavy metal i que li importi molt poc el que pensin d'ella. I això seria la igualtat per la qual aposto aquest any.
20: Aquesta.
21: Que Anna Kerr faci com la Minyamat. En fi,
20: molt bé, molt bé.
21: O més, encara.
20: Vaig. A veure, llavors, Kilian Jornet ha tornat a fer 73 pics.
21: 72 pics?
20: 72 pics, veus? Perquè vegi la dislèxia i ho vegi 73 pics com un camió.
21: Bueno, per un mes jo crec que li hagués estat igual.
20: Sí, exacte. M'estranya molt que no n'hagi fet 73, francament. Em decepciona, Kilian.
21: De més de 4.000 metres en 31 dies als Estats Units, que això era el repte States of Elevation, i a més ha presentat un nou llibre que es diu Alps, Més enllà dels límits, on també és un diari de les experiències viscudes fa un any, també als Alps fent també cims, vinc a fer cims tot el dia. Llavors, als Estats Units, el Kilian Jornet no només ha fet la fita més cansada de la seva vida, i de la seva vida i de la nostra, sí. sinó que per anar d'un pic a l'altre no hi anava en cotxe. I anava amb bici o corrent. Ostres, perquè és ecologista.
20: És ecologista. Val?
21: Llavors, abans d'aquests fets, tu dius, mira, em compraré el llibre com qui es compra un còmic de superherois o l'Odissea, no? Per veure, doncs, un tio que és superhumà fent aquestes coses. Doncs
20: claro,
21: no.
20: No.
21: Jo hi he reflexionat i aquest llibre me'l penso llegir com un manual per combatre el canvi climàtic.
20: Toma ja.
21: I per si de cas no aconseguim combatre'l, per poder sobreviure. Perquè el nostre futur és ser Kilian Jornet. Ja us aviso. O sigui, el que faig aquest home no ho hem de mirar com les aventures d'un boig que té la mania de superar-se a si mateix perquè si no s'avorreix, com jo pensava fins fa poc, concretament fins ahir, pensava això, sinó que és un model a seguir, perquè us podeu anar preparant. Anem amb màniga curta al mes de novembre, sí, menjant les castanyes. O sigui, és que no cal ser Einstein per veure que la cosa està fotuda, val? Llavors, aquest cap de setmana anirem a Calafell. Doncs ja pots sortir? Ja
20: avui,
21: pots sortir ara mateix, ara mateix, per arribar dissabte, perquè s'ha d'anar corrent a Calafell.
20: Clar, com el dia.
21: Clar, que soc de Sabadell i vaig cada dia a Barcelona a treballar, doncs amb bicicleta, xaval. Ja pots començar.
20: Carril bici de Sabadell a Barcelona i punt.
21: Comencem a entrenar-nos, a preparar-nos per la propera apagada, per reduir la contaminació, per saber talar arbres, fer foc amb dos pals, matar un conill, defensar-se d'un os, una cosa normal, construir-nos una cabana tallant branques amb les teves pròpies mans.
20: Ara, ara.
21: I fer una escudella al mig del bosc, perquè si a l'apocalipsi ens veu la Maria Nicolau, sí, no fem sopes prefabricades, per favor. És que estem fent sopes prefabricades. La cuina no és catalana, la Maria Nicolau ens mata, o sigui que ens hem d'anar començant a entrenar.
20: Ara.
21: I així no sobreviuríem, perquè si ens mata la Maria Nicolau...
20: Clar, doncs, és que
21: no,
20: el perill de...
21: Llavors hem de mantenir la identitat, a més, quan hi hagi l'apocalipsi. No hi ha excuses. En fi, que em sembla... O sigui, sembla una broma tot plegat, però sé que Kilian Jornet és el nostre futur.
20: És el futur, és el futur, és el nostre model. Un aplaudiment, Mireia Giró, moltíssimes gràcies.
3: Vostè primer, amb Marc Giró.
4: Que amb tots vostès, Dolors Rodríguez Roig. Bravo.
20: Bueno, escolta, mira quina musiqueta, t'ha posat així una mica, molt bé.
6: Molt bé, Ernest.
20: Molt bé, Ernest, mira.
6: Mira, la Sant Diu, està molt bé. Bon acompanyament musical bon acompanyament. Vosaltres.
20: No, escolta, què tal, la Dolors Rodríguez Roig és doctora en Història de l'Art, però és que, a més, és comissària, que això, bueno, podria ser doctora en Història de l'Art i haver-te quedat aquí, però no, li ha condit, perquè és comissària i coordinadora d'exposicions de la Fundació Miró.
6: Sí.
20: I llavors, esteu salvant una exposició fins al 22 de febrer del 2026, és a dir, que tenim temps d'anar-la a veure, que es diu Miró i els Estats Units. Fins al 22 de febrer a la Fundació Joan Miró. Bueno, a la Fundació Joan Miró estaria molt bé, perquè encara que no hi hagués res, és boníssim de pujar-hi, diguéssim, saps? Sí. Però, bueno, si a sobre hi fa una exposició, que seria el cometido d'aquell lloc, doncs seria genial. Llavors, això ho heu fet amb la col·laboració de la Elsa Smith-Gall de Philip Collection, que és un museu importantíssim a Washington, és?
6: Sí, bueno, de fet, la Philips Collection de Washington va ser el primer museu d'art modern dels Estats Units.
20: Fixa't.
6: Sí, sí.
20: I la pregunta, la primera que et vull fer és... Miró i els Estats Units? Ah, sí?
6: Sí.
20: I per què? I com va això?
6: Per què i com va? Bé, doncs, més que res, aviam, Joan Miró, en general, se l'ha conegut sempre per ser un artista molt associat a França.
20: És veritat.
6: I també a Barcelona, Catalunya... Però és que va anar 7 vegades als Estats Units. Va fer-hi 7 viatges.
20: Mare de Déu.
6: Entre el 47, 1947 i el 1968.
20: Uh-huh.
6: I també era un projecte important de fer perquè l'únic que hi havia hagut abans havia sigut un projecte en el que s'havia estudiat la recepció de Miró i el seu art allà.
20: Ja t'entenc.
6: Però en aquest projecte també, què es va endur Miró dels Estats Units? Què va significar per Miró als Estats Units, no?
20: Escolta una cosa, ara seguirem parlant de la relació dels Estats Units amb Miró i de Miró amb els Estats Units, però una cosa que jo detecto veient l'exposició i veient les obres és que és una cosa que jo crec que fa aquesta exposició encara més interessant del que podria ser, que hi ha una sèrie de pintores, citat a Lee Krasner, hi ha la Helen, pronunciem-ho tu, Frankenthaler, bueno, Louis Bourgeois, que aquesta possible la millor la tenien més,
6: sí.
20: L'Alice Trumbull.
6: Alice Trumbull Mason,
20: Vull dir...
6: Mina Citron, en Ryan...
20: Exacte.
17: ja, o sigui, jo crec que és un, que a banda d'explicar la relació dels Estats Units amb Miró, s'està fent justícia. És a dir, que durant l'expressionisme i durant un període de la pintura contemporània, que era de les segones avantguardes, hi havia moltíssimes dones al voltant. Per exemple, de Jackson Pollock, moltes vegades, no diré que millor que Jackson Pollock, però interessantíssimes, i a més que devien influir també a tots els mascles pintors que hi havia en aquell moment, i estan representades en aquesta... En aquest, que caus de cul.
21: Sí, caus de cul. Sí, de 49...
17: Explica'm una mica això, perquè aquí hi ha visió...
0: de gènere, no?
17: Bueno, hi ha... Hi ha algú que està atent, no?, que ha estat atent.
21: Sí, la veritat és que...
17: Que no siguis tu la que ha estat atenta. Expliques
21: no,
17: això.
21: Des de l'equip curatorial i la Fundació, vull dir, en aquest projecte tenim un còmput global de 49 artistes, però 19 són dones. Mm-hmm. Són artistes dones que en aquell moment ja hi eren, que estaven present en l'escena artística novaiorquesa, però que, malauradament, la crítica d'art i les exposicions d'art estava... Bueno, bàsicament hi havia homes, no?
17: Bueno, se'ls ha escatimat molt, no? En aquestes zones se'ls ha escatimat la posició que mereixen.
21: No se les va visibilitzar com hauria de, se les hauria visibilitzat. Aleshores, el treball que hem fet amb aquesta selecció són artistes que l'eix vertebrador segueix sent Joan Miró. Uh-huh. Dir, estem parlant d'artistes dones que Miró o bé va conèixer o bé elles van tenir com a referent a Miró. I a més també tenim alguns casos d'artistes dones que es van canviar el nom, de dir-se, per exemple, hi ha un artista que es deia Henrietta Miller i va passar-se a dir Peter Miller. Aquesta artista va tenir a Paul Klee i a Joan Miró com a màxims referents, i fins i tot que abans d'entrar a l'estudi estàvem parlant de la natura morta del Sabatot, de Peter Miller va comprar aquesta obra.
17: Que bo.
21: I la va tenir a la seva col·lecció.
17: Peter Miller / Henrietta.
21: Sí.
17: Clar.
21: Sí, sí. O jo que sé, un altre exemple, per exemple, important seria la Grace Hartigan, que durant uns anys es va fer dir George Hartigan, i quan va veure que la crítica d'art i a les exposicions se la exposava i se la tenia en compte i parlaven d'ella com a ella, va dir, vale, doncs ja no utilitzo més el nom de George, em quedo amb el meu nom, que és Grace Hartigan. Però és que l'obra que hem triat per aquesta expo és una obra que ella, quan l'estava fent, en el seu diari personal, parla de... Estic mirant els vermells i els negres de Miró per poder acabar aquesta obra com a mi m'agradaria realment acabar-la. O sigui, cada obra també que hem triat d'aquestes artistes...
17: Té molt sentit.
21: Sí.
0: Jo crec que aconsegueu, a més, amb poc recorregut, perquè, clar, dius, són 50 anys de trajectòria o més del Miró, aconsegueu realment, amb poques obres i molt ben triades, veure aquesta evolució i de com s'influencien, no?, en les dues bandes, i com Miró no té res a veure al principi del final, aquest Natura Morta. A mi em sorprèn molt aquest quadre.
21: La Natura Morta del Sabatot, del 1937.
0: Clar, és una de les seves primeres obres, no té res a veure, i per ell és una de les més importants, no?
21: Sí, sí, va ser una obra capital per la seva trajectòria. A més, és una obra que, com us explicava abans, la fa en plena Guerra Civil Espanyola. I és una obra que, a part de ser molt important per Miró, també va ser una obra referencial per artistes que hi havia a Nova York. De fet, la tenim en diàleg amb una obra d'Arsile Gorky, que es diu Garden at Sochi. I Gorky, quan va veure aquesta obra de Miró, li va generar tal impacte creatiu que va fer una sèrie de 5 obres que van respondre directament a la natura morta del Sabatot de Miró. I si veniu ja ho veureu. Tenim les dues obres que, a més, estem superagraïdes perquè ens ha fet el préstec al MoMA de Nova York. I la veritat és que és una exposició que des del punt de vista dels préstecs que hem tingut, les institucions, val a dir que han sigut molt generoses.
17: Uh-huh. I què és el que més impactava, què és el que més agrada perdó, als Estats Units o als artistes del mercat i als Estats Units en general, a l'opinió pública dels Estats Units de Joan Miró? És a dir, per què els agradava?
21: Bé, així en resum, Miró va crear impacte per ser molt lliure. O sigui, realment pensa que als anys 30, quan Pierre Matisse ja comença a representar Miró, quan l'Albert Gala té en obra la Galeria of Living Art al ple casc bohemi de Nova York, que ara seria la zona de la Universitat de Nova York, o fins i tot
6: quan al MoMA li dedica retrospectives, els artistes que estan allà tenen l'oportunitat de veure un art que era molt novedós, que no s'havia fet abans. Miró, malgrat tot, sempre va ser un artista molt, de conviccions molt pròpies, de creure molt en si mateix, i de fer un art que, malgrat que va ser conegut com artista surrealista, precisament el 1941 a Miró, al MoMA, li dedica una retrospectiva, al mateix temps que també li dedica una retrospectiva a Dalí. I va ser en aquell moment, en aquells anys 40, on a Miró ja se'l comença com a desvincular i separar més del moviment del surrealisme per tal de que no quedi dubte que l'artista surrealista és Salvador Dalí, no?
2: Carai.
8: Perquè també va plomar a rics americans el Miró, com va fer el Dalí, venent-li quadros o...
2: Ah, sí, va guanyar diners el Miró amb els Estats Units, amb els col·leccionistes,
6: Home, sí, la veritat és que, mira, Pierre Matisse, que va ser el galerista de Miró des dels anys 30 fins que Miró va morir, va ser un gran trampolí. O sigui, Pierre Matisse venia a obra. Clar. I li programava entre 2 i 3 exposicions a l'any a Miró. Hi havia molta població allà que de seguida van comprar obra de Miró a través de la Pierre Matisse Gallery. Per exemple, el 1945, la sèrie de les constel·lacions de Miró va ser el primer grup d'obres que van sortir de l'Europa de la Segona Guerra Mundial cap allà, i es van vendre en 2-3 setmanes, ja s'havien vengut totes.
2: O sigui, va tenir...
0: A quin preu, ho saps?
6: No, però és una documentació que podria consultar, perquè una de les coses que hem tingut en compte per fer aquest projecte han sigut els llibres d'estoc de la Pierre Matisse Gallery, per veure qui comprava què i ja, no, on anaven a parar les constel·lacions, i ara em sap greu, però no et sabria dir... Crec que al voltant de $145. Que clar, ara és irrisori, però en aquell moment...
2: Home, clar, era diner. Escolta, una cosa, el que no sabíeu és que hi havia un tapís de Miró al World Trade Center de Nova York.
6: Sí.
2: Que, esclar...
6: Es va perdre.
2: Que es va perdre en els atemptats.
6: De les torres bessones es va perdre.
2: Com ho vau descobrir, això? Com ho vau descobrir, que hi havia aquest tapís?
6: Bueno, era un tapís que es coneixia. Ell, als anys 70, quan comença a fer la col·laboració d'art amb Rollo, fa diferents tapissos, entre els quals el tapís que tenim a la Fundació Miró.
2: Sí, aquell tan llarg.
6: El gran, sí, que tenim a la Sala 11, i a part fa el tapís del World Trade Center, que es presenta al World Trade Center el 1976, un altre tapís que a dia d'avui està a la National Gallery de Washington, i que l'any 75 també el van tenir temporalment a la Fundació Miró de Barcelona, i el que expliquem en aquesta sala, la Sala 11, és com es feien aquests tapissos. A les vitrines tenim fotografies de Català Roca, on es veu a Josep Royo amb les teixidores, i donem visibilitat també a les teixidores que feien aquests tapissos de gran envergadura, i tenim la pintura preparatòria d'aquest tapís del World Trade Center que es va perdre l'11S.
2: Déu-n'hi-do, eh? Doncs escolta, la relació de Joan Miró amb els Estats Units, que es veu que va ser fructífera a tots nivells, en aquesta exposició que es diu Miró i els Estats Units, això és a la Fundació Joan Miró de Barcelona fins al 22 de febrer del 2026, vagin-la a veure, perquè, esclar, de vegades pues, estàs fent unes tonteries, estàs allà a casa teva, que dius, bueno, ja no sé què fer, doncs pues vés-hi, dona, vés-hi, perquè, escolta, també està bé la cafeteria, també, a la Fundació Joan Miró, diguem-ho clar, les vistes i tot això, el catàleg és espectacular, a banda de les obres de Joan Miró, dialogant amb Jackson Pollock, Marc Rothko, bueno, Louis Bourgeois, aquestes ja els coneixem més, però després hi ha una quantitat d'artistes, dones, que jo crec que se'ls fa justícia aquí a Espanya per primer cop, i jo, doncs, és molt d'agrair, diguéssim, perquè la qualitat jo la trobo increïble, increïble, no? Dolors Rodríguez Roig és una de les comissàries i coordinadores d'exposicions de la Fundació Miró. Visca tu, ole!
6: Moltes gràcies!
2: I espera! Posa'm, per favor, que ja ha passat una cosa a la Fundació Miró, al telèfon, va dir, el micròfon al cap de premsa de la Fundació Miró, la Laura, un aplaudiment per ella també, bravo, bravo.
6: Sí, bravo.
2: No, perquè abans de fora de micro hi ha una cosa que és importantíssima, que ja, durant estem una jefaza aquí a la Fundació Miró, que és a Saragossa.
9: L'Anna Ara.
2: Anna Ara.
9: Sí.
2: Explica, per favor, a la senyora Anna Ara, per favor, explica.
9: L'Anna Ara ens ha demanat que fora micros et diguéssim...
2: Bueno, però ara ja...
9: No
2: distingim entre fora micro i entre micro, nosaltres tot això és un fluxe.
9: Que moltes gràcies, perquè gràcies a tu i al programa Pres Català.
2: Veus? Home, per favor.
4: Ja el parla en un any.
9: No ho entenem. El parla fantàsticament bé.
2: Sí, nosaltres no ho entenem, però el català...
9: Diu Fruni.
2: Diu Fruni, no? L'Anna Ara ja diu Fruni.
6: Bueno, i que t'escolta cada dia.
2: Ara.
17: I aquesta és la jefata, la Fidel Miró, no? Fixa't tu. Sí, sí, sí, esclar. És més jefa que tu, o com?
1: Sí, és la directora de l'àrea artística.
17: Mare de Déu, però quantes àrees hi ha, això, la Fundació Miró? Quants jefes tens tu? Pots arribar a tenir?
1: Bueno, jo tinc, la tinc amb ella
17: el director,
1: i, òbviament, el director.
17: Ja t'entenc, ja t'entenc.
10: Marco.
17: Escolta, doncs, Anna, ara, moltíssimes gràcies per aprendre català. També et diré que quin mèrit té aprendre català amb
0: sobretot
17: aquest programa.
0: Sobretot amb tu, perquè parles tan ràpid.
17: Bueno, i tan malament tenir Anna Chava que... Bueno, bueno, molt bé, molt bé. No, jo crec que és pels col·laboradors, que hi ha col·laboradors que...
0: Això segur.
17: Refistolen fan ja. Genial, ja. Tot és gràcies als col·laboradors. Ah! Bueno, després de la publicitat, per favor, Neus Càceres, que ens parlaràs de... no ens ho expliquis, per favor, perquè... Tela marinera, tela marinera.
11: Vostè primer, amb Marc Giró.

0: Això em truix.
1: Atenció, gaudeix aquestes vacances estrenant cotxe. Arriben les rebaixes d'estiu d'Ocasión Plus. Aprofita 3.000, 5.000 i fins a 8.000 euros de descompte en milers de cotxes. Només aquest estiu, del 3 al 14 d'agost. Més de 120 centres per tot Espanya. Mulla't i vine a buscar el teu cotxe.
2: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
3: Tot el contingut de RAC1 també a les xarxes socials.
4: Vídeos i històries exclusives.
3: Notícies.
4: Entrevistes.
3: Reportatges.
4: Descobriu com és la ràdio per dins.
5: Twitter, RAC1, Instagram i TikTok.
4: RAC1 Oficial.

0: RAC 1. Tots som un milió. RAC 1.
1: Patrotifuti, patrotifuti, patrotifuti.
2: RAC 1 central. Bueno, amb tots vostès, Neus Càceres, bravo. A veure, Neus, avui ets superben acompanyada.
3: Superben acompanyada d'una dona que crec que és la que pot parlar amb més coneixement de causa de quina obra acabarà abans, si la Sagrada Família...
2: És veritat!
3: El MACBA també té un lío. Ella és enginyera d'estructures perquè, jo me'n recordo, vaig estar treballant amb uns aparelladors que abans es deia així.
2: Exactament.
3: Un dia faré un llibre d'això. Com t'he de dir? Aparelladora, arquitecta tècnica, enginyera de...
2: Bueno, de moment dir-li Marta Cabanillas, no?
3: Marta Cabanillas.
2: Parella, perquè, clar... Sí.
3: Quin és ara el com es diu pròpiament el nom del teu ofici?
4: Ara no ho sé. fa 10 anys o així, quan jo vaig acabar d'estudiar, era enginyer d'edificació.
3: Enginyer d'edificació. Doncs avui estic molt contenta perquè cada dia és 8 de març us porto una dona que treballa en un món, podem dir, d'homes. Oi, Marta?
2: Uh-huh. Ella... Per planeta Terra, vols dir? Treballa estar al planeta Terra.
3: Exacte, a peu d'obra. Llavors ella el passat setembre va presentar un llibre que es diu Construïm Juntes, amb confidències, consells i pinzellades tècniques d'una cap d'obra.
2: És boníssim, clar. Cap d'obra, eh?
3: Ella és cap d'obra. Ella mana.
2: Amb il·lustracions de...
4: Mana sobre homes, mana, no?
3: Sobre homes.
4: Sí, clar, aquest és el tema.
3: Exacte. I jo crec que aquest llibre, com bé diu en el seu pròleg, el relat de la Marta és un regal no només per qui ha passat per aquest camí, sinó per a qui està a punt de començar i no vol fer-ho a les palpentes. Ha aconseguit destilar trucs que trigues 20 anys a aprendre. Marta, és supergenerós aquest llibre que has fet. Què et va fer fer-lo?
4: Bueno, principalment...
2: Oi, t'has posat com to de presentadora de televisió. Sí, Marta. Volíem saber, Mònica, el que ens tens acostumat. Marta, moltíssimes gràcies per haver vingut. Ets molt generosa per aquest llibre.
3: Molt registre.
2: La meva pregunta seria, de què collons va? Endavant. Perquè, clar, tanta finolla, ja estàvem acostumats. Ens hem quedat, filla meva, que semblava ser heterosexual.
3: Quin horror, per la mort.
2: A veure, Marta, què...
4: Aviam.
2: Tu ets la senyora que està a peu d'obra, això què vol dir?
4: Bueno, el que dèiem, no? Que ets demanar i dirigir una mica el que s'ha de fer allà.
2: I el llibre per què l'escrius?
4: I el llibre l'escric perquè quan...
3: Qui cabro!
4: Perquè quan vaig començar no sabia per on començar, bàsicament. I llavors crec que quan surts de la universitat estàs molt perdut i si ets dona, encara més, i perquè no t'ajuda ningú, bàsicament, al començar. I he pensat en fer aquest llibre per ajudar totes les dones que venen a darrere i que volen treballar al món de la construcció i que vegin que no, que poden fer-ho sense cap problema, que no estan soles i que amb tot això serà més fàcil.
2: Però hi ha trucs, no? Tu dius que... no?
3: Sí, està ple... Me l'he llegit.
2: Sí.
3: Me l'he llegit. I l'he trobat de veritat molt interessant, ja no només per qui treballa en una obra, sinó en general per tothom, perquè tothom... Des d'aquí, la meva solidaritat a les veïnes i veïns del Camp Nou, perquè crec que ningú en parla i són els que estan més putejats de tots. Ja està, tanco parèntesi.
2: Hi ha alguns trucs. Tu surts de la universitat i ja ets cap d'obra o has de passar un procés, diguéssim? O sigui...
4: Bueno, ho vaig intentar, però no em van agafar enlloc. No tenia experiència, però tampoc me la donava ningú, llavors era com molt difícil, i em va agradar molt una empresa i vaig tirar currículums allà quasi cada setmana, i al final, per pesada, em van contractar per fer les vacances d'estiu. I resulta que, tot i ser dona, no era tan dolenta, i llavors em van contractar i em vaig quedar allà.
2: Quines dificultats es troben a cap d'obra per ser dona, a peu d'obra?
4: Bueno, primer, que has de demostrar el doble que qualsevol home, perquè et considerin igual mateix. Si un home diu que és enginyer, tothom diu, sí, aquest senyor és enginyer, i ho sembla, a més a més.
2: Mm-hmm.
4: Tu dius que ets enginyera, sí. I aquesta nena és enginyera, aquesta noia, que fa aquí? Sí. Ja veurem si és enginyera.
2: Perdona, mira, com a enginyer en so, si la consera, si te la poguessis...
4: Perdó.
2: Llavors, digue'm, sí. O sigui, primer has de demostrar...
5: I després et fan cas o no et fan cas?
2: Clar.
4: I després depèn. Després depèn. Sí, clar, perquè molts cops els dius... Bueno, sí, però ja li preguntaré a un altre a veure si això és així o no.
3: Clar, i en l'escenari d'una obra, imagina't, no?, que t'estiguin qüestionant una decisió professional. I a més, hi ha una part del llibre que em fa molta gràcia, que és que a part de cap d'obra, tu també has de fer de psicòloga, no?
2: Ah, sí?
3: El fet, sí.
2: Per què?
3: Bueno,

0: Perquè és allò que et fan tenir com a dona, no? Aquella mà esquerra, voler...
1: Sí, sí, tant. Vull dir, al final és com que tots t'acaben explicant una mica tot, vull dir, i és això, i t'ho qüestionen tot. I al final, per aconseguir que alguna cosa, has de donar tota la volta, i t'ho has d'escoltar tota la volta, i acabar dient, bueno, vale, doncs farem això així, i l'altre així. Que els has d'acabar de convèncer.
2: I allò d'homes explicant-te com funciona l'obra, també t'ho deus trobar, diguéssim, que t'expliquen la teva feina, t'estan explicant a tu sí, com bueno, fer la teva feina, tota l'estona. Sí, sí. Us ho trobeu també? Tu també ets realitzadora, la Mireia és realitzadora, tu també ets directora, tenim aquí diverses
3: dones. Home, tant, i tant. El que anava a dir jo és que també és un bon truc pels homes, no? Que aprenguin el que suposa ser dona.
2: Clar, està bé.
1: Bueno, clar, també, llibre, exacte. Vull dir, el llibre al final el pot llegir tothom, l'únic que sí que és veritat que està orientat.
2: De totes maneres, us dic una cosa, hi ha un tipus d'home tampoc ara podria polaritzar, però hi ha un tipus d'home que jo no veig que vagin als clubs de lectura, que no estan als cinemes, que no estan als teatres i tal, que s'està desalfabetitzant. Vull dir que tot això de la lectura i el llenguatge no acaba de ser, no deixa de ser una cosa neuronal i uns corrents elèctrics i connexions elèctriques. Si tu no ho exerceixes, i només veig que són les senyores que esteu amb això.
0: I a més,
2: soc una senyora i també estic molt elèctrica, però vull dir que veig molt de tio, no vull donar noms, Ernest, però que l'estar... com apagant.
0: I a mi una de les coses que m'ha agradat més del llibre és el to. És d'una humilitat i d'una generositat, en sèrio, no tothom...
2: Carai, un altre cop l'humilitat.
0: Per favor, és Sabrina Sindec.
3: Aquí hi ha
0: Però, per exemple, a mi em costa amb l'actitud que tu li has de fer entendre, per exemple, totes les qüestions de seguretat, a tan mascle que no té por de res, i clar, tu amb l'armilla gegantina, perquè després és una altra cosa, tot els epis i tot això està fet per mida d'home.
1: Sí, en general a la construcció tot està fet mida d'home. Jo porto una armilla unisex i m'enganxo tots els mànecs de les portes. Clar,
2: clar.
1: Em sobra moltíssim. I a més és un problema que no es vol resoldre, perquè jo he provat de parlar amb fabricants d'epis, en plan, fem una col·laboració i intentem fer això, i no, és que això no dona diners, vull dir, per les quatre dones que hi ha no ho farem.
0: I a més el llibre te l'has autoeditat.
1: Sí.
0: A sobre.
1: També.
0: Val? El Jeff Bezos està cobrant un 60% d'aquest llibre. Que som...
2: Però jo crec que el Jeff Bezos, si no estàs autoeditat, també t'hagués cobrat un 60% també. Per l'altra banda. Digues,
4: i en la teva trajectòria t'has trobat moltes noies com tu? Quantes te n'has trobat?
1: Al principi molt poques. Ara cada cop n'hi ha més. Sí que és veritat que ha augmentat una mica el percentatge. Però sí que és veritat que em trobo més dones a la part d'administració i a oficines que no a peu d'obra.
2: Una pregunta. Anem als trucs. Els tres trucs fonamentals, si vostè està a peu d'obra i és dona, tres trucs infal·libles que has de tenir en compte. Te'n dic tres, només seran quatre, eh? O sigui que, endavant.
1: Bueno, no sé, és que n'hi ha molts, eh? Per exemple, et canvia el cap quan t'has de bocar formigó, però sempre et diuen, posa-hi aigua, que així n'hi ha millor, que si no, no el podrem treballar. Això és mentida. L'aigua està totalment prohibida de posar, però tu, si no ho saps, doncs dius, pues aquest senyor tindrà raó, doncs posa-hi aigua.
2: Ah, perquè a més, la mare de Déu, un altre. Jo em penso que els trucs són una mica més generals, veig que són molt específics.
1: Bueno, són específics tots.
2: Això són trucs, o sigui, vas afines a...
1: Són d'obra, clar, evidentment.
0: És un manual, us ho juro, s'ha de tenir a peu d'obra aquest llibre. Jo faig una crida, sisplau, no compreu coses inútils per Nadal. Compreu aquest llibre, regaleu-li a homes, tu, en el teu
4: nom. Si tu li dones un ordre amb un d'aquests homes que està a l'obra, a peu d'obra, i no et fa cas, què fas?
1: Bueno, jo, personalment, li torno a repetir, i al final pues, m'espero allà a dreta fins que ho fa, com he dit jo.
5: Però no t'enfades?
1: O sigui, a vegades una certa agressivitat o imposar-se
4: quatre crits,
1: millor,
4: no.
1: Per dir, ja. O sigui, a vegades és millor ser... Jo, últimament, no tant. Potser quan era més jove era més agressiva, diguem-ne. Ara suposo que he evolucionat i
5: Estàs més segura.
1: I, sí, exacte. Crec que és més un tema de seguretat, però també et dic que el cridar i el posar-te a l'alçada de l'altre tampoc és gaire útil en general. I a més, a l'obra... et poden putejar, perdó.
2: En quin sentit?
1: No?
2: Bueno, putejar seria el mínim.
1: Molt fàcilment, vull dir, perquè tu li...
0: Sabotatges, no?
1: Exacte, tu li dius, li fas quatre crits, et dones la volta i et tira un pegote de formigó dins d'un baixant. Aquell baixant no perdrà aigua mai, vull dir... Clar.
2: A veure, com? O sigui, podria ser...
4: Et boicotegen l'obra, no?
1: Clar, i després és molt difícil de dir, ah, no, jo no he sigut, aquí a sota terra vés a saber tu el que hi havia.
4: L'enginyera que no en sap prou, no?
1: Llavors, clar. Bueno, clar, després em pot ser...
4: I ells criden molt, ells?
1: Negativament, vols dir?
4: Sí.
1: A mi
4: reps molts crits, tu?
1: No. Però clar, aquest és l'arma de doble filo que es diu paternalisme, que moltes vegades... Ah, és que és com una nena, pobreta.
0: I escolta una cosa, has creat amb altres dones també de la professió l'associació Construïm Juntes.
2: I de què va?
1: És una associació per visibilitzar el paper de la dona a la construcció.
2: N'hi ha molta de dona a la construcció?
1: Mira, un 11,4%. Sí.
2: N'hi hauria d'haver més, no?
1: N'hi hauria d'haver moltes més. Si
4: som la meitat, clar, som la meitat.
2: Es construiria diferent si hi hagués més dones a la construcció? O...
0: El Camp Nou estaria fet.
1: Jo crec que sí, sí.
0: No ho dic de broma.
1: Jo crec que sí, jo crec que les dones són molt més pragmàtiques, en general.
2: Què vol dir això, perdona?
1: Dic que nosaltres hem de fer una cosa i la fem ara, i ja, i ràpid, i endavant. I potser ells... Els homes doneu més voltes al tema, no?
2: Els homes parlen pels homes, eh? Jo sóc cuir, eh? Perdona, ja s'apanyaran. Fins aquí podíem arribar. Sí, donen més voltes. Per què? Perquè ara un...
1: Bueno, perquè un té una opinió, l'altre té una altra, i llavors és com que... Sí, ens anem discutint a veure qui dels dos...
0: La té més llarga.
2: De bo? Ah, sí? Escolta una cosa, doncs mira, Neus Cáceres, molt bé, moltíssimes gràcies.
0: Gràcies.
2: Des de Marta Cabanillas, construint confidències, consells i pinzellades tècniques d'una cap d'obra, il·lustració d'Agustí Bartolomé, la Marta Cabanillas. Aquest llibre el podeu adquirir a, digueu tu, Marta, a l'Instagram de...
1: A l'Amazon.
2: A l'Amazon, però també tens un Instagram, no?, que es diu Instagram. Ah, de fet, Construïm Juntes és una cosa que em posen aquí, que és l'associació.
1: Que és l'associació. Creat,
2: eh? Uh-huh. A l'Amazon, Construïm, confidències, consells i pinzellades tècniques d'una cap d'obra. Home, però tots els símbols, els arquitectes, tothom, no? Però que els consells són del rotllo de com amassar.
0: Sí, sí, i
2: com
0: que
2: amassar,
0: també...
3: D'aire barraca.
2: D'aire barraca,
0: eh? Hi ha consells que són aplicables a molts oficis.
2: A tota més, gràcies, Marta,
6: brava. Vostè primer, amb Marc Giró.
2: Acomiada't una entrevista en aquesta nova faceta teva de presentadora de ràdio de...
0: I fins aquí la nostra entrevista amb la Marta Cabanillas Cabanillas. Ha estat un plaer, Marta.
6: Vostè primer, amb Marc Giró.
2: Amb tots vostès, Marc Andorell. Bravo.

0: Marc Andorell, què tal estàs?
1: Molt bé, molt bé.
2: Fantàsticament. Nosaltres, si tu estàs bé, també estarem bé. Què t'anava a dir? Vens acompanyat de la Maria Oliver, que és la teva guitarrista avui. Com estàs, Maria?
3: Molt bé.
2: Fantàsticament, eh? És de Torroella de Montgrí, eh? Vius a Barcelona, de Torroella de Montgrí.
3: Exacte.
2: Bueno, a veure, Marc Andorell, tu ens presentes el teu nou disc, que es titula 4x4.
1: Sí, és un EP, no arriba a ser un disc, perquè per durada és com
2: un
1: més petitó.
2: Un EP, què vol dir? Ah, més petitó.
1: Sí, exacte, dura menys.
2: Val, val. I 4x4 per què? 4x4, 12, no? O com és?
1: 4x4, 16.
2: Ah, 16, mira.
1: Però 4x4 és perquè són 4 temes bàsics.
2: 4x4, 12.
3: Ah, molt bé.
1: 4,
2: ah, val.
1: Sí, però més són 4 temes...
2: És literal.
1: Literal, però més són 4 temes bastant diferents que jo, quan vaig començar a compondre, vaig començar a fer coses com molt diferents perquè jo havia mamat música d'estils molt diferents.
2: Per exemple?
1: Clar, molt, pel meu pare, molt rock, molt rock americà... després, evidentment, he escoltat molta música en català, música també en espanyol. Vull dir, he escoltat, jo sóc molt popero 2000ero.
2: Digue'm algun nom.
1: De què? De
2: grups que t'agradin.
1: Bueno, els Eagles, Lynyrd Skynyrd, tot això per part del meu pare.
2: Jo t'entenc.
1: Després, jo sóc molt també de música dels 2000, Alo, Hilary Duff i aquestes coses una mica més. I... avui en dia escolto coses més indie, més folk, però sí que havia començat a compondre en anglès, després vaig provar coses diferents i m'han sortit 4 temes com molt diferents, que a més jo linkava molt als moments on jo necessito la música, no? Un moment on necessito doncs, ballar, em poso certa música, un moment on necessito plorar, em poso Joan Dausà, no? Però vull dir que com aquestes coses. I llavors vaig fer 4 temes...
2: Què més necessites, perdona, per si podem ajudar? És a dir, plorar, ballar...
1: Bueno, tinc una de...
2: Bueno, si tens gana vas a la nevera i menges o vas a...
1: Sí, exacte. Bueno, també tenia una que és més, per un moment així, doncs, estàs enrabiat i necessites com desfogar-te i cridar doncs, una cosa una mica més rockera.
3: I la quarta?
1: I la quarta és la que farem avui, que és Antípodes, que, bueno, és una cançó de desamor.
2: És l'única que tinc. Sí.
1: Però, bueno, al final, no sé, és...
2: Però és personal? O sigui, ja has passat per aquí? Pel desamor?
1: Sí, de fet, totes les de l'EP són totes tocant coses personals meves o de prop, però sí, les de l'EP són totes.
3: Estàs bé ara, Marc?
1: Estic molt bé ara.
2: Jo també, gràcies.
1: Estic molt bé. I a més, vaig linkar-ho amb els 4 elements, amb foc, terra, aire i aigua, i d'aquí ve com el 4x4, una mica com
2: s'entrenen 4
1: temes, amb 4 estils...
2: Mare de Déu, senyor. Escolta una cosa, tu ets de Riudaura, que això és un poble de la Garrotxa, de poc més de 500 habitants, que hi vas anar a viure amb els teus pares, els teus pares ho van deixar tot, treballaven aquí a Barcelona...
1: Sí, nosaltres vivíem a Barcelona, érem de Sant Andreu, del barri de Sant Andreu, sí. I vam marxar, jo tenia 16 anys, meus pares van decidir marxar, perquè estiuejàvem allà a prop, i van anar a viure a Riudaura. S'escriu Riudaura, però es pronuncia Riudaura.
2: Riudaura.
1: No em preguntis per què.
2: Sí, no, perquè és una cosa...
1: I llavors això està a 10 minuts d'Olot, i sí, 500 habitants empadronats, jo suposo que vivint crec que en són molts menys, però...
2: Jo t'entenc.
1: Sí.
2: Déu-n'hi-do. I de tant tu vius... Ara has tornat a viure allà, perquè vius per Barcelona, però vius al mig del bosc.
1: Clar, jo allà vaig estar 2 anys i vaig tornar a estudiar a Barcelona, vaig fer la carrera aquí, i llavors...
2: Quina carrera vas fer?
1: Vaig estar a l'Institut de Teatre, vaig fer dramàtic.
2: I... Has fet alguna cosa d'actor? Perquè em sona la teva cara...
1: He fet musicals.
2: Ah, veus? Sí. Aquest sona la cara d'aquest noi? Sí. I segueixes fent o no?
1: Ara no, o sigui, des del Covid, que van caure com molts projectes i vaig decidir anar-me'n a la muntanya, doncs això ha fet que també faci menys audicions. Però no, també em vaig començar a centrar en la música, vaig decidir produir temes que tenia. I ara estem una mica amb la música, que no descarto fer algun càsting si surt.
2: I de què vius? Perquè, esclar, que menges, va...
1: No, per de la música pago més que res, vull dir que no cobro massa res de moment, però soc profe de cant i teatre, també una escola.
2: Ah, val.
1: Allà a Olot, i doncs això és el que em paga la vida de moment.
3: Perdona, i com has baixat avui d'allà? Aquí.
1: Amb cotxe.
2: Per què ho preguntes, això?
3: No, per transport públic.
1: A Olot no hi ha tren. És capital de comarca, però no hi ha tren. Yeah. I tenen la Teixa, que és l'empresa d'autobús, que és la que et porta, diguéssim, això, o apropar-te a Vic, Figueres o Girona i agafar tren. És, o tenir cotxe.
3: Complicat.
1: Sí,
2: però, perdona.
3: No, mira, ara he volgut fer aquesta pregunta.
2: Sí, aquesta pregunta...
3: No et sembla bé? Al Joel no li ha semblat bé.
2: Al
3: Joel no li ha semblat bé.
2: El Joel està descollonat. Perquè, però què hi ha darrere d'aquesta pregunta?
3: No, perquè, clar, viu en un poble, 500 habitants. Un poble que té bar, hi ha bar, hi ha casal, hi ha alguna cosa.
1: Ara mateix no.
3: No, m'estava imaginant com és la vida allà. T'ho imagina't deixar Barcelona, marginar i anar-te a viure en un poble de 500 habitants?
2: Ah,
3: entenc. Pues teniu comerços?
2: Com et portem una persona que visqui al Sàhara?
3: Bueno.
2: Té la marinera, no? Imagina't.
1: No, ara mateix no hi ha cap bar obert. Tenim un mercat els dimecres, que llavors és com una mica mercat ambulant. Venen furgonetes de diferents negocis i porten el format, el peix, el pa i les verdures.
2: Què t'estàs plantejant, marxar al bosc?
3: No.
2: Estàs preocupada, però...
3: No. Curiositat.
1: Per sort estem a 10 minuts d'Olot i a Olot Capital hi ha fins i tot cinema, vull dir que hi ha de tot.
3: Mira.
1: Sí.
2: Escolta una cosa, perdona, tu veig d'una família de classe treballadoríssima, diguéssim, sí. Que, i et dediques a l'art, això també és, una, és un fenomen, diguéssim, perquè a casa teva hi havia com dic jo, antecedents d'aquests artístics, no penals, ja no t'ho pregunto també, si vols parlar, però...
1: No, però sí que és veritat que els meus avis, tant per part materna com paterna, tots, bueno, els agradava cantar, i sí, l'únic que no ho feien a nivell de res, ho feien per ells, però sempre han sigut una mica més... sí, és com l'únic a nivell de família, crec que he rescat que hi havia. La resta, perquè fa la resta, no. No,
2: sí,
1: no, no.
2: Sí. Jo crec que t'has de tornar a presentar càstings, no? Perquè jo trobo que et veig de la DIN i de coses d'aquestes. Hi ha sí. Molt, no? Que sí que no, no el veus tu.
1: Mira, la DIN me'l vaig perdre, vull dir que jo, sí, sí. No, no, no, no el descarto, jo tinc ganes, de tornar a trepitjar escenari fent...
2: Clar, sí, clar, és que t'has anat al bosc, no és que els hippies són irremediables, és increïble. Bueno, a veure, ens cantarà una cançó que es diu Antípodes, que és d'aquesta cançó que a tu et van trencar el cor, bueno.
3: Però ara no està bé, res, ara
2: estàs bé. Estàs bé, segur, sí?
1: Sí, no, és, això va passar fa anys, Estem parlant que va passar fa uns 5 anys. No, més. O sigui, és una cançó que ja tinc fet. No,
2: ja
1: la vaig fer a posteriori a través d'un somni que em va... Que de cop i volta, aquests típics somnis, aquells que et despertes, que t'han destrotat perquè dius, sí, merda, sí. Acabo de recordar moltes coses. Doncs va venir una mica d'aquí, però bé, d'abans i ja està. Tot
3: ja està cicatritzat,
2: sí, perfecte. Escolta, si estàs bé en aquest sentit i, a més, has pogut baixar amb cotxe i des d'Olot, diguéssim, que la gran preocupació de l'Ester Romagosa, doncs, escolta...
3: Perdona, hi ha molta gent dels pobles que llavors arriben a Barcelona i no poden entrar perquè el seu cotxe contamina i no poden entrar, eh?
2: Busca, fent un autobús.
1: Sí, no,
2: escolta una cosa, posa't a cantar. Veus? Però, escolta, a veure...
3: És un tamassu. No,
2: també hi ha les que viuen a Sant Cugat, que volen venir aquí a Barcelona...
3: Els de Sant Cugat ens
2: preocupen. Bueno, Sant Cugat o que sigui. Entres a Barcelona i has de pagar la tassa de turística. A veure... Maria, anem a cantar Antípodes, que és aquesta cançó, bla, bla, bla, bla, bla, d'aquest senyor que s'ha anat al bosc. Adéu, Antípodes. En rigorós directe, per favor, eh? Vinga. Oh! Marc Andorell, visca. Visca.

0: RAC 1.
1: Escolta, Alba, passa'm aquella caixa, que crec que està al caset de la gravació del dia 15 d'agost. Passa'm-el, sisplau.
2: Estadella, una cosa, en sèrio hem de vindre cada dia a posar el caset amb les gravacions dels millors moments de l'any?
1: Home, clar, si no, qui ho farà? Ho hem de fer nosaltres, collons!
2: Però que no hi ha gent treballant a l'estiu.
1: Hi ha gent i el Pere Mas.
0: Cada tarda d'estiu, de 3 a 4, els taloners millors moments.
2: Pues que posi el caset al Pere Mas, tu, que jo cada dia he de vindre amb l'Alzina Graells per posar el caset des de la Fuliola, saps què és això?
0: A l'estiu, la tonteria tampoc s'acaba.
3: RAC 1. Tots som un milió.
4: Actualitzada al minut.
3: Alertes d'última hora.
4: Contingut exclusiu.
3: Entrevistes i temes virals.
4: El que sona a RAC 1 en directe o a la carta.
3: Podcast.
4: Fàcil i còmode.
3: Tot el que necessites és a RAC1.cat. RAC 1.
5: Vosaltres, aquest estiu, relaxeu-vos, sobretot.
6: Gaudiu de la vida com a les reines que sou.
1: Ni se us acudeixi menjar-vos l'olla amb problemes i mals de caps, eh?
2: No, que no és gens bo per la pell, nena.
7: Vosaltres aneu de terrasses amb els amics o torneu-vos tot el dia a la platja.
8: Feu tranquils, que ja ens quedem per fer-ho tot, no patiu.
9: Per quan vulgueu, posar la ràdio.
7: Sigui quan sigui, eh? A qualsevol hora, també al cap de setmana.
8: Perquè sí, també a l'estiu, la ràdio us acompanya.
4: Bon estiu.
3: Sigueu on sigueu, bon estiu amb RAC 1. Tots som un milió. RAC 1. Aquest estiu podeu recuperar els millors moments de tota la temporada de RAC 1.
8: Tant si us els vau perdre com si els voleu tornar a escoltar...
10: Regina Rodríguez Sirvent.
11: Sempre hi ha una
10: professió.
11: Hi ha una pregunta.
2: No, és que jo no sento que la meva professió...
10: Porto sigui... Yankees a Barcelona, no diguis això.
2: No. Però sí, aviam, sóc escriptora perquè... No?
10: Ara, ara.
3: Cada vespre d'estiu repasquem el millor de tots els programes.
8: Les teves seccions preferides, entrevistes imprescindibles i moments únics.
10: Aquell llit és igual.
12: És comodíssim, és no. Millor que el de casa.
10: Quan dorms, aquest és el fenomen. Estàs esperant dies i dies per arribar allà per dormir...
12: Sí, sí.
10: I la primera nit, hosti, aquest llit, això no. Serà espectacular.
12: Calor.
10: I no dorms.
3: Tots els bons moments radiofònics mereixen una segona oportunitat.
8: I a la repesca els la donarem.
3: De dilluns a divendres, de 9 a 2 quarts d'11, La Repesca, amb Marina Arbós.
13: RAC 1.
3: Tots som estiu.
13: RAC 1. Els parla el capità Budio. Gaudeixin d'un vol tranquil. Tindrem cel clar i la durada serà d'unes 2 hores.
14: Ei, podeu sortir de l'aigua, si us plau, que hi ha bandera vermella?
15: Em poses una birra, sisplau?
14: I tant. Vols una copa o una mitjana?
3: Aquest estiu, el món a RAC 1, amb Sergi Ambudio. De dilluns a divendres, de 7 del matí a 12 del migdia.
14: La ràdio, sempre al teu servei, també a l'estiu.
13: RAC 1.
3: Tots som un milió. L'aplicació de RAC 1, ara actualitzada.
4: Amb totes les notícies de RAC1.cat.
3: Escolta'ns al cotxe amb l'aplicació connectada Android Auto i a Apple CarPlay.
4: Tots els podcasts de RAC 1.
3: Desa i endreça les teves preferències i escolta el que vols quan ho vols.
4: Noves funcionalitats Premium.
3: Juga i posa't a prova amb els jocs de RAC1.cat.
4: Fàcil, intuïtiva i renovada.
3: Tot l'univers de RAC 1 és a l'aplicació. RAC 1. Notícies. Joan Ortiz.
16: Bona tarda. Són les 7. Els ministres de l'Interior de la Unió Europea es reuniran dimarts vinent per videoconferència amb l'objectiu d'abordar la crisi migratòria de Ceuta. Ho faran a petició d'Espanya, però també dels països més crítics amb la gestió de la política migratòria espanyola. Tot plegat després que el president espanyol Pedro Sánchez adrecés una carta a les institucions europees on mostrava preocupació per les respostes polititzades que ha desencadenat l'entrada massiva de marroquins a Ceuta. Entre d'altres, Sánchez parlava de la convivència d'estat de la conveniència d'establir una resposta comuna i reafirmar que la seguretat de les fronteres és responsabilitat de tots els estats membres. L'executiu de Sánchez ha tret pit de la gestió de la crisi i ha recalcat que l'espanyola és una de les fronteres menys poroses d'Europa. N'ha parlat el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska.
17: Entre 2021 y 2026, las entradas irregulares en nuestro país sean la mitad, por ejemplo, que en Italia. Que, por ejemplo, sean también inferiores a Grecia. Eso implica que la Unión Europea, Frontex, establezca que nosotros tenemos las fronteras exteriores de la Unión Europea menos porosas.
16: Per cert, que les reaccions a la crisi han seguit arribant. El primer ha estat el rei espanyol, Felip VI, que ha mostrat indignació per l'episodi i ha assegurat que l'Estat ha de vetllar per la seguretat de les ciutats autònomes, evitant que situacions com la d'aquesta setmana es tornin a produir. D'altra banda, els que han parlat fa poca estona també han estat els membres del Sindicat Mèdic de Ceuta, que han denunciat que la situació a Ceuta aquest dissabte era d'una autèntica catàstrofe assistencial, provocant el col·lapse dels serveis públics i situant la ciutat al centre d'una crisi nacional i internacional. D'altra banda, l'incendi que s'ha declarat aquesta nit passada a Sanet, al terme de Vilaller, a l'Alta Ribagorça, crema amb força aquesta hora de la tarda a causa dels vents de tempesta que bufen en aquesta zona del Pirineu. El foc, que al matí avançava lentament, ha revifat fa poques hores i ha arribat a dalt de tot del Serrat, al lloc i estan treballant només dotacions aèries. Coneguem la previsió del temps per les properes hores a aquesta zona del Pirineu i a la resta del territori. Nil Ferrés, bona tarda.
11: Doncs a la zona de l'incendi de Vilaller ara mateix tenim 28 graus de temperatura, també una humitat força baixa de només el 30% i un vent que al llarg de les properes hores pot deixar cops de 40-50 km per hora. Per tant, són condicions poc favorables per a l'extinció d'aquest incendi. Pel que fa a la resta de Catalunya, ara mateix tenim tempestes que descarreguen amb força a les Terres de l'Ebre, però també al Ripollès, la Garrotxa, el nord d'Osona, el Pla de l'Estany i a l'Alt Empordà. De fet, a Molló, al Ripollès, ja han caigut més de 36 litres per metre quadrat, 26 d'aquests en mitja hora. Per tant, caldrà estar pendents d'aquestes tempestes que localment poden anar acompanyades de pedra i també de fortes ventades. De cara al vespre, aquests xàfecs aniran perdent força, però no descartem que encara en pugui quedar algun d'aïllat al Pirineu i Prepirineu més occidental.
16: Gràcies, Nil. Per cert, que l'altre incendi de la tarda, el de Montblanc, a la Conca de Barberà, ja ha estat estabilitzat. Es tracta d'un incendi de vegetació agrícola que ha obligat a tallar la TV-2421 en els dos sentits de la marxa al quilòmetre 3. I els castellers de Vilafranca, canviant de terç, acaben de descarregar el primer 3 de 10 de la temporada a Vilanova i la Geltrú. Diada que podeu seguir a RAC+1 amb la colla dels Bordegassos de Vilanova, els Nens del Vendrell i la colla jove dels Xiquets de Tarragona. Esteve Giral, Vilanova i la Geltrú. Bona tarda.
18: Doncs sí, bona tarda. Acabem de viure un dels moments més emocionants d'aquesta diada i del que portem de temporada castellera. Els castellers de Vilafranca, com deies, que han aconseguit descarregar el 3 de 10, ho han fet amb un punt d'èpica. Hi havia un pèl de belluguetge en aquest castell, però el castell l'han pogut defensar i arribar a descarregar. Una diada castellera que a Vilanova cobrien els Bordegassos, que juguen a casa amb el 3 de 8, els Nens del Vendrell, que també descarregaven el 4 de 8, i la colla jove dels Xiquets de Tarragona, que feien en primera ronda el primer gama extra de la diada, descarregant també el 2 de 9 amb forro i manilles. Fins ara, una diada amb tot descarregat aquí a Vilanova, en una plaça de la vila plena a vessar.
16: Gràcies, Esteve. I ara els esports amb Pau Bombardó.
19: D'aquí una hora a les 8, Girona i Arsenal s'enfronten al trofeu Costa Brava. Des de Montilivi, Joan Ferrer.
20: Bon vespre. Es van omplint les graderies de Montilivi per rebre el Girona per primer cop en aquesta temporada de retorn a la segona divisió. Menys d'una hora per l'inici del partit. Estem encara a l'espera de l'11 del Girona, però ja tenim el de l'Arsenal, l'equip de Mikel Arteta, que és bastant titular i que estarà format per Kepa, la defensa amb Calafiori, Incapié, Mosquera i Ben White, mig del camp per Luis Skelly, Kai Havertz i Nwaneri, i a dalt Douman, Jolis i el suec Gyökeres. El del Girona, com dic, encara no ha sortit. Estem pendents de l'alineació de Quique Álvarez per aquest primer compromís de la temporada de Montilivi en la 49a edició del trofeu Costa Brava.
19: I a marxa aquesta hora la segona part de l'amistós entre el Madrid i la Fiorentina. Ara mateix acaba de començar la segona part, de moment amb resultat de 2-1 favorable al Madrid, amb gols d'Hendrik i Alexis Siria pels blancs. També ha jugat aquesta tarda l'Espanyol, que ha empatat a 3 contra el Middlesbrough. Gols dels pericos els han fet Marcos Fernández, Dolan i Javi. En ciclisme ja ha acabat la primera etapa del Tour de França femení, amb victòria d'etapa de Lorena Wibbs. La catalana Paula Blas hi ha arribat 12a a 8 segons. Vollering, una de les principals favorites, ha estat tercera, i els europeus de natació, Lilú Lluís i Iris Tió, han aconseguit la medalla de plata a la final del duet lliure de natació artística, només per darrere de la parella grega. Abans, Tió també s'havia penjat la plata a la final del duet mix, juntament amb Denis González.
16: Gràcies, Pau. Això és tot per part nostra. Recordem que la informació torna a RAC1 d'aquí una hora.
21: RAC1 centrat.
22: Exacte, gran.

0: Doncs, com qui no vol la cosa, ja tornem a ser aquí. És gairebé un quart de sis de la tarda. Serà que no hem dit vegades el nostre convidat d'avui, el nom de la seva convidada... Vull dir, aviam, ja, que m'estic fotent la pitjora. Serà que n'hem anunciat vegades i vegades i hem parlat de l'acompanyament i el sèquit... Dos mòbils? Un moment, dos mòbils? Què és això? Què és aquesta despesa? Però què és això? Ah, un és el teu i l'altre és de la conselleria. No, és que, bueno, és igual. Saludem a la nostra convidada d'avui, la honorable consellera d'Economia i Finances, Alícia Romero.
1: Ja tenia ganes de venir,
0: Ah, sí? Però, home, és el primer convidat que ens ho diu, això.
1: Què dius ara? Per què?
0: Doncs sí, a veure, anem a pams. Et podem tutejar, consellera?
1: Bueno, sisplau.
0: No, és que hi ha gent que quan posa la ràdio i ens sent parlar de tu amb algú que té poder o una posició, diu, ui, una falta de respecte.
1: No,
0: nosaltres
1: poder,
0: aquí,
1: no
0: com que estem... Sí, home, coi, tens la clau de la caixa. Bueno, vull dir que sí que tens poder, no diguis
1: no,
0: que no.
1: No, però no em parlis de vostè, sisplau.
0: Per tant, ens tractarem de tu, sí. I el Brusca et costarà o no et costarà tractar-la de tu?
2: No. Si sí, hem ara xerrat una estona ja, bueno, jo,
1: com si fóssim amigues,
2: sí,
1: ja.
0: Haig de dir-li a la gent que digui, ui, quin rotllo, ara un polític en una xapa, canvio de ràdio, no sé què. Primera, no hi ha millor ràdio que aquesta, ho sàpiguen. I segona, que només els 5 minuts que hem estat parlant aquí fora d'antena amb la consellera, el que ens ha anat explicant, que ara ho posarem en antena, ja val per l'entrevista, sí o no?
2: Tal,
0: les preguntes que hem preparat nosaltres. No, és
3: però,
0: que...
3: Pere, què passa, tu eres Pere? Uno de los nuestros.
0: No, no comencem, sisplau. No, jo no sóc del PSC, no comencem amb aquesta història. Prou.
3: Us puedes tutear, porque...
0: No, Pedro, doncs Sánchez ja sempre ha sigut del PSC.
3: No,
0: clar, tu no ho has sentit ara, perquè no tens els cascos, però estàs sonant.
3: Igual, igual.
0: Posa-te'ls ja, perquè, consellera, perquè aquests desgraciats tenen un tall de veu més.
4: Qui ha sempre sigut del PSC?
0: Que no és veritat. No és veritat, això no sé d'on surt. És intel·ligent.
3: Camarada Bas, aunque bueno. Vaya con camisas de las juventudes populares.
0: Ah, no, com la joventut socialista. Mira, aquesta setmana sopo amb un socialista.
1: Home, ho dius com si fos
0: una
1: cosa rara.
0: I, sí, sí, no és conya. I no fa gaire vaig anar a un míting del PSC.
2: Anècdotes, eh? Anècdotes
0: sí?
2: Del
0: no, programa. T'ho juro que vaig anar a un míting. Això no m'invento, eh? Bueno, és que no hem ni començat.
1: Ara ets periodista, vaig... normal, que vagis a mítings de partits.
0: I vaig mitjar com a periodista i hi havia el president Illa, tres candidats a les municipals, que se'ls presentava en societat, per això hi vaig anar. Hi havia el Jordi Areu per allà rondant, que és l'alegria de la huerta, que ja el vaig entrevistar
1: fantàstic.
0: Aquí.
1: Fantàstic.
0: Hi havia el Jaume Collboni, que va ser el primer a marxar. Hi havia el president Montilla.
3: M'estoy emocionando.
0: No, no, m'ho vaig passar molt bé, eh? Diguéssim, vaig arribar una mica, vaig arribar a mig meeting, perquè ja anava el que anava. I els de la porta, que hi havia bastanta seguretat, clar, jo no tenia clar que hi havia tants ministres i tant ferro allà, no? Em diu, de quina agrupació és vostè del PSC? Jo juro que em van dir això. En plan, aquest tio és un terrorista que ve a fer alguna cosa i no sabrà què contestar. I vaig dir, no, dic, és que vinc per tal motiu i no sóc de cap agrupació.
1: I va deixar entrar.
0: I em va deixar entrar.
1: Doncs ja estàs.
0: Sí, sí, però a sobre amb tan mala fortuna... Bueno, que ja callo, eh? Que portava una mena de canuto.
2: Com?
0: Sí, per fer un regal al meu nebot, que era com una cosa llarga. S'has de posar radiografies
2: diplomes,
0: o diplomes.
2: Diplomes,
0: i
2: sí.
0: Podia semblar que tingués una pistola desmuntada allà dins, que els de seguretat em van mirar, però jo el portava perquè era una cosa pels meus nebots. Bueno, ja callo, ja està, ja no dic res més en tota l'entrevista. Ah, m'he posat màniga llarga per la consellera, eh?
1: És molt maca la camisa, m'agrada molt.
0: És xula?
1: Sí, molt xula, sí.
0: És l'estiuenca. Aquí hi ha una persona misteriosa, bueno, n'hi ha moltes, que es diu Yael Brusca, que és del Maresme, com la consellera, que té unes preguntes que sempre les fem cada dia, les mateixes, més o menys, per entrar en calor i començar a estovar el nostre convidat. Són les més fàcils de tot el qüestionari.
2: Sí, mira, la primera és, si no t'haguéssim enredat per ser aquí avui, on series ara mateix i què estaries fent?
1: No sé, alguna reunió, suposo, a la conselleria.
2: Feina, oi?
1: Sí, sí, feina. Aquestes hores feina, encara, sí.
2: La segona pregunta és, si no fossis consellera d'Economia i Hisenda, a què et dedicaries?
0: Ara.
1: Que m'agradaria fer moltes coses. No sé, sempre ho he dit, potser actriu. Tan diferent, eh?, el que faig ara.
0: Bueno, la política té molt de comèdia, eh?
1: Bueno, més que té una mica de teatre, però...
0: O d'interpretació, exacte.
1: Sí, sempre m'agrada la interpretació, passa que arriba un moment a la vida que dius, a veure...
2: He d'escollir, no?
1: Hem d'escollir camí, i res, vaig triar un altre, que no era la política, sinó que jo vaig estar treballant en una entitat financera mentre estudiava dret. En fi, podia haver fet moltes coses.
0: Ja pots dir
1: noms,
0: eh? Pots dir...
1: Sí, treballar a Caixa Laietana, ja no existeix.
0: No, que és de per allà al Maresme, no? De Mataró.
1: Sí, exacte, sí, sí.
0: Està molt lligada al territori.
1: Sí, va néixer a Mataró, sí, sí, va néixer a Mataró, tenia oficines per allà al Maresme, va anar creixent a Catalunya, va anar fins i tot a Madrid, eh? Vam tenir oficines allà. Però, bueno, no ho sé, la veritat és que al final la vida no hi has de fer masses plans perquè t'acaba reorganitzant ella mateixa i acaba decidint per tu. És a dir, que jo he decidit que no diré què faré perquè la vida et porta a llocs que tu no havies sospitat. Per tant, doncs mira, escolta'm, potser estaria fent d'actriu, no? Ja que em preguntes.
0: Però n'has fet mai d'actriu? Oi, tens alguna experiència?
1: Bueno, jo vaig estudiar, quan vaig estudiar dret a la Pompeu Fabra, allà hi havia una aula de teatre que dirigia el Josep Maria Mestres, gran director de l'escena catalana, I aleshores feien unes proves per accedir a l'aula de teatre, no entrava tothom perquè hi havia poques places, carai. Sí, i t'havies de preparar un monòleg, tal. Jo me'l vaig preparar, em recordo anar amb una amiga, i bueno, vam fer les proves, a ella pobra no la van agafar, però a mi sí, i llavors vam entrar a l'aula de teatre, allà vaig coincidir. Doncs,
0: I és qui és l'amiga?
1: La... Una amiga meva, a veure, que la ella és advocada, que es dedica, ja es dedica al dret, i a més és molt bona i ho fa molt bé. I bueno, i en aquella aula de teatre, per exemple, em vaig trobar, era una mica més gran, però estava a l'aula, per exemple, amb el Julio Manrique, també gran actor i director de teatre, que ens hem trobat a l'as i ho hem comentat. I vaig estar 3 o 4 anys, però després, bueno, doncs ho vaig deixar, va acabar això, i és en aquell moment que, doncs, així com el Julio va dir, escolta'm, doncs després de fer dret faig interpretació, jo vaig dir, doncs, anem a treballar a la caixa.
0: Jo que no sabies que el Julio Manrique havia estudiat teatre, havia dret, estudiat dret.
1: Sí, va estudiar dret, sí, és una mica més gran que jo, però vam estudiar els dos dret, passa que ell després doncs, va fer interpretació i s'ha dedicat magníficament.
0: I li ha anat molt bé.
1: Home, estupendo, tant, és fantàstic. Sí, hi ha un coquet,
0: Julio Manrique. No, perquè Julio Manrique és un home que quan surt a la sèrie, surt a la televisió, surt als puestos, el sector femení, una part del sector masculí...
2: I és el nostre George Clooney català.
1: Deixem-ho aquí.
0: Missatge de socors a l'amic Manrique, si n'està escoltant, que vingui aquí al programa, que li preguntarem per la consellera a l'època de les classes.
2: A veure, en un bar a aquesta hora, passats què, 20 minuts de les 5, què faries? Un cafè, una aigua amb gas, una ratafia, què escolliries?
1: A aquesta hora, un cafè, sí. O una, sí, una tònica, potser, sí.
0: Bueno, ja no t'ofenguis, però és que la pregunta... tenint en compte que s'està fotent un cafè...
2: Sí, de fet, clar, era evident el cafè,
1: sí,
2: no?
1: Sí, és que aquesta hora encara és una mica aviat per segons què.
2: Estàs arribant a casa i et salta la reserva de la gasolina del cotxe. Què fas? Vas a posar-ne o ho deixes pel proper dia que hagis d'agafar el cotxe?
1: Ho deixo pel proper dia. Em passen tantes vegades.
0: Així va el país. O sigui, estem en mans d'una consellera no previsora.
1: No, és que apuro.
0: Sí?
1: I una vegada haig de dir-vos que treballava a Lleida.
0: Ai.
1: I, bueno, jo, bueno, clar, més vivia al Maresme i anava cada dia a Lleida o cada dos o tres dies. I allò, et salta la reserva i jo, però arribo, però no vaig arribar.
2: Oh.
0: I vas quedar tirada.
1: I llavors vaig quedar i va passar un senyor, mira, ara anirà bé dir-ho que, en fi, pesava una furgoneta de DIF, aquell senyor es va baixar.
0: Ostres, justament a la DIF,
1: dir, justament, doncs em va baixar i va dir, li passa, i vaig dir, mira, no preocupis, jo t'acompanyo, doncs em va acompanyar a la benzinera, vam agafar una ampolla de benzina, vam anar, me la va posar, bueno, estupendo, aquell senyor. Una gran experiència jo amb aquell senyor de DIF. I res, vaig posar la benzina, i és veritat que, malgrat aquella experiència que et podria portar a dir, nunca más, és a dir, mai més em passarà això, jo segueixo apurant. Però no m'ha tornat a passar,
0: Això de deixar el cotxe sense benzina a l'arribar a casa està molt malament.
1: No, sense arribar a casa no, surt la reserva, però sempre diu 30 quilòmetres, 20 quilòmetres.
2: Sí, però hi ha gent que coneix el seu cotxe.
1: Sí, llavors,
0: però i si passa alguna cosa l'endemà? I si hi ha un nen que has de portar el nen corrent urgències o en algun lloc?
1: No, però l'endemà tens una benzinera pròpia, vas a posar.
0: El que tens és que vas en cotxe oficial, no dissimulis.
1: No, jo vaig molt amb el meu cotxe.
0: No té cotxe oficial, la consellera?
1: Sí, però jo vaig molt amb el meu cotxe amunt i avall. Aquesta setmana he fet molts quilòmetres, perquè he hagut de portar la meva filla a la Bisbal a jugar a tennis. He anat a veure una amiga meva a Taradell. Bueno, sí, vull dir que no tinc problema. Llavors em passa això, reserva, jo. Quilòmetres, va, vinga, a veure si apuro. Bueno, en fi, no ho facin, Els oients no ho facin. No, posin benzina quan salti la reserva.
2: I hi ha algun tema del que no vols que parlem avui a l'entrevista?
1: Oh. No tinc masses problemes, realment, en parlar.
0: Podem treure una llista de temes xungos a saco i que s'aixegui aquí el mosso.
1: Aquestes hores, com menys xungo, millor, però no tinc masses problemes.
0: S'ha amagat el mosso, per cert, oi? Oi que anaves amb una escorta?
1: Sí.
0: No, bueno, és que clar, és que aquí...
4: Estava ell UVC.
0: No, va, deixa-s'hi. A més, hi ha dues portes, vull dir que ja pot entrar un dolent per aquí i un dolent per allà. Sí, ara com vigiles les dues? És que té una entrevista, Bueno, en fi, l'última pregunta. Quan vols que duri l'entrevista a partir d'ara, després de les qüestions preparatòries de la IAEL?
1: Que vosaltres
0: pots triar 15 minuts, 20 minuts, 25 minuts, o et quedes fins a les 8, inclosa la tertúlia d'esports?
1: Home, quedo fins a les 8 no, perquè avui és festa major a Mataró, hi ha els focs i els vull anar a veure. I tinc un sopar i l'haig de preparar, però puc estar una estoneta.
0: Ah, festa major a Mataró, això són les santes,
1: la santa,
0: no?
1: Santa, avui, Santa Juliana i Sempruniana.
0: Ah, sí?
1: És avui, el dia de festa major és avui.
0: I has quedat amb gent i te'n vas allà.
1: Clar,
0: i
1: quedem amics, anem a sopar, anem veient els focs.
2: I a més avui toquen els tallets.
1: Clar, toquen els tallets, vull dir que sí, escolta'm, farem de mataronina.
0: Avís important a la gent de Mataró, si van al concert dels tiets, es trobaran la consellera, si li han de demanar pasta alguna cosa, algun departament, alguna cosa...
1: Millor que no.
0: Bueno, he sentit durant la... mentre esperàvem per començar l'entrevista, que estaves molt contenta de venir aquí, de fet ho has dit per antena, val? No sé si hem de parlar de política o no cal.
1: Parlem del que tu vulguis.
0: Què fem?
1: Podem parlar de política.
0: La fem patir una mica?
2: Anem
0: parlant d'altres coses. I, a veure, i també has sentit que volies ser col·laboradora de la ràdio.
1: És que a mi m'agrada molt la ràdio, i com que tinc un punt...
0: RAC1, suposo, eh?
1: Sí, sempre. Que... Ah,
0: quan va a Catalunya Ràdio, diu el mateix a Catalunya Ràdio, i li fa la pilota a l'estrella.
1: He dit públicament sempre que soc molt fan d'una ràdio, però no ho diré aquí, perquè, perquè és competència, no ho diré.
0: És Catalunya Ràdio?
1: No, és Catalunya
4: Ràdio. El imperio del monopolio.
0: La SER. Bueno, no passa res, eh?
1: Sí, jo sóc una mica de la seva. Bueno, vull dir que l'escolta des de petita.
0: Ahir el Pablo Tallón, ara, les nits.
1: Pablo Tallón, sí, fantàstic. Gran Pablo Tallón. És... O Sastre.
0: Sí, sí, però, clar, però sí. Està fent les nits per tot Espanya.
1: Però jo quan era petita hi havia el Gabi Londo, vull dir que a veure. També s'ha d'entendre, eh?
0: Sí.
1: Però escolta, us escolto a vosaltres. Bueno. M'agrada molt la ràdio i com que tinc aquest punt una mica còmic i m'agrada parlar i... Pues sempre he pensat, mira, de fer de col·laborador estaria bé, però no de política, eh? Col·laborador de programes més distesos, sí, de programes més distesos.
0: Però de què s'has parlat? D'economia? A part d'això, de dret? No, unes classes de dret.
1: Ai, no, que avorrit. No, un programa més distès, no? Més un magazín. Sí, no cal.
0: Bueno, si vols, fitxem de... Bueno, ara no pots, però si en el futur
1: és
0: una situació, et fitxem de col·laborador de teatre. Podeu trucar, sisplau, a aquestes persones, al Carles Cuní, el Josep Cuní, a l'Antoni Bassas, al Basté, i sí, perquè es posin al telèfon i es rebotin que escoltava el Gabi Londo, que no escolta la nostra ràdio. Escolta!
1: Jo us escolto.
0: El Polònia el mires o no el mires?
1: Sí, hi ha dies que no, perquè no hi soc, però sí, el vaig mirar.
0: Us ho comentava entre els consellers.
1: El vaig mirar.
0: I fa gràcia que t'imitin.
1: Surto poc, eh?
0: Sí.
1: Estic contenta.
0: Aquí hem de parlar.
1: Bé, un dia t'haig de dir que... No, que és que em van dir que els hi costava una mica trobar-me el punt. Ah. Em van dir.
0: Bueno, no sé, fes alguna cosa, tingués algun tic...
1: No sé, però jo penso, home, jo que sóc tan expressiva, no sé, pensava, no deu ser difícil, diu que sí, que els està costant trobar-me el to, i potser per això surto de tant en tant. Ja està bé.
0: Molt bé, bueno, ja ara amb el nou sistema de finançament, que ara ve la lluvia de millones, oi?
1: Sí, perquè abans deia a la Montero, ara no hi ha la Montero, no sé...
0: No, ara veurem si és millor el cuerpo aquest o la Montero.
1: No és el cuerpo, és l'Arcadi Espanya.
0: Ah, perdó, és veritat.
1: Foneu de ministre.
0: Disculpa, m'he liat. Un és el vicepresident i l'altre el ministre.
1: Sí, exacte.
0: Bueno, era una prova per si estaves al tanto de qui mana el PSC. El PSOE. A veure, què vol dir ser cap a fora o ser cap a dins?
1: Això ja sé qui t'ho ha dit, eh?
0: No, jo no sé res.
1: No,
0: jo sóc un robot que tinc preguntes. Aquí vaig llegir.
1: Sí. No. Bueno, doncs,
0: què vol dir? Bueno, ara estem cap a fora o estem cap a dins? O què
1: no, cap a fora. Jo sóc cap a fora. Cap a fora vol dir una persona extrovertida, empàtica, xerraire, que no té massa... que no té massa por a dir, no sé, no? A explicar les coses, no? No té massa pudor, diguéssim, no? I això hi ha amb alguns amics, i sé qui t'ho deu haver dit, que ho diem, no? Que som cap enfora. Ell sempre diu, tu una mica més que jo. Bueno, ell també, déu-n'hi-do.
0: Bueno, aquí estàs acusant, en aquests moments...
1: T'ho puc dir.
0: Oh, jo no ho sé, jo aquí no pinto res.
1: No, sí. Això segur que t'ho deu haver dit al conseller Ordeig.
0: No el conec.
1: Que som amics. Doncs, escolta'm, l'hauries de portar. Doncs pues l'hauries de portar.
0: Ah, ja està bé. Ara, bueno, un socialista amb tota la temporada, bé, però...
1: Home,
0: hem d'anar repartint.
1: Pues és fantàstic. El conseller Ordeig és fantàstic, molt trempat, sap molt d'il·lusió, molt competent, com hem vist amb totes aquestes crisis. I és una persona cap enfora, com jo. Ell diu que jo més, però, bueno, vol dir això, cap enfora, extrovertit, sense massa pudor, persona empàtica.
0: Segons la llista Forbes, la de l'any passat, la del 2025, ets una de les dones més influents. Què? Bé, no ho sé, ho diu la llista, dic jo.
1: Sí, com aquestes llistes, en fi,
0: això, 25,
1: en què es basen per dir això, saps? Què vull dir?
0: Jo que sé, truquem al senyor Forbes i...
1: Jo crec que sóc influent a les meves filles, sobretot, però...
0: Ah, vol dir...
1: No, perquè són les meves filles i suposo que el que els hi digui els hi afecta, la resta no ho sé.
0: Creuen, eh? Quants anys tenen?
1: Muy petites, 10 i 13.
0: No, encara... No, bueno, la 13 ja deu estar donant la seva guerra.
1: Sí, preadolescència ja, sí.
5: Doncs sí, efectivament, l'Alicia Romero va ser amb el 2025, però aquest any ho he sigut jo i, a més, soc la portaveu del govern i encara més soc de Girona, amb més motiu.
0: Sí.
5: Res més a afegir, no entenc per què ens diuen prepotents.
2: Els de Girona?
5: De veritat
0: sí,
5: que no...
0: Clar, és la Paneque. T'hi portes bé amb la Paneque?
1: Sí, i tant.
0: Hi ha un rang, no?, el Consell Executiu. Qui és el que mana més?
1: Hi ha un ordre protocol. Més que manar o no manar, jo no m'hi poso aquí, hi ha un ordre protocolari, que és el que seguim, diguéssim, quan ens hem de posar...
0: El primer és el president. El segon del seu Consell de Presidència. El del Mau. Al Mau li agrada molt, surti la foto. Jo veig moltes fotos, eh?
1: Treballador, l'Albert és que és molt treballador, sí.
0: Per això.
1: Sí, i al final, clar, a vegades com més coses fas també més apareixes, no?
0: I el següent qui és?
1: El següent sóc jo.
0: Ah, ja està. O sigui,
1: bueno, el protocol, és el del protocol, sí.
0: O sigui que la Paneque és menys que tu, en aquest
1: sentit. Home, però això és protocolària més, és protocolària més.
5: Som el mateix cap a fora, cap endins.
0: No, sí, això, cap a fora, cap endins. Escolta, ja sabem que per llei, no sé si es fa un jurament o no sé com funciona, les deliberacions del Consell Executiu són secretes.
1: Sí.
0: No es pot explicar el que passa allà dins.
1: No.
0: Però sí que ens pots explicar una mica el xup-xup que l'envolta. És a dir, per exemple, quan entreu, heu de pagar els mòbils, els heu de retirar. Us
2: ell
0: feu
2: pensa
0: un cafè...
2: que teniu com una mena de protocol, que sí. Feu fins i tot una acrobàcia o alguna cosa.
0: Puc acabar la pregunta? No, jo t'explico. Algun lloc, com seus, hi ha el teu nom posat a la cadira, ja saps que seus allà, si hi ha una cafetera allà i treus un cafè, sí, o té un senyor amb uns guants blancs... Deixa'm acabar. Un senyor amb uns guants blancs i porta un cafè, heu menjat abans, aquell món que se us vau passar pel pati dels tarongers, jo penso, bueno, això, d'on venen i on van? Bueno, entren... Sí, però sempre és el mut de les càmeres que dius, bueno, sí. Però això és un teatre,
1: pesat,
0: és una comèdia.
1: És
0: un mica pesat, cada en plan, va, comenceu a sortir. I van sortint amb l'ordre. Explica'ns tots aquests detalls, com funcionen. Si es poden explicar.
1: Sí, això tampoc crec que sigui cap secret.
0: Home, no, que no pots explicar el que parleu
1: a
0: dins.
1: Sí, no. Anem a l'arxiu de comptes, que és la sala prèvia. Anem a govern i allà doncs, ens trobem una mica abans, anem, ens posa una mica d'entrepà i mengem.
0: Allà jaleu, eh?
1: Una miqueta.
0: Que vol dir una miqueta.
1: Sí, vull dir que no és ostentós, vull dir que és una cosa... Allò per si algú té molta gana que s'ha llevat molt aviat.
0: No, si no és ostentós és perquè tu els hi retalles la pasta, perquè és la consellera de la pasta, clar. No, és aquí en esmorzar es gastarà poc.
1: No, vull dir, és una cosa austera. I aleshores parlem una mica, llavors arriba el president i llavors sortim tots junts.
0: Ah, per tant, o sigui, el president és l'últim a arribar i allà sortiu un...
1: Ens ve a recollir dies i llavors anem tots junts cap a la sala del comitè del Consell Executiu.
0: I aquell passeig només feu comunicar de comèdia perquè sabeu que hi ha les càmeres.
1: Sí, i les dones pues, ens hem de mirar la roba per no repetir la de dimarts anterior, no?
0: Què dius ara? Ah, és veritat, això?
1: Home, els homes van amb... No? Van sempre...
2: Sí. El vestit, no?
1: Amb el seu vestit i la seva corbata i, a veure, blau marí, negre, gris... No. Però nosaltres, les dones amb això... I si avui porto un vestit dimarts, home, doncs no porto el mateix dimarts que ve, perquè si no... I llavors amb això, bueno, has d'anar una mica en compte. Mirant.
6: Doncs sí. No, que es posin Aitana. Les coses del dia d'abans i és igual si estan tacades, ja n'hi ha prou...
0: Aitana, bona tarda.
6: ...de reprimir. Bon matí.
0: No, bona tarda, que són dos quarts de sis.
6: No. Has de repetir la roba.
0: Bueno, tant, és que l'Aitana és molt feminista.
6: Que diguin, és que tant és.
0: Bueno, doncs no
1: sí, bueno, però anem fixant, ens hem fixat. Si aquest dimarts m'he posat aquí un vestit vermell, home, pues, la setmana següent no poso el vermell, em poso un altre, no?
0: Llavors, entres dins...
1: Entres dins, sí.
0: Dins, i llavors allà, bueno, també entren les càmeres, perquè hi ha un que hi ha el mut, sí, que se'ls veu també fent la comèdia. Sí. Seieu...
1: Sí. No, abans de seure, deixem el mòbil.
0: Ah, amb unes el mòbil? Veus? Veus? És que és una bruixa. No tu, la Yael.
2: Sí. No, que tu... Que... Bueno. On el deixeu, això? No és la idea,
0: on deixeu el mòbil?
1: Unes caixes les emporten, sí.
0: Ah, perquè són caixes de plom o caixes que, o sigui...
1: Sí, no sé de què són.
0: Sí, home, o sigui, esteu incomunicats.
1: Bueno, incomunicats, home, si passa alguna cosa, evidentment. Estem allà al mig del Palau de la Generalitat.
0: I si passa alguna cosa, algú t'entra un paper? Sí, per exemple, si passa una cosa important...
1: No m'ha passat mai res important a mi economia com perquè m'entren un paper, no.
0: Val, però potser si hagués necessitat el president pot ser que l'entren un paper o una cosa. Llavors, deixeu els mòbils, seieu.
1: Sí, ja està, i entren les càmeres...
2: Llavors, això dels mòbils fa de país gran, això t'ha agradat a tu.
0: Sí, llavors mentre hi ha les càmeres...
1: Som un país gran, important.
0: Mentre hi ha les càmeres, mireu d'on no hi ha cap bestiesa, perquè...
1: Normalment ens saludem, seiem, què tal, com va...
0: Fan els nens i tot això...
1: Ahir, no sé què, sí.
0: I allà sí que ja comença el Consell Executiu.
1: Sí, el que marxa les càmeres comença el Consell Executiu.
0: I qui obre el torn, comença a parlar el president, això, com funciona? I ell tota l'estona va manant i va dient el què.
1: Ah, està aquí per dolent.
0: Ah, això no... Home, deu parlar, no, el president, durant el Consell Executiu?
1: Vull dir que comença el president, clar, fa el seu informe.
0: I no pots dir-ho mai a la vida, mai de la vida pots explicar el que ha passat allà.
1: Escolta'm, jo no ho diré per si un cas.
0: Ara, però m'ho lliure d'anar amb dies. Ja
1: tindré un problema.
0: No es baralleu mai? No, home, no hi queda baralla.
1: No, a barallar-nos no.
0: Crits, no hi ha crits?
1: No, crits.
0: No volen bolis, no volen...
1: No, home, no.
0: Un got, l'aigua...
2: Això només passa aquí, Pere.
0: Calma, Aitana, de veritat.
1: Aquí raco.
0: Bueno, doncs vinga, ja sabem una mica com funciona el Consell Executiu. I després aneu a dinar o alguna cosa o no?
1: No, després no.
0: Hi ha la roda de premsa, clar.
1: És que acabem a quarts d'11 a les 11 i tothom se'n va a les seves conselleries, a reunions, a actes, visites...
0: Menys el que li toca compareixer, el que li toca sortir...
1: La consellera portaveu, doncs, evidentment, prepara la roda de premsa i explica els acords del govern.
0: Bueno, a veure, ja tens la maleta a punt per dimecres?
1: Per dimecres no la tinc a punt. Marxem demà, no la tinc a punt. Ja ho faré.
0: Perquè això és a Madrid, no?
1: Anem a Madrid, sí.
0: El Consell de Política Fiscal i Financera.
1: Ah, exactament.
0: Molt bé. Allà, tècnicament, què s'ha de discutir?
1: Allà es discutirà el model de finançament que va presentar el govern d'Espanya.
0: Bueno, els informatius, poseu a gravar, que ara és el moment de treure el tall, vale? No, perquè si ja ho tinguin clar.
1: Ja ho tinc clar. Sí. No es despistin. No, anem al govern presentarà tots els canvis legislatius necessaris per fer efectiu el nou model de finançament que ja es va presentar el mes de gener. Les comunitats autònomes, direm la nostra, i hi haurà una votació, òbviament, i per tant, doncs, passarà aquesta votació perquè hi ha el suport necessari perquè es pugui aprovar, només amb el vot del govern d'Espanya i una conselleria i una comunitat autònoma ja n'hi ha prou per aprovar-se el model i, per tant, doncs, previsiblement s'aprovarà. A més, avui hem sabut que que Canàries també donarà suport al model de finançament, per tant, Catalunya, Canàries, previsiblement, si no hi ha cap sorpresa, votarem que sí, i per tant, doncs això superarà aquest tràmit. Després el govern ho ha de portar al Consell de Ministres, aprovar-ho al Consell de Ministres i entrar-ho al Congrés dels Diputats, i a partir d'aquí comença un tràmit legislatiu que ja correspon als parlamentaris.
0: Efectivament, els canaris s'apunten a la festa, cosa que queda una mica més lluit, perquè si no només estava el govern i vosaltres, però sí que és veritat que la resta de comunitats autònomes no hi estan gaire d'acord, i de fet, sabem si els del PP es presentaran, perquè hi ha dies que ni es presenten a la reunió.
1: Doncs no ho sabem, i alguna vegada...
0: Sí, l'última vegada es van presentar,
1: sí,
0: o...?
1: Sí, l'última vegada vam... Sí, va haver-hi, no sé, fa 3 o 4 consells sí que es van aixecar i van marxar. L'últim van venir, no sé què faran en aquest, però, en fi, a mi també m'agradaria dir que el PP aquí fa molt partidisme, perquè ell havia tingut en algun moment, quan governava, majoria absoluta i no havia presentat cap proposta de model, i ara que n'hi ha una sobre la taula... Ara diuen que no els hi agrada, bueno, doncs presenti una alternativa, una proposta, no li coneixem al Partit Popular una proposta, més enllà de no ens agrada perquè ve de Catalunya. Bueno, escolti, molt bé, l'origen no li agrada, però la proposta l'ha analitzat, l'ha estudiat, perquè els valencians, que és una comunitat infrafinançada com Catalunya, li pertoquen 3.600 milions d'euros. De veritat, els valencians es mereixen renunciar a 3.600 milions d'euros, o els murcians, que estan infrafinançats a 1.200. Nosaltres creiem que aquí hi ha molt partidisme per part del Partit Popular, i bé, veurem què passa el dimecres, si realment doncs, hi ha molt soroll polític o passen una mica de puntetes, no ho sabem. Sempre és una sorpresa aquest consell.
0: O sigui, i els bascos sí que deuen venir, perquè els bascos però... és del PNB o socialista?
1: El no, és el PNB, el que passa és que clar, ells no els hi afecta, perquè ells
0: clar, és veritat, ells tenen el seu, per tant...
1: Ells i Navarra tenen concert. Tenen a vegades venen, a vegades no venen, no els hi afecta tant.
0: I d'aquests, els consellers d'economia peperus, n'hi ha algun que sigui mínimament simpàtic, en qui t'hi portis bé, que és, mira, aquest podem fer un xascarrillo, en canvi, el de Madrid, el de Ayuso, és una mica més ranci o...
5: Amarratxos.
0: No, sisplau, no comencem.
5: Dobleix a mis espaldes.
0: No estem a
1: No ens dona massa temps de fer amistat, diguéssim, Vull dir que ens saludem al principi, jo estic al costat de la consellera d'Andalusia, i, bueno, és trempada i sempre...
0: És del PP,
1: sempre ens saludem, és del PP. També la d'Extremadura és trempada, també és del PP, no? És que la majoria són del PP. I la veritat és que, bueno, som cordials de tenir, per exemple, el conseller d'Hisenda d'Aragon va venir a agrair doncs, que havíem ajudat amb tema d'incendis en allà i que havia parlat amb la consellera Parlon i em va venir doncs, a donar les gràcies i gràcies. Vull dir que la gent és amable, fora de
0: micros. Es mantenen una mica les formes.
1: Sí,
0: si no estem
1: mica...
0: amb aquesta batalla de Madrid... de la Madrid capital, del Madrid DF, que tan excitat.
1: Hi ha hagut algun consell que ha sigut més crispat, l'últim va ser bastant correcte, i quan arribes sempre saludes. Jo crec que l'altre dia, per exemple, amb la d'Extremadura la vaig felicitar perquè li han donat més responsabilitats, han fet portaveu del govern. Bueno, pues, no, vaja, jo crec que és el normal, no? Acostar-se i dir, escolta, que vagi bé, felicitats...
0: Igualment, no t'ho prenguis malament, perquè tot això que m'has explicat està molt bé, són molts diners per Catalunya i per altres comunitats autònomes, però ara va el Consell de Ministres, bueno, s'aprova aquest dimecres, va el Consell de Ministres, però això ha d'anar al Congrés.
1: Sí.
0: I el Congrés, diguem-ne, en Pedro Sánchez té un peu mig fora, pràcticament, la majoria, sí, no em miris amb aquesta cara.
3: Espera,
0: què passa?
3: Espera, vamos a ver, ¿cómo que tengo un pie fuera?
0: Home, sí, presidente.
3: Vamos a ver, si le encanto a todo el mundo.
0: Sí, no, todo el mundo no, que no tens el suport de Junts, els
3: además...
0: vas portar una mica així, els canaris ara sí, però no...
3: Los canarios y además, gracias a su apoyo, cuando salga el hombre del tiempo en la primera, vamos a subir las Canarias un poco más hacia arriba para que estén más cerca y no se sientan tan alejados. Además, tú siempre has sido del PSC.
0: Jo sempre he sigut del PSC. No, però de veritat, ja està. Moltes gràcies.
3: La veritat... Lo que hay que mirar es el tema de los autónomos.
0: De los autónomos. Bueno, si vas fer una reivindicació a la consellera...
3: La gente que está en los teatros.
0: Vale. Ah, sí, el sector... Bueno, ya...
3: Consellera Alicia, camarada, almenys aquí en Catalunya.
0: No et vol contestar,
3: El IVA cultural.
0: El IVA cultural.
3: No lo digo yo, es lo que está, la calle.
0: Molt bé. Però és que això no depèn d'ella, depèn de Madrid.
1: Esto es Madrid, esto es Madrid.
3: Bueno, pues, ya nos reuniremos, hablaremos.
1: Cuando quieras.
0: Sí.
3: Y bajaremos.
0: Los impuestos.
3: Muy bien.
1: Bueno, señor
7: Pedro Sánchez. Me he comido.
0: Sí.
3: Me voy, que son las 5 y no he comido.
0: Son las 5 y 6:15, ja, vaig 6:15. No, a veure, bromes a part, això és difícil que prosperi el Congrés, perquè els de Junts no estan per la labor, i la majoria que va investir Pedro Sánchez, la majoria de la, més que investir també, però la majoria de la moció censura, en aquests moments no hi és i no se l'espera del tot. Per tant, tenim un supersistema de finançament molt maco, que l'estem anunciant tot el dia per la tele, que no para d'hora aquell anunci. Posa l'anunci, sí, sí, l'anunci dels 4.000 milions, que el tenim per aquí tot, te'l posem gratis.
7: 8 milions
8: de raons. Mira. Raons. N'hi ha algunes de ben petites que fan que tremoli un
0: univers. Renyen, que no sé si es pot posar això per la ràdio. No sé, clar, s'ha de pagar, no? Fotrem una factura nova. Bueno, jo veig aquest anunci tot per la tele.
2: Escolta, surt Sant Pol, al final. Al final, sí, surt una part de Sant Pol.
0: Anem al gruix.
7: Anem
0: al gruix.
3: Què hora és?
0: Què hora és?
3: En Sant Pol?
0: No, va, prou. Clar, o sigui, no hi ha el cost polític per aprovar aquest sistema de finançament. Consellera.
1: Si jo no fos optimista i no pensés que les coses es poden aconseguir, no em llevaria cada matí. I si pensés en tant en negatiu, no seríem on som avui. Perquè també escoltava fa un any, no us en sortireu, no hi haurà proposta model, govern d'Espanya, no, tal... I al final hem treballat, hem aconseguit tenir una proposta de model de finançament millor que el que teníem, que reforma i adapta i realment modernitza molt el model que teníem, o que tenim vigent en aquests moments, que ens aporta més recursos. I és veritat, ara d'entrar al Congrés i estarà a la mà dels grups parlamentaris.
0: I el Congrés és Vietnam en aquests
1: moments. I el Congrés és un moment complicat. Però sí, també és veritat que, sincerament, crec que renunciar d'entrada a tants recursos per part de les comunitats autònomes, això és complicat d'explicar. Mirar els ciutadans i dir, miri, renuncio a 4.700, a 3.600, a 1.200, jo ho veig complexa. Aleshores, el que m'agradaria, i crec que això ja d'entrada seria una bona notícia, és que es comencés a tramitar aquest model, i en la tramitació, doncs els parlamentaris que no estan d'acord o que hi veuen inconvenients, intentin fer esmenes per millorar-lo. El govern d'Espanya ja ha dit que està obert a aquestes, no, aquests comentaris, aquestes millores dels parlamentaris, doncs a veure si som capaços entre tots a millorar-lo i que es pugui aprovar. Jo crec que hi ha una oportunitat de veritat, sincera, en aquest sentit, avui la tenim. No sé què passarà d'aquí un temps, però ara la tenim i penso que s'ha d'aprofitar.
0: Bueno, doncs això ho tinc gravat, per si de cas. Vol dir que ens juguem un dinar. O sigui, tu dius que s'aprova i jo dic que...
1: No, jo no dic que s'aprova, dic que, bueno, que si comença la tramitació...
0: Ah, no, no jugo un dinar,
1: No, he dit que si s'aprova la tramitació tindrem més oportunitat. No, juguem un dinar, sí.
0: Juguem un dinar.
2: És de molt bon dinar, el Pere Mas,
0: Sí, podíem anar a l'Hispània mateix, que està allà al Maresme.
1: I... Com vulguis, podem anar.
0: Bueno, que res a pagar la conselleria, Pagues a la teva butxaca,
1: Pago jo, O pagues tu, sí. Perquè es pot aprovar el model,
0: Si s'aprova, pago jo el dinar. I que vinguin tota aquesta colla.
1: De moment, ja tenim el sí a Canàries, que fa 2 setmanes...
0: No el teníem.
1: Per tant,
0: I a sobre tens els pressupostos catalans, que no sé quina pirula vas fotre, que vas aconseguir aprovar-los. Sí, és veritat. O sigui, és que no hi havia manera... No. O sigui, com us heu fet, tu i el president Illa, per aconseguir els pressupostos?
1: Home, doncs treballant molt treballant molt i fent molts acords amb els comuns i amb Esquerra, que sabeu que són grups molt exigents.
0: Sí.
1: Molt exigents, I hem treballat molt i finalment doncs tenim els pressupostos, sí.
0: De les eleccions generals no en saps la data, oi, tu?
1: No, home, no, només faltaria.
0: Suposo que t'agradaria que fossin com més lluny millor.
1: Sincerament, ho decidirà Pedro Sánchez, que és el president.
3: Efectivament, sí, serà quan jo quiera.
0: Quan li vagi bé.
1: Doncs té temps fins... A veure, les coses com són, Pedro. Té temps fins al juliol del 27.
3: Por supuesto, y ya sabéis que me gusta hacer elecciones en verano.
1: És que és quan li tocaria, els 4 anys són aleshores.
3: Van ser el 20 i pico de juliol.
1: Sí, van ser per això.

0: ni no convincents.
1: Hem escoltat una entrevista a la televisió. Jo crec que el que toca és que la justícia actuï, i actuï el més ràpid possible, i per tant puguem esclarir els fets. I una cosa important, que jo repeteixo moltes vegades, que també hem de respectar la presumpció d'innocència. Jo que vaig estudiar dret ho sé.
0: Sí.
1: Has de provar la culpabilitat i no la innocència. A vegades en aquest país, massa ràpid, no t'acusen i és molt difícil sortir d'aquí. Llavors, bueno, deixem que la justícia actuï, que s'investigui. L'altra és l'opinió que cadascú tingui de l'entrevista i de les explicacions que va donar.
0: Però tu ja a la conselleria no tens una caixa forta en plena de rubis, no, d'un marajà, no, diguem-ne?
1: No. Mira, saps què tinc? Faig un puc explicar aquest petit secret, que no és secret, no pateixis, Pep.
0: No.
1: Que és el cap de comunicació de Grai. No, l'altre dia van fer els Premis Pimec, soc membre del jurat dels Premis Pimec.
0: Sí, que es van fer ruir, no?
1: No, els Premis perdó. Pimec no, es fan aquí són al Sant Jordi el 30 de setembre, però hi ha un jurat, que són bastanta gent, i aleshores, bueno, fem unes votacions en secret i el resultat que surt es posa en un sobre i des de sempre es dona a la consellera d'Economia perquè ho guardi fins la nit.
0: Aquella. Ah, sí?
1: Llavors ho tinc al despatx allà guardat fins
0: porta.
1: Al dia 30 de setembre que ho porti al
0: sopar. Però que tens una caixa porta al despatx?
1: No, la caixa, ho tenim en un armari.
0: Ara ho sap tot Déu que està allà.
1: En un armari guardat. Home, no crec que ningú entri a la conselleria a veure el sobre. A més, està com segellat, eh?
0: Lacrat.
1: Sí, lacrat, sí, sí.
0: De la consellera ningú, jo no et pregunto res perquè ja m'he estat rajant tota la tarda, però... Bueno, això que se sapigués al març i no s'hagi dit fins ara és una mica estrany, eh?
1: Avui està donant explicacions,
0: sí,
1: no?
0: Sí, ja ha acabat.
1: Em sap que ha anat aquest matí a...
0: Sí, ha anat al 324.
1: Sí, i la consellera Vigó, doncs, crec que està donant explicacions a la comissió, que és el que toca, no? Amb transparència, explicar el que està passant i les decisions, diguéssim, que està prenent la conselleria en aquest sentit per esclarir què va passar, i veurem els resultats.
0: Bueno, ja acabo amb el bloc polític i així ens traiem de sobre tot això. No et pregunto per l'enquesta del periòdico, perquè ja ha parlat el president Illa des del Vietnam,
2: per
0: i
2: què?
0: El demanda capitán... No,
2: per què
0: li passa?
2: N'hem de preguntar?
0: No, senyora Riols, perquè vostè queda segona i ja està, ja ha quedat clar, i a més vostè ha dit que tant li fotia, doncs ja està.
2: Socialista.
0: Però, no, socialista aquí.
2: Era l'aiatolà.
0: No, no sóc l'aiatolà, va, prou d'aquest color i el califat i tota aquesta merda.
2: Visca Ripoll.
0: No, va, prou d'aquest color, sisplau, i una mica respecte per la nostra convidada. L'última pregunta política.
1: Ostres, si tardes tant.
0: Tu vols ser presidenta de la Generalitat?
1: Ui, no.
0: Ojo!
1: No.
0: Què ha passat?
1: Ah,
0: ¿qué? Ojo.
1: ¿Qué ha pasado a él?
0: No, digo ojo.
3: Ojo, que puede haber noticia.
1: Bueno, no. Noticia,
0: home,
1: no hay noticia.
0: Que portes molt bé amb l'Illa.
3: Tenemos a Salvador Illa por la línia 3.
0: No,
3: ¿qué le dices a Alicia Romero?
0: No, deixa la Salvador Illa tranquil.
1: No, jo he treballat amb el Salvador Illa abans de ser president, durant molts anys.
0: Bueno, però és com el relleu natural.
1: No, quin relleu? No,
0: sí, home,
1: no,
0: sí,
1: no,
0: anem a promocionar la teva candidatura.
1: No. Escolta'm, jo estic treballant... Bueno, ja treballava abans de ser consellera amb el president Illa. Estic molt contenta d'estar al seu costat, d'ajudar-lo en tot el que puc, però crec que, de veritat, tenim un gran president, un gran... Ojo, que està a Vietnam i potser ara està dormint.
2: Tinc
0: el seu telèfon, si vols el truquem.
1: Però vaja, que jo estic encantada. Amb ell, com que més... El conec de molt abans, ho puc dir, tinc una molt bona relació amb ell, l'aprecio, crec que és un gran president, gran persona, i escolta, que per molts anys.
4: I millor maratoniano.
0: És veritat.
1: Això sí, veus, jo no corro tant.
0: Què et passa?
2: No, que avui, preparant l'entrevista, el Pere Mas tenia un dubte perquè deia, diu, clar, el Salvador Illa es lleva molt d'hora.
0: Sí, és veritat, és veritat. No? Sí, tens raó.
2: Però
0: ja pots preguntar tu també, eh? No, com que es lleva a les 5 i va córrer a les 6 i tot això, a les 7 us deus tenir un dant de WhatsApp, si deu ser desesperant.
1: No, trucades.
0: Truca a les 7 del matí?
1: Sí.
0: I què vol?
4: Mira que si lo tengo dicho.
1: No, les seves trucades també, s'ha de dir, duren un minut i mig o 40 segons, perquè va per feina. El president Illa és una persona que és molt executiva i va per feina, no et fa trucades de mitja hora.
2: No et fa una nota de veu de 7 minuts i donant voltes.
1: No, quin horror. No fa àudios i fa trucades executives. Et truca, consellera, aquest tema, ta-ta-ta. Fantàstic, és fantàstic amb això, perquè dura el temps que ha de durar.
0: O sigui, no és com les tietes queques.
1: Bueno, no. Ell és molt executiu i fa trucades de 30 segons. És fantàstic, això. Et diu el que t'ha de dir, tu has d'apuntar ràpid.
0: I es resoldre-ho.
1: No, perquè després et truca i et diu allò que t'he dit, com m'ho portes?
0: Com ho tenia?
1: No, com m'està, exacte. Per tant, fa seguiment dels temes i has d'estar molt a l'aguait, sí.
0: I això a les tietes queques, que és com dissimulat...
1: Però què era? A les tietes, va, bé, dius queques.
0: No, les tietes.
1: Bueno, no, som un grup de... que havíem estat diputats. És que vam passar una època al Parlament difícil.
0: Per què?
1: Bueno, els anys 2016, 2017, 2018 van ser uns anys complicats al Parlament. I es veia que havia un grup de diputats que més o menys vam estar aquells anys, alguns després ho van deixar de ser, i teníem un grup que es diu Les Tietes.

0: i un grup de WhatsApp que es manté viu encara.
1: Hi ha aquest grup,
0: ara t'ho diré tu.
1: Hi ha alguns
0: són diputats encara, alguns no, i bé, som un grup d'amigues, ens diem les tietes per posar-li un nom.
1: Tots els socialistes o hi ha una mica?
0: No, aquest és socialista. Llavors hi havia un altre, altre grup que encara és viu, que es diu Ya un Tipus.
1: Ya un Tipus?
0: Sí.
1: Home, ja un Tang Niang no ho veig jo,
0: Bueno, és que era
2: molt
0: ja...
2: Molt modern,
0: no?
2: Bueno,
0: pues que a veure, fa 15 anys era més ja un, clar.
1: I qui hi havia aquí en aquest
0: Bueno, aquest grup hi havia, diversos. Bueno, pues mira, va, és igual, no crec que ningú li molesti. Pues hi havia des d'un Roger Montañola, Inés Arrimadas, hi havia Conseller Ordeig, hi havia la Marta Vilalta, hi havia una mica de tots els partits, això és veritat. I llavors teníem aquest grup, que jo crec que estava bé, perquè en moments una mica tensos que vam viure al Parlament, tenir aquest grup, i llavors anàvem a dinar, anàvem a sopar. Ara fa potser, no sé, un any que ens vam veure, que vam anar a dinar, i hi havia, per exemple, el Coto del PP. Bueno, un grup una mica...
1: Lo millor de cada
0: casa. Una mica divers. No, però està bé, al final, l'important són les persones. I hi ha gent maca tot arreu, sincerament. I, per tant, doncs, escolta'm, si pots mantenir una bona relació...
3: Por supuesto, eso es primordial. Y además, tenemos muchas cosas en común. Los dos hemos jugado a baloncesto.
0: Ah, eso sí.
3: Yo en Estudiantes...
0: Sí, jugava a bàsquet,
1: sí. Quina posició?
0: De dos.
3: De dos.
1: ¿Eso de que jugabas, presidente?
3: Yo jugaba de...
1: No ho saps.
3: Alero.
1: No en té ni idea, és un farsant.
0: Volies jugar de 3 o 4, devia jugar.
3: Jo era del pick and roll.
1: Estem acabant. Necessito que posis els auriculars perquè m'identifiquis una cançó. A veure si et diu alguna cosa. Don Espejo, sisplau. Baixa, és un martiri. Res a dir sobre aquesta cançó?
2: No és un martiri.
0: Bad Bunny.
1: Carai, tu, una consellera que sap qui és el Bad Bunny.
0: Home, a veure una cosa.
1: Què?
0: Jo pujo al cotxe, les meves filles em controlen la música i si estic amb elles una hora i mitja, doncs una hora i mitja de tu, Bad Bunny, Bad Yal, bueno, en fi, tot. I llavors vaig anar amb les meves filles a escoltar Bad Bunny.
1: Vas anar al concert,
0: Sí, vaig anar al concert amb elles, van ballar i tot, ho van fer tot.
1: I tu, això és una família...
2: Va ser un concert molt xulo,
0: sí,
2: no?
0: A veure, a mi hi ha un trosset del concert que trobo que tota aquella part de la casita i la cosa tan sexualitzada, trobo que és sobrera totalment. A més, ell, que és una persona com progre, contra Trump i tal, trobo que aquesta part li sobra. Però, si quan tens filles així...
1: Sí. Bueno, i ara la propera tortura és Quevedo.
0: Ostres, te saps que m'ho va dir l'altre dia la meva filla? Diu, mama, l'any que ve Quevedo. I jo, en sèrio? Si me da
1: per volver una noche... No sé, és tortura, això.
2: Però aquest no era un escriptor, o què?
1: No, home, no.
2: I no escoltes la meva música, o què?
0: Ara, jo, hi ha una cosa que em pregunto, que és, però on escolten aquestes cançons? A l'escola? Vull dir, no, a l'escola. Dic, però a l'escola on?
1: Sí, no sé d'on surt això.
0: Jo, sincerament, no ho acabo d'entendre. Sí, el TikTok, segurament és el TikTok, les germanes grans, que els hi canten, no sé. I, en fi, sí, Quevedo, i Bad Bunny, i Bad Gyal, i, en fi.
1: Bueno, consellera Alícia, em sembla que t'haig de ventilar, perquè portem aquí, quantes hores? Portem 7 hores parlant, tinc el Guillem Ramos Salvat allà fora, que està esperant per parlar sang i fetge, tinc la Núria Camp, que no se'ns ha fotut, que també es vol parlar les seves coses. Teniu ganes de parlar o no? I qui més tinc? Sí, a la saludada, ja.
4: Allí está la científica.
1: Efectivament, acabé de parlar de ciència.
4: I el otro.
1: Has vist, no, que hi ha darrere teu?
0: Un piano, molt bé. No facis tocar,
1: Vamos allà. A veure, home, ja que el tenim aquí...
0: No, ui. A més, perquè...
1: Fem una votació.
0: Això
1: és una democràcia socialista.
0: No, perquè a més, ara...
1: Què diu? Què diu el taverner?
0: La filla gran, sí, la meva filla, la Lucía, toca el piano i jo, em poso amb ella, però, clar, penseu que... Això és com tot. És com la bici. Has de practicar.
1: Practica, és que hem preparat aquí el piano, per si de cas. Però la propera entrevista sí que farem tocar el piano,
0: Anem a preparar una cançoneta.
1: Doncs escolta, m'acomiadem la consellera d'Economia i Finances. Que s'ha jugat un dinar.
0: Exacte.
1: Sí, per tant, si no s'aprova el sistema de finançament, pagues tu. I si s'aprova, pago jo. I si et sembla bé, anem al Maresme, a l'Hispània
0: mateix. I tant que sí.
1: A veure allà.
0: Home, ja que d'allò anem al Maresme.
1: Molt bé. Doncs ara anem a fer calés nosaltres, a RAC1, que també hem de... Sí, que hem de facturar. I com es factura RAC1?
4: Ai, que facturar.
1: I per facturar, poseu-nos uns...
0: Bueno, moltes gràcies,
1: Moltes gràcies, consellera.
0: M'ha passat molt bé,
1: Demà, dona'ls... Què és avui, dimarts?
0: Avui és dilluns.
1: Ah, doncs demà el conseller executiu.
4: Un autèntico estómago agradecido.
1: Bueno, Maria, ja està bé. Prou. Va, uns anuncis. Gràcies, consellera.
0: Gràcies a vosaltres. Adeu. Bona tarda.
5: RAC 1. Atenció, gaudeix aquestes vacances estrenant cotxe. Arriben les rebaixes d'estiu d'Ocasión Plus. Aprofita 3.000, 5.000 i fins a 8.000 euros de descompte en milers de cotxes. Només aquest estiu, del 3 al 14 d'agost. Més de 120 centres per tot Espanya. Mulla't i vine a buscar el teu cotxe.
6: RAC1 i l'Ajuntament de Valls presenten Castells a RAC més 1 per la Diada Firagost. Va, va, va, va! El divendres 5 d'agost, des de 3 quarts de 8 de la tarda, en directe des de la plaça del Blat de Valls, amb Benet Íñigo com a cap de colla i tot l'equip de Castells a RAC1.
7: A Valls no hi ha derbi sense importància. Tant és que sigui feiner i en ple estiu, la Diada de Firagost ja ha vist els castells més difícils de gamma extra. I sempre, sempre, sempre, amb la rivalitat entre vella i joves a flor de pell.
6: El dimecres 5 d'agost, a 3 quarts de 8 del vespre, Castells a RAC més 1 en directe des de la plaça del Blat de Valls, al quilòmetre 0 del el món casteller.
8: Descarregat!
6: Fent pinya, tots som un milió. Amb el patrocini de Forn de Nulles i la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya i Vermut i Zaguirre. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
9: RAC 1. RAC 1 centrat.
10: Exacte, gran.
1: Viatges! Sí. És que em venen ganes de tornar-ho a posar. Ah, mira, el tutut de l'avió, d'allò de l'hostessa que...
11: Sí, perquè acabem d'aterrar a la nostra secció.
12: Això ah, sí. Podem tirar aquesta secció, ai, aquesta sintonia en bucle perfectament.
1: No, si torna a tirar, igual, pots...
11: És que ens fa molta il·lusió fer aquesta secció.
1: Sí,
11: com i es nota amb aquest to... pogut escoltar la locució.
1: Sí, amb aquest to d'alegria que et caracteritza.
12: El Pablo està plorant ara mateix.
11: Sí, no, a veure, com bé sabeu, cada cap de setmana marxem de viatge arreu del món, d'acord, amb els diners de la casa, i de fet els Oscars s'han ofert a no cobrar durant dues temporades, perquè puguem fer aquesta secció,
12: ja,
11: la veritat.
12: Home, i tant. Sí. Quan els hi han plantejat ens van dir el clàssic qui sou i què feu al nostre camerino, típica fase de negació, no, dels Oscars, però no, al final vam trobar la seva cartera i van entrar en raó. És a dir, que vam sortir corrent. Però bé, no us avorrim amb els detalls, i és que aquesta secció us portem informació sobre el lloc on hem anat, perquè així no hagueu d'anar vosaltres i massificar aquest puesto.
11: Sí, perquè aquesta secció, a veure, vam decidir per aquest cap de setmana agafar un vaixell i visitar el Peloponès, d'acord? Grècia, val? Mm-hmm. Les seves illes, tota aquella zona, d'acord? I bé...
2: O sigui que han vist la pel·li del Nolan, suposo, no?
12: Han sí, fet una
2: no,
12: pel·li?
1: L'Odissea, sí...
12: Han fet una pel·li?
11: No.
12: Serà...
11: No.
12: Molt recomanable.
13: No, molt recomanable.
1: No, nosaltres... no. Pep Prieto, no fotis la xapa, que ja en vas tenir prou.
13: Una pel·lícula molt recomanable.
12: Nosaltres només veníem per la cançó del Lluís Llach. No sí, sabia que s'havia parlat
13: així. Disney Plus.
1: No, la fan a Disney Plus. Has d'anar als cines normals a veure-la.
11: No, o no, o als cines que fan Animax, no?
1: Sí, però aquí ja van quedar que no n'hi ha.
11: Gastar-te 125 euros?
1: No, val 125 euros.
11: No, bueno, a veure, tots... l'hem fet per la cançó del Lluís Llach, val? O sigui, tots els joves estem viciats a la cançó, està ple de trens al TikTok, jo sé que tu, Pere, no mires el TikTok, no? Però la Yael sí, no? Jo també ho TikToks, bastant TikToks. T'han arribat molts TikToks amb la cançó del Lluís Llach d'Ítaca. Sí o no?
2: Sí? Sí, sí, o sigui, el vostre tema era aquest.
11: Sí, sí, no, com hem fet un viatge marítim, hem anat en vaixell, d'acord? Us hem portat el nostre quadern de bitàcola. Per tant, som-hi.
2: Quadern de bitàcola. Divendres, 3:45. Bufa gregal.
12: Només iniciar el viatge, veiem un munt de runes de temps ancians. Suposo que això ens passa per haver començat el viatge agafant rodalies. Arribem al boll de Barcelona i negociem el lloguer d'una embarcació amb un senyor estrany que porta un lloro a l'espatlla. Carreguem l'equipatge i després d'una estona remant veiem que serà difícil arribar al mar des de l'estanc del parc de la Ciutadella. Amb molt d'esforç de rem i mentre el lloro ens pica la cara, la traiem fora de l'estanc i arribem a la carretera. Tots són carrils bus i carrils bici, però no hi ha cap carril barca.
11: Sí, una vegada hem pagat les multes per desordre públic i obstrucció de la via pública, agafem el metro i arribem al port, d'acord? Allà el nostre pressupost ens permet llogar una moto d'aigua, però només una, d'acord? Perquè només... bé, només ens dona per una, i una taula de paddle surf. Ho fem a sorts i em toca a mi la moto d'aigua. Arribo fins a Maó i em quedo sense gasolina. L'Eric apareix 3 hores després amb els braços dislocats de tant remar des de Barcelona.
12: Parts de desgràcies, decidim esperar l'arribada d'un creuer de Menorca. Ens diuen que hem perdut el primer i que haurem d'esperar uns 20 segons sencers a que arribi el següent. Se'ns fan eterns. Mentre omplim el full de reclamacions, en passen 6 o 7. No entenem per què els menorquins es queixen que n'hi ha tants.
11: Per no pagar 2 bitllets de creuer direcció a l'antiga Troia, decidim que un de nosaltres travessarà la frontera dins la maleta. Val? És un truc que vaig llegir a la guia de viatges, la Ilíada, d'acord? Per no pagar. És molt recomanable, aquesta guia. Ho fem a sorts i acordem per respecte que no direm qui es va posar a dins aquesta maleta.
12: Un cop a bord, el Pablo insisteix que no vol fer tot el viatge dins de maleta. Però a mi m'agrada viatjar amb espai per estirar les cames, així que, tot i que tenim una suite per tres, no li obro la maleta. Estic molt nerviós per conèixer la zona. Els professors d'història diuen que tota la nostra civilització ve de Grècia. Ara bé, miro el raspall de dents i posa Made in Taiwan. Em sento estafat.
2: Dissabte, 8 del matí. Bufa tramuntana.
11: I anem pel segon dia, ens aixequem ben d'hora perquè, bé, estar dins d'una maleta necessita hores de descans, d'acord? Aconsegueixo convèncer l'Eric per sortir de la maleta i quan me n'adono ja estem a Atenes. Decidim anar a deixar totes les coses a l'hotel per por a perdre-les mentre caminem i anem a fer unes rutes artístiques i culturals. Però, malauradament, no podem veure gran cosa perquè ho tenen tot al Museu Britànic. Val? Quan tornem a l'habitació ens diuen que totes les nostres coses ara també estan exposades al Museu Britànic. Com que l'Eric tenia uns xinos a la maleta, les nostres pertinences es poden veure a la secció d'Àsia.
12: És el que sempre havia somiat. Fem un free tour i descobrim que Grècia ha fet grans aportacions a la humanitat, com ara els Jocs Olímpics, la democràcia i Mamma Mia. Ara bé, malauradament també ha portat coses negatives, com ara les matemàtiques, la corrupció o Mamma Mia 2.
11: Sí, i ja s'acosta l'hora d'anar a dormir. Què millor que anar a dormir mentre mirem una pel·li, d'acord? No tenim cobertura. Atenes és molt comú no tenir cobertura i l'únic DVD que trobem a l'hotel és de Mamma Mia 2. Preferiríem ser apunyalats abans que tornar a veure Mamma Mia 2, per tant, anem a visitar els baixos fons de la ciutat.
12: De fet, a Atenes no hi ha cobertura, però posen allò de hablar entre vosotros, no hi ha wifi, no? A tot el país.
2: Diumenge, no? Diumenge, 6 de la matinada, bufa ponent.
12: Abans de començar el viatge de tornada, surto a esmorzar. Demano un iogurt grec i em diuen que allà no li diuen iogurt grec. Li dic que ja ho entenc, que allà simplement li diuen iogurt perquè estem a Grècia. Però insisteixen que no, que li diuen York Juris. Es veu que parlen un idioma diferent. Cada dia s'aprèn una cosa nova.
11: Jo no entenc com no parlen el català, però bé, pugem al vaixell per tornar a Barcelona, no? I ens preguntem com pot ser que Odisseu fos tan estúpid de no trobar el camí. Bé, uns quilòmetres més enllà, sola en una roca, trobem una dona cridant-nos de forma suggerent i movent els braços, però nosaltres no ens enganyen. Una sirena no ens enganya. D'acord? Així que demanem al capità que continuï i 10 minuts després ens para la policia marítima per omissió de socors d'un naufragi.
12: Tot això ha fet enfadar Posidó i el viatge se'ns complica. Intentem calmar-lo sacrificant un xai de pèl fosc, però això encara el fa enfadar més. Cal aclarir que Posidó és el nom del capità grec del creuer, que en cap cas és un déu i en cap cas li agrada tenir el vaixell ple de sang i fetge d'oixai. Saltem d'un bot salvavides i seguim amb el camí.
11: Sí, amb aquest bot salvavides, remant com l'Eric va remar amb la taula de pàdel surf fins Maó, arribem a Creta i ens quedem al·lucinats. No sabíem que hi havia una illa dedicada a la germana de la Muixca. Passem pel costat de l'arxipèlag Batgial i continuem tirant.
12: Perdona, Batgial, si no et sap greu.
11: L'arxipèlag Batgial. Som molt fans allà pel Peloponès de la Batgial.
12: Ofarelo, please, foto. Tot i que li vaig dir que pixés abans de sortir de Barcelona, el Pablo demana parar per fer un pipí. Total, que atraquem en una illa habitada per un misteriós ésser d'un sol ull que ens impedeix tornar al vaixell. Mentre en Pablo intenta deixar-lo sec, me n'adono que es tracta del torero Juan José Padilla. Està molt enfadat perquè el Pablo havia pixat al costat del seu iot. Ens disculpem i seguim el nostre camí mentre ell ataca un minotaure arribat de Beta Sabeon. Són els seus costums i s'han de respectar.
11: S'ha de respectar. Una tempesta nocturna fa que ens desviem amb el nostre rumb. Acabem a un erm desolat, gairebé apocalíptic i amb una única forma de vida. Un gos de tres caps, enorme i molt violent. Molt més violent que qualsevol gos que et pots trobar per aquí a Barcelona. Estem a les portes de l'inframont? No ho sabem. Obrim el Google Maps i veiem que hem anat a petar a Txernòbil.
12: Després de moltes penalitats, arribem a Barcelona. Ni la ciutat ni nosaltres som els mateixos que quan vam començar el viatge. Allà ens espera l'home de les barques del lloguer. Li paguem de bon grat el lloguer i les multes d'aparcament d'haver-la deixat en doble fila davant del Mare Magnum. Per les molèsties li regalem la cartera d'un dels Oscars. No sabem quin. El viatge ha estat horrorós i molt allunyat de la divertida aventura que prometia Lluís Llach amb la seva alegre cançó.
8: Sempre al cor la idea d'Ithaca.
11: Bé, la conclusió de sempre, no? Si voleu organitzar un viatge amb vaixell, no contacteu amb el senyor de les barques del parc de la Ciutadella, val? No, no és gaire amable, i porteu un GPS, d'acord?
1: Queda apuntat.
11: Un GPS. Heu anat mai a Grècia? Algú de la taula?
2: Jo no.
1: Jo sí.
11: Us va costar tornar?
1: No.
2: No? No et vas equivocar? Ai,
1: ara que penso, he estat dos cops a Grècia.
2: Caram.
11: Ja, com sí. Diuen alguns, la veritat.
1: No, però... Bueno, noi, què passa? Que treballa?
11: No, mare meva.
1: Però poc temps, a les dues vegades poc temps. I, bueno, és igual. És que anava a explicar ja una anècdota de...
8: No, som-hi.
1: No,
2: és el teu moment.
11: Explica-la.
2: És el teu programa.
1: No explico més anècdotes, ja no penso explicar res més. Au, gràcies, Falcon Viatges.

0: RAC 1.
1: Vosaltres, aquest estiu, relaxeu-vos, sobretot.
2: Gaudiu de la vida com a les reines que sou.
3: Ni se us acudeixi menjar-vos l'olla amb problemes i mals de caps, eh?
4: No, que no és gens bo per la pell, nena.
5: Vosaltres aneu de terrasses amb els amics o torneu-vos tot el dia a la platja.
6: Feu tranquils, que ja ens quedem per fer-ho tot, no patiu.
7: Per quan vulgueu, posar la ràdio.
8: Sigui quan sigui, eh? A qualsevol hora, també al cap de setmana.
6: Perquè sí, també a l'estiu, la ràdio us acompanya.
9: Bon estiu.
0: Sigueu on sigueu, bon estiu amb RAC 1. Tots som un milió.
10: Notícies, jocs i noves funcionalitats Premium.
0: El que vulguis, quan vulguis, a l'aplicació de RAC 1.
11: Ara que hem acabat l'escola
12: i tenim més temps lliure,
13: ara que volem fer el que volem,
14: volarem els pares amb la pistola d'aigua
15: i menjarem gelats amb xocolata per sobre i unes xutxes.
16: I escoltarem els contes de RAC 1.
17: A la piscina!
18: Al cotxe!
19: O a l'hora de la migdiada!
20: A veure, senyor Ruc, quin és l'últim llibre que tu has llegit?
21: I, oh?
22: Els contes de RAC 1 són dels vivim del cuento.
23: I són divertidíssims!
24: La rateta va trobar un dineret i va pensar, què en faré d'aquest dineret?
25: Els trobareu tots a l'aplicació i a RAC 1.cat.
0: RAC 1 Podcast.
26: Doncs a mi m'agradaria banyar-me en una piscina plena de nuvolets.
27: Contingut de RAC 1 també a les xarxes socials.
28: Vídeos i històries exclusives.
27: Notícies.
28: Entrevistes.
27: Reportatges.
28: Descobriu com és la ràdio per dins.
0: Twitter, RAC 1. Instagram i TikTok.
28: RAC 1 Oficial.
0: RAC 1.
28: Seguiu-nos.
0: Tots som 1. RAC 1. A l'estiu potser tu descanses, però l'esport i el tu diràs no.
29: Bona nit, són 10:45 i a aquesta hora s'està resolent el grup.
0: Cada nit, tota l'actualitat esportiva. El mercat de fitxatges, la pretemporada de Barça i Espanyol, Girona i Sabadell, l'inici de la Lliga Primera i Segona, les cites poliesportives de l'estiu.
29: Senyores i senyors, bona nit, benvingudes i benvinguts.
0: Tu diràs, de dilluns a divendres a 10:45, els caps de setmana a les 11. RAC 1. Tots som un milió.

0: RAC 1. Notícies. Joan Ortiz.
1: Bona tarda, són les 8. Felip VI ha expressat preocupació i indignació pels fets de Ceuta i ha demanat que s'adoptin mesures que garanteixin la seguretat de les ciutats autònomes. En un missatge difós per la Casa Reial, ha recalcat que l'Estat ha de vetllar per evitar la repetició de fets com el de dijous, que a més ha recalcat textualment provoquen la tràgica pèrdua de desenes de vida. Mentrestant, dimarts que ve els ministres d'Interior de la Unió Europea es reuniran per videoconferència per abordar la crisi migratòria desencadenada aquesta setmana a la frontera sud d'Europa. Ho faran sota petició del govern espanyol d'una banda i dels líders de 22 estats membres més de l'altra. Les parts s'insten a coordinar una resposta conjunta després del xoc diplomàtic que ha suposat l'entrada de migrants a Ceuta. I d'altra banda, Protecció Civil ha desactivat l'alerta del Procicat després que els bombers hagin controlat la fuita d'amoníac a l'empresa Panamar Bakery Group. A Vilamalla, a l'Alt Empordà, l'incident ha deixat un balanç de 9 assistències del sistema d'emergències mèdiques, 2 de les quals han estat traslladades en estat lleu als hospitals de Figueres i Josep Trueta de Girona. L'avís dels fets s'ha rebut pels voltants de les 11 hores d'aquest dissabte, quan el telèfon d'emergència 112 ha rebut un avís per part de l'empresa en què s'informava d'una fuita de gas amb diverses persones afectades. Els bombers de la Generalitat s'hi han desplaçat amb 12 dotacions per aturar una fuita d'amoníac detectada a una vàlvula de seguretat de la teulada del recinte. Per precaució s'ha activat un furgó de risc químic equipat amb detectors especialitzats i el grup d'incidències tecnològiques. Un cop ventilat el recinte i garantida l'absència de gasos, els efectius han revisat la sala de màquines amb el personal tècnic de l'empresa. Cap a les 4 s'ha aixecat el confinament del polígon industrial Empordà Internacional. Els Mossos d'Esquadra han establert un perímetre de seguretat i han tallat els accessos dels voltants de la nau afectada. A hores d'ara es manté al carrer de Castelló tallat, però la resta dels tancaments ja s'han aixecat. El Centre de Coordinació Operativa de Catalunya continuarà fent seguiment de l'incident i per això es mantindrà la situació de prealerta. I d'altra banda, enorme diada castellera, Vilanova i la Geltrú superada ja la segona ronda, 3 castells de gamma extra i el primer castell de 10 de la temporada castellera dels castellers de Vilafranca. Una diada que, recordem, podeu seguir a RAC+1, Vilanova i la Geltrú, Esteve Giral.
2: Doncs sí, el tercer gamma extra l'acabem de viure fa pocs minuts amb el 4 de 9 amb l'agulla descarregat pels verds amb molta solvència en aquesta segona ronda. Abans, a la primera ronda, havien descarregat el 3 de 10 amb Forra i Manilles tocant el cel amb els dits perquè era, recordem-ho, el primer castell de 10 d'aquesta temporada castellera. Ara comencen a preparar l'estructura del 5 de 9 amb Forra per completar la que seria la seva millor diada castellera en una diada aquí a Vilanova. Al seu costat, la colla jove dels xiquets de Tarragona, un altre gamma extra, el 2 de 9 amb Forra i Manilles en una gran descarregada i també acaben de descarregar el 4 de 9 amb Folra i les dues colles més petites, la local, els bordegassos de Vilanova i també els nens del Vendrell, que han completat la clàssica de 8. Fins ara tots els castells descarregats en una diada per la història emocionant amb una plaça a vessar aquí a Vilanova i la Geltrú.
1: Gràcies, Esteve. I ara temps pels esports. Miquel Pasqual.
3: Des de les 8 s'està disputant el trofeu Costa Brava entre el Girona i l'Arsenal, finalista de l'última Champions. Des de Montilivi, Joan Ferrer.
4: En joc ja aquí a Montilivi, el partit que enfronta el Girona i l'Arsenal en el tradicional trofeu Costa Brava. Repassem l'11 de Quique Álvarez en la seva estrena davant l'afició, amb Gazzaniga a la porteria, defensa de 4 per Arnau, David López, Alejandro Francés i Àlex Moreno, mig del camp Doni Van de Beek, Fran Beltran i Las, Adal Minsu, Banat i Brian Hill. Christian Estuani és a la banqueta. Ha amenaçat la pluja a 20 minuts de l'inici, però ja ha frenat. Bona entrada aquí a Montilivi, que presenta unes graderies plenes, això sí, també en presència d'aficionats. Ara mateix, minut 4 de partit, segueix l'empat entre el Girona i l'Arsenal aquí a Montilivi.
3: A la mateixa hora estava previst l'inici de l'amistós entre Sabadell i Andorra, que es disputa a porta tancada al CAR de Sant Cugat. També en futbol, el Real Madrid ha empatat a 2 contra la Fiorentina en un amistós disputat a Àustria fins fa pocs minuts. El conjunt blanc s'havia situat 0-2 amb gols d'Hendrik i Siria, però els italians han acabat empatant. I per la seva banda, l'Espanyol ha empatat a 3 contra el Middlesbrough a Anglaterra en un duel d'alternatives amb gols de Marco Fernández, Dolan i Javi Hernández. I als europeus de natació hi ha hagut doble medalla de plata per la natació artística catalana. Lilú Lluís i Iris Tió han estat segones al duet lliure i abans Tió i Denis González també han aconseguit la plata, en aquest cas en el duet mix. I en ciclisme, Lorena Wibbs ha guanyat la primera etapa del Tour de França femení amb la catalana Paula Blasi, 12a, a 8 segons de la primera líder de la General.
1: I hores d'ara continuen descarregant tempestes fortes al nord-est, sobretot entre el nord del Berguedà, el Ripollès, la Garrotxa, Osona i l'interior i prelitoral de les comarques de Girona, arribant en alguns punts de la Costa Brava. Localment van acompanyades de pedra, fortes ventades i pluja intensa. De fet, a Molló, al Ripollès, s'han acumulat 39 litres per metre quadrat i a Castellà de Nuc 24. També queden alguns xàfecs a les Terres de l'Ebre que durant el vespre aniran perdent intensitat, tot i que encara en pot quedar algun d'aïllat al Pirineu i Prepirineu Occidental. Precaució als rius, rieres i barrancs per les possibles crescudes sobtades. I això és tot. Tornem a més informació al punt de les 9.
0: Reconcentrat. Abans no arribi la banda principal, és l'hora de deixar actuar els taloners del versió RAC 1. Amb Marc Bala i Guillem Estanella.
5: És un normal, home.
6: Ho passo de conya.
7: Pues vinga, anem.
8: Molt bona tarda a tothom. Passen uns minuts a les 3. Som els d'abans del clapé. Som...
9: els taloners!
8: Oh, yeah! Aquests taloners Summer Edition, Guillem Estadella.
10: How are you, Mac Ballet? How are you?
8: Raietó, com estàs?
10: Molt bé, de dimarts. Ja estem acabant el juliol. És molt gros,
8: no, no, no,
10: eh?
8: Passa... No, lo de l'estiu és una cosa que no es pot explicar.
10: Passa volant, eh?
8: Perquè et passes com tota la temporada, pacientment, dient... No, sí. M'agrada la meva feina. Sí. Vull estar amb els meus companys de feina. Però...
10: Sí.
8: No descarto voler també estar de vacances i desconnectar una miqueta de feina.
10: Ara, exacte. I tu, bueno, no, és que aquesta margarida no t'està sentant tan bé, eh?
8: No.
10: Porta't aquí unes quantes pilingons.
8: Sí, ara se m'està notant a la parla, però sí. M'encanta la sal.
10: Quina sal?
8: Més que la margarida en si,
10: sí?
8: M'agrada tota la sal que té el contorn del got.
10: Vigila la sal amb les artèries, a veure si rebentaràs.
8: Bueno, però si rebento s'han d'altres coses, també, eh? Sí, no, no, no. Jo l'operació biquini la faig doble de formatge i pernil, eh? Vull dir...
10: De,
8: sí, sí, no, no.
10: De què creus que moriràs abans, tu?
8: Jo, de... Hòstia.
10: No, pregunta bona, eh?
8: Sí, jo crec que d'algú cardíac.
10: Algú cardíac?
8: Algú cardíac, sí.
10: Molt bé. Jo crec que moriré... Jo crec que moriré dormint.
8: Hòstia, diu, però això sembla molt optimista, eh?
10: Jo crec que moriré dormint. Que un dia no m'aixecaré. Que diré, fins aquí. Però, un senyor gran que dirà, ja m'he cansat,
8: sí, tu,
10: no em toco més els collons.
8: Amb quina edat et visualitzes?
10: Jo tampoc vull quedar-me molt demacrat, eh? Jo
8: quina edat, quina edat?
10: Entre el 70 i el 75. Allò que encara em vegi bé. Però, saps que el dia abans hagi cardat un polvet i tot.
8: 70 i 75, ets molt jove avui en dia, eh?
10: Bueno, però és que potser hem de començar a morir abans, perquè hi ha molta gent que està aquí rascant i mira com estem amb les pensions. La gent patint.
8: Ostres, però no m'havia plantejat això de morir. Ara un dimarts tonto d'estiu, no m'estava plantejant morir.
10: Ara la gent li estem fent plantejar això ara mateix. Qui estigui el cotxe o a la platja pensant... Romeu, oients, Romeu, com us agradaria morir?
8: Va, com que no està a les vostres mans, el que sí que està a les vostres mans és sí. Viure.
10: Ara.
8: Això sí.
10: I s'ha de viure cada instant com si fos l'últim.
8: Ara, dis-ho.
10: Perquè la vida és un moment. La vida és, pam, com un TikTok. Sí, en un moment sí, sí. D'un altre, pam, ja estàs amb una altra merda.
8: Sí, perquè com diuen, la vida no s'ha d'omplir de dies. Els dies s'han d'omplir de vida.
10: No sé què... No t'he entès.
8: Té el seu sentit. Té el seu sentit.
10: La vida da muchas vueltas y las vueltas da mucha vida. Això ho diu la meva iaia.
8: Ah, sí?
10: Sí, perquè també va caure rodolant un dia per les escales.
8: Ai, pobra.
10: I allò, bueno, la va de... Sí, jo me'n recordo, de petit.
8: No.
10: Jo deia, l'àvia ha caigut rodolant, però dos pisos van empalmant com si fos un mono amarillo, la meva àvia,
8: cotoclon.
10: Jo partim el cul i ella, bueno, literal.
8: Ella es va partir la cadera.
10: Literal.
8: Ai, pobra. Bueno, des d'aquí una abraçada a la teva àvia.
10: Sí.
8: Nosaltres hem de refregir el que es fa en un xiringuito, però refregim a millors moments
10: ara,
8: de la temporada.
10: Ara.
8: Aquí els millors moments dels taloners.
10: Ara.
8: 225, 226.
11: Filla de puta. Ah, no.
12: Amor, moment.
11: Però... És la meva mare, collons, que m'he confós.
8: Saps que no recordava ara jo aquest moment?
10: Sí, això és del càsting de Gran Hermano.
8: Aviam, podem tornar-lo a sentir?
11: Filla de puta, ah, no.
12: Amor, moment!
11: Però... És la meva mare, collons, que m'he confós.
10: Eren germans que es presentaven.
8: Mare de Déu.
10: Ai,
8: va, que hem de començar l'altra versió del dia parlant de mascaretes, perquè el govern recomana dur-la al transport públic per l'increment de casos de grip.
13: A més, la Conselleria de Salut també creu que les persones amb símptomes de grip l'haurien de portar en general i que s'haurien de ventilar les sales on es facin trobades socials.
10: Hòstia, mare meva, vas parlar de mascaretes i se m'entelen les ulleres, eh?
13: Ah.
10: Era allò de sortir de casa amb ulleres i escollir entre respirar o mirar, eh? Les dues a l'hora.
3: veure, no.
8: Tenen memòria, les ulleres.
10: Tenen memòria, sí, sí, Déu meu.
8: De fet, els teloners, fa uns dies que ens vam avançar aquesta recomanació i vam decidir iniciar la nostra pròpia campanya per incentivar l'ús de la mascareta i, de fet, ho vam fer de la millor manera, com se'ns dona bé, o com intentem fer-ho, que és versionant la cançó de la Morocha. La

0: Ja ho sabeu, mascareta al transport públic per no encomanar-vos res. Va, que avui hem sentit el món a RAC1, el Basté, pel matí. M'ha sobtat molt aquesta notícia, eh? Diu que l'esperanto, l'idioma creat fa 140 anys amb la intenció de convertir-se en una llengua universal, es veu que ara, el 2025, ho està petant entre la gent jove. Només a Duolingo hi ha més de 400.000 estudiants mensuals d'esperanto i universitats com, per exemple, la UNED, que n'ofereixen cursos en línia.
1: Es calcula que hi ha entre 100.000 i 2 milions de parlants arreu del món. L'esperanto és... en el seu moment es va crear amb l'esperança que es convertís en una llengua auxiliar internacional. Tot i que va fracassar en el seu objectiu, ara viu en un moment daurat.
2: Però et dic una cosa, a mi em portes d'Erasmus, o em parlin esperanto i en dues festes jo ja l'estic parlant, eh?
0: Però hauríem de... No hi ha un lloc on parlin esperanto en concret, eh?
2: Bueno,
0: si vas... On aniries d'Erasmus?
2: Doncs a les parades d'autobús, perquè ja estan esperanto, no?
0: Mireu, jo he volgut comprovar... Dolentíssim, eh? He volgut comprovar si realment existeix aquesta febre per aquesta llengua artificial creada per l'oftalmòleg Kamenov i he sortit al carrer disposat a parlar llengües. Mira, donaré pas al reportatge de la següent manera. Diré que gent com en sigues no va e que tema reporto sustrate en esperanto.
2: Sí,
1: com a mínim...
2: Harry Potter.
1: A 15 morts, tu.
2: O parlen Harry Potter o és un ictus, eh?
1: Exacte.
0: Va, que he sortit al carrer per parlar amb gent, si sabia esperanto, si sabia de què anava, si li sonava que ara està tan de moda. Mira, m'he trobat a dos nois que estaven d'un cachondeo i he tingut una conversa trepidant. En pocs segons hem parlat de forns. Hem parlat en xinès i d'Anna Obregón.
3: Mira, aquí estamos, aquí que hemos venido al Mediamar a comprar.
0: Hòstia, què heu comprat?
3: Hem comprat un horno.
0: Avui estic fent un reportatge pel carrer parlant de l'esperanto. Sabeu què és l'esperanto o no?
3: L'esperanto no, no tengo ni idea.
0: És una llengua. On diríeu que es parla l'esperanto?
3: Hòstia, esperanto no es parla, pues... Bueno, seas en la esperanza...
0: És dels teus, eh?
3: És de la conya, tu, eh? És de la conya, tu. Hòstia, l'esperanto on és?
0: Esperanto és un idioma que es va inventar...
3: Aquí a Catalunya?
0: L'esperanto?
3: Sí.
0: No, va ser una cosa més mundial.
3: Sí, senyor.
0: I vosaltres quins idiomes parleu?
3: Nosaltres català, castellà i...
4: I nada más, ja.
3: Una mica de xinès.
0: Ah, sí?
3: Mi hao.
4: I un poquillo marroquí, també. Andulat.
0: Què vol dir això?
3: Andulat, què quiere decir andulat?
4: Gracias a Dios.
0: ¿Cómo es que sabes chinés tú?
3: Porque nos encontramos mucha gente, trabajamos con mucha gente y hablamos mucho todos los días con chinos, alemanes y hay que hacer las mil y una para entendernos.
0: ¿Habría de hacer servir el esperanto?
3: El esperanto, ¿no? Pues mira, anda, el esperanto sí, claro, el esperanto era para todos, claro.
0: Claro.
3: Muy importante el esperanto.
0: ¿Sabes dir más cosas en chinés?
3: No, ya no sabemos más.
4: Mira, la Anna Obregón, mírala.
3: La Anna Obregón, sí.
2: Mare meva.
0: Mireu, jo no he gosat, però ha passat una senyora que jo crec que era Anna Obregón.
2: Què m'estàs dient?
1: No m'ho puc creure.
2: Què dius?
5: A qui?
0: Però no la volia molestar perquè anava amb un cotxet.
2: Bueno, clar, i en quin idioma parles?
1: Ven a robar algun úter.
0: No sé, no, però aquest senyor ha tingut una vista i diu, mira, Anna Obregón parla diagonal. Escolteu, he parat amb gent per parlar de l'esperanto i mira, he trobat un senyor molt amable, en Jordi, que és oient del versió.
6: Ni idea de parlar, no sé el que és l'esperanto. Jo vaig estudiar llatí i grec.
0: Què diu?
6: Home, tinc una edat, eh?
0: Bueno, però això va encara.
6: Ah, sí, si et donaran.
0: Aviam, quants anys té vostè, aviam, si es pot preguntar.
6: Quants em posaries? Tenint en compte que t'he dit que he estudiat grec i llatí.
0: Quan encara era una llengua viva o ja era llengua morta?
6: No, era una llengua morta, però...
0: Home, llavors això, va. Jo li poso 65, va.
6: Anda ja, tio. De què vas?
0: Bueno, doncs ho hem fet.
6: Tinc 77 anys. Val.
0: Tu ja m'has fitxat, eh?
6: Home, i tant. No me'n recordava del nom, però... Gran clapés, eh?
0: Molt bé, doncs un oient, això fa molta il·lusió, la veritat.
6: Acabo de veure ara el Sergi Pàmies.
0: Estem tots per aquí, eh?
6: Estava a punt de saludar-lo, però recordo que va dir no suporto que em saludin pel carrer.
0: Sí, en pocs segons de diferència ha passat Anna Obregón i Sergi Pàmies.
2: Sí,
0: dos mons allunyats, eh? Mm-hmm. Escolteu, el Jordi s'anima llegint esperanto, eh? Un senyor...
2: Molt valent.
0: M'he escrit una cosa en esperanto. Aviam si tu me la pots llegir. Aviam, portes les ulleres del cerca o no et fan falta?
6: No necessito, estic operat de catarates.
0: Estàs operat de catarates?
6: Em van fotre 4.000 euros, però mira, almenys...
0: 4.000 euros els catarates?
6: 2.000 euros cada ull. I el tercer no el van operar.
0: El tercer seria més car. Mira, m'has de llegir això de dalt.
6: Jo diria que minun lengas texon, quim mine comprenes, misures cies... que la ràdio reportisto sitia cun mi estas trea longa ulo.
0: En català vol dir això?
6: Estic llegint un text que no entenc, només sé que el reporter de ràdio, que és amb mi, és un noi molt atractiu. Home, jo diria que el Clapés té persones més atractives.
0: Oh, quina barra!
6: No, no, atractives, però de l'altre sexe.
0: Que hi ha alguna que li agradi, del versió? Que et trobi guapa.
6: Totes les senyores m'agraden. Totes les senyores. Tu no m'agrades.
0: Vol enviar una salutació a les dones del versió, que l'escoltaran?
6: Exacte, sobretot a la Lluçà i a la Caillà. A la caída. Però no tot el recusbo, eh?
0: Ui, ui, ui. I hasta aquí puedo leer, eh?
6: Y hasta aquí puedo leer. Que baixi. Jo no dic res més.
2: Ai, ai, ai, ai.
1: Jo també li enviaria un order d'allunyament.
0: No, home, no. Que ho ha fet amb simpatia.
1: Sí, clar, tots ho fan amb simpatia.
0: No, home, no, que ja la gent... Mira, no sé què passa els dilluns plujosos, que la gent té unes ganes de mambo, perquè Esperanto, aquestes noies que m'he trobat, no sé si parlen Esperanto, no sé si parlen més llengua, però sí que tenen molta làbia. Bon dia, què tal, com anem? Estic buscant gent que estigui estudiant per Duolingo o així alguna llengua.
5: Estás hablando catalano, te entiendo bien. Me acabo de...
0: A catalano... No hi ha català al Duolingo?
5: No, me acabo de mudar.
7: Yo hablo bien boricua.
0: ¿Qué idioma es este?
7: Ah, puertorriqueño.
0: Ah, puertorriqueño.
7: Ah, sí mismo. Chacho, se ha hecho puñeta.
0: ¿Se ha hecho puñeta?
8: ¿Cómo te llamas?
0: Marc.
8: Ah, pues, Marc Puñeta.
7: Bueno, búscalo, que eso es bien puertorriqueño.
0: ¿Pero qué quiere? Pero explícame lo que quiere decir.
7: No, eso que todo el mundo usa esos chachos, puñetas, mira, de hasta te quiero.
0: Como el Bad Bunny lo dice.
7: Ajá, es por eso mismo, exactamente.
0: Y es Puerto Rico, ¿eh?
7: Puerto Rico.
0: ¿Tú has venido de visita?
7: Exactamente. Muy bien. Desde Puerto Rico a verte a ti.
0: ¿Has venido de Puerto Rico a verme a mí?
7: No, seguro.
0: ¡Chacho!
7: ¡Chacho! ¡Ah, eso me gustó!
1: Nen, que t'han tirat la... Bueno, la canya, no, la red.
2: Home, t'ha tirat Puerto Rico sencer, eh? T'ha dit i ha dit, sí que estàs rico.
0: Em sap greu ser tan sexy.
1: I competeixes contra gent de Puerto Rico, bebé?
0: Imagina't.
2: Que tenen l'àvia i saben xerrar.
0: Jo, sí. Per tancar aquest capítol de l'Esperanto, només us diré... Tu has venido de visita.
7: Exactamente.
0: Muy bien.
7: Desde Puerto Rico a verte a ti.
0: Pues aquí em quedo Esperanto, noia.
2: T'aplaudeixes tu mateix.
8: Però és que tant gràcia que ser graciós, no?
0: Gràcies. Ai, va, que és pràcticament Nadal al meu cor quan somrius content de veure'm. I molts nens i nenes de Catalunya ja estan fent la llista de desitjos pel tió i pels Reis de l'Orient. Vosaltres ja teniu clar la
1: carta. Home, i tant.
2: Sí.
1: Jo faig la carta cada any perquè part els Reixos de la Fuliola són els més macos de tot Catalunya i part d'Aragó. I aquest any a la carta els he posat. Estimats Reixos, aquest any...
0: Ah, ja, la tens aquí, la carta?
1: Clar, la porto sempre a sobre.
0: Ah,
2: per si de cas, no?
1: Mai saps com pot aparèixer un patxe, nen.
2: Home!
1: Que es treballa en 24 hores.
2: I has donat el xumet, també?
1: Saps que el vaig donar... Bueno, això és una llarga història, explicarem un altre dia.
2: Vale.
1: Un dia parlarem dels meus xumets. Estimats Reixos, aquest any us demano la pau al món.
2: Molt bé, Alba.
1: Perquè no vull demanar que baixeu els preus dels lloguers, perquè crec que em passaria d'utopia. Moltes gràcies, Alba Segarra.
0: Clar que sí, des dels taloners també volem ajudar els no tan nens a gaudir de les festes. Volem donar-vos un cop de mà a l'hora de fer la carta, que a vegades costa, eh? Ara no sé què vull, tinc de tot. Doncs per això hem decidit crear una línia de jocs de sobretaula per aquest Nadal. És la marca nova dels taloners.
9: Et fa por que la sobretaula de Nadal es converteixi en un míting d'Aliança Catalana per culpa del teu cunyat que desgrava? Tens tanta ansietat a les sobretaules que et fumes les neules? Doncs no et preocupis, perquè des dels Taloners Games et presentem els millors jocs de sobretaula per aquestes festes. Què et semblaria una partideta al Catanària? Arriba el joc definitiu sobre l'experiència a Rodalies. El teu repte és arribar a l'hora a la teva destinació. Aniràs reparant la catenària amb pedra, fang i una palla. Aquest Nadal compra també el mític 3 en ratlla.
10: 3 en ratlla!
9: Aconsegueix anar a 3 quintos o quines de Nadal sense que t'ofereixin cocaïna. Missió impossible. I la novetat d'aquestes festes és... Monoexpoli!
10: Monoexpoli!
9: El joc on has d'aconseguir pis a Barcelona i poder-lo pagar.
10: Oh, merda! He caigut a la casella Expat! Em pugen al lloguer 400 euros!
9: Sobreviu a l'expoli de Barcelona sense haver de marxar a l'àrea metropolitana. I acabem amb el joc més exitós, el Cluedo de Carles Porta.
10: El Cluedo de Carles Porta.
9: Després de 1000 sèries a TV3, el programa Movistar i de la carmanyola personalitzada de la farmacèutica d'Olot, arriba el joc definitiu de Crims. I si compres ara mateix el Cluedo de Carles Porta, t'endús dos peluixos de Brito i Picatoste.
10: Hasta la Les Games.
0: Hem de revisar alguns mètodes de màrquetinc d'aquesta nova línia de jocs, sí, de sobretaula.
2: Són més 18 alguns, eh?
1: Perquè... alguna de les persones que fa les veus també l'heu de revisar.
0: Però cal cantar tots els noms?
10: Els Talones Games!
0: Va, la publicitat, i ara tornem. Som els Talones del Versió RAC1. Fins ara mateix. Estadella, posa'm crema a l'esquena, que no m'hi arribo.
2: Que no, ai, no toco... Ai, em fas fàstic, bala, que estàs però... tot pelut. Ai, no. Que no, que semblarà mató, allò de l'esquena.
0: Bueno, si vols em poso el banyador.
2: Fora.
9: Els Taloners del Versió RAC1. El refugi climàtic de la ràdio. Així sona l'estiu a RAC1. Tots som u. Atenció, gaudeix aquestes vacances estrenant cotxe. Arriben les rebaixes d'estiu d'Ocasión Plus. Aprofita 3.000, 5.000 i fins a 8.000 euros de descompte en milers de cotxes. Només aquest estiu, del 3 al 14 d'agost. Més de 120 centres per tot Espanya. Mulla't i vine a buscar el teu cotxe. RAC1 i l'Ajuntament de Valls presenten Castells a RAC+1 per la Diada Firagost. El divendres 5 d'agost, des de 3:15 de la tarda, en directe des de la plaça del Blat de Valls, amb Benet Íñigo com a cap de colla i tot l'equip de Castells de RAC1.
11: A Valls no hi ha derbi sense importància. Tant és que sigui feiner i en ple estiu, la Diada de Firagost ja ha vist els castells més difícils de gamma extra. I sempre, sempre, sempre, amb la rivalitat entre vella i joves a flor de pell.
9: El dimecres 5 d'agost, a 7:45 del vespre, Castells de RAC+1 en directe des de la plaça del Blat de Valls, al quilòmetre 0 del món casteller.
12: Descarregat!
9: Fent pinya, tots som un milió. Amb el patrocini de Forn de Nulles i la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya i Vermut i Zaguirre. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya. A l'estiu, Mar o Muntanya i RAC1. Tots som u. RAC1.
0: Ja s'ensumava la notícia la Núria Travessa, perquè hem de començar l'altra versió del dia parlant de la polèmica que envolta la celebració de l'any Gaudí a Reus. Resulta que Junts per Reus, la CUP i Òmnium acusen l'Ajuntament de Reus d'espanyolitzar l'arquitecte.
1: Doncs sí, l'any d'Antoni Gaudí, que commemora el centenari de la mort de l'arquitecte català més universal, ha arrencat amb polèmica després que s'emetés un vídeo creat amb intel·ligència artificial on Gaudí parlava castellà durant l'acte d'inauguració. Oh. Aquí teniu el moment.
13: Desde lo alto del Trencadís, entre piedra y sueño, dejé atrás el eco solemne de una graduación. Ya libre del aula, comencé a escuchar a otros maestros. Los caminos, la luz, las ciudades lejanas. Sin mapas rígidos ni respuestas cerradas, emprendí viajes para llenar mis ojos y mis manos de nuevas formas de entender.
0: Antoni Gaudí recreat en via, que és amb la cara d'una fotografia seva i aquesta veu feta amb intel·ligència artificial que diu el trencadís, que és que a mi se'm trenca el cor quan diu el trencadís.
1: I que fa que el Gaudí parli castellà. Un to una mica sexy, però castellà, que això no ho tolerem.
0: Però podem separar una cosa de l'altra.
1: Sí, podem separar l'ordre de l'artista, no? Les xarxes també han carregat contra l'espectacle Trencadís de la Natura a la Llum i recorden que Gaudí va arribar a ser empresonat per defensar la llengua catalana fins a les últimes conseqüències. I coincideixen que l'espectacle suposa un atac col·lectiu a la identitat catalana i a la memòria col·lectiva.
0: Doncs on hi ha polèmica, hi ha l'Estadella, hi ha ara els Taloners, i això només acaba de començar, acaba d'arrencar l'any Gaudí. Per això hem enviat el Guillem Estadella amb l'helicòpter helicòpter de RAC1 fins a la capital del Baix Camp. Suposo que ens deia que estava per l'alçada de la plaça del Mercadal. Connectem en directe amb el Guillem Estadella. Guillem, bona tarda.
12: Bona tarda, què tal, com estàs? Efectivament, ja sóc a la plaça del Mercadal, aquí a tope. T'he de dir que estic molt content, estic molt eufòric, perquè a mi Reus m'encanta, i et diré més, estem ara mateix davant d'un moment èpic que ja finalitza el Nadal, i és que estan desmuntant l'arbre de Nadal.
0: És una imatge trista, t'he de dir,
12: Totalment, confirmem que Reus estan desmantellant ja el que és l'arbre de Nadal, aquest arbre que, hòstia, és força alt, vull dir que xou i alegria, Perdona un moment, un moment, hi ha un tio aquí cantant?
0: Què? Sento un motor d'un cotxe o d'un...
12: Sí, no, perquè són els de la brigada desmuntant. Espera un moment, perquè veig un home que està cantant Michael Jackson. Un moment.
1: Què?
12: Hòstia.
0: Què m'estàs dient?
12: No sentiu un tio que... Un tio
0: que sí, sí, aviam, silenci, silenci.
12: Mira, mira, mira.
0: Silenci, aviam.
12: Però és que és una escena... O sigui, està en una cantonada. Hòstia. Hòstia, mira, mira, mira. Aquí no m'ha cantat Michael Jackson a Reus.
1: Ui.
12: El sentiu o no?
0: Sí, sí, sí, sí, perfectament.
1: Sí, perfectament.
12: Molt bé, màquina. Podem parlar o què? Sí, espera, mira, un moment, vaig a parlar amb Michael Jackson
0: no
12: a Reus.
0: Ui, l'interrompis, pobre.
12: Perdona si t'he interromput,
14: No, no, cap problema.
12: Què tal, com estàs?
14: Molt rebé, molt rebé.
12: Puc dir Michael o Jackson?
14: Pots dir Javi.
12: Javi.
0: Javi Jackson.
12: Javi Jackson,
14: No, bueno, això de patir m'ho deien només.
12: Sí, però un moment, però és que ara m'he quedat jo flipat perquè, clar, veníeu per un tema, del tema de Ben Gaudí, que hi ha hagut polèmica pel tema del castellà, però t'he sentit cantant anglès aquí fent de Michael Jackson al mig de Reus, dic, collons, he de parlar amb aquest tio.
14: Merci, home. Bueno, també faig una miqueta de tot.
12: No què fas normalment?
14: Bueno, Fai Queen...
12: Què dius?
0: Home,
12: fer una mica de popurri ara en directe pel
0: Tom. Home, i tant! Que el fitxin.
12: Fem promoció, aprofita.
14: El que no és fer un popurrí ara mateix en les bases.
12: Perquè... Bueno, canta amb l'altaveu si vols i, jo què sé, o la cançó que se't doni molt bé cantar.
14: Doncs no ho sé, la veritat.
12: Hòstia, ara estem davant del Javi Jackson,
0: S'està transformant.
14: Mira, farem un tros del papi, vale?
12: Què és el papi?
14: Aquest inclueix a tots, que és en James Brown.
12: A James Brown, a veure com... Ara mateix, com et presentem? Nom artístic?
14: Tobin.
12: I cantaràs?
14: This is the man's world.
12: Ah, perquè mira, ara mateix... Mira, fotré el micròfon al... No venia per això, però m'està agradant molt, de veritat.
0: Aviam.
12: A veure, eh?
0: El directe, el directe.
12: A veure, atenció, A veure, vinga, fot-li.
14: This is the man's world.
1: Oh!
0: Boníssim.
14: This is the man's world.
12: Som-hi!
14: You see, man in the cars, the tales are...
0: Demana-li una altra, aviam què més té, què més té.
12: Ara Michael Jackson, pots fer Michael Jackson? Mira, això és la ràdio en directe ara mateix, des de Reus, som a la cantonada, això, al carrer Monterols, això, carrer de Monterols, cantonada aquí amb la plaça del Mercadal, Mira, a veure, està buscant al mòbil la base de Michael Jackson,
0: Vinga, si hi ha algun oient que ens està escoltant, que vagi cap allà,
12: Una de Michael Jackson, quina podria ser ara?
14: Farem Thriller, va.
12: Thriller? Oh, vamos, Thriller, perfecte.
1: Home!
12: Pots colar la cançó rotllo taloners o alguna cosa així?
14: Clar que sí.
12: Vale, doncs vinga, va, som-hi, endavant.
0: Wow, wow.
14: Oh!

0: Que bé que ho fa!
1: Increïble!
2: Això de veritat, enhorabona! Escolta, fem una mica de promoció. On pot venir la gent a veure cantar o alguna cosa? És el teu moment!
3: Doncs mira...
2: treu el micro... Mira, baixo tot.
3: El meu grup personal...
2: Ah, tens un grup personal?
3: Sí, en el que
2: fa. I un grup amb grup.
3: És un grup que es diu Cocktail... Cocktail, eh?
2: Cocktail?
3: Cocktail Tributov.
2: Cocktail com?
3: Tributov.
1: Tributov.
3: Com Molotov, però de tribut i amb V final, vale?
2: Cocktail Tributov, vale.
3: Sí, fem moltes festes majors.
0: Ah, mira, ja l'he trobat a Instagram.
3: Sí, és res. Fem una miqueta barrelles de tot tipus, així com has vist ara que estic fent els cazafantasmes.
2: Ah, molt bé, molt bé.
3: Fem una miqueta de tot tipus i, bueno, portem molts anys ja fent festes majors i events privats i... I gràcies a Déu, toco fusta, ens va molt bé.
2: Que bé, tio. Escolta, Javi, puc demanar l'últim favor pels taloners? Podries cantar algú a capella dient la paraula taloners? T'atreveixes o què?
1: A veure.
3: Vale.
2: Vinga, va, jo estic aquí...
0: Quin màquina, quin màquina.
2: No, hem vingut aquí per l'engaudí i ens hem enganxat aquí amb el Javi com una mala cosa, eh?
1: Bueno, és la millor.
2: Va, foli, Javi, ja t'ho sabe.
4: Porto amb mi el noi dels taloners, amb tot l'amor, amb tot l'estim. Una part de tu em floreix a dins. Improvisar no és lo meu.
2: Home, però fantàstic. Molt bé, Javi, tio. Enhorabona, tio. Bravo, bravo. Molt bé. Escolta, ets taloner d'una hora mateix, eh? Ja està, et fitxem.
3: Estupendo.
2: Bueno, moltíssimes gràcies i segueix-li fotent canya la música, eh?
3: Moltes gràcies.
2: Que vagi bé. Adéu, adéu, màquina.
0: Adéu, Javi. L'hem de portar un dia al programa, el Javi?
2: Home, l'hem de portar, aquest senyor és increïble. I al costat tinc un senyor de l'11. Tu també fas alguna cosa? No? El què?
5: Vendo cupons.
2: Ah, tu només vens cupons.
5: Jo només vinc cupons, rasques, triplex i dono sort a tothom.
2: Ah, molt bé, molt bé. Està molt bé. Pues vols donar sort als oients dels taloners? Un missatge de sort, a veure.
5: Tingueu molta sort a tothom.
2: Clar que sí, gràcies, eh? Molt bé, és que aquesta cantonada està plena d'artistes, eh? Tenim el senyor de l'11 i el Javi, vull dir que està...
0: Guillem, agafa'm un rasca de 2 €.
1: Un altre per mi.
2: M'allunyaré una mica del Javi, perquè...
0: Pobre Javi.
2: Tota l'estona... Des d'aquí jo ja el considero, mira, aquí tinc 3 persones. Què tal? Sou de Reus o d'on sou? Home, Mollerussa de Lleida, com Alba, mira, veïna Alba! L'Alba, la companya que parla ara és de la Fuliola.
1: Home, per favor, visca Lleida.
6: Està prop de Mollerussa, molt
2: bé. Clar que sí, bé, no?
6: Però jo visc a Reus, ara, eh?
2: Tu vius a Reus?
6: I fantàstic.
2: I què, millor Reus que Mollerussa?
6: Home, no es pot comparar. Mollerussa porta el cor perquè és el meu poble, però Reus, un poble d'acollida, una passada.
1: Va, d'estar
2: rectora. Està emprenyada.
6: Està emprenyada, però amb tu o amb
1: una? Home, clar.
2: Amb tu.
1: Per què?
2: Home, perquè estàs dient això de Mollerussa.
6: No, perdona, Mollerussa el porto al cor.
1: Bueno, pues al cap també.
6: I no em trobaran mai, que jo sempre sí. Què t'he dit a tu primer?
2: No, sí, està clar, sí.
6: Però, cony, si vinc aquí, és el meu poble de ciutat d'acollida.
1: Però tu ets de Mollerussa.
0: L'Alba està parlant molt i ella és de Barcelona.
1: No!
6: Sou uns festeros acabats.
2: No, si jo no soc de Reus.
6: És igual, però són uns festeros.
1: Amb ella ja era d'això.
6: Molt bé.
2: Tu què n'opines de l'any Gaudí, que han fet el Gaudí parlant en castellà?
6: Fatal.
2: Ara.
6: A mi, vergonya.
2: Ara.
6: Perquè ho he llegit i he dit, ostres, a veure, què estem fent? També et diré una altra cosa.
2: Foli, senyora.
6: No, jo soc de poble. I ara. I que els de poble defenem el català. I els de ciutat, no.
1: Ara.
6: Perquè he arribat aquí a Reus. Què quiere? Què desea? Dic, no, jo contesto en català. Però ara. Tothom me pregunta en castellà. I em sembla que cara de castellana no en tinc. Perquè tinc el cabell roset, no tinc aspecte. Pues bueno, tothom te parla en castellà. I parla tothom castellà. Dic, home, per favor. I un dia, en una enquesta que em van fer, que vaig ficar, el català l'estem aguantant els pobles.
1: Ara.
6: A mi guarda el català.
2: Tant, el que Gaudí parli en castellà no t'estranya tant aquí Reus, eh?
6: No, gens. Ho sento molt.
0: Que fort.
6: No, i no ho entenc, eh? I no ho entenc, perquè podem promocionar a la vegada que el Gaudí, que és importantíssim...
2: Bueno, com el Barça, que és més que un club, que ha de parlar en català a tot l'univers, clar, vull dir que...
6: Sí, que... un entrenador que no li han pogut fer ni una paraula, tot ho parla en l'anglès.
2: Ara.
6: Què?
2: El Hansi Flick aquest, eh?
6: No sé ni com se diu, perquè el futbol no m'agrada.
1: Ara!
6: El Barça menys, perquè són el Barça i el Madrid uns prepotents.
1: Ara!
2: És fort, senyor, perquè jo he vingut a Reus a parlar de Gaudí i he acabat parlant amb un tio que canta, que sentim de fons, i estem parlant ara de Mollerussa a Reus, vull dir, m'està encantant.
6: Bueno, però escolta...
2: Som internacionals, home!
6: Claro!
2: Li he de dir, senyora, que moltes gràcies per aquest speech que ens acaba de fer. Visca Mollerussa i visca el català.
1: Visca!
6: Exacte, ni més ni...

0: Hòstia, ara mateix, increïble, eh? Vull dir, tenim a Freddy Mercury, hem rescatat a tota la gent que és morta.
1: Mira, com el vídeo del Gaudí.
2: Exacte.
0: Som-hi!
3: Nothing really matters to me.
1: Oh. Oh. Pell de gallina, eh?
2: Preciós.
0: Bravo, Javi!
2: Grande!
0: T'he quedat sol aquí aplaudint, eh?
1: Bravo, jo també. I aquí, des d'aquí també estem aplaudint, des de l'estudi. Ah, no, encara no, calla, calla. No aplaudiu, no aplaudiu.
0: Ole! Home, ara. Javi, escolta, ei, avui t'hem fet un monogràfic als taloners, eh? Vull dir, tota l'estona anava preguntant i sorties tu de fons.
4: Bueno, mira, si fico banda sonora, no?
0: Clar que sí, està
4: no
0: molt bé. Escolta, Javi, tu no voldries pas acomiadar la connexió i donar pas al següent contingut? Ara vale. Truquem a Valls.
4: Vale, molt bé.
0: Sí, vols dir, taloners?
1: Cantant, que ho faci cantant, que ho faci cantant.
0: Podries cantar dient, taloners, anem pel següent contingut, Alba Segarra i Estadella. Saps una mica així? Doncs atenció, ara mateix el Javi acomiadarà des de la plaça del Mercadal aquesta connexió als taloners. Quan vulguis, Javi.
4: Molt bé, taloners, pel següent contingut, Parra i Estadella.
0: Bravo!
1: Bravo! Ale! Fins ara, Guillem, per acabar aquí.

0: sigueu on sigueu, bon estiu amb RAC1. RAC1 Central.
1: Sangria fresca, ratafia, busca-te!
2: Pala,
1: com? Què passa?
2: Però sí que aquesta gent no té ratafia.
1: Què sabràs tu?
0: Els taloners del versió RAC1 i aprendre pel sang la digestió.

0: La paradeta dels xafardejos i les tafaneries amb l'Alejandra Castelló. Ella no és cardiòloga, però és experta en assumptes del cor. Alejandra, bona tarda.
1: Bona tarda, com esteu?
0: T'hem trobat a faltar aquests dies.
1: Ai, jo venir. Clar, hi ha moltes ganes.
2: Que podem explicar que has estat una mica malalta de la veu.
1: Una mica bastant. Bueno, encara sembla una miqueta, eh?
0: I hem de dir que fa veu d'haver estat als ondes, però no et veu.
1: No, que va, que va, que va, que va. Ja m'agradaria, però no, no, no. Tinc la veu encara una mica tocadeta.
0: Bueno, estem contents de que estiguis recuperant. Escolta, anem a repassar una miqueta a l'actualitat del cor, perquè ja ens has avançat abans de començar.
2: Això és molt gros, eh?
1: Això Catalunya cau, eh?
0: Sí. Has tingut una conversa, fins i tot, que li has hagut d'explicar al Clapés, pujant per l'ascensor, de la possible presumpta exclusiva que podries portar.
1: Sí, jo tinc una teoria. Exclusiva.
2: Perquè quedi clar que és una teoria, eh?
1: És una teoria, un somni, potser.
2: Un somni.
1: És una teoria, és un somni.
0: Un desig.
1: Una teoria que jo vaig explicant a tot arreu. És a dir, jo vaig,
2: inclús,
1: vaig al súper i dic, perdona, senyora, tinc una teoria, és així. I amb el Clapés me l'he trobat a l'ascensor i dic... que tinc una teoria i que l'explicaré avui.
2: Pobre Toni, que ve de ressaca, també.
0: Sí.
1: Ah, doncs l'he vist interessat, eh?
2: Ah, sí?
1: Sí, sí, m'ha semblat que l'interessava i tot. I dic, bueno, vale.
0: Cookie.
1: Sí, molt bé, molt bé. A veure.
2: Ai.
1: Tinc una teoria, però us l'explico des del principi perquè veieu que té una mica de veritat.
2: No, no, clar, clar, clar. Clar,
1: clar, vale. O sigui, que té un què, a veure. Rosalia.
2: Vale.
1: Jo crec que té, presumptament, ojalà, un somni. És el que volem totes les lesbianes de Catalunya. Així, us ho venc bé.
2: M'agrada molt,
0: ai,
2: eh?
0: Ai, per on va, aviam.
1: Que té una possible relació / tonteo
2: ai.
1: Amb una altra gran catalana. Ho deixo aquí primer. Evo Máximo, bomba. Vale?
2: Sí. Es nota que ve de la tele, eh?
0: I us ho diré després de la publicitat.
1: O sigui, primer, comencem. Us en recordeu qui era la Hunter Shatter?

0: Amber Chatter, què era això?
1: Sí, era una actriu d'Eufòria.
0: Ah, sí?
1: Amb la que Rosalía va confirmar que havia tingut una relació de 5 mesos.
0: Sí, totalment.
1: Per tant, que Rosalía tingués una relació amb una noia seria possible, perquè ja ha passat. Comencem per aquí.
0: No estava de celibato ara, d'allò...
1: Bueno, espera't, espera't. Aquesta
2: però
1: setmana,
2: això es pot trencar quan ella vulgui.
1: Clar, bueno, exacte. Ja. Aquesta setmana se l'ha relacionat amb una model francesa que es diu Loli Bahia. Que aquesta dona...
0: Molt francesa no és amb Loli Bahia,
1: bueno, es diu així, no ho sé.
2: Vaig a buscar-la a l'Instagram perquè no sé quina
1: cara fa. Han coincidit a un parell de concerts, el de Lady Gaga de París, han coincidit a altres actes i han passejat juntes pel carrer. I clar, hi ha totes les lesbianes. Oh, relació! No, no. Perquè aquesta noia té parella, que és un home,
0: val,
1: i no hi ha res. Però...
0: Si tu ara mateix vens amb una teoria...
1: Jo tinc una teoria màxima.
0: Que està... O sigui, que certifica... No que certifica, que tu intueixes que Rosalía...
1: Podria passar... O hi ha un tonteo. Jo ho deixo amb tonteo. Amb tonteo ja em conformo. Amb una supercatalana màxima, que si això sigués veritat o una mica veritat, cau Catalunya.
2: I cau Guillem Estadella també.
1: I cau també Guillem Estadella.
0: Estava fent drama gairebé caic de veritat, eh?
1: Seria Rosalía amb...
0: Ai, ai, redoble o algo,
1: sí,
0: o què?
1: Sí, sí, va, tota l'atenció del món.
0: Vale.
2: Ai, ai, ai.
1: Alexia Putellas.
0: Com? Oh!
3: Un moment, parem-ho tot.
2: No, no.
3: Un moment.
0: Amb això no juguis, Alejandra?
1: No, no, tu creus que jo jugo? Soc lesbiana, saps? És el meu somni. Rosalía i Alexia Putellas, o sigui, hola...
2: Perdona, però seria...
1: Que es casin.
2: Però serien la parella de la
1: història. Perfecte, seria la parella perfecta.
0: Però jo...
1: Jo sóc una d'aquestes lesbianes que està ara a Instagram volent que això passi. Perquè som moltes. Som una tribu, saps?
0: Som una tribu de lesbianes?
1: Som un equip.
2: Unes suportes, no?
1: Perquè som unes flipades. Però és així, perquè quan veiem dues persones que ens agraden, que ja han tingut alguna cosa amb noies, dius, pot passar de tot. Però ara jo us justifico la meva teoria.
0: Alexia està soltera ara mateix.
1: Ara està soltera, sí. Està soltera. I Rosalía també, ja ho sabem també, que està soltera.
2: Com es diu allò?
1: Jo he dit tonteo.
2: Que seria un Rolexia, no? Algo així quan...
1: Ui, Rolexia sona marca de rellotge raro, eh?
2: Sí. Va, Putellia sona...
1: Sí, també raro, no ho sé. Ho hauríem d'investigar.
0: Putellia o Rolexia?
2: Clar, no vull dir, quan has de sumar els noms de la carpeta...
1: Clar, llavors tu diràs, però això jo m'ho he tret... No, jo tinc una teoria i unes provetes. Clar.
2: No proves, eh?
1: Provetes, clar, perquè... D'on comença això? Elles ja sabem que una es fan de l'altra, i tot bé. Però van coincidir fa unes setmanes a La Revuelta...
2: És veritat, sí! Aquell inici que van fer...
1: Aquell inici que van gravar, sí. Hi havia molts famosos, i elles dues van coincidir. Veiem unes imatges d'elles dues on Alexia està supernerviosa i li demana que li firmi Rosalía una pilota.
0: Ai.
1: I ja no veiem... Saps quan no són dues persones que estan tranquil·les, sinó que estan les dues així, nerviosetes?
0: Modo player.
1: Exacte. I Rosalía li firma la pilota. Què posa la pilota?
0: Ai.
1: Posa. Per l'Alexia del meu cor, t'adoro.
0: Opa! A mi...
2: Perdoneu.
0: A mi em signa una pilota.
1: Ai, jo em desmaio.
0: La Rosalía em posa per al Guillem del meu cor, t'adoro.
1: Home.
0: Jo?
2: No vull posar jo aigua al vi.
0: Perdona un moment.
2: Però...
0: Rosalía t'ha dit t'adoro, eh?
1: Queda molt.
2: He de dir, també és veritat que el t'adoro és l'avantsala del testimó.
0: I també depèn de la pilota que signi.
2: És l'avantsala del testimó.
1: Clar. Després, jo soc molt les xarxes i què faig? Entro a Instagram i començo a analitzar les seves fotos. Perquè quan una relació així comença, tu dius, a Instagram es veu alguna cosa. I efectivament, veig dues fotos d'Alexia Putellas amb dos comentaris diferents de Rosalía, que són dos comentaris diferents amb tres cors vermells.
0: Sí.
2: Aviam. No ens precipitem.
0: Et dic una cosa.
1: Com es nota que no ets lesbiana,
0: carinyo? Jo no sóc lesbiana, però m'estic pujant al vaixell.
1: Gràcies. Jo
0: elijo creer.
1: Jo també. Gràcies.
0: Vull dir, m'encantaria.
1: Encara no estic, eh? Encara queda.
2: No hi ha proves fermes, encara.
0: Potser és una golondrina, no és ni un vaixell. Però jo estic en aquesta golondrina.
2: És un caiac.
1: Tenim els nervis a trobar-se, la pilota amb el t'adoro, els cors de Rosalía, Alexia, tres cors vermells, eh? Que no verds ni blaus, vermells.
0: Que els vermells volen dir nyiqui-nyiqui-nyiqui-nyu.
1: Vol dir amor. Però després que m'he trobat dues fotos per les xarxes que podrien confirmar la meva teoria totalment.
0: Uf, jo estic nerviós.
1: Com a lesbiana et dic. com a lesbiana.
2: Encara no ha dit que és lesbiana.
1: Com a paraula de lesbiana, escolta.
0: Però a mi m'agrada molt que ho està defensant a través...
1: A muerte.
0: Tota la teoria és a través d'aquell... Jo sóc lesbiana i entenc del
1: tema.
0: No, clar,
1: perquè, home, entenc més que vosaltres. És així. Quan dues persones lesbianes comparteixen roba o tenen el mateix estil, o, repeteixo, poden compartir una peça de roba, aquí hi ha algo.
0: I això?
1: I jo m'he trobat dues fotos...
0: Ostres!
1: ...d'Alexia i Rosalia amb el mateix jersei gris a sobre de la mateixa camisa blanca.
2: Això ho hem de compartir a xarxes, eh?
0: Hosti, espera, fer una cosa molt cutre, que és una...
1: Fes el que vulguis.
0: Faré una foto del teu mòbil.
1: Fes el que vulguis. Te la puc passar, també, eh? Si vols? Envia... Sí, això, eh?
0: Envia-me-la quan puguis.
1: La tecnologia.
2: Molt boomer, això que estàs fent.
0: Aviam. Que no volia agafar el mòbil de l'Alejandra i enviar-lo.
2: Ara l'Alejandra li envia la foto al Guillem i el
1: jo
2: Guillem
1: envio.
2: La penja a l'Instagram dels taloners, @elstaloners_rac1.
0: Increïble.
1: Fort, eh?
2: No, és que m'està fixant en els detalls del jersei i és...
1: És el mateix jersei.
2: Exacte. No, no és un similar.
1: Ja ho tens.
2: És el mateix
1: jersei. És el mateix jersei.
0: Ara mateix pujo això directament a l'Instagram dels taloners de Versió RAC1 amb una enquesta. Creieu que Rosalia i Alexia tenen
1: favor,
0: rollete?
1: Per favor.
0: I que l'audiència... De...
1: Lesbianes de Catalunya.
2: La pregunta és, hi ha tema?
1: Recolzeu-me.
2: Aquí hi ha tema?
0: Vale. Espera un moment, que tinc els dits gordos i estic de ressaca.
1: Ah, molt bé.
0: Que no vaig tan ràpid. Esteu demanant una de coses, el meu cervell va lent.
1: Què, us pugeu al vaixell o no? Una miqueta, una miqueta.
0: Jo estic dintre del vaixell, però d'una manera espectacular.
1: Gràcies, us estimo.
2: Donaria molt de joc.
1: Tu, de veritat, Cau Catalunya és la parella perfecta. Perfecta.
0: Estic
1: emocionada només de poder-ho explicar.
0: Un moment.
2: Si tu ara vas per la vida explicant
1: això. A tothom, però t'ho dic de veritat, a tothom. O sigui, si ara vaig al Mercadona després, i potser, si la caixera em dona una mica de rotllo, ja li explico. És així.
0: Espera, estic en ello, un moment, eh?
1: Ara, a més, pareja de guapíssimes que serien,
2: home,
1: i d'estrelles, i d'artistes, i de tot.
2: I això vol dir que veuríem, potser, al Camp Nou a Rosalia.
1: Imagina't.
2: A la Llotja VIP.
1: Bueno. M'estic posant molt nerviosa.
2: Bueno, el Johan Cruyff, també.
1: Sí.
2: Es diu així, no, l'estadi?
1: Sí,
0: el Johan Cruyff.
1: Sí, és el de les noies.
0: Espera, que estic... Mm-hmm.
1: Està sent com una mica lent, no?
0: Sí, perdó. És que ja us he dit que estic de ressaca un moment per... A veure...
2: A quina hora vas anar a dormir?
0: Jo, a la mateixa que tu.
3: Atente. Vale.
0: Ja està, ja ho tenim, eh? Ara mateix els taloners del Versió RAC1 han penjat una història doncs amb la fotografia, perquè podeu comprovar-ho, i amb l'enquesta d'aquí. Aquí hi ha tema i dues preguntes. Home. Dues respostes. Totalment, hi ha rotllo i no hi ha res.
1: No.
0: Ja està.
1: Jo dic una cosa.
2: Voteu.
1: És que seria perfecte, no puc dir res més. Seria
0: perfecte, m'encantaria.
1: Seria
0: perfecte. Mare meva, bueno, escolta, deixem aquesta carpeta a banda, no? Aquest tema de...
2: Ja anirem actualitzant marcadors si la cosa va.
1: Exacte.
0: Tu has de fer d'estalker, has de fer de tòxica.
1: No, ho soc, totalment. O sigui, aniré seguint aquesta relació somiada que tinc.
0: M'encanta.
1: Canviem de tema, si voleu, Aitana.
0: Oh!
1: Artista. Aitana, què li ha passat a Aitana? Aitana està superfeliç amb Plex, això ho sabem.
0: Sí.
1: Es compraran una casa, que vendrà...
0: Es compraran una casa?
1: Sí, això
0: va molt ràpid, aquesta gent, els famosos,
1: ja,
0: eh?
1: Ja, però és que és el que té tenir tants diners, no? Potser, ja. Que dius, bueno, Plex, una casa, logo no.
2: Plex té nom de matalàs, no?
1: Bueno, a veure, és el nom artístic, no? Es diu Daniel, em sembla.
0: Es diu Daniel?
1: Sí. Que Plex no era nom, però sí, és el nom de youtuber. Però, clar, què li passa? Ara que està Aitana tan feliç, què li ha passat? Que potser li surt un problemeta. En forma de... Us en recordeu quan la Shakira va fer aquest, lo del Piqué de la cançó?
2: Sí, clar.
1: Pues potser li passa això a l'Aitana.
2: Sí,
1: amb qui?
2: Una cançó de despits.
1: Potser sí, potser no ho sabem. Per què?
2: Amb el Bernardó.
1: No.
2: Ahir era als Ondes, el Bernardó.
1: Sí? Doncs no, perquè el Bernardó és una meravellosa persona i aquestes coses no les faria. Però quan l'Aitana va entrar a OT, 18 anys,
2: sí,
1: va entrar amb un nòvio que es deia Vicente.
2: Bueno, el nòvio es va quedar fora.
1: Sí, el nòvio no va entrar. I el nòvio no va sortir mai més perquè la pobra va sortir amb un altre nòvio,
2: que
1: era Cepeda, gran Cepeda. I es va quedar amb... Vicente es va quedar a casa. Què passa? Vicente, ara que han passat 7 o 8 anys,
2: sí,
1: és cantant.
0: Com?
1: És cantant.
2: Sí, m'estàs dient que el primer nòvio de l'Aitana, de quan va entrar a l'acadèmia, ara és ella el que fa la carrera musical.
1: Exacte. Es diu de nom artístic Vince, de Vicente, i demà treu un single.
2: Sí, encara no es pot sentir res d'aquest
1: noi. Encara no sabem res, o sigui, ni un tràiler d'aquests, ni res de res. Clar, la pregunta és, aquest nen potser és de...
0: Aquest nen, eh?
1: Bueno, és que deu ser bastant nen, perquè si l'Aitana té 25 anys,
0: bueno,
1: no?
0: Clar,
1: més o menys. Clar, llavors, no sabem si aquest noi ja ha fet la seva vida i ja està, o si realment per vendre i com a un màrqueting brutal...
2: Sortirà com l'ex.
1: La cançó pot parlar una mica de... alguna cosa de l'Aitana.
2: Superestrello.
1: Sí, potser. Qui sabrà?
0: Només us dic, portem dos minuts d'aquesta història penjada que hem penjat al nostre Instagram. D'Alexia Putellas i Rosalia, i portem uns 400 vots.
1: Què dius?
0: I de moment el 80% de la gent...
2: 80?
0: El 80% de la gent diu que totalment. Hi ha rotllo entre Rosalia i Alexia Putellas.
2: Bravo! Visca Catalunya!
0: I estem rebent un missatge, és que estem rebent molts missatges. Ens diu l'Eva, diu, a la intro de la Resistència jo ja vaig veure una mica de rotllo, un oient. I de
1: molt
0: fet,
1: bé.
0: La Mariona, la meva parella, em diu, té una altra teoria, diu que no és el mateix jersei, diu que no és la mateixa costura. I si t'hi fixes, a la vegada sí que és veritat.
1: Això qui ho diu?
0: La meva parella.
1: Li pots dir a la teva parella que no em trenqui la meva teoria meravellosa, sisplau, gràcies.
0: Vale, doncs no diré res més. No, però...
2: Ara hem de trencar la màgia.
1: Home, amb el bé que anàvem.
0: Ostres, no, però de veritat la gent està molt a top. Vull dir, no només sou les lesbianes de Catalunya, eh?
1: Sí, perquè és una il·lusió molt gran. A més, jo sé que a l'Alexia no li agrada que parlin de la seva vida, però a mi, jo crec que a l'Alexia... No, però crec que a l'Alexia, si l'estan així com dient que té alguna cosa amb Rosalia, jo crec que no li molestarà gens.
0: Home, no, a mi que em digui, no, l'estrella té alguna cosa amb Rosalia. Bueno,
1: clar,
0: sí, i tant. Té un rotllo guai, no?
2: Ja ho diuen els castellans, que si el río suena...
1: Exacte.
2: No?
0: Río és el que necessitem, una aigua, eh?
2: Sí, aigua. Espera't, que ara que ho has dit... M'estic deshidratant, eh? Va, acabem amb un tema que també m'agrada.
1: Ai, no, un tema que us encantarà.
2: Sí?
1: Clar, perquè us he parlat d'una possible parella, que és Alexia Rosalia, d'una parella que sabem que funciona, que és Plex i Aitana, però parlem d'una persona que ha entrat a la Isla de les Tentaciones.
0: Home, ens encanta l'Isla de les Tentaciones.
1: Reality meravellós, que es diu Almudena, i que crec que és la relació que ha entrat en més anys de tota la història, perquè portava 11 anys amb la seva parella.
0: Què dius?
1: Amb el Darío.
2: Perdona, però després d'11 anys vols posar a prova el teu amor.
1: Portaven des dels 14.
0: Però què m'estàs dient?
1: I vas a la Isla de les Tentaciones.
0: Quina necessitat tens d'anar a la Isla de les Tentaciones després de tants anys?
2: També t'he de dir que si des dels 14 anys que només estàs amb aquesta persona...
1: Clar, què ha passat? Que han posat el Darío allà. Que si una miqueta d'alcohol, que els nois que són com són allà, els que estan allà, i les noies que van a fer la seva feina... Doncs ha començat a fer una mica el tonto.
0: Ai.
1: Què passa? Ella ho ha vist en aquella meravellosa tablet que es trenca cada setmana.
2: Sí, és una tablet.
0: A Mediamarca estan contents, eh?
1: Sí, home, normal. I quan ho ha vist...
2: Però un moment, fer el tonto...
1: Fer el tonto és...
2: Què vol dir?
0: Hi ha hagut filetazo?
1: No.
2: No hi ha hagut petó?
1: Hi ha hagut com mig petó, però clar, per ella, que són 11 anys, és una relació d'un any.
0: Des dels 14 anys, que t'està traient la persona que t'ha acompanyat tota la vida.
1: I que ella s'està portant, o sigui, espectacular. Espectacular, perquè diu, és que no em ve de gust fer res amb ningú perquè jo estic enamorada.
2: Clar.
1: Clar, quan ella veu en aquella tablet el que el Darío està començant a tontejar i a fer, s'ha tornat completament boja.
0: Rosalia de fons, eh?
1: Clar.
0: Perdona, senyal.
2: Faig un petit apunt a tots els muntadors musicals que sempre posen la música més forta que el protagonista que parla.
1: Sí.
0: Bueno, i molt bona cançó La Perla, vull dir que també una indirecta boníssima.
1: I a més acaba amb el que hem començat, Rosalia Alexia.
2: Ostres, que ben treball, això.
0: Et dic una cosa, ens aixequem i t'aplaudim.
2: Ara.
0: Bravo.

0: He de dir que m'estic fent molt oient del versió estiu, aquesta temporada.
1: Com?
0: Sí. Ara, sí. Perquè ara ja estem a punt d'arribar a les 4.
1: Has de desconnectar una mica, també. Vull dir, crec que també és una mica sac que quan marxem del xiringuito deixis d'escoltar RAC1.
0: Sí, però saps què passa? Que durant la temporada, evidentment, formem part de la família del Versió. Som els taloners del Versió, de fet.
1: Clar,
0: família que això. Som uns cosins directes, som fills del Versió.
1: Sí.
0: Llavors,
1: sí,
0: què passa? A mi m'agrada saber... Saps com... Com t'ho diria? Com quan algú dels teus pares comença una relació amb algú altre...
1: Ai.
0: És com, jo vull saber qui és aquesta persona.
1: Ai.
0: Llavors, jo ara estic analitzant molt profundament...
1: Vale.
0: El versió estiu.
1: El que passa a partir de les 4, no?
0: Exacte.
1: Molt bé.
0: I el que vull dir, m'està agradant.
1: Està molt bé.
0: Perquè no és com el Toni, però hi ha alguna versió.
1: Vale.
0: Hi ha alguna versió.
1: Molt bé, sortim d'aquest jardinet
0: amb
1: alegria, amb il·lusió... Demà
0: però
1: és un dia...
0: on vols anar?
1: No, és que anava a dir, ja m'avanço, però demà és un dia important. Demà felicitarem en directe una persona.
0: Ai!
1: Que demà és l'aniversari d'una persona que forma part del programa.
0: La truquem?
1: No, demà.
0: Ah.
1: Demà.
0: Vale.
1: Clar, m'entens, no?
0: Sí, demà és el seu aniversari.
1: Demà, sí. Demà.
0: Vale.
1: Demà, per no ho puc dir.
0: Ah, vols dir-ho demà?
1: Ho diem demà.
0: Que demà, i demà la vols felicitar en directe.
1: I demà el trucarem en directe i el felicitem. Ostres. Et sembla o no?
0: Vinga, perfecte.
1: Sí?
0: Perfecte.
1: Vale, perfecte.
0: Escolta, aquest... hi ha un tema que volia comentar amb tu, perquè jo estic veient últimament que normalment acabàvem el programa d'estiu i ens quedàvem fent aquí unes margarites, no sé què. I últimament veig que tu estàs per altres coses. Perquè estàs amb un recopilatori de CDs...
1: Sí.
0: No, ui, trucada aquí... De... No, vull dir, jo estic detectant, que no m'estàs explicant, que tu ets DJ d'estiu, Guillem. Tu ets DJ d'estiu i m'ho estàs amagant.
1: Però vaig tocar per la festa major de Cunit.
0: Veus?
1: I a l'agost tinc un bolo al Cuber.
0: Veus?
1: Xari, no la parti.
0: Llavors, clar...
1: El sou DJ anell.
0: Llavors dic, home, aquests temazos que tu vas per la vida posant... Sí. Dic, home, ens en podríem...
1: Aquí té temazo.
0: Aquí té pillo, aquí té temazo. A mi m'ha passat més d'una vegada, eh?
1: Ah, sí?
0: Sí.
1: I
0: dues
1: què?
0: Vegades.
1: Dues vegades.
0: Més d'una vegada són dues.
1: M'encanta perquè convertim realment el programa d'estiu, els taloners d'estiu, en el moment cunyat dels taloners. Tot el cunyat que no podem ser en diguéssim, temporada regular, ho som ara, a l'estiu.
0: Però també és la ràdio càlida, que
1: sí,
0: saps?
1: Sí.
0: Més pausada, sí. Més tot.
1: Era
0: més
1: la ràdio càlida des d'Islàndia, que era una cosa una mica incongruent.
0: Bueno, però era la gràcia de buscar la càlida. Perquè, clar,
1: hauria de tornar.
0: Sí, és molt trist que ara t'hagi d'explicar jo quin era el concepte d'Islàndia.
1: Pues
0: perquè a Islàndia, com qui diu, a les 7 de la tarda, per això deia... Si són les 7, això és Islàndia.
1: Que això no va gravat, m'ho van dir. Jo pensava que cada dia ho feia en directe.
0: No.
1: Això jo pensava, t'ho juro, jo pensava que l'Albert Tom cada dia deia si són les 7, això és Islàndia. I va saber tu que estava gravat. A mi se'm va enganyar.
0: Jo m'ho creia. No era...
1: Estava gravat.
0: I va gravar més d'un o era sempre el mateix?
1: Era sempre el mateix.
0: Ah, doncs jo pensava que era diferent.
1: Era sempre el mateix.
0: Doncs el concepte és que a Islàndia, a les 7 de la tarda, home, sobretot a l'hivern,
1: que
0: la gent es recull molt a casa.
1: Ens estem apropant a les 4 i a mi m'agradaria marxar.
0: Sí.
1: Vale?
0: Si són les 4,
1: ja no són els taloners.
0: Ni els taloners ni Islàndia.
1: Tirem una cançoneta i demà m'explicaré això de l'Islàndia i tot això, no?
0: Ah, sí, és igual. Si hi ha, si hi ha aquestes alçades...
1: De què?
0: No, vull dir que d'aquests serveis que t'ho expliqui. Si ja no ho has entès fins ara, ja
1: ho recuperarem.
0: Això és com si t'expliqués ara de què anava el Tot és possible, saps?
2: Me la sua via, que la que tinc jo.
0: Clar, és com... Ara què vols que t'expliqui?
1: Bueno, la gent que trucava era una mica això.
0: Bueno, què vols que t'expliqui? Vols que t'expliqui com anava la segona hora? És que això ja no, vull dir, ja està... No, és que també...
1: Tu, veus que jo estic callat, eh?
0: No, hi haurà un dia que dirà... I allò que feien dels taloners... I hi haurà un dia que algú dirà... Hòstia, pues jo tampoc vaig entendre mai allò dels taloners. Saps què vull dir?
1: Alujas, tira la mà.
0: Les coses comencen i acaben.
1: Calàbria. Destination.
0: Ah, ostres, aquesta m'agrada.
1: Tremendo tema. Aquí te pillo...

0: RAC 1. Notícies. Joan Ortiz.
1: Bon vespre, són les 9. 600 vehicles han creuat la frontera de Melilla cap al Marroc durant les primeres 9 hores des de la seva reobertura gradual, segons informa el govern espanyol. 200 vehicles més han creuat en la direcció contrària. Recordem que aquesta, la frontera de Melilla, ha estat tancada durant un dia i mig degut a la crisi migratòria que es viu des del dijous a Ceuta. La reobertura ha estat possible després que la pressió migratòria disminuís. Per motius de seguretat, s'ha fet permetent el pas de vehicles amb tandes de 20 en 20, cosa que ha evitat aglomeracions a la zona de seguretat fronterera. Pel que fa al pas de vianants, el Ministeri de l'Interior no ha concretat quantes persones han creuat des del matí. Un ferit greu després de caure d'una barca al litoral de Barcelona. La persona ha ingressat a l'Hospital del Mar després d'haver estat rescatada pels Mossos d'Esquadra juntament amb el seu acompanyant. Un dels dos s'ha fet mal amb l'ancla de l'embarcació i l'altre ha saltat a l'aigua per ajudar-la. El sistema d'emergències mèdiques ha activat dues ambulàncies i ha traslladat el ferit greu a l'hospital, segons el mateix SEM ha dit a la xarxa X. I Diada Castellera, Vilanova i la Geltrú, pràcticament perfecta, amb el primer castell de 10 de la temporada de la mà dels castellers de Vilafranca i 4 de gamma extra, Vilanova i la Geltrú. Esteve Giral.
2: Diada per recordar, pràcticament perfecta, a més molt ràpida, amb el primer castell de 10, com deies, dels castellers de Vilafranca, el 3 de 10 que han aconseguit descarregar amb prou solvència. En una diada on els verds han demostrat la seva solvència, que ara mateix són la millor colla, completant també el 5 de 9 i el pilar de 8 i el 4 de 9 amb l'agull. Al seu costat, els castellers de la colla jove dels xiquets de Tarragona, que aconseguien descarregar també el 2 de 9 i acabaven amb el pilar de 8. Una diada on les dues colles més petites, la local, els bordegassos de Vilanova, marxen també contents perquè, com els nens del Vendrell, han aconseguit completar, descarregar a la clàssica de 8. Vaja, una diada que aquí a Vilanova i la Geltrú, en plena festa major, trigarà anys a oblidar-se.
1: Gràcies, Esteve. I ara als esports, Miquel Pasqual.
3: En marxa la segona meitat del 49è trofeu Costa de Brava entre el Girona i l'Arsenal, que s'han anat guanyant al descans des de Montilivi. Joan Ferrer.
4: Sí, aquí a Montilivi guanyen els Gunners per 0 gols a 2. L'equip d'Arteta s'ha avançat al minut 16 de partit mitjançant un xut creuat de l'alemany Kai Havertz i el segon ha arribat a la mitja hora de joc en una rematada del grec Christos Tsolis, que ha acabat desviada per francès i s'ha acabat introduint a la porteria de Gazzaniga, molt superior fins ara a l'equip d'Arteta. I ara acaba de començar la segona meitat sense canvis al Girona. Un dels grans al·licients és segurament veure si el capità Christian Stoney pot tenir alguns minuts després d'anunciar la seva renovació el passat dilluns. Ara, minut 2 de la segona meitat, Girona 0, Arsenal 2.
3: Per la seva banda, el Sabadell està empatant a 0 contra l'Andorra al descans en un partit que s'està disputant a porta tancada al CAR de Sant Cugat. També en futbol, el Real Madrid ha empatat a 2 contra la Fiorentina en una amistosa disputada a Àustria, mentre que l'Espanyol també ha tancat amb empat, en aquest cas a 3, el seu amistot contra el Middlesbrough, que posava fi a la seva estada a Anglaterra. I els europeus de natació, Iris Tió, s'han dut dues medalles de plata en natació artística. Primer en el duet mixt amb Denis González i després amb Lilú Lluís en el duet lliure, on un error a l'inici de la rutina ha privat de l'hora la parella catalana. En ciclisme, la catalana Paula Blasi s'ha fet amb el mallot blanc de millor jove a la primera etapa del Tour de França femení, en la que ha acabat 12a, a 8 segons de la primera líder de la general.
1: I hores d'ara encara descarreguen xàfecs i tempestes al quadrant nord-est i a punts del Pirineu Occidental, a Castellà de Nuc. S'han acumulat fins hores d'ara gairebé 42 litres per metre quadrat i a Molló, al Ripollès, 38. Durant les pròximes hores aniran perdent força, tot i que encara poden persistir alguns ruixats durant les primeres hores de la nit al Pirineu Occidental. Demà dominarà el sol i pujarà uns graus la temperatura amb unes màximes que fregaran els 40 graus a ponent. De cara a la tarda pot caure algun xàfec més aïllat i menys intens que avui i al Pirineu i als ports. Això és tot per part nostra. Tornem amb més informació al punt de les 10.
5: Versió RAC.
6: Concentrat.
5: Clapés.
6: Vale.

0: Rojo, que està al micro obert ja, a un quart i un minut de 5 de la tarda. El gran debat en aquest moment, en aquest estudi, és el calendari d'espectacles de l'Edu Mutante al Teatre Muntaner, que és un tema que no s'ha mencionat en cap moment durant tota la setmana en aquest programa. La nostra convidada, que ja portem 2 o 3 dies mencionant-la, està aquí. La saludem ja, la presentem o com,
1: sisplau,
0: com ho fem?
1: Sisplau, va, ja.
0: Bueno, calma, que teniu pressa o què?
1: Ara tenim ganes.
2: I sabeu qui em fa els cartells?
0: De veritat. És que no s'havia sentit mai la teva veu, de veritat. Bueno, és la vicepresidenta, eh? No esteu nerviosos?
1: Una mica.
0: Ah, sí? Estàs nerviosa, Ola Castellví?
1: És que és una persona amb un càrrec molt xulo i molt gran.
3: Perquè els que són de l'Espanyol els dona igual.
0: Ah, silenci.
3: Em veu portar un xat l'any passat.
0: No, alcalde de Badalona. És veritat que li vam portar un xat en directe. Mm-hmm. No,
3: porteu la d'en Peix?
0: Vols un cafè? No, t'hem ofert cafè o no t'hem ofert
3: Manolo
0: cafè?
3: González.
4: No, fem cafè.
0: De moment ja hem sentit la seva veu. És l'Helena Fort, la vicepresidenta del Barça, i responsable de la cosa institucional. Ho he dit bé o no?
4: La cosa
0: institucional. No sé, si deu tenir un nom més concret, però...
1: Bon respecte!
0: Què passa, Aitana? Bona tarda.
1: Cuidado, compte, i bon matí, no. I molt de compte amb què dius i com ho dius davant de la meva deessa.
0: Caramba, sí que... Sou amigues o no sou amigues? O
1: sigui, ara... Li reso cada nit.
0: Bueno, home, alguna relació deu tenir, no?
4: Bueno, som dones al món del futbol, que no és fàcil.
1: Ara...
4: I jo t'haig de dir una cosa, Pere, sí. I has de fer més casa a l'Aitana, eh?
1: Això!
0: Bueno, però què és això?
1: Digue-ho, Helena!
4: T'escolto i crec que li fas poc cas i s'ha de parlar més del femení.
1: Ara!
4: Que és molt important en el món del futbol.
1: Fixa't que no li has ni preguntat res. Ella ha vingut carregada per dir-te el que t'havia de dir.
0: I tu què?
1: Ja era hora que algú t'ho digués.
0: Ja està aquí el comando Lila atacant.
1: Tens algun problema, Pere?
0: No, jo només he dit una cosa.
1: Mira, aixeca't un moment i, Helena, posa't, sisplau, a l'assiento del Pere Mas.
0: Jo, si vols, ens aixequem.
4: Penso un cop d'estat.
0: Perquè llavors que m'entrevisti i que llavors m'entrevisti amb ell a mi.
1: No, no és interessant la teva vida, Pere.
0: Però Pere està bé, eh? Bueno, escolta,
1: tot i així l'ha explicat tota l'estona.
0: Què vol dir? Sí,
4: tots ho sabem.
0: Us heu posat d'acord?
4: És socialista, oi? Ho has sentit, això?
1: Això
0: no és veritat que sigui socialista. Però, com pot ser que la vicepresidenta del Barça...
5: Jo sempre he sigut del PSC.
0: No, va, tios, prou d'aquest color.
4: És que jo ho he escoltat.
0: Sí, però és mentida, és la IA. Em van manipular,
4: em
0: van agafar un mal dia. Bueno, escolta'm, et donem la benvinguda. T'agraïm molt que hagis vingut. Tenim aquí a l'acecho la Gemma Montero, que ja l'he vist que estava aquí amb el Kalashnikov esperant que diguis alguna cosa interessant. Sí, la Gemma Montero, no? Perquè mira'm aquesta cara.
1: No l'he vist.
0: Però, bueno, jo l'he vista pel vidre. També tenim el Xavi Recomora, que fa el no ho sé. No, perdó, tu diràs.
1: Exacte.
0: Ah, sí, ja comencem. Amb els... Mira la Montero, veus? Ja ve cap aquí.
1: Ja saluda.
0: Està a l'acecho. Oi que vols que digui algun titular, Montero?
1: No.
0: Hòstia,
4: està venint.
0: No, prou.
4: És una
0: històrica. La coneixes? Bueno, en Gemma, però tu no havies plegat ja? Bueno, vine,
1: diu
0: entra,
1: que no,
0: digues
1: que
0: hola.
1: No
0: però tu no et toca intervenir l'entrevista. Hola. Ah, hola.
6: No, l'entrevista és tota vostra.
0: Vale, però... tu m'has sentit...
6: Jo, per coses de les meves coses,
0: sí.
6: Volia saber aquest possible amistós del dia 15 d'agost, de veure si ens poden dir alguna cosa.
0: Però què és això, moment? Què passa el 15 d'agost?
6: Ja que passava per aquí, m'interpel·les, passo, dic que...
0: Bé, com apunto que això...
6: Cosa, i ja està, i me'n vaig.
0: Ja li preguntaré, quan toqui, moment, amistós el 15 d'agost, jo no sé, moment...
1: Sí, clar, tu vas invocant a gent per a Mas, i clar, la gent apareix.
0: No, però dic que està... No, moment, 15 d'agost... Bueno, doncs pues, hem jugat a Recomana perquè no vingui. Què passa?
7: Empieza la Liga.
0: No, exacte, el 15 d'agost hi ha Liga. No, però el Barça no el comença perquè, com que ha tingut...
7: Ah!
0: Barça comença el 22.
7: Si estamos cansados, estamos cansados.
4: El 22-23, sí.
0: Estic...
1: No cal que apuntis, perra.
0: Per què? Què passa?
1: Però 15 d'agost, ja saps que és després del 12.
0: No, però el 12...
1: No val pena.
0: Et presento a la... Bueno, és que no començarem de cap manera. Et presento a la professora Olivia Làctia, que té la teoria, és la nostra experta en eclipsis.
1: No és teoria realitzada, no.
4: Sí, ho he escoltat i em fa una certa por, perquè què passarà el dia 12?
1: És normal tenir por quan saps que moriràs el dia 12.
0: No morirem el dia 12, però ja de cachondeo.
1: Ni cal, Helena, però no passa res, tots havíem de morir algun dia. Però morirem conjuntament tots. Serà molt maco.
0: No morirem. Va,
1: Olivia Làctia.
0: Però és que no hem ni començat, sisplau. Puc avançar? No.
4: Vinga, aquí ja em diuen dia que moriré.
0: T'he vist?
4: Espera, no anem bé.
0: Sí, però no moriràs el 12 d'agost.
1: Vale.
0: Bueno, jo m'he mort una vegada ja, vull dir que...
1: Sí, però tu no comptes, perra, perquè ja estàs mig mort.
0: Bueno, va, prou. Estic ja.
1: Comencem.
0: Una cosa, sí. Bueno, prou. Això és la revolta de les feres, de veritat.
4: Som quatre dones cosa, en aquesta taula.
1: Fotem fora, Pere, vinga.
0: Sí, vale, és veritat que hi ha molta dona.
1: Edu, tu també, fora.
0: Estem en minoria. Una cosa, abans he vist que et ventaves molt, que semblava que tenies calor fora. Aquí estàs bé, perquè és bastant nevera, però ens agrada
4: estic
0: que sigui
4: nevera. Estic perfecte. A més, em fa il·lusió perquè jo havia estat als estudis de dalt. No havia vingut mai, havia escoltat per la ràdio aquest tema d'estudis molt moderns. Sí que som una mica com una nau espacial. Sí,
0: Has sentit una certa controvèrsia.
4: Perds les vistes, aquelles.
0: Però sí, tenim aquí el mar i veig la torre, la torre no sé què, i què es veu?
4: Això és IA, no?
6: La Sagrada Família.
0: Sí, es veu, però es veu el mal.
4: Perfecte, però pensa que a la meva edat tenim... Hi ha dones que arribem a una cosa que es diu la menopausa, que és una problemàtica, a vegades anem amb un ventall.
0: Tens fogots.
4: De tant en tant, sí.
0: Bueno, de vegades el Barça és el que provoca els fogots, però ja en parlarem, ja arribarem. En tot cas, benvinguda doncs, als nostres estudis. Bueno, podríem fer una inauguració oficial, no? Vols que portem una ampolla a cap i la trenques contra alguna cosa i inaugurem...
4: Sí. Home, jo crec que fa falta.
0: A veure, ha vingut consellera, ha vingut vicepresidenta, sí. Crec que és la persona de rang més elevat que ha vingut fins ara a aquests estudis, perquè Ferra Chanche va venir, però va venir als anteriors estudis.
1: Qui?
0: Ferra Chanche. Sí, és que li diuen...
1: Mamarracho.
0: Va, ara sí, entrem a matèria, o abans d'entrar a matèria fent calar a Castellví, que és aquesta noia tan eixerida que hi ha aquí. Que és la... Ha aparegut el Nacho?
1: No, ha contestat.
0: Està buscant un noi que es diu Nacho, que se l'ha trobat avui a la moto. Bueno, una cosa, allò aquí ja l'hem explicat un cop.
6: Sí, ens hem conegut abans.
0: I està com enamorada del Nacho aquest.
6: Sí. Ha sigut un creix molt gran.
0: Bueno, que se li ha estripat la camisa i era com tot un buen
6: oro. Se n'ha un Tarzán. De veritat.
4: Has fet foto o
6: alguna cosa? No, què va, si només sé que es diu Nacho.
0: Mira.
6: I que té moto.
0: Bueno, doncs,
4: fem una vida a través d'aquí, de Twitter, del que sigui.
0: Perdona.
6: No, no, Elena, tu em podries ajudar? Les xarxes socials del Barça podrien ajudar.
4: No, no, les del Barça això. Crec que és una mica
0: no, no és mala idea. El Barça que té com, no sé, quants milions de seguidors del Barça. En total sumats són com 800 o 700. Fotem el tuit i tot arreu. Estem looking for Nacho.
4: Podem fer un servei de trobada de persones, també. Vull dir que al final...
0: És que l'únic que sabem de Nacho és que passa a les 9:50, a les 9:40,
6: sí?
0: Per aquí davant de la ràdio, perquè n'hi ha parc aquí.
6: No, no.
0: I que feia pinta pijet de la zona.
6: Exacte.
4: I que era guapo.
6: Era guapo. Era molt guapo, per això l'estic buscant. I molt simpàtic. I parlava molt bé el català.
1: I si és de Madrid?
6: No. Parlava molt bé el català.
1: Però i si és del Madrid?
6: No, no passa res.
1: De Reial Madrid?
6: No passa res.
0: És que la dona és gaire futbolera.
4: Saps una cosa? El meu pare em va posar una condició. Tinguis la parella que tinguis, però que només et demana una cosa, que no sigui del Madrid.
6: Ara!
4: Això passa,
0: I s'ha anat complint, això? Ja, s'ha anat complint, amb el pas dels anys? No has tingut algun deslís que dius, mira, mira, val la pena, no?
4: Línia vermella.
0: Sempre, el primer és carnet del Barça i... Molt bé.
4: I a partir d'aquí qualsevol cosa.
0: Ara ho has dit. Observis que és advocada.
6: Sí.
0: La vicepresidenta, que la gent no ho sap, això, potser no té tan present, i està fent trampes d'advocada, perquè no comencem a fer preguntes, perquè pensa, com més estona anem marejant la perdiu, menys preguntes compromeses el Barça en faran, oi que sí? Aquesta és la tàctica.
6: Podria ser.
0: Bueno, de moment no sabem si funcionarà, però l'Alba Castellví, com dèiem, a part de buscar aquest noi que es diu Nacho, és qui ha preparat el qüestionari, per tant, tot el que vagi bé és gràcies al seu talent,
6: sí.
0: I tots els errors s'han culpat de la meva...
6: Incompetència.
0: Com es diu, ser petós. Què vol dir incompetència?
1: Masculinitat fràgil.
0: Bueno, calla. Vinga, Aitana, de veritat, eh?
4: M'agrada molt, Aitana, això.
0: Sí, t'agrada. Si vols, us deixo una conversa entre tu i Aitana. Abaixem el llum i...
6: I si fa les preguntes de trencar el gel, l'Aitana? Què et sembla?
0: No, fes com vulguis. La vols fer res tu, Aitana?
1: Més, o...
0: No, no, és el mateix so.
1: És el mateix so.
0: Doncs les preguntes que t'hauria fet l'Alba, te les farà l'Aitana. Almenys la primera, va.
1: Molt bé, Elena. Si no t'haguéssim enredat per ser aquí avui, on series ara mateix i què estaries fent?
4: Estaria davant d'un ordinador escrivint algun informe jurídic, alguna demanda o per telèfon parlant amb algun client per feina.
1: Com una bona superwoman businesswoman.
4: No, com una bona treballadora que intenta guanyar-se la vida.
1: També.
4: Bàsicament.
0: La següent?
1: La següent? Sí. Ah, jo també.
0: Sí, quan hi ha un qüestionari normalment es fa una pregunta
4: molt bé,
0: de real.
4: No, només llavors... una cosa, deixa'm una cosa.
1: El meu és el futbol, saps?
4: Els que estem al Barça, vull recordar que no cobrem, vull dir que estem al Barça perquè volem.
6: Sí.
4: Per tant, tots tenim una feina que hem de compaginar amb aquest càrrec del Barça i, per tant, jo sempre dic que sóc advocada, que és el primer que sé
1: jo
4: que
1: jo per això estic al RAC1, perquè...
0: Va, però no. Tens futbolista, tens el sol del Barça, tia.
6: Home,
4: no sóc directiu.
6: Doncs com dèiem, en aquest cas tu ets advocada. Si no fossis advocada, a què et dedicaries?
4: Bona pregunta. Al teatre.
0: Què?
6: Series actriu?
0: Bueno, un moment. És que la consellera d'Economia...
6: L'Alicia Romero.
0: L'Alicia Romero ens va dir exactament el mateix.
4: La meva mare sempre m'ho deia, has nascut per fer teatre, nena. I jo crec que una mica...
0: Bueno, et vocàs seria... teatre i és
4: sí,
0: això,
4: Sí, és una mica... Al cap i a la fi et passes la vida o aprens a estar en espais, a parlar, a comunicar,
6: clar.
4: A expressar-te. I jo... teatre o segurament en un escenari cantant. És a dir...
0: Cantant?
6: Sí. Cantes bé?
4: No, gens.
0: Tenim un piano, si vols.
4: Gens.
0: Ah,
4: però el teatre, la música, quelcom que sigui en un escenari i comunicar i transmetre. Crec que és el que m'agradaria més.
6: Ala, i estàs en algun grup de teatre amateur o...
4: No, ho he fet mai.
6: Home,
4: no, jo crec que he estat al Parlament de Catalunya, he estat al Barça, vull dir que al final tot el dia el que fas
0: teatre,
4: és expressar...
0: Eh?
4: No, he parat teatre, però que tot el dia és que fas és expressar i comunicar coses. Per
6: clar.
4: Tant, seria com...
6: I que al final el dia té 24 hores i potser no ho pots fer tot. Molt bé, doncs...
4: I interpretar.
6: Anem amb la següent. Estàs en un bar, a aquesta hora, ara que passen 25 minuts de les 5.
0: Sí.
6: Què faries? Què prendries? Un cafè? Un té matcha? Un gin tònic?
4: Has de dir la veritat.
6: Home, i tant.
0: I tant.
4: un gin tònic.
1: Home!
0: Hosti, tu. Home, això l'està portant, eh?
6: 29 de juliol, sí, em sembla molt bona opció.
4: Mira, sí, no, no prenc matcha perquè, pel que sigui, no m'acaba d'agradar. Cafè, no sóc gens cafetera. Podria prendre un gin tònic o una aigua tònica amb un gel i llimona, diguéssim. Però podria ser un gin tònic. Crec que hi ha moments en els quals està bé. És un punt que és interessant.
0: Poc carregadeta a aquesta hora, però sí, però és que per pair va molt bé.
4: Una terrasseta.
0: No, és veritat, tia.
4: Bueno, escolta'm, és molt digestiu, ja t'ho dic jo. Aleshores, amb una terrasseta, amb una bona conversa, una bona companyia...
6: Ara ho estava pensant.
4: No gaire carregat, per tant, suau, jo crec que està molt bé. O una tònica. Però una Coca-Cola no, perquè si me la prenc a aquestes hores, a vegades em treu la
0: son. Ah, sí? T'afecta?
4: Sí.
0: Podem tenir... portarem... Jo tinc un flasconet de ginebra a casa petit.
4: No, no, ara, però ara no.
0: Dels avions.
6: Ginebra sola?
0: Sí, no, sembla Coca-Cola.
4: Està molt transparent.
0: Molt bé! Hombre... Estàs molt al dia,
6: eh? Big
0: Bang, eh? Si vols reproduir-me la conversa... Te la saps tota?
4: Sí.
0: Qui la sap fer? Ja no me la
6: sé. Jo.
0: Doncs pues la podeu fer les dues?
6: Vale. Com et dius?
4: Em dic Xavier.
6: I què veus?
4: Ginebra amb Coca-Cola.
6: Això està molt transparent.
4: Doncs ja ho sé, ginebra sol.
0: Sí. Bueno, per qui no ho sàpiga, això és un tros d'una cançó de la Ludwig van,
6: sí,
0: que s'ha fet molt viral, i el Xavier és el tècnic de so del grup i és molt divertida, i sí, el Xavi Gundó...
6: És aquesta que sona, eh?
0: Puja.
5: Sortint d'un concert, com sempre, vaig trobar-me un noi barbut...
0: I el Xavi Gundó, perdona, va tenir l'encert de portar, crec que el sí, cantant, que surt el nom, el...
6: Oi, busquem.
0: Sí, el sé. Carandell. Carandell. O sigui, veus que sóc l'únic que sap com es diu el cantant de Ludwig van. I va portar el tècnic Xavier.
6: El Quim Carandell.
0: Veus? Després diu que no sé els noms, però és l'únic de la taula que li ha sortit.
6: Crec que el tècnic està una mica cansat d'aquest tema.
0: No, perquè ara el concert ho fan, eh? Jo els he vist dos o tres cops recentment.
6: Sí, ell fa cara. Escolta, anem amb la següent, si voleu.
0: Sí, perquè es fotrà a les 7.
6: Tu estàs al dia d'això de l'eclipsi?
4: Bueno, sé que hi ha un eclipsi, no he mirat massa més.
6: I saps...
4: Ara que dic que ens morirem.
1: Que morres, però...
0: Sí, no, sí, ho sé, que
6: a part d'això, saps on el veuràs?
0: Això?
4: No ho sé. Sé que m'haig d'agafar unes ulleres d'aquestes que diu que regalaran arreu.
6: Important.
4: I crec que estaré en un lloc que no serà a les Terres de l'Ebre, per tant no el veuré al 100%, però intentaré veure'l, sí. Segurament aquestes coses sempre tenen el quelcom d'especial.
0: Bueno, sí, amb una grua de les obres del Barça que queda com molt enlairat.
4: No, que treballin, i jo crec que estaré de vacances, intentaré estar de vacances, que també són necessàries.
6: Escolta, Marina, estàs arribant a casa i et salta la reserva de la gasolina del cotxe. Què fas? Vas a posar-ne o ho deixes pel dia següent?
4: No condueixo, ni tinc carnet.
6: Oh, hola!
0: Què dius ara?
4: Sí, aquestes coses que passen.
0: La porten.
4: No, sóc de bus, d'autobús i de taxis. Però si la pregunta és què faria en un cas com aquest, depèn del moment. Si és important, faré una cosa, i si és important, procrastino a vegades.
6: No sempre. Ai.
4: Aquesta, no sempre.
0: Aquest era l'objectiu de la pregunta, si procrastinaves.
6: Exacte. I ja per acabar la introducció, hi ha algun tema del qual no vulguis que avui aquí en parlem?
4: Segurament molts, però m'ho fareu igual, per tant, és igual.
0: Podem preguntar, doncs anem a sac i fotem totes les llances.
6: Sí, ho anaves a fer igual, Pere.
4: I contestaré el que vulgui, que és
0: a veure, contra el derecho de pedir i el d'allò de no dar, bueno, no sé com es diu aquella frase, queda una altra pregunta d'aquestes prèvies que fem, com portem 10 minuts parlant i no m'ha arrencat encara, que és, quan vols que duri l'entrevista? 15 minuts? 20 minuts? 25 minuts? O fins a les 8 de la vespre i et quedes a fer de tertulia en el temps afegit?
4: Si vols fer gin tònic cap a les 11 quan acabem, ja està.
0: Però bueno...
6: Ala, jo vull venir.
4: No, tinc allò, m'agrada xerrar, per tant, no està bé. Ara, tampoc sé si fer la tertúlia final em toca molt.
0: Home, ens fotem la tertúlia al Barça i fotem un merder, eh?
6: Estaria molt bé, sí,
0: perquè avui no me'n recordo quins temes tenim.
1: Fotem fora el Martí i que presenti l'Helena.
0: Això, home...
1: Home, i tant. Home,
4: gràcies, Aitana.
1: I tant.
0: Et posem a tu de presentadora al temps afegit i la gent fliparia bastant, eh? Home, no és mala idea, veus? A veure, avui tenim...
4: Jo crec que el dia que no estigui al Barça, el que vull dedicar-me és a fer això,
0: a
4: que
0: fer...
4: sembla...
0: No ho sé, que és bastant divertit de fer. Nosaltres ho fem força bé i la gent s'entretén.
4: Tertuliana.
0: Ah,
4: bueno. Tertuliana presentadora.
0: Exclusiva. Tertuliana o presentadora? Són dues coses diferents.
4: Estaria bé.
8: Exclusiva.
0: Bueno... Avui que sàpigues que connectem amb la Natàlia Ramon, no, la...
1: Marta Ramon.
0: Marta Ramon, que la tenim a Birmingham, a un lloc d'aquests, que tenim... Hem parlat amb Fermín, no sé si es pot dir això, però ja us ho dic jo. Sí, el recomana, ha entrevistat el Fermín i...
6: Hola.
0: Què? Què? Sí, sí.
1: Xulo.
0: Sí, farem un avançament de l'entrevista que podreu sentir a la nit. Què més? Comentarem una mica Mercato, farem l'enquesta...
1: I com sempre, Barça femení res.
0: Sí, ja parlarem de Barça femení.
1: Sí, sí, Helena, posa
0: Barça femení. No me'n recordo, però hem fet un guió, avui hem preparat un programa. Però bueno, ja et ventilarem quan et vingui de gust, d'acord?
1: Gràcies.
0: A veure, una cosa, ja entrem una mica més en matèria, una cosa que és de manual i de calaix, que és la primera que t'haig de preguntar, que és com està el Joan Laporta, si l'has pogut anar a veure, si has pogut parlar amb ell.
1: No, no
0: l'he
1: vist.
0: Perquè, clar, ahir estàvem allà fent el programa i de cop volta va saltar, doncs, la notícia de la arrítmia aquesta, que li tenen controlada, a veure com està tot plegat.
4: No l'he vist. Ens ha preocupat aquests darrers dies, la gent que ho sabíem i que anàvem, doncs, interessant-nos. Està bé, com ell va explicar el comunicat, i ara és qüestió, doncs, d'anar fent el que diguin els metges i millorar.
0: Has parlat amb ell, està animat, eh?
4: Sí.
0: I sabem quan li queda, més o menys, o això depèn dels metges, el pronòstic dels metges?
4: Les qüestions mèdiques són molt personals.
0: Ah, no, era només perquè...
4: Com tenim que... president per molta estona, no?
0: Sí, no, això estem totalment convençuts. I més, just al començament d'una legislatura, que són 5 anys, ho he dit bé, o són 4? Ara
4: 5,
0: ja.
4: Sí.
0: 5? Tenim 5 anys de president. Bueno, doncs, ja, si vols, li portem allà a l'hospital una mica de pernil d'amagat o alguna cosa d'aquestes...
4: Li farem arribar al vostre...
0: Farem, perquè, clar, als hospitals et foten l'arròs bullit, i et foten el pollastre a la planxa, i et foten... Bueno, i encara l'arròs, eh? Sí, és veritat, que el menjar d'hospital és un menjar... Bueno, que no...
4: Recordo, perquè sí, però suposo que no deu ser massa bo, no?
0: No, bo ho és, però
4: no és
0: tan divertit. No és tan divertit com d'altres coses. Mm. Escolta'm, si parla amb ell, dona-li records, el desig de la millora i celebrar que tot això estigui encarrilat. A veure... no sé qui ha dit no sé què del 15 d'agost, que tècnicament és quan comença la Lliga. Tens ganes ja que comenci la temporada o no?
4: Jo tinc ganes que comenci el futbol, perquè...
1: Tens mono.
4: Molt de temps... Sí, del Barça sí, tinc molt de mono. Del Barça, sí. Jo crec que tots, no?
0: Sí, no, aquí els equips...
1: Uf, jo estic que no m'aguanto sobre,
4: A més, jo crec que tenim això, doncs, moltes ganes de que comenci. La temporada va acabar molt bé, tant en tots els l'equip femení com el masculí. I jo crec que tenim moltes ganes de començar aquesta temporada amb expectatives altes, no? Tots.
0: El que passa és que com que el Barça i els altres equips van participar, tenen jugadors que van participar al Mundial, el Barça no comença la Lliga fins una setmana després. O sigui que ens haurem d'aguantar...
4: I a més a fora de casa, amb la qual cosa...
0: Ah, mira, vosaltres, on comencem?
4: A Elx.
0: A Elx.
4: El cap de setmana 22-23, no sé exactament si està fixant el dia.
8: El domingo 23.
0: Sí. Com ho sap?
8: A les 9 i media.
1: Ah, efectivament.
8: Porque estaremos en un dia de partit con Víctor Pachi.
0: No fotis, sabíem que estaràs amb el Víctor Pachi. I, ja
8: I el 31 d'agost a les 9 i media, lunes, con el Rayo Vallecano.
0: Bueno, ja tenim aquí la millor
1: assistència. Sí, sí, ho ha dit, gràcies.
0: Tenim ganes de futbol? Tu estàs a veure el Mundial o no?
4: Sí, a mi m'agrada molt el futbol, i per tant tot el que sigui futbol... Jo m'he anat amb els meus fills a veure la segona lliga, la segona, no sé, divisió anglesa, partits...
0: Quan, això?
4: Fa temps, vull dir que m'agrada molt el futbol, no és... M'agrada el Barça, jo soc del Barça, però el futbol en general m'agrada, i per tant el que he pogut veure sempre he anat a veure'l.
0: Però no dissimulis que anaves amb Espanya, que tots ho sabem,
4: Jo volia que els jugadors guanyessin, per tant... És el que toca.
0: Perdó, que no s'entès això. Amb qui anaves?
4: Jo crec que el que hem de buscar tots els directius és que els jugadors siguin feliços. I que guanyin, i que siguin els millors jugadors del món.
1: Ni assenteix ni desmenteix, Pere.
0: No. Per tant, en aquest cas, anaves amb Espanya.
4: Jo volia que els jugadors guanyessin el màxim possible.
0: Pot ser que li estigui costant una mica...
4: Sí, una mica.
0: Bueno, doncs mira, ja que dius això, ara parlant del president Laporta, justament amb ell es passejà pels carrers de Nova York amb una alegria que jo no el vaig veure saltant amb una bandera d'Espanya a sobre, de casualitat. Hi ha gent que es pregunta si va haver una mica de reconversió o et va sorprendre com
4: crec que
0: això?
4: Molta gent no acaba... O molta gent parla que no coneix bé el president Laporta, però el president del Barça el que ha de voler és que els seus jugadors, tots els seus jugadors, els hi vagi bé. I per tant, el que va fer el president del Barça és defensar el club i defensar els seus jugadors allà on estiguessin. Jo crec que a vegades des del sofà està molt bé, i des de Twitter està molt bé dir moltes coses, però, perdoneu-me, i estem amb confiança, no? És a dir, un president del Barça, qui li ha de dir als seus jugadors? No vull que guanyis? No, és així. Per tant, el president del Barça va fer el que va fer, el que havia de fer, i al final, quan el Barça, els jugadors guanyen, quan l'entitat està representada, el Barça és més fort, tothom és més fort, i fins i tot et diré que el país és més fort.
0: O sigui, podria ser que hi hagués com una jugada a mig termini amb tot això, no? A part de donar suport als jugadors.
4: És defensar el club sempre i arreu.
0: Bueno, i també s'ha dit que anava a reivindicar els valors de la Masia, que al final el famós enfrontament Messi-Lamin simbolitzava molt del que és la casa d'èxits del Barça.
4: És que al final crec que el Mundial el guanya el Barça, si ho expliquem així d'alguna manera.
0: Ara, home, ara.
4: El Mundial el guanya el Barça, la idea del Barça, i el Barça, de fet, està arreu, amb molts seleccionadors d'altres països, amb en Pep Guardiola, que també està, ha fet el que ha fet.
0: Amb el Luis Enrique, si m'apures,
4: amb molta Enrique, gent. És a dir, el futbol actual mundial és fruit d'una feina de molts anys i d'una idea que és la del Barça, basada en la Masia i en una forma d'actuar. I a més el president va anar als Estats Units a representar el club, però fent molta feina pel club. En el món del futbol, si no hi ets, no hi és comptat, no? Aleshores, tu hi has de ser, ets l'equip més important, i perdoneu-me, més important del món, el que tenia més jugadors, el que al final acaba sent la base de la selecció que guanya, i per tant allà es van fent moltes coses molt importants per defensar el grup, per garantir que el club sigui més fort, i això és el que ens hem de quedar.
0: Ara s'està posant en moda vicepresidenta institucional. Jo t'ho deia per putejar-te, perquè tu i el Jan sou més indepes que el pal de la bandera, per això us ho deia, perquè ho sap tothom, no és cap secret.
4: Sí, no és cap secret, però al final som gestors d'una entitat que és d'etat molt gran i que té uns interessos determinats, i quan és gestor d'aquesta entitat has de fer la feina que és bona per aquesta entitat.
0: Molt bé, i vosaltres hi éreu, o el president hi era, o el Barça estava representat, i en canvi hi havia uns altres que no hi eren, eh?
4: Mare, allà cadascú quan fa les seves coses.
0: Sí, el Madrid estava allà i ara ni s'esperava.
9: Bueno, pues teníem els varios jugadores repartidos.
0: No, si vostès només tenien el cupo
9: allà. I les vitrines.
0: I hora, vull dir que no.
9: En les vitrines del Real Madrid, pues al lado de las 16 Champions,
0: no.
9: Pues pondremos la Copa del Mundo.
0: El Madrid porta dos anys en blanc, ¿vale?
9: Dos anys en blanc. A Cucurella, a Rodri i otros jugadores que han nacido para jugar en el Real Madrid.
0: Prou d'aquest rotllo. La temporada, tenim ganes que comenci, començarà pel Barça i pel Madrid el 22 d'agost. Hi ha un senyor que ha tornat. Fa mandra o no fa mandra, això? A Madrid, eh?
4: Ah!
0: Sí,
4: no ho sé. Allà, escolta, a casa de cadascú facin el que vulguin. Jo crec que el Barça ha de tenir el seu camí i ens ha d'importar zero el que facin les demés. Si a més en algun moment ens ho passem bé, també estarà bé, però això, de debò. Jo crec que el Barça ha de tenir una idea clara en tot el que fa, i la idea aquesta l'ha d'implementar, i li ha d'importar exactament zero el que facin els rivals.
9: No ha empezat a oler un poquito por aquí, raro?
0: No.
9: Como a Purín.
0: A cagómetro, ¿no?
9: A cagómetro.
0: No, maco, no.
9: El Dodotis, se esparce por la pierna.
0: No, senyor Florentino, vostè...
9: Se empieza a notar l'olor.
0: No se empieza a notar l'olor i ja veurem que fotran el ridícul, amb això.
9: Bueno, a ver...
0: Què?
9: No, pues lo he dicho muchas veces, vale. Que no estoy cansado.
0: No.
9: Y si la señora Elena Ford se quiere presentar, pues que se presente.
0: Sí, no. Si usted va a
9: que se presente, presenta el Real Madrid.
0: Sí, como la
9: le hemos dado la oportunidad, no, pues que se presente.
0: Suprema que...
9: Oye, que me han dicho que va llamando a las eléctricas, pues que se presente.
6: Digas, Elena.
4: Que creo que allí sería difícil que una mujer se presentara de presidente.
9: Bueno, que se presente, que se presente y que avale con su patrimonio, como hemos hecho todos, porque el Real Madrid pues no se puede permitir estas cosas.
0: ¿Qué volies dir, Alba?
6: No, jo li volia preguntar, i al Barça, és possible això? Una dona presidenta?
0: Yep.
4: És la pregunta del milió que em fan moltes vegades. Jo crec que serà possible, i que hi ha molta gent que estem treballant perquè en un futur això sigui possible.
0: I aquesta dona es troba en aquest estudi en aquests moments? I no em refereixo a la Yael.
4: Hi ha quatre dones aquí.
0: Ni a l'Alba.
6: T'imagines, Yael, presidenta del Barça.
4: Ni a l'Aitana. L'Aitana crec que ho ha dit moltes vegades, que seria una gran presidenta del Barça.
10: Efectivament.
0: I l'Helena Fort, que ja és vicepresidenta, que ja està a mig camí, no seria una bona presidenta?
10: Home, suposat.
9: Bueno, pues que se presente.
10: Presidenta, de fet, a Catalunya, no?
0: Bueno, una cosa.
10: Directament.
6: Però un moment, Helena, tu et faria il·lusió o no?
4: Ai. Jo sempre... A mi el meu pare em va fer sòcia el dia que vaig néixer, abans de passar pel registre civil.
6: Abans?
4: Sí, va anar al camp del Barça abans que el registre civil, que no li van acceptar i després vam trigar uns dies més, es veu. Després ho vaig comprovar. Jo crec que tot soci del Barça, tots portem un entrenador, un president, un directiu, ho portem tot a dintre. Però hi ha coses que han de ser factibles i jo crec que no és factible actualment.
0: Bueno, guardem la gravació a veure què passa amb el pas dels anys.
6: Jo encara anava a apretar una mica més, si em deixes. No, anava a dir que tots potser portem això a dins, però no tots som vicepresidentes del Barça. Tu ja estàs allà
4: sí,
6: un passet.
4: Sí, però per sort tenim un club absolutament democràtic amb les eleccions on es pot presentar molta gent. Uh-huh. Bueno, es presenta tots els socis, presentar un projecte i que la gent el voti. Per tant, com que som un club amb principis democràtics fantàstics, jo crec que si no és a les properes, serà segur que serà el moment. I crec que el Barça, a més, donarà exemple i serà dels primers que ho farà.
0: Has dit que et van fer de soci al teu pare quan encara quasi no havies nascut. A quin número de soci tens, ara? Es pot dir?
4: 5.469.
0: Caram, molt bé.
4: O 5.369.
0: Has explicat una cosa abans
4: 400, sí.
0: Del tema de que si no estàs al registre civil no pots fer-te soci al Barça. És veritat, perquè com vaig intentar fer soci als meus nebots, resulta que hi ha gent que es dedica a intentar a fer falsos socis, i per això t'exigeixen el, com es diu això, el document de la demostració que existeix la persona, per només tenir accés a comprar entrades per la Champions i aquestes coses. Quan, les entrades sí, perquè...
4: Tot hi ha la limitació d'un any, fins a les finals hi ha un any que no pots fer.
0: Però hi havia un mamoneo d'aquests, i llavors van dir, escolti'm, bueno, a part de que s'ha de demostrar que existeix la persona, doncs...
4: En el meu cas, a més, el meu pare, jo soc de finals d'any, de final de desembre, i tot i portar-me a aquella setmana, no estic donada d'alta fins l'1 de gener, perquè aleshores, l'any 70, per ser soci del Barça, la junta directiva t'havia d'acceptar.
0: Ah, sí? D'un en bon?
4: Sí, per tant, jo costo una data el 2 de gener del 71, però de fet els papers són de finals de desembre.
0: Qui viu, aquella època? L'Agustí Montal, potser? O... Ostres,
4: el 70...
0: Qui era el president del Barça l'any 70?
6: Tu busco la mateixa perquè estava llegint.
4: Però era un tràmit que trigaves la propera junta directiva, diguéssim.
0: Que calia... I quan vas al camp? On vas normalment? Vas a la llotja? Vas a la grada? Vas amb els fills? Que abans n'has parlat que havies anat a veure futbol anglès amb els fills? O quina mena de culer? Vas al bocata? Vas a t'aportes a casa? La Coca-Cola?
4: Soc abonada,
0: aquella...
4: i vaig heretar del meu avi el seu abonament. Uh-huh. Els meus fills van heretar els meus pares, per tant, els seus avis. Uh-huh. Estic a la tarda a la primera graderia.
0: La tarda... estàs en moviment, perquè ara allò és la loteria... Que...
4: I ara, doncs, puntualment, com a directiva, estic a la llotja.
0: Ah, o sigui,
4: però és més avorrit, jo preferiria... De debò,
0: sí. No pots cridar.
4: Preferiria anar a la grada amb els amics i amb els fills.
6: Sí,
4: però...
6: I tens com alguna rutina que has de fer sí o sí quan és partit del Barça, allò que et dona... Jo, per exemple, és que a casa poso la bufanda del Barça a sota la tele perquè li porti sol... No, la meva parella és molt maniàtica i aleshores hem de seguir
4: ritual. No, jo crec que alguna vegada que ho he fet no m'ha funcionat i per tant ho he deixat estar. No. No tinc cap.
6: Que no depengui del ritual o de la cosa que facis.
0: Clar. Llavors no menges el farra aquell de botifarra. Bueno, de fet, ara el bocata botifarra no el fan, perquè ara amb el camp nou aquest, fins que no s'acabi o fins no sé quan, el fred, es menja tot fred, no hi ha calor, diguem-ne.
4: No,
0: s'entén, no?
4: Ja m'entén. Sí.
0: Però, clar, tu estàs allà amb el càtering, el salmonet i aquella coseta que donen allà.
4: Et soc sincera, sí. Està molt bé, és un privilegi.
0: Veus?
4: És un privilegi, pots anar d'una manera determinada al camp, però quan ho has fet moltes vegades, jo soc més d'anar-me'n a la grada a saltar.
0: La segona cosa, el pròxim cop vas tu a la grada, t'ho sent, i jo vaig a la llotja, que em convida el Barça a la llotja. Si l'objectiu d'aquesta entrevista és que em convida la
9: llotja. Però si parece el Liceo, el Camp Nou.
0: El vol dir Liceo.
9: En los partidos.
0: Quin problema hi ha?
9: Pues está todo el mundo callado. Sí. No es como el Bernabéu, pues que es una bombonera.
0: No.
9: El Camp Nou, la gente está con el puro y en silencio.
0: No, és veritat, això és un tòpic. Escolta, i a la llotja t'ha impressionat trobar-te algú, no sé, algun actor famós d'aquests?
4: Sí, això.
0: Va. Qui t'ha fet il·lusió trobar-te?
4: Però és molt personal, un Mick Jagger, que jo he crescut, les meves cançons de bressol, el meu pare estava vinculat al món de la música, eren les Stones i els Beatles, per tant, veure Mick Jagger a mi em va ser un... quelcom que em va...
9: Però si tu eres més de Police i de Bruce Springsteen...
4: Soc molt de
9: Springsteen.
4: També, soc molt de Springsteen.
9: Te tuteo porque estamos los dos en edad para hacer la comunión.
4: Però tu vale. Tu ets més gran que jo. I després, aquell actor que va venir, recordo...
0: Actor, aviam,
6: què feia?
4: El de Nothing Hill, el Hugh Grant.
0: Hugh Grant, home.
4: Sí, jo no sóc de demanar les fotos a ningú, perquè penso que no les has de demanar. Però és que vaig anar al Hugh Grant i li vaig dir, si us plau...
9: Que hace el mismo papel.
4: Sí, vull una foto amb tu. Però a més el Hugh Grant em va entusiasmar, perquè havíem fet una cosa que jo crec que és molt important, que és quan ve una persona d'aquesta entitat, que és una persona molt coneguda, és el club, a més se li explica què és el club. Li vam parlar...
0: Li foteu la xapa, I veieu això de Catalunya i tot aquest rotllo.
4: Sí, expliquem que és més un club, perquè a més aquell, el 714, es va quedar independència, i va preguntar per què, li vam explicar el per què, i aleshores va ser fantàstic, perquè estava molt entusiasmat amb aquesta vessant del més que un club de futbol, i li va agradar moltíssim, i jo crec que també el Barça fa aquesta feina d'ambaixador, diguéssim, no només del Barça, sinó del país i del que representa.
0: Li vas pillar el telèfon o no?
4: No, perquè anava amb la dona, jo.
0: Ah, bueno.
6: No és el moment.
4: Però clar, jo que les meves pel·lícules películas han seguramente han estado muchas de las seves, muchas de las
9: seves. Pero si siempre hace el mismo personaje.
0: Bueno, pero
9: digo que le van cambiando la camisa, le cambian la camisa en cada
4: el otro día, abans ahir vaig estar veient quatre bodes en un funeral, que encara és una foto, una película que m'entusiasma.
0: Què fa Helena Fort un dilluns mirant quatre bodes i un funeral?
4: Perquè a vegades tinc insomni i per les nits miro pel·lícules.
0: Ah, sí?
9: Sí, a més la feien a Comedy Central, crec, o una d'aquesta, o Cosmopolitan. Jo també la vaig veure.
0: Però i com fos de veritat? Quina manera de personal que tenim aquí?
4: Us la recomano, és una pel·lícula
9: encantadora. I el museu, que tardo 3 minuts en la visita?
4: No, la meva
9: escolta. Perquè tampoc hi ha tantes copes.
0: Bueno, va, però...
4: No, en tenim moltes. Tenim 50 copes de copes d'Europa, eh? Ara, només ho deixo aquí.
6: Digue-li.
4: 50.
0: I el femení, que en tenim moltes.
9: I de baloncesto?
0: De baloncesto també unes quantes.
4: També.
0: Bueno, una. Bueno, deixi'ns parlar.
9: El Real Madrid tiene casi 60, i perquè no les han robado por Negreira.
10: Que tallem micro, sí, ara no posis, sisplau.
0: A veure, un moment. Aviam, ja que estem parlant del camp, ara ve un tema delicat. Vol dir que contesta amb claredat. Veurem abans la Sagrada Família acabada o el Camp Nou?
4: És la pel·lícula del millor. Espero que el Camp Nou.
0: Home, sí, jo també.

0: retard, és evident que jugàvem amb la idea de que podia haver retard, però estem fent l'obra civil més important que es fa, i ara em poso seriosa.
1: Sí, sí, no, ja ho veig.
0: L'obra civil més important que es fa a Europa, estem fent el millor, permeteu-me, sempre ho dic, el millor camp que hi haurà...
2: aquella merda fotocopiadora, perdona, ja ho dic jo, que
3: no,
2: allà...
3: no, la bandeja del pollo alàs que estan haciendo ahí entre
0: el millor camp de futbol que hi ha al món, perquè a Amèrica hi ha alguns estadis que poden discutir ara que han vist el Mundial, sí, a mi no m'acaben d'agradar, però com a camp jo serem el millor camp, i per tant, bueno, és un procés que ha tingut les seves anades i tornades, les seves problemàtiques òbvies i normals, i el tindrem el més aviat possible, per això estem treballant.
1: Bueno, no posarem dates per si de cas,
0: no?
1: Ja dic, perquè la Montero vindrà amb el Kalashnikov, que val una data, pobra, que està allà controlant...
0: No, no, si no, no em trauràs cap data.
1: Dóna'ls un titular als informatius, o digue'ls alguna cosa als informatius. Ai, els
0: que les obres van bé i que no donarem dates perquè no cal.
1: Molt bé. Anem. Doncs, us ha quedat clar?
4: Claríssim.
1: Val. I una cosa, quan ha entrat abans la Montero, ha dit una cosa una mica rara, que ha dit, digue-li, sí, pregunta-li pel 15 d'agost.
4: Un amistós...
1: Del 15 d'agost.
4: O sigui, Rafa... Si... Sí, no, que si no m'equivoco, no està confirmat.
0: Mira, jo vaig entrar l'1 de juliol...
4: Del masculí.
0: Entre el Mundial, el, no sé, el mil coses que han passat i la meva vida professional, encara no he aterrat al 100%, no et puc contestar perquè no ho sé. Clar.
4: Sembla
0: no
4: ser
0: m'han
4: que,
0: informat.
4: Que Hansi Flick va transmetre a la cúpula, no, blaugrana, que volien celebrar això, un amistós, el dissabte 15 d'agost, i entenc que la Gemma Montero el que volia saber era si estava confirmat o no.
0: Suposo
4: o
0: que s'està treballant per fer aquesta pretemporada, ja veurem.
1: A veure, sí, a mi un ocellet m'està dient no sé què del City no, sí?
4: Ai.
1: Què ens vols dir?
0: Bueno, hi han coses, però espereu que ho expliquem.
5: Exclusiva.
1: Bueno, ja us aclarireu.
4: Aquest riure ha dit moltes coses, jo crec.
0: Hi ha partits, ja està.
1: Pobre Montero, s'enfadarà al sortir, eh? No. Aviam, repassem. El 19 i el Gamper, això sí que és clar, no? Contra aquell equip raro, una exhibició.
4: El 19, sí, contra l'Al-Ali.
1: I llavors, abans hi ha el Birmingham aquest divendres,
4: sí.
1: Hi ha el triangular raro, que no sé on es juga contra no sé qui... I, vine, que mentre jo vaig explicant els altres partits que hi ha, el triangular raro...
0: Amb la Dina, eh?
4: Contra que, sí, t'ho estic buscant, que, perquè... Buscant la Yel.
1: I este José María no sabe quan és el triangular, eh? Que juguen 45 minuts, 45 i 45.
0: Però el 15 m'has preguntat pel primer equip.
1: Sí, jo preguntava pel 15 i el primer equip.
4: El 8 d'agost.
1: És que ja m'ha semblat que estaves esquivant la pregunta i...
0: Però el 15 hi ha un amistós del femení, perquè no parlem prou del femení.
4: No, el 12 crec que és, no? El dia de la
1: crisi. No, el 12.
4: Ai, el 15 també, d'acord.
6: Passa que no deixeu espai per parlar del femení, clar, no podem dir mai.
1: A veure, aclarim això. El 15 hi ha femení, o hi ha masculí, o hi ha els dos?
0: Hi ha les dos.
1: Val.
0: Hi ha les dos.
1: I contra qui juga el masculí?
0: El Marroc.
1: El Marroc?
0: Sí. Ui, us estic donant, o sigui, allò, les notícies conformen em van arribant, això és exclusiva autèntica.
1: Ja està, molt bé.
0: I el 15 el femení també juga amb el Manchester City.
1: Ah, el Manchester, veus, l'ocellet? Molt bé, doncs ja està.
6: Si m'haguéssiu preguntat i em deixéssiu parlar, també us ho hagués pogut dir jo, però clar, no em deixen espai, Helena.
1: La Montero i el Recomero ja estan contents. Parlem de la teva feina d'advocada o vols que et ventilem? Què vols que fem?
0: No, tu mateix.
1: No, o sigui, tu
0: has dit... Mans.
1: Bueno, no, és que ja s'acosta l'hora d'anar ventilant. Tenim el Pep Prieto allà, que vol explicar coses. Tenim els nens que estan d'excursió.
3: Odissea!
1: No, silencio. Vull anar a veure divendres, potser. Ui, perdó, i vaig anar a veure aquella que va dir Obsession.
4: Obsession.
1: Va ser molt raro, això, però ja ara ho parlarem, ho discutirem. És que és el de les sèries i cinema i totes aquestes coses. Sí. Avui vindrà carregada la secció. Els nens ja veurem si els saludo abans del bolet o després, ja veurem, perquè anem una mica tard.
0: Has d'apretar més o no?
1: És que estic... No, apretar! Però si no hem apretat res, està tot en ordre. Està tot perfecte,
0: no,
1: està magnífic.
0: No, era perquè m'havies fet més preguntes.
1: Jo, o sigui, ha quedat clar, el 15, Manchester City,
4: sí,
1: dones,
4: sí,
1: i,
4: sí,
1: i el Marroc masculí, que això és una exclusiva.
4: Sí, no?
0: Sí,
4: que sembla...
0: Sí.
3: Exclusiva.
1: No ha dit el nom de l'equip.
5: Exclusiva.
4: Un amistós a Tànger, pel que veig, el 15 d'agost.
1: Molt bé, ja està. Aleshores, aquí hem aconseguit...
0: Si jo estava aquí, no sabia si havia comunicat, si no havia comunicat, el que...
4: Sí. Jo pel que veig, fa 20... No.
1: Això és la Montero?
4: Fa uns 30 minuts s'ha publicat, això, Fa uns 30 minuts, perquè almenys el Mundo Deportivo ho
1: té. Però ens ho ha dit abans de nosaltres.
4: Ens ho ha dit abans de nosaltres, sí.
1: Ja està, l'exclusiva no és nostra, no és del Mundo Deportivo. A veure... La gent no sap gaire que ets advocada, o potser sí, però, o sigui, quina mena d'advocada ets? O sigui, tractes amb assassins? No, veritat? Vull dir,
0: no,
1: perquè tu has dit abans que estaries ara al despatx fent un paper o un escrit.
0: Sí.
1: O sigui, com ens hem d'imaginar Helena Fort fent advocada i quina mena de rotllos fas?
0: Jo faig urbanisme.
1: Urbanisme?
0: Sí, és una cosa bastant avorrida.
1: Mira, com les torres del Real Madrid. Aquí sí que van
0: fer-ho. Com,
1: sí, com la recalificació aquella allà.
0: Expropiació, recalificació.
3: No, seguro que se lleva comisiones.
1: No, no se lleva comisiones. No, no pot acusar la nostra convidada. Ella fa... No. Llavors,
3: como Negreira.
1: No, bueno, pues. S'ha fet el silenci,
3: El que calla otorga.
1: No. Calli vostè.

0: Sí, millor que no diguin gaire.
1: Exacte. Ja en parlarem una altra hora, d'aquest tema. Ella ha dit que podíem preguntar sobre qualsevol tema, però estan preguntant per la feina d'advocat. És que és un, el Florentino és un desgraciat.
0: Jo sempre reivindico que sóc advocada. La meva posició al Barça, com la de tots els directius, i el president són...
1: És advocat també, el president?
0: Sí, però el que vull dir és que la nostra professió és la que, de la que vivim, de la que treballem, i que al Barça estem, diguéssim, doncs, voluntàriament, perquè ens l'estimem, i deixar-nos aleshores.
1: Però això d'urbanisme em sona avorrit una mica.
0: Sí, jo vaig acabar l'urbanisme per mil raons que són inexplicables.
1: Sí.
0: Jo volia dedicar-me a altres coses, però al final ja està, és la meva feina i l'estimo
2: però
0: molt.
2: Però també et diré, potser és avorrida la feina, però després la feina que té el Barça, no? Sí. Vull dir que avorrida no estàs.
0: No, soc mare, soc advocada, he estat política, vull dir, estic al Barça. No m'he avorrit gaire. No.
3: Amb això d'urbanisme, entraria el cas d'un noi molt guapo que s'ha caigut amb una moto aquest matí?
1: Prou, ja del cas de la moto.
0: Bueno, però podem intentar-ho.
1: Prou, Alba, sisplau.
3: Totes les vies.
1: No, i una
0: Nacho,
1: cosa.
0: No? Recordaré. Nacho.
1: I tu, igual que dèiem que en Jan també és advocat, i també tu has estat diputat al Parlament de Catalunya, igual que també el Jan Laporta, en moments diferents, igual, per cert, que la nostra convidada de dilluns, resulta que van coincidir amb la consellera, això no sabíeu, eh?
0: Sí, sí, l'Alícia i jo som
1: tenim amiguis.
0: Molt bona relació.
1: Sí, digues coses.
0: Me l'estimo molt, l'Alícia.
4: Ahora se entiende todo, lo de los permisos, las licencias de obra, la cèl·lula d'habitabilitat.
1: Quina cèl·lula d'habitabilitat?
4: Bueno, pues para ver el camp, no, que no se podía. Se lo dijeron los bomberos.
0: Si vam tardar moltíssim.
4: Se lo dijeron los bomberos.
1: Anem a trigar anys i panys a donar els papers.
0: Va, calla. Podem
1: parlar de la política? Vale, perdó, no t'ho dic amb ell.
0: L'Alícia i jo vam compartir comissió a...
4: Comissiones.
0: De l'economia.
1: Sí.
0: I a més érem diputades durant els dos anys que vam coincidir i estic, vull dir, orgullosa de tenir una gran relació amb ella, em sembla una gran consellera i una dona fantàstica. No és fàcil ser dona ni en la política ni en el món de l'esport. Hem d'aguantar molt. Hem
1: de... I això que és socialista,
2: A la ràdio tampoc és fàcil.
1: Però tia,
0: m'ho imagino.
2: Té raó.
0: Ser dona no és fàcil en general. Aleshores, a l'Alícia la respecto moltíssim, tenim molt bona relació i estic orgullosa de tenir-la, sí. En aquest món, també, tant se val, i la política hauria moltes vegades mirar en aquest sentit. L'important és el bé col·lectiu i trobar-se en espais on el que es millori és la vida dels ciutadans, més enllà de les sigles de cadascú.
3: Suposo que amb mi també, doncs, som grans amigues.
1: No, grans amigues no, perquè no han coincidit.
2: No, és Paneque, eh?
3: Paneque,
1: no. Ai, perdó, no sé que la Sílvia Oriol.
0: També la col·lega, la consellera Paneque.
3: Hem anat a prendre cafè algun dia, algun gin tònic.
1: No, gin tònic no.
3: Una tarda...
0: No, vam coincidir de diputada.
1: Hi havia una pregunta molt cabrona, perdó per l'expressió, que feia el Broncano, que la va deixar de fer. No aquella de tranquil·la, no de la pasta i no la del nyiqui-nyiqui, no. Aquesta la segueix fent. Però hi havia una que em feia, que era molt de llances, molt malparida, que et feia reflexionar, que era, tranquil·la que no te la faré, no és aquesta, que era, ets més racista o més masclista, els hi feia els tios això. Que t'obligava a pensar, també t'obligava a donar una volta. I jo te'n faré una... inspirada en això, que és... Ets més feminista o més independentista?
0: Hòstia, és que Déu-n'hi-do.
3: No hi ha respecte per aquesta... Per què li fas aquesta pregunta?
0: Te la contestaré molt políticament correcta. Segurament ser independentista també és tenir uns valors i, per tant, feminisme és un dels valors que inclouen en l'independentisme.
3: Per què em mires, Pere Mas?
1: No, perquè em pensava que estaries contenta de sentir aquesta
3: evidentment,
1: resposta.
3: Evidentment, però...
1: Però tu que has estat a l'òrbita de Junts i en política i amb una opció clarament independentista, quan veiem les enquestes que estan sortint darrerament, i ja estem acabant amb això, perquè és supertard, quan veus les enquestes que surten darrerament...
3: Què vols dir amb això?
1: Calli, senyor Riols. Ens està quedant una foto de país que no és la més maca de la...
0: Falten dos anys per les eleccions. Sí. Jo crec que cal molta didàctica, cal molta política, cal pensar amb el conjunt dels ciutadans i tant de bo, i això ho dic molt fort, que les enquestes no es facin realitat.
1: Més clar, impossible.
2: Quin pum.
1: Ja està. Hem acabat, no? Sí?
2: Ets tu el presentador, tu ho decideixes.
1: Aquí mano jo, i quan dic prou és prou.
0: Bueno, però hem quedat que canviàvem els llocs. No?
3: Què decideixes, Helena?
1: Perdona, Aitana, ara que està parlant l'Aitana. Perdó, ahir vam posar uns talls a l'Aitana, o queden del campus,
3: un minut que em vau dedicar, com sempre.
1: Silenci. Bueno, és igual, digues el que vulguis. Una declaració d'amor que va fer l'Aitana. La vas sentir dient, aquí no s'està per la pasta. Més o menys, no va dir aquestes paraules, qui s'està pel Barça? Com se te queda el pelo quan vas sentir
0: perquè,
1: això?
0: Perquè, bueno, és que m'hi sento identificada. Al final, els que estem amb el Barça estem al Barça perquè volem el millor pel club i al final és que és això. És que si em preguntes un directiu, jo tinc molta gent que em diu, tu racionalment no hauries de fer de directiva del Barça perquè treu 40 hores a la setmana, la família, la feina. La meva feina se'm presenteix d'aquesta posició més pública. Encara que sembli el contrari, que tothom es pensi que això t'ajuda molt, no és cert. Aleshores, és una mica irracional, però ens estimem al Barça i al final el que és això és voler que el Barça vagi millor, cadascú en els seus àmbits, i l'Aitana ho vol des d'un espai, jo sempre li dic que espero que sigui presidenta, perquè ella ho ha dit, i dels directius ho volem des d'un altre espai, que és el nostre, però sobre la mateixa base, que és estimar el Barça.
1: Què passa?
0: I defensar el Barça.
4: Que tenemos la información, ya que estáis aquí con el jijijaja y no estáis en la calle haciendo lo que deberíais hacer.
1: Sí, ¿qué pasa?
4: Que es ejercer de periodistas el trofeo Juan Gamper.
1: Sí.
4: Será el 19 de agosto
1: sí,
4: con el Alioli. En el Spotify
1: Va. Escolta, Helena, moltes gràcies. No et pregunto per fitxatges, perquè sé que no em vols dir res dels fitxatges. Ja, no hi ha ningú que faci il·lusió? Algú que digui, mira aquest... Igual, com que el Hugh Grant. Em feia il·lusió Hugh Grant, em feia il·lusió el paio, que vingui aquest.
0: No, això...
1: Encara que no ens diguis qui és.
0: No, això és una qüestió de la gent que sap de futbol.
1: Sí,
0: el Deco, la comissió, i ho faran bé segur, i el Hansi Flick. Ho faran bé, per tant, confiança cega. Jo amb això no hi diré res. Jo, si de cas demanaré que vingui allò, un altre Hugh Grant o alguna cosa...
2: Sí, això ens agrada,
0: No sé, algú. És que pensa en qui, saps?
1: Molt bé, doncs escolta'm.
0: Em vaig quedar que el dia que va venir la Rosalía, jo no estava a la llotja i m'hauria agradat molt saludar-la.
1: Ostres, doncs mira,
2: Rosalía. Però si estic aquí, com que no?
0: Em sembles una dona molt interessant i mira, aquell dia no vam poder coincidir.
2: És mutu, ets una bandida, patrona, reinona, Helena.
1: Bueno, per favor, digues que és aquest llenguatge. Escolta, Helena, moltes gràcies per haver vingut. Ja has vist que aquí som bona gent i no hi ha perill. Ens hem allargat una miqueta.
4: Que vergüenza de periodismo.
1: Aviam, Pedrarol, què et passa?
4: Com us podeu tenir aquí a la vicepresidenta?
1: Sí.
4: I no apretaré les tuercas.
1: Sí, bé, què volies que l'apretés?
4: Preguntado por Julián.
1: Sí, no, Julián no... Si no ho sap.
4: Preguntado por... Ter Stegen.
1: Ter Stegen, què li passa a Ter Stegen?
4: No, habéis preguntado por la renovación de Hansi Flick.
1: Però això no ho porta ella.
4: Así no, ¿eh?
1: No, això no.
4: Retratado. ¿Sabéis lo que os digo?
1: ¿Qué?
4: Diferente logo.
1: Sí?
4: No, va, però...
2: Què ha passat?
1: Però denunciar el teu programa.
2: Què ha passat?
4: Mismo chiringuito.
1: Abans d'acomiadar l'Helena, deixem saludar els nens, on els tinc?
4: Que vuelva Carles Fité.
1: No, el Fité, què passa? Ve la setmana que ve, em sembla el Fité, eh? Els tinc per aquí en línia? Gravo!
5: Bona tarda,
1: Bravo,
5: Pere.
1: Estàs aquí?
5: Què tal, com estem?
1: Hola, bro. I el coll on el tenim?
5: Aquí.
1: Bueno, doncs us foteu. Però on sou? No heu vingut a l'estudi perquè sou fora, no?
5: No digueu on sou. Avui n'hem vingut a l'estudi perquè...
1: No ho diguis, bueno, no ho diguis. Gràcies, Helena. Fins a la propera. Exacte.

0: RAC 1. Tots som 1.
1: Atenció, gaudeix aquestes vacances estrenant cotxe. Arriben les rebaixes d'estiu d'Ocasión Plus. Aprofita 3.000, 5.000 i fins a 8.000 euros de descompte en milers de cotxes. Només aquest estiu, del 3 al 14 d'agost. Més de 120 centres per tot Espanya. Mulla't i vine a buscar el teu cotxe.
0: RAC 1 i l'Ajuntament de Valls presenten Castells de RAC més 1 per la Diada Firagost. Va, va, va! El divendres 5 d'agost, des de 3 quarts de 8 de la tarda, en directe des de la plaça del Blat de Valls, amb Benet Íñigo com a cap de colla i tot l'equip de Castells de RAC 1.
2: A Valls no hi ha derbi sense importància. Tant és que sigui feiner i en ple estiu, la Diada de Firagost ja ha vist els castells més difícils de gamma extra. I sempre, sempre, sempre, amb la rivalitat entre vella i joves a flor de pell.
0: El dimecres 5 d'agost, a 3 quarts de 8 del vespre, Castells de RAC més 1 en directe des de la plaça del Blat de Valls, al quilòmetre 0 de el món casteller.
3: Descarregat!
0: Fent pinya, tots som un milió. Amb el patrocini de Forn de Nulles i la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya i Vermut i Zaguirre. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
4: RAC 1.
5: Digui?
6: Marc, què passa?
5: Pots saber per què no sou aquí? El programa comença en 10 minuts i estic sol com un mussol.
7: Ah. Estem de vacances.
5: Però com de vacances? Que vacances ni que vacances? Que estem en ple capitalisme? Estem a la precarietat? Però què us heu pensat? Que sou aristòcrates? Quina vergonya de vacances, diu! Immediatament cap aquí!
7: Marc, és que no et sento.
5: Escolta,
7: bé, eh?
5: No em pengeu, eh? Ni us acudeixi penjar-me el telèfon. Vividors! Bolxevics!
7: Marc!
5: Bandarres!
7: Marc!
0: De dilluns a divendres, d'una a dues del migdia, vostè primer, a RAC 1, amb Marc Giró.
5: Així va el país! Així va el país!
0: RAC 1. Tots som un milió. RAC 1.
8: Este verano, lo bueno y lo malo os lo cuentan en la radio, ¿vale? Cada noche a las 8, con ese copazo de sangría bien fresquita, nos relajamos y escuchamos el, ¿cómo es, compañeros? El, no lo sé, ¿con quién?
9: Escolta, un moment. ¿Tú también a la promo del 9C de l'estiu?
8: Hombre, tú, ay, ay, ay. Por fin un nombre fácil de pronunciar. Montse Martí. Dos sílabas, cortito, al pie, bien jugado.
9: Tot el que heu de saber aquest estiu us ho explicarem cada vespre a les 8.
0: Aquest estiu de 8 a 9, no ho sé, amb Montse Martí.
8: Vinga, remàntamelo, careta de sortida i...
0: RAC 1. Tots som un milió.

0: Viviu l'estiu a RAC 1. Tots som estiu.
1: I cada dia acabem el programa posant una mica de música amb aquestes cançons encadenades en què la gent de la ràdio es fa recomanacions musicals. I avui, nominada pel Guillem Estadella, ens acompanya la Mònica Folquet, guionista del Versió. Què tal, Mònica, com estàs?
2: Molt bé, molt contenta de participar en aquesta cadena de musical.
1: Quina cançó ens portes tu? Quina has triat?
2: Doncs mira, he triat Count on Me, de Bruno Mars.
1: Com descobreixes aquesta cançó?
2: Aquesta cançó, no recordo ni quan, però és a RAC 105, perquè RAC 105 és la meva emissora musical de referència. Sí, l'Enric Font, l'Arnau Molet, bueno, tots. I la veritat és que l'escolto molt i la vaig escoltar allà la primera vegada i a partir d'aquí, doncs, m'ha acompanyat.
1: Té algun significat especial per tu, aquesta cançó?
2: És una cançó que la lletra m'agrada molt, perquè, en fi, és un cant a l'amistat, a, no sé, la lleialtat entre els amics, i després que té molt bon rotllo, no, em genera sempre, doncs, això, molt bon rotllo.
1: I un moment en què et recordis escoltant-la?
2: Mira, hi ha un moment que va ser un dia que estava malalta a casa, que passa poc que no vingui a treballar, i em sentia com molt malament, i la vaig escoltar i vaig pensar, a veure, no n'hi ha per tant, tampoc.
1: És a dir, et reviscoles una mica.
2: Sí, em va animar.
1: I un moment en què no l'escoltaries mai?
2: No, jo crec que és una cançó que la pots escoltar sempre. Sí que hi ha cançons molt que escoltes quan estàs molt trist, o que escoltes o que les vols en una festa. Aquesta crec que la pots escoltar sempre en qualsevol
1: enganxa.
2: Moment.
1: I a qui de la ràdio has decidit recomanar-li?
2: Doncs a una gran amiga a qui m'estimo moltíssim i que és la Marta Cailà.
1: Estupendo, segur que li encanta. Doncs nosaltres marxem gràcies al Marc Espejo, al control tècnic, i us deixem amb aquest Count on Me de Bruno Mars.

0: A l'estiu, Mar o Muntanya i RAC 1. Tots som 1. RAC 1.
1: Escolta, escolta, para la música, jo marxo.
2: Com? Però ja? Tant d'hora?
1: Sí, sí, no, aquí us quedeu. Jo me'n vaig a la platja, nens.
3: Doncs escolta, Bundó, nosaltres també fotem al camp.
4: Vinga, desfilant. Però no es queda ningú o què? I allò del territori del cap de setmana i tot allò?
1: Apa, adéu.
2: Hala, a cagar tot.
4: Ei.
0: A l'estiu, Via Lliure, amb Arnau Mañé.
4: És la fórmula del Via Lliure, la de sempre. Informar-vos quan calgui i entretenir-vos sempre que es pugui.
0: Els matins de dissabte i diumenge, de 9 a 2, Via Lliure, amb Arnau Mañé.
1: Sí.
0: RAC 1. Tots som un milió. RAC 1.
5: Escolta, Alba, passa'm aquella caixa, que crec que està al caset de la gravació del dia 15 d'agost. Passa'm-la, sisplau.
6: Estadella, una cosa, en sèrio em vindré cada dia a posar el caset amb les gravacions dels millors moments de l'any?
5: Home, clar, si no, qui ho farà? Ho hem de fer nosaltres, collons!
6: Però que no hi ha gent treballant a l'estiu.
5: Hi ha gent i el Pere Mas.
0: Cada tarda d'estiu, de 3 a 4, els taloners millors moments.
6: Pues que posi el caset al Pere Mas, tu, que jo cada dia hi vindré amb l'Alzina Graells per posar el caset des de la Fuliola, saps què és això?
0: A l'estiu, la tonteria tampoc s'acaba. RAC 1. Tots som un milió. RAC 1. Tots som 1. RAC 1. Notícies. Joan Ortiz.
7: Hola, bona nit. Són les 10. El vent revifa l'incendi de Sanet, a l'Alta Ribagorça, mentre les dotacions aèries han estat tot el dia treballant per evitar que les flames avancin i afectin pastures properes a la vall de Boí, entre d'altres. De moment, són 17 les hectàrees cremades, segons avancen provisionalment els agents rurals. Aquest migdia, la reactivació del foc ha provocat la formació d'un pirocúmul i ha generat diversos focus secundaris, alguns dels quals s'han situat a un quilòmetre de distància. El foc es va declarar ahir divendres a la tarda en una zona muntanyosa de difícil accés. El cos de bombers ha treballat amb 6 mitjans aeris, dels quals 3 helicòpters bombarders i 3 avions de vigilància i atac. Les descàrregues d'aigua tornaran demà a les 8 del matí. Pel que fa a l'origen del foc, els agents rurals treballen amb la hipòtesi que la causa hauria estat un llamp. Per cert, que Protecció Civil manté en fase d'alerta el Pla Especial d'Emergències per Incendis Forestals de Catalunya davant el risc molt elevat d'incendi forestal. Per aquest motiu, la crida a la prudència ciutadana crida a la prudència ciutadana i demana fer cas a les restriccions d'accés als espais naturals tancats. També recorda que el telèfon, en cas de veure una columna de fum, és el 112. I per la seva banda, Protecció Civil ha desactivat l'alerta del Procicat després que els bombers hagin controlat una fuita d'amoníac en una empresa de processats de farina a Vilamalla, a l'Alt Empordà. Els serveis mèdics han atès 9 persones, dues de les quals han estat traslladades en estat lleu als hospitals de Figueres i Josep Trueta de Girona. Els bombers hi han desplaçat 12 dotacions per reparar la vàlvula d'on s'ha produït la fuita i han ventilat la nau, cosa que ha permès aixecar el confinament del polígon cap a les 4 de la tarda. El Centre de Coordinació Operativa de Catalunya, el CECAT, ha continuat fent seguiment de l'incendi, per això, de l'incident, i per això es mantindrà la situació de prealerta. I encara en crònica de successos, la unitat subaquàtica dels Mossos d'Esquadra ha rescatat 2 tripulants d'una embarcació de lloguer aquesta tarda davant la costa de Barcelona. Un dels dos ha ingressat en estat greu a l'Hospital del Mar. Els fets s'han produït quan un d'ells s'ha fet un tall amb l'àncora i l'altre ha saltat a l'aigua per ajudar-lo. El sistema d'emergències mèdiques ha activat 2 ambulàncies i ha traslladat el ferit greu a l'hospital. I ara, temps pels esports amb Rubén Pérez.
8: Ha acabat fa uns minuts el 49è trofeu Costa Brava entre el Girona i l'Arsenal, des de Montilivi. Joan Ferrer.
9: Victòria contundent de l'Arsenal a Montilivi per 1-4 en el primer partit del Girona davant la seva afició en aquesta temporada en què l'equip tornarà a jugar a la segona divisió. Els visitants han marxat per davant al descans amb un 0-2, gols de Havertz i Zolis, i ja la represa el Girona ha intentat acostar-se al marcador i de fet ho ha aconseguit amb un gol d'Arnau a la sortida d'un corna que ha retallat distàncies, però només 2 minuts més tard i en 2 jugades seguides Douman i Gabriel Jesús han marcat per posar l'1-4 final al marcador. Destacable la segona meitat els minuts que ha tingut Estuani, només 5, però han estat suficients per comprovar l'estima i el carinyo que li té l'afició. Avui 13.540 espectadors han omplert les graderies de Montilivi en aquesta 49a edició del trofeu Costa Brava, que ha acabat amb aquest Girona 1, Arsenal 4.
8: També ha acabat el partit entre el Sabadell i l'Andorra amb empat a 0. S'ha disputat a porta tancada el CAR de Sant Cugat i el Real Madrid ha empatat a 2 contra la Fiorentina en un amistós disputat a Àustria, mentre que l'Espanyol també ha tancat amb empat, en aquest cas a 3, el seu amistós contra el Middlesbrough, que posava fi a la seva estada a Anglaterra.
7: Pel que fa al temps, els xàfecs d'aquesta tarda, a hores d'ara, ja s'estan desfent, han deixat algunes calamarsades i fins a 42 litres per metre quadrat a Castellà de Nuc, fent pujar sobtadament el cabal del riu Llobregat al Clot del Moro fins a prop de 8 metres cúbics per segon. També 38 litres per metre quadrat a Molló, al Ripollès, o 24 a Sant Joan de les Abadesses. De cara a demà, diumenge, dominarà el sol amb alguns núvols baixos matinals a la Costa Daurada. La temperatura pujarà una mica més amb màximes a tocar dels 40 graus a Ponent i Xafogó a la costa. A la tarda podem tornar a tenir xàfecs al Pirineu i Prepirineu, sobretot occidental, sense descartar alguna gota també a l'entorn dels ports. Això és tot. Tornem amb més informació a la una.
0: Així sona.

0: a punt de passar una cosa que passarà tots els divendres de l'estiu, menys l'últim. Ja sabeu que sempre l'últim divendres és el de presentació de la temporada regular, que ja us desvetllarem on anem i com ho farem, etcètera, etcètera, però baixarem una miqueta de l'hort i llavors el que fem venir és pràcticament tot l'equip del món de recull d'aquest estiu envaeix l'estudi. Llavors, des de casa, molt probablement escoltant aquests personatges que escoltareu, pensareu quin miracle que surti el programa, o potser pensareu el programa surt així per això. Per exemple, Carles Fernández, hola, què tal?
1: Bon dia, hola, Carles Fernández. Sergi, bon dia.
0: Ruth Caral, que no li sentiu tant la veu, o
2: hola,
0: gens.
2: Bon dia.
0: Hola, Ruth,
2: bon
0: que és la productora del directe. Zoé.
3: Bon dia.
0: Ribaudí.
4: Ole.
0: Ole,
4: tu. Soc jo.
0: Abel Caral, bon dia.
5: Què tal, com estàs? Ai, espera, el micro què?
0: Espera, l'inalàmbric. És que som tanta gent que hem d'afegir micròfons.
4: Botonets.
1: Ara, clar.
0: Feies venir el pobre Ernest, que està sol al control tècnic, l'Ernest Ferrer. Lluna Belani, que també l'escolteu a la lectura de la premsa en diagonal i fent el contenidor. Hola, Lluna, molt bon dia.
6: Bon dia a tots.
0: La Mariona Martínez, que també l'heu sentit perquè ha entrat a cada tertúlia aquesta setmana, amb temes diversos. Hola, Mariona. I la Mar Bermúdez, que és una d'aquestes persones també clau i importantíssima dels equips, que tampoc sentiu, perquè forma part de l'equip de la producció del programa. Hola, Marc.
7: Hola, bon dia.
0: I el Jordi Balaguer, que no, avui no està aquí, només faltaria, el tenim a Verdú, que ens ha dit que anava allà s'anava allà al Festival Flamenc, que no comptéssim amb ella directament fins dilluns. A veure, l'any passat vam fer una cosa que a mi em va agradar molt, que és, teníem un bombo.
2: Un bingo.
0: Un bombo de bingo. Allò es diu bombo?
2: No.
0: La roda.
4: Ja comencem.
0: La roda del bingo. El teníem físicament. En algun moment del trasllat de la planta 15 a la planta 3, algú
1: s'ha perdut,
0: va tenir a bé reciclar-lo. Per tant, ara no tenim bombo o bola, o com es digui, de bimbo.
1: Jo en tinc una casa. Jo en tinc una casa.
2: Divendres, ja.
1: En tinc un, si voleu,
0: porta'l.
1: Divendres que ve el porto.
0: Divendres que ve el portes. Sí. Però, per tant, el que hem preparat és un efecte de so que tira l'Ernest Ferrer. Però jo tinc digitalitzat aquest bingo aquí per saber a qui li toca fer la seva secció. Llavors, Ernest Ferrer.
8: Fes rodar el bingo.
0: Més. Un moment.
2: Hi ha moltes boles.
0: Més. Més. Ja surt. Aquí la tenim. Carles Fernández.
1: Oh, guanyador.
8: En lloc com a casa.
2: Hot.
0: De qui és aquesta veu?
1: Del Bernat, evidentment, que el tenim allà a redacció. He escollit aquesta sintonia perquè, tot i que tots l'associem amb Eurovisió, crec que no hi ha cosa més europea. I és que jo aquest estiu us portaré costums i manies estranyes de diversos països d'Europa. Segur que entre tots els que estem aquí a la taula hem recorregut la majoria de països i podríem dir que som fins i tot experts. Em podríeu dir quins són els seus plats típics, els seus monuments, les seves principals tradicions, però una cosa és viatjar a aquests països i l'altra és viure-hi i relacionar-se amb els seus habitants. I aleshores és quan arriben les sorpreses. Segur que com a europeus ens uneixen moltes coses, però afortunadament també en descobrirem que ens en separen moltes. I per encetar aquesta secció avui, començarem amb hàbits de neteja. I want to break free. Potser pensareu que el tema de la higiene no té gaire misteri i tot fem dissabte més o menys de la mateixa forma, però res més lluny de la realitat, ja ho veureu. No farem un rànquing de quin país és el més net, perquè crec que prendríem mal.
0: Sí.
1: Però sí que potser ens posarem amb alguns dels costums qüestionables que tenen els nostres companys de continent.
0: A veure.
1: I començarem per un país amb unes pràctiques higièniques que jo he hagut de patir en primera persona. Que ja heu endevinat de quin país es tracta, no? És, evidentment, Anglaterra. Tots l'associem per la formalitat dels anglesos, l'educació, la puntualitat, però des d'avui no l'associareu amb la netedat, ja ho veureu.
0: Qual també els associem.
1: També, això ja quan venen d'aquí, com a turistes. El pròxim cop que proveu un fish and chips, us asseguro que no us se sentarà gaire bé.
0: Per què? Ara m'estàs fent patir.
1: Mira, us explicaré un costum que té a veure amb rentar els plats, vale? Però de fet no us l'explicaré jo, us explicarà la Paula Ferrero, que és una noia que ha viscut a Londres durant 7 anys.
3: A veure.
4: Una de les coses que em va sorprendre més va ser el fet que al rentar els plats, en lloc d'agafar un plat, posar-li sabó i esbandir-lo amb aigua, el que ells feien era agafen una galleda, posen sabó dins de la galleda i llavors deixen tots els plats, tots els coberts bruts a dins i sense passar-los ni una gota d'aigua els agafen tal qual i els deixen eixugar-se. Llavors veus com tot el sabó va caient del plat amb totes les restes de menjar. És fastigós, no ho entendré mai.
3: No, home, no.
1: No és broma. Jo hi he viscut, senzillament no es baldeixen els plats. Sí, els anglesos els ensabonen dintre d'aquesta palangana que no canvien l'aigua en una setmana, els estenen i això és tot el que fan.
6: Jo.
1: I després menja tu d'aquests plats. A mi el que em van dir és que era una mesura per estalviar aigua, que el sabó ja està pensat perquè s'esbaldeixi sol. No sé si us convenç a vosaltres.
7: Jo puc dir una cosa? És que, o sigui, ara...
3: Va, heu vingut aquí per parlar.
7: Ja l'he dit. O sigui, ara no sé dir-ho exactament perquè no ho recordo amb exactitud. Però a mi és que em van explicar que realment és el que s'hauria de fer. O sigui, em van explicar una tècnica de posar els plats de dins un cubell o alguna cosa així amb aigua i sabó i sacsejar-ho molt fort perquè seria el mateix... O sigui... Ara ja no sé parlar. Un moment, és que és divendres. És a dir, generaria el mateix efecte que faria el rentaplats, saps? Que és molt millor això que no pas rentar-ho tu a mà, per
9: com
7: exemple.
9: Com la manera de rentar els tàpers, que diuen que fiques una mica d'aigua i sabó...
7: Exacte, poses aigua i sabó dins un tàper, tapes, sacseges i ja està net sense haver-hi de passar l'esponja, perquè és efecte rentaplats.
1: Però després es baldeixes.
10: Exacte, després li passes aigua.
1: Després li treus el sabó. O sigui, la qüestió és que ells no treuen el sabó.
7: Aquest pas important és veritat que ells potser se'l deixen.
10: No m'està convencent gens, i les coses que es queden enganxades.
3: Sí, exacte. Però hi ha un motiu?
1: Diuen això d'estalvi d'aigua... Realment jo no em va convèncer res de tant
11: l'aigua. Van més serrits que aquí.
1: Això dic jo?
11: Aquí, ho hauríem de fer aquí, potser, a l'àmbit mediterrani, no?
10: Rei, que un aplaudiment a la salut gastrointestinal d'aquesta gent, perquè renten així els plats.
1: A mi no em va convèncer, crec que vosaltres tampoc.
3: No.
1: A la Paula, evidentment, tampoc. I, de fet, explicarà una anècdota amb el seu exnòvio, que era de Gales... Ell també ho feia i la Paula estava horroritzada. I un dia va decidir fer això.
4: Jo un dia, de fet, vaig agafar... Jo tenia un nòvio de Gales, una temporada, i vaig entrar a la dutxa, em vaig posar tot el sabó pel cos i el vaig cridar, li vaig dir, vine. I em va dir, què passa? I li vaig dir, bueno, veus com estic? Menja'm. I es va quedar així, com, què? Què dius tu? I dic, no, perquè literalment així que et menges tu el teu menjar, guapo.
11: Home, a veure,
10: escolta. Vaya rei.
3: Primer de tot, brava, Paula.
7: Tan visual, ella.
3: Sí.
11: Home, jo no hagués dit que no, eh?
3: Però tu perquè ets un mal.
11: Si una noia a la dutxa em diu menja'm...
3: Plena de sabó.
1: Plena de sabó.
3: Home, sí. A veure, s'han de tenir uns límits. I un respecte per tu mateix.
7: Sí, també.
3: Has de saber dir no.
11: Has de saber dir no, també. És veritat.
3: Ai, senyor. I això ho fan a tot arreu? És a dir, és algú que fan tots els ciutadans d'Anglaterra?
1: Jo a tot arreu...
3: Per tant, no hi ha rentaplats en aquelles cases.
1: Sí, és a dir, si tu tens un rentaplats, per sort, això, i per aquí ja no hi passes.
3: Vale, però... és un tema de si no tens el rentaplats.
1: Exacte. Vale. Hi ha moltes cases que no el tenen, i jo a tot arreu on te vaig anar, amb qualsevol anglès amb qui jo vaig parlar, això els semblava la mar de normal.
11: Compte que Gales és Gales. Si estem parlant del Regne Unit, però en aquest cas sembla que també seria cosa dels gaèlics, no només dels anglesos. Vull dir que, no, una cosa és Anglaterra, altra cosa és País de Gales.
1: I, de fet, tenia un company de fill escocès que també ho feia.
11: Gran Bretanya, en general. Poder.
1: Per tant,
11: escocès, també.
1: Jo m'he tramitat a Anglaterra, perquè no sé si tota la Gran Bretanya, tot el Regne Unit, passen per aquí, però, vaja, que... Més d'un país del Regne Unit.
3: No, a mi no, que no em busqui, no. A veure, anem a girar el bombo? Bombo! Més, fot-li fort, ja veuràs. Més. Que giri.
1: Ara.
3: Ai, mira. Ui. Ah, ja la tenim aquí. Mar Bermúdez.
12: Bon dia.
3: Hola, bon dia, que no ens havíem saludat.
12: Doncs jo m'he preparat una coseta que m'encanta, m'ho passo molt bé, i és la masclistada de la setmana.
3: Bueno, tindràs feina.
12: Bueno, m'he proposat parlar de la masclista de la setmana i és un espai per queixar-nos dels masclistes perquè considero que és una qüestió de salut pública que totes necessitem fer en algun moment i a mi m'encanta queixar-me i fotre'm amb tots, per tant, bueno, tenir un espai per fer-ho està guai. Aleshores, poden ser declaracions, situacions, el que a mi em vingui de gust denunciar i del que em vingui de gust xerrar aquesta setmana.
6: Vale.
12: Aleshores, comencem per un tema que hem xerrat molt durant la setmana i és el futbol. Mundial, no sé què, celebració, avui també, no sé qui s'ha fotut el genoll... En fi, tota la setmana parlant de futbol. Aleshores, he fet el top 3 de masclistades futboleres. Mm-hmm. Vale? Comencem. Matrícula d'honor. És una matrícula d'honor a l'anonimat pel xaval que només arriba al bar on estava veient el partit, vaig anar-hi jo, va arribar i va dir: per què jo no tinc lloc i hi ha allà al mig tres dones?
11: Carai.
12: Una frase increïble. Vaig respirar molt fons, vaig considerar que no era el moment de dir-li res perquè no em venia de gust.
11: Un xaval jove?
12: Jove. Sí, fer basic, perfil... Sí. En fi. Des d'aquí aprofito per dir-li que si vol un millor lloc, el proper dia es quedi a casa seva, ho veurà perfecte i ens farà un favor a totes. Mm. Gràcies. Continuem amb el número 3, medalla de bronze. Mm. És per l'exentrenador de l'Sporting, Miguel Ángel Ramírez, i la seva comparació entre fotre un gol i les dones.
13: El gol es como las chicas en la discoteca. Vale. Cuanto más te acercas, ellas más se alejan. Y luego cuando no le da polilla... igual te tocan así por detrás y te dicen: oye, ¿qué?
11: Movida. Molt bé, tu.
12: Sí, no? Funciona així.
14: Has de carregar de paciència per escoltar aquesta secció.
1: Ja.
12: Però veus, ja va bé, saps? Així descarregues una miqueta d'aquestes coses que escoltem. Això ho va dir el 2023 i res, dir-li que, si us plau, sí, quan vagis a una discoteca, passa de tothom, allunya't, queda't tu solet, el mateix, ens faràs un favor. Mm. I també qüestionar una mica aquesta... com dinàmica de comparar-ho amb el gol, o sigui, no sé, se suposa que has d'anar a buscar el gol, no? Tampoc té cap mena de sentit, bàsicament.
11: No, no és lamentable.
12: Total, continuem. Medalla de plata per...
11: I cada vegada va pitjor, entenc, eh? Mare de Déu, i estem a la plata.
12: Medalla de plata, ni més ni menys, per Florentino Pérez i la seva humil roda de premsa en què deia això.
15: A ver, esa niña, joder, que no... Que tiene derecho a hablar. Yo creo que una mujer que no sé ni si sabe algo de fútbol, pero bueno.
12: Bueno, res, recordar que aquesta persona, poc després d'aquestes declaracions que tots vam escoltar moltíssimes vegades, va ser reelegida com a president del Real Madrid. Increïble, Pobrets que han de pagar un preu superalt, per dir aquestes coses.
11: Aquestes coses a vegades més val... Bueno, no ho sé. Jo sempre tinc un dilema sobre com afrontar això, si a vegades més val callar i deixar-lo que es podreixi amb la seva misèria, o... No ho sé. És un debat intern.
12: Bueno, l'entrada a fotre'l fora d'allà estaria molt bé.
11: També, sí, però... no, això segur.
12: Al moment ens quedem en poder-lo, no sé, posar una mica a la palestra. Top 1.
11: Ai...
12: Al top he decidit, en lloc de declaracions, posar-hi una alineació de jugadors, que són tots els jugadors, o uns quants, dels jugadors que han participat al Mundial i que han estat denunciats, investigats o condemnats per algun tipus de violència masclista.
11: D'acord.
12: Passo a narrar l'alineació, que he tret d'una informació que va publicar la gran Adriana Hest, politòloga i jurista, que divulga xarxes socials, reina absoluta. Podeu anar a buscar el vídeo complet, si voleu. Començo. A la banda dreta, Thomas Partey, investigat al Regne Unit per ni més ni menys que 7 càrrecs de violació i un d'agressió sexual. És jugador del Villarreal i juga a la selecció de Ghana. Atentes, està en llibertat sota fiança, però ep, ha jugat al Mundial. A la banda esquerra, el capità del Marroc, Achraf Hakimi, que anirà a judici per una denúncia de violació presentada el 2023. Al centre del camp, el capità de Cabo Verde, Ryan Mendes, amb un cas obert per agressió sexual. Davanter tenim a Facundo Medina, de l'Argentina, detingut a França l'any 2021 arran d'una denúncia per violència de gènere, i el futbolista va admetre parcialment els fets. I a la porteria, Lucas Hernández, de la selecció francesa, amb una condemna ferma per violència masclista i que, a més, ha trencat una ordre d'allunyament. La llista continua, de fet, podrien fer tot un equip de futbol només ells, però, en fi, com que el futbol no és política, ni és espai per dones, jo per avui ho deixo aquí.
11: Déu-n'hi-do, Tots així posats en fila un rere l'altre, impacta.
12: Fort. I a més,
3: Sí, sí, segurament això és el pitjor.
12: I ja està. I això, doncs que...
3: No, no, sí estem.
12: Que visca el feminisme i que, que continuem.
3: 12 minuts i les 12. Bom. L'Ernest, se fotrà un braç, Ernest? Acabaràs l'estiu? Però bueno, encara més fort. Ep. Era més, tio, que venia. A veure. Rucaral!
6: Hola, bon dia.
3: Hola, què tal?
6: T'has de corregir, perquè
3: sí,
6: no ha fet
3: tantes, tantes coses...
6: No passa res, no. Però
3: ah, no, és no veritat. Espera, no, perquè no he girat la bola.
6: Ah.
3: I s'ho he arribat a dir!
6: Ara! Estic molt... Estic dolguda.
3: Disculpeu.
6: Però, i dolguda és poc. Abans, fa dies que ho saps.
3: Això és veritat.
6: No, no dues setmanes que ho saps. Però bueno, ara ho tinc.
3: Uau. Bueno, què?
6: Mira, enguany em decideix...
3: La vostra secció es fotreu amb mi.
6: No, no, no. Ah. Serà també divertida, esperem, no?
16: Home, i tant.
6: Farem la possible diversió perquè sigui assegurada. Divertida. Teníem ganes de jugar i hem decidit fer la secció juntes. Llavors, el que farem cada setmana és que l'un a l'altre mos proposarem un repte. De fet, mos proposarem tres idees cadascuna.
16: Efectivament.
6: I entre tots haureu d'escollir quin repte haurem de fer cadascuna.
3: D'acord.
6: La setmana següent us portarem... La idea és que siguin reptes radiofònics, que se puguen sentir.
3: Clar,
6: i llavors, la setmana següent, us portarem la mostra que demostra
3: Vinga.
6: Que ho hem complert.
16: Si ho hem complert o no. Amb un afegit, que si no ho complim, vosaltres podreu posar-nos una penyora que haurem de complir aquell mateix dia en directe. Saps? O sigui, si la setmana que ve,
3: m'agrada
16: quan sigui,
3: molt com sona això.
16: No ho hem complert, que el més probable és que no ho haguem complert, perquè en aquesta casa som de procrastinar i ens devem a hores intempestives a més, doncs vosaltres ens podreu fer patir en directe.
3: I qui comença? Qui tindrà l'honor de ser la primera raptada?
6: Mira, jo li...
16: No, o sigui, ens raptarem mútuament. O sigui,
3: les dues haureu de complir.
16: Les dues, és a dir, ara la Ruth dirà tres propostes cap a mi,
3: Vinga.
16: I després jo tres cap a ella, i després votarem simultàniament. És a dir, no votarem primer les de la Ruth i després les meves, perquè llavors es podrien generar desigualtats, no?
3: Em sembla bé, em sembla bé.
16: Hem d'anar fent una i una. Val, llavors comença la Ruth.
6: Mira, la primera proposta per a la Zoé és trobar algú que imiti la veu d'en Basté.
16: Fàcil.
3: Val, què més?
16: Tants imitadors que hi ha a Catalunya que m'ho podrien fer.
6: Després, aconseguir algú que cante la sintonia de RAC1 i interpretem algú del carrer, que no sigui de RAC1. Algú que no conegués.
3: Val.
16: Perfecte.
6: I l'últim, algun fanàtic de RAC1 que pugui explicar tres curiositats teues del Sergi Embúdia.
3: Ui, que està molt difícil.
16: Però no,
6: hi ha gent que escolta tot el dia la ràdio. Completament.
3: No coneix ningú.
16: Ets una de les persones més conegudes de l'Star System català, Sergi.
3: Sí. Val, aquests són els de la Ruta a la Zoé.
6: I t'he de dir que no tenen res a competir amb les de la Zoé. Prepareu-vos.
3: I a veure, tu, Zoé, què li proposes fer?
16: Doncs, en la mateixa línia de la tercera cosa que ha dit, que s'assembla molt, jo li he proposat, és ben sabut, a nivell...
3: Sisplau, va, tot Catalunya.
16: A nivell intern de l'equip, que aquest cap de setmana, ara ho comparteixem tot Catalunya, la Ruth i jo anem... Fem una petita escapada a Mallorca.
3: Val?
16: Anem a un festival de música, que és el Movo Fest, també hi ha, perquè si ens voleu segrestar, ho sapigueu. Llavors, el meu repte és que ja que estem a Mallorca, vull, Ruth, que aconsegueixis àudios de mínim 3 mallorquins que siguin fans del món RAC1, que siguin oients del món RAC1 i que sàpiguen dir almenys alguna referència sobre el programa. El nom de tertulians, la seva secció preferida, que desenvolupin. I si volen dir coses sobre el Sergi, doncs millor.
3: Això no passarà. Què més?
16: A la mateixa línia de també coses de la ràdio, perquè al final és l'únic que farem aquest estiu treballar, aconseguir un àudio d'algú de recepció a les 5 del matí recitant un tros de la vaca cega.
3: Home!
6: Això és complicat.
17: Si no hi ha ningú...
6: Només hi ha una persona a recepció.
16: Doncs aquesta mateixa. I en tercera posició, aconseguir que un artista del Movo Fest, d'aquest festival de música que anirem, que al mig d'un concert, l'aturi un moment per dir ole, ole, ole al cap de setmana.
6: Aquesta m'aconsegui això, segurament.
16: Aquí les teniu. Ara està tot a les vostres mans, que escolliu...
3: D'acord.
16: Per ordre, jo crec que podem fer de la Lluna a l'Abel, que vagin dient quina tria per la Ruth i quina tria per mi, i la que guanyi de cada una, ho tindrem.
6: Voleu que fem un repàs ràpid de recordatori? Jo els he proposat algú que imita la veu del Basté, cantar la sintonia de RAC1 o tres curiositats de l'Embúdia.
16: Jo, tres mallorquins parlant del món a RAC1, un àudio de recepció i un artista aturant el concert dient ole el cap de setmana.
18: Jo trio la de tres curiositats del Sergi, de l'Embúdia.
3: Home, no.
18: I
3: tant.
18: Trio... lo d'aturar el concert i dir ole, ole, ole, vist el cap de setmana.
0: D'acord. Hem de fer ràdio perquè tinc publicitat.
14: Estic 100% d'acord amb la Lluna. Així estan equiparades en dificultat. Però.
0: Vale.
14: A favor, el mateix.
0: Carai.
14: Em sembla bé.
0: Jo, imitar el Basté i lo de l'artista. A l'ole, ole, el cap de setmana. Carles?
1: No, no, jo em sumo a la Lluna, també.
0: Bon, doncs ja està.
14: Però i d'haver-hi. Tenim,
0: no,
14: per...
0: no, sí, jo el veu del Basté i la vaca cega, una mica de Joan Maragall. Però... Per tant, els reptes queden?
7: Que la Ruth ha de... No, que jo he d'aconseguir tres curiositats sobre tu i la Ruth ha d'aturar un concert aquest cap de setmana.
0: Però bé, teniu 7 dies, no? 6.
7: No, jo un, dos.
0: Sí, un, concretament, sí.
7: I els deus més
0: difícils. Bona sort i ànims.
7: Gràcies.
14: Amunt,
0: esforç. Molt bé, ja tornem.

0: Sigueu on sigueu, bon estiu amb RAC1. RAC1.
1: Vosaltres, aquest estiu, relaxeu-vos, sobretot.
2: Gaudiu de la vida com a les reines que sou.
3: Ni se us acudeixi menjar-vos l'oi amb problemes i mals de caps, eh?
4: No, que no és gens bo per la pell, nena.
5: Vosaltres aneu de terrasses amb els amics o torneu-vos tot el dia a la platja.
6: Feu tranquils, que ja ens quedem per fer-ho tot, no patiu.
7: Per quan vulgueu, posar la ràdio.
8: Sigui quan sigui, eh? A qualsevol hora, també al cap de setmana.
6: Perquè sí, també a l'estiu, la ràdio us acompanya.
9: Bon estiu.
0: Sigueu on sigueu, bon estiu amb RAC1. Tots som un milió. Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació.
10: Intuïtiva i renovada.
11: Així sona.

0: moments en què hauria de ser l'estudi, perquè hi ha coses que la ràdio explica molt bé, però que fa més justícia veure-les en directe. Ha arribat una persona normal i una persona que ara de cop té una gepa prominent i que, bueno, impacta, si més no, aquí a simple vista. I a mi m'han dit que així és com fa tots els seus concerts. El que no sabia és que també fa així les entrevistes. Ell és el Lluís Margarit, és conegut artísticament com a Irieix, podem dir-li electrocantautor o directament el Geperut de Notre Dame. I és que aquest estiu, si l'aneu a veure, el trobareu de gira presentant el seu disc Irieix primer al Geperut. Un treball conceptual, carregat d'autoparòdia, molta ironia i un univers molt particular, que val més que... Jo crec que... Jo ara ja ho he vist. Ara més val que ho descobriu vosaltres mateixos. Lluís Margarit... Irieix, bon dia i moltes gràcies.
1: Bon dia.
0: Què tal?
1: Molt bé, tu?
0: Molt bé. No, no. És que no sé ni com descriure-ho. Pesa gaire la gepa aquesta que portes?
1: Depèn de l'època, clar. Sí, clar. Pensa que són com emocions que es carreguen aquí.
0: Ja.
1: Yeah. Depèn de...
0: Se van pujant a l'esquena, eh?
1: Exacte.
0: Ja. Yeah.
1: Aquest és el concepte.
0: El que jo no sabia és que va mutant una mica la gepa, pot ser?
1: Sí, tenim una gepa estiuenca i una d'hivern. I aquesta és la d'estiu.
0: Aquesta és la d'estiu. És una mica més lleugera, potser.
1: Sí, exacte.
0: Ja.
1: Sí, sí.
0: Perquè l'estiu és època d'una mica menys de preocupacions.
1: Exacte,
0: no?
1: Totalment. No pesa tant.
0: Ja. Jo crec que la gent des de casa seva no deu estar entenent res, molt probablement, eh? Us ho arribeu a dir.
2: No. Jo només puc riure, ja no puc fer res més. El meu paper ha quedat relegat, això.
0: Sí, a veure, ara el que farem és intentar fer una entrevista a l'ús.
1: Vale.
0: Normal i estàndard, com si fa 3 minuts no estiguessis aquí sense samarreta.
1: Vale.
0: Llavors, a veure, Lluís, et pregunto, d'on surt aquest alter ego del Geperut?
1: Doncs ve d'aquesta cançó que es diu Geperut de Notre Dame, que parla d'un personatge que va fent bromes com per no acceptar com una realitat, i va ficant com totes aquestes bromes a l'esquena fins que li acaba sortint una xepa. I això em va semblar un concepte interessant per crear aquest personatge i portar-lo de gira per Catalunya.
0: Ets gaire de guardar-te les coses, tu?
1: Més del que em penso, segurament. Sí, sí. No molt exageradament. Sí, crec que hi ha persones que tendeixen a la broma constant com per d'això, però jo sóc una persona molt treballada i intento que no sigui així.
0: D'acord.
1: Però bueno, per això està la música, no? Per portar aquests personatges com al límit.
0: La música per tu... és valor d'escapament, és un joc. Què és la música per tu?
1: Sí, és un joc per mi. Sí, m'agrada com no agafar-me la música com una cosa molt seriosa, sinó com més com una cosa per jugar i per això, per quasi com una cosa narrativa, com si estiguessis fent un guió de cinema, no? Com aquesta cosa de crear personatges i estirar-los i tota aquesta...
0: Ara parlem d'aquest àlbum de debut teu, però abans crec que molts tenim una pregunta a fer-te.

0: the fuck is Iriesh? Aviam, qui és l'Iriesh?
1: Doncs és el japerut que tens davant, és el teu japerut de confiança.
0: Però surt d'algun lloc aquest nom?
1: Sí, bueno, Iriesh és un nom propi que es fa servir a Catalunya, que crec que n'hi ha 7, si no recordo malament. I és el nom que ma mare em volia posar Iriesh, perquè tenim com un parent llunyà que es diu Iriesh.
0: Val.
1: I li agradava molt el nom d'Iriesh i em volien posar Iriesh, però l'últim minut la meva àvia va dir no, fiquem-li Lluís com l'altre avi, no sé què. I es va quedar com se'm va quedar com el cuquet de dir-me Iriesh en algun puesto. I al moment de triar nom artístic vaig pensar,
0: va ser la teva àvia que ho va impedir.
1: Ah, sí, correcte. Sí. Sí, sí, de fet, Iriesh a Instagram està... Iriesh a seques està pillat a Instagram. I si des d'aquí, no sé, si la persona que té el...
0: Se'l vol canviar, no?
1: Sí, m'ho agrairia. Aprofito aquest altaveu que em donava.
0: Hi ha una persona amb una gepa que t'està demanant, sisplau, que et canviïs, no de nom directament, o sí,
1: no,
0: però almenys de nom al compte de les xarxes socials. A veure, hi ha una persona que potser no sap ben bé qui ets, però que fa molt temps que et segueix la pista, que és la Zoé Gaudí.
2: Fan declarada, ja em sap greu, ho sento, no em fa vergonya, però ho dic així.
0: Com el definiries, el Lluís / l'Iriesh primer el Japerut?
2: Aquest títol. Clar, jo crec que sempre definir algú fa de mal fer, no? Però a mi m'agrada molt perquè em connecta com molt amb el meu... Aquesta cosa que diu en psicologia, com de que et connecta amb el teu nen interior i tot això, és com molt així. Tipo, jo quan escolto la teva música, sento una mica que ets com una gran hemeroteca, saps? O com l'arxiu de TV3, que de sobte rescates un referent d'uns dibuixos animats de quan eren petits, una cançó de no sé què, de quin altre lloc. El Japerut de Notre Dame, o sigui, el Quasimodo, que és com...
0: Sí.
2: És increïble. Llavors m'agrada molt perquè és com tota aquesta cosa que com només tu amb la teva com mentalitat de creador i de guionista ho uneixes tot en una sola proposta. Llavors m'agrada perquè és com super raro i super concret, tipus una cosa que només podries fer tu, però que alhora quan ho escolto dic, però si em representa que flipes. Llavors m'agrada molt. I d'altra banda, també considero que és una mica visionari, perquè... treballa amb gent, o sigui, a part de per com tu ets, treballa amb gent que sempre, quan se'n parla, tipus ara, per exemple, hi ha la Wineta que li ha produït l'àlbum al Juan Feducci, i de sobte són noms que tu escarbes una mica i dius, jolín, però si treballen amb l'Iriesh, llavors és com guai, perquè és com... És una d'aquestes persones que crec que potser a vegades no ho tens molt al cap, però que quan t'hi fixes, ell hi era aquí abans. Ell ha caminat perquè molta gent pugui córrer, i aquí ja acabo ja, perquè si no de sobte estarà l'entrevista feta.
0: Ja pots marxar, Lluís.
1: Jolín, estic emocionat d'aquestes paraules. Maco, moltes gràcies.
0: T'has sentit bastant identificat amb el retrat que la Zoé.
1: Sí, vull dir...
0: Una mica claparat, també.
1: Sí, sobretot claparat.
2: No estava preparat, ho sento.
1: Ostres, doncs molt bé. No, jo, o sigui, molt agraït d'aquestes paraules, la veritat. És que sempre que em diuen coses així em fico nerviós.
0: Portes malament l'elogi?
1: Sí. Bueno, no, o sigui m'agrada, però...
0: Però t'incomoda una mica.
1: M'incomoda tot, en general, la veritat. Però és que el Roger Coma va fer un monòleg que parlava sobre això, que quan t'elogien hi ha una cosa molt rara, perquè penses com que hi ha alguna cosa que no està bé, saps? Però és raro, perquè o sigui, entenc perfectament, però a la vegada penso... No sé, com...
2: De què em parla?
1: Sí, potser...
0: potser és una tarada mental,
1: sí,
0: no?
1: Exacte,
0: i no li hauria d'agradar
1: tant. És com aquesta sensació,
0: tant, no?
1: Penso, potser està boja, saps? Però
2: tampoc seria tan raro.
1: Bueno, no sé, sí, sé que no.
0: Bueno, és un públic objectiu, també, eh?
1: No, clar, totalment, clar. Totalment. Sí,
0: no els deixen de banda, tampoc.
1: No, absolutament, ojalà.
2: Però què més maco que hi hagi gent que abraci la teva proposta,
1: totalment,
2: clar.
1: No.
0: A veure, per la gent que estigui descobrint avui Iriesh primer, el Japerut, anem a escoltar una mica d'aquest àlbum debut seu.

0: comença també com una broma? O de cop vas acumulant material artístic i dius, hosti, ja tinc prou cosa com per fer un projecte?
1: Sí, això va ser com quan vaig acabar la carrera de cinema. Jo tenia un grup quan anava a secundària i amb la carrera el vam deixar perquè no sé quantos, i després quan vaig acabar la carrera vaig pensar, va, i he anat acumulant cançons, vaig a gravar un disco i a rodar-lo per bars i no sé què. I vaig gravar un disco amb el mòbil, amb el micro del mòbil, i el vaig penjar a plataformes i això, i amb això vaig començar a fer concerts, i al cap d'un parell de mesos vaig borrar aquest

0: clar, quan estàs composant, a vegades et surt com una cosa d'encefaloplano, aquí sortirà el que surti.
1: Sí.
0: I connectar amb la cosa més còmica, no és, o sigui, ja has de ficar de la teva part, saps?
1: Aleshores,
0: va començar així com una cosa seriosa.
1: Perquè per algú que es pren la música com una broma, t'has trobat de vegades que has dit, ui, això que m'ha sortit és massa seriós?
0: Sí, sí, sí, passem molts filtres de...
1: de seriositat, eh?
0: Sí, i de això, sí, això és massa en sèrio o això fa massa cringe, això...
1: I això ho guardes en un calaix directament.
0: Sí, bueno, jo tendeixo com a enviar-ho això, el Juan Feducci o el Pol, i ells són una mica els que fan la criba de... Lluís, això no, això sí. El Pol és bastant crític en aquest sentit. Ara ja no, potser no tant, ara ja li és més igual, però...
1: Val.
0: Sí.
1: És un àlbum de 13 temes on cantes en català però també en castellà.

0: Quantes cançons en català i quantes en castellà?
1: M'agradaria fer un matís que el castellà que tracto és més aviat uruguaià, perquè...
2: Això anava a preguntar. Sí. La següent pregunta que volia fer. No, però va bé, digues.
1: No, perquè ja sabeu que els catalans tenim una cosa amb castella, no, que no... Que, bueno, que hi ha com una pica... Bueno, com, no, que, bueno, és igual, que vaig intentar fer l'accent uruguaià, sí, sí, perquè el castellà no em semblava un idioma invasor.
2: D'acord.
1: Vaig decidir Uruguai.
2: D'acord, i... Clar, és a dir, les cançons que les fas en català les fas per algun motiu en especial i les cançons que fas en uruguaià les fas per algun motiu en concret?
1: No, o sigui, és una cosa de... Ja et dic que quan composo és pur encefaloplano i no acabo pensant com ara ho farem castellà, sinó que és com això, anar tocant acords amb la guitarra i va sortint. Uh-huh. I tinc molts referents com de música llatina que va... O sigui, crec que també quan composem tirem molt de referents com... i van sortint com músiques que t'agraden i accents que t'agraden i coses així. Uh-huh. I Luis Aguilé, per exemple, m'agrada molt, que crec que és llatinoamericà, però imita l'espanyol. O sigui, és com el projecte al revés. Yeah. I això, no sé. Sí.
3: Però en aquest sentit, no m'agradaria a mi ara posar el dit a la llaga, perquè saps que a mi m'agrada molt la teva música, però no et fa patir l'opinió del públic llatinoamericà, perquè en aquest moment on internet tothom ho cancela tot tan ràpid, tan de seguida, que diguin, això és apropiació cultural o qualsevol cosa d'aquestes?
1: Bueno, és que jo encara no hem arribat a Llatinoamèrica. Quan arribem ja ens hi posarem amb això. Però és
2: ja que... serà el moment de parlar amb advocats.
1: Exacte, sí. Aquí el Monguilot i... bueno, a veure, sí que hi ha un punt com de apropiació cultural, però crec que té un punt com tan paròdic que... no sé, sí, em sento molt còmode amb això, la veritat. Si algú se sent ofès, en parlem i obrim un debat. Però de moment no ha passat. També és que és un projecte com tan petit en algun sentit, yeah, i com fet tant des d'estar per casa, saps, que no em preocupa. O sigui, no em veig omplint un estadi i que vingui... escolti, no.
3: Iries a estar cantant...
2: Sí, exacte. És veritat que, en escoltar la teva música, que en català et surt potser la teva part més tendra i més sensible.
1: Efectivament.
2: No?

0: Per què va aquesta cançó?
1: Doncs és una cançó que vaig escriure fa molt de temps per la Paula, per la meva parella. La vaig escriure fa molt de temps i no volia tenir criatures. Però no sé, o sigui, és que quan faig cançons amb... quan surt el Monyes és en català perquè és un tema com... perquè és la llengua que parlo, i després quan faig cançons amb llatinoamericà és com que pots tirar més del personatge. És que al final en el cine passa el mateix. En el cine hi ha actors espanyols que fan de llatinoamericans i és una mica aquesta cosa que et separa del personatge i pots dir més xorrades i en català és com que... que és això, com poses amb l'encefaloplano, et surten aquestes coses com així, com de... Mira, aquí em va sortir...

0: sortir com fer una cançó sobre la criança. Tenia, potser que tenia 21 anys. Així.
1: Hem descobert aquesta part més tendra, sensible, que t'acompanya des de ja fa uns anys. Potser també, parlant més... potser també és una part mandrosa, pot ser?
0: Ah, sí, home, sí. Això sí, també em persegueix. La procrastinació és un ADN, diria això.

0: Veure, parlant de feina, et tenim ubicat com a Irieix, però la resta de temps, tenint en compte que de moment aquest projecte, de moment, és petit, abans de començar a omplir Palau Sant Jordi i estadis olímpics, a què et dediques?
1: Jo sóc tècnic de so. Abans ha vingut un tècnic de so, no? Potser, o no?
0: L'hem trucat per telèfon.
1: Ah, per telèfon. Bueno, perdó. Però
0: sí, sí, el Joan Sorribas.
1: Doncs jo sóc tècnic de so de rodatge i pues, treballo en sèries com Crims, fiquen micròfons i tot, i bueno, i no sé, després també faig publis, no sé, m'agrada dir que he microfonat estrelles com la Mònica Naranjo i el Roger Coma. I aquesta és la meva vida laboral. Sí, sí.
0: Aquest és el titular, al final.
1: Aquesta és la història.
0: Tu ara ho deies, i leies la Joan, no?, de que potser no et veus omplint estadis, però de la música t'hi veus vivint-hi?
1: No.
0: Però és perquè t'agrada més veure-ho com un joc o perquè no confies que el projecte es pugui fer gran?
1: O sigui, no sé, tinc la sensació que sí, que no és un projecte gens mainstream, saps? Que és com una cosa molt juganera, i això el gran públic, o sigui, crec que abraça altres coses, saps? I no m'interessa tant aquestes coses, sinó, o sigui, només, o sigui, prefereixo poder-ho jugar i no guanyar-me la vida, que no haver de fer com això, com un hit pensant en que la gran massa, saps? No ho disfrutaria. Bueno, potser ho disfrutaria, però no és Irieix, en plan. Amor, t'he trobat tan a faltar aquests tres dies, se m'han fet molt llargs.
2: No, jo, sobre això que deies ara, tenia una pregunta perquè relacionada amb això, que crec que ho has respost una mica, però potser pots respondre encara millor, que és que fa un temps el Manel Vidal va fer un tuit dient més o menys una cosa així com que a Catalunya hi ha molta gent que fa veure que fa els projectes de broma o de forma irònica, no tant perquè genuïnament ho vulgui fer irònic, sinó perquè si algun dia això fracassa o no surt bé, sempre podràs dir com no, jo no ho estava fent de debò. Llavors jo volia saber realment tu dins d'aquest espectre on et col·loques. Si realment ho fas de broma perquè realment et surt així i no ho podries fer d'alguna altra manera, o si hi ha un punt una mica com d'anar amb precaució.
1: Jo la veritat és que li tinc por als tuits del Manel Vidal. O sigui, realment és una persona que va a la iugular sempre. I efectivament, amb aquest tuit, o sigui, vaig pensar, hòstia, ho diu per mi 100%.
2: Però, sí o no?
1: No. Bueno, de fet, va dir, no, per qui ho deia o no?
2: Bueno, no ho recordo. No,
1: bueno, perdó,
2: la pregunta era com si això t'allibera, el fet de fer jugar que ets una mica impostor t'allibera més artísticament, o si realment no... O sigui, et surt fer-ho de broma perquè és la teva manera natural d'expressar-te, saps?
1: És que, clar, tampoc m'allibera perquè realment també és una càrrega, saps? El fet d'haver-ho de fer tota l'estona, o sigui, de que hi hagi com un component d'humor i tot això, o sigui, més que alliberador també és com una cosa que et fica una pressió. I, o sigui, crec que és molt més fàcil composar des de la veritat i des de... Ara he sentit que m'han deixat i oh, quina merda, saps? Com... com, i tirar-ho tal qual i o sigui, crec que passa molt, per exemple, en l'Urban, com que és com aquesta cosa de el primer que em raja, o sigui, tal com raja ho tiro i això ja és la cançó. És com, no sé, crec que hi ha una pressió afegida en donar-li aquest punt irònic i aquest punt com còmic. Això li diria al Manel.
0: A la cara. Lluís, per acabar molt ràpid, on no et podem veure ara així properament?
1: Doncs el dia 9 toquem Argençola, com a una festa major, bueno, al final de la festa major allà a la tarda.
0: D'acord.
1: El dia 15 a les 8 del vespre toquem al Festigàbal, allà a la festa major de Gràcia, i després toquem a Cervera, però això crec que és ja cap al setembre o por ahí, a les festes alternatives. I crec que ja està. Crec que tenim aquestes dates i ja en farem més. Ja us anirem avisant. Podeu seguir allà a Instagram a irieix.irieix, perquè encara no tenim el domini d'Irieix a seques.
0: Irieix, tal com sona.
1: I això, i allà anem penjant els concerts que anem fent.
0: Lluís Margarit, Irieix, un plaer.
1: Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies i molts èxits, i a seguir passant-ho bé fent música, sobretot.
1: Fantàstic, moltes gràcies, molt amables.
0: Ara tornem, ens veurem.
3: Món a RAC 1 amb Sergi Ambudio. Així sona l'estiu a RAC 1. Tots som 1. RAC 1.
4: Escolta, Alba, passa'm aquella caixa, que crec que està al caset de la gravació del dia 15 d'agost. Passa'm-la, sisplau.
2: Estadella, una cosa, en sèrio hem de vindre cada dia a posar el caset amb les gravacions dels millors moments de l'any?
4: Home, clar, si no, qui ho farà? Ho hem de fer nosaltres, collons!
2: Però que no hi ha gent treballant a l'estiu.
4: Hi ha gent i el Pere Mas.
3: Cada tarda d'estiu, de 3 a 4, els taloners millors moments.
2: Pues que posi el caset al Pere Mas, tu, que jo cada dia hi vindrem els inagraells per posar el caset des de la Fuliola, saps què és això?
3: A l'estiu, la tonteria tampoc s'acaba. RAC 1. Tots som un milió.
0: Cristina Domingo, molt bon dia.
5: Bon dia.
0: Com estàs?
5: Molt bé.
0: Sí, m'agrada. Sempre m'encanta el teu optimisme. A veure, ja sabeu que amb la Cristina aquest estiu el que volem fer és aconseguir aprofitar al màxim possible tot el que tinguem a casa i a la nevera. Aquelles parts de les verdures, aquelles parts de la fruita que no en sabem què fer. Perquè bàsicament és que ens pensem que no serveixen per res, però sí que serveixen. És a dir, lluitar una mica contra el malbaratament alimentari en general amb receptes senzilles, fàcils de fer. I avui, Cristina, fem... Tinc aquí apuntat plats ideals per un pícnic a la platja o a la piscina.
5: Exacte. Va. Però el que es tracta és una mica de, amb aliments que habitualment la meitat els acabem llançant, els puguem aprofitar tots.
0: D'acord.
5: Que siguin totes elaboracions molt senzilles, que no ens donin feina, que engeguem molt poquet els fogons...
0: D'acord.
5: I que ens resolguin més d'una situació.
0: D'acord.
5: No? Avui ens prepararem una amanida de pastanaga, no? Que ens aguanta molt bé molta estona a la carmanyola, i farem una cosa que és un èxit. Nosaltres a Impulsem tenim una línia de catering, i servim moltes vegades aquest carrot cake salat.
0: Home!
5: Jo us animo, de veritat, a que el tasteu, i que us traieu els prejudicis de sobre de...
0: Carrot cake
5: un
0: salat.
5: Un carrot cake salat, no un pastís de pastanaga salat. Va. Ens imaginem sempre dolç.
0: Clar.
5: I és fantàstic, perquè a més porta la part proteic, porta el carbó, porta el vegetal, és fantàstic.
0: Et sembla si ens traiem de sobre l'amanida?
5: No, és molt bona, és molt bona.
0: Va, sí. No, és veritat. Fem primer l'amanida i després el carrot cake salat. Com comencem l'amanida? Què necessitem?
5: Mireu, l'amanida, us demanem una cosa. Compreu el manat de pastanagues, perquè amb aquella cua, després us explicaré una recepta senzillíssima i que l'aprofitareu moltíssim.
0: Perfecte.
5: La netegeu ben neta. La peleu, si és que us agrada pelada. Si no, si està ben neta, podeu fer-la servir. La tallareu amb el pelador, fent tires finetes. Sí? Això què farà? Que aquesta pastanaga ens aguanti cruixent molta estona. Ho acompanyarem amb una cansalada curada, que tallarem petitona, la fregirem, i aquest oli del fregir-la, sense gens d'oli, només amb el seu propi, i afegirem un mató i ho lligarem una mica. Això ens substituirà aquestes maioneses que fem servir, que a l'estiu no ens convenen gens. Ho acompanyarem amb uns pinyonets, ho acompanyarem amb un préssec, que ara està en una època fantàstica, un préssec de vinya ben fort. Recordeu la setmana passada que vam parlar de la ceba tendra i les cues?
0: Ai, sí.
5: Doncs aquestes cues, ben netes, les talleu primetes i les afegiu. Ja ho teniu. Tot ben remenat, última hora, i poseu el mató, que l'haureu treballat amb una miqueta de la cansalada, i a la carmanyola, i quan arribes a la platja és una manera supercruixent, molt refrescant i diferent, no? Vull dir, la pastanaga, pobreta, no li fem gaire pressa i és molt versàtil, dolça, salada, crua, cuita. Vull dir, que la pastanaga ens va molt bé a tots, no? I ara a l'estiu, que té tan beta-carotens, ajuda a que el sol se'ns fixi més.
0: Això és veritat o no? Això és veritat o realitat?
5: Sí, sí, els beta-carotens el que ajuden és a fixar la vitamina A, que és la que ens ajuda a protegir-nos, sobretot a protegir-nos del sol.
0: I has dit que amb les fulles del manat podíem fer alguna cosa?
5: Sí,
0: això té a veure amb el carrot cake o és una altra cosa?
5: És una altra cosa. Feu-ne un pesto.
0: Ah!
5: Un pesto amb aquestes fulles. I poseu el fruit sec que us agradi. Els pinyons ja sabem que piquen, però amb un anacard, amb una avellana, amb una ametlla, amb el que tingueu, un formatge parmesà o qualsevol que tingueu a la nevera. Jo faig els pestos habitualment quan tinc restes de formatges per la nevera. Aquells culets que ens van quedant que no sabem ben bé què fer-ne perquè ja se'ns han assecat una mica, els piqueu una mica d'oli, una mica d'all, tot passat per la batedora i teniu un pesto. Fantàstic per una amanida, per una carn, un peix. És meravellós, aquest pesto. I cost zero, perquè ho aprofitem gairebé tot.
0: Totalment.
5: És que què més vols?
0: El carrot... El que vull és un carrot cake salat.
5: Que te l'hauré de portar, eh?
0: Si us plau.
5: Sí. Mireu, aquest carrot cake, la base és la pastanaga i porta una mica de mantega que ens donarà aquesta humitat. Porta farina, que si sou celíacs podeu canviar 50 i 50, fer farina d'arròs i maicena, vull que si sou celíacs no deixeu de fer-lo perquè val la pena. Poseu-li un formatge que sigui sec, tenim un serrat d'ovella que és fantàstic, però entenc que lo fàcil és anar al supermercat i agafar, per exemple, un parmesà. Això ja ens faria. I una miqueta de llet. Si feu servir beguda vegetal, doncs beguda vegetal. És indistint. I el que fareu serà muntar molt els ous amb la llet i la mantega. Ens han d'escumar moltíssim, perquè això és el que li donarà aquest airejat. I posarem...
0: Quants grams de mantega?
5: Per 60. Estava pensant les proporcions.
0: Sí, 60. Vaig apuntant, eh? 60. Sí. Això per quan sortiria el carrot cake?
5: Surt un pa de pessic per 4 persones.
0: 4 persones.
5: Que els acompanyes d'aquella manera i tens l'àpat complet.
0: Clar. Sortiran de casa taronges.
5: No, sortiran ben guapos i morenos.
0: 60 grams de mantega. Val.
5: Dos ous. 125 de farina.
0: 125 farina.
5: Ja podeu fer-la. La de blat o aquesta barreja que us he dit per celíacs. I posarem la mateixa quantitat de mantega que de llet o beguda vegetal, 60 més.
0: D'acord.
5: Uns 75 grams de formatge sequet, ja us dic. El serrat d'ovella li va fantàstic, però si no, el parmesà. 125 de pastanaga. Jo el que us dic és que si heu pelat la pastanaga, aquests dos manats de pastanagues, aquestes peles, aprofiteu-les i afegiu-les en lloc de fer servir pastanaga nova.
0: Val.
5: Jo hi poso una miqueta d'orenga, si teniu una alfàbrega fresca, li podeu també posar una cullereta d'aquest pesto, una miqueta de pebre, perquè a mi m'agrada molt el pebre.
0: A mi també.
5: I ja està, no té més ingredients, tots els teniu a la despensa. Vull dir que no. Doncs això, munteu bé els ous, amb la mantega i la llet. Quan estiguin molt muntats, hi afegirem la farina, amb l'impulsor. I al final ens hi posem la pastanaga, el formatge i l'orenga. Enfornem i llestos.
0: Ja està?
5: Ja està. Ja està.
0: Ara em sap greu. 32 anys. 32 anys perduts.
5: No, perquè més és aquelles plats que són tan supersenzills de fer que el faràs sense parar. I que et sorprèn. Tu et venen uns amics a casa i vols quedar bé, fas aquest pa de pessic. Yeah. No? A l'escola de la Mireia... el fem més d'una vegada en algun taller i és un èxit. És un èxit, perquè és super senzill. Jo, el que m'agrada és que les receptes siguin fàcils, senzilles, amb totes coses que tingueu per casa i que no hagiu de pensar ai, no tinc aquest ingredient, ara no el puc fer. Home, no, tots tenim una pastanaga, una farina...
0: Mira, jo una cosa que m'he acostumat a fer, perquè la meva parella li encanta les pastanagues, i amb això que els que no estem gaire habituats a la pastanaga la deixem completament de banda, però la gent que li agrada la pastanaga és pastanaga a tot arreu, allà on puguin. I hi ha una cosa que t'arregla un sopar entre setmana, que te'l fa una miqueta més divertit, que són pizzetes de pastanaga.
5: Ah!
0: Que la massa...
5: Mira!
0: Sigui pastanaga, i poses una mica de mozzarella o el que vulguis, i clar, la massa és pastanaga.
5: Doncs tot... És una rara avis, això de que li agraïn les pastanagues, perquè normalment
0: és... Una rara avis tota ella.
5: És com pastanaga, sense més, no? I és
0: clar.
5: Boníssima.
0: Totalment.

0: Marc, què passa?
1: Pots saber per què no som aquí? El programa comença en 10 minuts i estic sol com un mussol.
2: Ah, que estem de vacances.
1: Però com de vacances? Que vacances ni que vacances? Que estem en ple capitalisme? Estem a la precarietat? Però què us heu pensat? Que sou aristòcrates? Quina vergonya de vacances, diu. Immediatament cap aquí!
2: Marc, és que no et sento.
1: Escolta,
2: bé,
1: no em pengeu, ni us acudeixi penjar-me el telèfon. Vividors, bolxevics,
2: Marc.
1: Bandarres.
2: Marc.
3: De dilluns a divendres, d'una a dues del migdia, vostè primer, a RAC1, amb Marc Giró.
1: Així va el país! Així va el país!
3: RAC1. Tots som un milió. RAC1.
4: L'estiu, la millor època per gaudir dels amics. Si en tens. Hola.
3: Cada dia, de 12 a 1, la competència especial 50 anys. Amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau. RAC1. Tots som un milió.

0: Tu ho diràs, amb Miquel Agut.
1: Senyores i senyors, bona nit, són les 11. Benvinguts, benvingudes al Tu diràs, i serem des d'ara i en un principi fins la una. Avui és dissabte, 1 d'agost, el mes de les vacances per excel·lència i el mes que comença la Lliga. Falten 15 dies perquè comenci a rodar la pilota oficialment, però avui és dia d'amistosos, de proves. Ha jugat el Madrid, que ha empatat a 2 contra la Fiorentina. Ha jugat l'Espanyol, que ha empatat a 3 al camp del Middlesbrough. I també ha jugat el Sabadell, que també ha empatat a 0 contra l'Andorra, un partit que s'ha jugat al Car de Sant Cugat. I també ha jugat el Girona, que ha perdut contra l'Arsenal per 1-4 al Trofeu Costa Brava. Avui se'n celebrava l'edició número 49, que s'ha acabat fa una estona a Montilivi. Allà encara hi és, perquè ha seguit el partit in situ el Joan Ferrer. Hola, Joan, bona nit.
2: Bona nit, Miquel.
1: Com ha anat això? Aquest 1-4 reflecteix la superioritat anglesa a la gespa?
2: Sí, victòria contundent i plàcida per 1-4, com dius, de l'Arsenal aquí a Montilivi davant d'un Girona que s'ha vist clarament superat per l'equip de Mikel Arteta. La primera meitat ha acabat amb un 0-2 pel conjunt Gunner gràcies als gols de Kai Havertz i Christos Zolis. Per cert, Arteta ha presentat un 11 amb força titulars, de fet amb 3 mundialistes, Piero Incapié, Víctor Gyökeres i el propi Kai Havertz. Els ha canviat a tots 3 a la mitja hora de joc, ja amb el 0-2 al marcador. I a la represa, el Girona, que ha escurçat distàncies al minut 50 gràcies a un cop de cap d'Arnau a la sortida d'un corna, però només 2 minuts més tard i en 2 jugades pràcticament consecutives l'Arsenal ha fet el tercer mitjançant un xut ajustat de Max Dohman i tot seguit el quart en el que Gabriel Jesús ha aprofitat una pèrdua del Girona per fer aquest definitiu 1-4. Destacable que Stuani ha disputat els últims 5 minuts de partit i ha rebut una gran ovació dels 13.540 espectadors que avui han omplert les graderies de Montilivi en el que ha estat l'estrena de Quique Álvarez davant la seva afició a 15 dies de començar la competició oficial contra el Leganés també aquí a Montilivi.
1: Perfecte, doncs de seguida repassem què ha donat de si el partit i escoltem els protagonistes. Fins ara, Joan.
2: Fins ara.
1: I tot plegat el mateix dia que el Barça ha incorporat un nou futbolista.
3: Great feeling.
4: He tingut una sensació genial, m'han rebut molt bé, és com una gran família. També m'ha rebut molt bé l'entrenador. He parlat amb en Hansi i faré tot el que em demani quan em necessiti. Treballaré dur per ser-hi. Per a mi és fàcil, simplement es tracta de treballar molt i sempre que l'entrenador em necessiti, hi seré.
3: Wherever the coach needs me, I'm a be there.
1: És Jess Wissibu, o Wissibu, algun dia sabrem com li hem de dir, un extrem belga de 18 anys que arriba procedent del Bruges, ha signat contracte fins al 2031 i avui ha fet el primer entrenament com a blaugrana. Però no només d'amistosos i de futbol viu la humanitat. Aquest 1 d'agost de 2026 ens deixa un parell de bones notícies per l'esport català. La primera la trobem a París, on es disputen el Campionat d'Europa de Natació. La collita d'avui són 2 medalles de plata, la d'Iris Tió i Denis González, el duet mix per començar, que feia feliç, sentim aquestes declaracions a Teledeporte, la nadadora barcelonina.
5: Estamos muy contentos porque ya desde el año pasado que nos compenetramos muy bien y ha sido muy fácil el proceso y aunque hemos tenido poco tiempo, pero lo hemos aprovechado al máximo y muy contentos con el resultado.
1: Tió ha sumat una segona plata. En aquest cas ha tingut tan bon regust perquè segurament aspirava a l'or fent parella amb Lilú Lluís, en aquest cas el duet lliure. L'altra bona notícia és que Paula Blasi s'ha posat el mallot blanc de la millor jove del Tour de França femení tot just després de la primera etapa. L'espluguenca és la millor menor de 25 anys i ha fet revifar una polèmica que afecta el seu equip, l'UAE. Blasi, que recordem-ho, és la vigent campiona de la Vuelta a Espanya, ha de ser candidata al títol o gregària, perquè el seu equip contempla aquesta segona opció. La cap de files és la polonesa Dominika Blodarczyk. I, per cert, si ahir vau escoltar el Tu diràs, Potser recordeu que ens vam acomiadar explicant-vos que acabava de començar el partit entre Rafa Hoddart i Lorenzo Musetti del Masters 500 de Washington. Doncs bé, el madrileny es va imposar a l'italià i aquesta matinada, no abans de les dues, jugarà les semifinals contra el xilè Alejandro Tabilo. Serà després de l'altra semifinal entre els estatunidencs Brandon Nakashima i Taylor Fritz. Passen 5 minuts de les 11, una pausa i tornem amb la tertúlia avui amb el periodista de Mundo Deportivo Àngel Pérez i el del diari Ara Albert Nadal i amb el Dani Manzanera tocant els botons. Benvinguts, benvingudes a la nit esportiva de Catalunya.
0: Tu ho diràs, amb Miquel Agut.
6: Atenció, gaudeix aquestes vacances estrenant cotxe. Arriben les rebaixes d'estiu d'Ocasión Plus. Aprofita 3.000, 5.000 i fins a 8.000 euros de descompte en milers de cotxes. Només aquest estiu, del 3 al 14 d'agost. Més de 120 centres per tot Espanya. Mulla't i vine a buscar el teu cotxe.
7: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
8: Bona nit. En el sorteig del Sueldazo cap de setmana celebrat avui, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat ha estat el
9: 1833-01833 de la sèrie 19-019.
8: Així mateix, uns altres 4 números i sèries han obtingut cadascun un premi de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Els pots consultar al teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Demà tens una nova oportunitat amb el Sueldazo cap de setmana. 11. Ben jugat.

0: Tu diràs RAC1 fins la una, en un principi. Avui, aquest 1 d'agost, dissabte, amb el contingut, vaja, fresquet, fresquet, perquè hi ha moltes coses a comentar. L'actualitat no se'n va de vacances. I els nostres tertulians tampoc, ja els saludo, aquí a l'estudi de RAC1. Hola, Àngel Pérez, bona nit.
1: Molt bona nit. Com estàs, a part de Moreno?
0: Bé, encantat de ser aquí. Perfecte. Vaja, seria una llàstima haver desaprofitat els rajos de sol, ja que amb el canvi climàtic hi ha més sol que abans i pica més que abans, doncs
1: ja que els manera, tenim, els clar, agafarem, no?
0: Clar, perquè si no, què has de fer?
1: Clar, correcte, correcte.
0: Paraigües, no? Bé, potser també. Albert Nadal, bona nit.
2: Què tal? Bona nit.
0: L'Albert també ha acabat les vacances, eh?
1: Sí, sí, sí. Sí,
2: sí. Ara ho discutíem fora de micròfons i dic, hosti, Miquel, estàs bastant moreno. Dic, jo vinc d'estar a Grècia a la platja, ja vaig tornar fa un parell de setmanes, que estic treballant, i m'has dit, jo també estic moreno, però no he fet platja. Això ho hauries d'explicar a l'audiència.
0: Això jo crec que l'audiència no li acaba d'interessar.
2: Vols parlar del Girona, millor?
0: Bé, no, del que toca, però mira, l'altre dia amb el Martí Oliveres a la redacció ho comentàvem, vagis on vagis a Europa, no sé altres parts del món, però a Europa vagis on vagis a l'estiu, no cal que vagis a la platja, agafes color perquè fa unes calorades que fins fa molt poc no s'havien vist mai.
2: Jo em poso crema solar a la cara tot l'any, però per l'skincare, però ja tinc una edat, passat els 30 ja m'han dit, has de posar una mica de skincare.
1: Molt bé, i així m'agrada, així m'agrada. Fas
2: crema solar tot l'any.
1: Rutina de nit, no? Fas rutina de nit, eh?
2: Exacte.
0: Cogombra la cara, també, aquestes coses. La mare que el va...
2: Que no falti de res.
0: Skincare. O sigui, l'últim que vas pagar, un tio... Quina edat tens, tu?
2: 33.
0: O sigui, un tio de 33 et vingui parlant de skincare.
2: Que fa skincare. A mi m'han posat la pol cos, dic que ho he de començar a fer, doncs crema solar, de moment, a la cara tot l'any.
0: Perfecte, endavant. Tu has fet vacances ja, Àngel?
1: No, encara no. Fins al 17 d'agost estem aquí aguantant...
2: Déu-n'hi-do, deus tenir ganes.
1: Heroicament, sí. Bueno, aviam, hi ha dies sueltos que... Tenim un país tan maco que... Si tens un dia, només un dia de vacances, cap de pots aprofitar setmana, per fer una escapadeta, tenim platges, tenim muntanya, ho tenim tot a Catalunya.
0: Això és correcte, és com la cançó de Joan Dausà, ho tenim tot.
1: Ho tenim tot.
0: Qui tampoc no fa vacances encara, tot i que és un vividor, l'hauríeu de conèixer, és el Joan Ferrer. Joan, tornes a ser per aquí, oi?
3: Torno a ser per aquí.
0: El Joan, que és a Montilivi, on avui ha seguit aquest partit del Girona contra l'Arsenal, que s'ha acabat fa una estona, que és el més recent que tenim pel que fa a l'actualitat del dia d'avui, i m'agradaria, per començar, abans d'escoltar David López, que ha estat el protagonista a la zona mixta, m'agradaria, Joan, que em diguessis més o menys com ho has vist i amb què et quedes del que has vist després d'aquest 1-4 victòria de l'Arsenal al camp del Girona en aquesta presentació, 49è trofeu Costa Brava.
3: Mira, jo crec que d'entrada, avui el menys important és el resultat, perquè al final la diferència entre els equips és evident. Estem parlant d'un Arsenal que és campió de la Premier, subcampió d'Europa, i evidentment al Girona no se li ha d'exigir guanyar l'Arsenal, no? I menys a les alçades de temporada que estem. Però sí que t'ho definiria amb dues paraules, i són preocupació i incertesa. Preocupació no per veure el partit, com dic, sinó per la situació que viu el club i la plantilla a tan sols 15 dies de rebre el Leganés a casa en el primer partit de la Lliga, que aquí ja és on realment el Girona es juga les coses i on haurem de començar a exigir resultats, perquè les temporades en principi estan per treballar situacions i automatismes de cara al que et trobaràs al llarg del curs, i el Girona, ja no només aquest any sinó també el passat, crec que ha anat molt tard en planificació de plantilla. No només ho crec jo, sinó també David López, ara el sentirem a continuació, i el que comentava la incertesa és perquè hi ha, crec, moltes incògnites a resoldre en el que fa la plantilla, no només a les arribades, sinó també a les sortides, perquè el Girona compta amb una sèrie de jugadors, en ve el cap Banat, Arnau, Unagi, Sigankov, Àlex Moreno, ve una llarga llista de jugadors que serà molt difícil que tots segueixin aquí a Girona, i que, evidentment, no sé què és el que està passant pel cap de Quique Álvarez, que de moment diu que està tranquil i que confia en tenir un bon equip, però la realitat és que jo crec que la foto de la plantilla d'ara fins a que es tanqui el mercat, jo crec que serà bastant diferent, i això pot perjudicar el Girona.
0: La foto de la plantilla a David López, i ja podem anar a sentir-lo perquè ha valgut la pena, a la zona mixta de Montilivi. Joan, tampoc no li fa el pes, eh?
3: No. De fet, vaja, això que us estic explicant és literalment el que ha dit David López, que ha començat valorant el mercat. Bueno, els periodistes li han preguntat per com està veient la situació de la plantilla a, com dic, 15 dies de que comenci la temporada oficial, i el capità del Girona, que doncs, ja el sentireu, ha parlat d'equip estancat.
4: Bon, estancat, no? No hi ha per ara més gent que ve, òbviament és la situació que té el club. Poc més s'hi pot fer, vull dir, estem en una situació complicada, bloquejats, i bé, espero que el club pugui avançar i pugui fer els canvis que cregui que són necessaris. No sé, això són coses del club, però jo entenc que sí, entenc que fins que no hi hagin sortides no hi haurà entrades, però no ho sé, és el meu punt de vista com a aficionat.
3: un David López que també ha parlat més enllà del mercat, en el que ha afegit també que bé, ha demanat reforços en defensa. El que també ha parlat i ha valorat és la temporada pròxima del Girona, i quin ha de ser l'objectiu, més enllà de l'ascens, que ho està repetint tothom a la plantilla, però que deixa clar que per aconseguir aquest objectiu de l'ascens, la mentalitat ha de ser la d'anar a guanyar la Lliga.
4: Con la mentalidad de ganar la Liga. Obviamente va a ser muy complicado. Es una Liga que estará muy luchada hasta el final. Que seguro el otro día jugamos contra el Castellón y nos puso muy complicadas las cosas. Pero bueno, nosotros somos el Girona, tenemos grandísimos jugadores y tenemos que ir a por todos los partidos.
3: I en aquesta mateixa línia de guanyar la Lliga, David López, que ha reconegut que el qui cregui dins el vestuari que pel fet de baixar de primera a segona el Girona ja té l'ascens aconseguit, s'equivoca.
4: Segur que si anem que som un equip que acaba de baixar i que tornem a pujar, no guanyarem en ningú camp. És una categoria complicada, haurem de lluitar tots els partits donant el nostre màxim, i el que pensi que serà un any fàcil s'equivoca, de debò. Així que serà un any per tenir una mentalitat d'equip que va per tots els partits, sigui el que sigui, sigui el camp que sigui.
0: Queden 15 dies perquè comenci la Lliga, el Girona té feina, però vaja, sentint David López, Albert Àngel, sembla que hi ha un punt de preocupació, que no només la té el Joan Ferrer, que avui ha seguit el partit per RAC1 a Montilivi, sinó que fins i tot està instal·lada a l'interior de la plantilla.
1: Sí, i és normal, jo crec, una mica per la inèrcia, no? Al final, quan vens de baixar, diguéssim que la sensació, no? El clima, la inèrcia, la redundància, és negativa, en el sentit de vens d'una decepció, vens d'haver baixat de categoria, vens d'haver perdut de categoria, tot són incerteses, no? Tot se't posa per davant un horitzó que dius, ostres, tenim per davant un any on l'objectiu principal és l'ascens, en una categoria que és molt difícil, tornem un altre cop a saborejar, diguéssim, l'amargor d'estar a la segona categoria. I llavors la inèrcia és negativa, és de negativisme, no és normal que qualsevol element, qualsevol circumstància, la vegis amb uns ulls diferents. Jo crec que el que hauria de fer el Girona i el Girona és calma, tranquil·litat, deixar una mica que les coses es vagin agafant, que l'equip vagi començant la temporada, òbviament que a l'estiu es faci la feina que s'ha de fer, però no treure conclusions ni posar-se nerviosos al mes d'agost. És a dir, calma, el camí per tornar a primera aquesta temporada, esperem que sigui aquesta temporada, és llarg i tot just està començant. Aleshores, bueno, anem a veure. Jo crec que l'escenari ideal és deixar que vagin passant els dies i anar evolucionant, però és normal. Em sembla normal que diguéssim, ara la mentalitat, igual que diguem sempre històricament, doncs que Ronaldinho, quan va venir, li va canviar la mentalitat del Barça, o Flick, fins i tot, li va canviar la mentalitat, fent una anàlisi més curt, a curt termini, i ara mateix la mentalitat una mica del Girona és de tristesa perquè s'ha baixat de categoria, però jo crec que s'ha d'estar molt tranquil.
2: Avui és difícil, no?, treure conclusions. És veritat que la dinàmica de la pretemporada no convida de moment a l'optimisme, també hi ha jugadors lesionats, avui ha tornat Gazzaniga a la porteria, ha de tornar Esprilla, Sigankov és tota una carpeta per si sol, potser no sé si la vols obrir o no.
0: No.
2: Ah, no.
0: Ja, no, però bàsicament perquè...
2: No,
0: però bàsicament perquè encara queden molts capítols dins d'aquest estiu.
2: Sí, sí,
0: amb
2: porto...
0: ell i amb d'altres.
2: I amb mi, quins partits de pretemporada, més enllà de dinàmiques, sí que és veritat que estem a 15 dies de que comenci la Lliga, i ara ho deia molt bé l'Àngel, no?, que és quan puges a primera, sembla que els equips recent ascendits que et fan aquelles temporades, el Girona és un bon exemple, perquè la dinàmica és ascendent, i quan baixes normalment costa, no?, engegar motors. Però bé, aquests partits, doncs això, a veure Minsu, fet una assistència, a veure si s'acaba quedant el Girona, Justin també, no?, Arnau ha fet un molt bon gol, i sí que és veritat que jugaves contra tot un Arsenal, amb mundialistes titulars, hi ha gols com el de Gabriel Jesús, que hi ha fortuna... No és un partit per treure conclusions positives, però també em sembla una mica exagerat l'1-4, no? Llavors, a veure el pròxim test.
0: A veure, i sobretot el test contra el Leganés, que serà el primer de la Lliga. Hem sentit David López, hem sentit els tertulians, sentim també què diuen els aficionats del Girona, que avui hi havia a Montilivi, alguns d'ells han parlat amb el Joan per fer-li saber què esperen d'aquesta temporada.
5: Suposo que encara li costa arrencar, però quan estiguin en condicions, quan agafin temps, milloraran. Però falten una mica de fitxatge encara. Confio, però estarà molt lluitat. Hi haurà molts equips, l'Almeria, el Valladolid, els equips de sempre. Estarà molt, com sempre, a segona, serà difícil.
6: tancant-se tot el 30 d'agost, jo crec que la plantilla no està ni tancada ni de sortides ni d'entrades, i jo crec que em fa por que repetim lo de la temporada passada, que vam estar els primers 5 partits fatal perquè la plantilla no estava tancada.
0: Està espantat aquest aficionat que ha compartit una estona amb el Joan Ferrer. Ell ens parlava, en Joan, d'incertesa i preocupació. David López d'una plantilla estancada i bloquejada perquè encara falten fitxatges. Joel Sebastián, company de l'Esportiu, bona nit.
7: Bona nit, Miquel.
0: Realment, el vocabulari, si més no, no convida a la tranquil·litat, aquesta nit. No sé com estàs tu amb tot això, sobretot perquè l'afició té una part d'informació o no la té, depèn, però com David López, que és dins, no?, i que sobretot digui que estan estancats i bloquejats, no sé com ho perceps i com ho interpretes.
7: Doncs sí, aviam, si el missatge o el discurs de tothom, afició ja internament als propis jugadors, és unànime, no?, en què falta molta feina per fer, en què hi haurà molts de canvis fins que no comenci la competició o fins que no es trenqui el mercat, doncs genera aquesta intranquil·litat, no?, aquesta incertesa, aquesta sensació de no tenir un rumb fixe, per molt que l'objectiu s'hagi fixat de seguida, no?, que és l'ascens, però clar, has de navegar amb fermesa, tenir clares les coses, i aquest Girona ara mateix no ens provoca aquesta sensació. I després d'un descens és segurament la pitjor sensació que pots tenir, que no tinguis un rumb fixe i tinguis les coses clares. Perquè el mercat ve donat així, perquè estarem jugant la tercera jornada encara amb el mercat obert. Això és un debat que cada estiu em sembla que tenim tots.
0: Sí.
7: Fins i tot els entrenadors es queixen ja obertament. Però bé, el sistema està fet així, i el Girona desgraciadament sembla que tornarà a pecar d'aquesta planificació tardana, perquè el mercat l'obligarà a fer moviments d'última hora i precipitats.
0: Perquè el Girona té més jugadors amb contracte que mai, abans sí, no n'havia tingut tants, però un cop s'estableix a primera divisió i va adquirint patrimoni en forma de futbolistes, vol dir que són jugadors seus i que tenen contractes en vigor, però quan baixen a segona divisió aquests contractes molts no respecten, perquè el jugador no vol jugar a segona divisió, però el club tampoc no pot permetre que tots els jugadors que no vulguin jugar a segona divisió acabin marxant, perquè si no hauria de fitxar 20 jugadors de cop, i evidentment això no és ni viable ni factible. Per aquí també s'entén que hi hagi una certa espera tensa, Joel.
7: S'afegeix que l'herència de la Champions, no?, amb contractes doncs suculents, amb inversions, no?, que es van fer, i que el club doncs, com molt bé dius, no pot regalar futbolistes que encara tenim d'aquesta herència Champions amb grans contractes i aquelles inversions que es van fer. Esprilla, Doni, etcètera, etcètera.
0: Sí, i que a més, els jugadors que té el Girona avui a la plantilla, si es tanqués el mercat avui, el Girona no els podria inscriure tots perquè superaria el límit salarial. Per tant, aquí també s'han de fer equilibris i números. Acabo, Joel, que sé que estàs enfeinat. Per mirar-ho amb una mica d'optimisme, què t'ha agradat? Amb què et quedes de bo del que has vist avui i que creus que pot ser útil de cara a la temporada?
7: Bé, em quedo amb la força, no?, o el desvergonyiment aquest dels joves, no? Minso està donant i aportant moltes coses en aquesta pretemporada, i crec que és un jugador que el Girona ha de lluitar perquè es quedi a la plantilla, i altres jugadors com Mizan, fins i tot el propi Las, que poden donar un pas endavant i aportar aquesta energia, no?, aquesta fam que es necessita en un equip que, com hem dit, vol pujar de categoria i ve d'una depressió que s'ha allargat més enllà de la temporada passada, sinó també la segona volta de fa dues temporades, i que sembla que no podem treure el cap o no sabem com treure el cap d'aquesta depressió o situació d'incertesa.
0: A veure què ens trobem el dia del Leganés d'aquí 15 dies, que serà el primer partit de Lliga a Montilivi. Aviam si aquell sí que el guanya el Girona, que el resultat serà molt més important que no pas avui, i en quin estat es troba la plantilla de feta i de cosida ja per començar el campionat, tot i que el mercat encara estarà obert uns dies més. Joel, gràcies, fins aviat, una abraçada.
7: Una abraçada, Miquel, gràcies.
0: Acomiadem el Joel Sebastián, el company de l'Esportiu, que ens ha portat el punt de vista sobre el partit d'avui i l'actualitat del Girona, i també acomiadem el Joan Ferrer, que ha viscut a Montilivi en la 49a edició del Costa Brava, el Girona 1, Arsenal 4. Talismà, gràcies,
3: Fins ara.
0: Adéu, adéu. Adéu, adéu. Un quart i mig de 12. Una pausa i tornem.
8: Tu ho diràs, amb Miquel Agú. RAC 1.
9: Els parla el capità Budio. Gaudeixin d'un vol tranquil. Tindrem cel clar i la durada serà d'unes 2 hores.
10: Ei, podeu sortir de l'aigua, si us plau, que hi ha bandera vermella?
11: Em poses una birra, si us plau?
10: I tant. Vols una copa o una mitjana?
8: Aquest estiu, el món a RAC 1, amb Sergi Budio, de dilluns a divendres de 7 del matí a 12 del migdia.
10: La ràdio, sempre al teu servei, també a l'estiu.
8: RAC 1, tots som un milió. RAC 1.
12: Escolta, Alba, passa'm aquella caixa, que crec que està al caset de la gravació del dia 15 d'agost. Passa'm-la, sisplau.
13: Estadella, una cosa, en sèrio hem de vindre cada dia a posar el caset amb les gravacions dels millors moments de l'any?
12: Home, clar, si no, qui ho farà? Ho hem de fer nosaltres, collons!
13: Però que no hi ha gent treballant a l'estiu.
1: Hi ha gent i el Pere Mas.
8: Cada tarda d'estiu, de 3 a 4, els taloners millors moments.
13: Pues que posi el caset al Pere Mas, tu, que jo cada dia he de vindre amb l'Alzina Graells per posar el caset des de la Fuliola, saps què és això?
8: A l'estiu, la tonteria tampoc s'acaba. RAC 1. Tots som un...

0: Ara, cal esperar el moment. A veure, Dani, puja, puja. 5 minuts i 11:45 fent tertúlia. Tu diràs què et passa.
1: No, no em pots fer això un dissabte a la nit.
2: Amb l'ampolleta d'aigua sobre la taula.
3: Clar, és que...
0: I el cogombret, i el cogombret de l'esquinquer a la cara. Gerli, es diu, si vols...
1: Sí, home, sí.
0: Deal with it. Fent tertúlia, el tu diràs, amb l'Albert Nadal, amb l'Àngel Pérez, entre l'estudi el Rubén Pérez. Rubén, bona nit.
4: Bona nit, Miquel.
0: Avui has estat pendent. Has tingut feina avui, a diferència de la majoria de dies. Avui has tingut... Avui has tingut feina, perquè, clar, de l'actualitat del Madrid n'hi ha per donar i per vendre. Avui en clau Barça és un dia més aviat fluix, parlarem de Visibu més endavant amb la Marta Ramon des de Birmingham, però l'actualitat del Madrid té moltes arestes, moltes. Començarem per la més recent, perquè si el Girona ha jugat a les 8, el Madrid jugava a les 6, a Klagenfurt, a Àustria, allà on el Girona va perdre contra l'Sturm Graz el dia que va fallar el gol més fàcil de la seva vida, Ivan Martín, per cert, doncs allà és on s'ha jugat el partit. Empat a 2, el Madrid de Mourinho ha vist debutar alguns dels fitxatges d'estiu.
4: Sí, Dumfries i Carlos Espic han disputat els seus primers minuts com a madridistes. Ha estat el primer amistós en públic de l'equip blanc. Recordem que ha jugat, ho anomenen entrenaments, però són partits amistosos contra l'Alcorcón i el Leganés. S'ha avançat al minut 12 l'equip de Mourinho amb un gol d'Hendrick, amb una bona rematada dins l'àrea, i 10 minuts després el jove del filial, Alexis Siria, ha fet el segon. Pocs minuts abans del descans, la Fiore ha retallat distàncies amb un gol de Roberto Piccoli, i a la segona meitat el jugador més destacat del conjunt italià, Moise Kean, ha posat el 2-2 definitiu. Segons José Mourinho, avui ha vist un Madrid de 3 cares.
0: 3.
5: Madrid de 3 cares. Fresco, cansado y súper cansado. El Fresco jugó muy bien. Jugó muy bien. El resultado 2-1 al descanso es cortísimo. Es un primer tiempo de grandísima calidad para 3-4, 4-0 tranquilamente. Segundo tiempo, el partido pasa a ser más físico. Y después la tercera cara, que me ha gustado muchísimo también, que es la cara del súper cansado. Pero donde el equipo ha sabido controlar el juego, ha sabido volver a dominar el juego.
0: Teníeu ganes de tornar-lo a sentir o no?
2: M'acaba de passar una cosa molt forta, t'ho dic en sèrio, no sé si ho has detectat amb la meva cara, però m'acaba de passar una cosa molt forta, que la primera paraula que he sentit de Mourinho ha sigut, ho he pensat i dit, hòstia, que ja està aquí.
4: En plan, que un déjà vu.
2: Ha sigut, t'ho dic en sèrio, ara estic païnt, fa 30 segons o un minut sí, que l'he escoltat, sí. I estic païnt dir... que sí, sí, que és veritat, que l'hem de tornar a aguantar una altra vegada aquesta veu que se't fot aquí al cap de vergüenza me daria i aquestes coses que deia, pues ara cada 3 dies fins no sé quan.
3: A mi sorprèn que s'estigui excusant en un partit de pretemporada, no? Que hagi de cansado i supercansado. Vull dir, tots ho donem per obvi, això, en aquests testos de pretemporada, i sobretot els primers. I ell ja és com... ha girat la truita, ha enviat un missatge positiu, però que ja estiguis, no?, com donant aquestes excuses, enteneu-me, de cansado, supercansado, ningú et jutjarà pel que ha passat avui, no? Vull dir, contra la Fiore has empatat, bueno, estàs fent proves, primer partit, els joves més o menys t'han funcionat, estiguis tranquil i més relaxat, tot i que és veritat que estem veient de moment Mourinho de perfil més baix, no? També, tot just acaba de començar això, ja tindrem temps del rock and roll.
0: No, ell també està de pretemporada.
3: Sí,
0: clar,
3: sí, sí.
0: Ell ha d'agafar el ritme. Però clar, jo ja començar, no faré la imitació perquè no sóc el Mutante, però allò, sí, he vist el Madrid...
3: És molt imitable, Mourinho, sí, no, té una veu molt imitable.
0: El que passa que a mi m'agradava més que se l'imités quan estava més lluny, perquè també és un personatge que em carrega.
3: Jo estic amb tu.
0: Fresco, cansado i supercansado, no? I llavors, hosti, es fa escoltar una altra cosa, però el tio es fa escoltar, això és veritat. Què més ha dit, Rubén?
4: Doncs ha destacat l'actuació dels joves que han tingut minuts, però també ha mostrat la seva preocupació per no poder comptar amb tota la seva plantilla, sobretot amb els jugadors que estan ara mateix de vacances després d'haver disputat el Mundial.
5: Obviamente me preocupa no tener los otros, me preocupa en el sentido en que me gustaría tener 3 semanas de trabajo con la otra gente. No es posible. Lunes llega Vini, llega Brahim, llega Bernardo. Y es así, poco a poco, hasta que lleguen los chicos que jugaron las semifinales del Mundial y la final, que es solo Cucu.
4: Clar, hem d'explicar que ara mateix el Madrid, gairebé la meitat de la plantilla està de vacances, tal com hem escoltat ara, torna Vinícius, un dels noms del moment, torna aquest dilluns, també Brahim, i l'altre era Bernardo Silva.
0: Bernardo Silva. El següent amistós que jugarà al Madrid el dia 8 d'agost, d'aquí una setmana, contra el Ferencváros, hongarès, a Budapest, i ja veurem si Jan Diomandé, que avui havia de jugar amb el Leipzig, que tenia un amistós, però no hi ha estat.
4: No, no ha estat ni convocat en el partit que ha disputat el conjunt alemany aquest matí contra el Berl, de la tercera divisió alemanya. Han acabat guanyant per 4-0. L'extrem costamarfileny ha estat la gran absència, però des del club indiquen que no ha jugat perquè està malalt. Així ho ha assegurat el tècnic de l'equip del Leipzig, Martín de Michelis.
6: Ja, i va xonar el Diomandé ja en l'instant.
7: Sé que és el tema del moment, Diomandé està malalt, però encara no he parlat amb el metge. Si està sa, ha de venir amb nosaltres, però si està malalt, òbviament, no ho farà.
4: Per tant, si Leipzig i Madrid continuen sense arribar a un acord definitiu pel traspàs de Diomandé, Liburi haurà de continuar la pretemporada amb el club alemany.
0: Sí, o està malalt uns dies més.
2: Vaja, sí.
0: No? Que se li ha fet una grip molt forta.
2: Bueno, ha sigut casualitat, ha sigut casualitat. Tot el que passa al Real Madrid és casualitat, no siguem malpensats. I més quan hi ha un jugador a les portes i tal, serà blanc. Ja. Bueno... Perdó, eh?
0: Vull dir, ens hem entès.
2: Serà jugador del Real Madrid, falta saber quan.
3: Blanc en botella, no? Millor dit. També vull dir...
0: Perquè...
3: No, és que... O sea, el tema és si és un bon fitxatge o no. No sé què en penseu vosaltres. A mi em sembla... És que el debat és molt extens. Avui he parlat amb companys al diari també, de dir... No eren d'esports, d'altres seccions, però els encanta el mercat de fitxatges. I deien, hòstia, és que tu pagaries 120, 150 per Julián? Tu pagaries 100 milions per...
0: Devien ser d'economia, perquè, no? Perquè, clar, si
3: amb
0: aquests barems econòmics, el preu segons el producte, no? Deuen ser economia.
3: Clar, si n'has pagat entre 70 i 80 per Gordon el Barça i llavors el Madrid en pot pagar 100 per Diomandé...
0: Més de 100, gairebé 150.
3: Sí. És un futbolista... A mi em recorda una mica el que va passar salvant molt les distàncies, i també hi havia negocis de Florentino al darrere, després ho vam acabar sabent, amb James, no?, que va explotar en aquell Mundial amb Colòmbia, el Correcte. Van fitxar, i ara la cara que ha explotat, entre cometes, no ha tingut l'impacte que va tenir James, també jugava amb Costa d'Ivori, ha sigut Diomandé, i és un cromo més pel Real Madrid, i la segona lectura és que passen Vinícius, no? Perquè al final pot jugar a les dues bandes, Diomandé, però juga en lloc de Vinícius, a priori.
2: Sembla clar que és un dels denominats fitxatges de Mundial, és a dir, si Diomandé hagués tingut una lesió muscular que l'hagués deixat de fora del Mundial, possiblement
3: no
2: el Madrid no estaria ni parlant de, ni pensant en aquest jugador. Un fitxatge mundial com, per exemple, nosaltres vam tenir afortunadament la sort de col·locar Jerry Mina perquè va marcar dos gols de cap i va fer un bon Mundial i el vam col·locar per una sucosa quantitat econòmica.
0: És allò que Monchi va dir aquí a RAC1, que no es poden fer fitxatges després d'un Mundial.
2: Correcte.
0: Perquè hi ha jugadors que poden tenir un bon Mundial. Mira, el City ha fitxat el migcampista...
4: Elliot Anderson.
0: No, Boadí, el marroquí. Ah. Anderson ja el coneixen del Nottingham Forest de la Premier.
3: Molt bon jugador aquest.
0: Però vull dir, al final sí que és un fitxatge de Mundial.
2: Però si no, Ospina hauria sigut el millor porter de la història, no? Si
0: bueno, Rustu va ser això, no, Àngel?
2: Sí, també és veritat, també és veritat, amb Turquia.
3: Keylor Navas, si parleu de porters, també, no? Va fer aquell Mundial amb Costa Rica, que va ser una de les sorpreses.
0: Sí, però clar, ja estava al Llevant i al Madrid no li va anar malament. Però, vaja,
3: sí, ja està el futbol espanyol, però el Mundial també va fer...
0: No.
3: Va jugar molts partits amb el Real Madrid, que hi tornaves.
2: En tot cas, no desenviem l'atenció de Diomandé de la quantitat. És a dir, el Madrid segueix pagant milionades astronòmiques. El Barça, Tebas li demana la factura del paper de vàter per veure si el computa o no el computa amb el fair play, si els ingressos, si estem en l'1x1, el 2x1, el 3x4. El Madrid, jo no he vist encara, s'ha de fer l'exercici periodístic de buscar algun mitjà de Madrid que hagi parlat de l'1x1, de l'1x4, de la regla que sigui, del fair play, relacionat amb el Real Madrid. O sigui, ells van pagant milions i milions, acaben de fitxar Cucurella per 60, quan l'any passat van fitxar un jugador en la mateixa posició per 60. I van fitxar Hausen per 60. I ara han fitxat Diomandé pagaran 100 i pico.
3: Mastantuono també van pagar.
2: Mastantuono. O sigui, és a dir, el Madrid està pagant milionades i aquí ningú parla de control ni parla de res. També és veritat que ara en parlarem, suposo, però com fan les triquinyoles aquestes amb els equips, amb el Fulham i tal, i d'on està la bolita, aquí o aquí, però ningú diu res. Jo me'n recordo que el Barça, jo he vist comunicats de clubs de primera divisió i adherint-se a contra que si el Negreira, que si el Fair Play, que si el Barça crec que va ser... Quan va ser? A l'Atlètic de Bilbao?
3: L'Atlètic Club.
2: L'Atlètic Club va demanar els comptes...
3: Per tot el tema de Nico Williams.
2: Per tot el tema de Nico Williams. Sí, l'Atlètic Club va demanar els comptes a la Lliga per veure si el Barça podia no fitxar.
0: I, de fet, han absolt ara Tebas fa dos dies d'haver proporcionat als altres clubs informació confidencial econòmica del Barça.
2: Doncs, tots aquests clubs que fan aquests comunicats, per què ara no es preocupen de que el Fulham estigui a punt de pagar una milionada fora de mercat i un preu que no s'ho creuen ni ells? Per què no investigar la Lliga o qui sigui aquest origen? Perquè està clar que estan maquillant el fair play. És a dir, sí, clar, et pots gastar 100 quilos o els que siguin en Diomandé perquè t'estan entrant 40, 50, 60 per Gonzalo i per l'altre que no sé com es diu, el Palacios.
0: César Palacios.
4: César Palacios.
3: Clar. I el de Nico Paz, no, també, que va ser abans, però també rebrà calés, no, del combo de Nico Paz.
4: Sí, en principi Nico Paz seran 60 i no, el que no sé si en aquest cas es quedaven al 100% dels drets.
0: Aquí això ho desconec, ara mateix no ho recordo, però per exemple, avui que han jugat contra la Fiorentina,
4: Víctor Valdepeñas,
0: que és un jugador que ha jugat dos minuts amb el primer equip del Madrid,

0: a denunciar el Barça, perquè i a Madrid ells es protegeixen entre tots. Però, ostres, ja va sent hora que algú posi el focus sobre totes les operacions aquestes, com a mínim fosques, que està fent el Madrid.
1: No, és veritat, que aquí fiscalitzem més. Cosa que a mi també m'enorgulleix, de la premsa del país, que fiscalitzem més. Però és veritat que a Madrid trobes a faltar, no?, una mancança d'aquesta cosa d'algun dia. Aquesta informació que va demanar l'Atlètic Club l'estiu passat sobre el Barça al president de la Lliga, Javier Tebas, ho demanéssim del Madrid. I estem parlant d'aquests noms, dels fitxatges de la temporada passada, però és que fa dues també et va arribar com lliure de contracte Mbappé, però també estem parlant de fair play. I
0: sí, això sí,
1: és salaris.
0: Clar.
1: Més que traspassos, estem parlant de salaris.
2: I primes...
1: Les primes, també el que li pagaran ara de salari a Bernardo Silva, les primes de fitxatge també podem incloure Bernardo Silva, o sigui, hi ha un moviment de diners que aquí nosaltres cada operació hem d'anar, diguéssim, a l'euro, al mig milió, i a Madrid hi ha, tot i la redundància, carta blanca amb aquestes coses, i si es concreta l'operació de Diomandé, m'agradaria que algú ens expliqués bé, amb xifres, però no passarà.
2: No,
1: spoiler, no passarà.
2: No, i perquè, a més, els clubs, i això ho fan tots, o si no tots, molts, s'acullen a clàusules de confidencialitat, i aquí no es diu res. També és veritat que després hi pot haver números, que te'ls creguis o no, com els 57 milions de Neymar en el seu dia, i tants altres. Vull dir que, al final, de males herbes, per dir-ho així, n'hi pot haver tot arreu.
1: Encara ens queda Rodri.
2: No, clar, clar.
1: Que no seran 100 quilos, però li queda un any de contracte, i per aquí... Tenen més força negociadora, però tampoc vindrà per 20 milions d'euros.
0: Jo ja dono per perdut el saber-ho jo. El saber jo. O sigui, ho dono per perdut. Però com a mínim la Lliga, sense fer públic, això que deia el Miquel de la confidencialitat, jo entenc, vale, no ho vull saber, m'és igual, però que la Lliga, que té criteris per demanar-li als clubs de manera, diguéssim, privada i de manera sense fer-ho públic, la Lliga fa un control econòmic dels clubs. Pues, que ho investiguin. Que la Lliga faci un comunicat i digui, escolta'm, després d'investigar les operacions del Real Madrid d'aquest mercat de fitxatges, diem que està tot bé. Ara, has d'haver-ho revisat i assegurat que està tot bé, perquè si tu fas això i després, pel que sigui, es descobreix alguna cosa, estàs en el ajo. Però clar, és que ni ho investiguen.
2: En fi, ho acabarem veient. Han sortit diversos noms, arran de Diomandé, també el de Vinícius, perquè comparteixen posició, i hi ha renou amb la renovació del futbolista brasiler que acaba contracte el 2027, i avui The Athletic, donant més detalls, diuen que el brasiler està disposat a rebaixar les pretensions, Rubén.
3: Sí, les diferències econòmiques entre el Real Madrid i Vinícius continuen sent significatives, però està previst que les dues parts reuneixin durant la setmana vinent per intentar arribar a un acord. Fins ara, el principal punt de discord ha estat una prima de renovació que demanava Vinícius, que considera que hauria de rebre un salari similar al que té Kylian Mbappé, que aquesta prima doncs, seria l'única manera que té d'incrementar els seus ingressos. Des del club argumenten que no poden superar el límit salarial, i això també seria un precedent perillós per a futures renovacions d'altres futbolistes. En cas que tot acabés amb Vinícius no renovant pel Madrid, el club blanc es plantejaria una venda aquest estiu amb l'objectiu d'obtenir un bon traspàs i evitar que marxés a cost zero. L'Arsenal és l'equip més interessat, es manté a l'espera, i segons The Athletic, el brasiler veu l'equip Gunner com un bon destí si finalment marxa del club blanc. I hem tingut notícia fa uns minuts perquè després del partit entre el Girona i l'Arsenal, el trofeu Costa Brava, li han preguntat a Mikel Arteta Clar. Per una hipotètica arribada de Vinícius, i això ha respost.
4: I must ask you, when's Vinícius? Thank you so much.
2: A riure i thank you so much.
3: No ha volgut parlar molt del tema. Veurem com avança i a veure com... Bueno, aquesta reunió en aquests dies, de moment, com he dit abans, Vinícius s'incorporarà dilluns a les ordres de Mourinho.
2: Clar, és que prima de renovació. Per un jugador que té un sou... O sigui, jo aquí no m'hi fico, perquè, evidentment, si el futbol mou tants calés, els calés els han de tenir els futbolistes, perquè al final són els que fan girar la roda i tots anem als estadis a veure'ls jugar. No anem a fer una altra cosa, no? Però gent que té aquests sous, que ara hagi de demanar una prima de salari per arribar al sou d'un company, en aquest cas com Mbappé, per exemple, ja hem parlat d'allò que són els dos galls del galliner... Vaja, no sé com ho veieu tot plegat i si creieu que realment és possible que Vinícius deixi de ser jugador del Madrid. No sé si aquest estiu o el que ve, si ho creieu possible, o si ell jugarà al Madrid segur, però ara està intentant forçar al màxim per obtenir el màxim benefici. I si en el cas que marxi

0: que és ara amb un traspàs, que podria superar els 200 milions, tot i que li quedi un any només de contracte, i l'Arsenal podria pagar tranquil·lament com molts clubs de la Premier, seria millor que es quedés al Madrid o que se n'anés i que el Madrid tingués 200 o 250 milions per operar encara més al mercat?
1: Jo d'entrada crec que Florentino té un problema, perquè torno enrere el que va passar entre Xavi Alonso i Vinícius. És a dir, el Madrid havia fitxat un entrenador que estava cridat a tenir un bon projecte, un entrenador amb cara i ulls, un entrenador, entre cometes, ja ho vaig dir la setmana passada, que em podia fer molta més por de la que em fa Mourinho, un entrenador que havia demostrat amb l'Everkusen saber-ne i ser un bon entrenador, i entre quan es va trobar entre l'espasa i la paret i a decidir entre Vinícius i Xavi Alonso, Florentino es va posar del bàndol del brasiler. Això d'una banda. Aleshores, podríem dir que va perdre o va deixar perdre o va deixar escapar un projecte a nivell d'entrenador molt interessant amb Xavi Alonso per posar-se de la banda de Vinícius. Què passa? Que ara, a Vinícius, per al qual va donar la cara Florentino, fins i tot sacrificant a l'entrenador, ara li demana ser més, com deies tu, Miguel, que la nineta dels ulls, que és Mbappé. Llavors, ara Florentino té un problema d'entrada perquè té que decidir. Llavors, a mi em costaria molt de creure que amb el que va sacrificar Florentino protegint a Vinícius, ara accepti deixar-lo marxar així com així. El Madrid tenim tots clar que és un equip que tindrà el que tindrà i ara he fet totes les pitjors de ventes, però el Madrid no ven malament. O sigui, el Madrid és un equip que sap negociar i sap posar en valor els seus actius i sap vendre.
0: No, i que a més, així com el Barça, per exemple, si té un jugador que li rendeix moltes vegades, l'esperem fins al final i ja potser fins i tot un punt més romàntic o sentimental.
1: Correcte.
0: El Madrid, si ha de vendre una estrella, diguéssim, la ven i no té tants miraments, per dir-ho així. I si hi ha una estrella que se'n va i en ve una altra, doncs ja està, no hi ha res més a dir, no? I el Madrid no cal que els futbolistes acabin el cicle, com sí que passa al Barça, segurament.
1: No, i cap a tums més grans han caigut en Florentino. I recordem que no fa gaire a Sergio Ramos, Florentino li va retirar una oferta de renovació, li va dir que havia caducat i es va atrevir amb Sergio Ramos. Vull dir, no té problemes Florentino a l'hora d'això. Però jo crec que a mi se'm fa difícil pensar que Vinícius pugui sortir del Madrid, perquè realment també hi ha un altre punt esportiu. I és que, crec que ho parlàvem l'altre dia, si tu et pares a mirar l'aspecte purament esportiu, és difícil, treure-li a Vinícius la part de miserable que té i de personatge, que la té. Però si tu et centres en el futbolista, avui en dia, pocs futbolistes hi ha del nivell de Vinícius. Uh-huh. És un futbolista que és determinant, ho hem vist al Mundial. Llavors, com a Madrid, tu has de pensar molt bé a l'hora de treure't de sobre un jugador que quan es centra només en el futbol és un jugador, per mi, determinant de classe mundial. Aleshores, és una decisió complicada, sobretot pel que deies també, ingressar, no ingressar. Madrid ara, 200 milions, fa de mal dir, però ja m'agradaria que tinguéssim aquest problema, però Madrid no li ve de 200 milions. Crec, amb els pelotazos que té pendents, pensa que Florentino està fotent aquí una venda, bueno, la venda encoberta aquesta que està preparant del 5% de l'accionariat del Madrid, es parla de 500 milions d'euros.
0: I la requalificació de Valdebebas, de la qual també parlarem ara.
2: No, jo anava a dir que a mi em costa imaginar Vinícius fora del Real Madrid, però quants anys té? 27, 28, no? Vinícius?
3: 26.
2: 26? Menys de 20. Sí. Jo em pensava que estava en 27, 28, potser són 26. És veritat que
0: ara confirmarem.
2: Ja està en la millor edat, diríem, per ser futbolista.
1: 26.
3: 26.
2: 26. Llavors també depèn de quin tipus de contracte li signes, pujant-li el salari i aquesta prima de renovació que ella està demanant. I fa mesos que la cosa està en estira i arronsa, perquè ja es parlava que amb el final de Lliga del Real Madrid, que anuncia la renovació de Vinícius, seria com un cop d'efecte, com una cortina de fum, que es faria abans del Mundial, i d'això ja fa 2 mesos i mig. D'altra banda, és veritat que Florentino Pérez és purament un empresari, el Real Madrid és la seva joguina, la seva passió, però ell és un empresari. I del Real Madrid hem vist marxar Ozil en un bon nivell, hem vist marxar Di Maria en un bon nivell, hem vist marxar Cristiano Ronaldo per un tema també que al final era que paguem amb les multes d'Hisenda, amb temes de fiscalitat, i va acabar marxant el Juventus. O és el que dèieu abans, no? Que com el Barça van fer renovacions fins a futbolistes que fins passada la trentena van tenir salaris molt alts, Florentino això ho ha gestionat d'una altra manera i no li ha tremolat el pols. O sigui que si ell es planta amb una xifra vermella i no la vol traspassar, si ha de vendre Vinícius, jo crec que el vendrà.
0: I això ho haurem d'anar veient amb el pas dels dies, a veure què és el que passa, i si el ven ara, clar, l'escenari ideal seria que el jugador marxés l'estiu que ve, des del punt de vista barcelonista, tenint en compte que llavors acabaria contracte i no deixaria ni 5 de calatge al Madrid, i a més els blancs perdrien el potencial econòmic esportiu del jugador. Tot i que, esclar, si això fos així, veuríem la temporada com seria, perquè podia ser tempestuosa, tenint en compte que si hi ha un jugador que sí, tu saps que no es vol quedar, que se'n vol anar, que no et permet treure un rendiment econòmic, etcètera, etcètera, aquí hi hauria
2: PSG,
0: una foguera.
2: PSG i Mbappé, no? Està una mica en una situació bastant paral·lela.
1: Mm-hmm. Sí, però hi ha una petita diferència, que és que a Madrid és més gestionable aquest ambient durant la temporada, perquè tenen un president que ho controla tot, lo de dins i lo de fora. Llavors, jo no m'imagino un clima durant la temporada de crispació a nivell de mitjans i a nivell d'opinió pública, una guerra, els de Vinícius contra els detractors de Vinícius contra els que estan a favor de Vinícius. O sigui, si pel que sigui es queda i és l'últim any de contracte i hi ha lío i tal, el que digui, o sigui, la línia que marqui Florentino serà la que se seguirà. O sigui, no arribarà a ser un problema que pugui ser un incendi, crec jo.
2: Sí, la pilota els hi entra, per aquesta temporada hem vist els primers xiulets en molts anys a Florentino.
1: Això
2: i
1: sí,
2: hem vist l'afició emprenyada i fins i tot ha hagut d'anar a eleccions. És la primera vegada que el veiem exposant-se tan públicament. O sigui, té el control absolut,
1: també
2: és veritat
1: que
2: figura, però
1: té
2: paraigua, any...
1: però té el paraigües de Mourinho, també.
2: Sí, sí,
1: que,
2: sí.
1: Que també t'ajuda, O sigui, al final Mourinho ve per lo que ve i en part ve com a paraigües.
0: I veurem si para aigües o si no. No, ho dic perquè a vegades aquestes coses et venen per una funció, no acaba de sortir com t'esperaves i llavors ja no tens paraigües i has de buscar una altra alternativa. La temporada passada va passar això amb Xavi Alonso, que tenia la popularitat màxima i absoluta de l'afició.
2: Però mai va ser sant de la devoció de Florentino,
0: No, perquè era de José Ángel Sánchez i no era seu.
1: De Haas.
2: Exacte.
0: Haas. Clar, és a dir, al final, quan no és teu, doncs llavors, i què fa Florentino? Doncs el dia que, com que quan li cedeix l'oportunitat de triar un altre i no surt bé,
1: a la mínima
0: diu, no, això no ha sortit bé, vaig jo a buscar el que jo vull, el meu soldat.
2: Sí.
0: Clar, i va buscar José Mourinho. Quina seria la paraula d'aquests últims dies al món del futbol, si us plau? Teniu alguna idea?
1: Home, els últims dies FIFA, no? Potser.
2: FIFA i UEFA, no? FIFA. Infantino.
0: Infantino. Comença amb EFA i és un club. El Fulham.
1: Fulham.
0: Sí, perquè ara resulta...
2: Madrid-centrisme, una mica, això, sí, Miquel. Sí, sí.
0: Bé, home, però ja que estem parlant del Madrid...
2: Bueno, vull dir... Has dit el planeta futbol els últims dies.
0: Bé, però vaja, el planeta futbol, si fa no fa... Ens interessa més el que faci el Madrid, segurament aquí, que el que passi amb Infantino. Però, en tot cas, Rubén, com es diu ara, el Fulham i el Madrid són besties.
1: Sí, exactament.
0: Gonzalo i César Palacios han marxat al Fulham, que entrena Arbeló, i que... pel que sembla, encara podria continuar pescant a Madrid.
3: Sí, podem dir que està sent l'últim favor del tècnic com a home de club, que ha demostrat que aquestes operacions suposaran una injecció econòmica pel Madrid de 50 milions d'euros, perquè rebrà 40 per Gonzalo i 10 per Palacios, tot i que continuarà tenint un 30% d'una hipotètica futura venda dels dos jugadors. Aquestes dues arribades podrien no ser les úniques, perquè en les darreres hores diversos mitjans han posat sobre la taula el nom de Thiago Pitarc, que també podria fer les maletes cap a Anglaterra, tot i que ara mateix està lesionat i s'espera que torni a inicis de setembre. Però aquesta relació que s'ha creat entre el Fulham i Madrid, des d'aquesta arribada d'Arbeloa a la banqueta, ha aixecat sospites perquè hi ha més connexions entre els dos clubs, sobretot entre el propietari del Fulham, Shahid Khan, i Florentino Pérez, perquè el propietari Khan és propietari també dels Jacksonville Jaguars de la NFL, que tenen una estreta relació amb l'empresa Turner Construction, que és precisament la filial americana d'ACS, la constructora de Florentino Pérez. O sigui, de moment tot encaixa, hi ha massa coses que encaixen aquí amb el Fulham i el Madrid.
0: Estàs encongint les espatlles.
1: No, perquè és evident, o sigui, és que no cal estar molt acostumat ni diguéssim endinsat en el món del futbol i del Barça i del Madrid, i de que el Madrid és un club estat i de que ho controla tot normalment presumptament de formes poc diguéssim ètiques o morals. No cal estar molt endinsat per entendre que el que està passant no són operacions normals. O sigui, ha d'haver-hi un rerefons econòmic, polític. L'Albert mencionava abans el fitxatge de James, que en el seu moment va ser per tot el tema de Colòmbia. O sigui, hi ha un històric de Florentino que quan va fitxar Keylor Navas també a Costa Rica estava construint una autopista,
2: les filials de FES,
1: o alguna història. Amb Chicharito va passar algo similar amb el tema d'Adidas, Mèxic, perquè es veu que en aquell moment, quan el Madrid fitxa Chicharito, a mi pel que em van explicar, direm presumptament perquè no tenim tot el detall, però presumptament se li va dir des d'Adidas, volem obrir mercat a Mèxic perquè amb Rafa Márquez al Barça hi ha molt, molt mexicà que compra moltes samarretes del Barça, molt culer, i
0: que són d'una altra marca.
1: Clar, que són d'una altra marca, i Adidas li va dir a Florentino, tens que fitxar un mexicà. Llavors pues, va agafar va transfer market per nacionalitats, i m'imagino que el primer que li va sortir amb cara i ulls era Chicharito. Vull dir, tot el que fa Florentino, hi ha un rerefons que s'ha d'escarbar, que s'ha de rascar, i en aquest cas pues, el que acabem de sentir pues, més del mateix. Però clar, però no passa res.
2: No, és que és el primer que penses, no?, quan veus aquestes operacions. Sí, Carvelo havia tingut Gonzalo, és que el fa debutar al primer equip del Madrid, etc. I Gonzalo no és un mal futbolista, el que li hem vist és pot ser un bon davanter. També es van tocar molts violins de que si és el nuevo Raúl, calmem-nos una miqueta, però no val a dia d'avui 40 milions. Però llavors hi ha gent que et diu...
0: No, 40 però... milions pel 70%, o sigui que clar, si fos pel 100% te'n cobrarien 60.
3: Sí, perquè el Madrid el valora en 60 milions d'euros.
2: Sí, llavors... però clar, llavors també penses, hi ha gent que et diu, sí, però el Birmingham, que no és equip ni de la Premier, ni va pagar 20 i pico per... em surt el nom, el que va jugar divendres contra el Barça, l'ex de l'Alavés. Carlos Vicente. Carlos Vicente. Clar, vas veure un fitx que va ser mitja temporada l'any passat, que ningú s'explica, on deixes primera per anar a la Premier. Clar, si un equip de Championship et pot pagar això, doncs el Fulham et pot pagar 40 quilos per Gonzalo. El que passa que és Gonzalo, és del Real Madrid, i llavors rasques una miqueta i te n'adones que hi ha interessos empresarials entre les dues propietats del darrere. Llavors, és, com diuen en castellà, piensa mal i acertaràs, no? Amb aquest accent que tinc jo en castellà.
0: Sí, no, és impecable. Vull dir, jo crec que d'aquí a presentar un programa en una ràdio estatal.
2: Què et sembla? No, l'he forçat una mica. I han fitxat a Carlos Espí, que és qui salva el Llevant la temporada passada per 25 quilos. Vull dir que...
1: I no ha passat
2: res. No han fet una mala operació,
1: realment. Per pagar una clàusula no ha passat res, no?
0: Ningú s'ha posat les mans al cap.
1: Ah, bueno, perquè l'any passat crec que el Barça va pagar una clàusula, no?, també, i va haver-hi una mica d'enrenou, no?
0: No, però en tot cas...
1: Val, no, no.
0: En tot cas, jo crec que el primer... clar, Arbeloa és l'entrenador del Fulham. I ara sembla que com que Arbeloa és l'entrenador del Fulham, porta jugadors cap allà. Però segurament el primer pacte entre el Fulham i el Madrid és que Arbeloa sigui entrenador
1: correcte.
0: Del Fulham.
1: Mm-hmm.
0: Perquè la temporada passada ja sabem que Arbeloa va ser un pagat, un soldat de Florentino, que es va entregar a Florentino i al madridisme, el van sacrificar, i ara doncs, li han donat una oportunitat de renéixer. No? Ell va fer la seva feina, si sortia bé, sortia bé, si no va sortir bé, no va sortir bé, però ara li han donat una altra oportunitat en una altra banda, no? I entenc que llavors una conseqüència d'això és que ja tingués una destinació prevista. Si surt bé, et quedes. I si no surt bé, que és el més probable, doncs ja tindràs un altre lloc i ja ho arreglarem.
2: Sí, no et deixarem amb el cul a l'aire.
0: I al final, una mica em fa l'efecte que la cronologia deu anar per aquí. Realment, l'actualitat del Madrid ve marcada per moltes coses, com per exemple, abans ho comentàvem, una requalificació perquè l'Ajuntament de Madrid ha aprovat recentment la requalificació dels terrenys de Valdebebas on el Madrid, això és dins de la ciutat esportiva, hi ha uns camps on s'entrenen els equips, on juga el filial, hi ha el pavelló on es van fer les eleccions, però hi ha un perímetre molt gran, on, Rubén, el Madrid vol construir el campus tecnològic.
3: Sí, el projecte té el nom de Madrid Innovation District, que ocuparà un total de 120 hectàrees, estarà situat justament al costat de la ciutat esportiva de Valdebebas. El govern de José Luis Martínez Almeida ha donat llum verda i, per tant, el Madrid guanya un total de 532.000 metres quadrats edificables, fins ara sense ús, que va rebre fa dues dècades com a compensació a una altra requalificació, la de les quatre torres del passeig de la Castellana. A canvi, el Club Blanc cedeix 166.000 metres quadrats on es construirà un parc públic.
0: Tots uns senyors.
3: Així ho ha justificat la vicealcaldessa de Madrid, Immaculada Sanz.
4: Hemos aprobado inicialmente la modificación del plan general para transformar el espacio que ahora está siendo infrautilizado en un importantísimo enclave de desarrollo económico como es la zona de Valdebebas, el entorno de la ciudad deportiva del Real Madrid. Vamos a ganar más de 20 hectáreas para equipamientos y para zonas verdes. Este terreno es propiedad del Real Madrid, ocupa una superficie equivalente al Parque del Retiro y se proyecta como una oportunidad importante, ¿no?, de mejora urbana.
0: Una superfície equivalente al Parque del Retiro.
1: Quin dia és avui?
0: D'aquí 4 minuts. D'aquí 3 serà 2 d'agost.
1: 2 d'agost, no? Perquè passa això a principis d'agost i no en l'any corrent on l'actualitat mediàtica informativa, on tots els mitjans, diguéssim, estatals, estan els programes de candent actualitat i no està tothom de vacances amb les xancletes a la platja, ho fan doncs, a l'agost, no? Ja està, què més vols dir? Perquè, a més, aquí hi ha una conseqüència. Entenc que això ja ho treballaré, ja li buscaré el detall, però aquesta requalificació passa a canviar-li el valor als terrenys econòmics.
0: Clar, clar.
2: Per tant, en el
1: moment que tu li canvies el valor als terrenys, ho pots considerar una mena d'ingrés, una mena d'actiu que es repercuteix a l'hora de fer plays i companyia. O sigui, porten a Madrid rajant del Futbol Club Palanques, durant pel sac,
0: sí, sí, sí.
1: Pel sac, durant pel sac, amb el Futbol Club Palanques, que si les palanques, i no sentiràs parlar de palanca d'una operació que, a més, al Barça, t'agradarà més o menys les palanques del Barça, però són operacions privades entre institucions privades, és a dir, el Barça agafa una empresa, li ven uns drets.
2: I que el Madrid també ha fet palanques, lo que no se les ha anomenat
1: també
2: així,
1: les
2: però
1: fet,
2: també
1: les ha fet. Però és que aquí ho està fent amb la Comunitat de Madrid. Ho està fent, o sigui, no és una empresa privada. No és Sixth Street o no és el Libero o qui sigui. És que és el govern, per això lo de Club Estat. És el govern, o sigui, tu ara imagina't que la Generalitat de Catalunya hagués agafat i en comptes dels 40 famosos milions de Libero o de Sixth Street o de qui sigui, o de les Neies VIP, hagués sigut la Generalitat de Catalunya que hagués comprat...
0: O l'Ajuntament de
1: Barcelona.
0: Sí.
1: Que hagués comprat els drets d'explotació de les Neies VIP.
2: Aquí el que havies de pagar era un quilo, gairebé un quilo al mes per anar a Montjuïc.
1: Però si hagués passat això, ja estaria... Estic convençut que estaria judicialitzat i que estaria expremut.
0: L'únic que hi ha judicialitzat en el cas del Madrid són els pàrquings. Que a Florentino li han tombat més d'una vegada.
2: L'únic revers judicial
1: últims anys. Però per què? Perquè casualment això li toca molt als nassos a un veïnat de la Castellana que diguéssim que...
0: Que abans que madridista és no, persona no, que vol descansar no, a casa seva.
1: No són dels que van a Vallecas, a Camp del Rayo, a Bonados...
2: El tipus de veïnat, sí.
1: Correcte.
2: No és Carabanchel, que diguéssim, no, protestant.
1: No, ha anat a tocar... A pinxar en hueso, no?, que diuen.
0: Els ha subestimat Florentino i aquests veïns no s'han deixat enredar, però el vistiplau municipal el tenia.
1: Sí, home, clar.
0: El vistiplau municipal...
2: Fins a les protestes, sí.
0: El tenia. I, com deia en Rubén, la requalificació de les torres de la Castellana en el seu moment també va permetre al Madrid tenir un impuls econòmic. O sigui que, en fi, d'això...
1: Fan el que volen. Van canviar... Però si l'any passat van canviar el comitè tècnic d'àrbitres complet. Fan el que volen en qualsevol àmbit.
0: Sí,
2: això
0: sí.
2: Hi ha una anècdota del documental de les Torres de la Castellana, el documental de Beckham que va fer Netflix, que diu que l'agafa el despatx i els hi fa mirar i li diu, mira, són Figo, Ronaldo, Zidane i tu. Les quatre torres, saps? Són els meus galàctics, els meus nens. Les quatre torres, que és la zona financera, no?, i empresarial, diguéssim, potent de Madrid. O sigui, és el rei.
0: Sí, sí. És rei. I és el rei a Madrid, a l'Estat i a nivell mundial gairebé, abans que parlàvem de les filials de diversos indrets del món amb les quals pot fer tractes, perquè l'Albert ho deia, el Madrid és una de les empreses de Florentino i llavors, com que és una de les empreses de Florentino, fa tractes entre les empreses perquè es retroalimentin no. I la cadena es beneficiï i continuï funcionant.
2: S'ha dit 50.000 vegades, no? La llotja del Bernabéu és on
0: sí,
2: es va
0: sí.
2: Fer negocis. Molts clubs, les llotges fan negocis, però la del Bernabéu especialment.
0: Sí, no, només cal veure en partits de Champions importants de Lliga
2: qui hi ha
0: per allà. Tanquem el capítol Madrid.
2: Sisplau.
0: Sí.
1: Però perquè al final rebré un burofax jo aquesta nit.
2: Parlem de visitar Múnich que sigui una mica.
0: No, ara parlarem. Ara parlarem.
2: Ja, però ara veiem, si vols.
0: Ara parlarem del nano. Clar, però és que avui...
1: No, i que s'ha de parlar perquè és que si no ho parlem aquí, no ho parla ningú.
0: Correcte. A la nit esportiva de Catalunya, el tu diràs, de recurs parlen les coses que s'han de parlar. Abans d'acabar, em ve de gust escoltar un exjugador del Madrid. Saps per on vaig?
1: Buf. No, la veritat és que no, un exjugador del Madrid.
0: Tu saps?
2: Exjugador, dona'ns una pista.
0: Recent.
2: Més. Recent exjugador del Madrid...
0: Un jugador que, fins que no va marxar del Madrid, no el van expulsar.
2: Ah, Casemiro.
1: Home, Casemiro.
0: Bravo.
1: Casemiro.
0: Què ha dit l'amable Casemiro, Rubén?
3: Doncs recordem que el brasiler ha deixat el United aquest estiu, després de no renovar el seu contracte, i ha optat per jugar a la MLS, a l'Inter de Miami, amb Luis Suárez i Leo Messi, i ha complert un somni, perquè tal com ha confessat, el seu somni era jugar amb l'argentí.
5: Jugado contra Leo y sabía que era imposible pararlo, que es imposible pararlo, pero en dos días me transmitió una gana de querer seguir creciendo, de seguir ganando, increíble. Tanto de problema que quiero estar siempre con los mejores, entonces, por supuesto que soñaba todos los días de estar con él, de jugar junto con él.
3: No ha estat l'única cosa que ha dit, perquè també ha dit que considera que Messi és el déu del futbol.
5: Tenía muchas opciones, tenía Italia, tenía muchos equipos para jugar y estoy donde quiero estar. Y por supuesto de jugar con de los mejores. Entonces, eso quiero disfrutar, estar con él, hacerlo ganar, hacerlo más grande, que es de los dioses, si no el dios del fútbol. Entonces, quiero disfrutar con él y seguir ganando con él.
3: Curiós, no?, que després d'haver marxat del Madrid i estar uns anys fora. Això també he de dir que va passar amb Sergio Ramos, sí, quan va fitxar pel Paris Saint-Germain, també va confessar que, òbviament, el millor del món és Leo Messi.
0: Aquestes erupcions cutànies que t'has tingut quan has sentit el nom de Casemiro s'han rebaixat amb el...
1: No, és que hauria d'estar prohibit pel reglament que uns jugadors com Casemiro i Messi poguessin coincidir dintre d'un mateix equip. O sigui, perquè és la contradicció més gran que pot haver en el món del futbol.
2: També era Rodrigo de Paul, que també és
0: un perfil. No em compararàs Rodrigo de Paul amb Casemiro.
1: És un escolanet, Rodrigo de Paul.
0: Home... Vaja, Rodrigo de Paul és P4 al costat de Casemiro.
2: Déu-n'hi-do.
0: Vaja, no, home, vaja, en fi, ara amb aquest comentari m'has deixat totalment fora de joc, perquè jo crec que a l'alçada de Casemiro hi ha de jugadors amb butlla arbitral Sergio Ramos.
1: Sergio Ramos, tot i que va ser el més expulsat.
0: Sí,
2: imagina.
0: I què? Però...
1: No, podíem anar tornant ja amb una mica futbol vintage. Fernando Hierro era un jugador també...
0: No sabes cómo joder, no.
1: Que feia el que era la gana. Pepe també tenia bastant
2: taula. Tots amb la mateixa samarreta,
1: I per no parlar de Carvajal.
0: Sí. No,
1: que realment... Carvajal ha fet 78 penals per temporada i no li han pitat cap.
0: Jo realment em costaria fer un...
1: És tremendo. Un dia ho hem de fer.
0: Amb aquesta nòmina. Ja està. Deixem el Madrid, tanquem la carpeta madridista i d'aquí uns segons parlarem del Barça. Anirem a Birmingham, a la preciosa ciutat de Birmingham, per parlar amb la Marta Ramon. Rubén, gràcies.
3: Bona nit.
6: Tu ho diràs, amb Miquel Agut. RAC 1.
7: Vosaltres, aquest estiu, relaxeu-vos, sobretot.
8: Gaudiu de la vida com a les reines que sou.
9: Ni se us acudeixi menjar-vos l'olla amb problemes i mals de caps, eh?
10: No, que no és gens bo per la pell, nena.
11: Vosaltres aneu de terrasses amb els amics o torneu-vos tot el dia a la platja.
12: Feu tranquils, que ja ens quedem per fer-ho tot, no patiu.
13: Per quan vulgueu, posar la ràdio.
14: Sigui quan sigui, a qualsevol hora, també al cap de setmana.
15: Perquè sí, també a l'estiu, la ràdio us acompanya.
16: Bon estiu.
6: Sigueu on sigueu, bon estiu amb RAC 1. Tots som un milió. RAC 1.
17: Escolta, para la música, jo marxo.
18: Com? Però ja? Tant d'hora?
17: Sí, no, aquí us quedeu. Jo me'n vaig a la platja, nens.
19: Doncs escolta, Bundó, nosaltres també fotem al camp.
20: Vinga, desfilant.
21: Però no es queda ningú o què? I allò del territori del cap de setmana i tot allò?
17: Apa, adéu.
18: Hala, a cagar tot.
21: Ei.
6: A l'estiu, Via Lliure, amb Arnau Mañé.
21: És la fórmula del Via Lliure, la de sempre. Informar-vos quan calgui i entretenir-vos sempre que es pugui.
6: Els matins de dissabte i diumenge, de 9 a 2, Via Lliure, amb Arnau Mañé.
17: Sí.
6: RAC 1. Tots som un milió.

0: ho diràs, amb Miquel Agut.
1: Minuts i la que passen de la mitjanit, ja és 2 d'agost, és el dia en què el Barça ha anunciat una arribada, la de Jess Bissiu, un extrem belga que avui hem sentit per primera vegada i que s'ha entrenat amb l'equip per primera vegada a les tasques que està fent el Regne Unit. Marxem cap allà amb la Marta Ramon. Marta, good evening.
2: Good evening.
1: T'hem posat The Charlatans, que és un grup de Birmingham,
2: Sempre va bé, sempre va bé. Una mica de bona música, el t'ho diràs.
1: Exacte.
2: Com n'alegro.
1: Exacte, perquè ets de Birmingham, no?
2: No ben bé. No ben bé a Birmingham. Està... Com bé saps, Miquel,
1: sí,
2: Agut, perquè
1: sí.
2: T'ho acabo de dir.
1: M'ho acabes de dir? Ah, sí, no l'he llegit.
3: Ha sigut història.
1: No l'he llegit.
3: No, però és veritat que l'Instagram de la Marta hem vist
2: 45,
3: un Birmingham,
2: minuts.
3: Sunny Birmingham, que ens ha fet una mica d'enveja a tots.
1: Vaja, és que Europe is sunny aquest estiu, ja ho dèiem abans al principi. Però clar, pensa, Marta, que per nosaltres, al Regne Unit, que hi hagi 45 quilòmetres de diferència entre un lloc o l'altre, tampoc, saps? Per nosaltres estan a prop.
2: Sí, sí. Jo mentalment, abans de venir aquí, també em pensava que anava a Birmingham, no? Però després, un cop aquí, ja te n'adones que les distàncies són diferents i, a part d'això, a veure, no és que estigui gaire lluny de Birmingham, la zona on estem, no està massa lluny, tampoc, però heu de pensar que aquí hi ha molta carretereta sinuosa, estem al mig de les Midlands i St. George's Park està en un enclavament proper a poblets petits i amb carreteretes una mica que fan giragonses i on la cobertura a vegades va i bé. Us heu d'imaginar paratges bucòlics, vaquetes, ovelletes...
1: T'anava a dir bucòlic, ànecs, és l'adjectiu,
2: sí.
1: que estava a punt de fer servir amb aquesta descripció del landscape que estaves fent del countryside del Regne Unit. En fi,
2: com t'agrada tot això?
1: Sí, m'agrada bastant, ho reconec. A veure, Marta Ramon i Gorina, Bissiu, com li hem de dir? Bissiu, com li hem de dir?
2: Jesse Bissiu.
1: Bissiu. Doncs Bissiu és el protagonista del dia.
2: Sí, recordem que es va fer oficial la seva incorporació ahir, que ahir ja va signar el seu contracte i va estar a la ciutat esportiva del Barça i va ser a la tarda vespre que va enfilar camí cap aquí, cap a St. George's Park, on ja va fer nit, ha dormit a les instal·lacions de St. George's Park i aquest matí doncs, ha fet la primera sessió de treball ja de blaugrana amb els seus companys. Extrem esquerra, 18 anys, belga, molt prometedor, feia un any llarg que Deco tenia aquest objectiu entre cella i cella i Bissiu està molt content per com l'han rebut.
4: Great feeling.
5: He tingut una sensació genial, m'han rebut molt bé, és com una gran família. També m'ha rebut molt bé l'entrenador. He parlat amb en Hansi i faré tot el que em demani quan em necessiti. Treballaré dur per ser-hi. Per a mi és fàcil, simplement es tracta de treballar molt i sempre que l'entrenador em necessiti, hi seré.
4: Wherever the coach needs me, I'm a be there.
2: Diu que el seu gran referent de sempre és Neymar, però que també es fixa molt en Rafinha.
4: As a player, I'd say...
5: Com a jugador, diria que sóc un jugador que gaudeix jugant a futbol, que és feliç amb la pilota als peus, que li agraden les situacions 1 contra 1 i driblar el rival. El meu jugador preferit és Neymar, ho ha estat des que era molt jove i el tinc com a referent. Per què? Doncs perquè m'agrada el seu estil, com li encanta jugar a futbol, jugant amb la pilota. És la raó per la qual vaig començar a jugar a futbol. I és clar, al Barça, en la meva posició, m'agrada Rafinha, és un molt bon jugador i per tenir-lo també de referent.
4: Rafinha és un very good player and player I look up to as well, yeah.
2: El seu contracte el vincula fins al 2031 i el Barça ha pagat 8 milions i mig d'euros per ell al Bruges per endur-se'l. Malgrat tenir fitxa del filial, estarà en dinàmica del primer equip i tindrà projecció i minuts si Hansi Flick ho creu convenient.
1: Albert diu que el seu ídol és Neymar perquè li agrada divertir-se jugant una mica, és un discurs laminià, no? També...
3: Això et volia dir, fixa't, que Lamine Yamal, el sí que el van veure a la final del Mundial abraçar-se amb Messi tot plegat, però és que Lamine sempre ha parlat molt més de Neymar que de Messi. Fins i tot l'estiu passat, durant les vacances, Lamine va anar a visitar Neymar i ara trobem un nou exemple que és Bissiu. Jo només demano que la carrera, almenys de Lamine, de Bissiu encara és una mica un meló, però Brick i Barcelona sigui més similar a la de Messi que la de Neymar, si no és molt demanar.
1: No, estaria bé.
6: Sí, estic d'acord amb allò de la carrera, per raons òbvies, perquè una està a anys llum de l'altra, però futbolísticament, i és que sempre em quedarà l'espineta de no haver vist Neymar més anys al Barça, òbviament perquè ell va voler marxar.
3: Bueno, ser l'hereu de Messi, no? Sí. Diguéssim, agafar-li el relleu.
6: O sigui, a mi m'agraden molt, òbviament, Messi és Déu, el que hem vist amb Messi no veurem mai més, però a mi el jugador tipus, sense ser molt iguals, tipus Ronaldinho, tipus Neymar, fins i tot, torno a l'inici del programa, tipus Vinícius en lo esportiu, a mi és el jugador que m'agrada. Llavors, que Lamin, que Visiu, que aquests jugadors diguin públicament o reconeguin públicament la seva admiració o que s'emmirallen en jugadors com Neymar, a mi m'encigala molt perquè òbviament, no tornaré a veure Neymar al Barça, però veure un jugador pues això, que agafa la pilota, que la baixa a buscar, que té personalitat, que si li venen dos tios per davant, té qualitat i capacitat per regatejar, per marcar gols des de fora, des de dins. Hòstia, això jo crec que al final... Parlaves abans de quan anem a veure el futbol, no? De que anem a veure els jugadors. Pues és això, tu quan vols veure un futbol, o almenys el futbol que a mi m'agrada, o el que jo entenc. Llavors, m'ha agradat molt escoltar un nano tan jove amb aquesta declaració d'intencions, perquè al final jo crec que el que ha fet avui és una declaració d'intencions, és a dir, escolta, aquest és el futbol que a mi m'agrada.
3: També hi ha una qüestió generacional, són nanos nascuts, diguéssim, del 2000 en endavant... Sí. Ells la Champions, l'última Champions...
2: El 2008,
3: Champions.
2: Perquè té 18 anys.
3: Exacte. Sí, sí. Doncs com el cas de Lamine Yamal, no? Molt similar. Ells la Champions que recorden haver gaudit més seguint el Barça és la de Berlín.
6: La 2015.
3: La 2015, la de la final de Berlín. I allà tens el trident, ja tens a Neymar. No recorden tant o no han viscut tant en primera persona, per dir-ho d'una altra manera, les Champions anteriors, de la del 2009 la del 2011, que és Messi qui brilla en aquelles finals, no? Llavors també hi ha un punt generacional.
1: Evident, però... Tenint en compte això, i potser enfatitzant en això, Marta, és un jugador que acaba d'arribar, que no havia sortit de Bèlgica, que té 18 anys i que tinc la sensació que s'ha explicat molt bé.
2: Sí, perquè a més que és que tenim el contrast d'ahir, del postpartit amb Hamza Abdelkarim, que, clar, és que això va a caràcters i els caràcters, vull dir, al final no pots canviar les persones, no? Però Hamza el vam veure molt, molt tímid, amb frases extremadament curtes, que li costava molt verbalitzar qualsevol cosa, perquè ahir també li insistíem, escolta, i qui és el teu jugador preferit, qui és el teu referent, i no es mullava, no... O sigui, és que us ho diré sincerament, és allò que periodísticament dius, és que no en traurem res d'aquí, no? Perquè és que no hi havia suc, o sigui, anaves exprimint, estaves allà esprement la taronja i allà no sortia ni una gota de suc, no? I en canvi el contrast avui amb Visibo ha estat espectacular, mateixa edat, i en canvi doncs entrant molt més al joc, no? De les preguntes que li fèiem, amb molta naturalitat i atreviment. O sigui, discursivament té l'atreviment que l'intueixes que li agrada també el terreny de joc, no? I quan hem entrat més a preguntar-li com es definia com a futbolista, quin eren els seus referents, s'ha mullat i ens ha dit sense cap mena de problema que era el que li agradava i que era el que esperava fer aquí al Barça.
1: Sí, senyora, el que projecta futbolísticament, o sembla que projecta futbolísticament els qui l'han vist, és el que també projecta verbalment quan s'explica. No sé si vosaltres l'heu pogut veure, o arran de l'interès del Barça heu buscat una mica d'informació, o l'acabeu de veure perquè és un talent jove que fitxa el Barça, així com Hamza, per exemple, ara fa 4 dies, i forma part d'una nova política també de captació de talent europeu molt matiner i molt jove.
3: És que has d'anar amb la situació econòmica del Barça, si has de fer 2-3 apostes fortes primer equip, la resta de fitxatges has d'anar a buscar el mercat aquest més jove. I el gran aparador, bé, gran m'he passat, però un dels aparadors de Visibo va ser la Youth League.
1: Sí, senyor.
3: El Bruges, el juvenil del Bruges, va quedar tercer a la fase lliga de la Youth League i es va plantar a la final, amb Visibo jugant de titular gairebé tot el partit, contra el juvenil del Real Madrid, i el Madrid va guanyar els penals. I fa 2 temporades...
1: Ja té una espina contra el Madrid, ja és bo això.
2: I després avui, perdoneu, un incís, avui ens ha estat explicant Visibo que ell s'assabenta de l'interès del Barça i que el Barça l'està seguint i que la cosa doncs comença a agafar solidesa precisament al Mundial Sub-17. Que el Mundial Sub-17 és de fa més d'un any, és el 2025, i és en aquell Mundial Sub-17 que li arriba l'interès del Barça, i aleshores ell, ostres, això l'afalaga molt i el fa prendre's molt seriosament de dir, ostres, ara no puc baixar la guàrdia, ara sé que m'estan seguint al Barça i que em volen de manera sòlida, ara no puc baixar la guàrdia i no puc baixar el nivell fins que realment es pugui concretar aquest interès i que finalment se m'enduguin.
3: Sí, sí, veurem com surt, però de moment sembla que és una bona incorporació. També hi ha un punt, evidentment Adeyemi és un futbolista que ha jugat a l'elit, ha arribat a la final de la Champions amb el Dortmund, etc. Però Bissibu també és un futbolista que acaba de contracte. Llavors tu preguntes al club i et diuen és una, també és una oportunitat de mercat, en el sentit que és un xaval molt prometedor, que li veiem un bon present i sobretot un futur per endavant, li queda un any de contracte, per tant, el xaval vol vindre i tu tens una posició negociadora més avantatjosa que si li quedessin 5 anys amb el Bruges, perquè m'entengueu.
1: Un club al Bruges amb molt bon planter i un futbol al belga que fa ja anys que treu talents que van subministrant alguns grans clubs europeus. Tot plegat, Marta, l'endemà del partit d'ahir contra el Birmingham, aquest empat a 2, derrota als penals, però vaja, això és anecdòtic, perquè del que es tractava era de veure la canalla. Ara anirem posant algun nom sobre la taula, però no sé, Marta, com vas veure Flick i com creus que està veient l'equip, si està satisfet amb el que té, etcètera, etcètera.
2: A veure, per parts, el partit no era per treure grans conclusions, perquè al final els futbolistes i la composició de futbolistes que va poder fer Hansi Flick doncs era absolutament atípica i clar, o sigui, va abocar-ho tot, òbviament, al talent jove, i és natural, perquè li falten molts jugadors de pes, i alguns de pes que té aquí encara doncs no els pot fer servir per qüestions de forma. Parlo, per exemple, de Fermín, d'Araujo, de Rafinha, de Balde. Aleshores, clar, De Jong lesionat, o sigui, les proves que va poder fer ahir són experiments més en clau de futur, de posar a prova el talent dels joves que té, que no pas una altra cosa. Aleshores, conclusions poques. Sí que em va deixar una mica freda de Iemi, perquè el que ens transmetien des del fons properes al vestidor era que els entrenaments estava deixant bones sensacions. Aleshores és com, ostres, anem a veure què fa de Iemi. No va tenir gaire brillantor. De fet, Hansi Flick no es va mossegar la llengua i va dir que sí, que no li havien sortit les coses tot bé com li hagués agradat a ell, i que el potencial de Adeyemi doncs no s'havia vist al camp del Birmingham encara. També és normal, només porta una setmana entrenant-se amb els companys. I després sí que jo vaig veure un Hansi Flick content en alguns trams de partit, se'l veia gaudir, perquè sobretot a la segona part va haver-hi un tram de partit en què el Barça va ser molt dominador, amb un molt bon futbol,
1: amb molts nanos al camp,
2: jugadors sí. Molt joves, sí. I en aquells moments vaig veure un Hansi Flick que, per la gestualitat corporal que tenia, per com parlava amb els seus companys d'estaf tècnic, vaig pensar, mira, ara Hansi Flick s'ho està passant bé, veient el que està veient aquí al camp, no? Però clar, en general jo crec que és com una setmana que és com una mena de màster per tots aquests nanos. És com un laboratori futbolístic molt, molt de formació, no? I aquesta part també jo crec que Hansi Flick la gaudeix, perquè se surt una mica de la norma i de les rutines habituals de la trituradora que acaba sent la temporada amb tants partits i quan tot es posa tan seriós.
1: Hi ha molts futbolistes a seguir, hi ha moltes proves, però hem triat uns quants noms propis, Marta, arran de les respostes d'ahir de Flick i del que vam veure, i el primer l'has esmentat ara fa uns segons, eh?
2: Sí, sí, Adeyemi. És que per mi estic molt, molt d'acord començar per ell, perquè d'alguna manera, clar, aixecava expectativa, era el gran al·licient, a veure Adeyemi. A més, es comentava aquí a l'estatge de pretemporada, de moltes ganes de veure'l, però clar, amb la precaució aquesta que realment té molt poc rodatge i necessita més temps per encaixar i adaptar-se, i ahir es va veure que encara està verd, i Hansi Flick doncs no va amagar-ho a la sala de premsa.
7: Amb el Karim algunes coses no han anat gaire bé, és el que puc dir. Crec que té més potencial per demostrar les seves fortaleses. També és cert que és la seva primera setmana d'entrenaments i és normal. Però a l'entrenament veig un Karim molt millor. Amb la seva velocitat, la seva qualitat definint, és bo, té molt potencial i ens pot donar molt.
8: I think also that he... can give us a lot.
1: Què us va semblar, Adeyemi, ahir el que em van veure?
6: Bueno, normal, normal. O sigui, em va semblar el que deia la Marta i el que diu Flick. No, no vas veure un jugador àgil, fluid, però és que és normal, és que estem en pretemporada. A mi el que més em va sobtar, que segurament té una explicació, és que Flick, entre cometes, palet, perquè és un palet, però vull dir, és carinyós, però vull dir, que Flick verbalitzés en la roda de premsa el que no havia estat bé a Adeyemi. Em va sorprendre perquè jo crec que Flick no de punta de sinilo, no? Ell tot ho fa per algun motiu, ell té molt clar. Llavors jo crec que amb això volia enviar-li un missatge al jugador, perquè si no, a sant de què, en un partit de pretemporada, que clar, Adeyemi no va estar bé, però alguns altres tampoc van estar bé, perquè no tens el rodatge. Aleshores, tinc curiositat per saber què hi havia darrere d'aquesta voluntat de Flick de posar sobre la taula aquest petit comentari, perquè, no sé, igual és per posar-lo en atenció, en no, tensió... És
1: que jo sentint Flick també m'ha vingut al cap, no sé si estareu d'acord, hi ha una resposta de Adeyemi en alguna de les entrevistes d'aquests últims dies, que era l'Anaïs Martí a La Vanguardia, en aquest cas, quan deia sí, li agraeixo molt a Flick que m'hagi portat aquí, que em doni aquesta oportunitat, igual que em va convocar amb Alemanya, i una mica sembla com Flick se l'emporta tot arreu, no? I Flick deu dir, bueno...
6: És com marcar distància,
1: clar,
6: no?
1: Exacte, jo me l'emporto perquè crec que és bo, però...
2: Sí, és, està molt bé que hi hagi aquesta connexió entre nosaltres, clar. Però jo marco distància i el missatge és jo no t'ho compraré tot i també de portes en fora de jo amb aquest jugador seré igual d'exigent que amb clar. La resta.
3: És un fitxatge, sobretot, de Flick, el de Adeyemi, i... El que t'expliquen també és, no?, que Flick amb què ha excel·lit a moltes coses, no?, com a entrenador del Barça, però amb Flick hem vist la millor versió de Rafinha fa dues temporades. Amb Flick vam veure un Marcus Rashford que, tot i que no ens va acabar de convèncer, et fot un golàs al clàssic que acaba decidint la Lliga i et fa unes bones xifres. Doncs amb Adeyemi és una mica, és, no?, una mica el joc del pal i la pastanaga. He de posar damunt la taula que no has estat bé, però alhora et defensaré i diré que estàs entrenant bé i que confio en tu perquè jo t'he portat aquí. Llavors és una aposta pura i dura de l'entrenador i el jugador ha de rendir, i ell ho sap, i fins ara ha tingut un discurs d'agraïment, però això és futbol i de les paraules haurem de passar a la gespa. Però, dit això, ahir és que poquet podem valorar de Adeyemi. Un parell d'excursionetes que ho va intentar, un parell d'esmarcades, intenció, vas veure una mica que el va posar per la dreta, de tant en tant anar cap al centre, però és que és molt aviat per treure cap conclusió. O sigui, el partit d'ahir és una mica decebedor, però és que jo em nego a treure conclusions amb els 45 minutets que vam veure ahir de Adeyemi.
1: Sí. Nom propi número 1, Karim Adeyemi. Número 2, Marta?
2: Doncs el número 2 és Ferran Torres. Vam preguntar-li a Hansi Flick doncs, en quina situació estava ara mateix el davanter de Foios, tenint en compte que hi ha cants de sirena i està pendent de renovar el seu contracte amb el Barça, que finalitza d'aquí un any. Va ser una mica fred parlant de Ferran, en el sentit que no va assegurar-ne la continuïtat i va estar d'alguna manera coherent amb el discurs que ha mantingut Hansi Flick sempre darrerament amb Ferran, el sentim.
7: Hi he tingut contacte durant el Mundial, però ara tenen vacances i ho respecto. És clar que és el nostre jugador i va demostrar en molts partits la temporada passada com d'important és per nosaltres, i això és el que volem.
1: En França insisten en que Ferran quiere salir rumbo al PSG. Un tal Àngel Pérez...
6: Em sona... Sí.
1: Ho signa al web de Mundo Deportivo, notícia d'obertura d'ara.
6: I expliquem en el desenvolupament del text de la notícia això, que crec que és Footmercado qui diu això, que Ferran li hauria dit al seu cercle més íntim que volen el PSG, inclús aquest mitjà francès parla de que la setmana que ve començarien negociacions entre clubs. La realitat, que també expliquem en aquest text de Mundo Deportivo, és que el Barça, a dia d'avui, no té cap constància, o sigui, ni Ferran, ni cap interlocutor oficial, sigui representant, sigui qui sigui, no li ha dit al Barça que vol marxar. Aleshores, Ferran està de vacances, el Barça compta amb Ferran, de fet, el Barça vol renovar Ferran a partir del setembre, Flick ahir va dir, he parlat amb ell durant el Mundial, ara està de vacances i ho respecto, i ara mateix en el Barça no hi ha cap constància, perquè ell no els ha dit que vulgui marxar. En el moment, si ho fa, que els hi digui, doncs abordaran la situació.
2: 12 d'agost és el dia que Ferran Torres ha de tornar a la disciplina del Barça, és el dia que...
8: El dia de l'eclipsi, Marta? Aviam si... Aviam si coincidirà, ja hi haurà un eclipse...
1: No el veuran.
2: Ah, és el dia de l'eclipsi, sí, ara sí, no, sí, no hi pensava gens. Ara sí, sí, no hi pensava gens.
8: No, ho tinc clar perquè el Barça femení juga un amistós a l'hora de l'eclipsi. Ah. Llavors m'ha quedat marcat el dia 12 d'agost.
1: Ja ho té. Clar, aquí, Albert, a més, hi ha una altra cosa. Suposant que Ferran volgués marxar i ho digués al Barça... accepteu una oferta d'aquest o de l'altre, ara sembla que seria el PSG, s'ha parlat també molt arran de les vacances de sí. Ferran de l'Atlètic de Madrid per la companyia de Pubill i de Llorente, però si Gonzalo, el 70% de Gonzalo són 40 milions,
8: amigo.
1: Per molt que li quedi un any de contracte a Ferran, quan val Ferran?
3: 50 quilos.
1: Quan el no? vas fitxar per 60?
3: Sí, també, segons el preu el que el traspassis, crec que ho hauria de revisar. Però té una clàusula a banda de renovació que s'ha explicat aquests
2: milions.
3: Dies. Però a banda en té una altra, que si el vens no sé per quina quantitat, crec que és a partir de 45 o de 55, ho hauria de revisar, ni has de donar 10 al City. O sigui que també hi ha una altra clàusula vinculada al fitxatge de quan el vas fitxar el 2021. Hi ha la de renovació, que n'has de pagar 8 al City si el renoves amb el Barça, però si el traspasses per una xifra, crec que és això, superior a 45 o 55, també n'has de pagar uns 10 al City. Això també s'ha de tenir en compte. I més enllà del preu, jo una mica la cronologia que tinc de Ferran, que suposo que és la mateixa que tindran l'Àngel i la Marta, és que abans del Mundial el Barça l'hagués... col·locat a l'Atlètic de Madrid amb un intent de...
1: Abaratir
3: Julián.
2: Julián, sí,
3: Ferran
2: sí.
3: Es volia quedar, Ferran no volia anar a l'Atlètic de Madrid. Això abans del Mundial, per això ho estic fent en forma cronològica, diguéssim. Llavors ve el Mundial, Ferran té el Mundial que té, però acaba fent el gol d'Espanya a la final, de cop i volta és heroi, i de cop i volta el veiem de vacances amb Marcos Llorente i Marc Puig, dos jugadors de l'Atlètic de Madrid. I de cop i volta també veiem l'interès del PSG, que és més unidireccional club-jugador, que pas que s'hagin assegut els dos clubs a parlar, que això no ha passat. Llavors, ara mateix és una carpeta que no sabria què dir-vos. La posició del Barça és, l'explica la Marta, i l'hem explicat tots, de dir... Te volem renovar, si, això el Barça ho va dir, si marxa Lewandowski oferirem la renovació a Ferran. Què passa? Fair play, hi ha aquesta clàusula que has de pagar 8 quilos al City. Tanquem mercat i renovem llavors. Aquí qui té la paella pel mànec és Ferran. Si vol marxar el PSG arriba un acord amb el Barça, una quantitat entre 40 i 50 quilos, jo crec que sortirà. Però si Ferran es vol quedar, es quedarà.
1: I la fredor que deia la Marta de Flick a l'hora de parlar-ne. Suposo que, clar, és un escenari també... ara mateix incert, i llavors tu tampoc no pots fer grans declaracions en el cas de Flick, perquè pot ser que després et vagin en contra.
2: Que després quedis despullat.
3: Clar, no pots fer ni una carta d'amor ni ser fred.
1: Clar. Vosaltres, i us demano aquí una opinió, Marta, començo per tu, què faríeu? Entenc que el cas de Ferran forma part d'un context en què hi pot haver moltes derivades, l'Albert parlava que la intenció que hi havia d'abaratir el fitxatge de Julián, etcètera, etcètera, però... en Ferran, des d'un punt de vista esportiu i de la possibilitat de renovar-lo i ampliar-li el contracte o d'obtenir-ne un rendiment econòmic per vendre'l, tenint en compte que acaba contracte el 2027, tu, Marta, per començar, què faries?
2: Jo el vendria, però només si tingués assegurat que vindrà Julián Álvarez o que vindrà un davanter de garanties que faci gols, perquè davant l'escenari de vendre Ferran Torres i que no vingui Julián Álvarez, aleshores jo crec que hi surts perdent. Jo ho vinculo d'aquesta manera, però jo crec que estudiant el cas de Ferran Torres, jo crec que és moment de vendre'l.
3: No, matiso el que us deia abans, si tu el vens per una xifra superior als 55 milions d'euros, n'has de pagar 10 al City, si és superior. Si el renoves la clàusula que explicàvem ara amb la Marta, no?, dels 8 quilos al City, i encara n'hi ha una altra... que us la deixo aquí damunt de la taula, que és la informació que vam publicar al diari, que si, bueno, si guanyés la pilota d'or, 5 quilos que has de pagar al City,
8: ojo,
3: mica... I n'hi ha un altre també de 5 milions, que si el Barça guanyés la Champions i Ferran hagués jugat o jugués un 60% dels partits, disputant 45 minuts o més, també pagaria 5 quilos al City. Aquestes són les... Quan van fitxar Ferran fa el 2021, les variables que es deia del preu són aquestes.
2: Les vau publicar vosaltres a l'ara. Sí, sí, és que ara sí, m'estic recordant.
3: Sí, sí. No, ara han tornat... Com nosaltres ho vam publicar fa temps, perquè ja s'havia parlat, no?, de vendre Ferran fa un parell d'estius, però ara, amb el tema de la renovació, que el Barça t'ha admès...
2: Sí,
3: que...
2: sí, clar, clar.
3: Per això, simplement que hi ha aquestes variables que ho tinguem tema clar damunt de la taula. Llavors hi ha una altra alternativa, és si tu vols renovar Ferran i ell vol renovar amb el Barça i no vols pagar aquests 8 milions, acaba contracte i li fas un contracte nou. Ara, quin és el risc? Imagina que el jugador es quedi, es lesiona i llavors el Barça se'n desdiu. O que el Barça té el compromís del futbolista, el futbolista se'n desdiu i acaba marxant lliure. Aquí és una qüestió més de confiança, que és un escenari que jo no m'imagino. Però hi ha la possibilitat per estalviar-te aquesta clàusula de renovació.
1: Remata-m'ho, Àngel.
8: Jo crec que són faves comptades. És a dir, si fitxes, hi ha algú que no hi cap, amb tots els que han vingut i els que hi ha, i el que no hi cap, en teoria, és Ferran. Si fitxes, has de vendre'l. Si no fitxes, no et pots permetre el luxe de quedar-te sense Ferran. Aleshores, Julián segueix sent la prioritat o la intenció, però si no ve Julián, per mi, molt bo ha de ser el que fitxis per millorar el que t'aporta Ferran, tenint en compte que és un tio que ja el tens integrat, que ja el tens, que té molt bona relació amb el nucli important del, o sigui, que és un tio important al vestidor, sí. Que això ho hem de tenir en compte. No és un secundari ni un outsider. I, per tant, si no ve Julián, que és la prioritat, molt, molt clau has de tenir i molt bo ha de ser el tio que mogui la fitxa i que li tregui, que li mogui la cadira a Ferran.
1: Era el segon nom propi. El tercer el resoldrem més ràpidament, però també l'hem de posar sobre la taula perquè ahir va brillar, Marta.
2: Sí, Hamza Abdelkarim, 18 anys, egipci, amb ganes de triomfar al Barça i responent a la confiança de Flick ahir amb un doblet. Hansi Flick parlava precisament d'això, que ahir va estar al lloc adequat, al moment que tocava, què és el que ha de fer un davanter centre i que efectivament doncs, té molt potencial i un bon caràcter per desenvolupar-lo.
7: Crec que és molt humil, sento que té un bon caràcter. La seva mentalitat sempre és bona, cada dia dona el millor. Això és molt bo i té molt potencial. Com a davanter has d'estar allà. Si hi ha una situació a l'àrea, hi has de ser, i ell ha sigut. Això li dona molta confiança per les properes setmanes. A lot of confidence
1: for the next weeks. Per què el veieu, Hamza, vosaltres aquí a l'estudi, amb el que esteu seguint-lo de la temporada passada d'aquest estiu?
8: Un gran futur, té un gran futur, però si volem guanyar la Champions, que és el que volem aquest any, perquè ja fot 16 anys o 16, o no sé quants ja van que no la guanyem...
1: 11, no?
3: Sí, sí, des del 2015.
8: Des del 2015 estava fent... Si les matemàtiques no és el
2: però s'està fent llarg, tranquil.
8: Se m'està fent llarg.
2: Jo t'entenc. A mi també se m'està fent molt llarg.
3: Més d'una dècada, i no fallaràs.
8: Se m'està fent molt llarg. Això és un jugador que té molt futur, però si volem guanyar la Champions, em redirigim el focus i deixem aquests nanos, Hamzas, Visigus i tal, que es vagin coent a foc lent, perquè necessitem tios contrastats.
3: Molt breu. El que hem vist fins ara ens ha agradat, especialment al Mundial, no? Que amb 18 anys estiguis jugant al Mundial amb una bona Egipte, amb una bona Egipte, però és molt aviat encara, no? Potser per imaginar-te-la al primer equip, la veritat.
1: Doncs així ho deixem, que passen 3 minuts, gairebé 4 de 2 quarts d'una. El Regne Unit van a dormir més d'hora, la Marta ja ara mateix entre cabres, vaques, ànecs i carreteres sinuoses, segurament el que no
2: volem. I esquirols. I rates gegants.
3: Canvia també esquirols per conills i estàs parlant del meu poble d'Arbeca, eh? Les Garrigues i ells.
1: No, home,
3: ja està, igualet.
1: No, mira, i a Londres...
2: Però allà les Garrigues ara no teniu 12 graus,
3: no,
2: per exemple.
3: Això t'asseguro que no.
1: El bestiari il·lustrat de Londres hi ha guineus a la nit pel carrer, no? Hi ha gats, hi ha guineus, per exemple.
2: No, aquí hi ha gats que t'apareixen de darrere els matolls, una mica salvatjats.
8: De noche todos los gatos son pardos, eh?
1: Gats salvatjats, clar, i tu fuges per cames perquè et deus endur cada ensurt darrere dels matolls o a la nit un gat, vaja.
2: Vaig fotent bots pel carrer, sí.
1: Molt bé, perfecte. Marta Ramon, que va fotent bots pel carrer, que segueix l'actualitat del Barça a 3:15 de Birmingham i que ens l'ha explicat el Tu Diràs. Gràcies, bona nit.
2: Una abraçada a tots, bona nit.
3: Bona nit.
1: Acomiadem la Marta, a good night, Marta Ramon, fem una pausa i entrem a la recta final del Tu Diràs amb l'Àngel Pérez i l'Albert Nadal a la tertúlia.
9: Tu Diràs, amb Miquel Agut. RAC 1. Barcelona estrena un nou espai Hyundai al costat de la Fira Gran Via de l'Hospitalet. Hyundai Lim Motor ara més a prop amb tota la gamma Hyundai i servei oficial postvenda. Vine a descobrir-ho i aprofita les ofertes exclusives d'obertura. Disseny, tecnologia i innovació Hyundai al carrer de la Botànica 57. Hyundai Lim Motor, la nova Hyundai de Barcelona.
10: Notícies, contingut exclusiu.
11: Podcast RAC més 1.
10: Tot RAC 1 és a RAC1.cat.
11: RAC1.cat.
12: Ara que hem acabat l'escola
13: i tenim més temps lliure,
14: ara que podem fer el que volem,
15: volarem els pares amb la pistola d'aigua
16: i menjarem gelats amb xocolata per sobre i unes xutxes.
17: I escoltarem els contes de RAC1.
18: A la piscina!
19: Al cotxe!
20: O a l'hora de la migdiada!
21: A veure, senyor Ruc, quin és l'últim llibre que tu has llegit?
22: Els contes de RAC1 són dels vivim del cuento. I són divertidíssims!
23: La rateta va trobar un dineret i va pensar: què en faré d'aquest dineret?
24: Els trobareu tots a l'aplicació i a RAC1.cat.
10: RAC1 Podcast.
25: Doncs a mi m'agradaria banyar-me en una piscina plena de nuvolets. Adeu!
10: RAC1.
26: Els parla el capità Budio. Gaudeixin d'un vol tranquil. Tindrem cel clar i la durada serà d'unes 2 hores.
27: Ei, podeu sortir de l'aigua, si us plau, que hi ha bandera vermella?
28: Em poses una birra, sisplau?
27: I tant. Vols una copa o una mitjana?
10: Aquest estiu, el món a RAC1, amb Sergi Budio, de

0: diràs RAC1, de seguida. Hola, Miquel Pasqual, bona nit.
1: Bona
0: nit. Ara que estàs en el nord que et caracteritza, sisplau. A la banda esquerra de la taula i al sector nord-occidental.
1: Sí.
2: Mira, l'altre dia em vaig quedar amb la curiositat de preguntar-li d'on és aquest accent, aviam.
1: Al col·legi.
2: Al col·legi, hòstia.
0: Què?
1: No, Segrià, de les Garrigues del Segrià. Anem a
2: no,
1: Europa.
2: Una mica lleig, al col·legi.
1: No, per favor. No ho diré jo, que sóc de Lleida.
3: Què vol dir això?
2: Visca Lleida en general, però...
0: No. Bueno, és que, o sigui...
2: Jo he anat a jugar a futbol.
1: Ha fet de Casemiro, ara. Ha sigut un Casemiro. Entrada al sec de la cama.
0: Però ha fet una altra cosa. O sigui, jo, quan li he dit d'on ets, i l'altre diu al col·legi...
3: Ha fet cara.
0: No, ha fet una cara, però ha aixecat les celles, com si fos una Rafa Nadal, i l'altre, Carlo Ancelotti, que han tocat el sostre de l'estudi.
2: Per a res, referents meus, eh? A lluny de Rafa Nadal.
3: I estic veient que igual s'ha quedat curi tot, eh?
0: No.
2: M'he pausat abans.
0: Ara, amb flegma britànica, aguantant-hi pel cas de
3: l'atac. Aquí història al passat...
1: No, és el primer cop que rebo aquest atac, o sigui...
0: Que el poble és lleig.
1: Fa el que es pot.
0: Tot el respecte. Els amics del col·legi, si volen, 902-477-100, poden trucar al telèfon d'al·ludits i posarem l'Albert Nadal a atendre les trucades. Ara parlem amb el Miquel de l'Espanyol, que avui ha jugat, però ara, Àngel, m'ha quedat l'atenció una cosa que em deies durant la pausa, un detall de Rigo Sacchi amb Franco Baresi. Ahir, recordem-ho, al matí sabíem que va morir Baresi, llegendari capità del Milan i de la selecció italiana, als 66 anys, i el seu entrenador, Rigo Sacchi, què ha fet?
3: Ha comprat ell de la seva butxaca una pàgina de publicitat sencera del diari d'avui de la Gazzetta dello Sport per posar un anunci de comiat cap a Franco Baresi, que posa, en el meu accent italià, disculpeu-me, c'è solo un capitano, o c'è solo, no ho sé.
0: C'è
3: solo un capitano, amb un cor gegant, i posa el mio extraordinario capitano, último heroico baluardo...
0: La cosa del micròfon.
3: El mio extraordinario capitano, último heroico baluardo, in campo e primo inigualable, esempio per tutti, con immenso afeto e profonda riconoscenza. Arrigos aquí.
0: No. Amb fons vermell, cor negre?
3: Amb fons vermell i un cor negre.
0: No, realment un detall... preciós.
2: Amant de la premsa escrita, dels diaris encara en paper, que cada cop n'hi ha menys, però jo encara el segueixo comprant i llegint i treballant-hi.
0: Sí, i escrivint-los.
2: Escrivint-hi. M'agrada molt aquest detall. Sembla una pàgina completa, em sembla un detall, un diari en paper, la veritat.
0: I a més, la Gazzetta dello Sport, que a Itàlia és com una bíblia.
2: Sí, és el referent esportiu d'Itàlia.
3: És com Mundo Deportivo a Espanya.
0: Correcte. O com l'equip a França.
3: Bueno, de fet, la Gazzetta és el diari de gà de la premsa esportiva europea i Mundo Deportivo és el següent.
2: Déu-n'hi-do.
0: Doncs un detall bonic que parla del sentiment que hi havia entre Rigo Sacchi, que ho he mirat, 80 anys, Baresi, que va morir ahir, 60. O sigui, entre un entrenador i un jugador, 14 anys de diferència, tampoc no en són tants. Ara sí, el fill del col·legi. Fill o no? Perquè clar, potser que...
1: Sí,
0: fill del col·legi. A veure, Miquel, l'Espanyol, que ha empatat a 3 al camp del Middlesbrough i s'acomiada de l'estat d'Anglaterra.
1: Sí, tercer empat consecutiu d'un Espanyol que segueix invicte a la pretemporada després de 5 partits. El d'avui, disputat al Riverside Stadium, ha deixat molts intercanvis en el marcador, especialment en el primer temps, que ha acabat 2-2, després que el Boro s'hagi avançat dos cops i els de Manolo González hagin respost amb gols de Marcos Fernández i Dolan. A la sortida del descans, Javi Hernández ha situat el 2-3, però els anglesos han fet el 3-3 definitiu a la sortida d'un córner. Qui ha pres la paraula després del partit ha estat l'autor del primer gol i assistent del segon, Marcos Fernández, que és un dels noms propis d'aquesta pretemporada perquè ha fet 3 gols, tot i que es va perdre un partit, l'anterior contra el Burnley, que va acabar amb empat a 2. El davanter de Cambrils, que torna de sessió, s'ha erigit com una opció per mantenir-se a la plantilla, però expressa que només pensa en millorar el dia a dia després d'una etapa a Ceuta que considera molt positiva.
4: Bueno, yo voy día a día, yo intentando mejorar, intentando hacerlo bien y sin pensar, ya te he dicho, mucho más allá. Intentar hacer esta una buena semana, la semana que viene ya empieza la Liga y día a día. El año pasado me vino...
0: No sentim en condicions aquest àudio, si més no aquí a l'estudi, però vaja, en tot cas estem parlant d'un futbolista que ha jugat cedit aquesta última temporada al Ceuta i que, a banda de fer-ho molt bé, ho ha passat molt bé, com expressava en aquest document. Miquel?
1: Sí, Marcos és la notícia més positiva. També hi ha un parell de no tan bones... La primera és que Quique García ha rebut un petit homenatge abans de començar perquè va jugar al Middlesbrough durant un any i mig, s'ha retirat amb molèsties del tram inicial de partit, tot i que no sembla greu, i l'altra és que l'equip

0: segueixen alguns dubtes en defensa. Els tres gols encaixats en són una mostra clara. De fet, la defensa encara no s'ha reforçat i la necessitat sembla evident, més encara després que Rubén Sánchez i Pablo Ramón no hagin estat convocats pel partit. Els dos els hi busca sortida. De fet, Pablo Ramón sembla que tornarà al Racing, on ja hi va estar cedit l'any passat. Uh-huh. I en la mateixa situació es troba Miguel Rubio, que ni tan sols ha viatjat a l'esteix que ha acabat just després del partit, quan l'expedició ha tornat a Barcelona, tot i que l'Espanyol tornarà a Anglaterra dissabte vinent per jugar contra el Coventry, però serà un viatge directe, no s'estaran dies com ha estat aquesta setmana.
1: Coventry, que és a les Midlands, al mig del país, Middlesbrough, que és tocant a Escòcia, i esclar, per estar-te una setmana allà, ni tampoc no estan a prop, doncs han tornat a Catalunya i faran cap al Regne Unit dissabte. Per acabar, el Sabadell ha tancat amb empat el tercer amistós des de dimecres.
0: Sí, partit sense gols contra l'Andorra, un rival que es trobarà a segona, i un partit que s'ha disputat a porta tancada al Car de Sant Cugat. Com deies tu, el partit ha tancat una setmana molt intensa i també invicta pels de Ferran Costa, ja que dimecres van guanyar per 2-1 al Manresa, divendres per 1-0 l'Inter d'Escaldes Andorra. Els dos partits es van disputar a Sant Oleguer, al seu camp d'entrenament, i el proper duel pels arnequinats és contra el Girona, el proper divendres.
1: Correcte. De l'Espanyol, alguna opinió? Perquè abans parlàvem, Àngel, quan hem començat d'un ambient, diguem-ne, que ha enrarit a Girona, i tinc la sensació que en el cas de l'Espanyol passa una cosa semblant, perquè de la temporada passada, clar, si hagués estat a l'inrevés, no?, que haguessis començat molt malament i haguessis acabat molt bé, potser tindries la sensació que aquesta plantilla pot fer grans coses. Però com que vas començar molt bé i vas acabar molt malament i patint, hi ha un cert neguit, no?
2: Jo crec que queda molt lluny l'excepcional primera volta que vam fer. És molt difícil recordar-la perquè es van salvar amb males sensacions. És a dir, es van salvar com es van salvar. Podien no haver-se salvat, els hi van anar, entre comentes, del canton duro. Al final van arribar més còmodes a la regional. Però vull dir, no van aconseguir treure's de sobre les males sensacions, i com no hi ha hagut canvi d'entrenador i no hi ha hagut, diguéssim, una revolució, és possible que ara mateix el més proper a nivell mental sigui l'angoixa que vam viure en les darreres jornades de la temporada passada. Dit això, el mateix argument pel Girona. Quan comenci a rodar la pilota, i pel Girona, per l'Espanyol i per tots els equips, amb les primeres jornades s'aniran posicionant i aniran veient si l'Espanyol s'assembla més al de la primera volta o al que va estar a punt de baixar al final de la temporada.
3: Sí, amb el Girona parlàvem de la defensa. L'Espanyol centrals també té un problema, perquè l'altre dia, avui 3-3, han encaixat 3 gols, estan, diguéssim, endreçant els marcadors perquè estan fent gols, que també és veritat que està marcant Miguel i Marcos, perdó, i l'altre dia va marcar Quique, que avui Quique s'ha fet, sembla que només és un cop, però no ha pogut jugar més de 15 minuts, però és que contra el Burnley, el penúltim amistós abans del d'avui contra el Middlesbrough, Riedel fa una cantada en defensa, no passa res, és pretemporada i pots equivocar, però Cabrera també el veus que ha d'agafar forma, ja no és un central veloç, que és un bon defensor, però els veus que han d'agafar forma, i a la parella de centrals jo crec que Manolo tindrà feina.
1: I per això sona ara Igor Julio, entre d'altres, jugador brasiler al futbol anglès. A l'estudi el Pau Bombardó. Hola Pau, bona nit.
4: Què tal, bona nit, Agut.
1: Canviem de sintonia, que hem de tocar un altre tema, i pelut.
5: Ah. Arran, tu diràs, amb Miquel Agut.

0: què hem de parlar? Doncs de l'enrenou que hi ha entre la FIFA i la UEFA, perquè després d'uns dies de retrets i de l'oposició de la majoria de les confederacions, avui, finalment, Pau, Infantino ha decidit retirar la proposta de vendre participacions del Mundial a inversors privats.
1: Sí, recordem, fem una ràpida recapitulació del que ha passat aquests últims dies, perquè Infantino fa aquesta proposta de vendre participacions del Mundial als inversors privats el dimecres. Dijous, recordem que la UEFA respon amb aquell comunicat dur i contundent on anuncia que cap de les seves 55 federacions nacionals doncs participarà en competicions organitzades per la FIFA, i aquest comunicat s'hi sumen, tot i que d'una manera no tan contundent, la CONCACAF i la Confederació Asiàtica, que també es posicionen en contra d'aquesta proposta d'Infantino. També ahir doncs, dimiteix un membre de l'equip de confiança d'Infantino. Per tant, tota aquesta concatenació de conseqüències després del que anuncia Infantino dimecres porta que tres dies després el president de la FIFA recull cable i retira la proposta de sobre la taula. Un Infantino que sempre ha venut que no es tractava de cap obligació, però que igualment doncs, va decidir imposar un termini fins al 20 de setembre perquè les federacions nacionals decidissin què s'havia de fer, i que, a més, moltes d'aquestes federacions i confederacions han dit que no se'ls va informar de res i que el procés va ser doncs, força poc transparent i no se'n van enterar de res fins que va publicar-se aquest comunicat. Avui, la FIFA, que ha publicat en nom del seu president, de Gianni Infantino, un nou comunicat que no ha estat massa extens i on ha explicat, com dèiem, que aquesta proposta finalment no tirarà endavant.
2: Després d'escoltar atentament totes les opinions, ha quedat clar que el projecte ha creat divisions d'una naturalesa que, independentment del nivell de suport, ja no redunden en benefici de l'objectiu plantejat inicialment. Com a resultat, aquesta proposta no anirà endavant.
1: Doncs, descartada la proposta, Infantino, que té el seu futur encara en l'aire, perquè recordem que hi ha eleccions a la presidència de la FIFA d'aquí poc, a l'horitzó.
0: Doncs, al març.
1: Amb aquesta data a l'horitzó, Florentino va dir...
0: Va,
1: més o menys estem allà mateix, eh? Rima i a més estem allà mateix.
0: Sí.
1: Infantino ha dit què pensa fer a partir d'ara.
2: De cara al futur, la meva intenció és tornar a reunir totes les parts interessades en els pròxims dies i setmanes amb l'esperit de l'interès compartit pel nostre esport i amb l'objectiu de continuar fent créixer el futbol a tot arreu.
1: I després d'aquest comunicat de la FIFA, escuet, però on es deia això, la UEFA ha respost de manera molt contundent en la línia del primer comunicat que va fer. En aquest cas no està personificat en la figura del seu president, Alexander Seferin, però ha volgut deixar clar que exigirà responsabilitats.
3: No podem seguir així amb plans secrets executats en pressa, ideats per individus anònims i de dubtós benefici per l'esport. Hem d'identificar els responsables i exigir-los responsabilitats. Una proposta d'aquesta magnitud no arriba a aquesta etapa per casualitat. És símptoma d'un lideratge que ha deixat de prioritzar el futbol.
1: Per tant, posa en dubte aquest lideratge d'Infantino a partir d'ara i diguem que comença a planar el terreny per una candidatura d'oposició que es rumoreja que la UEFA podria col·locar el president del PSG, el Khelaifi, al capdavant d'aquesta candidatura d'oposició. Però això, diguem-ne, que no acaba aquí, perquè la UEFA diu que elaborarà un pla per assegurar-se que no torna a passar res similar i ha fet èmfasi en que no descarta cap opció.
3: En els pròxims dies i setmanes la UEFA treballarà amb les seves federacions i en estreta col·laboració amb altres confederacions per reflexionar sobre com ha ocorregut tot plegat. També elaborarà un pla que garanteixi que no torna a succeir. Aquesta revisió ha de ser exhaustiva i profunda. No ha de descartar-se cap opció. L'actual direcció de la FIFA no tan sols ha perdut la confiança de la UEFA, sinó també la de molts altres membres de la família del futbol.
0: La UEFA directa contra Infantino. Això és claríssim, i de fet el primer comunicat del boicot, per entendre'ns, doncs ja ho deixava clar.
1: Sí, de fet, la UEFA que no s'ha quedat aquí i ha volgut carregar i també fer èmfasi en aquesta poca transparència del procés i de les decisions en general d'Infantino, i per fer-ho s'ha remuntat al 2016, quan el propi Infantino va presentar la candidatura a la presidència de la FIFA, fent precisament de la transparència doncs, un dels seus pilars principals.
3: El 2016, quan Gianni Infantino va demanar els vots per ser president de la FIFA, va prometre transparència i va dir que els diners de la FIFA no podien ser els del seu president. Doncs bé, no ha complert cap de les dues coses.
1: Doncs això és el...
0: La campanya ha començat.
1: Sí, bàsicament.
4: Joc de trons. És joc de drons aplicat al futbol. És una maniobra que en què cadascun està jugant les seves cartes i el que ha començat la partida és Infantino amb aquesta declaració d'intencions. Segurament ell deu saber com i per què i deu haver una estratègia al darrere i totes les federacions han anat responent i és el primer capítol d'una sèrie que segurament serà molt llarga.
5: Fa temps que la FIFA i la UEFA estan en disputa, no? Els dos volen controlar la governança del futbol mundial, els dos volen gestionar els calendaris, els dos volen treure més rèdit de les competicions. Jo ara et faig un mundial de clubs, sóc la FIFA i et faig un mundial de clubs amb més equips, jo sóc la UEFA i et canvio la Champions. És una guerra que ve de lluny i Infantino, que porta 10 anys en el càrrec, aquesta jugada li ha sortit malament. Ell es pensava que privatitzant i venent part del Mundial i de la Copa del Món, alineant-se amb Trump i amb poders fàctics dels Estats Units, li sortiria bé la jugada, oferint més calés a les confederacions, i la UEFA se li ha girat en contra, han vist sang,
0: clar, han mossegat. Era previsible la reacció de la UEFA, entenc. Vull dir, no, i amb una persona que tan estratègica com ha de ser Infantino, en aquest cas...
5: Jo crec que l'ha sorprès la unanimitat,
0: sí?
5: De la UEFA.
1: Sí, però salvant les distàncies, una mica la pel·lícula que vam viure en el seu moment amb la Superliga.
0: Sí.
1: És a dir, amb la Superliga també va haver-hi els fundadors que, sabent que hi hauria una animadversió per part de la UEFA i de molts clubs i que s'hi oposarien, van tirar cap endavant, van sorprendre, diguéssim que intentant, com ha fet Infantino, aviam, o esperant que els hi anés bé... i que a mesura que van veure que la magnitud va ser tan gran, van anar recollint cable fins que al final es va quedar el Madrid sol.
5: És que se li ha girat en contra UEFA, l'Asiàtica i la CONCACAF. Llavors té Conmebol, que són 10 federacions, i l'Africana, que és la que té més controlada, diguéssim, Infantino. I ha hagut de recular, no han donat un mea culpa, però ha hagut de recular, i aquí la UEFA ja està sucant i pa, està aprofitant la seva oportunitat, també.
0: Clar, però davant d'un context electoral, perquè el març... hi ha eleccions...
5: 17 o 18 de març.
0: O sigui...
5: De fet, Anglaterra, perdó, especulen que hi ha el congrés extraordinari que té la FIFA el 23, crec que és 23 o 28 de novembre, i ja la UEFA ja pressionarà, que al final els mitjans britànics, The Times i BBC, no, són els que han anat per davant amb aquestes informacions, que la UEFA ja pugui pressionar per fer-lo caure ja llavors. Però, bueno,
0: clar, però
5: estaries a 4 mesos o 5 de les eleccions.
0: Però, per exemple, si Florentino acaba venent-se el 5% del Madrid... ho farà després de les eleccions. Però això no ho va dir abans de les eleccions. I en el cas d'Infantino, si és un pas en fals, em sorprèn molt d'algú que està a aquests nivells de fer aquest pas en fals, perquè potser fas unes eleccions amb el que la IFI i les perds. Perquè aquí, al final, qui compra més voluntats... Una mica
1: sí,
0: és com
1: és
0: les candidatures olímpiques.
5: Sí. Sorprèn l'error de càlcul, perquè ell al final te prometia en un marge de 4 anys, prometia a les federacions, a canvi de vendre's l'ànima al dimoni, bueno, inversors privats, que són el dimoni en molts aspectes, 40 quilos més, més de 40 milions d'euros en un període de 4 anys a cada federació. Jo crec que amb això comptava que les federacions l'aplaudissin amb les orelles, però s'ha trobat en una posició frontal perquè estàs privatitzant el Mundial, la Copa del Món i el Mundial de Clubs. Però si l'error de càlcul és difícil d'explicar.
0: Per això...
5: Un estratega com ell no hagi fotut la pota tant.
1: Potser l'ha sorprès la contundència de la UEFA amb el fet de que no, és que si tu fas això nosaltres no anirem al Mundial. I clar, llavors jo crec que això és un escac i mat, és que no té marge de maniobra aquí. Si es queda sense les seleccions europees al Mundial és que es queda sense gran part del valor del Mundial.
4: Amb lo de l'error de càlcul,
0: Clar, però
1: jo crec que hi ha una...
0: Quin as té la mania?
1: No, jo crec que igual, per exemple, pot ser una explicació que hagi fet una sortida amb una aposta de majors, de dir, vaig amb això, amb tot, per acabar, diguéssim, cedint, és a dir, jo ara vaig amb que privatitzo això, i vaig amb tot, reculo, però ja sé, ja prevec que se m'hi puguin oposar, que tinc que recular, i al final ven com una concessió el fet de dir, mira, escolta, no farem això, que havia dit que era molt, però sí que farem això, que és un punt intermig, perquè és veritat que us he escoltat, estem d'acord, i al final, el resultat final és que acabes aconseguint el que volies, i que els que t'ho accepten es pensen que han guanyat perquè has renunciat a una part, quan en realitat tu potser el primer òrdago, no?, ja l'havies llançat de màxims. És la sensació que puc tenir. O sigui, no, igual que quan Florentino va fer aquella famosa roda de premsa que tothom se'n va fotre d'ell, jo vaig dir i mantinc avui que sí, rieu-vos-en d'ell, però ell això ho fa, ha calculat el mil·límetre i sap el que està fent, i va desviar totalment l'atenció i el focus mediàtic, i es va posar el tothom sobre l'esquena perquè paral·lelament està fent el que està fent amb la venda del Madrid, i aquella roda pensa que tothom se'n va riure. Per mi em va semblar que ell sabia el que feia. Jo crec que Infantino sap el que fa, perquè és que no, és el que deies tu, Miquel, no em puc creure que algú com Infantino hagi fet una cosa tan estrepitosa com aquesta.
5: Jo no sé si ell podia preveure el boicot, que la UEFA portés al límit...
1: Però s'ho ha d'imaginar.
0: Jo estic d'acord amb l'Àngel.
5: Es toparia amb una oposició frontal, però no una amenaça de boicot. Jo crec que això és el que el pot fer recular.
0: No ho sé, però tenint en compte que és un tauró que anés entre taurons,
5: sí, sí.
0: Que hi hagi un moment de candidesa vol dir que els altres se'n mengen.
5: Queda tocat, vull dir, seva imatge per fortalesa.
0: Bé, en fi, vindran dies encara per veure per on va tot això i aviam si li passa factura en el futur o si representa el principi del final o si Infantino aguantarà i el veurem de president de la FIFA durant més anys. A la següent tertúlia ho comentarem, si no us fa res.
1: I correcte.
0: Marxem. Ara m'estava pensant que...
5: Era broma, lo del col·legi.
0: No, segons el teu cas...
5: Que ara em sap greu.
0: No, seria el col·legi. El col·legi.
5: Ara no és especialment bonic, però està bé, visc al col·legi.
0: Molt bé. És una bona manera d'acabar-ho abans de la una. El mateix dia en què has dit una cosa, després en dius una altra. Albert, gràcies.
5: A tu.
0: Àngel, gràcies.
1: Bona nit.
0: Pau Bombardó, gràcies.
1: Vinga, a tu, bona nit.
0: Pausa per la publicitat i ja, de debò, recta final del Tu diràs.
6: Tu diràs, amb Miquel Agut.
7: Atenció, gaudeix aquestes vacances estrenant cotxe. Arriben les rebaixes d'estiu d'Ocasión Plus. Aprofita 3.000, 5.000 i fins a 8.000 euros de descompte en milers de cotxes. Només aquest estiu, del 3 al 14 d'agost. Més de 120 centres per tot Espanya. Mulla't i vine a buscar el teu cotxe.
8: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
9: Bona nit. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou duple de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'avui... Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor. A Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
6: RAC 1.
10: Barcelona estrena un nou espai Hyundai al costat de la Fira Gran Via de l'Hospitalet. Hyundai Lim Motor ara més a prop amb tota la gamma Hyundai i servei oficial postvenda. Vine a descobrir-ho i aprofita les ofertes exclusives d'obertura. Disseny, tecnologia i innovació Hyundai al carrer de la Botànica 57. Hyundai Lim Motor, la nova Hyundai de Barcelona.
11: Notícies, jocs i noves funcionalitats Premium.
12: El que vulguis, quan vulguis, a l'aplicació de RAC1.

0: dos horaris, és la una. Acabem de seguida. Encara a l'estudi el Miquel Pasqual i entra el Martí Villegas. Hola, Martí, bona nit.
1: Bona nit, Miquel.
0: Aviam, hem de fer un cop d'ull a la resta del futbol, més enllà del que ja hem estat explicant durant el dia d'avui. Què ens falta per saber?
1: Doncs que l'Atlètic de Madrid ha perdut 2-1 contra el Manchester United a Estocolm en el seu segon partit de pretemporada. El gol dels matalassers l'ha fet el davanter gironí Arnau Ortiz, el seu segon d'aquesta pretemporada. Per la seva banda, el City ha empatat a 1 amb l'Inter de Milà, però ha perdut els penals en el debut d'Enzo Maresca a la banqueta Citizen. I el Tottenham ha derrotat el Chelsea de Xavi Alonso per 1-2 en un duel on Sandro Tonali s'ha estrenat com a golejador dels Spurs. El Dortmund ha guanyat 0-1 al Tokyo Football Club i compta perquè la Roma ha perdut 4-1 contra el Cardiff City, equip de la Championship anglesa. Pel que fa als partits dels equips de la primera divisió espanyola, destaquen l'empat a 2 del Sant Pauli i el Depor, la victòria per 0-3 de l'Atlètic Club davant el Burgos en el 6è test de pretemporada dels bilbaïns. Alguns van per feina, Miquel.
0: Sí.
1: Charleroi 2, Rayo Vallecano 3, l'empat a 1 entre Stoke City i València, la victòria per la mínima del Betis davant l'Almeria i la derrota del Villarreal per 3-1 contra el Lens. I encara a casa nostra, el Badalona Women ha disputat aquesta tarda el seu primer partit de pretemporada, ha caigut per 1-2 contra el Montpellier.
0: I més enllà d'aquest reguitzell de vistosos, a Portugal s'ha disputat el primer títol oficial del curs.
1: Exacte, la Supercopa que enfrontava el Porto i el Torreense, que recordem és l'equip que va guanyar la darrera Copa de Portugal, tot i jugar a la segona divisió. Aquesta nit, però, no hi ha hagut sorpresa i el Porto s'ha proclamat supercampió. I en clau mercat de fitxatges, d'avui destaca l'arribada de Danny Welbeck al Chelsea, el veterà davanter anglès de 35 anys. Ha jugat les últimes 6 temporades al Brighton, és la 8a incorporació dels londinencs en el que portem de mercat. I també a la Premier, el Brentford ha fet oficial el fitxatge de Mamadou Sangaré, procedent del Lens, per, atenció, 45 milions d'euros, xifra rècord del club.
0: 45 milions. No s'estan per bromes a la Lliga Anglesa. Gràcies, Martí.
1: Nosaltres.
0: Amb el Martí hem fet un cop d'ull a la resta del futbol i amb el Miquel hem de comentar la resta de l'actualitat poliesportiva del dia, perquè déu-n'hi-do si hi ha hagut futbol, però tot i la poca activitat poliesportiva és interessant, a l'Europeu de Natació de París, Iris Thió, catalana, ha estat la gran protagonista de la jornada. S'han dut 2 medalles de plata.
2: Sí, i ha saltat 3 vegades a la piscina avui. La primera en la fase preliminar del solo lliure, on ha avançat a la final, abans de penjar-se 2 medalles també amb companys catalans. La primera plata ha estat en el duet MIC, juntament amb Denis González, i la segona el duet tècnic amb Lilú Lluís. Aquesta ha tingut un regust més amarg, ja que Thió i Lluís són campiones del món en la disciplina i s'han quedat a només 6 dècimes de l'or, que s'han anat a Gràcia per un error només començar la seva rutina. Les catalanes valoraven la seva actuació a Teledeporte. Primer parla Lluís, després Iris Thió.
3: Creo que las dos hemos hecho cambio de chip muy rápido. No, o sea, hemos dejado de pensar en el pasado y hemos ido a por el futuro. Y estábamos, pues, en el día de hoy muy, muy centradas en lo que teníamos que estar y ya está.
4: Sí, y somos un dúo joven que hemos empezado hace un año a competir juntas y tenemos mucho por mejorar y por aprender. Y estamos contentas de nuestro proceso y vamos a seguir.
2: Demà hi ha final del duet mix tècnic amb la parella catalana formada per Carla Lorenzo i Jordi Cáceres.
0: Natació per començar la plana poliesportiva i el Tour de França femení, primera etapa.
2: Sí, la prova ha començat a Suïssa i la primera guanyadora ha estat Lorena Whips, amb Paula Blasi com a millor catalana del pilot. La guanyadora de la Vuelta ha estat 12a a 8 segons del liderat i s'ha vestit el mallot blanc com a millor jove, tot i que el seu equip, l'UAE, sembla que no li deixarà lluitar per la general, ja que la cap de files hauria de ser la polonesa Woglarczyk. Difícil de dir.
0: Mireia
2: Benito i Laura Molinar, les altres dues catalanes, han perdut més de 2 minuts a l'arribada i demà nova etapa plana entre Aigle i Ginebra, també íntegra per territori suís.
0: Correcte. 1:04, l'últim minut del Tudiràs.
2: Doncs tenim tenis en directe. S'està disputant la primera semifinal del torneig de Washington. És un duel d'estatunidencs entre Nakashima i Fritz. De moment, victòria al primer set per 2-3 de Fritz, tot i que Nakashima té servei per empatar. Quan acabi, en principi a partir de les 2, tot i que apunta que serà més tard, Rafa Jodar buscarà una plaça a la final contra el Xile Tavilo. En bàsquet, el Kitsanas Manresa incorporarà la pivot nord-americà Timmy Allen. És el desè fitxatge de cara a la nova temporada i arriba del Pau, que amb 26 anys i tant com 2 apunts més de ciclisme, perquè el belga Remco Evenepoel ha guanyat la seva quarta clàssica de Sant Sebastià, superant l'esprint Richard Carapaz, i amb aquest triomf s'ha convertit en el ciclista amb més victòries en aquesta prova, superant Marino Lejarreta, que en va guanyar 3 als anys 80, mentre que Wout van Aert es proclama demà, si no hi ha cap contratemps, guanyador de la Volta a Dinamarca, tot i que ahir el noruec Storm Ingebrigtsen li ha pres la primera victòria d'etapa. Les tres anteriors havien estat pel belga, que acabarà sent el guanyador.
0: Doncs això és el que ha passat avui al futbol i fora del futbol. Miquel, gràcies.
2: Bona nit.
0: Passen 5 minuts de la una i marxem. Així ha estat el Tu diràs del 1 d'agost, que s'acaba el 2 d'agost. I el 2 d'agost, a partir de les 11, un altre Tu diràs, però això ja serà d'aquí unes hores. A descansar i fins demà. Adéu-siau, bona nit i gràcies per ser-hi.
5: Tu diràs.
6: RAC 1. Notícies.
7: Bona nit, passen 6 minuts de la una, us parla Joan Capel. A aquesta hora continua cremant l'incendi a Sanet, a Vialler, a la comarca de l'Alta Ribagorça, que ja ha calcinat 17 hectàrees, segons els agents rurals. Del total, unes 2,8 hectàrees afecten la zona perifèrica de protecció del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. Els bombers hi treballen des de primera hora del matí per evitar que el foc superi el barranc d'Escobedieso, el riu Noguera-Ribagorçana, a la frontera amb l'Aragó i les zones de pastures properes a la vall d'avui. La bona notícia és que demà es reobrirà l'accés a 3 espais naturals, són la Serra de Montsant, Prades i el Montmell Marmellà, que portava tancat des del 7 de juliol després dels incendis d'Aiguamúrcia. En canvi, n'hi ha 4 que continuen amb restriccions d'accés. Són el Montsec d'Ares, la Baronia de Rialp, el Montsec de Rúbies i la Ribera Salada. Tot i això, el pla Alfa encara serà actiu un dia més amb risc molt elevat a la zona del Prepirineu i del Pirineu de Lleida i una part de les Terres de l'Ebre. A banda, hi ha risc molt alt d'incendis a la Plana de Lleida i a l'interior del país. I a Moscou, almenys 3 persones han mort i una vintena ha estat ferida en un atemptat amb una bomba a un restaurant cèntric de la capital. El Comitè Nacional Antiterrorista ha dit que una dona que portava els explosius ha intentat entrar al restaurant però ha estat aturada per un guàrdia de seguretat. El dispositiu ha explotat matant la dona, el guàrdia i un visitant del restaurant. Segons informa EFE, al local se celebrava la festa d'aniversari d'un general rus i també hi havia presència de polítics del Kremlin. Tot apunta que ha estat un atac d'Ucraïna que ja ha fet altres atemptats aquests últims 4 anys. I aquest vespre el Vice Pérez, eurodiputat i líder del partit Se Acabó la Fiesta, el grup Neonazi Núcleo Nacional i l'agitador Vito Quiles han convocat una manifestació al centre de Ceuta per la situació dels migrants dels últims dies. La realitat, però, ha estat molt diferent i els ciutadans locals s'han reunit per protestar en contra la presència dels membres de l'extrema dreta en càntics contra l'eurodiputat. La policia ha escortat el Vice Pérez fins a la delegació del govern entre llançaments d'ampolles i enfrontaments entre els seus seguidors i els veïns de la ciutat. La policia també ha escortat els membres de Núcleo Nacional que s'havien concentrat a la plaça dels Reis de Ceuta. A tot això, Itàlia ha intensificat els controls per entrar al país en ports, aeroports i carreteres després que anunciessin la suspensió de l'espai Schengen amb l'estat espanyol. El govern italià farà controls aleatoris a ciutadans no europeus quan arribin al país. La realitat a l'aeroport del Prat, però, ha estat de normalitat absoluta. Viatgers que volaven a Itàlia han dit que no creuen que els afecti a la pràctica i alguns pensen que hi ha un gran pes racista. Ho han dit a la CN.
8: Jo viatjo com si no estigués passant res, no agafant ni el passaport, vaig amb el DNI i tampoc espero haver de fer cap tràmit allà ni res de l'estil.
9: Té un perfil que és racista, això. Vull dir, a una persona blanca que vingui de l'estat espanyol no li faran cap revisió ni faran cap identificació ni res.
7: França també va avançar que reforçaria la frontera amb Espanya enviant 334 agents més. Tot i això, la situació a la Jonquera ha estat d'absoluta normalitat durant tot el dia. I ara, els esports. Amb Martí Villegas.
1: El Girona ha perdut 1-4 davant l'Arsenal en el 49è trofeu Costa Brava. Ha estat el primer test de pretemporada del conjunt de Quique Álvarez, un partit que no ha deixat gaire bones sensacions. El gol del Girona l'ha fet Arnau Martínez i Estuani ha jugat els últims 5 minuts. Encara a casa nostra, el Sabadell ha empatat a 0 amb l'Andorra a porta tancada a les instal·lacions del CAR de Sant Cugat. L'altre amistós destacat del dia ha estat l'empat a 2 del Real Madrid davant la Fiorentina. Els de José Mourinho s'han avançat amb gols d'Hendrik i Ciria, però la Fiore ha igualat el maig mitjançant Piccoli i Moiskin. Els europeus de natació, Iris Tió, s'han dut dues medalles de plata en natació artística, primer en el duet mixt amb Denis González i després amb Lilu Lluís en el duet lliure, on un error a l'inici de la rutina ha privat de l'or a la parella catalana. I en tenis, aquesta matinada, Rafa Hodder disputarà les semifinals del torneig ATP 500 de Washington contra el xilè Alejandro Tabilo, número 30 del món. Ho farà no abans de les 2 de la matinada, hora catalana.
7: I pel que fa al temps, aquest diumenge el sol serà el protagonista arreu del territori, amb l'excepció d'alguns núvols baixos al matí a la Costa Daurada. La temperatura guanyarà algun grau i tornarem a fregar els 40 graus a ponent, mentre que al litoral la xafogó serà marcada. A la tarda apareixeran nuvolades al Pirineu i Prepirineu, amb alguns xàfecs menys intensos que els d'avui. No descartem tampoc alguns ruixats dispersos a l'entorn dels ports. Això és tot per ara. Per a més informació podeu visitar el portal web rac1.cat.

0: Bon dia, són les 7 i des d'ara i fins les 9. Com sempre, aquest estiu en serem molts amb moltes ganes de dir bon dia. Acceptar-nos tal com som i estimar el nostre cos és un bon hàbit que ens ha d'acompanyar tota la vida, especialment en l'adolescència. En parlem avui amb l'Anna Figuer, però també coneixerem l'obra literària d'una de les grans, la Úrsula K. Leguin. Repassarem el curiós món dels insectes amb Roger Vila, que ens recordarà la diferència entre les vespes i les abelles. Desxifrarem alguns dels crims contra el patrimoni cultural comesos a l'època de Napoleó amb el criminòleg Marc Balcells i també sabrem què mengen els astronautes a l'espai. Així que comencem.
1: La primera pedra, dissabtes i diumenges, amb Noemí Polls.
0: En els darrers anys, l'impacte de la pressió estètica, la voluntat de buscar aquests cossos perfectes, principalment a través de les xarxes socials, ha anat creixent cada vegada més. I cada vegada s'observen casos més precoços d'un augment de la insatisfacció corporal en edats primerenques. Això és un factor de risc per als trastorns de la conducta alimentària. Anna Figuer i Benavent és psicòloga especialitzada en aquests trastorns, autoestima, imatge corporal i autoestima, autora del llibre Tal com ets. Molt bon dia, Anna.
2: Hola, bon dia.
0: Estem parlant d'un llibre que parla justament d'un malestar amb el cos, podríem dir. I què és el que hi ha darrere d'un malestar en el cos? Algú tan simple que potser fins i tot tots hem patit alguna vegada.
2: Bueno, la insatisfacció corporal forma part de la vida, sobretot a l'adolescència, no? En el moment en el que el cos comença a tenir els canvis de la pubertat i també guanya molt de pes el grup d'iguals i les primeres relacions sexual afectives, però avui en dia, donada la forta pressió estètica, no?, vinculada a unes característiques molt concretes i la divulgació i l'amplificació d'aquesta pressió estètica a través de les xarxes socials, dona lloc a moltes conductes de risc que poden acabar desenvolupant un trastorn de la conducta alimentària.
0: I podem dir que els infants i els adolescents són les principals víctimes?
2: Sí, és la població més vulnerable, exacte. Mm-hmm.
0: El llibre Tal com ets, publicat per Salvatella, és un llibre que justament, probablement, va justament destinat a aquest públic, no? Podríem dir?
2: Bueno,
0: per les il·lustracions, pel contingut...
2: Sí, pretén ser això, una eina per poder ajudar tant a famílies com a docents, com a professionals, en l'acompanyament d'infants i joves amb el desenvolupament d'una autoestima saludable, la construcció d'una imatge corporal positiva, desenvolupar aquest sentit crític cap a la pressió social estètica i aquesta vinculació amb unes determinades característiques, vincular-ho també amb una correcta gestió emocional. Al final, tot això són factors protectors de cara al desenvolupament d'un possible trastorn de la conducta alimentària.
0: Uh-huh. Perquè, en principi, en el llibre parles de pràcticament tres eixos, no? Coneixes, acceptar-se i estimar-se tal com ets. Tan difícil és? Coses que semblen tan bàsiques?
2: Sí, però realment tenim, socialment, no?, tenim una construcció de la identitat que som molt crítics nosaltres, no?, amb nosaltres mateixos. És molt habitual, no?, que la veu més crítica sigui la d'un mateix, però perquè naixem, al final no naixem odiant el nostre cos, sinó que a través dels missatges, dels comentaris, de les dinàmiques que veiem, no?, mentre anem fent-nos grans, acabem interioritzant aquesta idea, no?, que hi ha unes característiques que són vàlides, unes característiques que són correctes, que estan associades a l'èxit, a la felicitat i, el que és més preocupant, també a la salut, i el que s'allunya d'aquestes característiques llavors ja està mal vist, rep crítiques, rep comentaris negatius.
0: És curiós que diguis això, que un no neix odiant el seu cos, sinó que acaba passant a odiar-lo a través d'això, d'aquesta pressió social. I no només se'n ressent el qui ho pateix, sinó també, en aquests casos, moltes vegades les famílies, l'entorn. Lluitar contra tot això és lluitar contra grans monstres. Les xarxes socials no les traurem. Per on comencem? I per on explica el llibre també que s'ha de començar a construir aquesta nova visió del teu propi cos?
2: Bueno, des de ben petits és treballar amb això, no?, que tinguin una autoestima desvinculada de l'aspecte físic, de l'aparença, reforçar molt tots aquells aspectes de la persona que el fan ser únic i especial per com és, independentment del seu cos. També donar molt, molt èmfasi o fomentar molt el respecte per la diversitat corporal, no? Hi ha molts tipus de cossos, i tots els cossos i totes les característiques són igualment vàlides.
0: Ja, perquè estem parant, pensant moltes vegades només en tema de pes, i no es tracta només d'això, sí, sinó que hi ha odis cap al propi cos o qualsevol cosa que et faci semblar diferent
2: fora de la
0: majoria.
2: Norma.
0: Exacte, fora de la norma.
2: I bueno, al final és això, no? Des de ben petits, inculcar-los totes aquelles eines que els poden fer una mica més resistents o menys vulnerables, perquè com bé dius, no els podem aïllar de la pressió social estètica, és evident, és omnipresent, està a tot arreu, però sí que els podem fer més forts o menys vulnerables.
0: En el llibre parles d'imatge corporal positiva, de respecte per un mateix i pels altres, perquè és clar, aquí justament ja comença amb un grup de nois i noies que són de pells diferents, els falta una cama, van amb cadira de rodes i tots ells s'avenen la mar de bé.
2: Exacte, vull dir, la Txell Ribas, que és la il·lustradora, va captar molt bé la idea.
0: Uns dibuixos fantàstics.
2: Sí, realment són molt bonics. Li vaig voler transmetre això, no? Que volia que fos molt respectuós amb la diversitat i que hi apareguessin tot tipus de característiques perquè tothom es pogués veure reflectit, no? I emmirallat amb que realment a la societat, quan tu vas pel carrer, hi ha moltíssimes característiques, no? Però estem acostumats a unes molt normatives, no? Molt concretes, que són les que veiem a través dels mitjans de comunicació, de les xarxes...
0: Ara ho deies, vas pel carrer i veus tot tipus de cossos i, en canvi, entres en el món de les xarxes socials i desapareixen. En aquest llibre estan tots, no tots, però com a mínim
2: pretén reunir
0: cossos diferents. És molt difícil de lluitar contra això, però aquí, en aquest cas, aquest llibre, tal com ets, han fet aquesta aposta per aconseguir-ho. A més, al final del llibre, amb tot d'exercicis que permeten, doncs això, intentar aconseguir estimar el teu cos tal com és.
2: Sí, bueno, són petites idees, petits exercicis pràctiques per reforçar l'autoestima i poder treballar amb els infants i amb els joves, això, el poder construir una autoestima molt més saludable i una valoració positiva i que es puguin acabar acceptant. Perquè jo dic que al final no t'ha d'agradar tot. Tenir una bona autoestima no és que t'agradi tot de tu, sinó que acceptis tant les coses que t'agraden com les que no t'agraden.
0: Va dirigit també a centres escolars i també a famílies que són l'entorn per tal de facilitar en aquests joves i en aquests nens a sentir-se bé.
2: Per docents, per professionals que al final estiguin en contacte amb població infantojuvenil, que és la població de major risc. Perquè moltes vegades no som conscients i a través del modelatge acabem, no, reproduint tot aquest tipus de missatges, no, amb comentaris tan simples com ai, haig de fer, no, el típic, l'operació en biquini ara que ve l'estiu o ve la calor, o ui, m'he engreixat una mica, o avui no sopo perquè he dinat molt. Tot aquest tipus de comentaris que aparentment són inofensius i que socialment estan molt normalitzats, acaben transmetent aquesta idea, no? Els infants, el que si menges determinats aliments, com tens por a engreixar, tens que compensar, perquè engreixar-se és dolent, perquè tenir sobrepès o tenir un cos que no és normatiu no és correcte, i tot això al final ho acaben interioritzant de manera inconscient.
0: I afecta més a nenes que a nens?
2: Sí, la proporció encara és majoritàriament femenina. Parlem que de cada 10 casos, 9 són una noia i un és un noi. Sí que és veritat que aquesta dada segurament es anirà equilibrant una miqueta, perquè malauradament avui en dia la pressió social estètica també és molt agressiva cap a la població masculina.
0: Que hi ha tot d'exercicis en aquest llibre, aquestes guies d'activitats, que és aquesta llista, per exemple, d'agraïments, que tu dius, escriu una llista amb 10 coses que pots fer gràcies al teu cos. És una manera de reconèixer el teu cos i agrair-li el que et dona, no?
2: Per la funcionalitat. Al final, el cos és aquell vehicle que ens permet, doncs, moure'ns, traslladar-nos, abraçar, saltar, gaudir, fer les coses que ens agraden, no? Però moltes vegades només el valorem per una estètica i sobretot amb aquesta crítica o amb aquesta visió, no?, del que només pot tenir una estètica molt concreta.
0: Les mans màgiques, també parles, i dius, dibuixa les teves mans i escriu totes aquelles habilitats que fas bé amb elles. Per tant, és una manera també de fixar-te en un punt del cos que t'ajuda a viure, a fer les coses de cada dia.
2: Sí,
0: no?
2: També la idea de que és molt important no comparar-se, perquè al final tots tenim unes habilitats ni unes capacitats diferents, i no és millor una que una altra, no? Però a vegades de petits ens costa, no? no comparar-nos o no veure'ns amb el del costat. Pues al final, cadascú hem de valorar les coses que a nosaltres se'ns donen bé, aquelles coses per les quals tenim facilitat, i potenciar-ho.
0: Estem parlant de joves i nens, però hem de començar a vegades des d'amunt, no?
2: Bueno, de fet, a l'inici ho comento, no? Dic que segurament molts adults, no?, els hi pugui servir per començar a reflexionar i donar-se compte de que moltes vegades, això, de manera inconscient, transmetem i a través del modelatge acabem, no?, pues volcant la nostra insatisfacció o el nostre disgust amb el propi cos als fills.
0: Mm-hmm. Doncs avui hem volgut parlar d'aquest llibre Tal com ets, un llibre que ha fet aquesta aposta per parlar de com fomentar la relació més saludable amb el cos i l'alimentació, i que cada vegada patim més les conseqüències d'aquesta pressió a través de les xarxes, a través de la societat. Moltíssimes gràcies, Anna, per haver estat aquí.
2: Gràcies a vosaltres.
0: I ara va, que entrem a la cuina com cada dissabte d'estiu.

0: Doncs si ens agrada cuinar també durant l'estiu, posar-nos davant dels fogons i fer doncs aquells plats del receptari de la nostra terra, del receptari català, com aquest llibre de l'Enric Herce, que recull unes quantes d'aquestes receptes. Paisatge a la cassola és el títol del llibre. Enric, bon dia.
1: Bon dia.
0: I un plat molt nostre és el conill, que en aquest cas és el conill amb olives i picada d'ametlles. Que bo.
1: Sí, és un guisat de conill. Mm-hmm. És un guisat, perquè a Catalunya sempre s'ha menjat molt de conill, s'està deixant de menjar cada vegada més, tot això per les qüestions culturals, la globalització, que estem imitant a països, sobretot anglosaxons, que el conill és un animal de companyia, no se'l mengen, i com que, per desgràcia, ens agrada imitar masses coses foranes, doncs ens estem trobant això, per problema de la gent que es dedica a la criança del conill, que estan passant molt malament.
0: I nosaltres hem dit, doncs va, fem aquest plat tan català, recuperem com era la recepta, i anem a fer una recepta per 4 persones, ingredients, quins serien?
1: Doncs mira, per fer un conill guisat, que és el que a la fi seria aquest plat, farem servir això, farem un conill, un conill sencer, llenebre pau. Un conill. Farem servir un parell de grans d'all, una ceba gran, un parell de petites, 2 tomàquets madurs, o uns 150 grams de tomàquet ja triturat, preparat, una mica de vi blanc, sec, si pot ser, una copa, uns 200 grams de les olives, l'altre ingredient fonamental del plat. Les olives, preferentment, d'aquelles d'Aragó, aquelles seques, que són tan aromàtiques, perquè al ser tan aromàtiques, llavors li transmetran això al guisat de conill.
0: Que bo.
1: I tindrà el conill de gust d'oliva. Unes herbes, una branqueta de romaní, també podem posar una fulla de llaurer petit o un trosset d'una gran, una mica de farigola, sempre és de gust, el conill viu al bosc, per tant, herbes del bosc, les que vulguem. Llavors una picada, la picada tradicional catalana, en aquest cas la farem amb un grapat d'ametlles, 25-30 grams, i una dendai, un gridai, unes fulles de julivert fresc, i això ja ho tindrem. Per cuinar, com sempre, poso oli d'oliva, verd extra, i si volem, i ens ve de gust, com sempre a la cuina catalana, una cullerada de mantega de porc li quedarà molt bé. Sal i pebre.
0: Sal i pebre. I elaboració. Primer salem i posem pebre en el conill.
1: En el conill, com sempre. El salpebrem bé, i llavors posem la cassola al foc, li posem l'oli, i el que deien, si volem, la mantega de porc, i que això li afixi sabor, i aquí li posarem el conill, i li donarem unes voltes a foc viu per enrossir-lo. Només per enrossir-lo. Llavors ja es cuinarà amb la salsa, amb el suc. El triem de la cassola, el reservem. Allà on hem sofregit el conill, farem el sofregit. Trinxem la ceba ben petit, la posem a foc suau, a poc, fins que quedi ben confitadeta. No massa color, no cal un sofregit d'aquells empordanesos. Color normalet, carmel. Afegim els alls només que els aixafem, i ja està, ja en tindré prou. Això és un guisat tradicional, un guisat sense gaire refinament, diguéssim.
0: De tota la vida.
1: De tota la vida. Rústic, volia dir, no m'ha sortit la paraula.
0: Exacte,
1: un guisat rústic. Com el conill, no?
0: Sí.
1: Forestre. Els alls aixafats i posem el tomàquet, també. Això ho deixem que acabi de coure, que el sofregit acabi tenint l'aspecte propi del sofregit, que sempre sigui com una confitura, i llavors en aquell moment tornem a posar el conill a dins de la cassola. Afegim l'oli blanc, i com sempre que posem un vi o un alcohol, el deixem reduir fins que s'evapori. Jo sempre dic allò de que quan la cassola ja no fa olor de bar, llavors és que ja l'alcohol ja no hi és. Afegim les herbes, si l'haguéssim afegit abans, potser s'haguessin cremat una mica, amb l'alcohol, i una mica d'aigua. L'aigua és la suficient, que apenas cobreixi el conill, perquè si posem més aigua, llavors el sabor també quedarà més diluït. També podem canviar l'aigua, si volem, per un brou de can, de pollastre, fins i tot de verdures, que sempre quedarà més gustós.
0: Sí.
1: Però amb l'aigua queda perfectament. Tapem la cassola i la deixem coure a poc, uns 35, uns 40 minuts, depèn de si és un conill petit o és un conill gros. També la podríem posar al forn, a temperatura baixa, 160 graus, 150, trigaria una mica més i quedaria també molt bé.
0: I mentrestant podem anar preparant la picada.
1: La picada, agafem el morter, posem les ametlles a l'all julivert i d'aquella manera, fins que quedi ben xafat, tampoc cal fer una picada fina. Tornem a la rusticitat, que en aquest plat queda millor.
0: Sí, ens agrada trobar els trossets d'ametlla.
1: Trobar cosets a la boca,
0: sí, està bé.
1: Quan falti uns 10 minuts perquè el conill, el temps que hem calculat per la cocció del conill, posem a la cassola les olives i la picada. Barregem una mica en compte perquè se quedi tot una mica barrejat, i deixem acabar uns 10 minuts més a la cocció del conill. I ja està. Queda bé, i és important, deixar reposar una mica el conill tapat fora del foc abans de menjar. Mitja horeta, una hora, o fins i tot des d'aquests plats, que queda perfecte al cap
0: d'un dia per l'altre, eh?
1: D'un dia per l'altre, sí. Ideal.
0: Doncs mira, si volem ja tenim el dinar fet per demà. El fem avui, per demà.
1: No és mala idea.
0: Doncs mira, el conill amb olives i picada d'ametlles. Enric, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres, com sempre.
2: La primera pedra, amb Noemí Polls.

0: Fer un recorregut per cases estrambòtiques ens ha semblat un viatge apassionant que volem fer durant aquest estiu amb la Queta Champagne. Queta, molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia.
0: La Queta està al capdavant de la immobiliària Orri i avui doncs fem un altre recorregut amb cases ensucrades.
1: Ensucrades, molt, molt roses. Aquesta sí que t'he de confessar, és un, com un guilty pleasure d'aquests que sí que m'encantaria tenir-les totes a la meva immobiliària, perquè faníssima el rosa.
0: A veure, explica'ns
1: doncs,
0: quines
1: són. Aquestes cases amb ànimes esbojarrades que us proposo són cases ensucrades, cases roses, cases molt, molt cursis, que us faran disparar els nivells de glucosa només de pensar-hi. I començarem per una nova iniciativa d'aquestes que vam parlar d'Airbnb, de la plataforma de cases vacacionals, que sota l'epígraf Icons va posar a disposició de forma puntual amb motius d'aniversaris de pel·lícules o així, cases doncs molt, molt, això, molt especials. Mm-hmm. Val? I començarem per una... per la casa de Barbie, val?
0: Home, o sigui, no ens hi posem per poc. Clar, clar, si hem de parlar d'ensucrats, doncs Barbie, no podria ser d'altra manera.
1: La seva mítica mansió Dream House, amb Malibu.
0: Que m'imagino durant... molt rosa, no?
1: No,
0: molt
1: bueno,
0: rosa,
1: bueno,
0: el
1: bueno.
0: Rosa serà el color predominant.
1: Molt rosa, però és que molt boja, és una fantasia total.
0: Ja.
1: Com dèiem, a Malibu, i durant unes setmanes, amb motiu de l'estrena de la pel·lícula Barbie fa un parell d'anys, i també l'any 2019 va estar disponible aquesta casa com a celebració dels 60 anys de la mítica Nina de Mattel. O sigui que a la White, perquè pot ser que torni a, no sé, a trobar-se una ocasió per tornar a estar a disposició, i no em digueu que no val la pena passejar-se per aquesta mansió de color fúcsia on podem gaudir amb el Ken com a anfitrió. Tindrem una piscina infinita. Estic pensant en tot això que hem anat dedicant durant el curs a Feng Shui, ordre,
0: sí,
1: doncs
0: sí,
1: aquí
0: sí,
1: és
0: sí.
1: Que ens ho patem del tot, eh? O sigui, és molt heavy, és un monument al plàstic i al neon.
0: Apa, apa.
1: Una pista de ball a l'aire lliure per fer allà uns dancings envoltat dels colors més estridents, on no pot faltar, com no, una bola de miralls. També podem admirar la cambra del Ken, on hi ha tots els seus outfits de cowboy, de patinador, d'estrella del rock, sí o no? Tu t'hi aniries, amb la teva família, ja t'hi veig.
0: Home,
1: doncs això, es tracta de també una iniciativa amb caràcter benèfic i solidari, amb beneficis generats destinats a Save the Children, i com us dic, ull, perquè són cases que, bueno, doncs que ara no estan disponibles, però que amb una edició especial tornen a estar-ho, val?
0: Mm-hmm.
1: La segona casa, escala d'aquest viatge per cases ensucrades és una altra iniciativa d'Airbnb i posa a la disposició dels seus viatgers i de Mattel, perdó, Airbnb i Mattel, a viatjar i allotjar-nos a la caseta cofre Polly Pocket.
0: Home, jo havia jugat molt amb la Polly Pocket, eh?
1: Home, és allò, aquest maletí, sí, doncs, sí. Convertit en una casa de 12 metres d'alçada, un dúplex, val? En forma de maleteta. O sigui, és que és molt, també, una fantàstica fantasia bogíssima.
0: Sí, perquè més, imaginar-te tu dintre és com un xoc, ha de ser un xoc,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, sí, és com una mica, sí, sí, bueno, és aquestes coses que sí. Bueno, que passen només a Amèrica, jo crec.
0: Exacte,
1: no?
0: Exacte, sí, sí.
1: Això ho podem trobar a Little Town, a Massachusetts, i com dèiem, la casa disposa de 3 habitacions. El preu és un preu mòdic de $89, perquè es commemora aquest aniversari de la casa que Polly Pocket va néixer l'any 1989, i l'estança ens permet descobrir cada racó d'aquest acolorit cofre a casa, on podem posar-nos guapos els tocadors de la Polly, que estan, com no, ple d'accessoris, de cabell, d'ungles postisses, amb uns trajets de plàstic, d'allò també molt sostenible.
0: Sí, sí, sí.
1: Molt.
0: Sí, sí, sí.
1: I vaja, alegria i fantasia,
0: clar que
1: vamos,
0: sí.
1: Que no falti.
0: Doncs
1: aquest
0: això
1: any, això que us dic, que, clar, això són iniciatives que tingut aquest moment puntual i que ara no estan a la plataforma, però aquest any alerta els que sigueu fans de Hannah Montana, perquè amb motiu del seu 20è aniversari es podrà visitar la casa de la Hannah Montana de Disney a la seva casa de Malibu.
0: Ah, veus? Doncs mira,
1: sí,
0: també.
1: Que si teniu ganes de fer aquest viatge i sou així de friquis, doncs també teniu aquesta possibilitat. Ja ens posem una mica més seriosos i no ens cal anar tan lluny, perquè us parlo d'una casa on el Rosa també és el protagonista. Es tracta de la casa Muralla Roja a Calpe, Alacant, obra de l'arquitecte Ricardo Bofill, que potser ara no us ve amb el nom, no us ve al cap quina casa és, però que si veieu una imatge veureu que l'heu vist 138.000 vegades a Instagram, perquè és una casa super instagramejable. Es tracta d'un edifici que es va completar l'any 1973 d'estètica constructivista, que recrea i s'inspira en l'arquitectura popular mediterrània i àrab, en particular amb les torres d'adob de les caixbes del nord d'Àfrica, i la seva gamma cromàtica és vermells, rosats, inclús turqueses, bueno, és uns contrastos super estridents i, bueno, molt, molt màgic. La veritat és que és un edifici super màgic. Recordo una mica el Walden, però com més estrident. És molt bonic, realment, és molt impressionant. I, com us deia, és una obra infinitament fotografiada a Instagram. L'hem vist també amb numeroses campanyes publicitàries, i les seves escales recorden a les escales aquestes infinites d'Escher, saps?
0: O sigui, exacte,
1: un entorn molt màgic. Pel que he llegit, degut al fet que hi havia tanta gent intrusa fent-se fotos, ho han restringit una mica. És un recinte privat, òbviament, però hi ha allotjaments d'aquestes cases disponibles per al lloguer turístic, o sigui que si esteu per la zona d'Alacant,
0: teniu ganes d'estar-hi,
1: val la pena fer una ullada.
0: Doncs ho mirarem. Doncs escolta'm, déu-n'hi-do aquest recorregut de cases estrambòtiques, sí, en aquest cas ensucrades, aquesta darrera etapa.
1: Cases d'aquestes de cotó de... Com es diu,
0: sí, de cotó fluix d'aquests de sucre. Sí. Doncs, Queta, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
2: La primera pedra, amb Noemí Poll.
0: Si us agrada endinsar-vos en nous mons literaris, atenció a la proposta que us fem. Avui us volem proposar una lectura d'una de les grans... Avui parlem d'una de les grans veus de la ciència-ficció i la fantasia, però ja veurem que no només d'això. Úrsula K. Leguin, que és una escriptora americana, autora d'obres que han redefinit el gènere amb una profunditat filosòfica i una mirada social. Traduït a més de 60 idiomes, va morir als 88 anys i va deixar tot un llegat literari. L'editorial Raig Verd ha publicat bona part en català d'obres d'ella, i tenim amb nosaltres a la Laura Huerga. Laura, molt bon dia.
3: Bon dia.
0: Que li hem dit, vine i explica'ns de la importància. Vosaltres heu publicat títols com Els desposseïts, La mà esquerra de la foscor, però és que nombrar-los ara, en teniu gairebé més d'una dotzena, no té sentit, perquè l'obra de la Úrsula va ser tan extensa que ens agradaria primer que ens situessis amb el personatge. Hmm. Qui era ella?
3: Doncs ella era, per començar, filla d'antropòleg, que això és molt interessant perquè crec que és una de les coses que es pot veure en tota la seva obra, no? Com ella analitza i intenta entendre l'ésser humà.
0: I psicòloga, no? La mare també era psicòloga.
3: I la mare psicòloga, i a més treballaven junts en la identitat dels indígenes americans, en la identitat, en la visibilització i el reconeixement a les seves cultures. I aquesta obra dels seus pares va influir moltíssim en ella i en la seva pròpia obra.
0: Mm-hmm. Ella, com deies, era una persona que va aprofundir, va anar molt més enllà del que pot semblar algunes de les seves obres, doncs simplement ciència-ficció i ja està, sinó que era una ciència-ficció que plantejava fins i tot debat filosòfic.
3: Sí,
0: dilemes filosòfics.
3: Sí, era una persona que utilitzava la ciència-ficció, o la ficció en general, la utilitzava com a excusa per parlar de la naturalesa de l'ésser humà, no? Mm-hmm. Per parlar del bé i el mal, no com a contrari, sinó com a coses que podem fer les persones, podem fer coses bones, coses dolentes... Era una persona més de parlar del dubte que de les certeses, dels matisos, dels grisos, no del blanc i del negre, no? I ara, en una època tan polaritzada com aquesta, em sembla que és més necessari que mai, no? Aquesta capacitat que tenia ella de fer-nos pensar per entendre que era molt important lluitar per la justícia social.
0: També va parlar de temes feministes, malgrat que no gairebé ni te n'adonaves, de temes de gènere, i per tant la fa supervigent avui dia. És a dir, no ha caducat res del seu contingut. Al contrari, a vegades fins i tot va per davant de molts autors actuals.
3: Clar, utilitzava la ciència-ficció i la fantasia precisament per plantejar coses que l'envoltaven. El feminisme, evidentment, era un dels grans temes dels anys 70, i ella era una de les persones que s'implicava més en el moviment feminista, una persona que anava a moltes manifestacions, amb l'ecologisme, antibel·licista, i s'implicava molt en els moviments socials, però a més també ho traslladava a la seva obra, no? A través de, doncs, generar dubtes, preguntes en els seus lectors i plantejar dilemes que avui en dia segueixen vigents i que són importantíssims, eh?
4: Per això pensàvem que era una bona lectura per l'estiu. Moltes vegades aprofitem quan tenim temps per

0: Per tant, són hermafrodites, no? I en l'època de Zell es plantegen com a homes o dones i llavors s'aparellen, no? I una de les frases més famoses de la literatura és aquesta frase de la Leginda: el rei estava embarassat, no? que clar, és curiosa perquè plantejava ja els primers debats de gènere. Aquest és un gran llibre... on no planteja només la qüestió de gènere, sinó també les qüestions polítiques, no? De manipulació mediàtica, de manipulació de l'opinió pública, de com d'important és tenir un enemic per poder manipular el poble, no? L'odi contra l'altre, l'alteritat... Bueno, planteja moltíssims temes que són interessantíssims i és una obra mestra. L'altra, que és potser la meva preferida, és Els esposaïts, on planteja un planeta anarquista i un capitalista... i llavors es contraposa per veure on col·lapsa cada sistema, no? I quins problemes té. Clar, l'anarquista que viatja, diguéssim, al planeta capitalista veu que en el seu planeta no existeixen sense sostres, ni prostitutes, ni presons, ni exèrcits, i s'aclapara en un món on tot això ho veu en el carrer, no? I la tercera obra que us voldria recomanar és En el pla de la fantasia, Un mag de Terramar, que és, de fet, l'obra en què segurament es va inspirar Harry Potter, no? Però amb una literatura més elevada, amb moltes més capes de lectura. És una obra d'aquelles que quan es llegeixen amb 13-14 anys et canvien. Sí, et marquen moltíssim, perquè et canvien el que veus que pot oferir un llibre, no? Totes aquestes capes de lectura, de fer-te pensar, de... Aquesta obra és el creixement, no? d'un nen adult, de com es fa adult i amb què s'ha d'enfrontar, per no fer spoilers, per fer-ho, no? La clau de tot plegat és que el seu pitjor enemic pot ser ell mateix, i jo crec que això per la gent jove és un gran aprenentatge.
1: I tant, per això, per tant, la relectura de les obres d'Úrsula K. Leguin és fonamental avui dia, és a dir, és revisar molts dels valors que a vegades es desdibuixen amb el temps.
0: Sí, moltíssim, perquè de fet, en aquest llibre, en el del Mag de Terramar, ella planteja aquesta dicotomia, no? que tenim tan present del bé, del mal, i de jo estic en el costat bo i l'altre és un traïdor, el que fa és que et facis replantejar tot això, no? I jo crec que la literatura ha de servir per això, no? La literatura ha de ser conflicte com l'art, no? La bona literatura ha de ser conflicte i t'ha de generar coses, t'ha de deixar pors i t'ha de deixar preguntes, no? Jo crec que és de les grans habilitats que té ella, no? Que tu llegeixes un llibre seu, potser no és un llibre còmode, t'ho passes molt bé, això sí que ho té, perquè fa molta aventura, molta acció...
1: I t'enganxen des del principi, no pots deixar-lo, sí. Perquè vols saber més.
0: Són els grans clàssics, fan això, no? Que t'enganxen, estan ben escrits, no? Amplien el teu vocabulari, amplien el teu món, i alhora, doncs, generen preguntes que t'obren mons.
1: Ella va rebre el reconeixement merescut en vida?
0: Sí. Va ser una de les poques dones que en vida se les va reconèixer, sobretot en un gènere com a ciència-ficció que era
1: molt masculí.
0: Molt masculí, molt masclista, no? Que era el moment de l'Asimov, del Frank Herbert, amb Dune, del Clark, del Bradbury, no? I ella va ser una de les poques dones reconegudes al seu nivell, no? Al final de la seva carrera va rebre el National Book Award, on, de fet, el discurs va fer una gran crítica al capitalisme i com la literatura s'estava sotmetent als, bueno, als desitjos, no? De la producció comercial, no? I de com la literatura perdia valor en aquest camí de voler vendre més.
1: Doncs absolutament vigent, ja només dient això és evident que l'hem de rellegir, l'hem de retrobar, i a més des de Raig Verd proposeu també nous títols, no?
0: Sí, Terramar, de fet, és el primer d'una col·lecció de 6 llibres, els dos que us he parlat de l'Ecuments, n'hi ha 6 llibres i encara queda un 7è per fer, hem començat una col·lecció que és Els Anals de la Costa Occidental, que també és de literatura juvenil, super recomanable, perquè aquests protagonistes joves que ella planteja són, no es menysté, com crec que a vegades fem nosaltres una mica amb la gent jove. Uh-huh. Els hi dona tant de valor i tanta capacitat, no? com la que és realment la que tenen, no? De poder canviar el seu destí, de canviar el curs de les coses, el seu i el dels altres, que és molt important tornar-ho a posar en valor, crec.
1: Que, clar, empodera justament les generacions, sí. Que al final és amb qui depositem la nostra confiança.

0: En el futur, perquè nosaltres no hi serem i ells sí.
1: Clar, en el seu propi futur i com l'han de construir ells, no? Pues confiem-hi perquè segur que ho poden fer.
0: Doncs avui volíem parlar d'aquest gran personatge de la literatura universal, que és la Úrsula K. Leguin, que a més té poesia, que això no ho hem dit,
1: sí,
0: però fins i tot té poesia, per tant,
1: poesia,
0: ha tocat totes
1: assaig,
0: les tecles, assaig, absolutament tot, i que a través de Raig Verd el podeu recuperar molts dels seus títols. Una lectura perfecta, creiem, per aquest estiu, i segur que la Laura Huerga ho compartirà amb nosaltres, una bona lectura per l'estiu. Doncs moltíssimes gràcies, Laura.
1: Gràcies a tu.
2: La primera pedra, amb Noemí Polls.
0: Doncs sí, la primera pedra és la nostra dosi d'història, perquè tenim el Marc Segués, el Pau Subirà i l'Albert Colell. A tots tres, bon dia, senyors.
3: Hola, bon dia.
0: Ells són els Ulls de Clio, i és que és un podcast de curiositats històriques, i avui ens en porten unes quantes. De fet, ens en porten tres de curiositats. I començarem ara amb l'Albert. Albert, ens expliques...
3: Sí, la setmana passada vam tenir una guerra,
0: sí,
3: que no hi va haver morts, però avui sí que us porto
4: malauradament. Va morir un porc.
0: Va morir un porc. Sí, és veritat, no pensava molt porc.
3: De fet, avui us porto una guerra que va haver molts morts, doncs porto un episodi on qui va morir van ser animals, també.
0: Vinga.
3: Per tant... Ai, a poc a poc.
5: Vigila, que si gent... ja els matem d'entrada...
4: Sí, la gent està allà amb la tasseta de cafè a casa
3: seva. Molts tiros de bon matí, eh? 1942. Govern de Churchill. Havia plantejat una operació extrema per guanyar la Segona Guerra Mundial. Enverinarien amb àntrax totes les vaques d'Alemanya.
4: No s'hi val inventar-se coses perquè estem a RAC1.
3: No, que va passar. Era una idea sofisticada, truculenta, perquè, a més d'enverinar les vaques, la bactèria es transmetria als soldats que es mengessin la carn de les vaques, es moririen ells, es moririen les vaques, provocarien una carestia d'aliments per tot el país. Ja veieu, una idea...
4: Per tant, les vaques extrema. Eren el mitjà, no l'objectiu final. No lluitaven contra les vaques.
3: No, les vaques jo crec que no els importaven. Era el mitjà.
0: Pes a saber.
3: La idea, doncs, era bombardejar Alemanya amb bales de pinso i farratge contaminat, que les vaques se'l mengessin, i a partir d'allà iniciar una reacció en cadena que minvés l'exèrcit nazi. Quelcom inimaginable, però estaven disposats a fer-ho. Així que van decidir provar-ho, provar l'operació, en una petita illa de 2 quilòmetres quadrats al nord d'Escòcia, anomenada illa Gruinard. Com que l'illa estava deshabitada, uns quants científics i militars van anar-hi amb 80 ovelles.
0: Vinga.
3: Les ovelles estan desembarcant a l'illa.
0: Són aquí.
4: No havíem dit vaques.
3: No, ovelles. He dit vaques? Ah, sí. Però sí, però la prova la fan amb ovelles. Perdona.
5: Clar, perquè si es moren ja les vaques, després ja ho podrem fer.
3: Clar. Provarem amb ovelles, també per veure la quantitat de verí que fa falta. Per tant, què fan? Senzillament, les bombardegen amb un núvol d'àntrax. Pensaven que les ovelles moririen en 2-3 setmanes, el temps suficient perquè, clar, que s'ho poguessin menjar els soldats, perquè si es mor de cop, tu ja no et menges un animal que es mort de sobte. Doncs resulta que no, perquè la soca d'àntrax que havien triat era tan virulenta que les ovelles van morir en 3 dies.
4: Collons.
3: Tornem a la guerra. Els hi van fer l'autòpsia, algunes, i la resta de cadàvers els van cremar i enterrar. Tot i això, les ovelles no van ser les úniques afectades. Després de fer diverses cates, van comprovar que la major part del sòl de l'illa estava contaminat per àntrax.
4: Com es cata un sòl d'una illa? Vas allà amb la cullereta, el Joan Roca...
3: Cullereta no, jo crec que fas un bon forat, però vas mirant la terra com està baix de tot. Però que no només l'illa estava contaminada, fins i tot s'havia traspassat a la zona de la costa d'Escòcia. Així que el 1944 van prendre una decisió. Prohibir terminalment l'accés a la illa. Ningú podia anar-hi perquè ningú podia tornar. I la Segona Guerra Mundial finalment va acabar.
4: Ho van anunciar així, que s'acabava.
3: Perquè van guanyar. Quan guanyes, ho anuncies amb més pompa. Tot això que us explico va romandre ocult de l'opinió pública durant dècades. Tot el que se sabia eren xafarderies locals, contes per espantar els nens, no t'apropis a la costa, que allà es moren les ovelles. Fins que el 1981 un grup de científics i activistes es van colar a Gruinard, l'illa que us comentava, i van agafar 150 quilos de terra. Sí, era una bona colla, per agafar tants quilos. I van començar una operació semiterrorista per obligar el govern a netejar l'illa. Es van fer dir Dark Harvest Commando, Comando collita fosca.
4: És poc èpic.
5: Poc èpic.
3: En català...
5: Molt poc èpic que facis una acció semiterrorista i que et diguis així, saps? Sí, sí,
3: van enviar aquestes mostres al Centre d'Investigació Militar de Porton Down. Van enviar-hi un contenidor de terra contaminada, però no els hi feien cas. Però finalment ho van enviar a la recepció de l'hotel on es celebrava la convenció anual del Partit Conservador.
4: Devien flipar. Ja... No devien entendre res.
3: Però aquí ja sí que van saltar les alarmes.
0: Clar.
3: El govern va saber que altres sabien el que havia passat a Greenard durant la Segona Guerra Mundial. Per tant, el 1986 van enviar un equip de descontaminació amb 280 tones de formaldehid, que és un químic que destrueix l'àntrax, i el van escampar per tota l'illa. També van arrencar tota la capa superior del sòl de les zones més contaminades. I què van fer per comprovar si tot estava bé? Van tornar-hi a portar un petit ramat d'ovelles.
0: Pobres
3: i al
0: ovelles.
3: Cap d'un mes van comprovar que les ovelles estaven vives i saludables.
5: Visca!
3: I finalment van donar per acabada aquesta quarantena llarguíssima de l'illa de Greenard. Havien passat 48 anys des de l'experiment i, de fet, fins al 1996, 6 anys després de reobrir l'illa, no es van desclassificar tots aquests documents relacionats amb aquest bombardeig d'àntrax de l'illa de Greenard.
0: Ara us he de dir que molt poc espavilats, aquests de l'àntrax.
4: Els militars no serien les persones més intel·ligents de la història.
0: No, no, no, en aquest cas especialment. Escolta'm, i Pau, què? Tu cap on ens portes?
5: Mira, ara tocarà posar-nos una mica monàrquics. Només una mica.
4: Ah, no en som gaire.
5: I marxem cap a Rússia dia 18 de maig de 1896, que és el dia de la coronació del tsar Nicolau II.
3: Apa!
4: Aquesta havia, música ja el coronaven?
5: Hi havia aquesta gent allà tocant.
3: Mentre baixava la corona.
5: Sí, sí, sí, sí. Estem a l'esplanada de Jodinka, als afores de Moscou, i està tot preparat per la gran festa de coronació. Vigileu perquè tenim 5 escenaris, molts espectacles, molt veure i regals per tots els assistents.
4: Això era el Primavera Sound.
5: Sí, sí, més barat, crec. Concretament hi havia, per cada persona que anés allà, teníem una tassa, una salsitxa, un brioche, un pa de gingebre i un pretzel.
4: Molt sec, tot plegat.
5: Què? Però amb qui us quedaríeu de tots aquests regals? A veure.
0: Home, el pretzel està bé, està bé.
4: Sí, jo també. Ens barallarem, però el pretzel, tu i jo, no és
0: habitual.
3: Ja em quedo amb la salsitxa, no patiu, sóc el carnívor.
5: M'imagino el tsar Nicolau II abans de sortir cantant això, saps? Com mentre es vestia, eh?
4: El Lluís Gavaldà copiant el tsar Nicolau II.
5: I dient-se, no, és que ja ho ets.
4: Clar,
5: una mica, sí. Però bé, s'obren les portes del recinte de la coronació i la gent hi comença a entrar en massa. I direu, pel tsar? Potser sí, però sobretot pels regals.
4: Ah.
5: Pensem que l'aforament del recinte és d'unes 50.000 persones, però veient les cues que hi ha just quan obren la porta, sembla que n'hi volen entrar de cop més de 500.000.
4: Això és com quan els avions venen més bitllets dels que tenen a dins de capacitat, no?
5: Sí, sí, una mica.
3: Passa que ja et fan deixar a terra, no t'embuteixen potser directament a dins
5: de
3: l'avió.
5: Ja. Aquí no, aquí tots cap dins. I un cop hi són tots, com era d'esperar, els regals s'acaben en un tres i no res, i el menjar dura menys que un caramel a la porta d'un col·legi. La gent s'empenya, es trepitja i es desespera, i tot per aconseguir la dichosa salsitxa aquella.
0: No era el bretzel, no sabem.
5: Ah, vés a saber, vés a saber. I amb aquesta situació de caos absolut, comencen els accidents. Els desmais arriben un darrere l'altre i es reporten un munt de morts per asfíxia i aixafament. I mentre això passa a una banda, a l'altra, com que el recinte era tan gran, el rei comença a saludar els seus súbdits per evitar que tothom s'adoni de la situació i el caos es faci encara més gran.
3: No, no, sorpresa. No fa pinta que estigui funcionant.
5: El caos es fa encara més gran. Malgrat l'intent d'evitar que la gent no s'adonés, les notícies són fatals i les festes de coronació del tsar Nicolau II de Rússia acaben amb més de 1.389 morts. Només el dia de començar el regnat. Primer dia, 1.389 morts.
4: Només pots anar millor.
5: Què faràs el segon, saps? De fet, hauríem de fer doncs, no sé, una altra secció un altre dia per veure quin número de morts va ser el del final del regnat.
3: Sembla que va ser bastant gran, eh?
5: Però, clar, imagina't, si comences així... Per tant, res, haurem de veure si, com diu l'Albert, ha augmentat gaire o no del tot.
0: O què ha passat? Doncs ara el Marc ens portarà cap a un altre territori, no?
4: Sí, no molt diferent, perquè no? Ens quedem en el terreny monàrquic.
0: Sí.
4: I en les notícies negatives dels monarques...
5: Bé,
4: van de la mà.
5: En les notícies dels monarques, dels voleris.
4: Sí. És redundant. Però jo us ho aterro més a prop. No hem de marxar de Rússia, hem de tornar més cap aquí, perquè el monarca en qüestió del qual parlarem per acabar aquesta secció d'avui és Felip V. Bé.
6: aquesta música.
5: Acabes de fer això, Marc?
3: Jo no seria la cançó que associaria a Felip V.
6: Quina cançó associaries o quins conceptes et venen al cap quan diem Felip V?
3: És el rei que guanya la guerra de successió.
5: Clar, però això, Albert, perquè tu ets historiador. La resta de la gent, no.
6: La gent, no,
3: és el del famós rei del 1714, ara millor.
6: El quadre de cap per avall, que va poder les institucions catalanes, el català...
3: El decret de Nova Planta...
6: Ens va treure les universitats...
3: Més o menys, crec que ens va sonant una mica tots.
6: Però no, perquè no és el pitjor que va fer. Tot plegat. Imagina't. I amb molt de perdó i respecte dels historiadors, he dit aquesta frase, ja se m'entendrà més endavant.
3: Molt gros, això que dius, eh?
6: Perquè el Felip V era, literalment, el boig no de la ciutat, sinó de l'imperi.
5: Ui.
6: I ara espereu 5 minuts i em donareu la raó quan acabi la meva secció. Felip V, Noemí, prepara't.
0: Sí.
6: I amb aquesta música... totalment entendreu per què la posem.
0: Música de circ, eh?
6: Era un circ
3: al
6: seu cervell, diguem-ne.
3: Feia malabars.
6: Les seves tres neurones feien malabars. Jo us vaig llançant factos, dades, i vosaltres reaccioneu a les que vulgueu.
5: Sí.
6: Era un rei nefast. Parlava poc, no es llegia cap informe, no contestava mai a les cartes, no proposava mai res, i al final dels consells de ministres s'asseia en una cadira i començava a plorar sol.
3: Fins aquí, mira, aquí. Crec que hi ha coses... Crec que alguna d'aquestes coses encara pot passar a l'actualitat.
6: Com a no sé si ho fa.
3: Jo no posarem el dit acusador.
5: Ja li preguntarem.
6: Més, diversos biògrafs asseguren que Felip V era addicte al sexe.
5: Bé, seguim. Fins aquí.
6: Si la reina... Bueno, això els Borbons no...
5: Per això, què?
6: No seguim. Si la reina es negava a mantenir relacions sexuals amb Felip V, el monarca es passava hores sense dirigir la paraula a la reina.
3: M'enfado i no respiro,
6: sí,
3: eh? No?
6: Que potser passen algunes cases de Catalunya, també. Exacte. Les males llengües fins i tot expliquen que dues històries seves bastant tèrboles. La primera, que quan va morir la seva primera dona, abans que se l'emportessin de la cambra, ell hi va tenir relacions sexuals.
3: No.
6: I la segona encara és pitjor. Quan va morir la seva primera dona, repetim, la mateixa dona, no és que se li morin tantes dones, el Borbó va fer clausurar l'habitació amb l'olor d'ella morta a dins. I va manar que no la reobrissin fins que ell hi va entrar amb la seva segona esposa per tenir-hi relacions sexuals.
0: Noi.
6: Per què? Era la forma de tenir relacions sexuals amb les seves dues dones a la vegada. Amb la nova i amb l'olor de la vella.
5: Va, que algú li digui, va.
6: Sí. Siguem endavant, que és molt d'hora. Més coses.
3: Se m'està removent el cafè de bon matí. Sí.
6: Felip V vivia paranoiat de la por que tenia que l'enverinessin. Només es posava camises que hagués dut la reina. Només es deixava servir menjar per oficials francesos, perquè recordem que els seus avantpassats, doncs, i ell venia de França.
3: Nascut a França.
6: I només dormia 3 hores al dia, que això aquí RAC1, Jordi Basté potser també ho fa, però, a diferència d'ell, Felip V vivia de nit i dormia de dia. Vull dir, anava girat totalment.
3: Tenim amics que segurament també segueixen aquest horari, els estius.
6: Moltes discoteques.
5: Quan dius amics, Albert...
3: Amics, en general. Cadascú que se senti interpel·lat, si vol.
6: Encara n'hi ha més, perquè Felip V patia tants atacs de tristesa constant que es necessitaven 3 persones per moure'l del llit, on estava setmanes estirat i amb la mirada perduda, com si ja l'haguéssim perdut completament a ell.
0: Sí, gandul, que,
3: aquest senyor estava depressiu, perquè ningú ho veu.
5: Crec que no.
3: Vale, aquest és el problema, que ningú ho veia. Exacte,
6: potser ningú podia dir.
3: Sí.
6: A més, Felip V podia estar 15 dies sense dir ni una sola paraula. Només s'expressava cridant i cantant. Fora de la dutxa, cantant.
0: Ens has deixat muts, eh? Sí,
6: més enllà d'això, es pixava i es cagava a sobre.
0: Ai, per favor,
6: i tot sovint es pensava que estava mort i es preguntava, com enfadat en els seus súbdits, per què no m'heu enterrat si estic mort?
5: Va, és que ha de ser un trauma, això.
6: Què
5: faig jo aquí?
0: Ha quedat clara la cançó, eh?
6: Dissociat totalment.
3: Era el boig de la ciutat. Bueno, el boig de Palau, però... De Palau. Sí.
6: I us ho puc rematar, per si no en teníeu prou a casa, amb dues cireretes del pastís final. Primer, es passejava pel Palau Reial sense pantalons tot sovint, però no només quan estava sol o en la seva rutina habitual amb els de sempre, sinó quan tenia recepcions oficials o cerimònies, també anava sense pantalons. I s'explica que en més d'una cerimònia oficial, la reina li havia hagut de tapar les parts íntimes amb un ventall perquè, és clar, anava amb el que Déu el va portar al món. I per si jo no en tinguéssiu prou, imagineu-vos a Felip V, el dels quadres cap per avall, anant despullat pel Palau Reial, i creient-se que era una granota, perquè sí, dissociava tant la seva percepció que es passava hores i hores a ulls de tothom, no se n'amagava, saltant pel palau com si fos una granota. És a dir, potser el titular seria Felip V és el primer Tyrion de la història.
5: Uau, clar, i no el podien fer fora, perquè era el rei.
0: Clar, era el que manava.
6: T'imagina't que una granota mana decapitar-te a tu. És que...
0: Ai. Doncs està molt bé que ens expliqueu aquestes coses, perquè molta gent no les sap i no les ha de saber.
6: Compte amb els borbons.
0: Sí, senyor, les han de saber. Doncs escolteu-me, Marc Segués, Pau Sobirà, Albert Colell, si us volen seguir, que busquin els ulls de Clio, no?
6: Sí. Busqueu-ho tot arreu, per internet.
5: A tot arreu.
3: A l'internet, com que dirien els meus padrins.
5: Ho poses al Google
6: i ens trobareu.
3: A Instagram, Spotify, iVoox.
6: A RAC més un encara no, però encara a veure, no. Potser tot si truquem arribarà. Alguna porta d'algun despatx en sortir...
0: I de moment, la setmana que ve, que posin la primera pedra, no?
5: Aquí sí que hi serà.
6: Seguirem aquí.
0: Doncs vinga, fins la setmana que ve.
5: Molt bé, adéu.

0: Doncs sí, parlem de tendències. Aquest estiu hem decidit trencar tòpics en el món de la moda, en el món de les tendències, de la sostenibilitat. En parlem amb la Sònia Flotats, que ella és directora de MOVE, Moda en Moviment, aquesta iniciativa per canviar el negoci de la moda cap a un negoci més sostenible, més innovador. Sònia, bon dia.
1: Bon dia.
0: Avui volem parlar dels grans grups de moda, que moltes vegades hi ha qui diu és que, clar, fan la roba de mala qualitat perquè així en venen molt més. I tu deies, no, això és un tòpic que s'ha de trencar.
1: Exacte, és un tòpic, estic, sí, aquest estiu jo us vaig dir que vinc disposada a trencar tòpics. Potser sí que anys enrere, fa molts anys enrere, amb tota l'arribada del fast fashion, doncs, bueno, com tots els processos, no? Van pujar, aviam quin era el límit de produir-ho més econòmic possible, amb el mínim de despesa en matèries primes, i sí que va arribar el punt aquell de trencament que, literalment, potser sí que se'ns trencava la roba i dèiem, ostres, que mala qualitat. Però sí que és cert que això ja fa molts anys que ha anat canviant. Aquests grups de moda, com qualsevol empresa de qualsevol producte, l'últim que vol és que el client no estigui content amb la compra, amb la qual els mínims de qualitat són uns mínims ja prou elevats. Hi ha un tema reputacional, però a banda hi ha un tema legislatiu. Europa obliga, i cada vegada obligarà més, a que la roba tingui una... La roba i qualsevol producte, que ja ho hem explicat algun cop, una durabilitat mínima, que aquest mínim és prou alt, amb la qual aquí ja està al marge. I a banda, per si no fos poc, us porto 3 o 4 exemples d'iniciatives de grans grups que estan fent per no només que la seva roba duri més, sinó per ensenyar a l'usuari, a la persona que s'ha comprat aquesta peça de roba i que la vesteix, a reparar-la.
0: Ah, quanta
1: gent, i sobretot jove, i bueno, no tan jove, sap posar un botó...
0: Això de cosir els botons,
1: exacte.
0: Fatal, la gent ho porta fatal.
1: Sí, i un botó encara potser ens atrevim, però ja fer uns baixos,
0: no,
1: a canviar una cremallera, que una cremallera uns texans és ja mort perquè hi ha peça de roba, perquè ja no te la posaràs. Doncs, per exemple, grups com Zara, estem veient que han tret tota una sèrie de vídeos amb influencers, que són vídeos curts en els quals t'ensenyen específicament com fer aquestes cosetes. Inclús si se't fa un trencat en una peça de roba...
0: Sorgir, el que abans
1: sorgit,
0: es deia, sí.
1: Exacte, i un sorgit també a vegades inclús innovador.
0: Creatiu.
1: No? Perquè, sí, exacte.
0: Cada vegada està més de moda també,
1: sí.
0: Això. I m'agrada molt aquesta idea de fer sorgits creatius.
1: Exacte. Doncs hi ha uns vídeos a la web de Zara a Pre-Love, que és el portal de Zara de tota la iniciativa de durabilitat, de segona mà, etc. Pre-Love-it. Que ja trobareu. Si busqueu a Google directament, no us dic l'adreça perquè és d'aquestes complexes. Si busqueu Zara reparació de roba, trobareu un munt de vídeos superinteressants. No només és d'ells exclusiu, sinó, per exemple, un Primark, que també dius, ui, Primark. Doncs Primark, a part que té uns estàndards de durabilitat molt elevats, sembla broma, però és veritat, també una iniciativa similar de fer tot això, posar botons, canviar cremalleres, inclús han estat fent tallers a molts països del món, entre ells a l'estat espanyol, passa que ara mateix crec que no n'hi han d'oberts, però estigueu atents a la web perquè fan tallers presencials gratuïts per ensenyar a, sobretot a gent jove, aquestes reparacions. També Levi's, per exemple, Levi's, va posar en marxa aquest curs una sèrie de tallers presencials, sí que els han començat als Estats Units, en aquest cas, de com reparar peces de roba, també com arreglar sorgits que quedin macos en un texà.
0: És molt difícil,
1: sí,
0: també,
1: sí.
0: Perquè quedi igual.
1: Exacte, i també tenen vídeos a la seva web que expliquen tot això. Inclús han elaborat tota una sèrie de materials curriculars per les escoles, que això s'ho pot mirar qualsevol docent, que part, és com xulo perquè l'està en anglès, que sí que és un handy, potser una dificultat, però també és interessant.
0: Clar,
1: potser introduir...
0: les dues coses alhora.
1: Exacte,
0: no?
1: Introduir-ho a les classes d'anglès, doncs fer tallers, potser l'alumnat es sent més inspirat.
0: Mira,
1: i més motivat.
0: Mira, des d'aquí ho direm, aquestes classes curriculars, no?, per aprendre.